0: en moltes ocasions al Vaticà també acompanyant als reis. Doncs Héctor estarà acompanyant al papa en estos dies a diferents actes del seu recorregut i d'ací no res, en menys de mitja horeta ens donarà detalls d'esta visita històrica.
1: Serà un plaer també esta vesprada compartir una proposta molt especial.
0: Sí.
1: L'univers de l'immortal geni Joaquín Sorolla cobra vida en un espectacle que es diu Alma de Sorolla. Música en directe, textos teatrals, projeccions animades... En fi, l'ànima del pintor de la llum a través de seus impressionants quadres. Tot un viatge sensorial per a redescobrir Sorolla amb un espectacle, ja dic, que es podrà veure demà al Teatre Chegaray d'Ontinyent. A partir de les 5:10 ens conten més els seus protagonistes.
0: Bueno, això és una de les moltes propostes que us suggerim avui en la nostra agenda, que este cap de setmana té com a gran protagonista la també coneguda com a Festa Grossa de València, el Corpus, en distints municipis. A més, se duen a terme celebracions importants. Vos contem tots els detalls de programació en concret de la de València per avui, per a demà, per a descomptat, per a diumenge, que és el dia gran de la solemne i tradicional processó que, atenció, té més de 750 anys d'història.
1: I per connectar també les nostres antigues arrels històriques, altra visita imprescindible és a Olocau. Este cap de setmana ens porta de viatge a l'època íbera, però literal. Ara vos contem. Les fogueres de Sant Joan a Alacant entren en la recta final cap als dies grans. Avui ja està engalanada la plaça de l'Ajuntament per a rebre l'acte i cavalcada del pregó, amb el que se donen per iniciades les fogueres d'enguany. Més festa, Teulada Moraira, amb els seus lluits, moros i cristians, i a Castelló, a Vilafamés, ens esperen amb el seu prestigiós festival de cine internacional. I crec que podem menjar llagostins. Bueno, llagostins a Vinaròs sempre és bona idea, però igual aquesta setmana encara...
0: Efectivament, després ho xerrem dos. Sí, pues senyor.
1: Tenim l'agenda pleníssima. I escoltem, hem d'anar molt a pressa perquè ha d'entrar tot i contar-vos-ho tot, que tenim moltes ganes de compartir-ho tot.
0: Vinga, s'està arriba cap de setmana, agenda s'omplia d'una velocitat escandalosa. Avui comencem per un festival que precisament ens obliga a parar o almenys a prendre-ho en calma.

0: serà demà a les 10 i mitja, si no es retarda l'avió, que aquestes coses no... Això,
1: en aquests casos papa, no passa, perquè no passarà, van molt directe, això no passarà, jo crec.
0: Aterra en l'aeroport de Madrid, i a partir d'ahir fins al dia 12, el Papa Lleó XIV té una agenda ben apretada d'encontres, de celebracions. Estarem molt atents als gestos, al que diga, i contents de que vinga el Papa a visitar-nos. La veritat és que té una agenda repassant. Sí. A més, està a casa i el programa també estarem pendents de, bueno, dels actes més destacables, no?, que faci el Papa a Espanya.
1: Visita històrica, visita important. Fa 15 anys va vindre Benet XVI a Madrid a trobar-se amb la joventut i des d'aquell moment estàvem a l'espera d'una nova visita. Ha triat com a lema el Papa, com a lema d'esta visita, el que estem escoltant en este himne oficial, el seu La mirada, o el Sem la mirada, convidant-nos a reflexionar en els punts en el que sembla que posarà el focus. Caritat, migració, diàleg, Església i societat civil, i presència de l'Església en espais educatius i culturals. I sabem, com dius tu, no?, que l'itinerari passa per Madrid, Barcelona, Illes Canàries, 2.500 quilòmetres, 12 discursos, 5 homilies, 21 actes, com a mínim, i volem saber-ne més. Per això hem convidat Héctor Gozalvo, que és periodista, és sacerdot, és delegat de mitjans de comunicació de la diòcesi de Segorb-Castelló, ha sigut parroquià Llucena del Cid. Hola, Héctor, com estàs?
2: Pues bona vesprada, bé, així esperant a veure què passarà estos dies.
1: Però i a més tu estos dies acompanyes a la santedat en alguns moments. Ens es pots dir quins són?
2: Bueno, sí, jo estaré com tantíssimes persones, que milers de peregrins i després també periodistes acreditats, entre ells pues, me trobo jo, i bueno, alguns dels moments que podré tindre el goig de viure i de compartir és la missa de la plaça Cibeles el diumenge. I després també el dilluns estaré en el Bernabéu, en aquest encontre pues, amb tota la diòcesi de Madrid, que s'espera, per supost, multitudinari, com tots els altres actes que estan programats.
0: Ah, i això serà, Héctor, no?, el gran acte d'encontre. Té actes també en els joves, diguem, ara ens contaràs, té actes en els seus agustins, però aquest acte del Santiago Bernabéu serà, diguem, el gran acte popular. Ara ens contaràs de la missa de diumenge, però volem saber, tu que eres coneixedor també de la trastenda, no?, de la preparació, no?, que diguem, de la producció.
1: I del protocol,
0: Són esdeveniments en els que ja ha d'anar tot allò molt, molt controlat, molt reglat, molt coordinat també en les diferents autoritats. Com es prepara un viatge d'esta envergadura, Héctor? Això com es planifica? Des de quan? Quantes persones participen? Com es fa això?
2: Pues mira, això, com tu acabes de dir, Ximo, és un viatge molt complex. Són molts mesos de preparació. Hi ha gent que pensa que un viatge d'estos en un mes està tot solucionat, i no. Vull dir, quan el Papa anuncia que visita un país, que la visita siga perquè ell vol, per algun motiu especial, o bé perquè hagi contestat ella la invitació, que pot ser la invitació de la conferència episcopal, pot ser la invitació d'un altre cap d'estat, o el que siga, pues, quan ja es confirma, abans d'ahir, pues, ja hi ha hagut tota una maquinària on s'han plantejat moltes qüestions, entre elles la necessitat o l'interès de visitar aquest lloc. Entonces, des del Vaticà, internament, pues, hi ha diversos organismes, es treballa conjuntament amb les autoritats civils, amb l'església d'un país, i ahí entra pues, la Secretaria d'Estat, l'equip que organitza els viatges, la Seguretat Vaticana, els responsables de les celebracions, bueno, hi ha molt la coordinació diplomàtica. Vull dir, és tot un entramat de mesos, però sobretot que involucra no només els estaments o les diferents organismes del Vaticà, sinó també del país. Entonces és molt complex, i entre elles cal nomenar, jo crec que això és important, la seguretat. Vull dir, ahir hi ha pues un diàleg entre el Ministeri de Defensa, etcètera, perquè ja veu, només cal que veigau estos dies el que s'està dient i el que estem llegint de la quantitat de seguretat, claro, que té que n'hi haver. No oblidem que, a part de ser el cap de l'Església Catòlica, que arrastra milers i milers de seguidors, sí, és també el cap d'estat, l'estat més menú del món, però és un cap d'estat.
1: Sí, i a més amb una repercussió internacional a cada pas que fa. Evidentment ha de ser un protocol molt precís, molt detallat, molt definit. A hores d'ara ja està tot enllestit, perquè està a punt de vindre-se'n cap ací. Expliquem ara què suposa per a la comunitat de creients, per a tota una societat, que el Papa visite un país, no? I a més, en este cas, enguany, en esta ocasió, vaig ser el lema al seu o al SEM La Mirada. Quin missatge vol fer-nos aplegar?
2: Bueno, pues per començar la visita a un papa sempre té pues, un significat espiritual, pastoral, simbòlic, molt profund, no? És una manera també en la que el papa, la màxima autoritat de l'Església, reforça la comunió amb l'Església Universal i també, en el cas este, amb l'Església més particular, que és també l'Església de Madrid, que no oblidem, és la capital d'Espanya. Entonces, el que visita un papa visita el que aquell que succeís a l'apòstol Sant Pere. L'apòstol Sant Pere va ser el primer papa de la història de l'Església, va ser el deixeble en el que Jesús va dir tu eres la roca i sobre, o sea, tu eres la roca i sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces el sentit i el significat és molt profund perquè el papa és la màxima autoritat i per tant representa a l'apòstol Pere. I després també tingueu en compte que el papa no ve només a passejar-se, dit aixina molt vulgarment. El papa ve a donar missatges i sap cada vegada que visita un estat, que visita un país, sap quines són les circumstàncies, sap quines són les problemàtiques i, per tant, el seu discurs pues, no deixa de ser un discurs que busca una intencionalitat. En este cas, pues, bueno, no fa falta que em referisca quina és la situació social i política que estem vivint en este moment i que estem veient tots els dies. Per tant, jo crec que un dels missatges més esperats, a part de tots els que n'hi haurà, pues és el que dirigirà al Congrés. Vull dir, és que no hi ha volta de fulla. Clar. I després, respecte a lo que em dieu del lema, no? El sí. Lema Alçant la Mirada és un lema que, bueno, que podem llegir en el evangelista Sant Joan, una frase molt bonica que Jesús referís als seus discípuls i, bueno, pues, resumint molt genèricament, pues ahí és un missatge d'esperança, no? Que mirem més allà de les preocupacions del cada dia, perquè tots tenim les nostres preocupacions, tots tenim els nostres problemes, i després que ens obriguem als demés, no? És a dir, alçar la mirada no és només mirar a dalt, no? O al cel, sinó mirar també el que tenim al costat i veure que al costat a vegades tenim gent patint que no ens donen compte i necessiten que com a cristians nosaltres estirem una mà. I sobretot, i acabe per no fer més llarg lo del missatge, no? Viure en esperança, no? A vegades, en un món en el que estem sent testimonis de tantes guerres, de tanta violència, de tantes dificultats, pues a pesar de tot, ese missatge del lema és a que visquem en esperança, a no quedar-nos dins de, diguem, atrapats en la por, en el desànim o en l'egoisme.
1: No són temes menors, Joaquín?
0: Ni molt menys, Héctor. Mira, jo, sincerament, ja dic una cosa a títol personal, estic un poquet despagat, perquè diumenge farà l'home la missa a l'estat del matí.
1: Ai, calla.
0: No, clar, és que això...
1: Ja
0: i després la Jan Cibeles diu que hi ha una processó del Corpus.
1: Que molt bé.
0: Que molt bé.
1: Però...
0: Home...
1: com se celebra si el Corpus no se celebra en cap Madrid?
0: Igual podíem explicar-li...
1: A veure si se'n ve o què?
0: Jo què sé. No
1: això sé.
0: Home,
1: tu.
0: Això per seguretat no...
1: No, no podrà ser.
0: Però, escolta, és que el nostre Corpus... bueno, més enllà de, més enllà de que reivindiquem que vingui un dia el papa a veure la moma i les roques i el nostre Corpus, a les 12:30 demà, o sigui, arriba l'home i a les 12:30 ja fa el seu primer discurs. Tu trobes que en aquest primer discurs ja marcarà ratlla,
1: pautes,
0: que diríem, ja marcarà pautes, inclús pautes sociopolítiques, per dir d'alguna manera.
1: Sí, perquè tinguin que veure amb la seva encíclica.
0: Correcte,
1: que, sí.
0: També, efectivament.
2: Home, no te dic que justet ahir el primer discurs tinga que veure en l'encíclica, però tingueu en compte que el primer discurs és un discurs de benvinguda, no?
1: Ja.
2: És el,
0: clar,
2: primer
0: a les autoritats...
2: Que
0: clar. Molt,
1: serà més diplomàtic, una altra cosa.
2: Claro, jo entenc que serà un missatge més de benvinguda, més diplomàtic, i bueno, no vol dir que no llance alguna frase que puga tindre un contingut a la pera la reflexió.
0: Algo deixarà caure, no?
1: Sí, perquè
2: home, sí.
1: És un home profund, jo he llegit en moltes ocasions que és un papa pues tranquil, discret, que és de veres, però en un
0: però
1: any de pontificat
0: a
1: qüestions
0: series,
1: complicades, perquè parla de la intel·ligència artificial que ens preocupa a tots moltíssim, les conseqüències de l'ús d'aquesta intel·ligència, també de qui està darrere de la intel·ligència, i ell ho parla. En este viatge a Espanya vol parar en presons, vol anar a les Illes Canàries per parlar d'immigració, que sí, és un tema molt sensible, sí. I és molt important, i ell està molt preocupat per això. Vull dir que agafa dades, sí, perquè sí, sí. Parla de la intel·ligència artificial, que ens preocupa a tots moltíssim, les conseqüències de l'ús d'aquesta intel·ligència, també de qui està darrere de la intel·ligència, i ell ho parla. En este viatge a Espanya vol parar en presons, vol anar a les Illes Canàries per parlar d'immigració, que sí, és un tema molt sensible, sí, sí,

0: el papa Lleó va un poc en continuïtat al papa francès, només cal que vegueu també que la prioritat del papa francès eren les presons, eren els pobres, sí, eren els immigrants.
1: Sí, sí,
0: per tant, doncs, bueno, ja veiem una línia continuadora en el missatge i en el pontificat del papa francès. No obstant, jo veig que aquest home és un home sobri, que és un home que evita d'alguna forma el protagonisme excessiu, que té un llenguatge, jo el veig sempre més serè, més reflexiu, així com el papa francès, i evidentment que cada papa té la seva peculiaritat. El papa francès era un home que s'emocionava molt freqüentment i soltava frases molt lapidàries o molt directes. I al principi recordem que veiem ja a la tele pues, algun titular, no?, d'alguna frase seua a un avió, als periodistes, o d'una frase seua en algun discurs, que no dic que este home ho faci més endavant, però que de moment jo he vist un caràcter més...
1: Més prudent, més, o més... Sí, no sé si la paraula és més, dir prudent, o, bueno, o més discret.
0: Més seré, o més seré. Discret.
1: Ah, molt
0: més
1: bé.
0: Obri,
1: sí,
0: més discret obri. I evitant un poc pues, el protagonisme excessiu. No sé, sí. Jo també,
1: ah, no, però després...
0: Més, més temperamental.
1: Però després se clava en els xarcos, perquè ella a Trump li ha dit el que li ha dit a les coses d'esclaretes.
2: No, sí, sí, coses sí.
1: Té la,
2: ha sigut molt,
1: la Pau
2: molt
1: com a bandera,
2: clar,
1: i ho té claríssim. Siga Trump o siga qui siga el que tinga davant. Sí, sí, això és de veres.
0: Ha sigut, però bueno, jo en lo que comentàvem, bueno, pues veig que és aquesta línia de continuació i després, pues bueno, pues serà el fet d'anar a visitar també a Càritas, que és una...
1: Correcte.
0: És una entitat, és un organisme oficial de l'Església molt important, que ha sigut molt important quan hem viscut, quan hem estat en la crisi, quan vam estar en la pandèmia, i bueno, pues jo crec que ahí ja està denotant, i a més ho heu dit vosaltres, no?, en la introducció, no?, vull dir que ve i el seu trípode un poc pues és la caritat, són els migrants, i bueno, pues és importantíssim, i jo crec que també en els discursos protocolaris enfilarà un poc en esta qüestió.
1: És de veres que a més també té això, visita al Congrés, vull dir que moments molt importants. Anirem fent seguiment així dia a dia, Héctor, així que alguns dies de la setmana que ve volem contar amb tu, que ens sí, vagis clar, contant així de primera mà el que va passar. Nosaltres farem seguiment. Dilluns ja començarem fent un balanç del cap de setmana i dilluns, dimarts, cada dia d'alguna manera volem que estiga present també així, i per alguna d'aquestes ocasions sabem que ens tiraràs una maneta.
0: Això no ho dubtes. Ja ho saps tu.
1: Sempre ens ajudes, Héctor, gràcies. Atén-me, disfruta l'experiència, que jo que sí, sé que també serà emocionant per a tu, eh?
0: Sí, bueno, a nivell de bueno, pues a nivell espiritual i a nivell pastoral, com a rector de tres parròquies, pues bueno, pues i com a cristià, és que rector soc cristià, per supost. Clar. Entonces, bueno, pues sempre que hi ha una visita d'estes i un aconteixement, l'únic que a mi un poc me satura és l'excés de gent, no m'agraden les
1: aglomeracions ja.
0: Les aglomeracions.
2: Ui, por varado de Santiago Bernabéu.
0: Claro.
2: No cabrà una agulla.
1: Pues claro. Respira fons estos dies.
0: Claro, sí, aire. Que no m'agraden les aglomeracions i me voy al ojo del tornado.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Sí, és lo que n'hi ha.
2: Però és un moment històric molt bonic de viure.
0: Serà un plaer compartir-ho amb vosaltres, allò que viurem i allò que veurem.
2: Moltes gràcies, bonico.
1: Héctor Gonzalvo, gràcies mil. Mira, ja el tenim així, ja falten horetes, falten res. Gràcies.
0: Bueno, pues una abraçada enorme als dos.
1: Gràcies.
0: Ja parlem. Gràcies, ara adéu.
1: Esta és una de les coses de les que hem d'estar pendents el cap de setmana, la visita del papa. A través dels mitjans de comunicació vos tindrem informats. Si no podeu desplaçar-vos físicament a estos llocs, que vos quedeu a la terreta, no patiu de res, que vos ho contarem tot a través de la televisió autonòmica, a través de la ràdio autonòmica, però a més podeu acudir a altres coses, podeu fer paradeta en alguns actes, activitats i festes que tenim per este cap de setmana. Voleu organitzar-vos, si us ho contem, perquè se facin eixer l'Excel?
2: Vinga, va, arrenquem pel Corpus, per exemple.
1: Vinga.
2: Tira-li. Jo crec que este home, Robert, senyor papa, santedat, pontífex, en la targeta no li cap tot el que se li ha d'això. Este home ha de vindre a València. Això, Héctor, tenim que averiguar-ho.
1: Ho hem de treballar perquè ho disfrutaria.
2: Un Corpus en Cibeles, jo no dic que no siga bonico, perquè ho faran bonico, que en Madrid tenen coses boniques. Però, escolta, és que el nostre...
1: Com és la nostra celebració del Corpus Christi?
2: Més de 700 anys d'història llargs.
1: 750 més llargs. Bueno, es celebra molts municipis.

0: Típics. Per exemple, a Gandia, jo sé que també feu banys i coses ben xules. I en moltes localitats.
1: Molt bonic.
0: Molt bonic. Gandia, sí. Però sí que és de veres que el de València és el de més llarga història. 750, no, jo crec que més. O per ahí va la cosa.
1: Claro.
0: Recordem ingredients indispensables?
1: Ah,
0: el trasllat de les roques. Mm. Els monuments que són carros triomfals, escenaris mòbils que desfilen per a la festa, que transporten figures que representen escenes bíbliques, vides de sants o passatges alegòrics. La més antiga, la Diablera, té des de 1511. Mireu si parlem d'història important. Les podem veure, elles normalment viuen al seu museu, però i si han cap a la plaça de la Mare de Déu en esta festa del Corpus. I una altra cosa que no vos podeu perdre és el ball al compàs de la moma.
1: A més, també molt significatiu, l'eixida de la moma com a símbol, ja sabeu, de la lluita de la virtut contra els pecats capitals. Ixa moma vestida de blanc, en la seva cara tapada, ixa presència tan misteriosa, no? Ixes danses guerreres ancestrals, els balladors...
0: En esta música que escoltem és en la que balla la moma i els set pecats capitals.
1: Aquesta és una de les cançons dels balls.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, la cosa ja està en marxa perquè no només és diumenge és la gran processó, la festa grossa, però n'hi ha actes durant tot el cap de setmana.
0: Sí, ahir se va dur a terme ja missa oficial oficiada per l'arquebisbe i després va fer el pregó. Este matí les roques ja han començat part del seu camí i ja s'han posat els monuments florals pel recorregut i esta vesprada apleguen a la plaça de la Mare de Déu sobre les 8 de la vesprada i esta nit albaes i danses. Pel que fa demà, a migdia es pengen espoals i al llarg del dia volteix de campanes. A les 6 de la vesprada, la representació del misteri de Sant Cristòfol i els pelegrins que aixufen els xiquets de l'altar de Russa, feien acabar concert de tabal i dolçaina. I per la nit, a partir de les 11, concert de la banda sinfònica municipal, després de la qual amb la mateixa banda es fa un passacàrrec i s'entreguen premis a paradors, balcons i façanes que diguem que estan decorats alegòricament. I ja després demà s'endia.
1: Arriba el diumenge, després demà, i a partir de les 10 del matí s'arriba la missa solemne i la cavalcada del convit. És la que convida a la festa i una exhibició d'aixes danses del Corpus tan arrelades també en la tradició folclòrica valenciana, la comparsa de la degollà.
0: Sí, tindrem
1: mascletà? Ah, és que valencians...
0: Tenim mascletà,
1: si no... Festa gran, hem de tirar coets, clar que sí, hem de disparar pólvora, Alto Palància seran els encarregats i a les 4 i mitja ja m'aprenen a eixir les roques.
0: Els carros de la Murta, els nanos i gegants, la magrana i la moma per a les 7 de la vesprada fer ja la solemne processó del Corpus, la històrica i solemne processó del Corpus en la que actuen, per exemple, més de 7 corals, per a que vos feu una idea. Que si no l'heu vista mai, paga la pena, i si ja l'heu vista, ja sabeu que paga la pena.
1: Més viatges històrics. Este, encara la màquina del temps, la tirarem més arrere per anar a l'època dels ibers. És una festa molt bonica, i a més a la cau. En Olocau, els seus orígens ibers tenen una representació de com vivien els ibers, que allà es pot visitar tot l'any, però és que ara ve Iberfesta, que ja és mas noai, és una cosa ibera per tots els racons.
0: Tot el cap del Turia, que diria tot el cap del Turia, tota la província, tota la comunitat pendent d'Olocau des d'avui fins diumenge, en esta Iberfesta en la que proposem pues, això, un viatge de 2.600 anys, una coseta senzilleta, unes recreacions històriques que organitza l'Ajuntament amb el Museu de Prehistòria de la Diputació. I què trobarem? Trobarem una fira d'artesania que està preparada per l'Associació de Professionals del Sector, representacions teatrals que ens traslladen a escenes antigues, escenificades i moltes emmarcades en els passatges de la llegenda de Nahuiba, espero dir-ho bé, que és un guerrer iber local, i una llegenda que fabula alrededor de la història d'este personatge.
1: Guai, perquè al voltant de Nahuiba més se fan contes també per a xiquets, per a que coneguen també, pues, això, diguem, és com el líder. Líder, diguem,
0: serveix d'exemple, no? Nahuiba.
1: Nahuiba. Nahuiba, no?
0: Xic, sí, senyor.
1: Este xic, molt bé.
0: Podeu visitar museus i llocs ibers de la contorna i ens crida l'atenció una cosa especialment. A què es diu aquí?
1: Què n'hi ha?
0: El Iberian Fashion.
1: Com Iberian Fashion?
0: Mira, divendres a les 10 i mitja...
1: Sí. Moda ibera.
0: Correcte. Però una desfilada de moda ibera, una passarel·la d'indumentària... que és poca broma, que se la fan molt lluïdona perquè tenen fins i tot premis en tres categories. La fidelitat històrica, que assumiren persones sabudes en història i de tot. La fidelitat històrica, la dificultat tècnica, perquè n'hi ha batetes que són més difícils d'arreglar que altres, i l'originalitat d'allò que es presenta. A mi em fa moltíssim convoi. L'Iberian Fashion està.
1: Quina meravella.
0: Què o què?
1: Sí, mira, okay. La dama d'ells fon una dama ibèrica i ja teniu una idea de tots els avaloris i de tota la joieria i de tota la vestimenta. No estem parlant de que es tira en una pell de cabra damunt. No, no, no, no. una dona llibera, escolta, era molta dona llibera.
0: I els guerrers.
1: Anàvem vestits allí de categoria. I de menjar tenim, este cap de setmana, tomata de Perelló.

0: Fins aquest passeig va per així el nostre company del magazín de demà de Fora de Cobertura, que estaran així a la cita de la que ara anem a parlar. M'ho estava recordant el nostre tècnic José Navas. Una altra cita, ens agrada d'allò més. Tu i jo som del comercio.
1: Molt.
0: Del comercio de comer, me referís.
1: Sí, i també s'hi cabo alguna
0: cerveseta. I de la gastronomia, també. No sé, no li fem més cos.
1: Alcohol,
0: va. Sí, què tenim este cap de setmana? Va, ens anem al Perelló.
1: Fira de la tomata del Perelló. És que és una tomata que ha agafat una fama, un reconeixement, gràcies a aquella terra del Perelló. Té una salinitat, té una cosa, té uns minerals. Allà hi ha unes tomaques. Que meravella, que n'hi ha en molts llocs, eh? Que la Ribera també és boníssima.
0: N'hi ha de molt bones en molts llocs.
1: Fora, en molts llocs. Però és que la tomata del Perelló, què vols que te diga? Allò
0: és peculiaritat que deies, aquesta peculiaritat que està en una terra propera de la mar. N'hi ha 50, més de 50 paradetes que ens presentaran este fabulós producte local i d'altres, perquè també n'hi hauran embotits, també trobarem artesania, o sigui, que de tot. Què voleu tastar? Pues... food trucks.
1: Show cookies, degustacions. I com n'hi ha embotits... Tu a la tomata, molt bé. Però tu a la tomata li poses per damunt un trossa de moixama.
0: Ara una anxoveta, ara crec que la gent... Però una miqueta de pernil et bo. Una cosa...
1: Bueno, estem parlant d'un producte bàsic de la dieta mediterrània, absolutament nostre, específicament d'estiu, encara que el podem gaudir tot l'any, però és que no tomata.
0: És que ara estem...
1: En ple de l'estiu, ara la caloreta.
0: Ara és moment.
1: Això és una meravella. I a més que és una fruita.
0: Sí, clar,
1: sempre hem de parlar...
0: Tan com, versàtil.
1: La posem en amanidre, això, però és considerada... La nostra nutricionista, Clara, ens ho recorda. És una fruita, la tomaca.
0: Sí, senyor. I del Perelló, la dretzena fira de la tomaca, a segon a la cinquena Fescamp. Afortunada, afortunada i soc una monada. Demà a segon, junt a l'epicentre, perquè vos ubiqueu, tenim la cinquena edició del Fescamp, que és un festival de música en València del Camp de Morvedre. És gratuït, està organitzat per l'Ajuntament del municipi. Obri les portes a les 7:30, actua abril, que l'estem escoltant ara. A les 9:30 estan els caps de carretell, la fúmiga, i a les 11:30 fades, per acabar a la una amb arreaca, o sigui que planàs a segon.
1: Mira, sabia el pèl perquè és Abril i la fúmiga, tots els dos junts en una col·laborada que van fer.
0: Clar.
1: En te'n vas anar, així sí, sí. De categoria. Té molt bon allà. Cartell a segon Camp de Morvedre en el Fescamp. I què està passant en Alacant, que les fogueres estan tocant a la porta?
0: Sí.
1: Pom, pom.
0: De fet, ahir se va dur a terme l'encesa extraordinària des de la plaça de l'Ajuntament i avui, Joaquí, atenció, perquè esta vesprada ja tenim al pàrquing de l'ADA, que és l'auditori de la Diputació d'Alacant, l'actuació de música per a una festa. A les 7 és l'homenatge de fogueres i barraquers que han faltat i a continuació desfilada del pregó des del carrer Sant Vicent i a les 21 hores el pregó oficial des del balcó de l'Ajuntament. Això vol dir que avui, dia important per a demà, dur a terme la cavalcada del Ninot. Les comissions participen disfressades a motius relacionats amb la temàtica de la seua foguera. Que ja ho tenim ahir, Joaquim!
1: Ja ho tenim ahir! La plaça de l'Ajuntament ja està engalanada, ja estan preparats per a les fogueres de Sant Joan. El pregó, sabeu que és el... Pues això, com la
0: Predicida,
1: crida dels falles,
0: sí,
1: de València, se dona per començades les festes de Sant Joan, les fogueres d'Alacant.
0: Sí,
1: seguim a la província d'Alacant, ens n'anem a Teulada Moraira, que fan uns moros i cristians de cate. Guarda un record personal dels moros i cristians de Teulada Moraira en algunes coses confessables i altres pot ser no tant, però és una festa de veres molt, molt, molt del poble. A més, que hi ha tant de guiri també per allà. Els guiris
0: amb
1: uns ulls que veixen perdigots. No, no s'aclareixen allà, però què està passant així? A més, tenen unes filades, a més, molt, molt guais. I Teulada Moraira sempre està molt
0: sí.
1: Bé.
0: Sempre és
1: un sí. Allà te pots fer un moscatell de categoria. Oh. Tenen uns embotits mel de romer.
0: Sí.
1: I per moros i cristians que m'emprenen... Sí. Fins al 14 de juny, o sigui que n'hi ha dies.
0: De moment, avui a les 8, m'emprèn la cosa amb el pregó i a partir d'ella 10 dies. Demà a les 3 hores, concentració de festers per al munt dinar de germanor i per la nit la replegada de banderes de cada càbila. Després desfilen, presenten els banderins i ja de nit ja ball. Tot això per aquest diumenge, que també hi ha actes del Corpus, es duga a terme el Festival Internacional de Música amb els grups L'Experience, Elvis, Buckets, Struggling i Samsara. No, ja no puc
1: bueno,
0: no sé dir-ho més.
1: Grups que estan
0: molt xulos, molt xulos. Després dels altres caps de setmana, festa grossa. La Capitania Mora, la té la fila Marsa Mudharaya, no sé si ho ha dit bé, Mudharaya, és igual. I la Cristiana, les hostes del Cid. Sí o okay. Què? Ai! Alguna coseta de castellà abans que se n'anem a les informatius?
1: Tira-li.
0: Tu volies que parlem de la gastrollagostí, de Vinaròs, que n'hi ha gastrollagostí. Al passeig del Fora de Forat trobem un gran espai de sabor, música i experiències junt al mar, perquè els millors restaurants fan tapes especials elaborades amb este preuat llangostí, el de Vinaròs. I també estan les jornades de cuina del llangostí. Tu vols buscar el restaurant i veure si tenen menú. Entre setmana em torna els 25 euros. Menú especial degustació llangostí una miqueta més car, potser en torna els 45, que paga la pena.
1: Una meravella. I no me dies que n'hi havia un festival internacional de cine. No, un, el Festival Internacional de Cine de Vilafamés.
0: Sí, per això escoltem a Lucía Jiménez, perquè ella estarà demà. Demà és la cloenda d'esta cinquena edició del Festival de Cine de Vilafamés, en el que han participat 30 curts i que s'han projectat a la plaça de la Font a l'Aire Lliure, una cosa xulíssima de viure. En la gala de cloenda es donaran els premis: millor curt, premi de públic, el d'igualtat, que és un premi especial, millor actriu, actor, director, tot. I Lucía Jiménez rep en guany el premi d'honor, l'actriu i cantant. Ella també ha dirigit curts, ha sigut nominada a Goya com a actor, com a actriu i com a directora de curts més drets, o sigui, que festa gran a Vilafamés.
1: Molta categoria.
0: Ai, ja estarà bé, mira.
1: Escolta, mira, a més ens ha entrat tot perquè pugueu disfrutar. Trieu en les planes oficials de cada un dels esdeveniments, podeu trobar més info, i ara nosaltres a les notícies i a la segona hora. En seguida.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Les interjeccions.
4: Això què vol dir?
3: Quan les paraules fan teatre.
5: Ui, que bonico!
3: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
6: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
3: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
7: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
8: Chau, bambina.
3: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Yep, que vol dir atenció. Uf, que vol dir cansament o alleujament.
9: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
3: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
10: Que susto!
3: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
10: Què diu, què, què?
3: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
11: De categoria.
3: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
12: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
3: Caram! Quan et sorprens.
13: No m'esperava això.
3: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
14: Ja que passa les pedres!
15: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
3: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
16: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
11: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
17: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
18: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
3: Vegem-ho.
7: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... sense H és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. A viatjat, a 20 hores. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
15: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
3: Hem dinat i em fa mala panxa.
15: Ui, la panxa fa mal, tio.
3: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
8: Vols dir?
3: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
19: Casa sé que no és culpa ser milionària.
3: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
20: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
13: No m'esperava això i em fa sentir trist.
3: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
8: És de veres, és de veres.
3: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
16: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Uipa! parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
4: Què diu què què?
3: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
5: Ah, vale.
3: Això sí, el podem pronunciar amb e tancada, què?
5: Efectivament.
3: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
10: Senyor, sí, senyor!
3: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
11: Amiga.
3: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
17: No.
3: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
18: No.
3: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
20: Cuidao!
3: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
21: Està tot molt mal.
3: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
22: No és possible, no és possible.
3: En aquest cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
4: Ah, ara ho entès.
3: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
23: Adiós, chao bambina.
4: Adiós.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
24: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira

0: o algo.
1: Hem de demanar permís, Joaquí, o se le mío.
0: Un dels nostres convidats, que ara parlarem amb ell, ha sentit a través dels auriculars la primera nota en xiafa. Luciano. És que, claro, és el gran Luciano. És el gran Luciano. I per què posem el gran Luciano? Per ambientar la història
1: la
0: que anem a contar a continuació. Proceda.
1: Pues perquè la cançó napolitana, esta és la cançó napolitana més famosa en la versió de Luciano Pavarotti. És una manera d'encetar esta part del programa d'una banda i l'entrevista d'altra. Podríem calificar-lo d'un himne a la cultura italiana, l'alegria de viure mediterrània, per tant, molt adaptada, molt ben adaptada o adaptable a que xerrarem a continuació. Connecta directament amb el tema de què parlem, que és l'espectacle L'ànima de Sorolla, Joaquí.
0: L'ànima de Sorolla, com sona, no? L'ànima de Sorolla, un espectacle inspirat en la vida del pintor valencià. La vida del pintor valencià, els seus quadres, l'impacte emocional d'aquests quadres és que forma part, jo crec, que del nostre ADN. Pintor que, com a pocs, va reflectir, diuen que és el pintor de la llum, però no només és de la llum, jo crec que és de l'ànima mediterrània.
1: I de les escenes efecte, no? Vitals.
0: Pues mireu, és un espectacle... Jo no sé si... És un poc complicat d'explicar ara els pares de la criatura.
1: Ells ho explicaran de categoria millor que tu.
0: N'hi ha poesia d'una banda.
1: Sí, senyor.
0: N'hi ha música... Però música
1: en majúscules, d'altra.
0: Després, projeccions d'esquadres. Esquadres de Sorolla també estaran allà. I després, eixa poesia està interpretada en directe. És com digues, Sorolla en movimiento, algo així.
1: Sí, o ficar-li...
0: En moviment, i també des del teu cor.
1: Ficar-li paraules i posar-li música a unes imatges que nosaltres podem identificar clarament. Jo ho diria així, però igual no sé si ho estic dient bé. Esta gira està duent a terme per teatres de la Comunitat Valenciana. Acaben d'actuar en Turís. I demà dissabte 6 de juny ho faran al Teatre Txegaray d'Ontinyent. Avui tenim amb nosaltres alguns dels seus protagonistes. A veure, Javier Palacio, d'una banda, és tenor valencià. Bueno, té una trajectòria internacional espectacular, perquè ha compartit escenaris amb Montserrat Caballé, ha interpretat Alfredo en La Traviata, m'ha fet Madame Butterfly, jo que sé, Tosca, ja... Lo has hecho todo, querido.
2: Todo, no. Eso,
1: no, eso, pero mucha...
2: Eso es que estoy mayor ya.
1: Una cosa es que...

0: que ens impacten moltíssim, Javier, i que eres un dels pares de la criatura. Abans de fes-nos un titular, presenta'ns l'ànima de Sorolla o l'ànima, pues l'alma,
1: mira,
0: de Sorolla.
1: Pues mira, os estoy escuchando y lo primero que yo hablé con Peri y se nos vino a la cabeza para crear esta criatura es, Sorolla puso una técnica, la técnica era que él pintaba con trazo muy rápido porque su obsesión era que la luz cambiase. O sea, cuando él llegaba a la playa él veía ese sol y ¡oh, qué maravilla! Pero eso,
0: para captarla,
1: claro,
0: ¿no?
1: En media hora esto se iba. Entonces crea esa técnica de pincelada gruesa, pero buah, brillante, esa potencia que tiene la pintura, nace de esto, de esta idea, cuando ya él se refiere al Mediterráneo y pinta esas pinturas fantásticas, el balandrino, el caballo en la orilla, los niños que juegan, es espectacular. Luz, luz, que nos falta luz en esta oscuridad como en Star Wars.
0: Yeah. I ara us explicareu com traslladeu, com vos capta això i com ho traslladeu a un espectacle musical i poètic. També saludem Pere Molina, que és un dels bueno, pares també de la criatura, destacat director d'orquestra, és de Dénia. ¿Tú dónde eres?
1: Yo de Benimaclet, de Valencia del Centre.
0: Ah, tú y de Denia, pues es que es una casa.
2: También Benimaclet, de categoría. No, no parle de Denia, claro.
0: Pero, bueno, que sí, tiene una trayectoria nacional e internacional impactante, director de música, codirector escénico de la obra L'ànima de Sorolla. Ella ens ha fet una primera descripció. Ara explica tu com en la música doneu explicació a aquestes imatges.
3: Sí. Bueno, primer que tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos. El primer que hi hauria que dir és que aquest projecte naix de la idea d'aportar algo nou enllaçat amb la lírica. I bueno, quan ho va comentar Javier, realment ja feia temps que anàvem rumiant de dir, perquè nosaltres al final som músics clàssics, de que ens dediquem a fer gales d'òpera i sarsuela o fer funcions d'òpera sí. I clar, volíem deixar això un poc a banda perquè és lo tradicional de sempre que podem anar a escoltar, i què ens podria oferir la lírica amb alguna altra cosa diferent, no? Mm-hmm. Aleshores, com
0: a... Som un repte.
3: Sí.
0: Pere, no?
3: Aleshores, com a... Pues, com a grans amants de les arts, pues, tant a Javier com a mi ens agradava moltíssim el que és la pintura de Joaquín Sorolla. I vàrem voler barrejar el que és la música, la poesia, la narració i les pintures de Sorolla. Gràcies a una empresa que d'amics de Javier es varen posar en contacte i li varen donar moviment a eixos quadres.
1: Los cuadros tienen vida realmente.
4: O sea, que les proyecciones, els quadres, els menetges.
1: Los bueyes, cuando llegan, por ejemplo, los bueyes a la playa, que entraban las barcas o sacaban las barcas, los bueyes, todo son pinturas en movimiento.
3: Podem observar com els bueys van xafant l'aigua i l'arena, i aleshores, al final de tot, es queda el quadre original del pintor.
4: El moment capturat pel mestre, no?
3: Sí. Que xulo. A més, l'espectacle comença d'una manera impactant, que escoltem la veu de Sorolla. Evidentment no és la veu d'ell, però
0: d'algú
3: que aproxima molt bé, i a més es veu com en terres com Dénia i Xàbia, com ell en plena platja està pintant, i amb moviment. És algo molt impactant, i a més després tindre una actriu com les actrius valencianes que tenim amb nosaltres, tant Iris Lezcano com Maria Maroto, i demà debuta amb nosaltres Lídia Vox a Ontinyent, pues, és una cosa fascinant. A més, també tenim l'oportunitat d'escoltar a José Madrid improvisant en cada moment, el pianista, i tenim una versió també orquestal per a poder-ho fer amb orquestra. Aleshores, crec
4: tenim
3: que...
4: Tenim els ingredients, no?
3: Sí.
4: Ara ens direu com heu acabat de cuinar...
0: Com heu casat aquests ingredients, sí.
4: Imaginar en la mesura del possible com és un espectacle d'aquestes característiques, però havies mencionat, Pere, a les actrius que encarnen alma, perquè és l'ànima de Sorolla, però també és un personatge pel que ens explicava, un personatge en femení, i una de les actrius, Maria Maroto, la podem saludar en este punt. Hola, Maria!
5: Hola, com esteu?
4: Com estàs, Ferla? Estimada Maria Maroto, tan reconeguda i tan estimada. Escolta, quin projecte més molon, no, Maria?
5: És superxulo.
4: Que xulo.
5: Estic escoltant-vos i dic, claro, és que és de veres que és difícil d'explicar, però és superxulo. Jo he tingut ja la sort de fer-lo com 4 vegades i el que estava pensant mentre vos escoltava, dic, és que la gent, sempre que acaba l'espectacle, acaba com en la mateixa cara de com d'haver eixit d'un balneari, saps?
0: Que guai.
5: Sí, és que és una cosa com molt poètica, molt profunda, és que és difícil d'explicar perquè com que mescla totes aquestes coses, però la gent sempre és com, que bonico, ha sigut superbonic, que preciós, quin viatge més xulo.
0: Caramelet per als nostres cors, sí. I els nostres animes. I com és Alma, o com és el teu personatge,
5: pues mira,
0: què contes?
5: Alma, jo crec que, bueno, que a nosaltres, jo crec que ens passa sempre quan fem algo, no? Que fas l'espectacle i segons vas dient les paraules, cada dia descobreixes coses noves i així la gràcia està també en el text poètic preciós que ha escrit Javier Palacios, que no només és tenor i és espectacular, sinó que ha escrit aquest text que té una poesia superxula.
0: Ara li preguntarem al llibre.
5: Claro, sí. Alma és un viatge superbonico que a més sí. Parla de la terra, del Mediterrani, de la natura, es diu aquesta cosa de saber fer, de com es feien les coses antes, no? Uh-huh. Està ple de valors, de lliçons de vida sense ser aleccionador de res, no sé, és un viatge superbonic.
4: Caram, Javier, Maria jo entenc que representa també, no? Les altres companyes.
1: Mira, lo primero es agradecerles a todas ellas, y a Maria también sobre todo, que cuando leyeron el guión, yo les dije, oye, yo no soy un profesor, yo me dedico a cantar, ¿vale? Y el 90% de mi carrera operística la he hecho fuera de España, desde Zúrich hasta Tokio, en fin, todo el mundo. Y yo nunca había escrito nada. Y yo les dije, con toda la humildad del mundo, digo, vosotras sois actrices, María es una gran actriz, y le dije, tú si lees algo y no te gusta, cambia lo que quieras. No, no, no, no cambie una palabra, que se me ha puesto la carne de gallina. Y dije,
4: yo estaba
1: con el ego henchido, ¿no? De decir, qué gusto da.
4: Que te dan esa libertad per a viure el personatge. Perquè Alma, Javier,
1: sí.
4: Alma és una dona. No és l'ànima de Sorolla, o també.
1: És un juego de palabras.
4: Ah, vale.
1: Porque Alma es una mujer que una mujer, las mujeres en cierto modo son seres luminosos, seres trabajadores, seres que se sacrifican por los hijos, entonces por eso Alma también es el alma de la pintura de Sorolla. Alma es toda la gente que ha vivido al voltán del Mediterráneo y toda la gente que ha muerto allí y gente que ha dado su vida por el mar, que es un trabajo durísimo, pescadores. Entonces es como una comunidad de almas que al morir, pues Sorolla pinta. Y eso era un poco el concepto que no me expliques por qué. Un día se me ocurrió, lo comenté con Pero, ostras, qué idea más buena. Y bueno, pues hemos ido dando forma.
0: Vida.
1: Sí, y el guión pues cuenta, son como 10 escenas. Desde la 1 hasta la 10. La 1, digamos, es un prólogo que se presenta y dice, bueno, yo estoy aquí, tal, soy Alma. Cuenta una historia y al final de toda la historia hay una frase preciosa que dice, soy Alma y soy Mediterráneo. Entonces, claro, se funde, es fundir. Y lo
0: ahora va a decirte, y somos nosotros, estás sí, hablando de la nuestra... Sí.
1: Claro, es que yo, gracias a Dios, donde he ido en el mundo, Valencia la llevo en mi corazón. Siempre he llevado el orgullo de decir, bueno, ¿y tú dónde eres? De Valencia. Valencia, el Mediterráneo, sol, las gentes. Yo me he criado en la Escolanía de aquí de Valencia, yo era ya. Cantor de la Escolanía... Y Valencia la llevo en el fondo de mi corazón.
4: Y musicalmente también Valencia, per descomptat, es valencians, claro, y valencianes, claro, teniu escampada, claro. De la llavor del talent de Valencia per tota la comunitat valenciana. I Pere, la música. Perquè, clar,
0: sabia
4: escoltem a Luciano Pavarotti en Un Sole Mío, que ens va posar Teresa Blasco, que ens ha ajudat a organitzar...
0: Un Sole Mío te abore, per encara no explicar més si se pot contar.
4: Uh-huh.
0: Bueno, quina música... escolliu i quina integració li feu?
3: Tot té un perquè en la música. Quan es selecciona lo de Abukela, per exemple, que és una nana,
1: sí.
3: Val? S'està explicant el moment
1: del naixement
3: de Alma, no? De en aquest moment. Després
1: Marechiare,
3: pues en el moment que estan jugant els xiquets en la platja, o per exemple acabar en Un Sole Mío.
4: Claro, perquè el final Un Sole Mío.
1: Sí,
4: perquè
3: bueno, crec que ho ha comentat Javier a l'inici, però és com a que torna a renaixer tot. tot ha tornat a la mar i torna a eixir el sol, torna l'esperança, torna a brillar la llum que ha pintat Sorolla, no? I a més té un impacte brutal quan Maria, no sé si estàs encara ahí.
4: Sí, estava.
5: Sí, clar, sí.
3: Però bueno, en este cas quan Maria diu "soy alma y soy mediterráneo",
1: la gent
0: com és això?
3: Això és un moment, bueno, a mi encara se me posa els pèls de punta, perquè el primer dia que vàrem estrenar, que es va estrenar en Llutxent, ja farà quasi un any, Maria. La gent es va quedar i hi havia gent que estava plorant. I per a nosaltres va ser un impacte brutal, perquè clar, el dia que estrenes i veus a gent plorar o gent que el vinga i que et diga encara en les llàgrimes, gràcies per fer-me feliç aquest moment, dius, és impressionant.
0: Això dona sentit a
3: sí,
0: a tot,
3: i que moltes vegades tal volta les napolitanes, el públic en general no es sap els títols, però han escoltat moltes vegades aquest tipus de música, no? I el per què les napolitanes? Pues perquè estem molt lligats. Les napolitanes naixen en el Mediterrani. Nàpoles té una llum brutal, i a més els italians i nosaltres com a que compartim moltíssimes coses.
0: El Mediterrani unís, és una filosofia de
3: més,
0: vida.
3: I a més, escoltar en aquest cas la veu de Maria és impressionant, no? De com,
4: I tu, Maria, posant-li veu i donant-li ànima a aquest text, tu sents, t'arriba aquesta emoció de la que estava explicant Pere, que és un moment en el que estan deslligant-se les emocions en els teatres?
5: Sí, sí, i tant. O sea, jo n'hi ha vegades que me diuen ai, és que així m'he emocionat, i ja, és que m'he emocionat jo. O sigui, vull dir que jo intento estar com molt entregada al que diu el text sense forçar res, no? Perquè crec que és un espectacle que necessita com aquest punt de honestedat. I és que te porta a soles el viatge. I és de veres que pel que estàvem parlant de la música, jo, per exemple, zero cultura d'òpera. Soc aquesta persona, lo siento. I a més, els ho vaig dir a Pere i a Javier quan quedarem la primera vegada. I jo, a banda de que he après molt, crec que és molt guai que la gràcia de l'espectacle és que unís tres disciplines, no? Que tens unes imatges com per a pedret, hi ha una persona que està contant i està narrant una història i està centrant en la poesia, i després és que musicalment és espectacular, perquè claro, o sea, José el pianista és increïble, Javier ni pa què dir-te, i és com, ostres, que està molt guai perquè puga apropar l'òpera, no? O la música més... Joder, que igual, estic ficant millor un vergenal, sí.
1: No, més clàssica, sí.
0: És que passa que... No, que les arts escèniques, l'art en general, t'aplega, o no fa falta que sàpigues molt, ni de la música, ni d'un tipus concret de música, ni de poesia, ni de lectura, ni de teatre. Però si vas i te dices dur...
5: O que te vagin a un lloc en concret per escoltar aquest tipus de música, que crec que és lo xulo
0: de l'espectacle.
5: Eso és. Crec que això està molt guai.

0: Lucha no.
1: Este sí que eres tú.
2: Y Javier dijo, antes ha dicho Luchano y ahora dice Palacios.
3: Palachos. Que parece que si tienes nombre italiano, esta es la... tienes más enjundia.
2: La interpretación, esos momentos también, esas canciones.
1: Es fonamental.
2: Que notes,
1: ¿no?,
2: que están al cuarto del público.
3: Es una vida, porque yo llevo cantando profesionalmente en teatros de todo el mundo desde 1994, que tenía 24 años. Entonces, al final siempre gente dice, oye, pero esto del canto, digo, mira, tienes que tener pasión, tienes que tener suerte, porque yo gané 5 o 6 concursos internacionales, entre ellos Aslico de Milán, y allí pude cantar con Montserrat, con Plácido Domingo, Elena Obratsova, grandísimos y en grandes teatros como Zurich, como Leipzig, Frankfurt, no sé, Tokio, medio mundo. Pero sobre todo, creo, lo más importante es la pasión. De hecho, uno de mis grandes aportes o errores míos a veces, pues digo, es que me doy demasiado, no estoy intranquilo porque es el alma la que canta, por eso ves, volvemos al alma. No me sirve, la técnica tiene que estar, pero si no aportas nada, hay grandes tenores, por ejemplo, José Carreras no era lo mismo, a lo mejor, que digas, bueno, pues Juan Diego Flores, que es un tenor más ligero, es más... José Carreras era todo pasión, era fuerza, garra. Pues bueno, yo me considero de ese tipo de tenores que bueno, toda la vida me he dado como un limón hasta exprimirme.
1: Això a l'hora de interpretar amb la veu, però jo també que a l'hora d'interpretar amb els instruments, no sé si tu estaràs sí. d'acord, Pere, també n'hi ha garra o també n'hi ha sentiment, interpretació.
3: I en la batuta.
1: Ni en la batuta, per descomptat. Claro.
4: Acompanyar a Javier sempre és un plaer. Jo em considero un afortunat com a director d'orquestra perquè fa anys que col·laborem junts i moltes vegades jo li dic a Javi, no fa falta que assagem. Anem directes a concert, mirem 4 coses.
3: És un home de fe.
1: No, perquè suposo que també hi ha una confiança, una complicitat.
4: Javier és una persona que ho posa molt fàcil i que, bueno, evidentment, no qualsevol pot acompanyar a un cantant, evidentment, necessites una experiència, però Javier va estar present en el meu 25 aniversari com a director d'orquestra, ara fa 2 mesos.
1: Sí. Caram, és que teniu els dos ja un assoliment indiscutible.
2: Tenen alguna gana també en el món de la música i en la vida en general.
1: Però mira, això...
5: És que València és una terreta, perdoneu-me, però València és una terreta plena de talent.
1: Correcte.
5: Amagaet, baix terra, perquè no n'hi ha indústria.
1: Sí. Ah, sí. Jo també estic a favor de que se recolze més la indústria. I sí que és de veres que...
5: Ho dic a farà i en positiu, eh?
2: Però... Ja. No, absolutament. Però s'ha de reivindicar.
1: I que pots trobar gent jove en talent, però que en este cas la maduresa és un grau a l'hora d'interpretar qualsevol de les tres disciplines que estem plantejant.
4: El talent no és suficient si no hi ha un treball i una dedicació. Conforme ha dit Javier, a tu té que apassionar el teu treball. Per a mi no és mai... Jo en Javier no treballo o en Maria no treballem. No, nosaltres fem allò que ens agrada.
1: És que no, igual no ho sentiu com un treball, però sí que despreneu una energia i un esforç i un talent i un de tot que és el que gaudim el públic que vos pot seguir, clar. Sí,
2: i tots aquests ingredients junts fan... i damunt sorolla. No sé.
1: No, si és que és tot bé.
2: Per què no fem un torn a cada un de... Primer, en què vos quedeu personalment d'este viatge, que esteu encara en marxa, i quin és el recau, el missatge? Què voleu deixar-nos, més enllà de l'emoció, que evidentment es desborda, no? Però quin penseu que és el missatge que se queda? Maria, tu com ho veus?
5: A veure, jo em quedo un poc en el que he dit abans, que crec que cada dia el viatge és especial i és particular, perquè a mi em passa que n'hi ha vegades que estic allí i estic escoltant a Javier com canta, me quedo en boba i dic, ai, Maria,
2: que me toca.
5: Centrat. I crec que això és superbonic i és algo que s'ha de viure en present. No és el mateix escoltar. Podries esposar-te un play de la narració i de la música i veure els quadres de soroll a casa i no seria el mateix. Pel que estem parlant, no? Perquè al final
2: i l'experiència col·lectiva també
1: és una confluència, n'hi ha una ànima, n'hi ha una ànima,
5: claro, n'hi ha una ànima ahí en escena. Entonces yo me quedaría en això, en l'experiència també de anar al teatre, no? D'eixir, de compartir amb altres persones i de viure-ho en present. I de la mateixa manera crec que el missatge un poc és viure el present, perquè al final tota la història de l'espectacle parla d'això, de nàixer, de morir, de les coses que te passen en la vida, però que al final tot és present i tot va i ve, i és un poc, per a mi, un poc aquest missatge.
2: De Palachos, ¿qué he dicho?
3: Pues mira, yo estaba escuchando a María y a mí me pasa a veces también con ella, ¿no? Que está recitando los textos, le está poniendo la emoción y digo, joder, que se me pone la carne de gallina. Entonces yo resumiría alma, luz y pasión. Lo más bonito de este espectáculo, de la vida en general y de un artista en particular, yo diría que es... Esto me lo decía el hermano de Montserrat Caballé. Esto es cierto. Yo con Montserrat canté 35 conciertos o así. Tuve la oportunidad de cantar para muchísima gente, entre sí. ellos. Y lo más importante, me decía, ¿sabes lo que más me gusta? Que nunca cantas una pieza dos veces de la misma manera.
1: Eso es importante.
3: Eso es sí. lo que creo que es importante. Nunca ser robótico o decir, no, aquí haré esto. No. Yo cada día me encuentro una forma, lo mismo que María, lo mismo que el espectáculo, que el alma del espectáculo, pues es ese día dar tu alma. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Más dolorida, más inquieta, más...? Bueno, pues tú la das, pero es diferente al día anterior. Eso es la belleza.
1: Y siempre es bello, sí, sí.
3: Y la gente, cuando le golpea la vibración de la voz en directo y cuando le golpea esta imagen, y es que recibe algo, un masaje dentro, y por eso vuelvo al alma. Y el alma, que es lo que falta hoy en día en muchas profesiones y en muchos campos,
1: muchos
3: y en
1: ámbitos,
3: muchas...
1: de la vida.
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Demasiada inteligencia.
1: Mucha tecnología y poca ánima.
2: Tu Pere.
4: Pues yo me quedé amb els finals de quan acaba la funció, quan ve la gent a dir-te què és el que li ha aparegut, em quedé amb totes elles que em diuen gràcies per fer-nos feliç, sí. perquè hem desconnectat durant una hora, o hora i quart, hem desconnectat del que passa al voltant nostre i ens hau fet feliços, estem en calma.
1: Caramba, desconnectar de la teva rutina i que t'envaïsca la bellesa, on n'hi ha que firmar.
3: Clar,
1: quina bellesa, quina meravella.
3: Si me permitís 22 ¿sí? segundos y medio, que no quiero más, yo aprovecho desde este micrófono para lo que ha dicho María. Yo quiero potenciar lo valenciano, los artistas valencianos, las actrices valencianas, y ya que músicos, se ha tenido los músicos, bueno, yo me dedico al arte, las voces valencianas, directores, entonces ya que hemos tenido la idea de hacer un espectáculo diferenciador con Sorolla, Valencia, el Mediterráneo, pues también sería de agradecer un apoyo en cierto modo, a lo mejor institucional o de la parte que tenga que venir, para poder potenciar este tipo de espectáculo, que yo creo que vale la pena, y toda la gente que lo está viendo acaba siempre con esa emoción, porque es algo de calidad, no es una cosa de cualquier forma. Entonces, pues bueno, si me permitís, hago este llamamiento, voy a pasaros mi teléfono y...
1: Mira, que estigueu vosaltres tres en el projecte.
2: Déjanos la tarjeta, ya le llamaremos. Palacios, muchas gracias.
3: Bueno, eso decían en las audiciones en los teatros. Ah, muy bien, ya le llamaremos. mal asunto.
2: Bueno, demà, si esteu en un tinyent, voleu allargar-vos, si queda alguna entrada, al Teatre Chegarà, y tenido la oportunidad de disfrutar de esta auténtica meravella, L'Ànima de Sorolla. A veure quan veniu per Gandia, també per la Safor, el Teatre Serrano.
3: Fantàstico
2: teatre. Això se pot arreglar. A Onda,
3: teatro.
2: En fi, a veure com fem tour d'Ànima Mediterrània per la Comunitat Valenciana. Sí, val, senyor. Maria, quedem així.
5: Vinga.
2: O què?
5: Vinga,
1: gràcies, vale, Maria. A vosaltres tres, a més és garantia.
3: Un beso, Maria, gràcies, guapetona. Maria.
5: Un abrazo.
1: I gràcies, Javier.
5: Una
1: abraçada,
5: adéu, guapo.
2: Bueno, moltes gràcies, Pere. Gràcies, Javier. Ens quedem en el sol mío. Que estes, ja ens heu dit, bueno, un poc d'espoiler, però poc. És el final, és el crescendo, ¿no?
3: De nuevo, ante todos los problemas de la vida, sale el sol.
4: Sí.
3: Oh, sol mío, que me iluminas, me calientas, me das luz.
2: Nada más que añadir, ¿no?
1: Pues firmen.

0: Diu que se nota que entra Fran Surimi. Lleva lo sole mío y posa Bad Bunny, ya está.
1: Y en un giro
0: sense paraules,
1: inesperado sense de los acontecimientos.
0: Fran Sevilla, Surimi.
1: Ya está aquí la guerra.
2: Ay, quin canvi de registre, quin canvi de registre.
0: La vida es así.
2: La vida es así.
0: La vida es así.
2: Totalmente, es contrastos.
3: De Luciano a Benito.
0: Y que además fiques a...
3: Pensando por Surimi.
0: I que té una explicació que vingués amb Bad Bunny.
2: Sí.
0: O no?
2: Sí. Té una explicació. Té una explicació. I té una explicació molt de pes, la veritat. Ja vam comentar per ací la polèmica de la casita. Doncs bé,
0: sí.
2: Sembla que Bad Bunny...
0: Que solo entrava en cuerpos.
2: Clar. Doncs sembla que Bad Bunny ha reaccionat a les crítiques sobre el criteri d'elecció dels convidats anònims de la famosa casita, perquè això ja comentaven que la gent que pujava, la gent anònima que seleccionaven per a que formara part d'eixa casita, recordem, la casita és un espai més de l'escenari on està la gent VIP.
0: És una reproducció d'una caseta portorriquenya que hi duen el seu espectacle.
2: Exacte.
0: Punt.
2: La gent que accedia a aquest espai seguint un patró molt concret, no? Sobretot dones joves, primes i amb una estètica molt semblant, totes. Mm. Una situació que xoca molt, com ja van dir, amb el discurs de diversitat i inclusió que l'artista ha defensat en moltíssimes ocasions. Així que sembla que Benito ha escoltat les xarxes...
0: I ha canviat alguna cosa.
2: Sí, perquè en els últims concerts celebrats a Madrid, la famosa casita ha començat a omplir-se de gent molt més diversa.
0: Home, pues jo ho havia d'haver fet des del primer dia, però bé.
2: Però bé, bé.
0: Explica.
2: Tarde, però sí, bueno, bé.
0: Benito.
2: Benito. Però Benito, came. Per primera vegada s'han vist dins de la casita persones de diferents edats, diferents talles, diferents cossos i perfils molt més variats que no havíem vist fins ara, la veritat. Així que ara sí que podem parlar que en aquesta casita hi ha cossos normatius que la norma, la realitat, és això.
0: La diferència.
2: La diferència.
0: La quantitat d'exemples diferents de cossos i de maneres de ser.
2: Exacte.
0: De colors, tamanys i gustos.
2: La norma és la diversitat.
0: Sí.
2: I el que hem decidit la societat normalitzar o canonitzar no és la norma. Això és molt diferent.
0: Estic amb tu.
2: Això és molt diferent.
0: Estic amb tu.
3: Sí, senyor.
2: I tot el debat este, company, no sé si estareu amb mi, que s'ha creat sobre al voltant de la casita, no?
0: Sí.
2: I sobre els cossos que estaven anant.
0: I sobre quins cossos mereix tindre protagonisme o no.
2: Exacte. Jo penso que és un debat molt interessant que els ha fet reflexionar a tots.
0: I necessari també.
2: I
0: molt necessari encara.
2: Sí, perquè al cap i a la fi tot el món en xarxes ha posat el focus en això. Mm-hmm. S'ha fixat en això. I s'ha donat compte... Alguns sí i alguns no, perquè encara hi ha gent que igual això no ho ha contemplat, però la majoria de les persones s'ha donat compte de que això no podia ser, de que algo estava fallant ahí.
0: Perdona,
2: no?
0: I els propis seguidors d'aquest artista o de qualsevol altre.
2: Clar.
0: Què passa? Que tu eres un artista i no tens seguidors baixets, grossos, segatos,
2: clar,
0: calbs,
2: clar,
0: diversos, coixos,
2: diversos,
0: pues,
3: pobres.
0: No, no
2: també,
3: que
2: també.
3: no poden perdona, pagar una entrada d'eixes de luxe
0: o que fan un esforç realment brutal per poder anar a un d'estos espectacles.
2: Sí. Jo la conclusió que he tret pegant-li voltes a tot això és que s'ha de ser conscient, no?, del missatge que envies a milions i milions de persones.
0: Sí.
2: quan això, no?, precisament quan fas això que pareix que només hi hagi un tipus de cos, un tipus de cara, un
0: correcte,
2: tipus de bellesa, que fins ara semblava que era l'únic que mereixia ocupar eix espai tan privilegiat, no?, eix espai tan VIP. I resulta que no, que qualsevol podem ocupar aquest espai.
0: Molt
2: però
0: bé.
2: També vos dic una cosa, no? Sí. Que cansat ha de ser viure sempre intentar entrar constantment en aquesta norma, en aquesta suposada norma, entrar en l'elit, perquè al final l'elit...
0: Però me lo dices o me lo cuentas,
2: home.
0: Entrar en una talla quan tu no en la vida podràs entrar en una talla és absolutament demencial. I te destrosses.
2: Mm-hmm.
0: Tu i te destrosses la societat.
2: Sí, sí. I fixeu-vos que al cap i a la fi aquesta elit o aquesta el que normalitzem o el que canonitzem, com comentàvem.
0: I perdona, jo en este cas estic parlant d'un peso d'una talla, però igual, o d'un color de pell, o d'un...
2: Una classe social, el que sigui. Però
0: tamany.
2: Tot això ho posicionem nosaltres. O sigui, la societat és qui diu...
0: Sí.
2: Tu sí, tu no. La societat elevem aquestes persones.
0: Ah, sí.
2: Dictem qui és l'elit. Nosaltres fem famosos als famosos. Nosaltres fem influencers als influencers. Nosaltres decidim...
0: Ai, qui té poder.
2: Clar, no, però és cert. Nosaltres decidim qui té ese poder, no?, d'influenciar o que té ese poder de representar en xarxes o que té ese poder... Aleshores, xics, no ens obsessionem en voler pertanyir a això perquè al cap i a la fi som nosaltres qui decidim sí. qui està, qui no està.
0: I mira't el teu espí.
2: I decidim la nostra representació.
0: O mira els, com és la gent del teu voltant. Perquè jo diuen, cossos normatius es refereixen a les models que només hi ha quatre. Que tenen... No, cossos normatius. I cossos normatius és un cos com el meu, per exemple. Jo que al carrer i trobem més cossos com el meu. Exacte. Que no com en de Naomi Campbell, pues que tenim una edat que no sé qui és, però tu sí, Joaquí.
3: Senyora, estupendíssima.
0: Una top model, sí, sí. Top model. Xica, jo, què sé. Però, bueno, però molt, Bad Bunny ha dit alguna cosa o no ha dit ningú? I ha deixat fer.
2: Clar, Bad Bunny no ha dit res, no ha fet cap comunicat, ni ell ni el seu equip, però diguem que amb aquestes accions ja podem veure la seva resposta. Que evidentment sí que escolta les xarxes i...

0: o una gira, però que això té un reflexe molt important i un pes molt important en el que és la societat. Perquè recordem que això ho estan veient milions i milions de persones.
1: No, és interplanetari. Sí,
2: ha fet la reflexió, diguem, de les dues cares de la moneda, no?
3: Sí.
2: Com des de les xarxes, des de les mitjans o de les xarxes més majoritàries es pot encombrar a un tonto com Balcones a la Calle, no? Un tipo que no... O determinades coses, normatius, etc etc. Però després es pot fer també, diguem, una altra revolució silenciosa i fer canvis. Este és un xicot de canvi. Lo que les persones que entren dins de la casita no va a canviar el món.
0: Però
2: sí,
0: si
2: dona
0: mirada,
2: un pas, en efecte.
0: Exacte.
2: I en aquests xicotes passos hi ha molt que fer.
1: Interessant.
2: I com li va la gira a Benito, en general? Clar, està petant, no?
0: Benito ho està petant. Ho està...
1: A mi me fa patir, perquè jo el veig actuar. Ai, Benito! Jo el veig actuar en ese gorret de la Rússia siberiana, jo dic, en la calor...
0: En la calda que fa.
1: Però bé...
0: Sí, de fet, fotos que en l'aeroport mateix o en altres espais que ha estat Bad Bunny, en Barcelona, per exemple, anava ell amb dessuadora, encaputxat viu, que dius, escolta, que fan 40 graus.
1: Criatura.
0: Clar, no, això és una cosa de les estrelles que no entenc, perquè Rosalía, per exemple, també, que després parlarem de Rosalía, també té fotos en estiu, en ple agost, pels carrers de Barcelona, amb una dessuadora, amb uns pantalons llargs, que dius, cariño...
1: I després pujarà un escenari...
0: No estem ubicats, eh?
1: Un 10 de febrer a 0 grados o menos en biquini taparrabos.
0: Sí.
1: Dius, ai...
0: Són coses que jo no
1: entenc. No podem ubicar-li trellat a tot això, a una llamada.
0: Igual són excentricitat de famosos.
1: També és de veres.
0: No, però és que Bad Bunny té molta excentricitat de famosos. A mi és que el tema d'excentricitat de famosos me fascina.
1: A mi també.
0: M'encanta indagar. I de Bad Bunny tinc. I de Bad Bunny tinc xascarreo, tinc xismoseo del que ha fet en esta gira. A veure, hi ha gent que demana que en el seu camerí hi ha gent, jo què sé, agua de... Com es diu? De Fiji, de lo que siga, com es diga això. 50.000 roses blanques. Jo què sé, excentricitat que dius, això per a què? No, per a què? Bé, la excentricitat de Bad Bunny en esta gira, en David tirar más fotos, és que hi porta el seu propi equip de baristes.
1: Me
0: que li preparen el cafè d'especialitat només per a ell. Però no van només els baristes, no. És que els baristes, un bon cafè s'ha de preparar en una bona màquina. Aleshores, porten les seues pròpies màquines per a fer-li el cafè a Bad Bunny. Bé, a ell i a tot l'equip, eh? S'encarreguen de fer el cafè de tot l'equip. Inclús la gent que entra en la casita
2: mira,
0: també pot tastar ese
2: és
0: cafè.
2: És un detall, ja que portes al...
1: Però ell, allà on va, a un lloc al món... Porta a la gent que li fa el cafè i a la màquina...
2: Això pesa...
0: I la màquina...
1: Com aquella que se va endur el... Shakira, que se va endur... Les Oliveres. A Miami, este se du les màquines de cafè de Puerto Rico al món entero.
0: Les màquines de cafè de Puerto Rico.
1: I veig tu el barista que està... O el barista, és que es farà gràcia. Mira, vamos a recorrer el mundo. Però hem de dur darrere la maquinota esta.
0: No podem anar a gastar la quinyata allà.
1: Pel que siga, jo no m'imagino una maquina o un xicoteta.
0: No són aquestes de càpsules que tenim nosaltres. No.
2: Són maquinorres de...
0: Sí, que tenen la seva pressió.
1: Com farà el cafè, aquesta màquina?
0: Tu imagina, tu conta.
1: Mira, Bat, el concierto, si no quieres, no, pero invítame un café de esos, pero que tengo curiosidad, que yo soy muy cafetera.
0: Mira, ahí sí que ha sigut Bad Bunny coherent amb el seu discurs, perquè esta gent que li fa el cafè és una parella de Puerto Rico, que ell sempre anava a la seva cafeteria, li agradava molt el seu cafè, i un dia de broma li va dir a sa parella, escolteu, si faig una gira mundial, vosaltres vindreu amb mi a preparar-me el cafè. Pam! Ja.
1: Sujétame el cubata.
2: Han tancat la cafeteria i s'han anat...
0: Home, imagina que hauran deixat algun responsable.
1: Han deixat allà la sua menuda.
2: I després quan tornen a la cafeteria, imagina't en les fotos, en el Bad Bunny i en tot això. Clar, home, aquesta cafeteria està, n'hi haurà cua.
0: La més visitada ja serà d'allà, d'on siga.
1: Quina
0: gràcia. D'un poble de Puerto Rico.
1: M'encanta les excentricitats, les fa molt. Esta m'agrada perquè jo com soc cafetera, mira, em fa gràcia.
0: Esta és tendra.
1: I com ara en la caseta mentre tots ja estic més contenta.
0: Esta és tendra.
2: És un empleo de calidad i tot això. Molt bé, fenomenal. Fenomenal. I de la Rosalía, que dius que...
1: Anaves a parlar de Rosalía?
0: Sí, de Rosalía vaig a parlar-vos perquè ha passat una coseta amb la seua gira, ara vos conté.

0: Pues mira, a mi m'estava aixina i Rosalés, que vaig ficar un reel o stories, no sé com se diu, d'ella, ballant en puntes, i vas començar a aixir-me, i tot ella en puntes, no sé quantos, lo de les braços en blancs que m'agrada. Ahir vaig estar tota la nit en la Rosalía.
1: Aquesta publicació que vas veure d'ella ballant en puntes, precisament va ser una foto que va publicar fa 3 dies, on deia que tenia moltes ganes del seu concert de Miami, que començava ja la gira per als Estats Units, en Miami.
0: Sí.
1: I ella deia,

0: En el copy, en el text de que acompanya la imatge. Exacte, Miami, tengo muchas ganas, voy para allá. Sí, exacte. Què ha passat?
1: Què ha passat?
0: Tenim males notícies. La veritat que seguidors i seguidores de Rosalía estem una miqueta preocupats.
1: Per què?
0: Bé, tenia previst arrencar ahir el concert en Miami, de la gira per als Estats Units, des del 5 de maig, que havia acabat la gira en Europa, no feia concerts fins ara, i el mateix dia d'arrencar la gira, el mateix dia del seu concert, va llançar un comunicat a través de les seues xarxes socials que suspenia els concerts, tant els dos a Miami com un a Orlando, els concerts de Florida suspesos. El motiu, una emergència familiar.
1: Ui.
0: I fins ahir podem llegir, perquè fins ahir
1: no ha especificat
0: res més. El comunicat arriba fins a això. També en el comunicat s'indica que la gent que té les entrades, que bé, que les guarden, que això farà un canvi de data. El canvi de data no se sap tampoc quant és, perquè la gira està prevista que tinga un final. Vull dir, la gira acabarà i en teoria hauria d'acabar. Però bé, més endavant, no sabem quan reprendran estos concerts que queden per fer en Miami i en Orlando, però la cosa és que no sabem què ha passat. Què
1: haurà
0: passat.
1: I no sabem quan tornarà o sí?
0: Sí, sabem que el seu pròxim concert, després d'aquestes dates, és l'11 de juny a Boston.
1: I això de moment continua en peu
0: i no sembla que se vagi a cancel·lar. Aleshores,
1: ara el tio està patint.
0: Mira, jo tinc una teoria, tampoc m'atrevis a dir, bueno, a veure, jo què sé. Una cosa, que tenim una data d'inici, no? Perquè l'11 de juny tornarà a reprendre la gira, és perquè és un assumpte familiar.
1: Si és una malaltia familiar, no sabria quin dia pot tornar a currar.
0: Clar, no sabria quin dia podria tornar. Aleshores, és algo que ha passat, que té una data, vull dir, jo penso que és un soterrar.
1: És algo superable, o sea, que té una data. Ja.
0: Clar.
1: Ai.
0: Clar. Recordem que... No voldria posar-me ahir. A veure, jo vaig a llançar la meva teoria.
1: Ja saps la teoria.
0: No vull posar-me ahir, però...
2: I si és un naixement?
0: Podria ser un naixement. Estem anant a Gorroín. És veritat, podria ser un naixement.
2: Clar. Requereix de la seva presència allà.
0: Requereix de la seva presència.
2: Física.
0: Per això penso que...
2: En el seu entorn més pròxim. Perquè ella, la família que la té, Barcelona.
0: A Barcelona, sí.
2: Ella ha d'anar allà.
0: A Sant Esteve, a Ses Rovires.
2: Ah, a Ses Rovires.
0: A Ses
2: Rovires. I això. I que l'11... torna. Per tant, té el parèntesi el tanca.
0: És,
2: a dir, no és, diguem, un accident.
1: No és indefinit.
2: No és una malaltia, diguem, en evolució.
0: De vaig, si no sap fins a quant hauré d'estar allà, perquè me
1: necessiten. És que ha de fer alguna cosa relacionada amb família íntima i tornar.
2: Igual és la comunió, ara és l'època de comunions.
0: Tu trobes que ve una comunió.
1: Però això ho hauràs sabut la xica abans.
0: Clar,
1: a veure, aquí no me pongas tu concierto en Florida porque
0: claro,
1: tengo la comunió de la mamá menuda.
0: Roberto, claro.
2: I un part també.
0: I un part també,
1: un
0: més part o menys, sí que
1: saps. Pot estar
2: tant,
1: més o menys.
2: Del soterrar, que...
0: I també normalment, fixa que la vida la celebrem, però també per a celebrar la vida estem acostumats a posposar-ho. Saps? Vull dir, avui és el meu aniversari, no celebrem avui que no me va bé.
1: Una cosa que pares...
0: Setmanes. Però una cosa que pares
1: sol ser
0: algo greu.
2: És right now.
0: Algo,
2: ha de ser
0: right now,
2: ara en el moment.
0: Aleshores, jo... A veure, la iaia de Rosalía... Estava viva. No sé, igual pot anar per ahí la cosa.
2: La iaia.
1: Yeah.
2: Sí. Està maleta o algo?
0: No tenim notícies de que estigui maleta ni res, però al final Rosalía té la meva edat. Rosalía té 34 anys. La germana de Rosalía és més major encara.
2: Yeah.
0: Vull dir que l'àvia serà
1: podria
0: major.
1: Ser una...
0: És una cosa que, una teoria que jo m'estic traguent ara mateix i m'estic atrevint
1: a dir-ho. És possible que ho sapiguem.
0: Però bé, són teories.
1: Sí, si és una cosa així, se sembra.
2: Sí, no?
0: Molt vinculada. Molt vinculada. De fet, en una de les cançons de Motomami, el final de la cançó és un àudio de la iaia.
2: De la iaia.
0: Sí, que, bueno, li dic unes paraules molt boniques.
2: No, que no la voleu. Aquesta
1: so...
0: No, per favor, no.
2: Sembleu que vull que no se dispara la imaginació.
1: I a mi m'estan dicint per el pinganillo que ha aparegut en algun lloc insospitat. I jo dic, la Rosalía, me refereix.
0: Sí.
1: Dic, la Rosalía ha anat a un lloc insospitat quan tenia esta circumstància o era abans de que tinguera estos concerts anul·lats?
0: A veure, Rosalía ha aparegut en un lloc que pocs mos esperaven que podria aparèixer. De fet, estos alumnes de Galícia tampoc s'esperaven que Rosalía poguera aparèixer. És que estic parlant de canviant
2: Galícia
0: radicalment de
2: ella?
0: Clima. Rosalía ha aparegut en Galícia durant la gira de Lux, però no d'una manera física, no passejant per ahir pels carrers.
1: No,
0: a comer percebes, no. Rosalía ha aparegut en els exàmens de la Pau de Galícia.
1: Mira, José Luis està en Múrcia.
0: Sí, mira, a veure.
1: Així en el comentari de text de la Pau en Múrcia.
0: Pues mira, aquí sí, Rosalía.
1: I Lux en Galícia.
0: En Galícia. Era un text que parlava, que havien d'analitzar els alumnes, no?, per l'anàlisi i per parlava de Rosalía, de Lux, de l'espiritualitat, del buit existencial i de la necessitat de trobar el sentit a les coses. Aleshores, els alumnes... Xica, jo voldria ser un d'aquests alumnes...
2: Quan, claro, no? Anàlisi de text, tot, que era així bordat.
0: M'agrada així bordat.
2: Claro, perquè tu, tot el significat, tot això, tu saps tu.
0: Així anant jo agustíssim i relaxaíssim a l'examen.
1: Estos examinadors que posen aquestes personatges, estos personalitats o personatges...
0: Sí, persones de bé.
1: Que als alumnes es pot fer gràcia, és un sí, sí, cruzar la passadella.
0: Persones de bé, persones intel·ligents i persones conseqüents.
1: I acabem la secció de famosos amb...
0: Amb bones notícies. Què acabem passa? Amb Rigoberta Bandini, perquè ha anunciat que està embarassada de nou.
2: Mira, Rigoberta, enhorabona, està prenyada.
1: És una bona notícia, ja ens agrada.
2: Claro.
0: Sí, enhorabona, enhorabona, Rigoberta. I ho ha fet d'una manera superinusual, davant de milers de persones, en meitat d'un concert. Va ser ahir a Madrid, i esta va ser la reacció del públic.
3: Bueno, ha venido un momento del show en el que no sabía si le iba a decir o no. Pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Y no, es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concepto.
0: Ella diu que no está sola, señalándose
1: a la panxeta.
0: Y también argumenta que está molt cansada fent el concert y per això ho havia de comunicar. Diu, mira, no puc més, necessito que entengueu per què m'estic ofegant y es per este motiu, perquè estic embarassada de nou, és per al seu segon fill.
2: Que naturalitat.
0: Sí, pues sí, sí, així ha de ser, no?
2: Bé,
0: comunicar les coses a naturalitat i ja està.
2: Fenomenal.
1: Mira, jo m'alegre, si la dona està contenta, jo també.
2: Claro.
0: Sí, s'alegrem tots.
2: Molt bé. Que siga l'horeta curta.
1: Que siga l'horeta curta.
0: Exacte. Que se faça curtet. Molt bé.
2: I el cap de setmana que se faça molt llarg per a tu i per a tots.
0: Això, per favor.
2: Molt bé.
0: No n'hi ha res que puguem fer per a que això passe.
2: Prego.
1: Ara parlarem amb algú.
2: Un cafè d'especialitat de Benito.
0: Ah, mira. Bueno, això podria ser.
2: Això igual la llarga.
0: Igual la llarga.
1: La vida. Gràcies.
2: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Ostres, sintonia informativa de l'horatge. No serà que Obiols està així per a contar-nos el que hi ha?
1: Mira, pues jo anava a rebre'l aplaudint-li d'allò més.
2: A
1: mi l'horatge de Willy Lluís, sí. Per mi l'horatge de Willy és un sí.
4: És que... durarà poc. No sé si em retiraràs l'aplaudiment.
1: Ni pensar-ho.
4: Em retiraràs l'aplaudiment de seguida. Perquè ja demà torna el sol i tornen a pujar les temperatures, però vaja, serà un ascens paulatí, de moment. Demà sí que esperem eixes màximes que en alguns casos ja aplegaran els 30 graus, però avui ja us ha que hem notat eixe descens de la temperatura i eixes pluges. Ha sigut un dia més de tardor i a més amb temporal marítim, la situació molt rebolicada. Hem tingut ratxes de vent que, per exemple, al Puig de la Llorença, a la Marina Alta, això és el poble nou de Benitatxell, ha arribat als 97 km per hora, 89 a Calp, concretament al Morro de Toix, o per exemple 63 km per hora a Borriana, o 65 al Port de Sagunt. I ja ho dèiem ahir, precaució amb el bany. De fet, hi ha una persona desapareguda en Almassora.
2: Sí,
4: en Almassora.
2: Sí,
4: saps? Avui sí que no, avui sí que ja la gent no convida, però ahir de vesprada feia sol, feia calor, estava canviant el vent, s'estan registrant ratxes fortes ja, la mar s'estava picant, i mira, 94 litres per metre quadrat d'esta matinada.
2: No, no, ja, no? Que bé.
4: A Cabanes, concretament a la Ribera. Ha sigut una línia de ruixats que ha afectat la costa nord, i després hem tingut precipitacions més continuades a la zona, bàsicament, entre la Marina Alta, el nord de la Marina Alta i la Safor. Han caigut 77 litres per metre quadrat a la Vall d'Ebo, 75 al Montgó, a Xàbia, 38, per exemple, a Vilallonga, o 38 a Rafelcofer. Encara plovia en alguns punts d'aquesta zona, però les precipitacions aniran a menys. I del nord, a part dels 40 que han caigut a la Ribera, a Cabanes, 94 a Cabanes, 40 a Carló, o 20 a Vila-real. I les temperatures més altes, avui, en zones del sud, també se ven de gregal, allà pugen, especialment a la Marina Baixa, per exemple, 28 graus a Finestrat, a la Marina Alta han caigut més de 80 litres, al nord, i a la Marina Baixa, 28 graus de temperatura. Per tant, en pocs quilòmetres, ja veieu com canvia
2: el que fan les muntanyes,
4: el que fan les muntanyes i el vent. I, però, per exemple, només 14 graus de màxima a Castellfort, avui.
2: Caram, frescoleta.
4: O de 9 graus a Utiel, que és la mínima que hem tingut que hem tingut en molts dies.
1: Quin canvi, per favor. Sí, una cosa, sí. La provisió del corpus i tot això, com ho tindrem?
4: Bé. Demà al matí, clar, hi ha molts núvols, s'aniran dissipant. Demà al matí hi haurà molta humitat, molta boira, s'aniran trencant els núvols, al migdia més sol, de vesprada núvols també en zones de muntanya, podrien deixar alguna gota a l'interior de Castelló, però vaja, a poc anirà eixint el sol i, a més, aniran pujant les temperatures. Cap exageració. Diumenge al matí tornarem a alçar-nos amb molts núvols, núvols baixos, especialment a les comarques centrals. Diumenge reculen un poquet les temperatures, però vaja, diumenge serà un dia també de primavera-estiu, podríem dir. Això amb calor, però vaja, és que no serà exagerada, de moment.
2: Sí, 25 gradets, més o menys, temperatura agradable, una cosa que estiga bé.
1: Super
2: molt bé, però a veure lo de la moma i les roques i tot, és molt agradable.
1: Sí, és que jo penso en les persones. La persona que està dins de la moma, la que està dins dels nanos i gegants, per ells millor que sigui aquesta temperatura.
4: Home, i tant, per ells i per tots, si ho trobe, no?
2: Ens anem de cada setmana. Que sigueu molt felices, bonicos.
1: Gràcies. Gràcies,
4: Oriol. Bon cap de setmana.
1: Dilluns a les 4, sí, Joaquí, quedem...
2: puntuals. Venga. A fer un cafè de Benito.
1: Vos... us espereu. Adeu, bon cap de setmana.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Iaia, una coseta, tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
5: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
4: De què?
5: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
4: Oh! I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
5: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
4: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
5: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
4: Una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som certs de les pantalletes?
5: Sí, més o menys igual, però almenys els certs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
4: I què conreaven?
5: Plat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
4: Però com a mínim ara, jo que sé, podem votar, tenim tractors i fem mems dels senyors feudals.
5: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
4: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
7: Tira-li, enxufa-li.
8: Ho fas molt bé.
9: Ole tu, ole tu.
4: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
10: Estava desitjant-ho.
4: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
11: Queda clar, sí?
12: Senyor, sí, senyor!
11: Sí, tothom.
4: Si vos esteu avorrint i badalleu...
13: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
4: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
14: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
4: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
15: Vols dir?
4: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
16: No m'esperava això.
4: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
13: Clar que sí.
4: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
17: Missatge rebut.
4: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
18: Que susto.
4: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
18: Vale o no vale?
19: Ah,
2: Ah, vale.
4: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
2: Efectivament.
4: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
7: Això què vol dir?
4: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
8: Ah, ara ho entès.
4: Fins a la pròxima, llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
3: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Que sí, y Diego Urdiales, pues como es amic de este programa y es un torero en profundidad, pues ens ha, yo diría que ens ha regalat una meravella. Anem a parlar del bo al carrer, vinga, que tenim un minutet, vinga, vinga, anem al bo al carrer.
1: Al carrer, en Apunt Radio.
0: Eduardo Barberà, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
0: Que ja estem rematant el programa, però jo no volia anar-me sense saludar-te. Què se trobarem a Sant Joan de Moró, a Castelló, a partir de ja, no?, pràcticament?
2: Sí, doncs pues mira, comença la festa del dia de 9, el dia de 9 de juny, fins al dia 21 de juny, celebrant Sant Joan.
0: Que és la festivitat també que coincideix amb la festivitat de la Fira de Sant Joan. Enguany, aquestes celebracions tenen una sorpresa, o diguem-ne un atractiu més, perquè n'hi ha dos bous d'una ramaderia molt especial, no?
2: Sí, aquest any l'Ajuntament ha apostat per una ganaderia que és molt reclamada pels aficionats taurins, que són dos bous de Don Celestino Quadri.
0: Sí, senyor. Per cert, que he parlat del documental d'Esplà i Fernando Quadri també està en aquest documental. I com ha sigut la idea d'anar a buscar dos bous de la ramaderia de Quadri?
2: Perquè són uns bous que, el que és per l'aficionat taurí del món del bou al carrer, són una ganaderia que està molt reclamada. Funcionen prou bé, aquests bous del carrer.
0: Són molt perillosos també, he de dir. Donen un gran espectacle, eh?
2: Esperem que hi hagi una bona afluència de gent, que és el que espera l'Ajuntament, per això ha apostat per una ganaderia més puntera, i a part d'això pues, hi ha prou més actes durant tota la setmana, taurina.
0: Tota la setmana ple d'actes al voltant del bou, és de veres?
2: Sí, tenim 6 associacions culturals que patrocinen tot, cada un, dins de les possibilitats o el que poden cada any, perquè són aportacions que fan, però que són tots molt bé. Hi ha 6 associacions, com bé he dit, que una és la Unió, l'altra la Divisa, Empina el Colze, Toreros de Barra, Conill Pelat i Estanya, una associació nova que també patrocina un bou. Tots ells, cada un, en diferents dies de la setmana, patrocinen animals.
0: Això està molt bé. Empina el Colze serà d'aigua, no? Per a beure aigua.
2: Són totes iguals, almenys.
0: No, però sí, queda clar. Però bueno, a mi m'agrada molt això d'anar a la ganaderia, a la ramaderia de Quadri, i no és ni barata ni és senzill, no?, triar dos bous de Quadri, però això mereix la pena, no? I això vol dir també que en aquest cas el consistori el que ha fet és apostar encara més fort, no?, perquè les festes d'enguany tinguin més pes i més repercussió, no?, i més qualitat.
2: Així no és, la intenció era aquesta, per això hem apostat per una ganaderia, com he dit anteriorment, més puntera. Vam tindre l'oportunitat d'adquirir aquests dos animals. Damunt és un animal que en la ganaderia de Quadri tampoc no hi ha cap barbaritat, que és un bou castanyo, sí, que està molt reclamat, l'ho dit.
0: Sí, senyor. I tu com convidaries a la gent que no sàpiga el que es viu a Sant Joan de Moró, a la plana alta de Castelló, per a que deixin un huequet i s'apropen allí? Com les convidaries? Què trobaran allí?
2: Allí trobaran de tot, el mateix que estem dient. Els bous al carrer és l'acte principal de la setmana festes, però hi ha també la majoria de vesprades, hi ha tardeos, que estan molt reclamats en aquests moments. Per les nits hi ha verbenes. Després hi ha el dia del patró, el dia Sant Joan, hi ha un musical, però també està el primer dia de festa del dia de 9, que és la proclamació de la reina i la seva cort d'honor, que és un dia que la gent del poble ho valora molt i hi ha molta gent.
0: Eduardo Barberà, que ha sigut un plaer, gràcies per apropar-nos les festes d'honor a Sant Joan en Sant Joan de Moró, Castelló. Estem convidats.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Un abraç molt fort. Gràcies.
2: Igualment.
0: I gràcies a vostès, que ja se n'anem. Ha sigut terra de bous. Jo espero que els hagin emocionat, com jo he emocionat també escoltant les paraules del mestre Diego Urdiales. Senyores, senyors, adeu. Moltes gràcies.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem. La música batega amb tu en la ràdio de Punt.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Sé que te conoces. Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.

0: Sonem, el ritme de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: Imagina una illa deserta enmig del mar. Fa un dia perfecte, digne de recordar. Deixes que duren per a sempre. Corres contra el vent, no hi ha ningú que et pare. Sols arena i una brisa suau. Ni mirades ni rellotges.

0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València de futur? I això és la pregunta que avui vos deixem per a intercanviar opinions, per a interactuar amb vosaltres. És Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València del futur? Sincerament, per a construir alguna cosa, ja que tindré ganes de fer-ho, intenció de fer-ho. Jo no sé si en el València n'hi ha intenció ni ganes. Per més que continuen amb les filtracions de lo d'Europa per a l'any que ve i tal, que és igual que començar l'estiu passat, després d'ací un mes ja veurem on estem, i d'ací dos mesos estarem a punt de començar la Lliga, volem on estem. Volem ixa pretesa revolució, si és a la fi de veres o no hi ha cacaus per a fer-la, i volem si ixos perfils de futbolistes, en principi amb més qualitat i amb més mentalitat i amb més cames que volia fitxar el club, acaben venint, o altre any se torna a demostrar que sense diners no es poden fer miracles, sense inversió no es poden fer miracles. Avui he arribat a Manises, a l'aeroport, Javi Guerra, després de debutar ahir amb l'equip nacional, sent un dels futbolistes que, tot i no estar en la prellista de Luis de la Fuente, de 55 futbolistes, sí ha estat en el grup de reforç per a ajudar als primers convocats de la selecció a anar preparant els entrenaments d'esta primera setmana de concentració. Javi Guerra, que hi va jugar 33 minuts i que, sincerament, de Luis de la Fuente, de 55 futbolistes, sí ha estat en el grup de reforç per a ajudar als primers convocats de la selecció a anar preparant els entrenaments d'esta primera setmana de concentració.

que coneguem. I ser futbolista, com dèiem, ahir va jugar 33 minuts. I des que desapareguera José Luis Gallá de la selecció absoluta, cap futbolista, i estem parlant, crec que de la Euro de 2024, havia tornat a xafar la selecció. Gallá queda, en principi, concentrat en la Euro de 2024, se lesiona, té que operar-se, i a partir d'ahí entra Cucurella en la selecció i s'acaba allà. És l'únic futbolista que sembla diferencial, que sembla diferent, però ahir ens recordava son pare que és un futbolista que, com tots, necessita confiança. El mateix pare que pel matí havia estat amb els companys de Radio Marca recordant que quan li van xiular ho passa malament. A mi, sincerament, hi ha una cosa que m'extranya i que m'extranya sobremanera. M'extranya l'exigència que té Mestalla o que tenen en determinats cercles d'opinió sobre els jugadors de la casa i la laxitud i la comprensió que n'hi ha per als futbolistes de fora. M'extranya molt que hi hagi dubtes de la professionalitat de futbolistes que tenen un contracte signat en el València i que ningú repare o mire o assenyale o posa el focus sobre futbolistes que saben que a 30 de juny, com estan cedits, agarren la maleta i se'n van. I crec que ahir s'està sent injust, en general, amb la gent de la casa. Sense ser un titular indiscutible, però en este València de mínims, pues recorde que Fran Pérez, al qual la gent se tira any i mig matant-lo, ha jugat amb el Rayo, su campió de la Conference League. I que lliga tornat a quedar per damunt del València. O corre molt. Llavors, de les crítiques, no dic jo que no hi hagi arguments per a fer-les, però me rechina molt, me xirria molt la intensitat d'algunes crítiques i la quasi inexistència d'altres. Perquè a lo millor soles, alguns dels xulis que enguany s'han dut allà, o Javi Guerra o César Tàrrega, a millor algun d'aquests xulits se'ls tenia que haver endut Sant Juma o Santa Maria, o sobretot en la primera volta a Machani. Però me causa estranyesa. Me causa estranyesa com cada volta que un futbolista decidís no creure en el projecte de Meriton per causes evidents se comença a desatar, sobretot en xarxes socials, una onada de descalificacions cap al futbolista i que qualsevol futbolista que se'n va del València per les mateixes qüestions, perquè al final el diners mana i el projecte mana i la carrera dels futbolistes és curta per a ells, a la fi resulta que sobre eixos no hi ha tanta exigència. No sé, he volgut fer este raonament en veu alta perquè sí que he vist un Javi Guerra que té ganes, però que hi ha coses que ja les sentirem se li escapen a ell. I qui té la clau, de moment ni està, ni se li espera. Les 11 de la nit, 11 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: no ha anat ni a l'últim quart.
1: Sí, tenia, tenia dubtes fonamentalment Pedro Martínez, però al final William ha pegat un bon passo a Bilbao Basket. Ha sigut molt, superior la formació taronxa de Pedro Martínez, així que, bueno, pues, bye bye als homes de negre, de Jaume Ponsarnau, i València Bàsquet, que tindrà més temps per a descansar en la seva pròxima eliminatòria de semis. València Bàsquet ja està en semifinals.
0: Hi ha hagut moments de la narració de Salvador Esta Desprada que donaven ganes de cridar policia, policia, està havent un atropellament, perquè és que ha sigut un atropellament des de pràcticament del principi fins ja minuts finals de l'últim quart, on ahí ya València Bàsquet ha baixat el pistó, com és normal. Lo de posar la final del 82 en la tele, que espera, espera que jo recorde lo bé que soc.
1: No, perquè per veure futbol.
0: Molt bé. 11 i 12, les fotos com venen?
1: Les fotos venen, Manolo, de divendres.
0: Tira-li.
1: Satisfacció és el sentiment mostrat per Javi Guerra esta vesprada en l'aeroport de Manises en tornar de la seva experiència amb la selecció absoluta. A més d'estar quasi una setmana entrenant en el grup de reforç designat per Luis de la Fuente, el jugador valencianista va poder debutar amb el combinat nacional en l'amistós d'Anifron l'Iraq, disputat a Riazor. Després dels 33 minuts disputats que serviren com a estrena, el de Gilet es mostrava feliç d'estrenar-se com a internacional absolut.
2: Que la majoria són els mejores jugadors de... en su posición en el mundo, entonces creo que hay un gran grupo, tanto humano como futbolístico, por debutar con la selección, porque al final no es fácil, hay muchos jugadores que pueden ir, entonces bueno, contento por ello.
1: Visita a la cantera, aprofita la disputa d'una nova edició a Villarreal del torneig de futbol base, la Lliga Promisis. El nou entrenador groguet, Íñigo Pérez, s'ha deixat veure per la ciutat esportiva i Íñigo ha tingut unes paraules per als xicons que estan defensant l'escut del Villarreal en el campionat i els ha recalcat la importància de disfrutar del futbol en les edats de formació.
3: He estat amb vosaltres en una cantera, la del Anticiclo. Us puc dir que és que disfrutar és que... se gane ese tierra, ese empate, que venís a casa con la sensación de que habéis disfrutado, habéis estado con amigos jugando.
1: La gran il·lusió, demà comença per al Castelló la primera eliminatòria del play-off per a pujar a la primera divisió del futbol espanyol, tot i les absències dels mundialistes Cipenga i Mabil i la del lesionat Jeremy Melot. Pablo Hernández és conscient de la il·lusió amb la qual la ciutat afronta esta fase definitiva de la competició. El preparador albinegre espera que el seu equip doni la millor versió front a l'Almeria.
4: Vamos a dar el máximo e intentar pelearlo y intentar ganar este playoff. Dar el 100%, seguir nuestra línea de juego, que es lo que nos ha traído aquí. El Almería es un equipazo, pero que si estamos 100%, como mostramos en la liga regular, pues somos capaces de poder ganar.
1: València Bàsquet tanca la sèrie davant Bilbao. No hi haurà tercer partit perquè els de Pedro Martínez no han donat opció als de Ponsarnau i els han atropellat establint un resultat final de 71-88. La clau per a Pedro Martínez ha estat en el ritme de competició que el seu equip ha adquirit enguany en jugar Eurolliga i estar acostumat a esforços continuats cada pocs dies.
5: Seguramente ellos no están acostumbrados a jugar en 48 horas partidos de una intensidad muy alta. Nosotros, pues bueno, eso lo tenemos un poquito más al jugar la Euroliga, estamos un poco más acostumbrados, yo creo que ellos han pagado hoy un poco el pato de eso, ¿no? De no recuperarse bien en 48 horas.
1: A l'equip femení és notícia la deu de Cristina Ubiña després de 6 temporades com a taronxa. L'aragonesa es mostra plenament satisfeta del seu pas professional i personal per el València Bàsquet.
6: Yo firme aquí con la idea de echar raíces, de asentarme ya en España y de volver a enamorarme del baloncesto, y he conseguido todo. He echado raíces, he conseguido formar una familia, he conseguido títulos, he conseguido disfrutar del baloncesto. Que todo lo que quería se ha cumplido con creces, entonces me voy con una satisfacción muy grande.
1: La final del campionat individual d'escala i corda s'ajorna una setmana per lesió de Marc Giner. La partida que corona el rei de la pilota valenciana estava programada pel diumenge 7 de juny al Trinquer de Pelayo, però queda suspesa fins al dia 13. El mateix Marc Giner explica la dolència i diu que espera poder estar recuperat el més aviat possible.
7: Bueno, no sé molt bé quan me la vaig fer, sí que sé que el dimarts en l'entrenament en Pelayo vaig notar ahí prou de dolor en la zona del colze i, bueno, després... ha costat un poc trobar l'origen exacte de la lesió, pareix que ara més o menys ho tenim encarrilat, anem a veure si podem recuperar-la bé. Depèn de l'evolució que tinga, pues, estarà millor o pitjor, però la idea és intentar recuperar-la el millor possible i després sempre tenim l'opció d'una infiltració, però bueno, hem d'intentar exprimir totes les possibilitats.
1: L'Orneo Alacant cau en la seua Copa. L'equip alacantí s'acomiada de la Copa del Rei després de perdre per la mínima 31-32 contra el Bada Huesca en el partit de quarts de final de la Copa del Rei disputat al Centre de Tecnificació d'Alacant. Barça-Nava i Bidasoa-Bada Huesca són les semis que es disputaran demà.
0: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. I aquests dos 90 van en xifra, en número. El 90 d'Instagram és en paraula, lletra. 90 minuts ràdio també. I per a enviar àudios, 6 de 9, 42 18 01. 6 de 9, 42 18 01. Per a opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa i de la pregunta que estem fent en el dia d'avui, en la nit d'avui. És Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València de futur? 11 de la nit i quasi 18 minuts. Grans i de moltes coses més, xerrem així en Apple Radio i durant els pròxims 90.
8: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: ¿Y dices que siempre sucede?
15: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
16: Solo se me ocurre. ¡Wow!
14: Increíble. ¿Pasa siempre?
15: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
16: ¡Wow!
15: Descúbrelo en tu concesionario.
17: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
18: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
0: De la nit i 20 minuts. Comencem a parlar de tot el que ha donat de si el dia, sobretot a nivell competitiu. I una d'aquestes coses ha sigut la victòria de València Bàsquet, com dèiem, Salva, que no ha deixat opció a Bilbao.
1: Sí, ja està en les semis, a més per la via ràpida, era l'objectiu. Tindrà més temps per a descansar la formació taronja de Pedro Martínez de cara a les semis. Mm-hmm. Per contra, el seu rival, que ha deixat l'eliminatòria entre el Baskonia i el Joventut, i sa sèrie pues, ha igualat avui a 1, després de la 1, després de la victòria de Joventut. Així que, Manolo, bueno, el seu rival tindrà un partit més que no, és taronja de Pedro Martínez.
0: Bueno, un Pedro Martínez que tampoc tenia clar si li convenia molt descansar al seu equip, pel que he sentit, És cosa de Pedro Martínez.
1: Són les coses de Pedro Martínez. Li han preguntat que, bueno, que el seu equip pues, agrairà descansar. La seva resposta a mi també m'ha desconcertat.
19: Bueno, descansar a veces va mal, ¿no? Porque te coge un poquito de ansiedad por las ganas de competir. Las cosas vienen como vienen, ni están bien ni están mal. Hay que estar preparado para todo, adaptarse como semifinalistas. Es una buena noticia para nosotros, pero bueno, a ver si podemos recuperar algún jugador de los que tenemos lesionados y a seguir en el camino.
1: La clau de perquè, bueno, pues el seu equip ha tingut un ritme de competició diferent al del rival, ens la dona el mateix tècnic taronja.
19: Bueno, hemos jugado un muy buen partido. Yo creo que Bilbao, toda mi admiración, han hecho una temporada increíble, pero yo creo que seguramente ellos no están acostumbrados a jugar en 48 horas partidos de una intensidad muy alta. Nosotros, pues bueno, eso lo tenemos un poquito más con al jugar la Euroliga, estamos un poco más acostumbrados. Yo creo que ellos han pagado hoy un poco el pato de eso, ¿no? De no recuperarse bien en 48 horas, pero sensacional temporada y magnífico juego. No todo es ganar y los valores que ellos han tenido son geniales.
0: No todo es guayar, pero si guañes, mejor. Nacho Rodilla, ¿qué tal? Buena nit.
13: ¿Qué tal? Buena nit.
0: Bueno, per moments, yo diría que en la retransmisión hubo momentos que donaven ganes de cridar allò de policía, ya ha hagut un atropellamiento, porque es que hoy València Bàsquet ha atropellat el Bilbao.
13: Sí, torna a atropellar València Bàsquet. Quan se fica en esta dinámica, la veritat és que estem davant de, pues, del millor equip o del segon millor equip, no, junt amb el Madrid, dels més poderosos i dels que més mostren esta contundència el dia que estan en el engranatge que correspon, que estan seriosos des del principi. I avui és que lo de Bilbao se veien superats, jugadors un poc desquiciats, un poc fora de la seva dinàmica habitual, inclús en aquestes situacions moltes vegades de llançaments que trobaven a base de bona elaboració tampoc els engatillaven, fruit d'una dinàmica física de València Bàsquet, sobretot en el treball defensiu, d'aquesta asfíxia que ha portat així a atropellar de manera claríssima i contundent a este Bilbao Bàsquet.
1: Nacho, la eliminatòria de la que ha decidit el rival està igualada, com has contenies tu clara al llarg de la retransmissió.
13: Sí, a veure, Baskonia ha estat molt bé o millor en este tram final de temporada, no? Però és cert que no és un equip que ha mostrat una regularitat al llarg de tot l'any, s'agafa més en este tram final, i per a mi la penya ha jugat un bon bàsquet, sempre un bàsquet d'anàlisi, de penalitzar lo que el rival tinga debilitat, i avui ho ha tornat a plasmar d'aquesta manera. Bueno, crec que pensava abans del partit que anava per la línia esta de portar-ho a ixe, força a ixe tercer partit la penya, i així va ser. I jo, bueno, Pedro Martínez, a veure, té les seues coses i les seues perletes i les trau, no? Però te vaig dir una cosa, és a dir, Pedro estava resant per a poder descansar i agafar una micoteta d'aire, i ara qui se va a veure la maquinària més apretada va ser Baskonia o la penya, el que passa a ixes possibles semifinals, i nosaltres anem a agrair-ho, sobretot ara en estos quarts de final, el poder tindre un poc de descans.
1: Sobretot, Nacho, perquè tens jugadors que encara no estan bé, com per exemple Montero, i que necessites recuperar-los.
13: Clar, és que tu venies a Montero i dius, ostres, és un tio, continua siguent diferencial, però tens la percepció que ell va trobant els companys per a regular-se ell mateix, sí. Saps? És a dir, va subministrant per a no penalitzar-se en aquest muscle que arrastra problemes, no? Sí, tens jugadors que estan tractant de sobretot en l'aspecte físic, de tornar a tindre aquesta bona condició física, i en el cas de Montero pot ser diferencial. Els dies, jo a lo millor, si tu avances en la competició i te fiques en semifinals i final, també pot ser important, però ara que vens d'enllaçar aquest tram final d'Eurolliga, no, tant de partit seguit, ara per a recuperar els partits de Lliga CB, han sigut tres en una setmana. Crec que sí, que en estos quarts de final tindre un poc d'aire a València Bàsquet li va molt bé.
0: Nacho, per a tancar, no qui és més complicat o qui no és més complicat, sinó per característiques de joc, a qui preferixes tu que s'enfronte València Bàsquet en semis, a la penya o a Baskonia?
13: A la penya, perquè crec que eliminatòries llargues a la penya la castiga perquè depèn de jugadors d'experiència, cas de Ricky, en aquesta direcció de xoc, no té atomis, conforme llargues eliminatòries, crec que la penya és més penalitzada. Baskonia em sembla que a un dia d'estos d'esplendor és un equip que guanya qualsevol i li otorgue un punt més de ventatgeta a Baskonia per jugar en casa i per capacitat, però si tinguera que triar, evidentment triaria a la penya, perquè que en, a llarg termini, a 4 o 5 partits, València Bàsquet passaria per damunt de l'equip de Badalona.
0: Perfecte, Nacho, moltes gràcies.
13: Vinga, adeu.
0: El nostre comentarista de bàsquet, després d'aquesta victòria, com dèiem, 71-88, on València Bàsquet s'ha fet amo i senyor del partit, només ha baixat el pistó una miqueta al final, com és normal també per a guardar gasolina. Del bàsquet, com deia, actualitat competitiva, a l'handbol, encara que en l'handbol, Salva, ens hem quedat amb mal sabor de boca amb l'Orneo Alacant.
1: Bueno, avui es disputaven a Alacant les semis des de tot el dia, perquè la primera eliminatòria de quarts de final començava a la una, que era l'eliminatòria del Barça. Avui es disputava la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant, i a la fi l'equip que era anfitrió, l'equip que tenia moltes il·lusions en almenys pues, clavar-se en semis, l'Orneo Alacant ha caigut en la seva competició i l'equip alacantí acomiada de la Copa després de perdre per la mínima, això sí, 31-32 ja en les acaballes d'un partit que està sempre molt equilibrat contra el Bada Huesca en aquest partit de quarts de final de la Copa del Rei. Resulta que l'Orneo Alacant, que era equip debutant en Asobal, ha fet una temporada extraordinària, acabat 9 en la Lliga, i s'enfrontava contra el Bada Huesca, que té molta tradició de que passa val, però que enguany ha perdut la categoria. Però mira com són les coses de l'esport, a la fi ha caigut qui millor ha sigut al llarg de la competició regular, que és l'Orneo Alacant, davant l'equip que acabava de perdre la categoria. Les semis ja estan perfilades, es disputaran demà també en el centre de tecnificació d'Alacant i enfrontaran el Barça contra el Nava i el Bidasoa contra el Bada Huesca. Aquestes són les semis que es disputaran demà.
0: Bueno, pues crec que podem donar-li ja passar al nostre company que ens ha contat el partit, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
20: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, a la fi una derrota dolorosa, 31-32 davant el Bada Huesca. Què és el que ha ocorregut?
20: Sí, ha sigut una decepció, perquè Alacant estava molt il·lusionada en la Copa i quan se va produir el sorteig, coses que passen, te toca l'equip que ha baixat de categoria, i eren tots molt optimistes, però el tècnic Roy Sánchez sí que va ser el que tota la setmana ha estat explicant que no, que la Sobal està molt igualada i que tot i que el Bada Huesca havia baixat de categoria, és un equip molt competitiu i s'ha demostrat. Ha sigut un partit igualadíssim, ha sigut un partit de detalls, ha sigut un partit també de porters, i a la fi, pues mira, l'última acció l'ha aprofitat Bada per a posar-se un gol per davant, i en l'últim atac ha buscat a la canta Lautaro, però eixe baló no ha arribat i se porta la victòria. Un equip que l'any que ve jugarà en segona, però que demà tindrà la fortuna de jugar les semis davant Bidasoa. Així poden dir que és una decepció i que desjuís un poc, no?, la Copa, perquè evidentment la il·lusió així era que demà estiguera Orneo en les semifinals.
0: Gonzalo, a la fi imagine sí. Que bueno, la il·lusió de la ciutat que era veure a l'equip d'Alacant en la segona fase allà en el centre de tecnificació, pues imagine que ese globus, per dir-ho d'alguna manera, s'ha punxat una miqueta.
20: Sí, no anem a amagar la realitat. Demà juga el tot poderós Barça i serà un partidàs, el tenim claríssim, i possiblement Bidasoa siga l'altre favorit per estar en la final, però que no estigui a Alacant pues, és una decepció, no? Avui hi havia molt bon ambient al centre de tecnificació. És de veres que hi ha que dir que també hi ha afició visitant, és a dir, que ha vingut molta gent de, per exemple, d'Irún, ha vingut també de Torrelavega, i que ha sigut una festa que el primer dia és diferent perquè estan dels 8 aficions en el pavelló, però clar, la més important era la d'Alacant, que és l'anfitriona, i és un colp dur, no?, que no estigui a l'equip en les semis, perquè també hi ha que dir que ese era el repte, estar en els semis, que tot el món és conscient que encara Orneo és un equip que lluita per la permanència, no està per a lluitar ni molt menys per a la final o per a guanyar una copa, però sí és de veres que volíem estar en la semifinal i no ha pogut ser, i ha sigut per un gol, ha sigut per detalls, però sincerament crec que és una decepció molt gran, perquè s'havia posat moltíssima il·lusió per part de la directiva també d'Orneo, i tot el món de veres volia que demà estiguen a les semifinals el conjunt anfitrió.
1: Ha sigut una llàstima, Gonzalo, no poder accedir a semis, perquè haguera sigut d'alguna manera redonir una gran temporada. L'equip ha tornat a Asobal, ha fet una gran temporada en Asobal, fonamentalment fent-se molt fort en el Pitiu Rochel, ha acabat en el lloc nou, si no m'equivoque, de Asobal, i haver accedit arribat a semis, bueno, pues seria que haver posat un bon setxell, no sé si final, perquè no sé què haguera passat en aquestes hipotètiques semis, però haguera sigut molt positiu per a l'equip, no? Continuar endavant, sí, progressant després de la gran temporada en la Copa.
20: Sí, és el que he comentat, no? Que no se te que embrutar per este dia la temporada. El tècnic comentava que hi havia una obligació, que era la Lliga, sí. Aquesta obligació s'ha passat en nota, efectivament, nota, sí. En el lloc nou de la classificació. A més, recordem que va ser destituït el tècnic que va encetar la temporada, que va arribar Roy Sánchez, i l'equip estava en la zona baixa, que l'equip ha reaccionat i l'equip ha lograt en solvència i en vol en vol. A més, està Abraham Rochel, el mític fill de Pitiu Rochel, que va ser també jugador importantíssim del conjunt del Calpisa, que és el director esportiu i està confeccionant un projecte per a l'any que ve que és il·lusionant, perquè Orneo el que vol és posicionar el seu nom en el handbol i que la temporada que ve siga un equip de la zona mitjana alta de la classificació. Però a més de tot això, avui era el dia de donar ese vot d'estar en unes semis, perquè a més el sorteig havia sigut propici. Però desafortunadament és esport, ha sigut un partit igualadíssim, no podem dir que haya sigut millor Huesca, però sí ha fet mèrits i a la fi pues, té el premi de jugar demà a les 7 i quart de la vesprada davant Bidasoa la segona de les semifinals.
1: Orneo, este projecte que coneix perfectament Gonzalo, ¿se pot convertir en el nou Calpisa?
20: Ese és el somni. A mi me va sorprendre quan l'equip va lograr l'ascens, jo li vaig qüestionar als directius, bé, ara a consolidar, i me van dir, i a Europa? I jo me vaig quedar així i me van dir, home, en prudència, 2-3 anys, però aquest és l'objectiu. O sigui, no han arribat a la Lliga Asobal per a quedar-se en Asobal i no baixar, no. El propòsit és lograr donar un pas endavant cada temporada. A Roy Sánchez se li ha renovat 2 temporades, és a dir, s'aposta per el tècnic gallec 2 temporades més al front del conjunt alacantí. I ja dic que hi ha 6 fitxatges tancats per a l'any que ve. I la sensació que tenim és que creixer, i l'any que ve ja no patir per a tindre la permanència i a poc tornar a ser, efectivament, aquest és el somni, no? El comentaven en la narració, el tercer millor equip en copes és Calpisa, 5 copes de la Lliga de handbol va guanyar l'històric Calpisa. Vol ser l'hereu d'aquest equip, i ha que donar-li temps, perquè és un equip molt jove, se va fundar fa 8 anys, és un equip jove, però ja estan a Somal, i ja t'he dit que per a l'any que ve la intenció és efectivament ser un equip competitiu i a poc portar de nou Alacant al centre d'atenció de l'handbol nacional.
1: L'última, Gonzalo, quin impacte ha tingut en la ciutat esta edició de la Copa?
20: Jo crec que l'impacte era molt bo, però no sé si el fet de que no estiga Orneo demà pot restar un poc d'afluència de públic. Hi ha que dir que hi havia un abonament per a tota la competició, que s'ha venut bé, però també hi havia aquesta opció de tindre per a semifinals i per a final.
1: Sí, però parla en la ciutat, visita altres, sí, aficions, ambient, sí, colorit...
20: Correcte, sí, en la porta del centre de tecnificació s'ha posat una fanzón, hi havia molt bon ambient al migdia, tot el món dinant, hi ha que dir que l'ambient és de total concordi, és a dir, no hi ha cap problema entre les aficions, dona molt de gust l'handbol en aquest aspecte, i sí que ha hagut un ambient molt sa en l'entorn, però si tinc que ser sincer, crec que falta un poc encara de guanyar experiència en el handbol, perquè és un equip molt jove i eren 32 anys sense estar en Asobal. Vull dir, hi ha afició? Sí. Se plena el pavelló quan juga? No. Hi ha que millorar això, el club ho sap, i de fet la intenció és que en Alacant hi ha moltes escoles, moltes, que treballen en l'handbol, com Agustino, que està lluitant per estar l'any que ve a la Lliga Asobal, i el que volen és que la gent jove a poc estiga també al costat de l'equip. És un club en creixement, i per al que tu en qüestiones, l'ambient ha estat molt bé. En les rodalies d'ací hi havia moltíssims aficionats, però crec que encara l'afició local, l'afició de Alacant a l'handbol, té que tornar a créixer per a que l'equip siga gran, com tots volen que siga.
0: Clar, és que l'espí i el llistó és el de Calpisa, i parlar del Calpisa, i parlar del Calpisa és posar-se de peu i posar-se dret, que és molt de parlar. Gonzalo, gràcies.
20: Un fort abraç, bona nit.
0: Gràcies, Gonzalo. Mala sort no ha pogut ser en el cas del conjunt alacantí. Esperem que la pròxima volta que toque Copa puguen arribar una miqueta més lluny i que continuï progressant este projecte. El projecte que ha de progressar demà és el del Club Deportiu Castellón. Demà, Salva, comença el somni de l'equip albinegre.
1: Sí, demà se disputa un partit decisiu, és la primera de les 2 eliminatòries del play-off d'ascens cap a la primera divisió i el Castelló s'enfronta al Almeria. Recordem les absències de Cipenga, de Mabil, està lesionat Mellot i no pot jugar, però bueno, Castelló, Manolo, que bueno, porta tot l'any en posicions de playoff d'ascens, a la fi va mantindre aquesta categoria de privilegi en l'última jornada i està a punt per a encarar esta primera i decisiva eliminatòria davant l'Almeria. Si te sembla, ens dona més dades, José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit. Pues, en efecte, demà s'enceta esta primera eliminatòria semifinals per l'ascens cap a la primera divisió per al Castelló. Un Castelló que, evidentment, entre els quatre que van a jugar-se l'ascens a primera divisió és el que té menys experiència de les darreres temporades, segona campanya consecutiva a segona divisió i, per tant, és un absolut èxit, com hem comentat. El trobar-se ja a aquestes alçades de la competició encara en opcions, juntament amb l'Almeria, que és el rival en esta eliminatòria de semis, i veurem si els homes de Pablo Hernández són capaços de superar-la i davant de qui, si de Unió Deportiva Las Palmas o de Màlaga. De cara al partit de demà, en el plano esportiu, recordem les absències que té totalment confirmada és el tècnic Pablo Hernández. D'un costat, els dos jugadors que estan ja amb les seves seleccions preparant la fita mundialista, és el cas de Mabil en Austràlia i el de Cipenga en la selecció de la República Democràtica del Congo. Tampoc està en condicions encara el lateral francès Jeremy Melot. Així ho ha dit Pablo Hernández este matí en la seva conferència de premsa. La resta, en principi, tots disponibles, i si parlem d'un possible 11, jo no espere, la veritat, massa novetats, però no està Cipenga, i per tant, ahí té que haver una novetat obligada. Hi haurien algunes alternatives, però per damunt de totes jo me quedo en la possibilitat de que entrara Suero com a mitja punta, obrint a banda esquerra, en este cas al danès Adam Jakobsen. L'altra seria mantindre Jakobsen en ese lloc i que, bueno, pues entrara en este cas un jugador de banda esquerra en molta profunditat com és Lucas Alcázar. En hi ha altres, però em sembla particularment que és més poc probable, no?, que jugadors com Raúl Sánchez pogueren estar d'eixida en aquest partit tan important davant d'una Unió Deportiva Almeria que ve molt pressionada. La veritat que l'altre dia, escoltant la roda de premsa de Rubi, es donava un compte, no?, de que sembla poc, no?, per als aficionats de l'Almeria haver acabat tercers, però tenint aquest avantatge de jugar la tornada en el seu estadi, en cas d'empat en la pròrroga no tindre que anar l'allançament des del punt de penal, però també diem, no?, que el conjunt andalús se li dona molt bé al Castelló, va perdre 1-0 a los Juegos del Mediterráneo, però va guanyar en claretat el partit que es va jugar a Castalia, i bueno, també hi ha que contar i posar damunt de la taula l'ambient, l'atmosfera que es viurà demà a Castalia. Pràcticament va estar ple de gom a gom, venen també 500 aficionats des d'Almeria que estaran en la zona habilitada per a l'afició visitant. S'espera rebuda a partir de les 6 de la vesprada en el carrer Huesca, que està al voltant de l'accés a zona de vestidors de l'estadi Skyfy Castalia, i com dic, l'ambient va ser extraordinari, és un partit importantíssim, i el Castelló que somnia evidentment en la possibilitat de continuar i camí cap al somni, que seria aconseguir l'ascens a la primera divisió. Demà ho contem, com sempre, en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
0: Estarem pendents. Gràcies, José Luis. Què ha dit Pablo Hernández, Sala, sobre el partit de demà?
1: Pues anem a escoltar el tècnic del Castelló, que vol donar-li normalitat a la setmana, tot i l'expectació que hi ha en la ciutat.
4: Bueno, pues intenta darle normalidad. Intentado, y hemos intentado, ¿no?, que sea una semana de trabajo como otra cualquiera, intentar dar esa normalidad, obviamente sabiendo lo que nos jugamos. Espero una Almería más parecido, ¿no?, a lo habitual, no como ese partido que cambiaron estructura, pero más allá de eso estamos centrados sobre todo en lo nuestro, en lo que podemos hacer nosotros, en cómo vamos a hacerle daño, y a partir de ahí pues veremos qué partido nos plantean y cómo se va dando el partido.
1: També s'ha referit al suport incondicional de la afició que demà omplirà Castalia a partir de les 9 de la nit.
4: Es de agradecer, ¿no?, a la gente de Castellón, la afición, todos los mensajes que me mandan, que a uno le llenan, ¿no?, de orgullo el recibirlos. Ya lo demostraron el otro día contra el Eibar, fue increíble, ¿no?, el recibimiento que tuvimos y el apoyo que tuvimos durante todo el partido, y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo, ¿no?, como lo han hecho durante toda la temporada, que lo necesitamos y que esto lo conseguiremos entre todos, entre nosotros y entre ellos.
0: És 11 de la nit i 40 minuts. Com dèiem al principi, el nom del dia en el València no és un altre que el de Javi Guerra, el futbolista que ahir va debutar amb la selecció espanyola. Avui ha arribat a l'aeroport de Manises. Hem volgut respectar íntegre el fragment perquè diu moltes coses.
1: Sí, ha arribat esta vesprada a Manises, on ha parlat, i hem de parar l'orella perquè, a més de la selecció, dic que estaria bé acomiadar-me estar allà aconseguint una classificació europea i que li agradaria dur el braçalet de capità del València, però que això no és decisió seua.
21: Sí, lo que dice, al final, orgulloso de,
3: de debutar, de jugar para mi país, que como dices es uno de mis sueños desde pequeño.
21: ¿Qué opinas del grupo, de la selección que te has encontrado ahí?
3: Un gran grupo, al final creo que la mayoría son los mejores jugadores en su posición en el mundo, entonces bueno, creo que hay un gran grupo, tanto humano como futbolístico.
21: Oye, el valencianista número 75 que debuta con la selección española, el número 20 de la cantera de Paterna, antes que tú, los que más tienen creo que es David Villa, Marchena, Albelda, pero tú eres, aunque sea por unos meses, el más joven en debutar, ¿no? Ojalá llegar a los más de 60 partidos que han jugado ellos con la Roja.
3: Sí, no sabía eso, que era el más joven, y nada, bueno, un récord que...
21: Más joven que Villa, que Albelda, pero...
3: Pues nada, no, contento, como te he dicho, sobre todo por debutar con la selección, porque al final no es fácil, hay muchos jugadores que pueden ir, entonces, bueno, contento por ello.
21: Bueno, y te has marcado un final de temporada espectacular con el Valencia, imagino que ahora solo piensas en descansar y la temporada que viene pues seguir creciendo con el Valencia.
3: Sí, desconectar sobre todo, porque bueno, ha sido un poco larga la temporada y nada, desconectar, cargar pilas y volver.
22: Javi, te quiero preguntar, a nivel personal, has cumplido el sueño de debutar con la selección absoluta, pero te quiero preguntar ahora por el Valencia. No sé si te marcas el objetivo de jugar Europa con el Valencia y sobre todo también a nivel personal, poder ser capitán del Valencia. ¿Te gustaría?
3: Bueno, al final, lo último que has dicho, el tema de la capitanía, tampoco me incumbe porque, bueno, creo que no es decisión mía, la decisión la toma otra persona, entonces, bueno... No depende de mí, está claro que me encantaría ser capitán y llevar el brazalete, pero como te he dicho, no depende de mí. Y en cuanto a lo del Valencia, sí, bueno, como he dicho, cargar pilas, volver y creo que también para que sea el último año de mi estadía, pues creo que sería muy bonito acabar en Europa.
21: ¿Qué crees que le faltó, Javi, al equipo, ¿no?, a final de temporada para poder lograr esa clasificación europea? Porque individual hiciste muy buena temporada, fue un buen final de temporada, pero también el mundo grupal, el equipo, los últimos tramos, pues también lo hizo bien.
3: A ver, al final de temporada te diría que no, porque creo que fue cuando mejores resultados hemos sacado, pero sí que ser más lineales, más continuos durante la temporada, que bueno, que se ha visto que si no lo eres, pues... Vas a sufrir hasta el final y creo que este club merece otra cosa.
0: Esta ya es sintonía del Mundial, ya estem, vamos, que falten, això, 6 dies per a encetar la cita mundialista. Vas a hablar de esta semana, salvo de un tal Tim Payne. ¿Quién es? Explican que yo no...
1: Pues es un jugador de Nueva Zelanda al que va a hacer famoso la semana pasada. ¿Sí? Un instagramer argentino. O sea, de repente este instagramer, de repente...
0: Instagramer argentino, ¿sí?, hace famoso a un jugador de Nueva Zelanda.
1: Sí, porque de repente el que busca es que cualquier persona que siga anónima y que tenga, ¿sí?, molt poquets seguidores en el seu perfil de Instagram, bueno, pues de repente comence a sumar seguidors, si no se li va a córrer. Altra cosa que aprofitant el Mundial, sí, de, bueno, destacar a un jugador de la selecció de Nova Zelanda que anava a disputar el Mundial per a que la gent li donés suport en xarxes socials i a partir d'ahí, bueno, pues que creixera el seu nombre de seguidors. Ha crescut una barbaritat, Manolo, però bueno, és que la gent anà més enllà, li han fet una cançó, la cançó ja està cantant-se en diferents estadis d'Argentina, la canten seguidors argentins que van anar al Mundial. L'altre dia va publicar la dona de Tim Payne un vídeo a les seues xarxes socials cantant ella la cançó. Vull dir, la gent està absolutament embogida, se col·leccionen cromos de Tim Payne, o se busquen estos cromos del Mundial, les figuritas que diuen allí de Tim Payne. Bueno, pues al final, Manolo, la conseqüència d'un instagramer, pues tot això ha provocat que este jugador en el Mundial vaig a ser un dels més seguits, sens dubte, de la Copa del Món. Esta és, d'alguna manera, pues, la cançó que li han fet.

0: No, és una barbaritat.
1: És xulo aquest primer color.
0: El seu compte d'Instagram ha crescut exponencialment, superant inclús en seguidors a comptes oficials com la del Sol Blacks. Vull dir, ara mateix és una locura. És una locura, Manolo.
1: Bueno, la selecció espanyola que ja ha arribat als Estats Units.
0: Sí, la selecció espanyola que ja ha arribat als Estats Units després de la patxanga, no?, que ahir va disputar davant la selecció d'Iraq,
1: sí, sí,
0: per a no alçar sospites i confirmar que és una de les favorites per al Mundial dels Estats Units. Bueno, ha aterrat a les 12 hores local, sí. 7 de la vesprada a Espanya, estan en Nashville, en Tennessee, Manolo.
1: Sí.
0: Després de baixar-se de l'avió, l'equip que va realitzar un trajecte addicional per arribar a Chattanooga, que és la ciutat triada com a campament base de la concentració per a la fase de grups. Luis de la Fuente, abans del viatge, explicava la funció dels partits com el d'ahir davant l'Iraq, que no anem a posar-lo, així que no, i jo m'he colat.
1: Val.
0: Tampoc que te tornes boig. Ostres, m'he equivocat. No,
1: no m'he equivocat. Directe, simplement anem a guanyar-te.
0: Són les coses directe.
1: Canvis rellevants en les cerimònies.
0: Això ho puc contar?
1: Sí.
0: Igual no me la conten. Canvi rellevant en les cerimònies d'himnes en el Mundial. Participaran tots els jugadors, titulars i suplents. Es realitzaran el cercle central i amb el pas del torneig s'incorporaran elements addicionals com pirotècnia.
1: O sigui, els himnes, els dos jugadors formats en una U...
0: No seran els 11.
1: Tots
0: els que formen part de convocatòria.
1: Aficionats, familiars...
0: No, familiars no. Jugadors i suplents estaran en el cercle central del terreny de xoc. Pirotècnia... Bueno, jo crec que això, Manolo, va endarrerint moltíssim. Els 90 minuts d'un partit de futbol normal.
1: Bueno, i per últim, s'han jugat dos amistosos en el dia d'avui. Esta nit, esta matinada, es juga un més.
0: Mèxic li ha guanyat 5-1 a Sèrbia, República Txeca 3-1 a Guatemala i esta nit se juga el Canadà-Irlanda.
1: Bueno, 11:48, tanquem la primera part del programa. La informativa, després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el
1: pelo.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
3: Avui tenim una llengüeta per ensenyar-vos les onomatopeies dels animals.
4: Això què vol dir?
3: Una onomatopeia és la formació d'una paraula a partir dels sons reals dels animals. Així que ens centrarem en les onomatopeies d'alguns dels animals del meu mas.
5: Te l'has preparat, aquesta?
3: El gall diu bon dia ben fort. Quiquiriquí! La vaca canta. Fa... El gosset fa...
6: Ara m'he cagat!
3: La gateta miola fent... Meu, meu, mieu, marrameu o marramau. Quan rumrumeja o ronca és que està tan a gustet. La gallina o lloca diu... Cloc, cloc o coc, coc, coc. L'ase o burro fa... I-a, i-a o... I-o, i-o, i-o, i-o. El cavall o l'egua, quan renillen, fan... Iiii! La granota fa... Roc, roc, roc, roc, roc.
7: Levante!
3: Com farà el dinosaure?
8: No tinc ni idea.
3: Ho sabrem quan s'inventen els viatges en el temps.
9: És un DeLorean, veritat?
10: Ciència, Marti, totes les preguntes seran contestades.
9: D'acord.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A punt ràdio, de tu a tu. En A punt ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A punt ràdio.
11: Molt bon dia en este primer cap de setmana del mes de juny. Moltíssimes gràcies per estar ahí cada setmana escoltant-nos. Sabíeu que el dia 6 de juny és una data vinculada a diverses figures destacades de la música clàssica i contemporània? Entre els compositors nascuts en este dia destaca Aram Khachaturian, en 1903, compositor soviètic d'origen armeni que va aconseguir una gran popularitat gràcies a obres com la famosa Dansa del Sabre, del ballet Gayaner i la música del ballet Spartacus. També va néixer el neerlandès Louis Andriessen, en 1939, una de les personalitats més influents de la música contemporània europea, reconegut pel seu llenguatge avantguardista i per la seva vinculació amb el minimalisme. Així mateix, cal esmentar a Vicent Persichetti, en 1915, compositor, pianista i pedagog estadounidenc que va destacar especialment per les seues aportacions a la música per a banda i a la formació de noves generacions de músics. Pel que fa a les efemèrides de defuncions, el 6 de juny de 1826 va morir Carl Maria von Weber, compositor i director alemany considerat un dels principals precursors de l'òpera romàntica alemanya. La seva obra més coneguda és El caçador furtiu, una peça fonamental en la història de l'òpera del segle XIX. Doncs, fet este xicotet recordatori, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Ja vos dic que serà molt, molt xulo. Tot seguit continuarem amb el rebost de la banda i parlarem de la prestigiosa marca d'instruments de ben metall, Stombi. Després seguirem amb la primera secció de l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem a membres de la Societat Musical Artística de Bunyol que ens contaran moltes cosetes dins d'una altra secció del rebost de la banda. I acabarem el programa amb més agenda musical. Així que ara sí, comencem fent banda on la música intentem que soni a glòria. Anem a començar el concert d'avui, que tinc moltes ganes de que l'escolteu. I aneu a escoltar quatre obres interpretades pels protagonistes que tindrem avui en res en el programa. Anem a escoltar la primera obra, que és l'ària, la cantinela, de les Bachianas Brasileiras número 5, que és una de les obres més emblemàtiques del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos. Esta composició forma part d'una sèrie de 9 obres en què l'autor combina la influència de Johann Sebastian Bach amb els ritmes, les melodies i el caràcter de la música popular brasilera. La Bachiana Brasileira número 5 va ser escrita per a soprano i un conjunt de violoncels, una formació poc habitual que crea una sonoritat càlida i expressiva. L'ària, també coneguda com cantinela, destaca per la seva bellesa melòdica i pel seu caràcter líric i evocador. La veu de la soprano s'entrellaça amb l'acompanyament dels violoncels per a crear una atmosfera plena de sensibilitat i emoció. Però sent, nosaltres no anem a escoltar esta versió, sinó una ben diferent d'esta obra. Es tracta de la Bachiana Brasileira número 5 en una interpretació de l'Orquestra Simfònica de Porto Alegre que acompanya el reconegut trompetista Pacho Flores. Així que anem a escoltar-la.

Aquesta obra que acabem d'escoltar té una bellesa temporal que continua captivant al públic de tot el món. I més escoltar-la per el gran trompetista Pacho Flores. Acabem d'escoltar la Baquiana Brasileira número 5 del compositor Heitor Villalobos. I seguim el concert d'avui, escoltant un concert per a quatre trompes de Hubler. El concert per a quatre trompes de Carl Heinrich Hubler és una de les obres més singulars del repertori romàntic per a trompa. Hubler va ser un destacat trompista de l'Orquestra de la Cort Reial de Dresden. Va escriure esta composició entre 1854 i 1856, inspirat per l'impacte que li va causar escoltar el famós Concertuc per a quatre trompes i orquestra de Robert Schumann. L'obra destaca per convertir les quatre trompes en un autèntic quartet solista, una formació molt poc habitual en la literatura musical. En lloc de donar protagonisme a un únic instrument, Hubler explora les possibilitats expressives, tímbriques i virtuoses del conjunt de les quatre trompes, creant un diàleg constant amb l'orquestra. El concert s'estructura en tres moviments. El primer, allegro maestoso, presenta un caràcter brillant i solemne, amb passatges virtuosos i fanfàrries que ressalten la noblesa del so de la trompa. El segon moviment, adagio quasi andante, és líric i expressiu, amb amples melodies que evoquen l'estètica romàntica alemanya. Finalment, l'allegro vivace adopta la forma de rondó i recupera el caràcter cinegètic tradicional de la trompa, amb evocacions de caceres i crides de bosc que condueixen l'obra cap a un final espectacular. Doncs, anem a escoltar ja esta peça, però interpretada per l'Orquestra Simfònica Ciutat de Saragossa, dirigida per Miquel Rodrigo, i amb els trompistes Bernardo Cifres, Amadeu Català, Pablo Castanyer i Miguel Àngel Gràcia. Escoltem el concert per a quatre trompes de Hubler.

espectacular esta versió de l'orquestra i els quatre trompes que acaben d'interpretar el concert per a quatre trompes de Hubler. Esta obra és important per la seva originalitat i brillantor. És considerada una autèntica joia del repertori per a trompa i una magnífica mostra de les possibilitats tècniques i expressives d'aquest instrument. I continuem el concert i anem a escoltar l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol, que van a interpretar l'obra de Polar Express. De Polar Express és una de les bandes sonores més conegudes del compositor nord-americà Alan Silvestri, autor també de la música de pel·lícules tan populars com Forrest Gump, Regreso al Futuro, Los Vengadores o El Náufrago. La música va ser escrita per a la pel·lícula d'animació de Polar Express al 2004, dirigida per Robert Zemeckis i basada en el famós conte infantil de Chris Van Allsburg. La partitura combina el llenguatge simfònic propi del cinema amb melodies plenes de màgia, emoció i espírit nadalenc. Silvestri crea una atmosfera de fantasia i aventura que acompanya el viatge d'un grup de xiquets a bord d'un tren misteriós que es dirigeix al Pol Nord, la nit de Nadal. La música contribueix de manera decisiva a transmetre sentiments d'il·lusió, esperança i màgia. La peça, coneguda com a Suite from the Polar Express, reuneix alguns dels temes principals de la pel·lícula en una sola obra de caràcter simfònic. La versió que aneu a escoltar és un arranjament fet per Jerry Brubaker. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol l'obra de Polar Express.

Esta combinació d'emoció, aventura i fantasia fa que The Polar Express continuï sent una obra molt present en concerts simfònics i programes especials de Nadal arreu del món. I acabem el concert d'avui escoltant una obra del... Esta combinació d'emoció, aventura i fantasia fa que The Polar Express continuï sent una obra molt present en concerts simfònics i programes

Els 12. La composició pren el nom d'un antic àlber blanc que, segons la tradició, va protegir els habitants del poble durant l'assetjament de les tropes franceses. Conta la llegenda que quan els soldats es dirigien cap a l'ermita on s'havien refugiat els veïns, l'arbre va començar a emetre una llum intensa que va espantar els cavalls i va obligar els atacants a retirar-se. A partir d'este relat, Pere Vicalet construeix una obra de gran força narrativa i expressiva. La música recrea l'ambient de tensió del conflicte, l'enfrontament entre els dos bàndols i el caràcter quasi miraculós de l'aparició de l'arbre blanc. Un dels elements més originals de la composició és la disposició espacial dels músics, sovint distribuïts en grups oposats per representar musicalment la batalla i el diàleg entre les forces enfrontades. Estrenada l'any 2017, L'Arbre Blanc és la primera obra original per a banda sinfònica escrita per Pere Vicalet i s'ha convertit en una de les seues composicions més reconegudes. El seu impacte dins del món bandístic va quedar confirmat quan va ser seleccionada com obra obligada de la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any 2024. Escoltem ja L'Arbre Blanc del compositor Pere Vicalet, interpretada per la banda sinfònica de la Societat Musical L'Artística de Bunyol, dirigits pel mestre Mario Ortuño.

0: Amb esta obra, Pere Vicalet combina tradició, llegenda i innovació musical, creant una partitura plena de contrastos sonors, efectes tímbrics i una gran càrrega emocional que transporta l'oient a un dels episodis més emblemàtics de la memòria popular de Gata de Gorgos. Acabem d'escoltar l'obra de Pere Vicalet, L'arbre blanc. I fins ací el concert d'avui. Recordeu que el podeu tornar a escoltar una vegada acabi el programa. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Rapidet, rapidet, estem ací.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som A Punt Ràdio.

Molt bon dia en este primer cap de setmana del mes de juny. Benvinguts a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. I moltíssimes gràcies per estar ahí cada setmana escoltant-nos. Com he dit abans, el dia 6 de juny és una data vinculada a diverses figures destacades de la música clàssica i contemporània. Entre els compositors nascuts en este dia destaca Aram Khachaturian, que va néixer el 1903. Compositor soviètic d'origen armeni que va aconseguir una gran popularitat gràcies a obres com la famosa dansa del sabre del ballet Gayane i la música del ballet Spartacus. També va néixer el neerlandès Louis Andriessen en 1939, una de les personalitats més influents de la música contemporània europea, reconegut pel seu llenguatge avantguardista i per la seva vinculació amb el minimalisme. Així mateix, cal esmentar a Vincent Persichetti, en 1915, compositor, pianista i pedagog estadounidenc, que va destacar especialment per les seues aportacions a la música per a banda i a la formació de noves generacions de músics. I pel que fa a les efemèrides de defuncions, el 6 de juny de 1826 va morir Carl Maria von Weber, compositor i director alemany, considerat un dels principals precursors de l'òpera romàntica alemanya. La seva obra més coneguda és El caçador furtiu, una de les peces fonamentals de la història de l'òpera del segle XIX. Doncs, fet este xicotet recordatori, seguim així en Fent Banda, on acabem d'escoltar el concert d'avui. A partir d'ara, continuarem en el rebost de la banda i anem a parlar de la prestigiosa marca d'instruments de vent metall, Stombi. Després seguirem a la primera secció de l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem a membres de la Societat Musical Artística de Bunyol, que ens contaran moltes cosetes dins d'una altra secció del rebost de la banda. I acabarem el programa amb més agenda musical. Així que seguim fent banda, així en A Punt Ràdio, La Pública.

0: I entrem en la primera secció del rebost de la banda. En tinguem avui dos. I vos, vaig a dir-vos una veritat com un temple. Ja fa temps que a Vicent Honorato Ibáñez, o don Vicent Honorato Ibáñez, feia molt de temps que jo anava darrere d'ell per a que vinguera així a fer en banda al programa, per a parlar d'Estombi. I què és Estombi? Estombi és una empresa valenciana fundada l'any 1984 per Vicente Honorato Ibáñez i dedicada a la fabricació d'instruments de vent metall. La seva seu es troba a Xirivella, on es dissenyen i elaboren instruments reconeguts per la seva gran qualitat. El fundador, Vicente Honorato, que havia treballat anteriorment en el sector de la joieria, va aplicar els seus coneixements artesanals a la construcció d'instruments musicals. Gràcies a aquesta combinació d'artesania i innovació, Estombi s'ha convertit en una marca de prestigi internacional. L'empresa col·labora amb músics professionals per millorar contínuament els seus productes i oferir instruments amb una afinació i un so excel·lents. A més, recentment ha renovat les seues instal·lacions incorporant sales d'estudi i un showroom perquè els músics puguen provar els seus instruments. I jo tinc així, a l'estudi de Punt Ràdio, l'estudi 3, tinc a Luis Martínez Martínez, que és pertany al Departament Comercial i Relacions Públiques. Bon dia, Luis.
1: Hola, bon dia.
0: I com no, tinc a Vicent Honorato Ibáñez, que és creador, president, gerent, tot, l'alma mater d'Estombi. Bon dia, Vicent.
2: Bon dia a tots.
0: Ja feia temps que no es veiem,
2: Ja feia temps.
0: Ja feia temps.
2: El temps passa ràpid.
0: Sí. Ja ho pots dir que sí, Igual estem en hivern, que ara ja comencem pràcticament a l'estiu i ja comença la calor a apretar. Però jo tinc la primera pregunta, Vicent, va, Luis va per a ell, perquè és com això d'un xiste, no? Però en què es pareix una joia que tu feies a un instrument de vent metall?
2: Bueno,
0: és... Que es pareixen? Algo tens que tindre...
2: És una bona pregunta. És una pregunta que realment, en principi, pensem que està totalment diferenciat, però un instrument és una joia.
0: Perquè
2: n'hi ha una part que és vital i és l'artesania.
0: Sí.
2: Les mans de les persones i l'art de les persones. Tot això està considerat dins de lo que és un instrument musical perquè són peces úniques. Nosaltres fabriquem joies que tenen una virtut comparat amb les joies de lluïment, com són les joies pendientes, collars, pulseres, no? I és que fa música. I això sí que és la verdadera joia. La joia que a mi me representa el valor és el cor de lo que és la música.
0: Vicent, eres una persona passional, perquè quan el vaig conèixer ja ho vaig notar, i aleshores, tu no eres músic.
2: Bueno, no soc músic en interpretació, però soc músic de cor.
0: Correcte. I d'oïda també.
2: Dona, Déu m'ha donat alguna cosa. Sempre regala alguna cosa.
0: Sí, perquè saps si un instrument funciona bé o no funciona. És a dir, que l'oïda sí.
2: I aspecte el tinc.
0: Com se va ocorrir crear instruments, fabricar instruments de vent metall, exactament? Bueno.
2: Jo tinc que dir, per començar aquesta conversa o aquesta dissertació, que quan era xicoté segurament ma mare me caigui de cap. No estic molt bé. Diguem que la problemàtica no és que ha sigut algo raonat i racionalitzat, sinó va ser algo intuïtiu. No existia, pensi que era algo fàcil de fer, pensi. I me tiré al ruedo.
0: Luis diu ahí...
2: Me tiré al ruedo.
0: I com van ser aquests inicis? És a dir, seria molt complicat al principi.
2: Bueno, el començar és el món de la ignorància i és el món d'obrir portes que tu penses que val la pena obrir. En el meu cas, pensa que jo fer això, ni idea. Ni sabia com se feia, ni tinguia ningú que m'ensenyara. Pensa que Espanya, l'Espanya d'entonces no és l'Espanya d'avui. Entonces no existia internet, no existia la comunicació d'avui. Tu, si volies parlar en algú, li tenies que enviar una carta, i si era de l'estranger, pues ja esperarà que torni, si és que torna. I quan es comenci, pues no existien programes de com se hace o com... No, oblidat.
0: Nosaltres que hem nascut en una època que les tecnologies ens han acoplat, no? Ens han acoplat ahir.
2: Sí, hem anat guanyant en comunicació, han perdut altres coses, però hem guanyat en comunicació. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué n'hi havia que posar-li? Pues lo que no se tenia. No n'hi havia ninguna fàbrica en Espanya, no n'hi havia tradició. Reparaos n'hi havia, però sí. Reparar no és fabricar. I pensé que podia ser un sector per les bandes nostres, que són una, vamos, és una meravella.
0: Que tenim un tresor.
2: Jo volia pues, arribar a xiquets,
0: sí.
2: Perquè no volia fer instruments de primera línia. Jo volia simplement un espai que no estava molt ocupat, que era el de l'ensenyança, el fer uns instruments mitjos, que els xavalets pues, pogueren fer música.
0: Uh-huh.
2: Claro, tot això, en principi, com no tenia ni idea, en el 83, pues vàrem estar un any ben com se feia això. I vàrem veure que la part més vital d'aquesta història és que deprenguérem realment a investigar, a veure com se feien les coses. I era algo que no n'hi havia una tradició familiar en aquest aspecte, encara que en percussió sí que n'hi havia, i simplement, pues això, entrarem a veure què passava. Després de 10.000 hores fèrem un instrument que no tenia marca, lògicament era una trompeta, i quan la doni a provar, pues vingué el gran fracàs. Això no està fet, en mis lates, això no val res.
0: Perquè els fracassos venen...
2: No, anem a veure, el que a mi me tombe no vol dir que no marxi, existic. I així es comença, com un xoc, on guanyava uns dinerets en la fabricació de joieria en or,
0: sí.
2: I es perdia en un vici que era el fabricar un algo que ja veuríem on anava. La veritat que va ser un moment d'ignorància i per sort continua sent el mateix ignorant.
0: Però d'aprenentatge. Tot en la vida, mentre continues aprenent, sí. Teixa màgia que és captiva.
2: Totalment d'acord. Diguem que deprenguérem a dependre. No és fàcil la paraula.
0: Sí,
2: n'hi ha
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Pensar-la. No? Dependre sí, sí, a dependre. Sí. Tots els dies dependre a dependre i tots els dies buscar i xafar espais que ningú ha xafat. Perquè tu no podies ser uno més. Tienes que ser tu.
0: Sí.
2: Això qui m'ho va ensenyar? Els professionals. Professionals no volien res que no fora lo mejor de lo mejor. I lo millor de lo millor era que ja tenien lo millor, segons ells, i tu tenies que ser una alternativa a lo millor.
0: Sí.
2: Entonces la còpia no valia. Això me costa molt de comprendre i quan jo vaig entendre, pues vull dir ser jo, humildament, vaig fer coses sí. Que no varen ser acceptades lògicament. Foren acceptades després de 20, 25 anys, perquè tenien sentit, però no tenien el sentit útil de lo que era el professional, perquè ja tenien els instruments que eren els habituals sí. D'ells.
0: Vicent, i aquesta trompeta primera que vas fer,
2: sí.
0: Quanta gent tenies allí fent d'aquesta trompeta? Quants éreu?
2: Nosaltres varen ser 10.000 hores, comptades.
0: Però va estaves fer... tu i t'ajudava algú, no?
2: Claro, 5 persones més. Varen ser 6 persones, varem estar un sí. Any ben com se feia això. Cada una de les parts va ser un ret, perquè sí. Una trompeta no és algo que es comença i acaba sent el mateix.
0: Sí, sí, sí.
2: Ahí
0: sí,
2: n'hi
0: sí,
2: ha
0: sí, sí.
2: Molt d'ofici i sí. Cada ofici és un espai.
0: Ara...
2: Per això, la fàbrica nostra és una xicoteta factoria on sí. Cada persona és un artesà especialista en fer algo.
0: Ara en seguida parlarem de tota eixa cadena, no? Eixa cadena de fabricació. Lluís, Vicent, dins de d'Estombi, què és? És l'alma? Què és?
2: Vicent.
0: El seu cap no para? Tu alguna vegada li dius, Vicent, ja està bé?
1: És complicat, això. Parar-lo és molt complicat. No, Vicent, en la fàbrica és tot. Podríem dir que és tot perquè té el control absolut de lo que és la fabricació d'un instrument. Com han dit, ell no és músic com a tal, ell no toca, no genera música.
0: No sap, però quan escolta un instrument, una trompeta, una sí. Trompa, un trombó, perquè això ho he vist, sí que sap sí, si sí, l'instrument... Sí.
1: Jo sempre partís de la premissa de que tots entenem de música. El que passa és que a vegades no saben com dir-ho.
0: Sí.
1: Jo puc dir-ho, això m'agrada o no m'agrada, el que no sé és potser les paraules per a dir-ho. Vicent sí que les ha pogut trobar i ha trobat uns espais en lo que és la música que altra gent no és capaç al millor de trobar-los
0: sí.
1: I ha sabut plasmar-ho. No és fàcil perquè en la música tenim molt de lèxic que pues, això és més alegre o més fúnebre, o sigui, n'hi ha molts adjectius que ens poden ajudar, però el que és l'essència del so
0: sí.
1: És complicat a vegades i a vegades agafem paraules d'altres arts per exemple, la pintura. De la pintura, per exemple, va fer molt. Mm-hmm. El que és, pues, per exemple, pues, quan vols donar més color, vols donar més textura, tot això associat a l'instrument, sí. Vicent ha sabut portar això a aquest punt. I al final el que està fent, pues, és això, estàs plasmant en la música, estàs plasmant, pues, diferents textures, que és al final l'essència i un poc la personalitat també dels nostres instruments.
0: Vicent, les primeres trompetes, els primers instruments que vas fer, ja estava en la fàbrica o era allí en el mateix on fes les joies, en el mateix lloc, o vas començar en un altre lloc, en Xirivella? En Xirivella.
2: No, això es comença en la moreria de Mislata, que és un espai preciós, ignorat per els valencians, però en aquest espai nasqué, que és l'espai que jo vaig néixer, el meu carrer, no? Allí se funda la primera fabriqueta, o figa-li, primer talleret, uh-huh. on ja agarra personalitat la empresa com a empresa, uh-huh. va ser Oniva. Tota la investigació se desenvolupa en el talleret que teníem de fabricació de joieria, perquè, clar, n'hi havia que veure si això valia la pena o no valia la pena. Se funda en 5 persones, i en eixe espai es comença un procés de convèncer a la gent que el que fem mereixia la pena. I aquest local en què assistís, després ja passarem a un altre espai en Mislata Major, ja era més consolidada la fàbrica, i després ja passarem a Xirivella, que ja és la fàbrica.
0: Bé, tu continueu el camí, i este àudio que anem a escoltar era un gran trompetista, bueno, és, perquè mentre parlem d'una persona sempre està, és un gran trompetista, que estava tocant en una trompeta d'Estombi.

0: Esteu escoltant a Maurice André. Maurice André. Suposo que seria un curs d'estos de... No sé, si era en Benidorm, eh? Estic pensant.
1: Sense veure les imatges, no estic segur si és un curs o va ser això en la fira de Frankfurt.
2: De Frankfurt, sí, és Frankfurt.
1: Que, això, si veus les imatges, és impressionant. O sigui, era com si fos un artista pop.
0: Sí.
1: O sigui, tota la gent d'alrededor, una barbaritat.
0: Sí. I allí vau conèixer a Maurice André i allí va provar.
2: No, esta història és... Estombi és una història plena d'històries. Diguem que Estombi, per poder ser el que és, tingui que anar-se'n d'Espanya. És normal. Per què? Pues normal, perquè a Espanya som espanyols i voler-nos això poc. I és valencià menys.
0: Mira, tu abans has dit el lloc on vas començar, aquesta joia de Mislata, que és on vas néixer,
2: sí.
0: I que és valencià, no ho sabem.
2: No ho sabeu.
0: En la música passa el mateix.
2: Lo mateix.
0: Passa el mateix perquè...
2: No es volem.
0: No sabem.
2: No.
0: Ho vegem, ho tenim.
1: Normalíssim.
0: Però no arribem a ser conscients. Jo que cada setmana preparé gent, jo dic, això és barbaritat.
2: Anem a veure, lo de la comunitat és algo fora de la norma. No està dit de lo normal, encara que en tots els països del món se fa música.
0: Sí.
2: Però la comunitat té un perfum que no tenen altres puestos, i són les nostres bandes. Totes.
0: Sí.
2: No n'hi ha banda gran ni xicoteta. Totes són grans. Perquè cada persona que fa música dona igual que sigui llaurador, que sigui químic o que sigui astronauta. És el mateix.
0: Sí.
2: La música no es fica tots al mateix nivell. Uh-huh. I el que té València és ixa grandea en quant a persones. El desenvolupament de publicar i dir el que som fora d'Espanya, pues nos està costant. En el meu cas, tingueren que anar-se'n d'Espanya... I el cas de Maurice André, per puntualitzar el tema, va ser en un moment determinat, un gran amic, era Vicente López, alumne de Maurice André, diu, anem a parlar amb ell, i se n'anarem a Montpellier. I a Montpellier, parlant amb Maurice, jo no el coneixia, no tenia el plaer, pues bueno, sonar per primera vegada una pícola Estombi en l'orquestra d'Estrasburgo, no sé, va ser la consagració o quina va ser, no recordo exactament quina va ser. La qüestió és que quan sona l'instrument, Maurice alça el cap i diu, ui, la trompeta espanyola. I a partir d'ahir va haver unes converses, i a través d'aquestes converses un interès. I ahir nasqué una relació de 5 anys que per mi va ser algo apassionant.
0: I al llarg de tota aquesta història que porteu, això seria un punt important, però va haver més punts importants, de punts d'inflexió que te donen ganes, que vos donen ganes de continuar, de dir, estem fent-ho bé.
2: És així. Diguem, els instruments que van fabricar primers en tots els defectes, resulta que avui els mateixos instruments estan plenes de virtuts. Entonces, ahí n'hi ha algo que no encaixa.
0: Això va passar, eh?
2: L'instrument és el mateix, però les persones no.
0: Sí.
2: Què passa? Pues el que estiguera en mediatissatge per ser una marca que arriba, tu no pots arribar en la vida a l'últim i ficar-te el primer. Tu ho tens que guanyar. Això és un treball d'una vida. I un projecte que plantes avui a l'arbre i demà replega fruta, això és un arbre de Nadal. Això no existeix. N'hi ha que ficar la llavor, regar, i un dia, si tens sort, et donarà fruta.
0: Jo he plantat 7 tarongers i enguany he collit algunes tarongetes. Espere que l'any que ve
2: jo planti un cirerer i este any m'ha donat 2 cireres.
0: Però tens la parella, perquè té que tindre parella.
2: Bueno, buscaran la parella. És que de
0: el cirerer és complicat,
2: de camp.
0: Sí.
2: Bueno, per resumir-te este pas en esta vida, pues estos 5 anys tingueren ventatges i inconvenients. Per què? Perquè Maurice André tenia les grans persones apassionades per ell i els grans detractors. Perquè la vida és així.
0: Sí.
2: I entonces, què passa? Estigueres o no estigueres, pues la qüestió no era fàcil. Que tocar a Maurice André va ser un somni, i per altra part jo deprengui molt. I com depren uno? Escoltant. Ben el que feia l'home, que és de més no fent en aquell temps. Avui sí, eh?
0: Sí.
2: És un altre temps, i avui el que feia Maurice André ja és música tècnicament que avui ja no se porta.
0: Correcte. No heu caminat molt, heu avançat molt, fins en pel·lícules sonen trompetes estombi, com per exemple en esta pel·lícula que anem a escoltar, que és La Land Lad. Sabeu quina és, veritat que sí? Doncs, escoltem.

0: Esteu escoltant trompetes valencianes, ja ho sabeu, fabricades en València. I estem escoltant una pel·lícula que la sabeu quina és, La La Land. Com va ser això, és a dir?
1: A veure, ahí és més la qüestió de que el propi artista és el que ha triat el seu instrument i bueno, afortunadament nosaltres som... El nostre nom és Global i arriba, pues, estem pràcticament en tots els continents, no? Ara mateix. I en Stombie tenim un... En Estats Units, pues, sí que és de veres que tenim allà una distribució potent i que allà hi ha gent que està tocant en els nostres instruments, no? Però, clar, et mereix algo per dins el saber que ahí està tocant aquesta trompeta que fica València en la trompeta, sí? Perquè tots els nostres instruments porten la marca València en l'instrument gravat.
0: M'has acabat d'aborronar. És veritat.
1: Sí, és algo que...
0: De tots els països que exporteu, quin és el on més veneu? És a dir, on més exporteu?
1: A veure, exportem a tots els països, evidentment, hi haurà alguns més que menys. A mi el que me crida molt l'atenció és en Àsia.
0: En Àsia?
1: Curiosament, sí, que el que és el mercat xinès i el mercat japonès.
0: En Xina?
1: Sí.
0: Que els xinesos...
1: Sí, ells fan molts instruments, sí? Saben que copien, que dissenyen, en fi, bueno, estem invadits, no? En certa manera, en tots els aspectes. Però sí que és de veres que quan busquen qualitat la busquen de veres i la busquen fora si cal i tal i la veritat és que tenim molt, molt d'interès i en fi, tenim ara mateixa també allí molts artistes tocant en els nostres instruments, en les principals orquestres, els principals conservatoris.
0: Sí. Bé, aneu caminant i arriba el 2024, fa dos anys enrere, que rebeu un premi que és este.
2: Decreto 147/2024 de 1 de octubre del Consell, por el que se concede la distinción de la Generalitat al mérito empresarial y social a la empresa Oniva Sociedad Anónima. La empresa Oniva Sociedad Anónima se dedica en sus instalaciones de Chirivella a la fabricación de instrumentos musicales de viento metal con la marca Stombie, conocidos como los Stradivarius de metal. Su presidente, Vicente Honorato Ibáñez, creó con 28 años su propia empresa dedicada a la...
0: Uno, quan rep això, y poco después puso en marcha, si jo em poso els pèls de punta, un quan rep ixe premi, 9 d'octubre, al mèrit empresarial i social, i pensa per tot el que ha passat,
3: en Nuremberg, cuando los talleres de instrumentos musicales ahí no, se formaban, no existien paraules.
0: Sí.
3: Això és un sentiment i és el que el teu poble o la teua comunitat o el teu president
0: sí.
3: Te donaré gràcies.
0: Sí.
3: I donar gràcies no costa. Dir gràcies no costa. I no tenim hàbit de donar gràcies. No reconeguem la valia de les persones que tenim alrededor simplement en unes gràcies. El premi és un orgull, però és lo de menys, és la emoció del premi, on realment representa que n'hi ha una família, que som tots els que treballem en Stombie. Som 35 persones, 35 famílies, 35 vides que estan alrededor d'una idea, i això és un orgull, el que en un moment determinat te diguen des de les institucions, en este cas te diguen gràcies, i te vincula, te obliga a realment ser més de lo que eres, perquè tu representes en el món lo que és València.
0: Parlant fora de micro, em comentàveu, perquè estàvem parlant de la pel·lícula La La Land, però també heu escoltat, perquè vosaltres mai sabeu en un acte si va sonar un instrument Stombie o no va sonar, i estaves comentant-me, per exemple, que en la pel·lícula es vau enterar veient la pel·lícula.
1: Sí.
0: I, per exemple, estaves també comentant-me en les Olimpiades de Pequín, que sonava una trompeta
3: en el centre de l'estadi, i era una trompeta Stombie. Realment també te dona un orgull. Està clar que el que veu la trompeta des de lluny no sap lo que és això, però bueno, per nosaltres sí que nos representa el que podia haver sigut una altra marca i va ser la nostra.
0: Doncs anem a parlar, vos recordo que estem parlant amb Vicent Honorato i també estem parlant amb Lluís Martínez de Stombie, instruments de vent metall que es fabriquen així a la nostra terra, i anem a parlar de la fabricació. Com combineu la tecnologia en l'artesania? Perquè teniu un procediment artesanal i damunt no sé com ho has fet, però has ficat també més joiers, és a dir, més no sé si és per l'orfebreria, no ho sé, eh? Jo estic parlant des de la meva ignorància. Com aneu combinant? Com és ixe procediment, ixe procés de crear una trompeta, una trompa, que tinguem ací, que farem les fotos, les veureu en les pàgines de les xarxes. Com és ixe procediment?
3: Bueno, realment, nosaltres partim d'una premissa, i és que antes de l'instrument està la música i antes que l'instrumentista està la música. Mm. I n'hi ha una simbiosi. Mm-hmm. On realment el músic, igual que l'instrument, se posem al servici de la música. Això és un raonament invertit a la tradició. La tradició és que el músic és l'important, és el que ho fa tot i el que ho sap tot. Doncs pues no. Al final de la carrera...
0: Si tinguera un subratllador groguet, diria... Subratlleu-ho.
3: És així. És així. I no parle pa mal, parle pa
0: no,
3: bé.
0: No.
3: Pa bé. Sí. Per què? Perquè tenim molt que dependre. La música ensenya molt. La música te diu... És com el paisatge que tu tens que dibuixar. I tu tens que entendre com vols dibuixar-lo, en què colors vols dibuixar-lo, i pensem que en un pinzell no se pot pintar un quadre. Fan falta molts pinzells. Se pot pintar una paret en un pinzell, però un quadre no. Això és una mentalitat invertida a la tradició del món de l'instrument. Jo en aquest instrument, que és molt bo, ho faig tot. Doncs pues no, no pots anar de soterrar i de festa portant el mateix traig. Tot això és una inversió que ha hagut que treballar, s'ha desenvolupat, s'ha aconseguit, ja parlem d'este tema si vos petits, però verdaderament l'artesà està combinat en algo que se diu tecnologia. Entonces estombi és estombi i fica baix art i tecnologia. A una unim lo que és l'alta tecnologia, la informàtica, màquines revolucionàries, i tot acaba en les mans, on n'hi ha un artesà que és especialista en fer un algo puntual en l'instrument.
0: Quan tarda un instrument en fabricar-se? Quan tarda? I aquest procés, només un, en estar acabat. Per exemple, si tinguem la trompa, preciosa, i la trompeta, però quan digueu, ja està acabat, quins són aquests controls que passeu, ja està, bé.
1: No és fàcil. Jo allí sempre dic que ho m'he dit tot en trompetes. I més o menys...
0: Tu eres músic? Eres músic?
1: Sí, jo soc trompetista.
0: En quina banda?
1: En el Centre Artístic Musical de Vétera. Soc de Vétera.
0: Ah, en Vétera?
1: Sí, sí.
0: I coneixes Ainda també és de Vétera.
1: Sí, sí, el conec.
0: I fa poc estaven en el Ibras de Vétera.
1: Sí. El seu fill tocava al meu costat.
0: Ah, sí?
1: Sí. Pues bé, el procés en una trompeta, més o menys podríem dir que pues una trompeta professional millor són 90 hores. Però d'aixes 90 hores, hi ha que pensar que és entre tots. A lo millor de les 90 a lo millor poden ser 100 o poden ser 110, perquè fins a que no està com tu vols que estiga, passant els controls que té que passar, etc, pues no va estar. Sí que és de veres que tota aquesta tecnologia que tenim per a fabricar, això sí que ho hem tingut que tindre molt en compte, perquè és el que ens dona certesa per als instrumentistes. Avui dia ha canviat molt les coses. Jo quan era jove anaves a la tenda i provaves 8, 10 instruments. Ara no pots, quasi compres en catàleg. Per això hem tingut que donar una certesa també als instruments.
0: I per això la creació d'eixa sala, per a provar els instruments.
1: Sí, clar, tu hi pots provar els instruments perfectament. Pots buscar el so que tu vols, hasta cert punt comoditat. Jo sempre el que busco és sempre la qualitat del so, quin és el so que jo busqué, i a partir d'ella la sabata ja anirà a poc a poc al puesto, no?
0: Sí.
1: Però sí que tenim allí una sala pues, per a provar, i saps que el que vas a rebre després va ser això, exactament. Acústicament, el rendiment acústic va ser això.
0: Doncs anem a escoltar a tres trompetistes, que és esta peça, Titan Call.
4: Trombones and French horn. But we don't always need them.
0: Estem escoltant a Pacho Flores en una corneta en sol, en un Fliegerhorn, o nosaltres el coneguem com Fliscorn, més o menys,
1: sí,
0: no?
1: Fliscorn.
0: A Javier González, i en una trompeta en mi bemol, Aaron Smith. La pregunta és, com influeixen les opinions d'estos professionals a l'hora de construir un instrument?
3: Anem a veure. El temps no ens dona raons. Tu quan vas al metge, realment confies en el metge?
0: Jo sí.
3: Jo també. Pues tens que confiar en el que entén d'això.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Tu tens una visió de la música, i el que escolta té una altra visió de la música. Jo, per sort, i és una sort, jo sóc espectador. I tinc un problema, que el que m'agrada, m'agrada, i el que no m'agrada, ho dic. Entonces, què passa? És que estan al nostre alrededor en este moment i en altres moments se deixen aconsellar. Per què? Perquè tu obres espais que mai ha xafat ningú, cosa que l'instrumentista xafa els espais que ha xafat tots els dies en el seu treball. Claro, els instruments se'ls comença fabricant do i si bemol, que són dos tonalitats naturals, la piccolo d'una forma excepcional, mi bemol re, però després han passat a un pluralisme de colorit, on agarrem tota la gamma harmònica dels instruments i es fiquem al servici de l'obra. No és l'instrumentista, és l'obra. Això que ha passat? Que aquests instruments que estaven tècnicament ja estaven fora d'ús han tornat a treballar a la primera línia de vigència per realment oferir el que el públic vol. El públic vol escoltar un violí en una trompeta, vol escoltar una flauta, un oboe, pot escoltar una trompeta, no és necessari, no és obligat. Però això antes no era així. Una trompeta era una trompeta i no podia ser més que una trompeta. Què tenim d'avantatge aquests instruments que estan en estat embrionari? Aquests instruments estan totalment per desenvolupar. Pues tenim totes les tonalitats en tres estils diferents, on estan trompetes, trombons i trompes. I dins de lo que són trompetes tenim trompetes, cornetes i fliscornos, en totes les tonalitats. Això què passa? Si antes pintàvem, per parlar de colors, en 10 colors, ho estem pintant en 500 colors. Dins del colorí de 500, ja entrem en el detall de quin color agarrar per cada moment de l'obra. I això és el detall, és una inversió. I l'instrumentista en casa s'hi deixa aconsellar. Simplement un consell. Després l'instrumentista és el que té que decidir, si no se trata d'obligar a res.
0: Jo, buscant àudios, n'hi ha un àudio que en el vídeo es veu a Pacho Flores tocant un corno, i és esta peça, perquè estava a Sèrbia en l'orquestra, una orquestra de xiquets, i és esta peça que escoltem ara.

0: Estem escoltant el gran trompetista Pacho Flores, que està molt lligat a la Comunitat Valenciana, no, Vicent?
1: M'ha donat un net, imagina't.
0: Ja ho crec que sí. Mira, estem escoltant en un corno de Càtxia. Estava a Sèrbia. I aquest instrument, perquè n'hi ha trompetes, que jo anant a veure a Pacho en un concert, toca pues tota la família de trompetes que n'hi ha. I esta és una que així, per exemple, no s'utilitza. Si la vegeu, és com una trompa xicoteta.
1: És una trompa aguda.
0: Sí.
1: La història esta és... Esto en vista plena d'històries. Mm. I cada moment és una història. La història del Neruda, que és este concert,
0: sí,
1: apareix un dia Germán Asensi, un gran amic, i diu, tinc que tocar el Neruda, però no tinc instrument. Per què no tens instrument? És un corno? No, estan desafinats. Bueno, i es comença una història. I llavors se fa l'instrument per este concert. Realment, on naix el corno, sí, en si ve molt, naix a partir de l'obra, que és el Neruda, que és una obra fantàstica. I per anècdota, te tinc que dir que este concert ha sigut precisament en el que ha debutat la Filarmònica de Nova York fa 15 dies.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Estem desconnectats, eh?
1: Clar, esteu fora.
0: Tu dius això, jo m'he quedat
1: fora de moment. Clar, és molt emocionant el que en un moment determinat en una gran catedral, és Sant Juan el Redentor en Nova York, és un camp de futbol més que una catedral,
0: sí,
1: és enorme,
0: sí,
1: allí,
0: sí,
1: allò és impressionant. Sí. I l'Orquestra Filarmònica de Nova York precisament s'elegeix aquesta obra com a obra, diguem, d'interpretació de Pacho. Això no n'hi ha paraules, no? No podem parlar de l'essència de l'instrument, tenim que parlar de l'essència de la música. Això ha sigut aixina perquè un dia tinguérem una idea de fer un instrument per una obra i ficar l'instrument al servici de l'obra. És apassionant. Sempre fem el mateix treball, no? Sempre que n'hi ha un concert nou, sempre que n'hi ha un ret nou, estan les notetes, que són el xeroglifi que un ho té que resoldre, eh? Mm. I a partir d'ahir, el primer que fem, com volem presentar-lo? Quins són els colors que anem a presentar? Perquè pensem que la música, com la vida, està representada per lo que vem i per lo que escoltem. I ahir és on ve el gran ret. Per exemple, ara n'hi ha una nova obra que s'està armant.
0: Que s'està composant, no?
1: No, ja està composant.
0: Ah, ja està, ja està.
1: Sí, sí, sí. Encara no puc dir. Però, encara no puc dir, però es dirà. Bueno, te diré que és d'Arturo Márquez. És el segon concert d'Arturo Márquez, que és una meravella. Això és...
0: Sí, ja és una meravella.
1: No, però estem parlant d'altra dimensió. I és on entra una negociació.
0: Sí.
1: On entra una negociació de l'obra, pensament del mestre, de l'obra, pensament de l'intèrpret, i l'obra, pensament de qui fa la coloratura per això.
0: Jo estic ara pensant, si per exemple, com lligueu tot això, perquè tu el donen una partitura de qualsevol obra... I la veritat és que dius, però bueno, ahí posarà el que posarà, no? Com arribes a comprendre, com arribeu a comprendre la sonoritat que té que tindre ahí entre tots, és a dir, Pacho també està ahí, diguent amunt i avall, però ese consens...
1: Això és una negociació. T'explica. L'obra n'hi ha un concepte, n'hi ha un paisatge, i ara ve l'hora de fer la pel·lícula a través de lo que és el so. El so és art efímer. Se crea i se destrueix. A la vega que se crea, desapareix.
0: Mm-hmm.
1: Què queda? Pues simplement en la teua ment, en la teua retina, queda unes sensacions que no entren per l'orella, entren per el cor. Claro, això pareix que siga fàcil, ho és. I és difícil perquè ho és.
0: Sí.
1: Perquè com tu ho representes, va a recepcionar el públic.
0: Mm-hmm.
1: La música és l'únic idioma que és universal per tots. No n'hi ha un
0: altre. I que posa pau.
1: Sempre. Indiscutiblement, en música, el món seria...
0: I dona salut.
1: No, i dona salut i benestar. Yes. La qüestió és que ahir és on ve el gran ret, no? De com vols tu presentar una obra, en què característiques vols presentar-la i en què dinàmiques vols presentar-la.
0: Mm-hmm.
1: Això s'hi dialoga i entonces apareixen instruments nous. Per què? Perquè els colors que tens ja han sigut gastats en altres obres.
0: Mm.
1: I ja ve el ret.
0: Sí.
1: Ara estem fent instruments nous precisament per aquesta obra, però instruments que realment se tipifiquen en aquestes coloratures exactes segons tu, i segons el mestre i segons l'intèrpret, i ahí ve la negociació.
0: Correcte, estem parlant de trompetes, fins ara estem parlant de trompetes, però en el concert d'esta matí, que el podran escoltar quan acabe el programa d'avui, també hem escoltat un concert per a quatre trompes de Hübler. No sé si es pronuncia Hübler. Ara, escoltem.

0: este concert sabreu, se recordareu, no? Damunt dirigís el mestre de Foios, Miquel Rodrigo, l'Orquestra Sinfònica de Saragossa. De Saragossa. Estàvem parlant de trompetes. Jo, una trompa me la veig molt complicada, perquè si, imagineu-se que l'estirem tota, jo no sé el que arribarà a medir.
1: El doble con la trompeta.
0: Ah, ja ho tinc en clar.
2: Que dos, con les trompetes.
0: Per a fer tots estos, jo què sé, unions de bombes, de cilindres, ahí té que haver un orfebre.
1: Això és art. És art, és pur i dur art. No és producció com els cotxes o pot ser la producció de qualsevol.
0: Sí, sí, que es fa en cadena. No, això és impossible.
1: No, perquè sempre té, com ha parlat, una significació de resultat a nivell acústic. Mm-hmm. No és fàcil, però tampoc te tinc que dir que siga difícil, perquè quan tu no saps fer alguna cosa, se fa i punt. La trompa va ser una aventura que simplement m'empujaren. Per què fas trompetes i no fas trompes?
0: Jo saps que tinc la ment des d'ella, sí, fa rato, sí. I per què no fas flautes? Perquè entraria
1: no,
0: sabatilles...
1: Estava també, el que passa és que la vida no dona patir. Jo volia fer clarinets, que mon pare tocava clarinet,
0: sí, sí.
1: I l'únic que m'ha arribat és a fer campanes i barrils. Simplement,
0: sí, això no vas comentar.
1: Això també és una altra motivació d'un concert.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el concert
0: sí.
1: És el que digui, no n'hi ha un so adequat per aquest concert i se ficarem a un lío.
0: I depenia de la campana, del clarinet, això.
1: I això és una altra història, en Juan sí, Ferrer, sí, sí. Que va ser preciosa. Bueno, cada obra és una història.
0: Sí.
1: Per tornar a la trompa. La trompa sí. Va ser culpa de dos grans amics, que va ser Bernardo Cifre i Vicent Raga, que tots els dies venien a casa. Això al final de la carrera. No, no, que ja vosaltres teniu la millor trompa del món, i teniu la millor trompa del món, i teniu la millor trompa del món. I és de veres, teniu la millor trompa del món. Lo ben cert és que al final me animi, no per mi, me vaig animar per ells, però te tinc que dir que ho faig amb molt de carinyo. Les trompes no les faig per negoci, les faig per el carinyo que tinc a l'instrument. No és
0: que
1: negoci.
0: És molt bonic.
1: Sí.
0: I en aquest procés, quin és el moment més delicat de la fabricació? Quin és el moment més delicat, més complex que digueu arribem ahí?
2: Jo crec que en essència és tot, perquè tot és que absolutament tot influeix, com veus en els instruments, fins el tornillet que t'agarra l'aigüer està influint en el so, i tot necessita molta cura i molta atenció perquè estiga tot al seu lloc. Estem pensant que potser pots anar 2 dècimes de centímetre i l'instrument l'has estropeat.
1: Sí.
2: És algo de molta, molta, molta precisió. Entonces, tenim que prestar atenció en tot moment, passar molts controls de qualitat, controls de acústic, etc, etc, per a que l'instrument sempre en tot moment estiga on té que estar.
0: I no n'hi ha sols trompetes, trompes, sinó que també n'hi ha trombó.

0: Estem escoltant a Ximo Vicedo en un trombó tenor. Tingueu un transpositor titan. Què és aquest transpositor? Expliqueu-ho a gent com jo, que sí, que sóc inexperta de tot això.
1: El transpositor en el trombó el que fa és prolongar l'instrument a una quarta inferior. D'acord? És un recurs que tenen per, pues, per arribar a notes greus o segons que posicions, pues, que siguin més fàcils. Però sí que és de veres que els trombonistes ahí sempre busquen una facilitat, no? Que no li crei retenció, que no tinguin canvi de color de l'instrument. I el mal de cap és el dissenyar, no? Ese transpositor. En el nostre cas, en el transpositor Titan, és un transpositor que hem fet nosaltres exclusiu. No existeix un altre com este, perquè com sempre dic jo quan vaig a fer exposicions i faig xerrades i tal, pues, és un transpositor que va sobre rodes. Porta rodaments.
0: Sí.
1: No és algo habitual en un instrument, és, diguem, la part un poc més tècnica, però el que aconseguim és que la fricció i l'accionament d'aquest transpositor siga únic. I a més, també té una part acústica, té també algo que veure en acústica. El que són les tapes són tapes dinàmiques, tapes harmòniques, que ens ajuden a potenciar les notes en més densitat sonora o en més espectre harmònic.
0: Jo, buscant en la pàgina vostra que teniu, vos convida que entreu, que vos agradarà. Teniu molts professionals com ambaixadors d'Estombi. Alguna vegada ho has comptabilitzat? Perquè jo ho vaig deixar. Jo ho vaig deixar perquè comences a pujar ahí i passar la pàgina, però ho vaig deixar. En teniu molts.
1: Sí, la veritat és que tenim molts i molts bons amics, sobretot. I gent, pues, que al cap i a la fi, lo interessant és que és gent que confia en nosaltres. I és un poc la prova de que estem fent les coses bé.
0: Vicent, jo ara mateix, des del principi fins ara, no? Tots els professionals que confien en Estombi, que són referents a nivell mundial, són referents, en teniu molts. Si tu veies una mira enrere de quan vas començar fins ara, tu saps algun moment que tu vas dir és que això ha fet o algun punt concret?
2: El meu orgull sempre passa per lo fet està fet. El meu somni és el que anem a fer, no? Jo sempre el dia el materialitze a través de projectes. Nosaltres som una família, es començarem bé el que fem els demés i ara són els demés els que miren el que fem nosaltres. No som una empresa ni una família poderosa com pot ser una Yamaha o altres marques que són meravelloses, perquè ho són, i que tenen un mercat poderós on la seva força està en la publicitat i està en convèncer a través de la marca. Nosaltres fem algo artesanal i algo com més de dissenyador. Però partim d'un punt que és de més no partixen. Anem a veure. La música és pa valents. La música és pa valents, la música no, pa covards.
0: Dic que sí.
2: Què passa? Que els valents, que som tots, és que som valents, que no ho són, s'acomoda la gent fàcil, no? La gent vol entrar a un puesto a treballar i, en una orquesta i se mata per entrar i després se mata per no anar. Però bueno, són qüestions que són...
0: Això és altre punt.
2: És un altre punt a tratar.
0: Jo crec que es perd l'interès. Ixa màgia de quan eres menut o menuda,
2: claro.
0: Al llarg del temps es perd. Jo sempre dic que si ho mirem des del punt de vista d'un xiquet o una xiqueta, les coses canvien.
2: Sí. N'hi ha que continuar siguent xiquet. L'edat no marca la persona, però jo, per exemple, jo sóc un xiquet, sóc un ignorant que tots els dies vull aprendre. Tots els dies vull aprendre. De qui? Dels xiquets. El que se senta xiquet, jo ha d'aprendre. En este món de l'instrument i en este món de la música està tot per fer. N'hi ha molt de treball per fer. Molt de treball. Molts somis que complir. És que ja estan, és que ja s'han complit, ja estan complits. Que dona orgull per haver complit aquests somis. Però no n'hi ha projecte que es comencen que no tardem 20 anys en materialitzar a nivell públic. Perquè el reconeixement no te se regala, te'l tens que guanyar. I ara ve el canvi en l'educació. Com s'educa avui, no anem a la velocitat que m'agradaria, però no s'educa igual que fa 40 anys enrere. Hi ha conservatoris en què anem d'espaiet, jo vull anar més de pressa.
0: Jo també.
2: Per què? perquè el conservatori continua ciclant el que prengué un altre any, pensant que la música continua per el mateix ritme. Però anem a veure. Com anem a ficar el metal al nivell del violí?
0: És que això...
2: No, no és impossible.
0: No es pot ficar.
2: Però no estem fomentant a la gent que s'eduque baix aquest prisma.
0: Cada instrument té la seva...
2: No, anem a veure. El violí avui és el 100% de lo que pot donar. No n'hi ha concert ja que no s'ha escrit, ni interpretació que no se puga fer. Tu, el mateix concert, per difícil que siga, n'hi ha 100 persones que el toquen en el mateix nivell i la mateixa valentia. Però en el metal no. I ja tengo que ser Patxo el que ha trencat ixa càtedra per estar en primera línia.
0: I ixa càtedra, escolteu, per favor, escolteu este àudio, perquè una trompeta, jo no soc trompetista, però sé que la nota més greu, sempre estan els trompetistes per agut, però ara ens n'anem cap avall. La nota més greu és el sol, no?
1: Sol,
0: diguem,
1: molt,
0: sol.
1: Sí, molt sol, molt.
0: Sol. Doncs escoltem este àudio, per favor. In the low. Jo no soc trompetista, però sé que la nota més greu, sempre estan els trompetistes per agut, però ara ens n'anem cap avall. La nota més greu és el sol, no?
1: Sol,
0: diguem,
1: molt, bueno,
0: sol.
1: Sí, molt, sol, molt.
0: Sol. Doncs escoltem este audio, per favor.

0: Jo, l'amor, el meu oït va perguent-se, quan arriba per ell, però crec que és un do. Crec que és un do. I això ho fa qui ho fa, però estem escoltant una trompeta. És a dir, que l'impossible, això que impossible, que moltes vegades estàs i arriba un fa no es pot fer, val?
1: Sí.
0: Tinguem així l'exemple. Jo no m'he anat per agulls, m'he anat per greus, perquè això és molt complicat. I és el que tu estaves dient ara mateix en aquests moments.
2: L'agut arriba un moment que el pentagrama se perd i les notes ixen totes.
0: Uh-huh.
2: Ja no té un problema, és un problema d'habilitat. Però per el greu no. Què han fet? Pues incorporar un pistó més a la trompeta perquè permetisca fer una quarta més per baix. I entonces tu tens un recurs més ampli per tonalitat. Nosaltres en els instruments trompeta avui som capaços de fer totes les notes del piano. Totes. L'únic que té que canviar és l'instrument per tonalitat. Clar, a aquest rango el compositor se li obre un món, perquè realment tu te diuen d'ahir a ahir és on pots ficar les notes, on pots composar, però tu quan fas aixina automàticament diu, uau, puc, sí, i això també puc. El panorama artístic del món del metal se obre totalment en trompeta, tromba i trombono,
0: ja.
2: Perquè encara estem en passos
0: descobrint
2: anem a veure, eixa valentia que té la trompeta no la tenen els altres, sí. No critique, estic uh-huh. simplement aportant.
0: Uh-huh.
2: Estem mirant que la trompeta és un instrument que mira molt avant,
0: sí.
2: Els altres instruments miren el present o arrere.
0: Sí. Boniques paraules les que diu Vicent, és un mestre.
1: Sí.
0: Lluís, és un mestre, eh?
1: Jo deprenc molt, tots els dies.
0: És un mestre.
1: I me costa una hora roda, eh? Me costa una hora roda.
0: A mi també. Bé, abans d'acabar, quina diferència n'hi ha entre un instrument estombi i altres marques? Perquè no hem parlat ni del taller que teniu, ni de que poden anar allí a comprar i financiar l'instrument, que no tenen cap de problema, perquè teniu que tornar a vindre. Però abans d'acabar, dos cosetes. Primera, què la diferència n'hi ha entre un instrument estombi i quin és el pròxim mercat o festival que aneu a exposar en estombi? Estan les vals per ahí, però no sé si abans n'hi ha més coses, perquè segur que sí, perquè sempre estàs viatjant, Lluís.
1: Sí.
0: Què trobem en aquest instrument?
2: Contesto jo?
0: Sí.
2: Val, mira. Sempre s'ha intentat, per la part nostra, el imitar el millor instrument que existeix a la creació, que és la veu. La veu és el que realment ens ha donat l'orient d'humanitzar instruments que són de batalla, són instruments de guerra i que verdaderament sempre són instruments en ferida, molta ferida. Què és el que ha passat? Que si tu busques un sonido que realment siga humà, tens que buscar estombi. Si vols un sonido de batalla, agarra qualsevol.
0: Més ben explicat impossible. Humà. Quin és el pròxim?
1: Bé, ara, per exemple, pensant en la agenda que tinc que anar per Múrcia en el nostre artista Alejandro Castañeda, que és solista en l'Orquestra de Múrcia, té allí un projecte molt xulo que anem a estar per França també.
0: Uh-huh.
1: I bé, sempre estem oberts a tot. De fet, portem ja 2 anys fent campanyes d'apropament a conservatoris, escoles de música, on no sols expliquem qui som i què fem en estombi, sinó que també intentem que estigui també la vessant més pedagògica, no? De que comprenguin l'instrument, que sàpien que tenen entre mans, com funciona l'instrument, si tens un material o un altre, si tens un acabat o un altre, tot això, pues, bueno, que sàpien també un poc pues, que, com funciona la ferramenta que tenen les mans.
0: Doncs jo vos dono moltes gràcies. Tindria que dir l'agenda musical, però la diré al final. A tots els oients diré l'agenda al final, perquè jo estava encantada, estava així, aprenent un muntó. Donar-vos, Vicent, gràcies per vindre. Ens han quedat moltes coses per a parlar.
2: Han parlat d'instruments i no han parlat de música.
0: Correcte. No, he de dir, ja no n'hi ha més temps. Jo tornareu a vindre. I anem a despedir-vos escoltant una peça interpretada per Pacho Flores. Vindreu quan vinga ell.
2: Bueno, serà divertit.
0: Clar que sí. I Chipi Chacón.
2: També n'hi haurà discussió.
0: Ah, segur que sí. Gràcies per vindre. Moltes gràcies.
2: Molt bé.

Somewhere Over the Rainbow. Se'n recordeu? Ah, que bonica és, que bonica és. Bé, escoltant esta peça, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en seguida.

0: llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
3: Vols dir?
2: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
4: No m'esperava això.
2: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
5: Clar que sí.
2: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
6: Missatge rebut.
2: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
7: Que susto.
2: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
7: Vale o no vale?
6: Ah, vale.
2: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
6: Efectivament.
2: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
8: Això què vol dir?
2: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
7: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
9: Vull fa sol.
0: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
9: I corre l'oratge.
0: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Són les 9.
0: A Punt. Notícies.
10: El papa Lleó XIV ja vola cap a Madrid i estarà a Espanya 7 dies en una visita històrica. A les 8 s'ha enlairat l'avió en què viatja el Sant Pare des de Fiumicino a Roma. I el Vaticà ha eixit al pas de la polèmica sobre si el papa es reunirà amb les víctimes de la pederàstia al si de l'Església. És la novetat. S'ha confirmat que sí que reunirà amb supervivents d'abusos. Tot fa pensar que serà a Madrid a l'Anunciatura. Milers de pelegrins, més de 1.700 han eixit des de la Comunitat Valenciana. I la nostra companya Sònia Silvestre ha estat amb ells. Bon dia.
11: Sí, Inma, bon dia. Entre les 8 i 10 i les 8 i 20 han eixit els 11 autobusos des de l'Avinguda dels Tarongers de València. Este és el principal punt d'eixida dels pelegrins i pelegrines que fan camí cap a Madrid des de la Comunitat Valenciana, un total d'uns 1.700. I bé, hem de dir que lògicament estaven entusiasmats amb este viatge. Ens han contat que esperen que el viatge dure unes 5 hores, si tot va bé, i que confien que les pròximes 24 hores els canvien literalment la vida.
12: Estem, que no se mos dice el cor, jo crec que esta nit a les 10 estarem ja pletòrics, perquè jo crec que va ser una peregrinació que se mereix el món, que se mereix l'actualitat, que demanem i preguem tots junts per millorar.
13: Molta il·lusió i te reconcilien un poc, perquè a vegades te sentes un poc a soles en la fe i tu dius, ui, doncs, pues, no sé, seré jo l'única rara. I pots veure tanta gent jove disfrutant, riguent-se, jugant a les cartes, parlant-se, i dius, collis, pues no estic a soles.
14: En pare mos toca el cor, mos en el seu missatge, en la seva catequesi.
10: Conselleria d'Educació i els principals sindicats de l'ensenyament no universitari en vaga des de fa 4 setmanes han negociat al llarg de 6 hores en què la conselleria ha desgranat inversions de més de 3.300 milions d'euros i en acabar ben entrada la nit han decidit continuar dilluns al matí. Escoltem les valoracions de Lluís Navarro, membre del comitè negociador dels sindicats, i de Txelo Valls, de Comissions Obreres.
15: S'ha negat la reobertura del tema del valencià, s'ha tornat a negar la reobertura de les condicions laborals i salarials. Hem tingut també la sorpresa de que ara sembla que hi ha una nova interpretació sobre els famosos, primer era sobre 50, després en el document ficaves que era sobre els 200, després ells van escriure que era sobre el complement autonòmic i ara resulta que és sobre tot el salari. Nosaltres és òbviament un desficaci.
16: Caldrà valorar quines són les aportacions que sí que s'han afegit, si són significatives per al conjunt del professorat o si ens han emplaçat el dilluns a les 10.
10: I pel que fa a l'oratge, recuperem la calma després de les pluges, el vent i el temporal marítim d'ahir. Lluís Obiols, bon dia.
3: Bon dia. Canvi de situació durant este cap de setmana. Arrere queda el divendres pràcticament de tardor que vam tindre ahir, amb temperatures màximes molt fresques, amb vent, amb temporal marítim i amb precipitacions que van deixar fins a 94 litres per metre quadrat a Cabanes, concretament a la Ribera, això és a la Marjal, i quantitats també superiors als 70 litres per metre quadrat en punts del nord de la Marina Alta. Tot això ja és història. Venim d'una nit fresca i amb molts núvols, això sí, al llarg del dia de avui s'imposarà el sol amb bandes de núvols alts. De vesprada creixeran nuvolades en zones de muntanya, tant de l'interior de Castelló com d'Alacant. Podrien deixar alguna gota entre els ports, sobretot entre l'Alma Estrat i l'Almillars, però vaja, seran ja fenòmens poc importants. I pugen les temperatures, ascensos de 4 a 6 graus. De fet, ja aplegarem els 30 graus a l'interior de la província de València, també d'Alacant. En general, la majoria de les màximes de 24 a 27 graus. Per tant, ambient més suau que ahir de cara a la jornada de demà, una situació també molt tranquil·la però amb boires i núvols baixos sobretot al matí a les comarques centrals.
10: En els esports, la selecció espanyola de futbol ja està als Estats Units per a disputar el Mundial. L'expedició va arribar a nit a la localitat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on ha establit el seu camp base per a preparar els dos primers partits de la fase de grups del Mundial contra Cap Verd i Aràbia Saudí. Abans d'entrenar-se en la competició, els de Luis de la Fuente disputaran un últim amistós de preparació contra el Perú la matinada de dilluns dimarts a Mèxic. S'espera que en esta última prova de la Fuente assatge amb un 11 similar al que puga debutar en el Mundial el pròxim dia 15. Això és tot per ara. Tornem amb tota l'actualitat de la visita del papa de seu honor. Fins després.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Un cel blau. Un parasol roig. Una tovalla a la groga. Una excursió a una cala. Una becadeta a l'ombra. Un poal i la seva pala. Un biquini al vent. Un llibre a la platja. Un sentir que es para el temps. Un gelat a la vesprada. Uns peus a la duna. Un sopar que acaba a la una. Una sí, un ara. I una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: Som

0: Que interessant entrevista han tingut en Vicent Honorato parlant de Stombi i Luis Martínez. I ara seguim una altra secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les bandes grans que tenim a ser la Comunitat Valenciana, com és la Societat Musical Artística de Bunyol. Us vaig a dir que la Societat Musical Artística de Bunyol és una entitat cultural amb una trajectòria centenària que forma part essencial de la història i la identitat del municipi. Fundada l'1 de maig de 1883, ha dedicat més de 140 anys a la promoció, la difusió i l'ensenyament de la música, convertint-se en un referent tant dins com fora de la Comunitat Valenciana, coneguda popularment com Los Feos. L'artística ha sabut preservar el llegat des dels seus fundadors i transmetre'l de generació en generació, mantenint viu un esperit de treball, compromís i estima per la cultura musical. Al llarg de la seva història ha impulsat nombroses iniciatives formatives i artístiques, comptant amb una reconeguda escola de música i dansa i amb agrupacions que han destacat en certàmens, concerts i intercanvis nacionals i internacionals. I el seu emblemàtic teatre, Monte Carlo, construït gràcies a l'esforç col·lectiu dels seus socis, representa un dels principals símbols de la societat i del poble de Bunyol. I jo tinc així el seu president, Manolo Ferrando. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. També tinc a Josep Gil i Gil, que vaig a dir-vos una coseta, que ja és director titular, no?
1: Efectivament.
0: Ja ho puguem dir. Bon dia, Josep.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I també tinc a un gran director com és Salvador Sebastià, que té el càrrec de director artístic. Bon dia, Salvador.
3: Molt bon dia.
0: Gràcies a les tres per vindre així. I jo tinc que començar pel principi. I el principi és explicar un poquet els inicis de l'artística de Bunyol.
1: Hombre, l'artística nace, com mi has dit, en su acta fundacional de 1 de mayo de 1983, gracias a un músico muy estimado en el municipio de Bunyol, que cuando se ven disueltas las agrupaciones musicales dentro del municipio, crea, los une y crea la banda Música por Bunyol. Indudablemente esa es el inicio, que nace a través de un hecho histórico, que es la llegada del ferrocarril a Bunyol. A partir de ahí se explora la posibilidad de ampliarlo, no solamente a ese acto, sino que se pueda acceder a todos los actos religiosos y folclóricos y festivos lúdicos del municipio de Bunyol, y es cuando nace la banda de la Música por Bunyol. A los 5 años de esa formación se extingue con varios músicos y se queda solamente una agrupación de músicos que pasan a denominarse La Lira, que posteriormente, sobre el año 1920-1925, pasó a denominarse La Artística, que es como lo conocemos hoy, y más popularmente como Los Feos.
0: Ahora explícame eso. ¿Por qué Los Feos? ¿Por qué? Es decir, porque la belleza, digamos que nos puede medir, ¿no?
1: Nosotros somos feos de música y guapos de espíritu.
0: Pero entonces, ¿y si nombre aún ve Los Feos?
1: Vamos, porque el primer director era Francisco, que le decían Paco el Feo.
0: Pobreto.
1: Y entonces el apodo se quedó con Paco el Feo, y entonces acudimos a ese espíritu del nacimiento, sí, que hizo tanto por la música, para trasladarlo a lo largo de la historia.
0: Doncs yo creo que es hora de escoltar a la banda sinfónica. Escoltem a la banda sinfónica en un pas doble de Julián Palanca, que es este que escoltem, Goya.

0: Per l'artística han passat importants directors.
1: Han pasado gente muy relevante.
0: Sí.
1: Muy importante. El último lo tuvimos, fue Henry Adams, 30 años.
0: Sí.
1: Pero ha pasado Don Ramón, que hizo un magnífico labor con la escuela. Ahí empezó a crecer mucho la sociedad sí. musical. Y la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a todos ellos.
0: Sí, sí, sí. Y ahora ya pueden decir que Josep, enhorabona, tinc que dir-te.
2: Moltíssimes gràcies.
0: És ahí un repte, no?
2: Sí, moltíssimes gràcies. Vam començar a principi de l'any, 2026, sí. i, bueno, molt il·lusionats per este nou projecte i realment crec que portarà coses molt bones.
0: Hi havia un procés de selecció o vas anar allí mentre...
2: Hi havia un procés.
1: Sí, hubo un procés de selecció en el qual se nombró un tribunal con, que, aunque lo tenía presidido yo, soy el menos idealista, pero estaba muy bien asesorado por gente como Enrique Vargas, Salvador Sebastià, Jesús Perelló, gente de la casa y gente de fuera, Juan José Navarro,
0: que es un
1: gran director de valenciano, pero está siempre por fuera, está en Almería y dirigiendo mucho por Estados Unidos y los países del este. La verdad es que se hizo un proceso. A partir de ahí también se le pidió opinión a los músicos, hizo una valoración sobre todo de los dos directoras que pasaron a la final y dirigieron un concierto cada uno de los dos
0: sí.
1: y sobre esa valoración del tribunal más lo que opinaban los músicos fue el elegido fue José Gil.
0: Va a ser durillo ahora que no hemos en ningú. Fue durillo
2: porque el concierto va a ser una semana de asachos, estem parlant de dos asachos complets i sí. un general. I en això fer un concert de selecció en tota la tensió que hi ha perquè tu veus que sí. que és que tot bé i que realment és que tot perfecte i tot al lloc. I òbviament era un repertori molt, molt complicat i bueno, però ells, tots els músics van donar el 100%, inclús el 200%, perquè estem parlant d'assaig dimarts, dimecres, dijous i el dissabte concert, no? O sea, i quasi com una orquestra professional, però bueno, però ells tenien moltíssimes ganes i va ser un concert de Santa Cecília. El meu concert va ser el de Santa Cecília de l'any passat i va anar molt bé. I
0: quines obres has dit? Un repertori complicat.
2: Pues mira, justament vaig començar en Goya, la que has de posar, i després vam posar de Tchaikovsky, el Lago de los Cisnes.
0: Sí.
2: I també vam fer la boda de Luis Alonso, o sea, realment un repertori bastant, bastant complet
0: sí.
2: i molt tècnic, no? que realment en dos assajos i mig, però es van donar el 200% i va ser molt bon concert.
0: Que bonic. Bueno, Salvador, explica la teva funció, perquè és l'única banda que té la funcionalitat d'un director, està el director titular, Josep, i és director artístic, Salvador Sebastià. A Salvador Sebastià jo crec que el coneguem tots per la seva carrera que té ja. I quina és la teva funció?
3: Bé, bueno, ara en estos moments és disfrutar un poc de coordinar tota la vertebració de lo que és una entitat com esta, que no deixa de ser amateur, però sempre en una vinculació artística al màxim nivell. Entonces, pues un poc des de l'escola, mirar un poc com s'ha bastit la cantera, per a que les seues associacions ja tinguin en compte que és un poble no molt nombrós d'habitants i té una banda sinfònica, una banda juvenil, una banda d'iniciació, una big band, un cor,
0: veus blanques, parlant,
3: orquestra...
0: Sí.
3: Entonces, tot això, evidentment, pues, n'hi ha que fer coordinar-ho bé per a que no se solapi tot això. I, però, bueno, estem iniciant ara les línies d'actuació.
0: Aleshores, tens molta feina, perquè programar programar tot un any la programació de l'artística, ahir tingueu feina.
3: Sí, la veritat és que sí, perquè no és fàcil, i més sempre en un món amateur, on normalment les dades idònies per a fer els concerts de tots és per a tots unes dades en concret.
0: Entonces,
3: pues, n'hi ha que vertebrar tot això.
0: I coordinar.
3: Però, bueno, sí.
0: I coordinar. Jo crec que és la persona correcta, no? Jo crec que sí.
1: Hombre,
0: per la carrera que té ahí ja...
1: Efectivamente. Aparte, tengo que dar las gracias públicamente por haber acertado un reto tan grande como es ser un director artístico, con todas las funciones que lleva. Y entre otras cosas, asesorar al presidente, que en muchas cosas soy muy neófito en el mundo de la música. Entonces, estoy aprendiendo mucho gracias a él. Entonces, indudablemente, y a Josep también, por supuesto, pero a él le tengo que dar las gracias muy personalmente por haber aceptado este reto y que podamos llevarlo a buen puerto para que la artística, si podemos subirla un escalón más...
0: Claro que pues, sí, avanzar, claro que sí, avanzar.
1: Hay que avanzar. Los tiempos hoy en día cambian muy rápidamente y te montas en el tren del cambio o lo pierdes.
0: Sí. És així. I tens que estar en constant canvi i creant i creant i no parar, i no parar, i no parar. Bé, en l'artística n'hi ha un teatre molt emblemàtic, que és el Teatro Monte Carlo.

0: Fanny Blanch, banda juvenil. Teniu juvenil i també tingueu d'iniciació, crec, no?
1: Sí, ells l'anomenen popularment la bandica.
0: La bandica. Jo dic la bandeta sempre.
1: Sí, pateix.
0: Però és la bandica.
2: Pues que nosotros somos castellano parlantes, que tenemos mucho dejo aragonés.
0: Sí, la bandica.
2: Entonces, la bandica. Que, por cierto, te tengo que decir que el año pasado, con la banda juvenil, ganamos el certamen de Azuaga. Con una banda casi bastante mayor de Jaén y contra la banda de Moncada.
0: És a dir, que n'hi ha una banda juvenil en Solera. I qui és el director de la banda juvenil?
2: David Arín és el director i este domingo tenemos el intercambio junto con la Unión de Liria.
0: Demà mateix, és dissabte, demà mateix és l'intercanvi en la banda de Llíria.
2: Efectivament.
0: I aneu, van a, és en Buñol o és a Llíria?
2: Primero vienen a Buñol y en el mes, y en el mes de julio iremos nosotros a Llíria.
0: Quina de les dos? La Unión, la primitiva?
2: La Unión de Llíria.
0: Dos grans, així ha vingut el director de la juvenil de Llíria, de la Unión, i tenen també una gran banda també. Aleshores, en l'escola teniu, a veure com m'ho expliqueu, teniu música, escola de música, de dansa.
2: Efectivament.
0: I d'inglès.
2: Inglès musical.
0: Inglés musical. És a dir, perquè ja sabeu, és un, ja sabeu que l'anglès és important al llarg de tota la carrera musical, veritat que sí, perquè això a nosaltres es faltava un poc.
1: Sí, i a més en este àmbit sociocultural lúdic és quan més atragues a la gent del poble, saps? Uns, pues mira, pues el practicar l'anglès, els altres, la pràctica col·lectiva, després pues l'activitat artística del ballet urbano, al final fa que tot el món entre en eixa casa i que tot el món se senta partícip d'eixa casa, els seus familiars també, i que eixa transversalitat faça que tot el món estiga parlant contínuament en sa casa com a que tenen una família allí.
0: Clar que sí. I aleshores, estan escoltant-nos, volen matricular el seu fill, a la seva filla. Des de quina edat poden matricular allí gent?
1: Tenen també, bueno, tenim des de lo que és una espècie de jardí musical. Entonces, lo millor, lo que sempre les diem és que vagin allí, que s'informaran de tot, perquè n'hi ha, òbviament.
0: És que n'hi ha molta.
1: Des d'això hasta de, pues, tu eres un poc més adult, potser vols iniciar-te als 12 anys, o inclús de majors, pues el meu fill el porta, pues a mi també m'agradaria, de fet, n'hi ha músics que són pares i que volen també intervindre allí, o sea, de totes les edats.
0: I de cara al curs que ve, heu pensat en una nova especialitat, jo que sé, que vulgueu incloure que enguany no està, per exemple, o simplement seguir treballant en les mateixes especialitats i donar una altra visió.
1: Sempre n'hi ha casos com un globus. A voltes, quan dones molt d'una especialitat, de repente els altres instruments te falten. Entonces, sempre el que intentem és afavorir un poc a l'educació en aquells instruments on les agrupacions... perquè no n'hi ha que deixar-te pensar que és com una banda de qualsevol poble. O sigui, tu tens una banda, després, pues, per allà, per els anys 70 o 80, pel canvi de la democràcia, van creure també que les bandes també tindrien que tindre orquestra, i entonces, aquests dos pilars són els fonamentals de les nostres societats. Segons el nivell que li demanes, pues fas com els grans equips de primera divisió. I, pues, bueno, pues, pa pujar ahí, pa jugar en esta divisió, pues crees una cantera, però al final lo que tens que tindre en compte és que nosaltres som una cantera de música en col·lectiu. Entonces, les experiències que nosaltres movem d'un xiquet que vulgui apuntar-se és que des de ja, des de la segona avaluació, diguem, el segon trimestre que li dones un instrument, si ja té un informe favorable del xiquet, ja podrà experimentar el tocar en col·lectiu, en l'orquestra.
0: En la bandica, per exemple.
1: En la bandica o en l'orquestra.
0: I n'hi ha també orquestra, diguem, més de jove, no?
1: Això és una del plantejament. Pensa sempre que en les bandes, tu saps, en les societats, les orquestres és molt més complexa la lectura, la tècnica. Per tal, diguem, nosaltres funcionem en una orquestra que, segons la gent que ve de professionals, pot ser entre camerata, orquestra juvenil, orquestra sinfònica. Sí que, com bé dies, la veritat és que enguany tornarem a rescatar un poc el que és el col·lectiu d'una orquestra d'iniciació. Per què? Perquè la nostra identitat és fer música junts.
0: Correcte.
1: Esa es la, la societat valenciana.
0: Ese es el objetivo.
1: Entonces, cuando entra en Rosales, sap que als dos mesos o tres va estar tocant en nosaltres.
0: Aleshores, conteu en banda d'iniciació, que uno forma part a partir dels dos mesos, a dir-te, l'instrument ja pot. I en la juvenil, per exemple, quan entra a formar part?
1: En les noves línies d'actuació que anem a fer, anem a redimensionar això un poquetet, però bàsicament en la banda juvenil entren a partir de quart de grau elemental i estan fins a segons de professional.
0: I aleshores ahí ja passen a la banda sinfònica.
1: En lo que fem és a partir de més o menys de segon de professional ingressen en la banda gran.
0: Sí, en la banda gran. Has dit una paraula molt bé perquè sempre ho coneguem així, en la banda gran.
1: La gran.
0: Pas xiquets. Li canviem sinfònica, li canviem amunt i avall, però és la banda.
1: Pas xiquets és la banda gran.
0: Correcte, és la banda gran. Aleshores, hem parlat de la juvenil, també hem comentat de l'any d'iniciació, hem dit que esteu en el tema d'una orquestra, d'iniciació, però nosaltres anem a escoltar a l'Orquestra Simfònica de Polar Express.

0: això que sona també, això estem així, està Buñol. Val? Jo sempre som molt repetitiva, ja ho sé que som molt repetitiva, perquè dic que tinguem grans agrupacions, entre elles l'orquestra de l'artística de Buñol. Qui de la dirigis?
1: En estos moments estem en una codirecció, Jaime, Jaime Ayala, Ayala,
2: Aldaz,
1: Jaime Aldaz i Domingo.
2: Domingo Arranz.
0: I també participeu en certàmens, en l'orquestra i en festivals.
2: Sí, també ha participat en els certàmens o concursos com el de CaixaBank, ara en aquest moment.
0: Correcte, que estan en aquestes campanyes.
2: Que estan en aquestes campanyes, entonces va en Caixa i tal, i també nos hemos llevat primer premios. O sea que la verdad, lo que pasa es que ahora estamos un momento otra vez de reorganización de toda la orquesta, sí, para volverla también a introducir dentro de los concursos y certámenes que hay.
0: Esteu ilusionats.
2: La verdad es que sí, estoy muy ilusionado porque hay un equipo de trabajo muy importante dentro de la sociedad, tanto en la parte artística como en la parte ejecutiva. Entonces, claro, la verdad es que estoy muy ilusionado con toda la gente, porque todos son maravillosos y están poniendo lo mejor de sí mismos para que la sociedad continúe avanzando.
0: Creixquen. Estem escoltant l'Orquestra Sinfònica de Polar Express, però ja tens, Sebastià, tens la banda juvenil, la d'iniciació, l'orquestra. Tu vas ficant el puzzle ahí. I tens que coordinar. Avui fa el concert la juvenil, avui fa el concert l'orquestra, tot això, perquè, per exemple, l'orquestra quants concerts pot fer a l'any?
1: Pots fer al voltant, o sigui, programar concerts nous, sí, uns quatre, i d'ahí poden eixir que se rebote, sí, mis concerts, de fer un festival a un lloc, o viatjar a l'estranger, o alguna cosa,
0: sí,
1: així.
0: Sí, sí, sí.
1: Però més o menys, si tu comences la temporada, pensa que així les festes, o sigui, en agost, pràcticament esta banda no para. Entonces, quan la banda descansa després del mano a mano i tot, sí, això en setembre, pues ahí arrencarem l'orquestra, però més o menys al llarg de cada mes i mig o dos mesos fer un concert. Quatre programes nous.
0: Jo ara em ve al cap, per exemple, Salvador, el mes de novembre, com vas unir-ho tot? Perquè seguim parlant de més agrupacions i, per exemple, ara va la banda coral, és a dir, la part coral, la importància que tenen els cors, i que en teniu un cor que s'anomena Coro Orfeos. Orfeos! Escoltem el cor en una peça molt bonica. Escoltem.

0: La vida és bella. La banda sonora de la pel·lícula, la cançoneta de La vida és bella. El cor. Tenim un cor, Orfeos, no pot tindre millor nom, saps?
1: La verdad es que sí. Y no es que tengamos el coro Orfeos, es que tenemos el coro también de Voces Blancas.
0: ¿También?
1: De la gente joven, sí, que está estudiando música, y entonces también lo introducimos en el coro.
0: ¿Y quién es el director o la directora del coro?
1: José Ramón Peinado.
0: ¿Y de Veus Blanques?
2: Són els
0: els grups que donen de Elemental, per exemple.
2: De Elemental, exactament.
0: Qui és, sabeu la professora que és o el professor que és?
2: José Ramón.
0: José Ramón. Sí. La importància que té el cor, jo ho dic sempre, la importància que té el cor, cantar, la importància que té cantar.
2: Perquè, a més, imagina't, o sea, bueno, i tu ho saps, en l'orquestra el director és important, però n'hi ha una jerarquia, un concertino, sí, correcte, que més o menys pot anar solet. En la banda ja necessites més al director, però en un cor amateur, en gent que molts no saben música,
0: sí,
2: buah, la figura del director, però, claro, és com completar aquesta gent que vol formar part de la música dins, sí, de la societat i que no sap música al gust d'ells, no? Pues tenim expresidents de la banda, exmúsics, familiars.
0: A mi m'encanta com viuen la gent del cor, com
2: sí,
0: ho viu.
2: Sí, sí, sí.
0: De vegades en les vendes pense, tindríeu que agafar un poquet d'això, no? No saber música, però les ganes, la il·lusió i saber que formem part d'una societat musical. I seguim. Hem escoltat la juvenil, hem escoltat l'orquestra, hem escoltat el cor. Tranquil, que en seguida, Josep, arribaria a tu. Perquè sí, com hi ha tantes coses, aleshores, també n'hi ha una big band. N'hi ha una big band que sona així de bé.

0: It's Just Talk. Big Band. ¿Desde cuándo hay una Big Band en que son aixina de bé?
1: Vamos a ver, la Big Band ya estaba muchísimos años. Hubo una época que tuvo un impasse, un kick-cut, y ahora 3 años se volvió a retomar el tema. Entonces se habló con los músicos y entonces estaban de acuerdo en formar parte de esta Big Band para ampliar el ámbito musical, de que la Sociedad Musical Artística indudablemente quiere ampliar no solamente que sea banda sinfónica, orquesta, todo un poco lo clásico, ¿no?, sino también agrupar a más gente que se pueda venir a la sociedad a través de distintas formas de la música.
0: ¿Pot pertenecer un músic a la Big Band que, per exemple, no vaya a la banda sinfònica?
2: Sí, de fet, en lo que és el set base de teclats, bateria, guitarra elèctrica, n'hi ha com una bolsa de gent que molt il·lusionada que a voltes no és de la nostra societat, perquè la idiosincràsia nostra sí. No genera ese àmbit. Lo que passa és que, clar, la base són els nostres músics, que, com bé tu saps, en el camp del clàssic pues, ha perdut un poc la improvisació, que sempre ha estat. O sigui, sí, els grans, Händel, Corelli, ja Mozart, ja, això, però nosaltres, conforme hem evolucionat tècnicament, hem perdut aquesta capacitat d'improvisació. Ahir els músics descobreixen ese
0: àmbit. I també obrir portes a, i se diu, música moderna, quan no és tan moderna ja, però bueno, anem a dir, sí, a utilitzar ixe llenguatge ja més contemporani, no? Més contemporani. I això té una importància molt gran perquè a tota la gent no li agrada igual tocar una peça més clàssica o una peça per a banda.
2: Clar.
0: I aleshores obrin camins.
2: De fet, no és una Big Band a l'ús, on la típica que fan arranjaments estàndards, sinó que fan coses molt personals i obrint noves portes i tal. I una de les línies d'actuació és testament és pues vertebrar això, no fer concerts tots d'un estil, sinó poder mesclar-los i que ells participin en l'orquestra o en la banda, en fi, vertebrar tot
0: això. Tens feina. I quants concerts podem fer la Big Band?
2: Pues estic calculant tot perquè per almenys ne facin també entre 4 sí, o algo així. Lo que sí, passa sí, és que la versabilitat és un grup més reduït de gent, sí que te puc dir que en certa élite, perquè pa tindre la capacitat de controlar i improvisar i tal, tenen un nivell molt... Com diu Caco, el director, diu, en realitat és amateur professional, perquè la gent que està ahí pràcticament tots estan en superior.
0: Sí. Per això sona també.
2: Exacte.
0: Bueno, vaig a dir una cosa, també hi ha molts músics que no tenen estudis i que toquen de meravella.
2: Exacte, que també estan en la Big Band.
0: Que també.
1: Això que també estan, també.
0: Hi ha molts músics que per qüestions no han anat a estudiar, però que tenen un talent increïble. Mm-hmm. Bé, i arriba el torn de la banda sinfònica. La banda sinfònica, que esta peça que escoltem, que té una història que a mi m'encanta, de Pere Vicalet, de Gata de Gorgos, que és L'arbre blanc. Escoltem un trosset.

0: Els nostres oients poden escoltar-la completa en el concert quan acaba el programa, es penja en internet, punxen fent banda, piquen fent banda, el dia d'avui, i la poden escoltar completa. L'Arbre Blanc va guanyar a certament, no sé si fa, això és de fa dos anys, no?
1: Efectivament.
0: En el 24, en el 24. Josep.
2: Dime.
0: Jo veig tanta agrupació i pense, no sé com ho arreglaran per a assajos. Perquè tu has dit, pràcticament tots els dies hem fet assaig, o tres dies a la setmana. Quants dies assages tu?
2: No, realment va ser la setmana de selecció, concert de selecció, però normalment sempre assagem el divendres. Fem el divendres per la nit, i a mi m'agrada fer parcials també, així que durant la setmana a vegades més props al concert fem parcials. Pues, un dimarts podem fer clarinets, un dimecres, depenent de la disponibilitat dels músics. Però bàsicament és consagrat que el divendres sempre n'hi ha assaig a les 10 de la nit.
0: A les 10 de la nit.
2: Al Teatre Monte Carlo.
0: És que dona ganes d'anar perquè vas al teatre Monte Carlo i això.
2: Claro.
0: Josep, quina és la qualitat, la característica més bona que té quan tu vas dir, mira, m'han elegit per a fer un concert, no?, en l'Artística de Bunyol, que això no arriba en tota la gent, ja te tinc que dir. I tu vas arribar allí i es vas posar a assajar. Quina és la qualitat que més te va enamorar d'ells? És a dir, dius, ostres, esta banda...
2: El segon assaig. El primer assaig jo també estava un poc incòmode perquè feia molt de temps que no dirigia banda. I el segon assaig, el so que m'estaven transmitint... Uh-huh. Clar, tu pensa que les orquestes professionals estan acostumades a cada setmana en directors diferents, però unes bandes d'aquí de la Comunitat Valenciana estan molt acostumats al gest d'un director anterior.
0: Sí.
2: I que arribi un director nou i que al segon assaig me donaren el so que estaven donant i que realment totes les indicacions que estava fent a la segona vegada ja estaven canviant, i els ho vas dir, crec que va ser el dijous o el divendres, vas dir, jo no pensava mai que una banda d'aquest nivell poguera al segon assaig donar-me el que esteu donant en aquest moment.
0: Sí, perquè tu venies, diguem, de dirigir més orquestra, més des de la part orquestral, no? Sí. Instruments de l'orquestra, i aleshores puges ahí i poses a dirigir banda.
2: Sí, sí. Sí.
0: Pot ser que aquest canvi, sobretot el gest, a l'hora del gest, perquè l'orquestra, Sebastià, moltes vegades va un poc retardada al gest.
2: És la manera de respirar, és la respiració, sí. Bàsicament. Ens centrem moltes vegades en el vàter, en el gest del director, sí. I és la manera que si respires o no respires els músics. Però curiós, perquè jo ja, i recordo que el primer assaig jo estava incòmode, però jo soles, jo perquè no sabia per on me venia el so.
0: Ells no es donarien ni compte.
2: No, estàvem llegint el programa, era un programa molt, ja com he dit abans i tal, però realment aquesta percepció de dir quan anem i que donen el so que poden transmitir és algo increïble, i que realment ara durant este concert de primavera, que va ser el meu primer concert com a titular, l'última setmana, la manera d'executar moltes obres, la manera d'assetjar i de jo apretar-los, perquè òbviament els directors estem per apretar els músics, no?
0: Clar.
2: O sigui, tenim que apretar-los, exprimir-los fins a l'últim mil·límetre. I bàsicament, aquesta manera és algo que me va sorprendre moltíssim, però molt gratament.
0: Dime, Sebastián, dime.
3: Sí, no, además, cuando parles del primer concert este, no volíem que fora, o sea, realment és un premi haver passat a la final, però ell tenia també la pressió adquirida que, diguem, que el repertori que ell va agarrar, el va agarrar, però dins d'una selecció que nosaltres vam imposar, una selecció d'un paso doble, una sarsuela, una obra original per a banda i una transcripció. O sea, que ell era conscient de que tenia que elegir entre unes obres i valorar nosaltres també tots els estils com funcionava.
0: Sí, sí,
3: o sigui, era molta pressió per a aquest concert.
2: Clar, i en dos assajos i mig. O sigui, tu pensa que per qualsevol concert...
0: Dos assajos i mig.
2: Sí.
0: Tens que treure-ho.
2: Sí, però
3: tu coneixes. En les bandes...
0: Que sí.
3: Ensayo de dalt a baix, arregles un poc al pacient, le dones la pastilleta... Entonces, volíem saber... evidentment que sap picar pedra, fer parcials i tot això per una persona que tècnicament tinga sempre un plan B, un plan C per a
0: tirar la mà.
2: Clar, tu penses que per a un concert normal, el concert de primavera, tu tens un trimestre de treball. I això a vegades és bo i a vegades és mal, perquè com ells saben, els mateixos músics saben que tu l'última setmana... Clar, diuen, fins 15 dies abans del concert no vaig, saps? Però bueno, la part pedagògica, que jo he insistit moltíssim, no? Que és la part de fer els parcials, de fer banda, però fer banda des de baix, no? Del parcial, de conèixer la història de cada músic, de conèixer, òbviament, tots els noms, d'estar el dia a dia en ells, això és, també és molt important, més que l'última setmana estiguin 120 músics a l'escenari i que sigui tot espectacular, no? O sigui, el fer banda des de baix jo crec que també és molt important. No?
0: Clar que sí, Josep. I actualment que estàs assajant? És a dir, ara que estàs preparant? Heu fet el concert de primavera.
2: Sí, ara hem fet el concert de primavera.
0: Però, i ara?
2: Ara mateix a veure el Bienal el 25 de juliol a l'Auditori Sant Lluís.
0: Què és el Bienal? Què és el Bienal?
1: Bueno, és un... Es un festival que organiza el Ayuntamiento de Buñol, que se hace cada dos años, ¿vale? Entonces, durante una quincena o a veces un mes, se hacen varios conciertos, no solamente de música clásica, sino de distintas modalidades dentro del mundo de la música, que entonces siempre inaugura una de las bandas de Buñol y cierra la otra. Y este año, pues la verdad es que tiene que hacer un maratón, porque nos toca cerrar el 25 de julio, la semana siguiente tenemos el concierto de la presentación de nuestras reinas, y a los 15 días tenemos el mano a mano. O sea, la banda, y tengo que agradecer aquí públicamente a todos los músicos su gran esfuerzo que tienen que hacer, porque se van a quitar mucho tiempo de sus vacaciones y de su familia para poder estar con la sociedad y poder ofrecer estos tres conciertos seguidos, que es un trabajo muy grande y con cada concierto con obras distintas y todas con mucho trabajo. Entonces tengo que dar las gracias a los músicos y al equipo técnico directivo, a Josep y a Salvador, para poder alcanzar las metas que la Sociedad Música Artística siempre alcanza.
0: ¿Quins són els concerts importants de la banda sinfònica? És a dir, quants en té al llarg de l'any que dius, estos són... A banda, si tingueu que anar a un certament, val? Però estos són, per exemple, el Mama, que ja has nombrat, o el Bienal, o el de Primavera, quins són? També són més o menys quatre?
3: Sí, el de Nadal, o sigui, Nadal, la inauguració, Bienal, bueno, el de Santa Cecília.
2: Sí, Santa Cecília.
3: Sí, Santa Cecília.
1: Bueno, nosotros nos marcamos...
3: Quatre o cinc.
1: Sí. Nosotros nos marcamos que todos los conciertos para nosotros son importantes.
3: Sí,
1: todos.
3: Porque...
1: Y siempre queremos quedar al máximo nivel. O sea, todos, unos pueden tener más podemos tener más profesionales, otros menos, pero al fin y al cabo, bien Josep y bien Salvador quieren dar mucho protagonismo a los que están en invierno en casa, que los profesionales siempre se incorporan. Entonces, los conciertos para nosotros son todos muy, muy importantes. No podemos decir, este es más importante que el otro, porque al fin y al cabo, todos los músicos dan lo mejor de sí mismos para alcanzar las metas.
2: Eso es lo que ha dicho Manolo, o sea, eso es muy importante en el sentido de que muchas veces el profesional ve a la última semana, ve a dos asachos abans del concert, y que el chaval que ha estat tots els asachos en la responsabilitat de defendre ese paper, arriba el professional i simplement se senta al seu costat per a reforçar-lo anímicament, no de dir-li, niño, quítate, aparta que toco yo. Saps? Ahí, en això també se fa molta banda i se fa molt de col·lectiu, sobretot la part social, no? que tinguen, aquests xiquets tinguen el germà major, que és el professional que està en l'orquestra de X, i que vinga abans del concert i que simplement està al seu costat dient-li, bravo.
0: A veure, Josep, tu tens una plantilla molt gran, molt gran, i ahí n'hi ha moltes generacions que conviuen, i és jo crec que la societat musical en tots els pobles, ixe punt és molt important. És importantíssim, perquè convivim gent jove, molt jove, en gent que... No tan jove, anem a dir.
3: Exacte.
2: No, sí, així és. I realment, jo sempre els dic als estudiants de l'artist que no sabeu la sort que teniu de tindre l'edat que teniu, que a vegades tenen 13, 14, 15 anys, i que tenen els germans majors musicals que tenen. Que tenen el trombó solista de tal orquestra, el trompeta solista, saps? Que això, realment, en la música, tindre germans majors, jo considero que és tot. perquè t'obrin les portes de algo que tu realment no saps com funciona. Sí. Tu te penses que la música, quan tens 13 anys, és anar al conservatori, acabes i després treballes. No, no, i la música és molt més gran, no? Sí. I que tingues esta gent que siga de la teua banda, de ta casa, que els consideres com família, i que te diguen, vine a estudiar en el meu professor, o vine allí i te presente tal. Això és tot en la música, tindre aquests germans majors. Per mi, això, jo us dic, sou molt afortunats de tindre estos companys vostres, que són una altra generació, clar, i tindre esta connexió generacional és brutal.
1: És que la cohesió social és una de les labores fundamentals dentro de la societat musical.
0: I ja que és social, i ve la paraula soci, sí, el soci és importantíssim des de la societat artística.
1: Són els dueños de la societat. Nosotros la dirigimos, sí, pero los dueños son los socios. Y nosotros tenemos que marcar el ritmo y las obligaciones que nos marcan también los socios. No solamente por yo en este cargo como cargo de presidente o los miembros de la junta directiva hacemos lo que creemos conveniente, no. Simplemente transmitimos un poco también los proyectos de los socios que nos han pedido. Entonces, es esa cohesión social dentro de la música y dentro de la sociedad es el motor que nos hace ir para adelante.
0: I abans d'anar-se, tinc que preguntar, veu? Tinc que preguntar-ho. Com està el tema del Mahama? Ja sabeu? Ja esteu en marxa? Ja sabeu la data que serà? Com està? És a dir, si pugueu dir alguna coseta abans d'anar-se'n.
1: Jo solamente te puedo decir la fecha.
0: La fecha, o sea, ¿qué fecha es?
1: Y invitarte al mano a mano, que eso, dalo por hecho. La sí. fecha es el 15 de agosto.
0: Venga.
1: A las 10 de la noche, sí, en el auditorio de San Luis. Eso es lo que te puedo decir yo. Vale. De la parte de artística, ahí tienes al director y al director artístico.
0: ¿Cómo porteu? ¿Cómo porteu?
3: Bueno, bé, lo que pasa es que está todo en stand-by porque sí. conforme han comentado, tenim la Bienal, tenim la presentación de las nuestras festeres. Y en principio, bueno, abans, o sea, cuando me van nombrar director artístico, pues claro, també per a estabilitzar un poc, perquè és el que més impacte social té, pues jo vaig assumir el compromís en este cas, perquè sempre dirigiré alguna de les agrupacions a l'any. Entonces vaig dir, tranquils, encara no tenim director titular quan fem la selecció, però en principi, com enguany estava la Bienal també, sí, pues diguem, descarregar un poc també al director titular nou, i pues jo me vaig comprometre a fer el Mahama.
0: Doncs enguany aniré.
3: Ai, doncs moltes gràcies.
0: Aniré.
2: Bueno, vine a la Bienal també,
0: també.
3: Ah. Bueno, és que no, home, dis-li.
0: La veritat que no coneixia, sí, això, i aquest acte no el sabia.
3: Home, doncs pues mira, no te ho pots mal també, sí, pues diguem, descarregar un poc també al director titular nou, i pues jo me vaig comprometre a fer el Mahama.
0: Doncs enguany aniré.
3: Ai, doncs pues moltes gràcies.
0: Aniré.
2: Bueno, vine a la Bienal també,
0: També.
3: Ah. Bueno, és que no...

0: tres picos de
1: Falla, Falla, que és el centenari.
0: Correcte.
1: Que és el centenari.
2: Les dues suites, que en banda no és habitual.
0: Correcte.
1: Les dues suites de sobre.
0: I el títol del concert és Stravinsky Falla, dos genios en París.
1: O sigui, ja ho crec que sí. Sí, ja ho crec que eren dos genis. Carai, carai, crec que ja ho crec que sí. Bé, tu abans has nombrat la boda de Luis Alonso.
0: Sí.
1: Que jo la tenia, no anava a ficar-te-la en aquest moment, perquè jo vull que l'escoltem, donant-vos les gràcies per haver vingut, per conèixer un poquet més l'artística, per veure tot el que feu, per veure tot el que es cou allí, que Salvador tens feina de tot això, pues, organitzar-ho, que ja és molt. Enhorabona, Josep.
0: Moltes gràcies.
1: T'ho torno a dir, enhorabona. I moltes gràcies, Manuel, per estar ací.
3: Gràcies a ti, Imba, i a Fem Banda, per poder transmitir tots els projectes de l'Associació Musical Artística.
1: Això és el que intentem, és l'objectiu principal. I moltes gràcies, i escoltem la boda de Luis Alonso.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I jo havia enunciat sempre quan comença el programa que hi havia dos apartats d'agenda. Doncs ho farem en un apartat sol, perquè no ens ha donat temps, ens han posat a parlar, i es passa el temps molt ràpid, i no puc ser. Però vos dic dates d'agenda d'avui dissabte. Avui a partir de les 5 de la vesprada, en Agna, tenim el 21 Encontre d'Escoles de Música de la Comarca de la Canal de Navarrés. Avui també, a partir de les 5 i mitja, a Sollana es celebra la trobada d'Escoles de Música de la Ribera Baixa. Avui també és el Festival de Bandes a la Pobla de Vallbona, amb la participació de la Societat Musical Santa Cecília de Requena i la Corporació Musical La Pobla de Vallbona. I avui també l'Orquestra de l'Il·lustre Col·legi de Músics de la Comunitat de Metges, que m'he equivocat apuntant. De Metges, l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Comunitat Valenciana, farà un concert solidari avui a benefici de la Casa de la Caritat a les 7 de la vesprada al Palau de la Música. I per recordar este concert, tinc a l'altra part del fil telefònic el seu director, Eros Quesada. Eros, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, Imma.
1: Bueno, com ho portes? Ja ha arribat el dia. Està vesprada. Com va la venda d'entrades? Ja puguem dir que
2: va
1: el tingueu quasi de ple?
2: Està superbé, la veritat, que per un dia que, com estaves anunciant, n'hi ha tanta programació...
1: Sí, sempre.
2: La veritat que és... Sí, sí, s'ha aconseguit molta entrada. Veurem si d'última hora en taquilla també la gent s'anima un poquet més.
1: Clar que sí, i n'hi ha ple. Així que esperem que sí.
2: Ojalà. Estem ahí a punt d'arribar.
1: Ja ho crec que sí. N'hi ha una per la gent que no pugui anar i vulgui participar, no?, en este concert solidari de la Casa de la Caritat de València. N'hi ha una fila zero per si no poden anar i poder ajudar.
2: Exacte, sí. N'hi ha una fila zero que la tenim en les nostres xarxes socials. O sea que ens poden seguir per ahí i n'hi ha un enllaç directe, tant a la venda d'entrades com a la fila zero, per a poder col·laborar de manera a distància, no?
1: Eros, com han anat els assajos? No sent ningú. Com han anat? Perquè els metges tenen moltes guàrdies. I aleshores, com han anat? Sí. Molt bé? Tan complit? Diguem, tan complit?
2: Pobrets, m'han complit molt més de lo que jo m'esperava. La veritat que sí. Mira, me dia un fagot. És que tinc guàrdia el dimarts i el dijous i avui concert. I, pobret, mare meva, saliente i de concert quasi. Pues molt bé, la veritat. Tinguérem concert la setmana passada en el Conservatori de València. Lo que passa és que no era
1: anunciat. En Sant Esteban, potser.
2: En Sant Esteban, eso es. Uh-huh. Aixina de manera un poquet més nostra, perquè també com és un aforo xicotet,
1: sí,
2: no volíem controlar-lo massa, i va ser com una prova de foc per a veure com anar tot, i anar superbé, o sigui que estic

0: molt content en el resultat. Jo espero que esta vesprada
1: Estic
0: se plene
1: jo,
0: i...
1: Eros, estic pensant jo en l'escenari de Sant Esteban, perquè toqueu el concert de Grieg, si no recorde mal,
0: sí?
1: I sí. Cabíeu l'orquestra i el piano, perquè no és molt gran,
0: bueno,
1: ese
0: se ferme un
1: escenari.
0: poquet ahí, sí, se fer... A veure, no estàvem tots, és que estaran en el Palau, perquè al ser dimecres de vesprada n'hi havia alguna gent que no podia estar. Però bueno, sí que se ferem un poquet ahí per entrar, perquè clar, el piano, l'orquestra...
1: I que els
0: instruments... també...
1: Clar, els instruments
0: que
1: de corda necessiten el seu
0: especial.
1: Lloc. Clar que sí.
0: Claro. Que no
1: clar
0: és posició
1: sí.
0: especial i això, però bueno, sí, entrarem i queda molt bonic.
1: Molt bé, molt bé. Molt. Recordem al públic, Eros, quin és el repertori que aneu a interpretar esta vesprada, l'essa de la vesprada?
0: Pues farem en la primera part del concert, el concert per a piano i orquestra en la menor de Grieg, que l'interpretarà el grandíssim pianista Andrés Expósito, d'ací de casa, de Quart de Poblet. I la segona part del concert farem la sinfonia número 9 en mi menor, des del Nou Món, que se la coneix, de Dvořák. Pues una sinfonia amb molt de significat, molt famosa, pues, com dia Andrés també.
1: I molt exigent.
0: Una de les més famoses. Molt exigent, sí. La veritat que per a una orquestra d'aquestes característiques,
1: sí, molt
0: exigent. Però mira, hem pogut.
1: Ahí está el repte.
0: Jo crec que
1: ahí está el repte. Eros, i... tornem a recordar que és un concert, sempre feu concerts benèfics, i esta vegada
0: sí, és
1: benèfic de la Casa de la Caritat. Vau vindre així al programa, va vindre la presidenta de la Casa de la Caritat, i va explicar,
0: sí.
1: I esta vegada, tornem a recordar, és benèfic, i que poden assistir o tindre una fila zero, que poden ahí, pues, diguem, cooperar. És important,
0: sí,
1: el que feu.
0: Molt important.
1: Jo crec que sí.
0: Molt important. Sí, tots els concerts que fem partixen de la base de que són benèfics. I és, diguem que és una orquestra solidària, per dir-ho així.
1: Sí.
0: Aleshores, per a nosaltres era molt important trobar una bona causa per al Palau, ja que és un lloc tan especial. És pues, no sé, és la nostra catedral de la música, no? La Comunitat Valenciana. I pues, volíem una causa molt especial i jo crec que l'hem aconseguit, però molt acertadament.
1: Pues moltes gràcies, que esta vesprada vagi molt bé, que gaudiu, que la gent
0: gràcies. Recorde
1: que encara queden entrades, que l'estat de l'esprada comença. Un concert, si heu escoltat bé, de l'orquestra de l'il·lustre col·legi de metges. Tots són metges. Més segurs que ahir, anar a veure-lo, no estareu en ningú lloc. Així que vos quidrem a la gent per a que vaja. Eros, que vaja molt bé esta vesprada. Un abraç molt fort a tota l'orquestra. Moltes gràcies, Eros, per rebre-nos i seguim.

0: Bof, jo acabaré en, esta, en este intermedi de la boda de Luis Alonso, jo me s'obri l'espírit i ja agafa el dia en ganes. Espero que vosaltres també. I escoltant esta boda de Luis Alonso interpretada per la Banda Sinfònica de la Societat Musical l'Artística de Buñol, dirigida per el nou director Josep Gil i Gil, que passeu, jo em queda sols acomiadar-me de vosaltres, que passeu molt bon dissabte, que gaudiu del dia, que gaudiu de la música, que sabeu que n'hi ha molts concerts, que la música dona salut i vida. Però recordeu que demà estem ací a les 7 del matí sense falta. Demà diumenge estem ací. Moltíssimes gràcies. Fins demà. I recordeu, no falteu. Fem banda.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: A l'aeroport de Madrid és imminent. D'ací pocs minuts està previst que aterre l'avió amb el Papa Lleó XIV i allí ja l'esperen les primeres autoritats per acompanyar-lo en esta visita històrica de 7 dies a Espanya. I ho farà amb una novetat d'última hora. Finalment sí es reunirà amb les víctimes de la pederàstia. Al si de l'Església s'estima que siga a Madrid en principi a l'anunciatura. Des de la Comunitat Valenciana, els fidels i els pelegrins s'han eixit en 17 autobusos i altres convois de València, Benifaió, Gandia i Xàtiva. Més de 1.700 pelegrins que volen acompanyar Lleó XIV. Amb ells està la nostra companya Sònia Silvestre. Bon dia.
3: Sí, Inma, bon dia. Entre les 8:10 i les 8:20 han eixit els 11 autobusos des de l'Avinguda dels Tarongers de València. Este és el principal punt d'eixida dels pelegrins i pelegrines que fan camí cap a Madrid des de la Comunitat Valenciana, un total d'uns 1.700. I bé, hem de dir que lògicament estaven entusiasmats amb este viatge. Ens han contat que esperen que el viatge dure unes 5 hores, si tot va bé, i que confien que les pròximes 24 hores els canvien literalment la vida.
4: Estem, que no se mos eix el cor, jo crec que esta nit a les 10 estarem ja pletòrics, perquè jo crec que va ser una peregrinació que se mereix el món, que se mereix l'actualitat, que demanem i preguem tots junts per millorar.
5: Molta il·lusió i te reconcilien un poc, perquè a vegades te sentes un poc a soles en la fe i tu dius, ui, pues no sé, seré jo l'única rara. I pues veus a tanta gent jove disfrutant, riguent-se, jugant a les cartes, parlant-se, i dius, collis, pues no estic a soles.
6: En pare mos toca el cor, mos en el seu missatge, en la seva catequesi.
1: I protestes dels assistents al Festival Musical de les Arts fa unes hores a València. No s'escolta, ha sigut la queixa de les persones que han anat a la primera de les dues jornades del festival que té lloc a la Ciutat de les Arts. La raó de la disminució del volum en les actuacions és una sentència recent per la contaminació acústica. Fins i tot, alguns dels concerts d'esta nit s'han interromput momentàniament per les protestes. L'organització del festival, tot i la sentència, ha mantingut la ubicació després d'aquesta resolució judicial que va demanar el veïnat i que ha fet que s'instal·len barreres acústiques per a evitar el soroll. I també que s'hagin reorientat els escenaris, entre altres mesures. I més coses, a Peníscola, a la platja s'ha ofegat un home esta matinada i tot i l'assistència d'emergències no s'ha pogut fer res. I Almassora, mentrestant, continua la recerca d'un menor que es va afonar l'aigua dijous passat. I temps ja per als esports. El València Bàsquet és el primer semifinalista de l'ACB. Els taronges s'adjudicaren la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar també a la pista del Bilbao Bàsquet. Victòria contundent per 17 punts, 71-88, en un partit que dominaren de principi a fi amb una gran defensa. Cam Taylor amb 15 punts i Ney Rivers amb 14 van ser els que més destacats en el quadre de Pedro Martínez. De moment toca esperar rival en els semis. El Joventut va forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria contra el Baskonia en guanyar a Badalona per 82-63. I en l'oratge recuperem la calma després de les pluges, el vent i el temporal marítim d'ahir. Josep Viols, bon dia.
7: Bon dia. Canvi de situació durant este cap de setmana. Arrere queda el divendres pràcticament de tardor que vam tindre ahir, amb temperatures màximes molt fresques, amb vent, amb temporal marítim i amb precipitacions que van deixar fins a 94 litres per metre quadrat a Cabanes, concretament a la Ribera, això és a la Marjal, i quantitats també superiors als 70 litres per metre quadrat en punts del nord de la Marina Alta. Tot això ja és història. Venim d'una nit fresca i amb molts núvols, això sí, al llarg del dia de avui s'imposarà el sol amb bandes de núvols alts. De vesprada creixeran nuvolades en zones de muntanya, tant de l'interior de Castelló com d'Alacant. Podrien deixar alguna gota entre els ports, sobretot entre l'Alma, Estrat i l'Alt Millars, però vaja, seran ja fenòmens poc importants. I pugen les temperatures, ascensos de 4 a 6 graus. De fet, ja aplegarem els 30 graus a l'interior de la província de València, també d'Alacant. En general, la majoria de les màximes de 24 a 27 graus per tant, ambient més suau que ahir, de cara a la jornada de demà, una situació també molt tranquil·la, però amb boires i núvols baixos, sobretot al matí, a les comarques centrals.
1: Tradici de les hogueres Sant Joan d'Alacant amb el pregó a nit a càrrec del cantant Adrián Gómez Funzo. Va animar la joventut a mantindre una festa de la qual ha destacat el seu sentit de pertinença i la participació. L'escoltem.
8: Pero sobre todo, las hogueras son los barrios. Esta fiesta no existiría sin los barrios. 143 racos y barracas de alicantinos y alicantinas llenas de ilusión y sentimiento para mantener viva nuestra fiesta.
1: I esta nit, la festa de les fogueres s'obri amb la cavalcada del Ninot. Ara els deixem amb el programa Fora de Cobertura amb Doni Salvador, que avui està amb el seu equip a la Fira de la Tomaca del Perelló. Nosaltres tornem a les 12.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
12: El millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la comunitat valenciana en clau radiofònica. Avui, dia 6 de juny de 2026, i atenció, 6 del 6 de 2026. Avui, alguna cosa estranya, important, extraordinària passarà en el programa d'avui. Per què? Perquè estem en la Fira de la Tomaca del Perelló, i això ja és molt extraordinari. Estem en alguns dels col·laboradors habituals i ja en convidats des de primera hora. Per això li tenim a Mireia Benlliure, nutricionista. Què tal, Mireia, com estàs?
13: Què tal? Molt bé. Bon dia.
12: Molt bé, molt bon dia. Disposta a contar-nos moltes propietats i moltes coses importants de la tomaca.
13: Sí, ja veureu.
12: Què hem de saber? Molt bé, clar que sí. Jota González, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, Donís, y muy buenos días a toda esta gente preciosa del Perelló que tenemos hoy por aquí.
12: Un aplaudiment per la gent del Perelló, per favor.
14: Sí, clar, senyor.
12: Que sí. Mare meua, mare meua, mare meua. Si és que vin del Perelló sempre és bé, i si és en Fira de la Tomaca, pues més encara. En Fira de la Tomaca, com estava dient, parlarem amb alguns amics de la cooperativa. Ja estiguem l'any passat en ells i avui, com no podia ser d'altra forma, també tornarem a estar en ells. Per exemple, tenim al senyor Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unipro del Perelló. Què tal, com estàs, Pablo?
15: Molt bé, molt bon dia.
12: Benvingut a Fort de Cobertura, i de la mateixa manera, ben trobats estem nosaltres, o sigui, en el Perelló. No us feu una idea de lo que és vindre, a més, per segon any consecutiu a la Fira de la Tomaca, així no és que moltes gràcies.
15: A vosaltres per vindre.
12: I tenim també a Juanjo Miñana, secretari del Consell Rector, però que a més, me contava Pablo, no? És que Juanjo és secretari del Consell Rector, però és que a més és llaurador, a més és home per a tot, pràcticament, no?
15: Sí, 24 hores.
12: Diu que estava en el camp triant tomaca i s'ha dutxat, se n'ha vingut i ara se'n torna a continuar.
15: Clar.
12: No serà de veres.
15: Clar que sí. Clar.
12: De veritat que sí?
15: Sí, sí, sí.
12: Bueno. Amics de Fora de Cobertura, sumari i comencem.
11: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
12: Un sumari que passa, com no, per l'entrevista en la cooperativa Unipro del Perelló. Parlarem de nutrició, beneficis de la tomaca. Intentarem un ranking musical que l'home que està a la meva dreta ha realitzat en una magnífica selecció de temes que segurament molts ni coneguem. Però bueno, ahí està com és habitual. Curiositats de la tomaca, que també tindrem en Fora de Cobertura. I parlarem del fenomen de redes socials del Mundial, que és el senyor Tim Payne. Heu escoltat parlar de Tim Payne, Pablo? Sí, Juanjo?
15: Sí, sí.
12: No sé si s'emportarà alguna tomaca enguany en el Mundial. Anem a veure què passa. Per cert, el públic que s'ha donat cita en el Perelló també podrà participar en Fora de Cobertura i tindrem algunes preguntes per a repartir alguns kits especials de punt. Tornarem a Burjassot, al centre d'emissions, per a escoltar l'informatiu i a la tornada. Parlarem de la visita del Papa, parlarem també, com no, en l'alcalde i el regidor de festes del Perelló, part molt important de que s'estica realitzant i d'esta manera, a més, la Fira del Perelló. També tindrem un ranking musical en ells, cançons que parlen de la platja, perquè el Perelló és tomaca, però també és platja, és turisme, Perelló és tot l'any. Parlarem de cine i la cultura pop i les tomaques i moltes coses més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas a tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana en Punt a Punt. Comença Fora de Cobertura.
11: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
12: Pablo Simeón, Juanjo Miñana, una volta més. ¿Cuántas ediciones de la Fira de la Tomaca van en esta?
16: Pues
12: portem ya 13. 13 ediciones.
16: 13 ediciones.
12: 13 edicions en les que la fira ha anat creixent, perquè la primera edició m'imagino que no seria com esta, no? En este desplegament en què, a més, heu ficat ombreta per tot el recorregut, igual que l'any passat, eh? Les coses bones es queden, les que hi ha que millorar, milloren, no?
16: Exacte. La primera edició era un stand sales de venta i revolucionat com avui està el que hi ha una fira gastronòmica.
12: Fira gastronòmica, efectivament, perquè tenim casetes per tot el recorregut, però tenim també show cooking i tindrem moltes coses en aquest escenari en el que ens trobem en aquest moment.
16: Sí, sí, sí. Anem a tindre una programació de la fira, jo crec que molt àmplia i molt divertida.
12: Com per exemple, què anem a trobar en esta Fira del Perelló, que comença a ir i acaba demà diumenge, dia 7?
16: Pues bueno, sé que anem a trobar en l'escenari show cooking, anem a trobar després també des de la part de la cooperativa se va mostrar un projecte en quant a la tomaca i el rec, l'eficiència de rec en els camps i, bueno, hi ha moltes coses més.
12: L'eficiència de rec, jo crec que parlem de la tomaca i pareix que la tomaca arriba a la fruteria, arriba a la verduleria o arriba al supermercat i que arriba a soles, no? Però darrere hi ha un procediment de tot un any de treball, no? Perquè tinguem una tomaca a la taula.
16: Pues sí, tal qual dius, és un procediment d'un any, perquè arribi una tomaca a la taula, des de programar els cultius, des de fer comprar la llavor, fer la llavor en el planter, tirar-ho al camp, llaurar-ho, cultivar-ho, recolectar-ho, envasar-ho, enviar-ho.
12: D'això sap molt també l'home que tens a la teva esquerra, veritat, Juanjo?
15: Sí, molta faena.
12: Perquè tota aquesta llavor la fas des de que plantes la llavor fins a que te la minxes, no? Perquè també te la minxes, veritat?
15: Poques. Tot el dia tocant tomàques, poques ganes de mitjar tomàques.
12: No me digues. En casa d'Herrero, cuchara de palo?
15: Sí, els meus fills ni provar-la. La meva dona sí, però els meus fills ni tastar-la.
12: Però i tu sí, no?
15: Jo sí. Jo, sí, la veritat que sí. Sempre la primera tomaca me la tinc que mitjar jo. Si no, dona mala sort.
12: Dona mala sort?
15: Sí.
12: Dona mala sort, és que te diuen, mitja-te'l tu per si acas, no sigui cosa que...
15: No, home, no.
12: Però de tomàques podem parlar... Vull dir, és una cosa molt genèrica parlar de tomàques. Perquè podem parlar de tomaca valenciana...
15: De raf, de cherry, redona,
12: la rosa...
15: Bombó.
12: Jo crec que el top 1 està ahí entre la tomaca rosa i la tomaca valenciana, no?
15: Sí.
12: Te parle, és la meva opinió personal.
15: A tu què t'agrada més?
12: Per això t'he dit que per a mi el top 1 està entre tomaca valenciana i tomaca rosa. Jo crec que més tomaca rosa.
15: A mi també, jo també soc del teu pensar.
12: És,
15: no és tan àcida.
12: L'any passat, en la fira de la tomaca, me vaig veure un especialista en la matèria i efectivament vaig descobrir moltes coses. Primer, perquè jo pensava que la tomaca era la tomaca i bueno, sí, alguna varietat, però ha canviat la cosa, no? La percepció. Ara pareix que li busques inclús matisos a la tomaca, perquè n'entenen.
15: Claro.
12: De les distintes varietats que trobem de la tomaca, al que li agrada la tomaca més dolça, quina té que buscar? El que li agrada el punt de salat o el contrapunt, quina té que buscar?
15: Claro, la tomaca més dolça, la Raf.
12: Per ensalada,
15: Més dolça, la Raf. Més àcida, la valenciana. Més carnosa, la rosa. No, Pablo?
16: Sí, sí, sí.
15: I si vols ja dolçor, la del bombó.
12: I, claro, ixa és com xerri, no?
15: Sí, la xerri. Nosaltres li diguem bombó perquè que... és que com dolça, com si fos un bombó.
12: Perquè obris la tomaqueta, obris la caixeta i te la vas minxant.
15: Sí, sí, com si fos un caramelos.
12: L'any passat farem una bona destrossa en la tomaca bombó. Així l'he per jo. Efectivament. Heu muntat també eixa parada per a que tot el món puga aconseguir les tomaques valencianes del Perelló, o la tomaca del Perelló, qualsevol de les seues varietats. Però una cosa molt important és que venen així, se la porten pràcticament de quilòmetre zero, no?
15: Sí, sí, sí, sí.
16: Pràcticament, creiem que és per lo que té que apostar el consumidor, al final per una tomaca de quilòmetre zero i més així. O sea, les tomaques que avui estem comprant tenen un dia o dos.
12: Un dia o dos des de que s'han agarrat al camp. Sí.
16: Pràcticament dijous començarem a confeccionar les primers tomàquets de la fira, que entrarem dijous pel matí i començarem les confeccions per a la venda de la fira.
12: Perquè quan dura una tomaca? I una altra cosa de la que vull parlar és de la conservació. Hi ha que conservar-la dins o fora de la nevera. Anem a parlar de tot això, que és molt interessant i és molt important.
16: A veure, el que dura una tomaca, òbviament, diversos dies. Nosaltres, quan la fiquem a la venda, són 6 dies des de la seva venda, la recomanació. Però, òbviament, una persona la pot conservar igual més dies, depèn de la conservació que tu li facis en casa. ¿Vale? Després podem ja començar a discutir com se conserva millor. No?
12: Molt bé, com se conserva millor. Anem a discutir-ho. Bueno,
16: òbviament, depèn del punt en què eixa tomaca ja s'ha sigut recolectar. És a dir, sí, lo millor i lo ideal, anem a dir que és que una tomaca se recolecte ja quan ja està maura, perquè ha maurat en la planta, per tant, ha maurat d'una forma millor. Eixa tomaca que ha sigut maurat en la planta, el que convé és menjar-se-la pues, en el mateix dia o en dos dies. Uh-huh. Que va ser el punt màxim i no fa falta que la conserves en la nevera.
12: Clar, però això per al tractament i comercialització de la tomaca és un poc més complicat.
16: Ara anem a entrar en un consumidor que vulgui comprar una tomaca i que vulgui que li dure 4 o 5 dies, pues va tindre la que comprar en un punt un poc més verd i va poder la conservar o fora la nevera o des de la nevera. Si no vols que maure tan ràpid, en la nevera. Òbviament vas a perdre propietats.
12: Per estar en la nevera vas a perdre propietats.
16: Bueno, hi ha una discussió que igual altres experts poden parlar-te millor d'aquest tema, no?
12: A veure què diu l'expert que tens a la teva esquerra. Juanjo,
15: dime.
12: Conservació de la tomaca.
15: Sempre millor fora de la nevera, perquè no perd res i maura en l'ambient, no en l'estat de la nevera, en la xelor de la nevera. I una tomaca que aguanta molt també fora de la nevera és la Raf.
12: Ole. Me compliques un poquet el gestionar la tomaca, perquè si de cada varietat tinc que saber, no?
15: Sí, claro. La valenciana és més perecedera i la Raf sí que te dura més. Jo he arribat a tindre una tomaca 2 mesos dins d'una caseta.
12: 2 mesos?
15: Sí, la vaig collir i se queda ahí i als 2 mesos encara estava dura. Bueno, dura.
12: La colliria és verdera, no?
15: Pintona, com se cull. Però no li pega la llum, estava en un quarto que tinc tancat i ja obri per...
12: La llum maura la tomaca?
15: Sí, claro, és com quan fa lluna plena i sent més tomaques.
12: No me digues, però això pot ser?
15: És claro.
16: Forma part del procés de mauració de l'aliment.
12: Estem així descobrint coses que per tu són obvietats, però per nosaltres són coses noves i que no ens imaginem. Per a mi sí.
16: El, igual no sé, que quan hi ha, lluna jo plena.
12: Sempre he pensat que lo de la lluna plena és, pues, bueno, com llegenda urbana.
16: No, no, no, no. Això t'ho pot explicar més, Juanjo, però quan hi ha lluna plena, òbviament la planta va més ràpida i...
15: Fa la fotosíntesi de matí i de nit, perquè té llum, i llavors...
16: Evoluciona
15: igual més. Igual que les verdures es piquen més, tot. Té un cicle més adelantat quan fa lluna que quan no.
12: Home, doncs, pues, què vols que te diga? Estic descobrint de la tomaca, en la fira de la tomaca del Perelló, faltaria més. De la tomaca, alguna data important que siga necessària saber i abans d'anar a comprar?
16: Bueno, pues la previsió està en uns 18.000 quilos de tomaca per vendre en la fira i que en el stand se poden trobar totes les varietats de tomaca que cultivem en la cooperativa.
15: I Creïlla de l'Arena, també d'ací, molt bona.
12: També Creïlla en la Fira de la Tomaca.
15: Sí, que... però que la fem així, en l'Arena d'ací, que també és més bona que la que ve de fora.
12: Creïlla del Perelló, també?
15: Sí, sí.
12: La mare, que va. Si és que serà per, no? Serà per fruites i verdures?
16: Tenim una novetat.
12: Quina? Quina novetat?
16: Que no és una tomaca.
12: Que no és una tomaca? No, la Creïlla? Sí, no, no, estava clar.
16: Hem introduït... la Violeta del Perelló, que és una albergina que se cultiva en el Perelló.
12: La Violeta del Perelló.
16: És una albergina que sembrem així de fa molt de temps i és una de les varietats de albergina oriental que estem així, pues, bueno, ja portem molts anys plantant i estem guanyant decidit introduir-la ja en el mercat. No sé...
12: La Violeta del Perelló és nom comercial, no?
16: Sí.
12: La Violeta. Molt bé. Anem a, de moment, no anem a entrar en la Creïlla, no anem a entrar en la Violeta del Perelló, però sí anem a entrar en la tomaca i en les seues propietats, perquè Mireia Benlliure està preparada per a la seua secció.
11: Fora de cobertura, Donís Salvador.
12: Lo primer que es pregunta una persona quan escolta la sintonia de los fruitis és per què en los fruitis no hi ha una tomaca. Això no ho penses mai, Pablo? Per què en los fruitis no hi ha una tomaca? A veure, Mireia.
13: Pues la veritat és... Seria per a preguntar-ho, als que van fer la sèrie, perquè hauria d'estar, no?
12: No, ahí. És que hi ha una pinya que se diu gazpacho, quan el gazpacho es fan tomaca, no? Sí, però són incongruències de la vida, no? No sé, jo crec que això és...
13: Jo crec que no tenien ni idea,
12: Quan estàs ja ven la llum de l'altre costat, tens aquestes revelacions i com que deprens aquestes coses. Bueno, Mireia, propietats de la tomaca.
13: Bueno, comentar-vos que la tomata del Perelló, pues bueno, és aixina, però per les condicions que té, no? Per les terres d'ací arenoses, per la influència del mar Mediterrani. I bueno, dir-vos també que moltes voltes anem buscant superaliments que venen des de molt lluny i ací al Perelló tenim un superaliment. I què diríem del Perelló? A banda del seu sabor, que com bé comentàveu, no? Que pot ser més dolç, que pot ser més àcid, comentaríem que principalment és una fruita amb un 94-95% d'aigua.
12: Una fruta o una verdura, senyors?
13: Bueno, verdura. Bueno,
12: anem a obrir esta tomaca, anem a obrir este meló, no? Com sol dir. Però fruita o verdura, la tomaca? Tinguérem este de bala en passada, recordeu?
15: Sí, sí.
16: És una fruta.
15: Una fruta.
13: Bueno, estem fruta.
12: Fruta, vale, estem en fruta.
13: Ara que sempre tot és aigua, el deber és que la tomata, 94-95% aigua. Per tant, seria molt baixeta en calories. Cada 100 grams sols aporta uns 18-20 grams de calories. I a banda dir pues, que mos aporta moltíssima vitamina C, vitamina A, per els carotenoides que té, potassi, folats i el més important de tot, i per lo que també és molt coneguda, és pels seus antioxidants. Val? I el principal de tot seria el licopeno. El licopeno és aquest antioxidant que fa el color roig de la tomata.
12: Diuen, a més, que les fruites que tenen el color roig tenen una sèrie de propietats que els fan imprescindibles. Heu sentit parlar d'això? Ho acabo de dir jo perquè ho he vist per ahir i m'ho he cregut i no era així.
15: Jo sí que he sentit parlar.
13: Donís, el que comentes del color roig és el licopeno. És aquest antioxidant que li aporta aquestes propietats tan espectaculars, podríem dir. Quines serien principalment? Pues això, que és un antioxidant i ens ajuda a protegir les nostres cèl·lules del famós estrès oxidatiu. Per tant, ens ajudaria a evitar malalties cròniques, podríem dir retrasar l'envelliment, millorar la protecció del nostre cos fins per a malalties inflamatòries.
12: Parlant de les distintes propietats de la tomaca, Mireia Benlliure, és important en determinades etapes de creixement?
13: Home, podem dir que podrien estar en totes les etapes del creixement. A lo millor un recent nascut no, però quan es comença a menjar ja sòlid, menjar tomata és fabulosa. Per a qualsevol xiquet que estiga creixent, també pels seus antioxidants i les vitamines que comentàvem. Per a una persona major, també comentàvem que és molt baixa en calories, i ara a l'estiu, en forma d'una ensalada, en forma d'un gazpacho, de totes formes, són menjars fresquets i que tampoc ens estan aportant moltes calories, que ara a l'estiu tots anem buscant un poc això, no? Anar compensant.
12: Anem a obrir també esta tomaca. Anem a obrir una altra. La tomaca cuinar crua directament en ensalada i un poc d'oli d'oliva i tal. Quina és la millor recepta de la tomata?
17: Jo diria que crua.
12: I Juanjo també diu que crua?
15: Jo també penso que crua en una sardineta humà.
12: Ahí estem ja posant-se gourmet.
13: Mira, jo vos dic una cosa. A mi m'agrada moltíssim més crua, i sobretot una bona tomata com la del Perelló, sempre crua. Però, curiositat, el licopeno, el que estem parlant, l'absorbeix millor el cos si està cuinat. És a dir, si ha passat un procés de calor, s'ha fet una tomata fregida o tal, el cos l'absorbeix millor.
12: Què
13: i si és en oli d'oliva, millor encara.
12: En oli d'oliva,
13: l'oli d'oliva més antioxidants.
12: És com que te ressalta, no? Com que te ressalta un poquet. I el punt de sal que te potencia el sabor també està bé, no?
13: Sí, si li fica un poquet de tollina allà, ja ni te dic ahir, ja.
12: Podria ser un dinar meu perfectament, una tomaca oberta en sal i un poquet d'oli d'oliva.
16: Exacte, sí, no, i el meu també, És un dinar prou habitual a Senyor Perelló.
12: Jo recordo que Juanjo comentava l'any passat que ell podia, a mitjà de vesprà, agarrar una tomaca i a morredor menjar-se-la.
15: Sí. I si són bombollar...
12: Con les pipes. Continua, Mireia.
13: Bueno, entonces, lo que vos comentaba, la tomata la podem utilitzar de totes les formes i quins beneficis podríem dir per a la nostra salut, val? Si resumim un poquet, diríem, per a mantindre una bona salut cardiovascular. A més, ara a l'estiu pot contribuir a la hidratació. Com dieu abans, una tomata amb ossos ens aporta molta quantitat d'aigua. Aporta antioxidants que ens protegeixen. També baix en calories, per tant, a l'estiu és un menjar, podríem dir, bàsic. I també incrementem així el consum de verdures i fruites, que sempre, per almenys els nutricionistes intentem, i tots a casa, que els nostres fills mengem més verdura, més fruta, per les vitamines, fibra, per tot.
12: L'ensalada valenciana té una peça fonamental, que és la tomaca, no? Una ensalada valenciana clàssica de tota la vida.
16: Exacte.
12: Perquè podria faltar altre ingredient, però la tomaca és imprescindible.
16: La tomaca és imprescindible, l'ensalada valenciana.
12: Jo crec que estem parlant d'una fruita que és bàsica en la dieta mediterrània, també.
16: Sí, jo penso que és un bàsic de la nostra zona mediterrània. En l'alimentació.
12: Però que se n'anem a Itàlia, que se n'anem a... la majoria de les salses van en tomaca, se n'anem a França, se n'anem a...
16: Exacte, en Itàlia és pomodoro, no?
15: El pomodoro,
12: la poma d'or. En les salses, Mireia?
13: En les salses també és una molt bona combinació la tomata. Podríem dir que és principal. Si mirem en la nostra gastronomia, ja siga la mediterrània, o si principalment mediterrània, la base de les salses seria la tomata. Si ens anem a uns altres països, ja trobem unes salses, podríem dir, més calòriques. Ja en bases de llet, de nata, més greixos. I nosaltres així tenim les salses, jo podria dir, les més naturals i saludables.
12: Per exemple, en el País Basc, que, no? La baixó no se fa en tomaqueta així a la bilbaïna?
13: Jo crec que l'utilitzem per a tot, si voleu, en quant a gastronomia l'utilitzem per a tot la tomata, és una base principal i més encara si estem parlant de la tomata del Perelló, que podríem dir que no fa falta ficar-li molts condiments, no? A soles ja estaria bona.
12: Per cert, seguim en fora de cobertura, Mireia Benlliure, alguna cosa més que afegir?
13: Res més, simplement donar-les gràcies a tot el món que està per ací i que res, que n'hi ha que consumir i podríem dir ensenyar a tot el món la tomata del Perelló.
12: I recordem que se pot adquirir ací, que tenim paradeta per això, veritat?
16: Exacte, tenim un stand principal de la cooperativa on podem anar, anem a poder trobar totes les varietats en diferents formes de venda.
12: Moltíssimes gràcies, Pablo, que en qualitat de gerent ens ha rebut un any més, un plaer sempre. I moltíssimes gràcies, Juanjo, també, que has vingut en qualitat de secretari del Consell Rector de Llauraor. De què més havies dit?
15: No, res, no, res. Servicio 24 hores.
12: 24 hores. Gràcies als dos i enhorabona una volta més, un any més, per aconseguir esta fira que any a any va avançant, evolucionant i va fent les delícies de tots els que passen per ací, que recordem que la Fira de la Tomaca no només és tomaca, a banda de la Violeta del Perelló, a banda de la Creïlla, que també hem cultivat en l'arena. Recordem que tenim una fira, que tenim ombreta per tot el recorregut i moltes casetes i moltes activitats en este escenari on ens trobem en este moment.
16: Sí, moltes gràcies a vosaltres per vindre un any més.
15: Moltes gràcies.
12: Un plaer. Seguim en Fora de Cobertura i atenció perquè tenim rànquing.
11: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: este tema sí coneixeu el tema, no?
1: Sí, sí, el tema sí, però Tomate, David. ¿En serio?
0: Tomate, sí, sí. ¿Cómo se digo el grupo? La oreja de Van Gogh. No, ¿cómo se digo el grupo?
2: Sueño de Morfeo.
0: El sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo. Sabía que era algo de algú, ¿eh?
1: Ah, bueno.
0: El sueño de Morfeo. No era la oreja de Van Gogh, era el sueño de Morfeo. El sueño de Morfeo va a renomenar la canción con Tómate la vida. Pero, claro, y J. González ha decidido que Tómate era tomate y era preciso adecuado para el ranking.
1: Eso es lo que no.
0: Eso
1: es lo que no me entra.
3: Poner rankings de.
0: Efectivamente, sí. Pero tú sabes que este hombre, el día que fem una canción que parle de vins, pues hará.
3: Vino y se fue.
0: Él vino en un barco de nombre extranjero.
1: De
0: veritat,
1: ¿eh?
0: Que no vos extrañe, ¿eh?
3: Pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
4: Gracias, gracias. Lo seguiré intentando.
0: Enhorabuena, perdí algo, sí. No, hasta molt bé. Tenim curiositats de la tomaca, ¿veritat, Pablo Fernández?
3: Així és, i és que la tomata dona molt de sí, no sol esperar una ensalada, sinó que tenim curiositats importants. I és que les tomaques són unes de les hortalisses més consumides en el món. Per això és normal que al llarg del temps hagin viscut envoltats de mites, perquè també n'hi ha mites que tenen que veure en les tomates. Ojo, no totes les tomaques són roges. És cert que el color que s'associa a la tomaca és el roig, però cada vegada més estan donant a conèixer altres varietats de tomaques. En tons grocs, taronges, verds, rosats o negres.
0: Rosa.
3: De molts colors.
0: La tomaca rosa del Perelló, per favor. La tomaca rosa del Perelló.
3: Com, per exemple, una de les grans tomaques a nivell internacional. I anem a veure què és el que afecta, els factors que afecten en el color. Per exemple, els nutrients presents en el sol. La presència de potassi i magnesi intensifiquen el seu color dependent de la seva varietat. I, ojo, la temperatura també influeix. Si són massa baixes o altes, la planta pues, no produirà un ingredient que es diu licopè, però sobretot el color depèn també de la composició genètica.
0: Hi ha una cosa molt important que és culpable del color, que ho ha dit Mireia ben lliure abans, que era...
5: L'acaba de comentar, el licopè. El licopè era l'antioxidant, ho acaba de comentar.
3: El licopè i...
5: Agafa't a punts.
3: I el betacarotè.
5: Molt bé.
3: Que són els dos que afecten sobretot al tema del... Venim molt informats, Donís, ja mos has vist.
0: Home,
3: hem fet un màster en tomaca.
0: Ja t'he vist en el Teuroceig.
3: Hem fet un màster en tomaca.
0: Saps què passa? És que era un nom d'aixòs estranys que no s'escolta molt en la teva vida i que... El tornes a escoltar i dius, me falta algo, no? Pues bueno, però era ixe, no?
5: Era ixe.
0: Sí, la meua retentiva era la que no...
3: Se quedem en ixos noms, licopè i betacarotè. Val? Anem a més curiositats, que és l'espai de vore en què destaca la tomaca front a altres productes. I és que no totes les tomaques maduren en la planta, són fruits climatèrics. Això vol dir que poden continuar maurant després de ser collits gràcies a la producció d'etilè, una altra hormona natural que accelera el procés de maduració. Així, la tomaca ha d'estar en la seva break stage, és a dir, en el moment que el fruit ja ha aconseguit la seva grandària màxima i comença a canviar de color. Si volem accelerar la maduració de les tomaques una vegada collites, pues les introduïm en una bolsa o sobre un paper, juntament amb plàtans o pomes, una pràctica que també s'utilitza molt i també continua maurant-se després de la seva recollida. I ojo, existeixen més de 10.000 varietats de tomaques. 10.000.
0: Però, les millors són les del Perelló.
3: N'hi ha 10.000 varietats de tomaques i la del Perelló, Donís. N'hi ha 10.000 varietats i la del Perelló.
0: Les del Perelló.
3: Formes de classificar-les. Pues saben que n'hi ha la tomaca cherry o tomaca cirera, que són aquestes xicotetes que poden tindre una mesura de 1 a 3 centímetres de diàmetre.
0: Bombó, com li diuen així.
3: Correcte.
0: Tomaca bombó.
3: Després està la tomaca pera, característica per la seva forma ovalada, similar a la pera, com per exemple la tomaca Farmer Nas. És un tipus de tomaca pera, ideal per a ensalades, pues perquè té una carn més sabrosa i una pell més fina. Les tomaques redones, que coneguem, que es podrien ser les més comuns, existeixen de tots els colors, textures i sabors. I sí que són un poquet més grans, sobre 30 grams, i algunes tenen una tonalitat en blau. I després les tomaques grans, que com el seu prop nom indica, són fruits de gran grandària i la seva polpa sol ser molt carnosa. Ahí tenim, per exemple, la varietat Farmer Pink Wall, que poden arribar a pesar, ojo, fins a 600 grams, més de mig quilo de tomaca. No existeix una classificació de la tomaca per receptes, però a partir d'ahí les receptes de tomaques també s'adapten un poc a la seva varietat.
0: La tomaca més gran del món, quan pesa? Quan digueu que pesa?
3: Pues, si una varietat normal de les grans són 600 grams, pues podem potser triplicar-la.
0: Triplicar-la, o sigui, dius 2 quilos?
3: 2 quilos i pico.
0: Manolo?
5: 20
4: quilos. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no?
0: 20 quilos, sí, vamos.
1: 20
0: sí.
1: quilos de tomata.
0: Una tomata en 20 quilos, la bateja sí que pagueu quota de la falla, ¿no? Porque, mare meva. Mireia, ben lliure?
5: Una aposta?
0: Sí, una porra.
5: Ah,
0: una porra.
5: Jo diria 10 quilos.
0: 10 quilos?
5: 12, 12.
0: Va. 12 quilos?
5: 12, bueno, és una barbaritat, ¿no?
0: Esteu molt forts.
5: Jo crec que m'he passat, no? Vaig a baixar a 6.
0: Sí, heu dit una fort.
5: A 6.
0: González?
4: Jo me quedaria en 5. 5 quilitos.
0: La tomaca més gran del món... data del 19 de juliol de 2025.
5: Au.
0: Es va collir en Walla Walla, Washington, Estats Units. Walla Walla, sí, així es diu. I va pesar 7 quilos 661 grams.
4: Walla.
0: 7 quilos 661 grams. Això és el que diguem.
5: El precio justo, jo la que estava més prop, eh?
0: Sí. 7 quilos, sí.
4: Madre mía.
0: No, home, depèn, però quantes persones?
3: Això és com un xic que
1: guanyar, ja està.
3: Com quan naix un xic que neix el peix, ja està criadet, eh? La tomaca està criadeta.
0: Esta tomaca, sí, la té... tinc així una foto de l'home, que la veritat és que abulta més la tomaca que el pobre home.
1: La tomaca és més gran que l'home. No, que el seu cap, sí. De moment.
0: La colliren entre tres.
3: Continuem en curiositats. I és que, no sé si sabem que n'hi ha flors que s'autopolinitzen i són flors hermafrodites que contenen estams que produeixen polen. Les flors de la tomaca també són autopolinizants, és a dir, no necessiten d'una altra planta per a reproduir-se i fructificar. Poden fecundar-se amb altres flors de la mateixa planta gràcies als insectes, com les abelles, que actuen de vector, portant el pol·len de flor en flor, fecundant de manera involuntària les flors que van visitant. I ojo, una curiositat que potser no sabem, i és que les tomaques poden ajudar a repel·lir insectes. Les fulles de la tomaca posseixen compostos naturals com alcaloides, solanina, linalol i limoneno. Estem aprenent també nous conceptes i que poden ajudar a repel·lir insectes com a pugons, cucs i erugues. Provem cultivar tomaques a casa per a mantindre les plagues a ratlla i no necessitarem més espai. Potser fem amb el balcó, el jardí o l'hort, pues una forma també de repel·lar insectes en les fulles de la tomaca. Una curiositat que no sabíem.
0: Sabeu què? Podien fer-li un Instagram a una tomaca i contar la seva vida. I l'any que ve, en la Fira del Perelló, vem i contem com us ha anat.
3: Ahir en aquest Instagram ficaríem un espai també per al rànquing de Jota, eh?
0: Per al rànquing, això...
3: I la gent que vota, que,
4: sí,
3: que
4: favor.
3: Faríem un espai a part.
0: La gent que vota si l'any que ve torna a haver rànquing o no torna a haver rànquing. Gràcies, Pablo Fernández. Atenció, escolteu el fenomen de les redes socials de cara al Mundial.

0: podríem parlar molt sense saber pràcticament res d'ell.
1: Sí, efectivament. Podem parlar molt per a ser ell. Vull dir, perquè el cas de Tim Payne és, fins a la data, el fenomen de viralització més fulminant i atípic de la història dels mundials.
0: Arriba un senyor argentí i diu... Podria haver sigut valencià, perquè diu, che, quan sí. parla. Però valencià, dic argentí, i arriba i diu, vaig a buscar el jugador de futbol del mundial més desconegut i vaig a fer-lo conegut. I per això necessite de tota la vostra ajuda.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Valen Scarcini, l'Escarso, que és com es diu en les redes socials, va plantejar un repte a la seva audiència. Va dir, anem a identificar el futbolista que jugarà en el Mundial en menys repercussió digital i anem a convertir-lo en el crack digital del torneig.
0: El senyor es posa a buscar per les redes socials... les seleccions menors, sí. entenent que en les seleccions menors estarien els futbolistes més coneguts. Molt bé, i arriba a Nova Zelanda.
1: Nova Zelanda, sí, sí.
0: I en Nova Zelanda hi ha un senyor que és lateral dret.
1: És lateral dret del Wellington Phoenix.
0: Que resulta que li diuen Tim Payne i que té vora 4.000 seguidors en aquest moment.
1: 4.715 seguidors en el moment en el que Valen Scarcini se fixa en ell. En aquest moment.
0: Què passa a continuació?
1: En aquest moment, la consigna és la següent. Cal seguir massivament al defensor neozelandès i recolzar-lo incondicionalment. I comença a moure l'avisper de les redes socials. La mètrica comença a pujar d'una forma exponencial i de 4.700 seguidors passa en 24 hores a superar els 670.000 seguidors. 24 hores. En dos dies, traspassa la barrera del milió de seguidors. Estem parlant que ja té més seguidors que algunes de les persones públiques més notables, ja no a soles d'Espanya, sinó d'arreu del món.
0: De fet, té més seguidors que el propi influencer que va fer la campanya per a que pujara de seguidors.
1: Exacte. I a la setmana... A la setmana arriba, a mi se m'aborrona la pell, a la setmana arriba quasi als 5 milions de seguidors. Per als que mos escolten una dada, els All Blacks, que són l'equip de rugby, la selecció de rugby neozelandesa, que és un dels equips de deport més famosos del món, té 2 milions de seguidors. Els All Blacks, en estos moments, Tim Payne, un lateral dret que no coneixia quasi ningú, té vora 5 milions de seguidors en Instagram.
0: Exactament, té 5.200.000 i ne té un mes des d'aquest moment, perquè acaba de seguir-lo també. 5.200.000 seguidors, superant en molt a molts dels futbolistes que van al Mundial.
1: Als futbolistes, i te vull dir, jo me vull recolzar en això perquè me pareix molt, molt, molt important. Els All Blacks són l'equip deportiu per excel·lència de Nova Zelanda. És l'equip referencial de tot el món i els que més aglutinen a les marques deportives, als patrocinadors. Els All Blacks tenen 2 milions de seguidors i Tim Payne, un quasi desconegut fins a fa una setmana, té 5 milions de seguidors, convertint-lo en el jugador més famós del Mundial de l'any 2026. Això és històric. Això és una fita històrica. Va començar com una broma d'internet d'un influencer i s'ha convertit en, no sé, en un exemple. Estàvem escoltant a des i sa cançó que han ficat de Tim Payne. És que ja té cançons. Paco i Catriel ja s'han fixat en ell i li han fet el seu tema. Ell va eixir en el seu perfil donant les gràcies en espanyol. Va dir... Moltes gràcies a tots pel vostre recolzament. Disculpen mi espanyol. Sigo practicando en Duolingo, com a nota anecdòtica i graciosa del fenomen de Tim Payne. No pain, no gain, que diuen. No pain, no gain. Ja té fins a un lema per a este Mundial. I dir que Tim Payne i el propi influencer Valen Scarcini ja s'han conegut, el vídeo s'ha fet viral.
0: Després ahir crec que va ser.
1: Sí, sí, sí. sí
0: de fet, va ser el moment en què Scarcini vaig a conèixer avui a Tim Payne, moment en el que ella ha superat els 4 milions i mig de seguidors, dia, i jo he superat el millor de seguidors. Perquè, clar, ahir també li ha repercutit per a molt, però ha pujat com la bromera, Tim Payne.
1: No, no, lo de Tim Payne és espectacular, i a més, va jugar, va ser titular en l'encontre frente a Haití, va jugar 45 minuts, va salvar un gol sobre la línia, però el partit ja no era Nova Zelanda versus Haití, sinó que la tensió mediàtica interna.
0: Perquè, clar, ahir també li ha repercutit per a molt, però ha pujat com la bromera, Tim Payne.
1: No, no, lo de Tim Payne és espectacular, i a més, va jugar, va ser titular en l'encontre frente a Haití, va jugar 45 minuts, va salvar un gol sobre la línia, però el partit...

0: 4-0, va guanyar Haití, però tot el món estava pendent del que va fer Tim Payne, que és el MVP ja del Mundial. I no sé si sabeu una cosa, no vaig a dir la marca, no vaig a fer publicitat, però n'hi ha una marca, una firma de pizzes molt coneguda que ha fet un repte. Qui tinga més cromos repes de Tim Payne tindrà pizza gratis un any. Una marca que comercialitza en Espanya, eh? No estic parlant a nivell internacional.
1: Pizza gratis per a un any.
0: Pizza gratis per a un any per a qui tinga més cromos repes de Tim Payne.
1: Mare del senyor.
2: Per a un any. Pizza per a un any.
0: Per a un any. Pizza per a un any. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Això, jo crec que este lateral dret, este defensor de 32 anys, de que en una trajectòria discreta, molt discreta, en una trajectòria va passar, crec que va ser canterà del Blackburn Rovers, va retornar al seu país, va entrar en la selecció nacional, 32 anys, un defensor que s'ha convertit en un dels futbolistes més populars del món gràcies a un influencer i a la seva campanya de recolzament en redes socials per culpa del Mundial. O gràcies al Mundial. Jo crec que això és històric i que demostra una volta més la capacitat de convocatòria i de potència que tenen les redes socials.
1: Escoltem aquest tema que, perquè també se li ha fet cançó a Tim Payne i també ha sigut viral. Però viral, viral, viral. Escoltem el tema de Tim Payne, la revelació del Mundial.

0: temperatura quan són les 10:54 i és el moment de que participi el públic del Perelló, no? De veritat, a veure quin públic més templat tenim el Perelló. Un aplaudiment públic del Perelló, que es nota que no estem en qualsevol lloc, per favor, clar que sí. Clar que sí, un aplaudiment d'aquest públic del Perelló. Un públic que estem... Ahí està J. González, a veure si pot aconseguir que algú participe en el nostre quiz, en el nostre trivial i s'emporte algun premi. A veure si dient això de premi algú s'anima. Tenim primera participant?
1: Sí, bueno.
0: Hola, què tal? Com te diuen?
1: Hola, Luisa.
0: Luisa, d'on eres, Luisa?
1: De Torrent.
0: De Torrent, que bones graneres fan en Torrent, eh? No, sí. De veritat que sí, no? Molt bé, estàs preparada, t'has preparat sobre la tomaca per a...
1: Sí? Así, así.
0: No, así, así, no s'estudia molt.
1: Ah, bueno, escolta.
0: No passa res. A veure, te llance la pregunta i atenció perquè t'emportes un set d'apunt.
1: Ah, molt bé, gràcies.
0: Un set d'estiu d'apunt, val? Que es compon de palmito, un palmito com este, de categoria.
1: Sí, sí.
0: Que maravilla. Un sombreret, pues, perquè no et pegui el sol, i un mocador faller, com este que porti així.
1: Ah, bueno, però faller, bé, però
0: faller,
1: bé.
0: El que diu faller és, val per a tot l'any. En València ja saps que val per tot l'any.
1: Molt bé.
0: Primera pregunta, i única per a tu, te la jugues al todo o nada. Luisa, en què tipus de terra es cultiva principalment l'autèntica tomaca del Perelló?
1: Pues...
0: Te dono opcions. En terra volcànica porta directament de l'espai exterior. Opció 2. En piscines de gelatina de fresa per a que isquen més dolces. Opció 3. En terra arenosa aprofitant les dunes pròximes a la mar.
1: No ho sé, com? Sí, sí.
0: No ho saps?
1: Sí, en la C, en arenós.
0: En terra arenosa aprofitant les dunes pròximes a la mar?
1: Sí.
0: Un aplaudiment per allà, per favor, un aplaudiment per allà. Clar que sí.
1: Gràcies.
0: Està difícil, però l'hem endevinat. Necessitem un altre participant, per favor, un altre participant. A veure, així, molt bé. I en acabant, esta senyora.

0: Molt bé, com te diuen?
1: Jorge.
0: Arrima-te-ho.
1: Jorge.
0: José, d'on eres?
1: D'Equador.
0: D'Equador, molt bé. Has estudiat de la tomaca? Has estudiat?
1: Sí.
0: Controles, no, el tema?
1: Una miqueta.
0: Molt bé. Pregunta per a tu. Quina és una de les varietats més famoses i cotitzades de la tomaca del Perelló? Opció A. La tomaca tigre galàctico, que brilla en l'oscuritat. Opció B. La tomaca RAF, valorada pel seu increïble sabor i textura. O l'opció C. La tomaca invisible, ideal per a ensalades sorpresa.
1: La B.
0: La B, que és la tomaca RAF, valorada pel seu increïble sabor i textura.
1: Sí.
0: És correcte, un aplaudiment per a ell. Pues siguen estudiat, eh? Siguen estudiat. Anem en la tercera participant. Molt bé, com li diuen?
2: Estela.
0: Estela, d'on és?
2: D'Aldaya.
0: D'on? D'Aldaya?
2: Aldaya.
0: Molt bé, pues Estela d'Aldaya, tenim pregunta per a ella. Quin event anual es celebra en el Perelló per a promocionar este producte? O sigui, la tomaca. El Campionat Mundial de Llançament de Tomaca en Catapulta. La Gala dels Premis Òscar a la millor tomaca dramàtica o la Fira de la Tomaca del Perelló en Gastronomia i Mercat Tècnic?
2: La Fira del Perelló...
0: Bravo, bravo, bravo. No ha dubtat, eh? No ha dubtat. No ha dubtat. Molt bé, enhorabona. Un set a punt per allà. Gràcies, Estela. Estela d'Aldaya. Tenim un altre participant. Hola, com te diuen?
3: Hola, bon dia. César.
0: César, d'on eres?
3: De València.
0: De València, molt bé. César, tenim pregunta per tu. Has estudiat?
3: Poquet.
0: Sí. Bueno, anem a veure què passa.
3: Una licenciatura, no està mal.
0: Quin és el secret de la qualitat i el sabor tan característic de les tomaques del Perelló? Opció A, que els agricultors o els llauradors li canten òpera italiana a les plantes cada matina. Ahí estava Juanjo, que mos comentava abans que això podia ser. Opció B, que el rec en aigua se l'obre dels aqüífers subterraneus de la zona de l'Albufera fa la seva faena. Opció C, que es rega exclusivament en refresc de cola per a donar-li color.
3: La B.
0: La B, que es rega en aigua salobre dels aqüífers subterranis de l'Albufera. Sí. Efectivament, efectivament. Molt bé. Aplaudiment per a ell. Tenim una última. Una última. Hola, com te diuen?
4: Hola, bon dia. Som Alexia i Carmen.
0: Alexia i Carmen. Venim en tàndem.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Des de Catarroja, Donís.
0: De Catarroja Descoberta. Ah, saps què passa? Van a pensar com
4: no,
0: han preparat.
4: No, per res. Jo no te conec de res.
0: Vale. Vale, anem a per la pregunta.
4: Atenta.
0: En quina època de l'any es recolecta la tomaca del Perelló de Campo Verd? Opció A, durant els mesos d'estiu, principalment de maig a agost. Opció B, únicament a mitjanit durant el solstici d'hivern baix la neu o cada 15 anys coincidint en el pas del cometa Halley.
4: Jo crec, estic dudant entre la A i la C, però vaig a dir-la ara, en juny.
0: Opció correcta, durant els mesos d'estiu, principalment de maig a agost. Per a ella, dona-li, que són un tant, dona-li en dos.
4: Gràcies.
0: Tornem als estudis principals de Punt Ràdio per al boletí informatiu i a la tornada seguim més fora de cobertura. Gràcies per allò, en la Fira de la Tomaca.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, com estan? El Papaio 14 ja està en Madrid, ha aterrat. A peus de l'escala de l'avió l'han rebut els reis Felip i Letícia. Lorena Diego, aeroport de Barajas. El Papa ha sigut ben rebut tant en pista com en el pavelló d'autoritats.
2: Sí, efectivament, en aquest pavelló d'autoritats de la Terminal 4 de l'aeroport Madrid-Barajas també han rebut el Papa Lleó 14, 25 xiquets escollits per la Confederació Episcopal Espanyola i personalment també pel Vaticà, que uns xiquets que tenien alguns tipus de discapacitat que han saludat de prop a el Papa Lleó 14, també als reis Felip VI i la reina Letícia, una imatge molt bonica que ha deixat el Papa en la seva arribada a aquest aeroport, però també sabem que el Sant Pare ha deixat un missatge que ha traslladat a tots els periodistes en aquest trajecte des de Roma, que ha durat 2 hores i mitja i que ha aterrat així a l'aeroport a les 10:13. Ha dit el Papa que hi ha que tindre respecte a cada ésser humà i ha dit també que va treballar personalment i també tota l'Església perquè els abusos són encara un problema per resoldre, ha assegurat el Sant Pare als periodistes de l'avió que viatjaven amb ell, que sempre ha tractat de marcar normes perquè la pederàstia encara és un gran problema en l'Església.
0: Gràcies, Lorena, i estem seguint punt a punt tot el que està passant a Madrid en l'arribada del Papa. Hi haurà una cerimònia de benvinguda a Papa Lleó XIV al Palau Reial de Madrid. Allí està Carme Monteagudo. Està previst que l'acte siga a les 11:30.
3: Sí, efectivament, hi ha moltíssima expectació a hores d'ara hacia els voltants del Palau Reial. Tot el món vol veure el Papa. A les 11:30 està previst que arribi. L'acte començarà amb la cerimònia de benvinguda a la plaça de l'Armeria, les salutacions oficials, les Ses Majestats, els reis d'Espanya, Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa d'Astúries i la infanta Sofia, rebran el Sant Pare. Tot seguit mantindran un encontre privat en la sala Gasparini, una sala de rellevància especial al Palau Reial, per a passar després a la sala del tro. Allí el pontífex mantindrà un encontre amb les autoritats, societat civil i el cos diplomàtic acreditat a Espanya. Passaran després a una altra sala, al Saló de Columnes, parlarà primer el rei i després sentirem el primer discurs oficial del Papa, del Sant Pare, així al Palau Reial. S'espera que marque d'alguna manera les línies del missatge que vol traslladar en este viatge a Espanya.
0: Gràcies, Carme. I des de la Comunitat Valenciana han eixit 16 autobusos i altres convois de València, Benifaió, Gandia i Xàtiva. Més de 1.700 pelegrins que volen acompanyar Lleó 14 avui a Madrid. Sònia Silvestre.
4: Sí, Inma, bon dia. Entre les 8:10 i les 8:20 han eixit els 11 autobusos des de l'avinguda dels Tarongers de València. Este és el principal punt d'eixida dels pelegrins i pelegrines que fan camí cap a Madrid des de la Comunitat Valenciana, un total d'uns 1.700. I bé, hem de dir que lògicament estaven entusiasmats amb este viatge. Ens han contat que esperen que el viatge dure unes 5 hores, si tot va bé, i que confien que les pròximes 24 hores els canvien literalment la vida.
0: I anem ja a la informació dels esports. Avui comença el camí del Castelló cap a primera divisió. Raül Pina, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Frederic. A les 9 de la nit a Castàlia, partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera del Castelló, que s'enfronta a l'Almeria. El tècnic orellut subratlla el paper de l'afició en un escenari d'este nivell.
6: És d'agradecer, no?, a la gente de Castelló, a l'afició, todos los mensajes que me mandan, que a uno le llenan, ¿no?, de orgullo el recibirlos. Ya lo demostraron el otro día contra el Eibar. Fue increíble, ¿no?, el recibimiento que tuvimos y el apoyo que tuvimos durante todo el partido. Y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo, ¿no?, como lo han hecho durante toda la temporada, que lo necesitamos y que esto lo conseguiremos entre todos, entre nosotros y entre ellos.
5: Per tant, eixe és el missatge de Pablo Hernández, el tècnic orellut. I quant a les baixes, a nivell esportiu, Melod per lesió i els internacionals Mabil i Sipenga són els jugadors que no estaran en el partit. Recordem que el podran seguir en el punt a punt, en un desplegament especial per a viure este duel clau per l'ascens del Castelló a primera divisió.
0: Gràcies, Raül. I en l'oratge recuperem la calma després de les pluges, el vent i el temporal marítim d'ahir. Lluís Obiols, bon dia.
7: Bon dia. Canvi de situació durant este cap de setmana. Arrere queda el divendres pràcticament de tardor que vam tindre ahir, amb temperatures màximes molt fresques, amb vent, amb temporal marítim i amb precipitacions que van deixar fins a 94 litres per metre quadrat a Cabanes, concretament a la Ribera, això és a la Marjal, i quantitats també superiors als 70 litres per metre quadrat en punts del nord de la Marina Alta. Tot això ja és història. Venim d'una nit fresca i amb molts núvols, això sí, al llarg del dia d'avui. Avui s'imposarà el sol amb bandes de núvols alts. De vesprada creixeran nuvolades en zones de muntanya, tant de l'interior de Castelló com d'Alacant. Podrien deixar alguna gota entre els ports, sobretot entre l'Alma Estrat i l'Alt Millars, però vaja, seran ja fenòmens poc importants. I pugen les temperatures, ascensos de 4 a 6 graus. De fet, ja aplegarem els 30 graus a l'interior de la província de València, també d'Alacant. En general, la majoria de les màximes de 24 a 27 graus. Per tant, ambient més suau que ahir de cara a la jornada de demà, una situació també molt tranquil·la però amb boires i núvols baixos sobretot al matí a les comarques centrals.
0: Gràcies, Lluís. És tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un butlletí informatiu. Ja sabem que estem actualitzant l'arribada del Papa ací a Espanya, tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es i també en un programa especial que poden seguir en directe per la televisió d'Apunt. Fins després.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
8: De tu a tu.
9: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
8: De tu a tu.
11: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
12: Seguim en Fora de Cobertura quan són les 11 i 8 i minuts d'este dissabte 6 de juny de 2026 i ho fem des de la Fira de la Tomaca del Perelló. A més, com dia abans, en la presentació per segon any consecutiu. En este dia tan especial i tan marcat per a València, per a la comarca de la Ribera i per a la ciutat, per al poble del Perelló, jo crec que tenim que fer precís una parada per a parlar de coses que estan passant en el nostre país i en particular acaba d'arribar sa santitat el Papa Lleó XIV.
13: Així és, el Papa Lleó XIV ha plegat a les 10 i mitja escassament fa poc a l'aeroport de Madrid i ha sigut rebut per els reis d'Espanya i és que estarà en Madrid fins al dia 9. Madrid està sent avui la primera gran parada del viatge apostòlic que el Papa ha aterrat i ha sigut rebut oficialment. La trobada entre el pontífex i els reis va ser una de les imatges que ja podem veure a les xarxes socials, una de les imatges del dia i les imatges de l'any, no sol per la seva rellevància institucional, sinó també per l'històric vincle de la família real espanyola amb el Vaticà. Després d'ací, el Palau Real serà un dels seus primers escenaris on avui, el Sant Pare, mantindrà una trobada amb els reis d'Espanya i les seues filles. Avui, per tant, estem vivint un dia històric, ja que viurem un dels actes més esperats, la gran vigília juvenil de Plaça de Lima. L'organització espera, atenció, avui, més d'un milió de joves entorn del Passeig de la Castellana, General Perón i els diferents estadis on el pontífex avui recorrerà en el papamòbil durant uns 20 minuts per a saludar a tots els assistents. Demà també serà una jornada important, ja que se farà la missa de Cibeles i serà la imatge més multitudinària de tota la visita, la gran missa del Corpus Christi en la plaça de Cibeles, i les previsions parlen ja d'un 1,5 milió d'assistents entre fidels i pelegrins arribats de tota Espanya. La celebració de demà acabarà amb una processó del Corpus pels carrers pròxims, convertint un dels llocs més icònics de Madrid en el gran epicentre espiritual del país durant unes hores. Madrid, com no, acull amb una mobilització sense precedents, amb reforços de metre, trail de trànsit, bici gratuït i edificis il·luminats amb els colors del Vaticà, amb el que els ha anomenat nit en blanc i groc. Madrid, per tant, sense precedents, amb molts reforços, i és que Lleó XIV participa en un dels viatges, en el seu primer viatge a Espanya. Recordem que des de fa 15 anys un pontífex no visitava Espanya, i en este cas, com no, les imatges que anem a veure pues són històriques. I és que el Papa no sols estarà en Madrid fins al dia 9 de juny, el seu recorregut en Espanya també serà a altres llocs on el pontífex pues vol deixar també la seva empremta. I és que viatjarà a Barcelona el pròxim dia 9 i allí començarà la seva agenda amb una oració a la Catedral de Barcelona abans de celebrar una vigília en l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'endemà, el dia 10, protagonitzarà també una de les imatges, atenció, se qualifica com una de les imatges més potents de tot el viatge, i serà ixa missa en la Basílica de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antonio Gaudí. El Papa resarà davant la tomba de l'arquitecte i beneirà la Torre de Jesucrist, que es convertirà en la torre més alta alçada mai en un temple. I després de Barcelona, pues el Papa Lleó XIV té preparat continuar el seu viatge, en este cas en va a les Illes el dia 11 de juny. Serà en Canàries, en l'etapa més humana i política del viatge, ja que ahir tindrà lloc pues un poc donis la part més social. Està la part institucional i més històrica, que serà la de Madrid i Barcelona, i en este cas, en Canàries, serà la part més social i emocional de tota la seva visita a Espanya. El pontífex arribarà, com ben dit, a Gran Canària l'11 de juny amb un objectiu molt clar: posar el focus internacional sobre la crisi migratòria de la ruta atlàntica i sobre la realitat que viuen milers de persones que arriben cada any a les costes canàries jugant-se la vida.
12: Un dels moments recordem, més Pablo, que el Papa Lleó XIV parla perfectament castellà, parla perfectament perquè estigué molts anys de missioner en Perú.
13: I de fet parla molt bé castellà perquè les seues reals maternes també són espanyoles. Recordem que ell ve de família espanyola per la seua part materna, i bueno, i a part de poder controlar, no?, i dominar molts idiomes, l'espanyol és un que domina a la perfecció, i ho podrem comprovar al llarg d'esta visita, en les posades davant de la gent, no?, en els seus discursos que té preparats per a poder transmitir-vos pues un poc els missatges del Vaticà.
12: Heu dit perquè, llevant dels papes valencians, que a més de castellà parlen en valencià, probablement inclús millor que castellà en aquell moment, no s'ha donat el cas de la visita d'un papa que parlara castellà de manera fluida. Perquè recordem que el Papa Francisco no arriba a venir a Espanya.
13: Així és, el Papa Francisco no va visitar Espanya, en este cas sabem que era argentí, però sí que és cert que és la primera visita d'un papa en Espanya que parlarà espanyol. Juan Pablo II ja va estar en Espanya i, òbviament, no tenia la fluïdesa del castellà. En el cas de Benedicte tampoc, que va visitar Espanya en el 2015, i en este cas serà el primer papa pues que puguem entendre-lo perfectament sense traducció en espanyol. I parlant un poc d'onís del seu viatge, com hem dit, que estarà en Gran Canàries el dia 11 de juny, i allí Lleó XIV reunirà amb organitzacions d'acolliment i voluntaris, perquè recordem que serà la part més social del seu viatge. Un gest que continua la línia marcada pel Papa francès. Recordem que el Papa francès, que venia un poc de la comissió de missionari i que buscava visibilitzar als qui viuen situacions d'exclusió o desemparament, pues en este cas també se veu que la visita del Papa Lleó XIV a Canàries pues és un poc la continuació d'aquesta línia marcat pel seu antecessor en el càrrec. I aquest mateix dia el Papa celebrarà en Gran Canària una multitudinària missa en l'estadi, mentre que el 12 de juny, que serà la seva última estada en Espanya, viatjarà a Tenerife per a tancar oficialment la seva visita apostòlica a Espanya. Tenerife visitarà el centre de migrants de les Arrels i participarà en diversos actes centrats en integració i acolliment abans de presidir la gran missa final en el port de Santa Cruz de Tenerife. La presència confirmada de la reina Sofia en aquesta última gran celebració aportarà més un fort component simbòlic i institucional al tancament del viatge. Canàries s'ha convertit, de fet, en l'etapa, com diguem, més política i social de tota la gira apostòlica, ja que Lleó XIV vol situar la ruta migratòria atlàntica en el centre del debat internacional i, com hem dit, Donís, la seva visita vol llançar en les illes un missatge de dignitat humana i acolliment des d'un dels grans punts fronters d'Europa. El que tenim clar és que puntual, avui a les 10:25, l'avió del Pontífex aterrava a l'aeroport Adolfo Suárez. El papa, pues, estos dies està en Espanya i, com no, seran imatges i sobretot molt d'anàlisis a nivell de comunicació de què és tot allò que vol llançar i sobretot la presència política i la presència de la Casa Reial, que ja hem pogut veure, no?, en les xarxes socials com els reis han rebut al papa Lleó XIV.
12: En esta ocasió no van a passar per València? La comitiva no passarà per València?
13: En esta ocasió recordem que el papa Benet sí que va estar en València, en la vigília dels jovens, en aquell 2015.
12: I de quina manera?
13: Però en este cas, la ruta un poc santífica del papa, pues, serà, com hem dit, Madrid fins al dia 9 de juny. A partir d'ahí estarà en Barcelona el dia 11, el 12 anirà a Canàries i a Tenerife. I és un poc l'agenda, però bueno, tot pot ser que n'hi hagi un segon viatge. Esperem que siga un pontificat un poc llarg i que puguem rebre, pues, així en València, perquè va visitar tots aquests llocs, però recordem que se deixa visitar la millor terreta del món, eh?
12: Efectivament. I recordem també que estem en la Fira de la Tomaca del Perelló i que, a veure, que al final aquestes coses tiren i qui sap, no?
13: A veure, una de les curiositats del papa és que li agrada molt la dieta mediterrània, entonces no descartem que entre la seva dieta estos dies en Espanya pues tinga alguna ensaladeta en tomata del Perelló, segur que sí.
12: Si sap que és lo bo, segur que sí. Gràcies, Pablo Fernández.
13: A vosaltres.
12: Seguim en Fora de Cobertura i atenció perquè tenim entrevista.
11: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
14: Ara convidarem el

0: De rebre a qui mos ha rebut. De rebre al senyor alcalde José Godoñer. Què tal, alcalde, com està?
1: Què tal, bon dia, molt bé, vosaltres.
0: Benvingut a Fora de Cobertura i, com ja he comentat abans en la primera hora, mos trobem molt ben trobats en el Perelló, que a més, per segon any consecutiu, per a nosaltres és un plaer estar així i estar en la magnífica gent del Perelló i en este magnífic tros de terreta de la nostra València, que a la fi és un lloc que arriba l'estiu i pareix que està de moda, però cada volta està més de moda tot l'any.
1: Pues sí, mira, en primer lloc, bon dia a tots els visitants, bon dia a vosaltres també per fer este programa en directe així en la Fira de la Tomaca del Perelló. Gràcies a tots, de veritat. Sí, és veritat, cada any pues tenim un censo més augmentat en el Perelló, perquè des del tema de la dana i el tema també del Covid, pues, el Perelló ha vingut moltíssima gent a la segona residència a viure així, i de veritat que també moltíssima gent, per els preus elevats que n'hi ha en València sobre els lloguers, els apartaments i dels pisos i tal, pues, així s'ha vingut també molta gent a viure. I de veres, viure en el Perelló i viure a 24 quilòmetres de València i en unes circumstàncies com té el Perelló, que tenim la plaça, tenim el parc natural de l'Albufera, tenim tots els servicis, tenim AMT 25, de veritat, pues és un privilegi que molts madrilenys i molta gent de fora voldria tenir-lo.
0: Efectivament, estem un tir de pedra de la gran ciutat i estem en la tranquil·litat que ens dona al final un poble de no molts habitants, però que es multipliquen de manera molt intensa cap a estiu.
1: Sí, nosaltres hem augmentat el censo en uns 280 aproximadament, però claro, 2.288, i després en estiu, en l'estiu augmentem pues, aproximadament entre 25.000 i 30.000, ¿vale?, visitants, i això pues, comporta pues, això un gran esforç per part de l'Ajuntament, perquè té de tindre tots els serveis preparats per a aquesta quantitat de visitants. I res, nosaltres molt contents de reure a tots la gent que ens ve en estiu i també moltíssima gent que ja s'ha quedat a viure en hivern, que també és molt important.
0: Nos acompaña también el regidor de festes, Ximo Collado. ¿Qué tal, Ximo? ¿Cómo estás?
2: Hola, bon dia, com estem?
0: Benvingut a Fora de Cobertura una volta més i l'ho dit, moltes gràcies per la invitació. A més, com a segon any consecutiu, per a nosaltres és un plaer estar en el Perelló.
2: Igualment, un plaer.
0: Ximo, 13 edicions de la Fira de la Tomaca del Perelló. 13 edicions i cada volta increixendo.
2: Exacte, perquè dies del Papa, jo crec que el Papa, si no ve a València, es va perdre una oportunitat moral, i en especial si no ve el Perelló, se va perdre la millor tomaca del món.
0: T'imagines que no ha avisat, però apareix per ahir el Papa Mòbil?
2: L'hem convidat.
1: Està convidat.
2: No,
0: l'ha
2: contestat.
3: Segur, vamos.
1: Si no així, segur que li la porten.
0: 13 edicions de la Fira de la Tomaca. Com comença esta història, esta bonica història?
2: Bueno, això, José, que va ser un també dels organitzadors, t'ho pot explicar molt bé, però si no m'equivoque va ser l'associació hostelera la que va començar amb esta tradició, amb una espècie de jornades, no? Jornades sí, gastronòmiques.
1: Diguem que l'inici de la Fira de la Tomaca naix des de l'associació d'hostaleria, una mostra que ferem des de l'associació. La mostra era de caldereta de rap i llangosta, que era la idea de fer un plat típic com podia ser en Gandia la fideuà, la paella en sueca. Entonces volíem fer un plat nosaltres típic d'ací i fer una fira al voltant d'ixe plat. I era, el plat era la caldereta de rap i llangosta. A partir d'ací s'acabaren els diners en sueca, que no n'hi havia més diners per a fer la fira, i entonces recurríem a la Diputació de València en Tasta la Dipu. Entonces portarem així Tasta la Dipu. Tasta la Dipu va ser un èxit i a partir d'ahí tots els polítics varen veure l'èxit i tal, i és quan s'ha començat l'inici de lo que és ara actualment la Fira de la Tomaca. Buscarem un producte autòctone, un producte que representara també, igual que la caldereta de la Pilla Costa en el seu moment, que era un plan gastronòmic, pues un producte molt del Perelló, que era la tomaca del Perelló, i a raïl d'ahí pues es començarem a fer la primera Fira de la Tomaca, que per cert, està en la 13a fira, però se va començar fa 14 anys, perquè en l'època del Covid no se va poder fer, ¿vale? I des d'entonces així, pues mira lo que va evolucionar la Fira de la Tomaca, i a on vas, quan dius, d'on eres? Del Perelló. Ah,
0: la tomaca del Perelló.
1: Sempre, anem a Fitur, anem a qualsevol municipi i tal, i el primer que te diuen és la tomaca del Perelló.
0: No espera menys. Quants habitants, quants visitants es preveuen per enguany? Per a la...
2: Pues mira, l'any passat, que ja farem rècord, estarem alrededor dels 80.000 visitants. Però ahir parlant un poc amb els stands, parlant amb la cooperativa i tal, ahir ja batirem el rècord de ventes de tomaca, el primer divendres. O sigui, ha sigut el millor divendres en molts anys. Així que esperem enguany superar estos 80.000 visitants, seguríssim.
0: Estem parlant de 80.000 persones que passen per davant de vosaltres, per davant d'aquest escenari.
2: Exacte, és a dir, per este poble xicotet no tenim quasi ni plaça i passen tots per així davant d'aixina, que és tot un orgull, la veritat.
0: Absolutament, lo que esteu aconseguint és increïble. En els mitjos, en el desplegament de mitjos que s'ha fet així, recordem que durant tot el recorregut hi ha zones en ombreta perquè la gent no patisca calor. No, és que ha fet un dia, és que no se podrà anar. Pues no, pues hi ha ombreta, no? Hi ha ombra, se pot passejar tranquil·lament i la veritat és que hi ha molta oferta hostelera perquè també qualsevol puga parar en qualsevol moment, en qualsevol lloc, a prendre un fresquet i a continuar en la fira.
2: Sí, correcte. L'any passat, veiem que tenim algunes deficiències en l'ombra. També l'època de l'any que estem fa moltíssima calor i enguany sí que hem ficat uns xicotets reforços d'ombra que al final la gent i els expositors ho agraeixen. I el que comentaves de la diversa varietat que tenim, doncs, bueno, avui tenim la visita inclús d'un licor nou que es diu Momento Paquito, i li fa un homenatge a Paquito el Chocolatero. És un nou licor de xocolata i taronja que han fet, que també ha vingut a visitar-nos. Des d'olis, formatges, bueno...
0: La Violeta del Perelló.
2: Exacte.
0: Alguna creieta també he sentit per ahir que...
2: Sí, bueno, creieta, ara les tenim en hivern, però bueno, sí, així fem de tot. Verdura xina, tomàquet, cebes, així fem de tot.
0: El Perelló, on fire, no? Com es sol dir, efectivament. Però el Perelló arriba a l'estiu i no s'oblidem de que el Perelló té una de les millors platges de la Comunitat Valenciana.
1: Pues sí, a més estem propers de València, com t'ha dit, una platja d'arena fina que molts volguerem tindre, ¿vale? I ara aprofite per dir que estem ara fent una regeneració d'aportació d'arena. Se van invertir 40 milions d'euros que venen de la Comunitat Econòmica Europea a través del Ministeri de Transició Ecològica, que per cert demana disculpes a tots els visitants perquè s'està fent en aquests moments, i s'està fent en aquests moments perquè el Ministeri ha considerat que era la millor època que n'hi havia perquè no n'hi ha ni oleatges ni temes que pogueren impedir el tema de l'aportament de l'arena. Si s'acosteu a la mar, veureu que s'està fent ixa acció el que anem a aconseguir és que s'augmente en el que és la platja en uns 20 o 22 metres lineals més per platja, el qual això beneficiaria moltíssim tant a tots els visitants i a nosaltres.
0: D'amplària?
1: Sí, d'amplària. Se va...
0: Des del passeig cap a la mar, 20 o 22 metres més?
1: No, ampliar de lo que n'hi ha, 22.
0: Sí, me referís, des de que acaba l'aigua i comença l'arena...
1: Sí, 22, de 20 a 22 metres lineals, sí.
0: Això és una barbaritat.
1: Una barbaritat. I se tornaria a la situació que estiguem en els anys 50-60, se vol tornar a aquesta situació. El que passa que ara se va aportar un 50% més de lo que se va quedar després. Per què? Perquè aquest 50% en els oleatges durant un any van anar cara a lo que és les corrents i tal, ho portaran cara a lo que és el marell de barraquetes i el marell blau. I l'estabilització, segons mos diu el Ministeri, se farà en un any. En un any se quedarà la platja exactament com té que quedar-se, ¿vale? I mos garanteixen que aquesta arena va perdurar entre, diuen, 20 anys.
0: Això és una notícia increïble.
1: Això és meravellós perquè anem a disfrutar ja, perquè sabeu vosaltres que hem tingut molts problemes en tot el tema de la platja, per el Glòria, per tot el que han tingut del passeig i tal, i si això de veritat se complís, pues el Perelló va guanyar moltíssim a la seva platja per a tots els visitants i tots els veïns i veïns del Perelló.
0: Absolutament. Ara continuarem parlant de platja, però anem a revisar la programació d'esta fira, perquè començarem ahir, avui tenim tot el dia per davant, però la fira acaba demà. Demà encara tenim històries.
2: Sí, correcte. Ahir començarem amb la inauguració, que tenim la visita del conseller d'Agricultura i la vicepresidenta segona de la Diputació. I avui ja comencem, bueno, hem començat justament amb este programa, que ha inaugurat un poc la programació. Vos donem les gràcies per vindre, com sempre.
0: A vosaltres per convidar-nos.
2: I bueno, després tenim un col·loqui també amb la Universitat Politècnica, parlant un poquet també de l'aigua dels camps. Avui tenim la presència de tres empreses del Perelló, com és el Plantes Tatxes, com és el Font d'Alanda, com és la Gijonenca Llinares també, la xilateria. I esta vesprada ja en passem un poquet més a l'oci. Tindrem l'agrupació musical, tindrem també una disco mòbil, tindrem una orquesteta, està esperant un poquet més a l'oci, per a tindre un poc de tot.
0: Tenim un tardeo de categoria, no?
2: Avui tenim un tardeo molt bo, la veritat. Començarem amb uns còctels i després ja a ballar tots.
1: Sí, el que volem també és integrar totes les associacions d'ací de la població en esta fira, integrar-los, perquè esta fira és de tots, no sols és d'uns, és de tots, i volem que participi tot el col·lectiu, tot el col·lectiu d'ací del Perelló Cultural. I com diu Ximo, pues, tenim una agrupació musical del Perelló i actuarà ací en este stand mateixa, con tots els anys. També després, el que diu ell també, vendrà un grup musical, i després per la nit, per als més joves, també tenim el que és una disco mòbil i tal. I una cosa molt important també, enguany tenim que s'ha format un grup de batucada de la mateixa agrupació musical, que també va a passar per les carrers de la fira d'ací un moment, quan acabi el programa.
0: Esperem que, sí, esperem que acabi el programa.
1: Sí, i també, no, hem esperat que acabi. I després també tenim la participació d'una colla de porters de Dolçaire i Tabalec en companyia del grup de danses que ells feren ja per a la fira, crec que és la quarta volta que aturen la fira en un ball que és de la Tomaca, ¿vale? En la dansa de la Tomaca.
0: La dansa de la Tomaca.
1: La dansa de la Tomaca.
0: Això promet i molt. Acabarem la festa i la fira demà, que tenim algunes cosetes també.
2: Sí, demà comencem amb un show cooking de la ruta del esmorzar, on expliquem la Tomaca com a protagonista de l'esmorzar. Al final, la Tomaca sempre sol estar en ensalada i un esmorzar sense una bona ensalada de Tomaca no és res.
0: Com que te quedes en fam.
2: Sí,
0: te quedes en fam.
2: I després tindrem la participació de dos cuiners, bueno, una cuinera, Amparo Xaruga del Cabañal i Vicente Patiño del restaurant Saití, amb una recomanació Michelin, i bueno, explicar un poc també dos plats que tenen en Tomaca de temporada del Perelló.
0: Mel de Romer, com es vol dir, eh? Mel de Romer.
1: També tindrem, que se m'ha oblidat també dir, un lloc per als xiquets, per a la zona infantil, que també tindrem ahí a Marta, que estarà fent ahí uns treballs en els xiquets també, i un estomac, no sé si les heu vist antes, que ha fet de ceràmica, molt boniques. Per tant, també les famílies que puguen vindre poden tindre també entretinguts ahí als xiquets xicotets.
0: Molt bé, tenim per tots els públics. Així que en el Perelló, qui no s'ho passa bé és perquè no vol. I no crec que ningú vingui al Perelló sense ganes de passar-se bé. Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Bueno, el pòdium no està mal, no, alcalde?
1: No, no, molt bé, molt bé, molt bé.
0: José Codonyer, alcalde del Perelló, diu que...
2: Està molt lograt.
0: Que el pòdium l'has afinat prou bé.
3: Oye, pues me encanta, oye, gracias.
0: Endevinem el número 1, n'hi ha pistes. ¿Vale? Quina podria ser la cançó del número 1? Quina podria ser?
1: Parlant de la platja?
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Ximo, regidor?
4: Ja, estic perdut, eh?
1: Una pisteta.
0: Bé, una pisteta. És una formació... És un grupet fresquet. Molt, molt refrescant. És una música molt refrescant.
1: Hosti. No ho sé, no tinc idea.
0: No?
1: No. Estic perdut.
0: Anem a veure, una segon vista. La cançó li la dediquen a la capital del regne. O sigui, del regne d'Espanya, a Madrid.
4: Aquí no hi playa?
1: Aquí no hi playa? Aquí no hi playa?
0: Podria, no? Ser, podria ser?
4: Podria
1: no,
4: ser.
1: No, és.
0: El públic diu que sí,
1: és,
0: sí, no?
1: Madrid, aquí no hi playa.
0: Un moment, tenim pista musical, tenim pista musical, anem a confirmar. Confirmem?
4: Jo crec que sí, no?
1: Confirmar total.
0: Confirmem, aquí no hi playa.

0: Estic tot el rato amagant el rànquing per així, perquè no es veig, però està sigut fàcil d'endevinar, eh?
1: Tinc, molt
0: fàcil,
1: molt tinc fàcil. Que dir que mos l'han xivat el públic, eh?
0: Ha xivat el públic. Ha estat ahí, ha hagut una xudeta externa, però bueno, està molt bé. Alcalde, volia dir alguna coseta, no?, abans d'acabar.
2: Sí, bueno, abans d'acabar m'agradaria agrair primer la col·laboració de la cooperativa del Perelló, perquè gràcies a ells, al seu treball, a la seva agricultura i tal, és possible fer una fira com aquestes en el Perelló. De veritat, que un agraïment molt especial a tot el col·lectiu, a tota la cooperativa, al seu president, al seu gerent i a tota la Junta, i per supost a tota aquella gent que ha participat en aquesta fira i apostar per ella, perquè és molt important, i gràcies a ells aquesta fira cada volta està creixent més. Moltes gràcies a vosaltres també per tindre aquest detall d'estar així amb nosaltres i fer també visible aquesta fira, i res, convidar ja tots els visitants d'estat a que se ho passin el més bé possible, perquè el poble del Perelló és un poble aguant, en gent aguanta, i de veritat que val la pena vindre a provar la tomaca, a banyar-se a les seues platges i a disfrutar també dels seus negocis, comerços, dels seus també restauració, en les 14 xorrades gastronòmiques i, per supost, en l'entorn natural que tenim, que és el Parc Natural de l'Albufera. Moltes gràcies.
0: Val la pena vindre a passejar en qualsevol moment de l'any, a més. Gràcies, alcalde del Perelló, José Codonyer. Gràcies, regidor de festes, Ximo Gollado. Un plaer.
3: Moltes gràcies.
2: Plaer per a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Seguim en Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim Fora de Cobertura i parlem de cine, perquè la tomaca també està en el cine. Manuel Andrés Tarapico.
5: Està en el cine i està en la cultura popular, i d'això anem a parlar en els pròxims minuts, de la presència de la tomaca en el cine i en les sèries i en altres coses. Comencem per una de les referències més òbvies, val, que és la pel·lícula Tomates Verdes Fritos, de l'any 1991, val, que és la tomaca dona títol a esta pel·lícula. Està basada en una novel·la de Fanny Flack, i en la qual és molt important una recepta. Són rodanxes de tomata verda rebosades en farina de dacsa, és los tomates verdes fritos, el green fried tomatoes, que són d'alguna forma protagonistes d'excepció d'esta pel·lícula, que parla d'amistat, d'empoderament, situada en l'Alabama dels anys 30 i està protagonitzada per Kathy Bates i Jessica Tandy. Però Donís...
0: Però Manolo...
5: Però Donís...
0: Però Manolo...
5: Ixa era la referència òbvia, però ara anem a parlar d'una que no és tan òbvia i que sona de la següent manera.
6: Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, twist you, mash you, chew you up for lunch.
5: Diu, attack of the killer tomatoes. I és que estem parlant de El ataque de los tomates asesinos.
0: Ah, pues bueno, no están, no son.
5: ¿Tú sabes eso lo que es? No, ataque de killer tomatoes.
0: No, pero voy a matizar que no son los tomaques del Perelló.
5: No, no, son tomaques del Perelló. Son tomaques de una película de serie B. Americana, de baixíssim, no, de baixíssim pressupost i d'una desvergonya total i absoluta.
0: De pel·lícula.
5: De pel·lícula. La premissa és: una mutació inexplicable convertís a tomaques en sers conscients i carnívors que decidissin rebel·lar-se contra la humanitat.
0: I aquesta pel·lícula, que estava absolutament fora de cobertura, has decidit que...
5: Això és un clàssic. Això és de categoria, l'atac de los tomates asesinos. Això és de... Mira, Giorgio, que passa per ací. Giorgio Guillotola. Això és de categoria. Mira, sí, és de categoria, que té dos seqüeles. No, tres seqüeles i una sèrie de dibuixos animats.
0: De sèrie B? Tres, i tres,
5: tres
0: seqüeles?
5: Seqüeles. I te vaig a dir qui és en una de les seqüeles. En la primera de les seqüeles, tu saps qui és Chovens, però Chove, en avarícia, i que després... Te vaig a donar una pista. És un dels actors més importants del món. Hem dit moltes voltes que és una de les poques estrelles 100% de cine que queden i que anuncia café.
0: George Clooney?
5: Efectivament, no, correcte. George, però caballer... Clooney. Sí, George Clooney.
0: ¿En la venganza de los tomates asesinos?
5: Pues sí. El retorno de los tomates asesinos, any 1988, protagonista una de les víctimes de les tomaques assassines, George Clooney. T'ha aparegut?
0: No me l'esperava. Se l'esperava Pablo Fernández? Se l'esperava...
3: No me l'esperava.
0: No se l'esperava. Mireia Benyiro, se l'esperava?
7: No.
0: No se l'esperava ningú, home.
5: Espera.
0: Jota González, se l'esperava?
8: Tengo que decir que no, lo siento. No se l'esperava.
5: Tinc més coses. Anem a parlar de la tomatina. La tomatina de Buñol la coneguem tot el món, veritat? La tomatina, no n'hi ha ningú que no conega la tomatina. Però tu saps que la tomatina és el decorat d'una de les escenes més impactants d'una pel·lícula de Bollywood? També. Sabeu lo que és Bollywood?
0: Bollywood, sí, és la indústria cinematogràfica índia.
5: Efectivament. Pues en Bollywood n'hi ha una pel·lícula, vaig a dir mal el títol, ja ho dic, val? És Findahi na Milehi Dobara.
0: O alguna cosa pareguda.
5: Una cosa aixina, val? Sí. Se va traduir així, solo se vive una vez.
0: Ah, sí, bueno, clar.
5: Vale?
0: Sí.
5: Bueno, pues n'hi ha una seqüència...
0: La banda sonora va ser d'Azúcar Moreno.
5: Com la tenc en suc.
0: La pel·lícula bueno, pitjor.
5: N'hi ha una seqüència, val, d'un viatge per Espanya. Els protagonistes, que són tres, paren en la tomatina de Buñol i se va rodar una escena en 16 tonelades de tomates.
0: Saps què passa? És que jo m'imagine... M'imagine que algú agarra una tomaca del Perelló i la tira en la tomatina i és com que fa un rogle i... O sea, perquè és més poderosa.
5: Efectivament.
0: És més poderosa. Efecte bomba, efecte champiñón.
5: Això me ve molt bé, mira per a on, per a dir-te a on està també la tomatina, però en un efecte més poderós, més fort, més vigorós i més estratosfèric.
0: Conta'm, per favor.
5: És que ix en el Tekken 6. Tu saps lo que és el Tekken?
0: El Tekken és un xoc de...
5: El videoxoc, no? Un videoxoc de repartiment. Sí. Ja saps, en la mà oberta. Sí. Un videojoc de repartiment, el Tekken. Bé, pues, n'hi ha un escenari de Tekken 6 Bloodline Rebellion que se diu Fiesta del Tomate. I és la tomatina, com tu conte. Això és de veres.
0: Perquè ho dius tu i m'ho crec.
5: Això és de veres. Maralo, en el Fortnite també està el Tomato Town i Tomato Head, que qui siga jugador de Fortnite... Algú jugador de Fortnite pel públic? Jugadors de Fortnite, per favor.
0: No, Tomato Head, Tomato Chow, confirmamos.
5: Vale, vaig a fer una referència per a fans del Simpson. A això no te l'esperaves.
0: No.
5: En el Simpson existeix el Tomaco. El Tomaco, ¿sabes lo que es el Tomaco?
0: No.
5: Episodi, te vaig a dir fins a l'episodi, és l'episodi 5 de la que jo considere, senyors, això és opinió, no informació, és opinió. La millor temporada del Simpson, pa' mi, la 11. La temporada 11. És opinió, no informació, ja ho sé. Pues dins d'esta temporada està l'episodi 5, en el qual Homer Simpson fuig al camp per a convertir-se en granger, els cultius no creixen i a l'home no se li ocorreix una altra cosa que ficar-li plutonio de la planta nuclear per accelerar el procés a l'horta. Saps lo que és? Un híbrid entre tomaca i tabaco. I se diu Tomaco. Que va dir Ralph Bigun, esto sabe a cenicero. Que va dir però és molt addictiu i dona peu a un dels episodis més divertits.
0: Això li passa per no comprar les tomaques en la Fira del Perelló.
5: Efectivament, sí. Efectivament. No, jo anava a dir que la tomaca del Perelló, perdó, no necessita plutonio per a créixer fresca i vigorosa.
0: Per
5: això, comprovat.
3: Un agraïment a Manuel, la il·lustració que ens ha fet sobre la tomaca. Gràcies. Una il·lustració molt bona sobre la tomaca, que té molts aspectes.
5: Sí. Totalment. I ja si voleu, per a concloure, donar una nota més cultural, estava parlant de cultura popular, però en la cultura, en la literatura, la poesia, Pablo Neruda té escrita una oda bellíssima que se diu Oda al Tomate.
0: Vas a llegir-la?
5: No, un tros a soles.
0: Sí.
5: La calle se llenó de tomates.
0: Bravo.
5: Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate, corre por las calles, el jugo. És l'arribada a la cuina de la tomaca que avui estem celebrant així en el Perelló i que crec que és, vamos, maravillosa, és un dodivi.
0: Per cert, menció especial també en el cine, perquè Marilyn Monroe haurà complit 100 anys.
5: Sí, molt ràpidament, Marilyn Monroe va néixer l'1 de juny de 1926. Volíem fer una menció en la secció de cine de Norma Jean Mortensen, encara que més endavant va utilitzar el cognom Baker, Norma Jean Baker, que és com va passar a la història. El seu nom autèntic va néixer en Los Angeles l'1 de juny de 1926, en una infància molt complicada, en una joventut. Se va casar tres voltes, però se va convertir en lo que jo opine que és una icona que transcendís el fet cinematogràfic. S'ha parlat molt de les seues pel·lícules, de la seua vessant actoral, com a actriu, com a cantant, de les seues relacions personals, però més allà, jo crec que el valor afegit de Marilyn Monroe, que és com se va conèixer per a la història de la humanitat, com he dit, va transcendir el fet cinematogràfic per a convertir-se en una icona que jo crec que és mundialment conegut i que si ara preguntarem als centenars de persones que tenim al voltant, ahí congregant-se per la Fira de la Tomaca, que la tenim així molt propet, segurament cap persona no sabria situar a Norma Jean Baker com a Marilyn Monroe. Això molt poques persones en la història de la humanitat ho han aconseguit i volíem tindre un record per a una icona magnífica de 100 anys de salut que va immortalitzar Andy Warhol en els seus retrats, que però que jo vull concloure recordant un altre dia fonamental per a conèixer a Norma Jean Baker. Te vaig a dir que va ser un dia de setembre, 9 de setembre de 1954. Saps què va passar, Donís?
0: Que se mitjà una tomaca del Perelló?
5: No.
0: No.
5: No, no, no, no, no, no, no. Que se va col·lapsar el centre de Nova York. Per què? Perquè en l'esquina de Lexington Avenue con East Second Street, 52nd Street, Lexington con la 52, sí, estava Marilyn Monroe rodant La Tentació Viudant, La Tentació Vive Arriba, rodant la famosa escena de la trampilla del metro, per on pujava l'aire
0: i la faldeta va
5: i ella en ese traje de Scott Halter que se li pujava la faldeta i que va passar a la història, una altra icona cinematogràfica que va ser ese dia de setembre que jo crec que va passar totalment a la història del cine de tots els temps.
0: I de la fotografia.
5: I de la fotografia.
0: Gràcies, Manuel Andrés Salapico.
5: De res.
0: Seguim en Fora de Cobertura i se n'anem a preguntar al públic del Perelló. A veure, Jota González, aquí tens per ahir. Hola, hola, com te diuen? Para, un poc més fort, per favor. A veure, que no t'escoltem.
5: Noa, se diu Noa.
0: Noa, a veure, Noa, d'on eres?
9: De Catarroja.
0: De Catarroja, mira, Catarroja descoberta. Ja anaven dos, però sí, de Catarroja, eh? Pues atenció.
3: T'has vist poble.
0: Sí, més de Catarroja, en el Perelló. N'hi ha molta gent de Catarroja del Perelló, eh? Has tingut xar. Sí, sí. Noa, preparada, has estudiat sobre la tomaca i la Fira de la Tomaca del Perelló?
9: No.
0: No has estudiat? No.
3: No?
0: Bueno, no passa res. Anem a veure si, si sabràs contestar i te'n dus un pack i un premi de punt, val? Vinga. Ahí va la pregunta. Quina característica física definís millor a la tomaca del Perelló tradicional? La saps? Posa cares, volen dir que no. Te dono tres opcions. Opció A. Té una pell tan dura que es necessita una pedra i una motosserra per a pelar-la. No, no. Opció B. És completament cúbica i rebota com una pilota de bàsquet. No, veritat? Bueno, opció... La saps? Posa cares, volen dir que no. Te dono tres opcions. Opció A. Té una pell tan dura que es necessita una pedra i una motosserra per a pelar-la. No, no.
9: No.
0: Opció B. És complet...

0: Tenim una altra pregunta. Hola, què tal, com te diuen? Adrián? A veure, un poc més fort, que no te sent bé.
1: Hola, buenas.
0: Hola, Adrián, has dit.
1: Adrián, sí.
0: Adrián, d'on eres?
1: De Torrent.
0: De Torrent. Torrent i Catarroja s'emporten la palma avui, efectivament. Vinga, Adrián, has estudiat?
1: Sí, sí.
0: Has estudiat, no?
1: Sí, sí, vengo preparado.
0: O sea, sabías que t'anem a preguntar, de fet, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Has estudiat, molt bé. Geogràficament, Adrián, a on se produeix esta famosa tomaca? La de la Fira del Perelló. Opció A, en la cima del Mont Everest, flotant en aire gelat. Opció B, en una estació d'investigació submarina a 5 quilòmetres de profunditat. Opció C, en el Parc Natural de l'Albufera, en la província de València.
1: La C.
0: La C, que és en el Parc Natural de l'Albufera, en la província de València. Molt bé, un aplaudiment per ahí, per favor. I s'emporta este kit, s'emporta este kit.
2: Venen tots en les preguntes, eh? Estan estudiats, eh?
0: Han vingut estudiats, sí, han vingut estudiats. Tenim participant. Hola, com te diuen?
3: Sara.
0: Hola, Sara, d'on eres?
3: D'ací del Perelló.
0: D'ací del Perelló, molt bé. Tenim pregunta per a tu. Per què la tomaca del Perelló, per a tu difícil, perquè com eres de la del terreno, eh?
3: Sí.
0: Per què la tomaca del Perelló sol tindre un preu superior al d'altres tomaques de supermercat? Opció A, perquè inclou un diamant diminut amagat en l'interior de cada peça. Diu que sí, però...
4: Sap vendre-ho,
0: efectivament. Opció B, perquè les tomaques firmen autògrafs abans de ser empaquetades. I això... No me sona que siga. Opció C, perquè es cultiva de forma artesanal en una producció limitada i enfocada en la qualitat.
3: La C.
0: La C, perquè es cultiva de forma artesanal en una producció limitada i enfocada en la qualitat. Un aplaudiment per allà, per favor. I tenim una última pregunta i una última possibilitat de guanyar un kit Premi de Punt. Hola, què tal, com te diuen?
5: Hola, Clàudia.
0: Clàudia, d'on eres?
5: De Muro del Coll.
0: De Muro del Coll.
5: Sí.
0: Mira, molt bé. Te n'has vingut a posta a la Fira del Perelló?
5: Sí.
0: Que meravella.
5: És que mos agraden molt les tomaques.
0: És que... I bé que has fet, bé que has fet. Tenim última pregunta per a tu. Com es protegeixen tradicionalment les plàntules de tomaca en el Perelló contra el vent de la mar quan són jovens? Te la saps?
5: No.
0: No, te dono opcions.
5: Vale.
0: Molt bé. Opció A, posant-les en xicotius paraigües individuals de colors a cada una.
5: No.
0: No te sona, no? A mi tampoc. De fet, me l'acabo d'inventar.
5: Vale.
0: Opció B, contractant a un exèrcit de ventiladors gegants per a que bufen en direcció contrària al vent de la mar.
5: Estaria guai, però crec que tampoc.
0: Sí, no. Seria un poc massa clar.
5: Seria molt de gasto, no?
0: I poc funcional, sí. Opció C, utilitzant paravents o barreres fetes tradicionalment en canya o plàstics protectors en les línies de cultiu.
5: Això té prou de sentit.
0: Opció C, no?
5: Sí.
0: Un aplaudiment per a ella, que l'ha clavat. L'ha clavat.
5: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Jota González, tenim notícies absurdes i surrealistes per a acabar. Quan són les 12:05 i estem a punt de donar pas al punt a punt de tota la informació deportiva de la Comunitat Valenciana.
6: Anem escoltem, al gran espai. Al gran espai.
0: No t'escoltem.
6: No m'escoltem? Anem al gran espai.
0: Anem allà, Jota González.
7: Bueno, Donís, pues arrancamos con esta primera noticia que dice que en el año 2023 un astronauta de la NASA cosechó uno de los primeros tomates cherry cultivados en microgravedad. El problema fue que, tras guardarlo en una bolsa, el tomate flotó y desapareció. Durante 8 meses, sus compañeros de tripulación le hicieron la broma interna de que se lo había comido a escondidas.
0: ¿Verdadero o falso, Mireia?
8: Falso.
0: ¿Pablo?
9: Verdadero.
0: ¿Manolo?
9: Trola.
0: Yo... Trola. Me suena trola también. ¿González?
7: Donís, esto es verdadero. Esto es verdadero.
0: Bueno, ¿cómo va a ser verdadera?
7: Esto es verdadero.
2: Pero, no me cree.
0: ¿Pero cómo va a ser?
8: Es verdadero.
6: ¿Final? Estaba claro.
7: Finalmente, la nueva tripulación encontró el tomate deshidratado y aplastado en un rincón, limpiando el honor del astronauta.
6: Estaba claro, Donís.
0: Bueno, anem a...
6: La tomata té poders estratosfèrics.
0: Anem a veure si endevinem la següent.
7: ¿Queréis otra?
0: Por favor.
7: Dice que, según un estudio, el jugo de tomate es popular en los vuelos debido a la presión y el ambiente seco de la cabina del avión. El sabor del tomate se intensifica, lo que hace que sepa mucho más delicioso a 10.000 metros de altura.
2: O sea, si me menche una tomaca en un avió, ¿está més bona?
7: Esto dice la noticia.
8: Això diu.

0: Això diu la notícia.
1: Sí, sí. No m'ho crec.
0: Això diu la notícia que s'ha inventat J. González.
1: Sí. Quan més falso, trola.
2: Jo crec que és de veres.
3: Trola.
0: Jo també.
2: De veres? Sí. De veres? No mos enganya, J.
0: Mira, dos trola. Pelos. Chupa-chu. Què dius?
4: ¿Quién ha dicho verdadero?
2: Yo.
4: Pues premio para ellos, porque esto es totalmente verdadero. ¿Hay de tiempo para más, Donis?
0: Una mes.
4: ¿Una mes? Pues dice que en un pequeño pueblo del norte de Italia, el público decidió lanzar tomates a Eric Grant, un conocido cantante estadounidense, tras su mala actuación. Tras el descanso, el artista irrumpió en el escenario bebiéndose un jugo de tomate a su salud para terminar anunciando que el concierto quedaba suspendido por motivos obvios.
0: Y esta es Mireia.
3: ¿Falso?
2: Yo voy a veritat, voy a en J.
0: Yo voy a veritat también.
1: Yo trola.
0: Venga.
4: Donis, esto es totalmente falso.
1: He acertat.
0: No, mare, que va.
1: Encertat una.
0: No, mira, no, no la tira ni una, però no passa res. M'enfade i me'n vaig. Serenem, amics, serenem. Gràcies, amics del Perelló, per haver-se, del Perelló i de tota la comunitat valenciana per haver-se donat cita avui en la Fira del Perelló i en particular en aquestes dues hores que este humil servidor i el seu equip han fet dedicats a la tomata i a tres moments i coses d'actualitat de la comunitat valenciana i del món. Ha sigut un plaer, com dia. Gràcies, Mireia Benlliure.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, Pablo Fernández.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, J. González.
4: Gràcies, Perelló.
0: Gràcies, Manuel Andrés Cerepico.
1: De res.
0: Ens han acompanyat també els amics de la cooperativa Unipro del Perelló. Per favor, que per cert tenen habilitat la seva paradeta per a que tot el món puga adquirir aquestes meravelloses tomàquets del Perelló i també, com no, alcalde i regidor d'este preciós poble. Un poble per a tots i per a tot l'any. Gràcies, amics. Continuem i vos convidem a continuar en sintonia en esta casa, en Apunt Ràdio, en tota la informació deportiva de la comunitat valenciana. Fora de cobertura, torna demà de 9 a les 10. Gràcies, tornem la comunicació al centre de Burjassot d'Apunt Ràdio.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? La cerimònia oficial de benvinguda al Papa Lleó XIV ha començat al Palau Reial de Madrid. Fa mitja hora, Carme Montagudo. Bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. Sí, fa uns minuts ha arribat el Papa Lleó XIV aquí al Palau Reial. En estos moments s'està celebrant la cerimònia de benvinguda oficial a la plaça de l'Armeria, les salutacions oficials, i ara mateix el Papa, juntament amb el cap d'estat, amb el rei Felip VI, passen revista a les tropes. Han sigut les majestats, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, acompanyats de la princesa d'Astúries i la infanta Sofia, els que han rebut al Sant Pare, Letícia de blanc i la princesa d'Astúries i la infanta Sofia de negre, tal com marca el protocol. Tot seguit, mantindran un encontre privat en la sala Gasparini, una sala de rellevància especial així al Palau Reial, per a passar després a la sala del tro. Allí el pontífex mantindrà un encontre amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic acreditat a Espanya. Passarà després a una altra sala, el Saló de les Columnes. Primer parlarà el rei i després sentirem les paraules primeres així a Espanya, al Palau Reial, el primer discurs oficial del Sant Pare, on confiem que puguem veure alguna línia del missatge que vol traslladar el Sant Pare en el seu viatge a Espanya.
0: Gràcies, Carme. El Papa Lleó XIV ha aixafat els carrers de Madrid en cotxe oficial. Només baixar de l'avió l'han rebut els reis Felip i Letícia a Barajas, però a hores d'ara el fervor i la il·lusió de veure prop al Sant Pare està al carrer. Plaça de Colón, Lorena Diego, primeres hores del Papa a la capital i màxima expectació.
3: Sí, efectivament. Després del Palau Reial, el Papa Lleó XIV agarrarà el Papa Mòbil pels carrers de Madrid, passarà pel carrer Princesa, pels boulevards madrilenys i arribarà a les immediacions de la cèntrica plaça de Colón de Madrid. Sí, baixarà del papamòbil i agarrarà un vehicle blindat que l'emportarà a la Nunciatura Apostòlica, on descansarà estos dies. De moment hi ha pelegrins ja esperant així en les immediacions de la plaça de Colons. Totes les mirades estan ficades ara mateix en el Palau Reial, però així esperen impacients l'arribada de Lleó XIV.
0: Gràcies, Lorena. El cas és que hi ha molta gent, molts valencians, que ja estan en Madrid i que volen veure de prop al Papa. De fet, ja hi ha algú, sembla que l'han vist. Escolten.
4: Sí, ha sigut un moment molt emocionant. Hem vist tot el cortejo que portava en tota la guàrdia de cavall i de moment ha aparegut ahir el cotxe que portava la bandera del Vaticà i hem pogut ahir vislumbrar dins la figura del Papa, perquè portava la museta roja en el que ha vingut a l'avió.
5: Nosaltres hem celebrat l'Eucaristia i immediatament ja hem vingut a veure si podem veure per primera vegada el Papa, perquè imaginem que el podrem veure estar d'esprat en la vigília i també demà en la missa, però ja hem volgut només vingar a Espanya i aplicar-se al Palau Real, pues poder veure-lo i poder manifestar-li el nostre i la nostra estima.
4: Només se va dir la notícia de que el Papa venia, seria molt van ficar en marxa, perquè ha sigut en molt poc de temps. Pràcticament en dos mesos i mig han tingut que organitzar tot.
6: No, nosaltres ens ho hem organitzat tot, la diòcesi, entonces teníem l'hotel ja preparat i tot, i hem vingut en l'autobús.
4: En els joves hem comptat en la col·laboració de col·legis i de parròquies que els acollissin per aquesta nit puguen descansar allí i que així pues, no tinguin que gastar-se diners.
0: I anem a conèixer la previsió de l'oratge perquè tornem a la calma després de pluges, de vent i de temporal marítim. Josep Biols, bon dia.
7: Bon dia. Canvi de situació durant este cap de setmana. Arrere queda el divendres pràcticament de tardor que vam tindre ahir, amb temperatures màximes molt fresques, amb vent, amb temporal marítim i amb precipitacions que van deixar fins a 94 litres per metre quadrat a Cabanes, concretament a la Ribera, això és a la Marjal, i quantitats també superiors als 70 litres per metre quadrat en punts del nord de la Marina Alta. Tot això ja és història. Venim d'una nit fresca i amb molts núvols, això sí, al llarg del dia d'avui. avui s'imposarà el sol amb bandes de núvols alts. De vesprada creixeran nuvolades en zones de muntanya, tant de l'interior de Castelló com d'Alacant. Podrien deixar alguna gota entre els ports, sobretot entre l'Alma, Estrat i l'Alt Millars, però vaja, seran ja fenòmens poc importants. I pugen les temperatures, ascensos de 4 a 6 graus. De fet, ja aplegarem els 30 graus a l'interior de la província de València, també d'Alacant. En general, la majoria de les màximes de 24 a 27 graus. Per tant, ambient més suau que ahir. De cara a la jornada de demà, una situació també molt tranquil·la, però amb boires i núvols baixos, sobretot al matí, a les comarques centrals.
0: Gràcies, Lluís. En els esports parlem de motor i concretament del Gran Premi d'Hongria de motociclisme. Raúl Pita, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Frederic. Acaba de concloure la classificació de la Q2 per a confeccionar la graella de MotoGP del Gran Premi d'Hongria que es disputa al circuit de Balaton Park. Segona pole de la temporada per a Marc Márquez, després de la que ja va aconseguir a Jerez. Per darrere de Márquez han quedat també els espanyols Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. Recordem que a l'Estres de la Espada tindrà lloc la carrera a l'esprint. I un apunt ràpid de tennis, perquè està en marxa la final de dobles masculina a Roland Garros. L'espanyol Marcel Granollers, que forma parella amb l'argentí Ceballos, està disputant d'eixa final. Per ara 6-4 en el primer set per a la parella espanyola argentina, i contra el finès Elio Vara i l'anglès Patten. En marxa el segon set, 2-0 també per a Granollers i Ceballos.
0: Gràcies, Raúl. I abans d'acabar aquest informatiu, tornem a Madrid, a les portes de la catedral de l'Almudena. Hi està Lucía Mas, molta gent que vol veure de prop al papa. Lucía, bon dia. Hola,
9: sí,
0: Lucía, bon dia.
9: Acabem de viure amb els milers de frigresos així congregats a l'arribada del Sant Pare, amb mis aplaudiments, crits de visca el papa i molta emoció. El papa entrava a les portes de Palau Reial en coche blindat fa vora d'un minut, a les 11:48, i ha sigut el moment més emotiu per a ells des de matí, per als feligresos. També hi ha hagut moments de molta emoció quan el papa Lleó XIV posava el peu a terra a Barajas i així començaven a repicar les campanes de l'Almudena. Molta expectació ara, perquè quan acabe la recepció a Palau Reial, el Sant Pare girà des de la plaça de l'Armeria fins a Colom, però ja en patamòbil. I serà el moment en què per fi els milers de feligresos que es concentren en el recorregut o en Borel directament. Entre ells, 1.700 valencians que han vingut així en viatges organitzats per diferents diòcesis. Nosaltres hem pogut parlar amb alguns d'ells, ens diuen que estan molt emocionats.
4: Sí, ha sigut un moment molt emocionant. Hem vist tot el cortejo que portava en tota la guàrdia real. I de moment ha aparegut ahir el cotxe que portava la bandera del Vaticà i hem pogut ahir vislumbrar dins la figura del papa, perquè portava la museta roja en el que ha vingut a l'avió.
5: Nosaltres hem celebrat l'Eucaristia.
0: Bé, són les primeres paraules dels primers valencians que ja veuen molta expectació i molta il·lusió per rebre el papa. Nosaltres tornarem amb més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana. Recorden que poden seguir en directe per la televisió i el web d'Apunt el programa especial de l'avinguda del papa a Espanya. I ja saben que tenen tota l'actualitat al seu abast a l'app i al web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
10: De tu a tu.
11: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
10: De tu a tu.
12: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Bon dia. Són les 12 i 10 minuts del migdia i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Radio. Per davant una jornada de dissabte plena d'hores de ràdio i esport que començaran ara mateix i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí, fins a que s'enceti la temporada 26-27, ja sense competicions oficials en moltes de les categories, però encara en situacions com els play-offs o altres categories en esports que no són el futbol, evidentment, perquè no sols de futbol viu l'home i la dona, i anem portant cobrint moltes categories. Esta temporada tindrem coses diferents, seccions noves, xerrades, seccions que continuen, com és el cas de la xarxa esportiva, el futbol més nostre, les entrevistes a protagonistes i esportistes del projecte FER i clarament en un ull ficat en el Mundial 2026 que arranca el 11 de juny i que tant de bo ens porta fins al 19 de juliol amb la selecció espanyola. Avui tenim un matí amb la segona edició del Mundial a punt, on entrarem en els detalls, aspectes claus, noms propis de totes les seleccions que van a participar en este Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que tindrem cada cap de setmana en David Ferris, però també entrevistes. Avui li ficarem el focus en el vòlei, on volem donar-li també veu al L'Eleman Conqueridor València després d'una temporada que com a mínim és de notable. No serà l'única xerrada, ja que con cada setmana protagonistes de la Fundació Trinidad Alfonso passaran per estos micros avui en convidades de luxe des de la gimnàsia rítmica, com són Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Avui també el matí va de dones, perquè en la xarxa esportiva avui convidem a dos periodistes esportives, com són Inés Miró i Bea Blasco, i a més durant tot el matí estem pendents del pàdel, perquè està disputant-se la fase prèvia de la Premier Padel i en la Fonteta està el nostre director Luis Urrutia. A partir de les 3 i mitja, seccions com la del futbol més nostre en Carlos Gallardo, especial de motor en Toni Galindo, i pendents estarem també de l'esport en directe, perquè avui es disputen les semis de la Copa del Rei d'handbol, on ja no està el León Orneo Alacant, i també tenim pilota valenciana en les semis de raspall masculí i, ojo, l'estrena d'una secció que donarà molt que parlar perquè se junten dinamita i pólvora, com és Clara Alcover i Carlos Urrutia, en l'estiu a punt. En això calfem ja motors per a una vesprada nit de futbol que començarà en el partit de sense Lliga Comunitat entre el Barri de la Luz i el Massanassa en Carlos Gallardo en el camp, i el Colofó serà el primer partit del play-off d'ascens a primera divisió que enfronta al Club Esportiu Castelló davant l'Almeria en el Skyfire Castalia. Ja a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la matxa de la ràdio. Les 12 i 13 minuts, així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

Ja ho he escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro, però també ha fet Jim, per a completar el team punt a punt d'avui, a tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio, que avui estan representats així en este moment per Adolfo Pascual. I a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Salva Gomis.

si vols ser part del Punt a Punt, 611-38-73-17. Envia els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes. 611-38-73-17. El WhatsApp del Punt a Punt. I també pots trobar-nos a @puntapunt en Twitter, Instagram i TikTok.

És la manera que tens també de ser part del programa, enviar-nos missatges a les nostres xarxes socials i anem amb el que va ser el dia d'avui, este menú de dissabte, on ara de seguida anem a fer la primera comunicació en la Fonteta, en Lluís Urrutia, en aquesta fase prèvia del Premier Padel a les 12:30. El Mundial a punt amb David Ferris, scout valencià en Minnesota United, a la 1:30. Entrevista a Manolo Clemente, president de l'Eleman Conqueridor València. A les 2, entrevista de la Fundació Trinitat Alfonso en Lucía Muñoz i Marina Cortelles, valencianes que formen part de l'equip nacional de gimnàsia rítmica, que ha guanyat 3 medalles d'or. I a les 2:30, la xarxa esportiva amb Inés Miró i Bea Blasco, periodistes de futbol femení. A les 3 farem una xicoteta pausa per als informatius. Tornarem a les 3:30 en entrevista de motor, Toni Galindo en Carlos Mollà. I a les 4:15, el futbol més nostre, Carlos Urruti i Carlos Gallardo, ens acosten el futbol en més essència valenciana. A les 5 de la vesprada, handbol, primera semifinal de la Copa del Rei. A les 6:30, pilota, l'individual de raspall masculí entre Ivan i Murcianet en Matías Oliver. A les 7, l'estiu a punt amb Carlos Urrutia i Clara Alcover. 7:30, futbol, ascens, Lliga Comunitat Barrio de la Luz davant Massanassa en Carlos Gallardo. 7:30, handbol, la segona semifinal de la Copa del Rei. I a les 9 de la nit, futbol en playoff d'ascens a la Lliga, Castelló Almeria en José Luis Gual i en Emili Isierte. Ja a les 11, el punt a punt, últims 90 minuts en Servidor i en Carlos Urrutia.

0: Això en quant a lo que tenim avui per davant, però també cal recordar coses que varen ocórrer en el dia d'ahir divendres, on en handbol, quarts de Copa del Rei, Orneo on Alacant va caure 31-32 davant Huesca, eliminat el Alacant en esta Copa del Rei d'handbol. En pilota valenciana, les semis de raspall masculí al Trinquet d'Oliva, on Tonet quart guanyà 25-10 a Marraí. Per tant, Tonet estarà en eixa final de raspall masculí. I en bàsquet, el Surne Bilbao Bàsquet no va poder amb un València Bàsquet que guanyà 71-88 el partit de quarts de playoff i que, per tant, València Bàsquet passa a semis contra Baskonia o Joventut, perquè jugaran demà el tercer partit a les 7 de la vesprada. Una vegada acabat el partit, va eixir Pedro Martínez en roda de premsa i valorava d'esta manera el post davant el Bilbao.
1: Que felicite primero a Bilbao Basket por la temporada que han hecho. Han quedado campeones, han jugado los playoffs, pero sobre todo por el juego. Han jugado un baloncesto increíble, con muchísima riqueza táctica y con los jugadores con un compromiso muy bueno, y no todo es ganar, que han ganado, pero me ha encantado y les felicito. Y luego felicito a Valencia Basket porque, aunque desde algún punto de vista entra dentro de la normalidad que juguemos las semifinales de la Liga, hemos de celebrar este pequeño triunfo, ¿no? Porque no es fácil, la Liga CB es muy competida, nosotros hemos estado compaginándola con la Euroliga y ser equipo semifinalista de momento, nos tenemos que felicitar por haberlo conseguido y luego ya a partir de mañana ya nos centraremos en lo siguiente.
0: Lo siguiente que serà en este cas per a València Bàsquet les semifinals, on encara no coneix el seu rival, eixirà d'eixe tercer partit entre Baskonia i Joventut, però Pedro Martínez lo que sí que deia és que cal valorar el camí i cal valorar que València Bàsquet estiga en semis de playoff.
1: El Valencia Basket no ha jugado todos los años las semifinales, ¿no? Por lo tanto, vamos a darle valor porque ahora mismo es lo que nos toca, o sea, no, y ha costado, tuvimos que pelear muchísimo para conseguir la segunda plaza. Hoy parece que ha sido fácil, pero hay que recordar el partido de hace 48 horas cuando nos estaban dominando y pasamos un momento malísimo en el último cuarto, quedando 6 minutos, el partido estaba muy, muy, muy difícil. Y bueno, pues hoy hemos conseguido pasar ronda y ahora pues a pensar en lo siguiente.
0: Estem acostumats a un València Bàsquet que, bueno, pues, està en aquesta Final Four d'Eurolliga, que arriba a la Final Four d'Eurolliga, que està en les semifinals de la Lliga ACB i, per tant, bueno, cal valorar el treball que estan fent des de Pedro Martínez. Són les 12:20 i anem a obrir aquesta primera comunicació en la Fonteta, perquè ahí és on està disputant-se la fase prèvia d'esta Premier Padel i allà tenim el nostre director Luis Urrutia. Què tal, com estàs?
2: Hola, ¿qué tal? Salva, salutaciones y muy buen día desde esta cabina de retransmisiones del pabellón municipal de la Font de Sant Lluís, on fa 3 hores ha comenzado esta fase previa del torneig que a les 7 de la vesprada viurà en la sala de premsa de este mateix el sorteig de el quadre definitiu. Coneixerem el camí dels grans favorits per a conquerir així en València el torneig. De moment, jugant-se esta fase prèvia, els jugadors que volen accedir fins al quadre final en 3 pistes col·locades, la principal just on estava la canxa de bàsquet així en el pavelló de la Font de Sant Lluís. Les altres 2 estan en l'alqueria del bàsquet. Al costat també València Bàsquet ha permès a Premier Padel que les col·loqui allí en el retorn del pàdel professional a la ciutat de València 3 anys després. Feia 3 anys que des de l'extinció de World Padel Tour que en esta nova denominació de Premier Padel el pàdel professional no aplegava fins la comunitat valenciana.
0: Què tal és l'ambient? Perquè el pàdel cada vegada arrossega més gent en quant a afició i evidentment que, bueno, pues estem en esta fase prèvia que encara no és, diguem, ese quadre principal, no? On venen els jugadors més destacats, però ja comença, no? a carburar este Premier Pàdel. Què tal és l'ambient per l'Arquerieta, per la Fondeta?
2: Pues mira, si estem acostumats al que va passar en els anys anteriors en els que World Padel Tour va estar així en València, a estos partits de prèvia estaven els familiars i poca cosa més. Avui Pues jo crec que hi haurà més de 500 espectadors així en la pista de la Font de Sant Lluís veient partits de primera ronda de la fase prèvia. Uh-huh. És a dir, que és l'entrada, pues, per a mi és realment important, tenint en compte que abans no es pagava per esta ronda, ara sí, tots uh-huh. els que puguen veure-la tenen que passar per taquilla. Així que per a mi l'ambient magnífic. Cal dir que si algú dels oients vol anar a les rondes finals, que ni ho pensen, no queden entrades des de fa
0: tot temps, venut.
2: Tot venut, per a quarts, per a semis i per a final. No queda ni una entrada a la venda, està sold out per a les tres últimes jornades d'este Premier Padel, així que si volen veure el debut de LeBron, mm-hmm. de Galán, de, en fi, de les grans estrelles, de Bea González, de Paula José María, pues tindran que vindre dimarts, dimecres i dijous, ja queden poques entrades, així que tindran que afanyar-se per a poder veure-les, perquè efectivament, com comentes, la bogeria que hi ha a València per el pàdel és realment important, perquè tres dies consecutius hi hasquen 9.000 espectadors, en este cas omplint este pavelló de la Font de Sant Lluís.
0: Lluís, en quant a lo que n'hi ha en xoc, per a ubicar-lo i fer un poquet de pedagogia a l'oient també, això és com una classificació, una quali, no? Una fase en la que els que no estan en ese quadre principal tenen opció de clavar-se, no?
2: En cada torneig els jugadors s'apunten. Jo m'apunto i vull jugar. Després cadascun té una sèrie de punts i la suma de la parella els dona una quantitat de punts. En este cas, el quadre és de 32 parelles. De les 32 parelles, només les 28 primeres accedeixen al quadre final, al quadre definitiu, perquè hi ha altres dos que provenen de la fase prèvia i altres dos que són invitacions de l'organització. En este cas, per exemple, una parella mítica del pàdel valencià com Cristian Fuster i Miqui Solves, els alacantins, han sigut els convidats per la organització per a jugar a este torneig. I a partir de la parella 29, pues tenen que jugar esta fase prèvia. És més, han quedat 40 parelles fora del torneig inscrites perquè no han tingut lloc, per a que te facis una idea de la quantitat de jugadors d'altíssim nivell, com són tots els que estan jugant esta ronda prèvia. El cas més cridaner del matí l'han protagonitzat dos xiquets, dos jovens, com Nacho Alonso, el germà d'Edu Alonso, junt a Rubén Fernández, quedaren fora de la ronda prèvia, però coneixedors de que hi ha una parella, la formada per Gustavo Núñez i Tonet Sanz, el català, que estan jugant un altre torneig del circuit professional i que ahir es van classificar per a la final. Això vol dir que no poden estar així en València, clar. I els dos xiquets han agafat la seva borsa, s'han presentat així a les 8 i mitja del matí i ja els tinc per així perquè en dos partits van a jugar. És a dir que, per a que te facis una idea de la il·lusió que tindrà Nacho Alonso per jugar el Premier de la seva ciutat de València i que, bueno, pues tindrà l'oportunitat també per lles, no? Per estar pendent del que passa i saber que Toret Sant s'ha plegat a una final d'un torres del circuit i que no pot estar així en València. Per a la resta de valencians... Sí, dime.
0: No, res. Continua.
2: Sí, per a la resta de valencians no ha sigut un bon dia. Salva Oria, que era qui hauria el camí en esta pista central, junt a Agustín Gutiérrez, han perdut per un doble 6-3. Després s'han aparegut per així el valencià Álvaro Martínez, junt a el campió de la Comunitat Valenciana fa dos temporades, José Román Martínez, l'Almanseny, i han perdut per un doble 6-2 davant Beléndez i González. El partit era complicadíssim, però no ho han pogut alçar. Ara mateix tenim en canxa a el malagueny Marcos González junt al paraguaià Martín Abud, que estan guanyant 6-2 i empata un en el segon davant del xilè Javier González i davant de l'altre Renzo, este és Renzo Núñez, també argentí. I ja dic, el partit de la jornada el tenim d'ací dos torns, el jugaran David Esteban i Javi Volumar, convidats per l'organització, davant de Nacho Alonso i Rubén Fernández, que són els jovens del cas que vos acabem de contar, que estan classificats per l'absència de Gustavo Núñez i de Tonet Sanz. En la pista 2 No hi ha cap valencià. En este moment estan jugant els argentins Mayer i Pupo davant de l'holandès Richters i l'italià Cremona. I en la pista 3, allí ja ha conclòs la victòria de Iago Fuertes i de Ferran Insa. I ara mateix està jugant Aris Patiniotis, que tot i jugar amb bandera italiana, és un jugador que ha tingut llicència per la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana al llarg de molts anys. Així que així està la jornada matinal, així en el Roig Arena, perdó, en el pavelló de la Font de Sant Lluís, on encara tenim per viure el gran partit de la jornada, el que afronta a dos parelles valencianes i que començarà d'ací a partit i mig, és a dir, en vora dues hores, al voltant de les dues i mitja, tres de la vesprada, ací en el pavelló de la Font de Sant Lluís. I demà serà el torn per a les xiques. Demà començarà el quadre femení d'esta ronda prèvia també amb participació valenciana.
0: Pues, Lluís, abans de acomiadar-te per uns minuts, perquè ara anem a anar fent connexions i comunicacions durant tot el matí, has parlat este matí en Miguel Morales, anem a escoltar-lo ara de seguida, que és també jugador valencià, que ha disputat el seu primer partit este matí i no acaba de trobar el resultat que ell volia, no?
2: Sí, bueno, pues ara el sentirem, però és, jo crec que una de les grans esperances, no? Dir, si mirem un coet, pues ixe coet el tenim en este jove valencià que està jugant en si.
0: Pues anem a escoltar aquesta entrevista de Lluís en Miguel Morales i de seguida, Lluís, tornarem per ahí, per aquesta fonteta, per a que ens contes més coses d'este Premier Padel.
3: Bueno, Miguel Morales, durísimo el partido que acabas de jugar, caes en primera. Habéis tenido vuestras opciones, ¿no?
4: Sí, ha sido duro el partido. Lo teníamos ahí encaminado. El primer set lo hemos ganado, luego nos hemos puesto breca arriba y luego nada, ellos han tirado de, digamos, de valentía, de coraje, lo han sacado el segundo set y ya el tercero lo hemos luchado, pero al final ha caído de su lado.
3: Bueno, ¿qué supone para Miguel Morales en su progresión? Ya son años, ¿no?, los que llevas jugando pádel profesional, el poder jugar en casa, aquí en Valencia, en esta querida del básquet. Supongo que te hubiera gustado jugar en la pista central, en la Fonteta, ¿no?
4: Sí, al final, yo que vengo de otro circuito, la transición ha sido dura. Empecé en mayo del año pasado con 19 puntos, ahora ya tengo 400, ya me puedo meter en poco a poco en el circuito Premier Padel, en las previas, que obviamente están durísimas. Y nada, jugar con tu gente aquí en mi ciudad, la verdad que es un placer.
3: He visto saludar a Mati Nicoletti, con quien compartiste muchas horas de tu vida a lo largo de tu formación, incluso de tu inicio, ¿no? Porque él jugó contigo mucho tiempo.
4: Sí, él jugó conmigo mucho tiempo durante mis comienzos en Wolpa del Tour y nada, ahora lo tengo en el banco, tanto a él como a Mar Jover, a Juan Cabrera y toda la escuela de N+M, que a la que estoy muy agradecido, y sobre todo a Mati, a Mar y a Juan, que son los artífices también de que yo esté mejorando y esté dando pasos poco a poco en este circuito.
3: Bueno, es uno de los ejemplos, ¿no?, del pádel valenciano, de cómo llevas nuestra bandera por todo el mundo y cómo te gusta, pues en fin, también lucirlo, ¿no? El decir, bueno, pues el pádel valenciano no es solo Tamara y Edu, es decir, hay mucho más,
4: sí,
3: detrás.
4: Obvio, hay muchísimo valenciano. Ya están Mario Ortega, Lucía Peralta, Senia, hay muchos jugadores también en previas, Naranjo, ahora que está jugando muy bien, Moragues, que viene también ganando FIPS. Son muchos los jugadores que vamos desde abajo y queremos dar pasos poco a poco en el circuito.
3: ¿Y tú hasta dónde quieres llegar, Miguel?
4: Yo quiero meterme en la élite del pádel, yo quiero ser top 50, que es una, bueno, más bien top 50, top 70... Vamos a poner ahí una meta un poco más corta, más a medio plazo, y ese es el objetivo, yo creo.
3: Muy bien, pues enhorabuena por el partidazo de hoy, lo hemos disfrutado todos, y que bueno, sea esto un impulso más, ¿no?, en el camino tan, tan largo, tanto viaje, tal como se ha puesto el circuito,
4: sí.
3: ¿No?
4: Sí, al final es difícil económicamente, tenemos que gastar mucho dinero, mucho tiempo en aeropuertos, entrenamientos, fisios, nutricionistas, preparadores físicos. Se está poniendo muy duro el circuito y nada, solo queda seguir y a darlo todo para que caiga de nuestro lado.
3: Miguel Morales, un placer haberte visto jugar y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias.
3: Gracias.
0: Pues seran les paraules de Miguel Morales en Luis Urrutia. De seguida també, en un ratet, estarem novament en La Fonteta per a conèixer més resultats i també per a escoltar, no? Més protagonistes en el micro de Luis Urrutia. En quant a lo que n'hi ha en directe, acaba de finalitzar la final en Roland Garros de per parelles, en la victòria per a l'espanyol Marcel Granollers, que feia parella amb Horacio Ceballos, l'argentí, així que victòria 6-4, 6-2 per a l'espanyol. Estan ara en l'entrega de trofeus, així que bon resultat per a Granollers en aquesta final de dobles de Roland Garros. I en quant a també en directe, estem pendents d'un mític torneig que, bueno, cada vegada canvia de nom, ara és la Liga Futures, en la ciutat esportiva Pamesa, en Villarreal, i en els octaus de final, la mala notícia, anem a repassar els resultats dels valencians, és que el València ha caigut 0-1 davant el Sevilla, el Llevant ha perdut en penals després d'empatar 1-1 davant el Girona, i estem pendents de lo que facin el Barça i davant l'Elx, és a dir, l'Elx que visita, o en este cas juga com a local el Barça, i el Villarreal a la vez, que són els altres dos partits dels octaus de final respecte als valencians. Així que arribem a les 12:33, anem amb esta secció de El Mundial a punt.
5: La Copa del Món 2026 en A Punt Radio.

0: 12 i 34, comencem esta secció del Mundial apuntant David Ferris, que ja està per ací, estem en ja la secció especial d'este Mundial 2026. Quan sona una cançó respecte al Mundial en Shakira, pues, evidentment en tot es porta 2010, no? Quan Espanya es va proclamar campiona del món. El Mundial sempre és una fita històrica en els estius, bueno, pues, en este cas Estats Units, Canadà i Mèxic, i així en el Mundial a punt pues, volem analitzar-ho de una manera diferent, amb context, amb scouting i amb molt de futbol. Per això m'acompanya, com sempre, David Ferris, scout del Minnesota United i, a més, valencià, amb el qual anem a desgranar durant tota aquesta hora tot el que envolta la gran cita mundialista. Avui anem a ficar el focus, especialment en la selecció espanyola, en el que va ser, no?, aquest primer testeig davant Iraq. A més, també analitzem els rivals d'Espanya en el grup H, on anem a també a repassar les notícies més importants de la setmana i a descobrir futbolistes que poden convertir-se en les grans revelacions del torneig. D'ací uns dies arrenca el Mundial a punt i també contarem així en el punt a punt en A Punt Ràdio. Ja està per així. David Ferris, què tal, com estàs?
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Ja és la segona edició. Sí. Avui anem a començar, com sempre, donant-li este ordre que ens agrada de primer parlar d'actualitat del Mundial en les dos primeres notícies de la setmana, que són més rellevants respecte al Mundial. Semblen de conya, però no són de conya.
1: La primera és un poquet de conya, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Un poquet.
0: I és que Eden Hazard, l'exjugador del Chelsea, Real Madrid, es riu, entre cometes, de si mateix i ha llançat la seua pròpia hamburguesa per al Mundial. I la gent igual està un poc desubicada i diu, per què esta conya?
1: Jo és que no sabia...
0: Se li criticava molt que fora de el temps d'entrenament li agradava això d'anar a les conegudes... No,
1: però és que, a més, a 2011, en un partit de la selecció, a la banqueta, quan el substitueixen, li casaren menjant una hamburguesa.
0: No, que no és mentira. És que li agraden les hamburgueses.
1: I dos partits de sanció, Dos partits de sanció li caigueren i bueno, sí que és veritat que n'hi ha tres versions de l'hamburguesa de Hazard, no sé els ingredients.
0: Ah, bueno, no sé. No són light,
1: Però no crec. Però té una part social, perquè una part del recaudat anirà a un fons que s'encarrega de la remodelació i el manteniment d'instal·lacions esportives comunitàries. Per tant, és una conya, perquè és una conya, però també té una labor social que bueno, cal destacar.
0: Esta és una de les notícies que volíem comentar. L'altra és que el Dibu Martínez, el porter d'Argentina, ha dit que si guanya el segon Mundial, se retira.
1: Sí, però jo no m'ho crec.
0: Jo tampoc.
1: Se retira d'on? Del futbol, de la selecció...
0: Clar, tal volta sigui de la selecció, clar, perquè ja té una edat,
1: el clar, ell va dir, per al que no sàpiga, que
0: el context,
1: clar, que no n'hi ha pràcticament. Sí que és veritat que Brasil va guanyar dos Mundials consecutius i Itàlia també, però fa molts anys que ell va dir que si Argentina eixia bicampeona, és a dir, guanyava un segon Mundial consecutiu, se'n retirava. Però és veritat, primer, que no m'ho crec, i segon, que pot ser de la selecció, però que també era en un context un poc de conya, perquè estava també McAllister a eixa entrevista i bueno, li va dir que era vell, que bueno, ja saps com són els argentins, els futbolistes en general, però especialment els argentins. I bueno, també saps com és el Dibu.
0: Sí, un personatge normalment.
1: Un personatge especial.
0: Sí. A més, en quant a aquestes notícies d'última hora, també volem fixar-nos cada setmana en els resultats més cridaners, no? És de veres que encara no ha començat i, per tant, anem a fixar-nos en amistosos, que és un context pues, que sempre deixa resultats que ens poden estranyar un poquet més, però n'hi ha tres partits que hem seleccionat per a, almenys... en quant a resultat, dir així què passa. França 1, Costa d'Ivori, Costa de Marfil, 2.
1: Sí. Bueno, un partit sorprenent en el resultat, perquè és veritat que així com Espanya, que després parlarem, no tenia pràcticament titulars, França sí que va eixir amb un 11 molt competitiu, però, bueno, de fet va començar guanyant, però després en la segona part va remuntar Costa d'Ivori amb un partit espectacular del germà de Desiré Doué, Güela Doué, que va fer un gol, va donar una altra assistència i, bueno, salten un poquet les alarmes amb França, però jo crec que bueno, són partits amistosos.
0: Circumstancial,
1: és que,
0: no?
1: Sí, és que no me dona un poquet igual els amistosos, especialment...
0: Bueno, però sempre
1: és
0: cridaner, no? Voleu Big Five, no?
1: Per suposat, però sobretot el primer partit amistós a mi em dona un poquet igual, perquè crec que els jugadors també van amb molta mesura. No
0: estan tots.
1: Clar, no estan tots. No volen lesions, òbviament, i bueno, jo crec que sí que se juguen més pues, lesions com Costa d'Ivori i altres, perquè per exemple Holanda va perdre també amb Argelia 0-1, que també és un resultat cridaner, perquè per a mi Holanda pot ser una de les revelacions del Mundial. Entonces, bueno, jo crec que les seleccions potents estan guardant-se, estan dosificant-se, per dir-ho d'alguna manera, i les seleccions també les africanes, que jo crec que bueno, sempre se tomen tots els partits més de manera més seriosa, pues estan pues això, donant tot als amistosos, i crec que França, Holanda, Espanya, pues dosificant-se una miqueta més.
0: Un altre resultat que em va sorprendre, perquè jo crec que esta selecció jo crec que va donar guerra, que com és Mali, estem parlant d'una selecció africana que jo crec que ha fet coses interessants també en anteriors tornejos, no?
1: Sí.
0: Al seu continent. Iran 2, Mali 0.
1: Sí, però bueno, Iran també és una selecció que
0: està creixent, no?
1: Ha jugat mundials amb bona imatge. Si no recorde mal, el 2018 va jugar contra Espanya al grup, i bueno, va ser la imatge aquesta quan en el sac de banda, a l'hora de traure de banda,
0: la treta de banda, sí.
1: Sí, la treta de banda feien de la manera que el feien, que és un poquet estrany, però bueno, és una selecció que ve de guanyar partits amistosos, els últims tres ha guanyat, és veritat que amb rivals com Gàmbia, com Costa Rica, que no tenen molta entitat, però bueno, és una selecció perillosa perquè tampoc té un grup molt complicat. La millor selecció és Bèlgica, però després estan Nova Zelanda i Egipto. És a dir, sí, a priori és una selecció per a ser tercera o quarta de grup, però en un Mundial passen coses molt estranyes, i Iran jo crec que és una selecció que pot competir bé.
0: I un resultat que ens té absolutament afonats és el... Sí, anem a parlar d'això, perquè sí, és una cosa seriosa ja, la nostra segona selecció, i jo crec que la de tot el planeta, pràcticament el planeta futbol, és Nova Zelanda. Ara després anem a, jo crec que la que va ser, en permís de Shakira, la cançó del Mundial.
1: Sí.
0: Ara de seguida anem en eixa cançó. Però Haití 4, Nova Zelanda, del nostre Team Pain, 0.
1: No n'hi ha molt que defensar, no? 4-0, quan caus 4-0 és que has fet un partit lamentable, i bueno, pues Team Pain va ser titular, eh?
0: Sí.
1: Sí, va ser titular. És veritat que quan...
0: Mitja part, no?
1: Sí, mitja part, 1-0, quan el trauen 4-0.
0: Clar, lleves a Team Pain.
1: Crec que podem traure conclusions, però és veritat que bueno, Haití em sorprèn, eh? Perquè Nova Zelanda no és una...
0: Clar, però Haití tampoc és una...
1: No, i Haití selecció. Té un grup molt complicat, perquè juga contra Marroc, contra Brasil i contra Escòcia, que tampoc és mala selecció, No juguen a res vistós, però és una selecció competitiva, o sigui que vull veure Haití al Mundial, perquè crec que no van a fer punts, però bueno, és una selecció que amb aquest 4-0... És veritat que ahir va perdre, 1-2 contra Perú, però bueno, preocupació amb Nova Zelanda, preocupació.
0: Estem molt pendents de Nova Zelanda perquè este any pues, s'ha donat, i era una de les notícies destacades que comentàvem en la primera secció, i és que s'ha donat un cas que és que un dels jugadors més desconegut, si no el més desconegut en quant a xarxes socials, almenys en Instagram, com era Team Pain, s'ha fet ultra famós, és el jugador de moda per a este Mundial. De fet, ara mateix Team Pain ja té 5.200.000 seguidors, quan fa una setmana
1: 4.4, crec, no?
0: Tenia 4.000, sí. 4.400.
1: Sí, fa una... quan va començar tot eren 4.000 seguidors, però la setmana passada eren 4 milions.
0: Doncs pues ara ja té un milió més.
1: Imagina't, un milió més al final del Mundial.
0: De seguidors, i clar, jo en xarxes socials, en Instagram, en TikTok, el que està fent-se superviral és que els argentins, que no estan bé del cap, li han fet una cançó, en tot el carinyo, però bé del cap en quant al futbol, que el viuen amb moltíssima passió, pues li han fet una cançó a Team Pain, i jo me chite i me alce cantant esta cançó, sí. Perquè se m'ha quedat en el cap i no se me'n va. De fet anem a escoltar-la perquè esta és la cançó que li han preparat a Team Pain.

0: Espectacular. Jo crec que això va sonar en els estadis.
1: Pues, ahir vaig veure que ho va publicar César Luis Merlo, que Deportivo Riestra li havia mandat una proposta.
0: Jo és que crec que ja n'hi ha equips que soles per el màrqueting...
1: Sí, no, clar.
0: Soles per el màrqueting van a tractar de fitxar realment a un lateral dret de 33 o 34 anys com Tim Payne, que no ha fet...
1: No ha fet res.
0: Que és que no és que tenia una trajectòria molt gran, però esta cançó està en tots jocs. El començament no m'agrada perquè diuen que no va ser la Copa de Yamal. Jo crec que pot ser la Copa de Lamine Yamal, però és de veres que esta cançó és... el ritme de cumbia està molt bé.
1: I segurament els partits de Tim Payne seran los segons més vistos durant el Mundial.
0: Sí.
1: Imagine.
0: Tu imagina't que arriba lluny Nova Zelanda.
1: No crec, però tindríem una bona història, eh?
0: Sí, sí. I que marca Tim Payne, no?
1: És això és més complicat.
0: Era que se caiga l'estadi, per a tancar l'estadi, no? Que solen dir. Comencem també l'anàlisi d'Espanya, vinga, perquè ja han començat els amistosos, el primer davant l'Iraq, a Riazor, en un partit en el que, bueno, és de veres que acabava l'encontre i anem a escoltar a Luis de la Fuente en roda de premsa després d'eixe empat a un davant Iraq.
2: Era un partido para nosotros importante, comenté el otro día que este tipo de partidos no entendemos de partidos amistosos. Era un partido que buscábamos unos objetivos. Primero, competir para ganar, obviamente, pero luego también cumplir la serie de condiciones que queríamos haber marcado a cada jugador y a cada... fundamentalmente, insisto, en el plano físico, ¿no? Condicional. Veremos, a ver, la idea que tenemos, que tengo, sigue siendo la misma. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, hoy es día 4, quedan 11 días hasta el partido inicial del campeonato para nosotros, campeonato del mundo, y todavía hay otro, insisto, el día 8. Queda mucho, mucho de preparación, mucho que distribuir cargas, pero tenemos claro que en un principio cuál es el equipo que va a empezar, con portero y otros 10 más.
0: Hombre, en esa pista, ¿no? Tendré un portero y de un mes, ¿no?
1: En inferioridad no comenzaremos.
0: Hombre, claro, almenys jugarem en 11. Què sensació que es pot extraure d'un partit així com el que va ser d'Espanya davant de l'Iraq?
1: A veure, jo crec que conclusions en el pla esportiu poquetes, però perquè és el que ell diu. Jo crec que és un partit important per a ficar-se a punt en lo físic, perquè molts jugadors arribaven de les vacances, d'eixa setmaneta que han tingut de vacances, tampoc molt, però bueno, jo crec que sí que és normal que l'altre dia pues, es verà un ritme lent de partit. Jo també crec que els jugadors es dosifiquen, que no volen lesions. De fet, jo era una de les meues preocupacions, les possibles lesions per entrades que no tenen molt de sentit, que va haver alguna, però en lo esportiu, en el xoc, pues res, un partit on Espanya tingué opcions, perquè a mi me va agradar el partit de Ferran, per exemple. És veritat que, ja dic, un ritme de pilota molt, molt, molt, molt lent, però tampoc em té preocupat. Jo he llegit a gent preocupada, però a mi, de moment, home, sí, en Perú, que ja és un test més seriós, veig lo mateix i amb molt més titulars, potser me preocupo una miqueta. Però ara mateix no, perquè l'altre dia jo crec que és un equip que té molts jugadors que no van a ser importants, a banda de jugadors que eren els sparrings.
0: Ara te pregunto per el de Perú, que l'has nomenat, però a mi el que em preocupa és, són partits perillosos per este risc físic d'una lesió?
1: Sí, perquè crec que tens que gestionar els minuts dels jugadors, no pots carregar a jugadors ara en partits que tampoc tenen molta més transcendència que preparar el Mundial, i per el que vaig dir, de fet va haver una entrada a Baena bastant perillosa, que sobrava per complet, i que a mi pues, em va assustar perquè, bueno, pues, mira, Baena va poder continuar, però és que són coses en les que tu tens molt més a perdre que guanyar en els amistosos, i jo crec que els jugadors també ho saben, que no volen correr riscos, i que és normal que el partit de l'altre dia, al igual que va imagina en França, en Holanda, pues és normal que les sensacions siguin les que són, perquè són partits que més enllà de lo físic no importen per a pràcticament res.
0: En este partit es donaren diferents debuts, sí. Però el més marcat per a nosaltres, perquè sí. És valencià, perquè juga al València Club de Futbol, és el de Javi Guerra. Què et va semblar ese debut? I ara de seguida anem a escoltar també a Javi Guerra, la seva arribada a València.
1: Bueno, lo futbolístic poqueta cosa, però perquè crec que també es contagia del ritme de l'equip, que va ser el que hem dit, no molta cosa, però bueno, sí que molt important per a ell, sí. En lo anímic, per a donar-li confiança, per a que ell tinga clar que la federació, que De La Fuente confien en ell, en el que ell pot donar en el futur. I bueno, crec que també és important per al València perquè té un jugador que òbviament jo crec que tots som conscients del potencial que té, i crec que el proper any Javi Guerra té que donar un pas endavant i ser el millor jugador del València, perquè és el que li farà arribar a tindre més oportunitats per estar en la selecció. És veritat que està en una posició molt complicada perquè té molta competència, perquè el que n'hi ha a la selecció espanyola són tot jugadors joves o que estan en un
0: sí.
1: moment d'edat perfecte, però jo crec que el seu perfil, el de jugador amb eixa arribada, amb eixa potencial per a recórrer metres de camp amb la velocitat i la potència que ell té, no el tenen pràcticament ningú dels jugadors del mig del camp. Per tant, crec que és un perfil molt interessant per a la selecció, i que si ell dona un bon rendiment en els pròxims anys va estar segur com a un dels fixes a les convocatòries de la selecció espanyola.
0: Pues a la seva arribada a València, Javi Guerra i els companys de la tele de Apunt, d'esta casa, li preguntaven per el seu debut, i estes són les paraules de Javi Guerra.
3: Orgulloso de debutar, de jugar para mi país, que como dices es uno de mis sueños desde pequeño. Un gran grupo, al final creo que la mayoría son los mejores jugadores en su posición en el mundo, entonces creo que hay un gran grupo, tanto humano como futbolístico, por debutar con la selección, porque al final no es fácil, hay muchos jugadores que pueden ir, entonces bueno, contento por ello.
0: Estes seran les paraules d'un Javi Guerra que, a pesar de que no expressar-ho perquè ell no és molt expressiu, però sí que estava
1: content. No, però estarà content.
0: Jo ho sé, sí.
1: Estarà
0: sí.
1: content.
0: Jo sí. sé que estava content d'este debut amb la selecció espanyola, que sempre és una bona notícia. Te pregunto per lo que ve, sí. per el partit davant Perú, que ja serà a Mèxic, i se encontre. Quin 11 provaries? Hi ha algun jugador que tinga... o que tinguem la sensació de que en estos amistosos pot guanyar punts per a ser titular durant el Mundial, i què esperes d'esta selecció del Perú?
1: A veure, jo crec que bueno, el 11 que fique De La Fuente que sé...
0: sí. Per el partit davant Perú, que ja serà a Mèxic i se encontre, quin 11 provaries? Hi ha algun jugador que tinga... o que tinguem la sensació de que en estos amistosos pot guanyar punts per a ser titular durant el Mundial,

0: meva defensa seria Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella.
1: Vale.
0: El mig del camp ficaria Rodri, Pedri, i crec que va jugar el primer partit Dani Olmo en aquest rol de 10. I després la tripleta atacant Ferran, Oyarzabal, i ahí ve el meu dubte, perquè bueno, Nico en principi no estarà, tampoc va estar
1: Lamine,
0: per això fica Ferran com a extrem.
1: Com està Ferran en la selecció, eh?
0: Sí, és que a mi em pareix una garantia tindre
1: Ferran.
0: Crec que
1: ell a gol cada dos partits. I és una barbaritat.
0: I pot jugar com a nou, però també com a
1: caigut a banda, sí.
0: Clar, clar, per exemple, l'altre dia va tindre ixe rol perquè va jugar Borja Iglesias acompanyant-lo. Entonces, bueno, el meu dubte és l'extrem esquerre, perquè pot jugar Baena, però Baena l'altre dia va ser el que més minuts va jugar al partit dels titulars.
1: Sí.
0: I crec que l'altra opció és o Dani Olmo a l'esquerra, jugant a lo millor Fabián i Pedri en el rol de mitja punta, o Jeremy Pino, que és un jugador que a De La Fuente està clar que li agrada. Entonces crec que pot ser ixe el 11. El meu dubte és qui acompanya Laporte, què fa en el mig del camp, per el que dic, perquè pots jugar Olmo com a 10 o pots ficar a Pedri. El que passa que Pedri en l'Eurocopa se comentava que Pedri com a mitja punta no donava el rendiment que dona com a 8, però és veritat que amb Fabián o Merino acompanyant a Rodri, pues també tens un mig del camp de garanties.
1: Sí, sí.
0: Entonces, n'hi ha eixos dubtes, però per exemple Oyarzabal per a mi és titular, Ferran jo crec que el primer partit serà titular i el dubte és l'extrem esquerre.
1: Veurem què és el que fa Luis de la Fuente davant el Perú en aquest partit que ja serà a Mèxic.
0: Sí, a l'entorn mundialista ja. Sí, que ja és una altra cosa.
1: En aquesta sensació, també en aquest canvi d'horari, bueno, pues, d'anar acostumant-se. No?
0: 4 de la matinada, no?
1: Clar, és que el cos també té que acostumar-se, ja no nosaltres a veure-lo
0: així. Nosaltres també, nosaltres
1: que també. També, però el futbolista en aquest jet lag i en aquesta diferència horària que, bueno, pues, tindrà que poquet a poquet acostumar-se per a competir també en les diferents altures que n'hi ha en estos països, evidentment, pues, és una situació que tindrà que anar treballant la selecció espanyola. Vist el partit d'Iraq, tu penses que hi ha lloc per a un doble pivot que tens que jugar en un nou fixe? A mi, per exemple, jo jugaria en Ferran en eixa davantera, no? Tu has dit Oyarzabal.
0: Sí.
1: Jo apostaria per Ferran. És de veres que els dos fan mi, gols en la selecció
0: a
1: espanyola.
0: A mi, per a jugar contra seleccions que es tanquen molt, m'agrada més Oyarzabal, però per la mobilitat que t'aporta.
1: Sí.
0: Perquè ell és un jugador que no és un fals nou, perquè no juga de fals nou, juga de nou, però en unes condicions diferents.
1: Sí, però baixa molt a rebre.
0: Clar,
1: sí,
0: i per exemple, Ferran, que té eixa mentalitat també de golejador, de nou, pot aprofitar com a extrem dretà per a ocupar els jocs que deixa lliures Oyarzabal quan cau a rebre, no? Per tant, jo, per a mi el titular és Oyarzabal, perquè també s'ho ha guanyat, perquè està marcant pràcticament en tots els partits que juga amb la selecció, però tens garanties per eixe lloc, perquè també està Borja Iglesias, que l'altre dia bueno, no va estar malament, sí que és veritat que li falta el gol amb la selecció, sí. però és una altra opció que és vàlida, i en el doble pivot, home, és una opció. Jo, a mi m'agrada més Espanya quan juga amb un pivot únic, un 8 creatiu, i un jugador que juga més de 10 però més ofensiu. Sí. A mi, per exemple, Olmo al Barça no em diu res, però a la selecció sí que m'agrada Dani Olmo.
1: Guanya més.
0: Sí, crec que és un jugador que està a gust a la selecció, amb el clima de la selecció,
1: amb Pedri,
0: en
1: aquest
0: rol,
1: i
0: clar.
1: És el mateix.
0: I a mi, per exemple, és que Pedri m'agrada moltíssim, però com a 8. A mi és veritat que ja sacrifiques a Fabián o Merino, però Merino també té eixa capacitat per a ser
1: per arribar,
0: amb arribada. Entonces, bueno, jo crec que
1: en l'Arsenal pràcticament ha jugat hasta de davantero.
0: Així com n'hi ha seleccions que tenen moltes alternatives a l'atac, tu tens moltíssimes alternatives al mig del camp. I, bueno, per a mi és una garantia. Jo ja te dic, per a mi el millor que té Espanya és un 6, un 8 i un 10 molt marcats, però en contextos específics, pues, bueno, pot ser una solució. Imagina que el doble pivot seria Rodri Zubimendi.
1: Ja no parlant de soles del partit davant Iraq, però te preocupa alguna cosa d'esta selecció? Creus que li falta alguna cosa?
0: Com a faltar no, me preocupa pues, l'estat físic de Lamine, l'estat físic de Nico, com torna Merino, que va jugar uns minuts l'altre dia i bueno, va ser una de les grans notícies de la jornada davant d'Iraq. Però bueno, com a perfil de jugadors no me preocupa res, però com a estat físic, perquè Lamine jo crec que és el que t'eleva el nivell.
1: És el jugador superclasse, no?
0: Sí, jo crec que Espanya mai ha tingut un jugador tan marcat com l'estrella de l'equip.

0: Quan guanyes el Mundial de 2010, pues pots dir...
1: És que n'hi havia moltes estrelles.
0: Xavi era el millor, sí, per a mi Xavi era el millor.
1: O Iniesta.
0: Però estava Iniesta, estava Villa, estava Puyol, estava... Hi havia molts jugadors. Cesc. Molt, clar, una barbaritat d'equip. Sí. I, però no n'hi havia un jugador referència, per així dir-ho. I per a mi Lamine és el jugador que et pot donar pues bueno, el Mundial. Entonces, si està ell bé, jo crec que Espanya té moltes opcions d'arribar molt lluny. Si ell no està bé, Espanya pot donar guerra, però per a mi ja no seria una de les tres favorites per a guanyar.
1: Bueno, pues anem a veure què passa en aquest grup H, en el que avui anem a endissar-nos, anem a fer esta part d'anàlisi d'Aràbia Saudita i ara de seguida anem a fer una pausa i seguim en esta secció, però Aràbia Saudita, analitzarem a Cap Verd la setmana passada.
0: Són anàlisis complicats, eh?
1: Sí.
0: Són complicats.
1: Ens hem deixat a Uruguai per al final, no?
0: Perquè sí, no, és més fàcil. Sí,
1: sí, però Aràbia Saudita... Quina selecció realment l'Aràbia Saudita avui en dia?
0: A veure, és una selecció òbviament inferior a Espanya, que jo crec que és el que ens preocupa a tot. No hauria de ser una amenaça, però sí que és cert que jo vaig veure l'últim partit amb Equador. N'hi ha que dir que Aràbia Saudí va canviar de seleccionador fa poquet. Va firmar a Georgios Donis, que és un tècnic amb experiència al futbol saudí, que coneix perfectament el futbol saudí i el que té. I si tu veus la convocatòria, és que Aràbia Saudí té només un jugador fora de la seva lliga, que és un jugador del Lens, que després parlarem d'ell. La resta són tots jugadors de la lliga saudí, amb cada vegada menys minuts, perquè n'hi ha més jugadors
1: de fora
0: que trauen minuts dels jugadors locals, no? Però bueno, és una selecció tècnica que tracta de jugar amb la pilota, que li agrada moltíssim el contracolp i que bueno, en trams de partits pot ser una selecció molesta. Per el que dic, perquè no és una selecció que jugui a tancar-se i a...
1: Sí, que no té res que perdre, no, esta selecció.
0: No, jo crec que, bueno, van a intentar minimitzar els danys perquè ser quarta de grup seria un fracàs i jo crec que no tenen ara mateix el potencial per a ser una segona de grup, per exemple, davant d'Uruguai. Però, bueno, en un partit en el que se te complica i...
1: Home, recorda davant Argentina en l'últim Mundial.
0: Sí.
1: Donant les sorpreses, de veres sí, que, bueno, no, després, Argentina guanya el Mundial, però...
0: I van tindre un partit davant Polònia en el que van perdre 2-0, però van jugar millor que Polònia. I, bueno, sí que tenen moments que jo dic, és una selecció que juga bé al futbol, però és veritat que en defensa són fràgils, que n'hi ha molta distància entre les línies... que pateixen molt en el contracol del rival i que, bueno, jo ja dic, per a mi és que el grup està a priori molt marcat. Espanya seria la primera, Uruguai segona, Aràbia tercera i Cabo Verde quarta.
1: Quina és la principal fortalesa d'esta Aràbia Saudita?
0: No, el que dic, té jugadors amb molta qualitat per a tindre la pilota, per a ser associatius... té molts automatismes. Al cap i a la fi són jugadors que es coneixen perfectament. Són tots de la mateixa lliga, molts del mateix equip, del Hilal, el Nasser, sempre els mateixos equips, pràcticament. I tenen ixe bon xoc associatiu. Sí que és veritat que és un equip que arrisca molt en eixida de pilota des de darrere, que té moltes pèrdues en eixa zona perillosa del camp i que seleccions com Espanya, com el mateix Uruguai, poden aprofitar per a fer-li molt de mal. I són molt perillosos també al contraatac. Quan ells recuperen en el seu camp i tenen l'opció d'obrir a les bandes, poden fer molt de mal, però sí que és veritat que en els últims metres li falta determinació per a fer gols, per a fer mal. Entonces, bueno, selecció que pot donar algun ensurt, però que no, ja dic, no crec que tinga el potencial per exemple, derrocar un Uruguai, que a mi em pareixeria una sorpresa, tot i que Uruguai tampoc està bé, que ja parlarem la setmana que ve.
1: Sí, parlarem la setmana que ve d'Uruguai, però te pregunte per el jugador, has dit abans que és l'únic que juga a Europa, sí. No sé si vas a destacar a este jugador, però a quin tenim que vigilar més de prop, no? Quin és el millor jugador?
0: Tinc tres, per a mi el millor jugador i el més representatiu d'Aràbia Saudí és Salem Al-Dousari, que a molts li sonarà perquè va jugar al Villarreal en la temporada del 17-18,
1: en
0: l'acord de la Lliga
1: de portar jugadors, sí. Waris Fahad, no?
0: Fahad, però clar, és que Salem és millor que aquell Fahad. Va ser un dels golejadors en el partit contra Argentina a Qatar. Extrem esquerre, de peu dreta, hàbil, ràpid, bon criteri per a l'última passada. Me va agradar també molt al Mundial de Clubs de l'estiu passat. i és clarament el jugador més perillós a l'atac de l'equip. Vull mencionar també a Mohamed Kano, migcampista de 31 anys, que juga també a l'Hilal. I que, bueno, és jugador de complexió molt forta, aquest perfil, podríem dir, de box-to-box, que és molt dur al centre del camp, però que té molt de recorregut i que aquest any, per exemple, ha marcat 5 gols en la Lliga Saudita. I, finalment, Salva, l'últim jugador és aquest jugador del Lens, Saud Abdulhamid, posició menys vistosa perquè és lateral dret, però per el que ha fet este any, que ha sigut titular en el tram final de la competició amb el subcampió de la Lligan, amb el campió de Copa de França com és el Lens, pues, jugador a tindre en compte. Era propietat de la Roma, va pagar 3 milions el Lens este estiu per ell i ha fet 3 gols i 7 assistències entre totes les competicions. Jugador que per perfil atacant, pues, al València, que està buscant lateral dret, no li...
1: Però què demanaran? No, si ja paguen 3...
0: Pasta. Era inviable.
1: Per acabar en l'anàlisi d'Aràbia Saudita, i ara anem a fer una pausa, creus que pot ser en algun moment una selecció incòmoda per a Espanya?
0: Pot ser incòmoda en aquests moments on Espanya pot perdre pilota en camp rival. Sí que tinc el dubte de com va afrontar ara aquest partit, perquè no sé si va ser fidel al seu estil o va optar per recular una miqueta més per a no patir,
1: no?
0: Clar, no patir tant en defensa, perquè és sense dubte és un dels punts més fluixets d'Aràbia. I crec que bueno, que tenen que minimitzar els danys. Veurem què fa Giorgio Sdonis. És que a soles he pogut veure un partit d'ell com a seleccionador. Jo crec que és una selecció que té moltes incògnites per això. Coneixem els jugadors, coneixem el que vol Aràbia Saudí com a país per com està apostant per el futbol, però tampoc coneixem què va fer en este Mundial. Entonces, bueno, pot ser incòmoda perquè, per el que he dit, i em repeteix, tenen jugadors molt associatius, però jo crec que Espanya en un partit solvent hauria guanyar sense molts problemes.
1: Te vas preguntar la porra també en el partit davant Cap Verd. Una porra per este partit davant Aràbia Saudí?
0: Seré més conservador i vaig a dir
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Bueno, jo vaig apostar per el 3-1.
0: El 3-1, va.
1: 3-1, 3-1.
0: Sí, sí, pot ser.
1: Anem a veure què és el que fa Espanya davant l'Aràbia Saudita, que és la selecció que volíem analitzar del grup d'Espanya, del grup H. Vàrem fer-ho la setmana passada en Cap Verd, avui tocava Aràbia Saudita, i la setmana que ve parlarem de l'Uruguai, que ja són, pues, per a molts dels oients, jugadors també més reconeixibles, no? I que és de veres que sense estreles, no? Del passat,
0: sí, no,
1: Cavani, Luis Suárez...
0: Forlán, clar, és clar. Que
1: però, bueno, però va renovant-se la selecció, sí. I encara té jugadors importants a la seva plantilla. Són la 1:05 del migdia, anem a fer una xicoteta pausa i al tornar continuem amb més coses en esta mateixa secció, en el Mundial a punt. Primer descuido pa presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo. L'Esport Valencià en directe i amb passió. A punt ràdio, de tu a tu.
2: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

0: La 1:07 del migdia, continuem en directe en el Punt a Punt en Apunt Ràdio i en esta secció del Mundial a Punt on anem a ficar el foco en una secció que és, o el lema anomenada el Big Five, no? Que són les cinc grans seleccions més enllà d'Espanya, a banda d'Espanya, que totes les setmanes anem a analitzar-les. Però també volem parlar d'esta resta de seleccions que pues, podien ser les grans favorites. Anem a anomenar-les per a que no siguin sorpresa després. Avui anem a parlar de dos d'elles, però Brasil, Argentina, França, Anglaterra i Portugal. A més d'Espanya, jo crec que són les seleccions que a priori haurien d'arribar més lluny en este Mundial 2026. Anem a començar, igual l'última setmana, com anem a fer dos esta setmana, dos la que ve, igual afegim alguna... Sí, ja veient partits,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, ja
0: alguna sorpresa.
1: Podrem traure conclusions.
0: Un Països Baixos o una selecció d'aquest estil que
1: la
0: que
1: veig igual, forta, eh?
0: Per això dic que puga ser una afegida, no?, a aquestes Big Five, que serien Big Six, no?, ja en esta secció. Però avui hem triat i anem a començar per el Brasil i per França. Dos seleccions que, evidentment, per talent, per història, per recorregut i per tradició, són de les favorites i, si et sembla bé, comencem per la de Carlo Ancelotti, que és el Brasil, la canarinha, que arriba a este Mundial, jo crec que després d'uns anys de...
1: Molt complicats.
0: Sí, de terratrèmol, no? I d'anades i tornades.
1: Molt canvi d'entrenador, de seleccionador.
0: Sí. D'idea, de... Bueno,
1: clar,
0: varietat de jugadors, sí. De perdre un poquet també aquesta imatge de líders, no? De lo
1: sí,
0: que perdre,
1: van ser. Perdre identitat també, sí. En el xoc, que jo crec que és algo que a Brasil és complicat d'assumir, però que a mi l'arribada d'Ancelotti, home, em preocupa perquè crec que és un seleccionador que pot traure molt del potencial que té Brasil, la veritat.
0: Té Brasil més talent que estructura? Perquè és algo que se parla molt, no? A més, el tipus de xoc de Brasil sempre convida, no? A pensar que pues, és més de gambeta, més de jogo bonito, que realment té una idea fixa d'una estructura, de dir, pues mira, juga en unes transicions o pressiona en un bloc alt que dius, te agobia, t'asfixia, oix des de darrere, però té més talent que estructura o penses que en Ancelotti
1: jo
0: té estructura
1: crec
0: també?
1: Crec que Ancelotti va paliar tots els problemes que podria tindre Brasil amb altre seleccionador. Jo crec que és una selecció amb carències en llocs concrets del camp, perquè crec que els laterals... És que he seguit jugant Alexandro a la selecció, seguís Danilo, el mític Danilo que va jugar al Real Madrid. Sí que és veritat que com a lateral dret està Wesley, el jugador de la Roma, que bueno, jo crec que va ser important. Però bueno, sí que
0: si centrals com Bremer, no? També,
1: que... Té a Bremer, però té a Gabriel Magalhães, té a Leo Pereira, que a mi em va agradar moltíssim al Mundial de Clubs l'any l'any passat, però bueno, imagine que no va ser titular, però és un jugador que em va agradar molt, eh? Però després tu veus l'atac que té. Sí que és veritat que al mig del camp té Casemiro, té Bruno Guimaraes, Casemiro ja amb una edat.
0: Sí.
1: Una edat. Després Paquetá, que bueno, ja està jugant també a Brasil. És veritat que al mig del camp jo crec que li falta
0: Fabinho, no? Fabinho.
1: Clar, és que li falten coses, però si tu veus l'atac, pues sí que és veritat que amb un plantejament que jo crec que va ser el que farà Ancelotti, que va jugar a tancar-se i a eixir al contragol, perquè té a Vinícius, perquè té a Rafinha, té a Rayan, té a Endrick,
0: Luis Enrique,
1: té a Igor Thiago, que és un jugador que ha fet molts gols a la
0: Premier
1: League.
0: És una referència, no? Igual que Mateus Cunha.
1: Sí, és un nou més pur, però que té arguments per a fer mal, però clar...
0: Endrick?
1: Sí, l'he comentat. Sempre i quan tinguin clar el que tenen que jugar, que és a donar-li la iniciativa del xoc al rival, especialment en partits amb seleccions fortes. Jo és que crec que aquest partit amb el Marroc va donar moltes pistes del que va ser Brasil al Mundial i em pareix un partit espectacular per iniciar el Mundial i molt complicat per a Brasil.
0: Te has deixat en aquesta llista de jugadors i perquè jo crec que veurem com arriba Neymar, no?
1: Sí, clar.
0: Neymar en quin moment arriba? És que anem a veure, no? També en un Mundial no és el mateix que competir a Brasil.
1: És que en allò que he comentat, Neymar és un jugador d'un perfil totalment diferent. perquè Neymar ja no és aquest jugador elèctric, és aquest jugador que juga com a extrem, no. Neymar ara mateix és un 10 que amb molta qualitat, perquè això va tindre sempre, però que no et pot donar ràpides eixides al contraatac.
0: Com l'última etapa de Ronaldinho, no?
1: Clar, és un jugador que pot llançar el contracolpe amb una bona passada, però que no pot córrer amb la pilota com pot fer Vinícius, per exemple, que jo crec que se...
0: O Rafinha,
1: sí,
0: o,
1: sí, sí, però
0: o
1: jo
0: Ryan...
1: Crec, clar, jo crec que Vinícius és el gran exponent mediàtic, especialment de Brasil, en este Mundial. Òbviament Neymar, per el que suposa, però jo crec que no va estar per al primer partit, segurament tampoc per al segon. Però ja dic, per a mi és una selecció que no està entre les favorites, perquè si jo dic tres favorites, jo tinc molt clars quals són. Pot estar entre les candidates, i si tenen clar el que tenen que fer, és una selecció complicada, una selecció que pot ser punyetera. I a mi no m'agradaria jugar contra Brasil.
0: Qui ha de liderar esta selecció brasileña? Perquè estem parlant de Vinícius, però clar, també està Neymar, també està Rafinha.
1: Per a mi, el líder té que ser Ancelotti. Ancelotti és un entrenador amb moltíssima experiència. Jo a la Brasil d'ara la puc comparar amb el Madrid de l'última etapa d'Ancelotti, un equip que no era el millor d'Europa per jugadors, però que va traure rendiment, que amb un pla de partit molt similar al que jo crec que té que fer, 4-4-2 i així al contraatac. I jo crec que té jugadors que tenen clar el que és treballar. Vinícius i Endrick probablement no, però Ryan i Rafinha sí. Rafinha treballa moltíssim, o hem vist
0: al Barça. Sí.
1: És un jugador molt treballador. Després tens ese perfil de nou com Igor Thiago, que ha fet molts gols, més de 20 gols a la Premier League, a un equip que no és del Big Six. I és un jugador que jo vaig veure al Bruges i em pareix un jugador espectacular, amb, bueno, un bon nou. Entonces, bueno, jo crec que el líder és Ancelotti, perquè és el que té que marcar les pautes, perquè és el que té que dir-li a la gent de Brasil: no som el xou bonito, ja no tenim capacitat per això, ara som esto. Som este xoc. Un xoc molt més reactiu que propositiu. I això és dur per a la selecció brasileña, però jo crec que si Ancelotti es fica en semifinals del Mundial, pues segurament li dona igual no jugar a lo d'abans, a lo de fa 20 anys.
0: Perquè parles de lo d'abans, què ha canviat respecte als anteriors Mundials, en els que és de veres que en els últims 3 Mundials Brasil no ha estat bé?
1: No ha estat bé, perquè jo crec que n'hi havia molts dubtes per part dels seleccionadors. També és veritat que quan tu eres un seleccionador brasiler, pues jo crec que tens aquesta identitat, que tu vols que la teua selecció tinga la identitat del teu país. És com si a Espanya ara jugarem a replegar i així al contracolp. Seria estrany. És una selecció esta de la Fuente amb més alternatives que la d'abans de Luis Enrique, segurament, però que té la mateixa essència del que ens ha portat a guanyar mundials, a guanyar Eurocopes, i crec que és complicat quan tu eres d'aquest país canviar la filosofia d'una selecció. Ancelotti és italià, Ancelotti té molta experiència, ha guanyat tot i té aquesta capacitat per a canviar la identitat d'una selecció, de la selecció com més mundials, com és Brasil. És que, clar, és una selecció en la que tens una pressió molt forta. A Vinícius li han caigut moltes crítiques als últims mesos. En l'última parada internacional a març, jo crec que li caigueren moltes crítiques en aquesta derrota davant França. I és un jugador, com li passava a Messi en Argentina, que tots els cols van per a ell, perquè és la suposada estrella de Brasil, no?
0: Brasil, l'últim partit va jugar davant Panamà, 6-2, va guanyar, i el pròxim partit serà demà a les 12 de la nit, Brasil-Egipte, en últim encontre abans d'arrencar el Mundial, i que ho faran davant Marruecos,
1: davant del Marroc. És que és un partit que, bueno, és veritat, per a mi els dos favorits per a passar de grup, com a primer i segon, són Brasil i Marroc. Però, clar, després tens a Escòcia, que pot traure un empat, que pot posar-te les coses complicades i començar contra Marroc, que pot significar una derrota per a Brasil, el mateix per a Marroc. Marroc té una responsabilitat que és, per lo menos, igualar el l'últim Mundial. Començar amb la selecció forta ja t'indica que, bueno, sí, pots guanyar i ja dones un colp damunt la taula, però si no guanyes ja no pots fallar contra Haití o contra Escòcia.
0: Hem parlat de Brasil, hem dit que anem a analitzar dos, en este cas hem parlat de Brasil, però anem a parlar també de França, que és una de les seleccions que també està cridada a ser pues, favorita d'este Mundial, per quantitat, per qualitat i perquè jo pense que és la plantilla més profunda de este Mundial. És que tenen un fum de jugadors per posició i tots d'altíssima qualitat.
1: A l'atac per a mi és la més profunda.
0: Bueno, és que en atac,
1: de llarg.
0: És que jo no sé triar tres.
1: No, sí, és que segurament van a jugar amb quatre.
0: Bueno,
1: jo crec que van a jugar amb quatre.
0: Però tampoc sé triar quatre.
1: No, tens mil opcions per a jugar, però sí que és veritat que el mig del camp, com passa amb Brasil, a mi em deixa dubtes, perquè tens a Tchouaméni, que va ser titular segur, després tens a Kanté, que ja també té un fum d'anys, tens a Rabiot, que mai ha sigut el que s'esperava d'ell,
0: sí.
1: Tens a Koné, que és un poquet incògnita, i després me falta un que ara mateix no...
0: Bueno, Cherki, que pot jugar per davant del mig del camp.
1: Cherki jo crec que va jugar com a Déu, després tens a Dembélé, tens a Mbappé, tens a Olise, és que clar...
0: Zaire Emery,
1: que és el que se m'oblidava, que, bueno, que també és una incògnita, perquè sí, molt bon jugador, però un Mundial és una altra cosa, i ell és un jugador molt jove. Entonces, bueno, jo crec que sí, que és una selecció completíssima. A mi... el principal dubte sembla el seu seleccionador, que és Deschamps. Deschamps, l'últim Mundial, va ser criticat, tal volta no en França, però sí que fora de França, perquè la selecció no jugava a res, per a tot el que tenia, i va guanyar, pues sí, per tindre aquesta selecció, perquè al final tens molt de talent en atac, i per exemple en aquella final amb Argentina, Mbappé, 3 gols, i quasi s'emporta el Mundial a soles.
0: És de veres que dalt tenen moltíssimes variants i molta qualitat, però per a tu és la favorita número 1, esta França?
1: Lo fàcil és dir que sí, però per a mi no. Per a mi no, perquè crec que com a estructura, com a equip, no és el que poden ser altres seleccions, perquè crec que és molt difícil de gestionar tant d'ego entre atacants, perquè ara ja Olise arriba amb un cartell de jugador mundial.
0: I més sonant ara per al Real Madrid.
1: Mbappé, més de lo mateix. Dembélé arriba com a pilotador, com a bicampió de la Champions.
0: Cherki. Tué,
1: més de lo mateix. Cherki com un dels millors jugadors del City.
0: Thuram, Mbappé...
1: És molt complicat.
0: Barcola.
1: Molt complicat gestionar això. Sí que és veritat que crec que és una de les virtuts de Deschamps, que com és un home que no pateix, per dir-ho d'alguna manera, pues sí que crec que pot gestionar bé els egos, però jo el veig una selecció, el que t'he dit, va guanyar molts partits per ser superior tècnicament en atac, però jo no pense que anem a veure moltes exhibicions de xoc de França, de quina por me dona França. De fet, en l'Eurocopa va ser més o menys així.
0: Esperes una França pareguda a la de l'última Eurocopa o a la de l'últim Mundial?
1: Sí, jo espero el mateix, perquè també crec que li falta una miqueta de creativitat. De, en el mig del camp, tindre un jugador... d'última passada, de temporitzar, de controlar el temps del xoc.
0: Que podria ser Cherki, si el volen clavar, però, de mitja punta.
1: Sí, pot ser Cherki, però Cherki no va perdre la verticalitat que ell té.
0: Yeah.
1: Cherki és un jugador que ha crescut com a extrem, que sí, que pot jugar com a 10, perquè és més...
0: Té molta qualitat.
1: Sí, no, és una barbaritat de jugador. Però ara parlarem d'una de les grans absències per edat, que és Griezmann. Griezmann és eixe perfil de jugador.
0: Tu creus que perd França sense aixòs veterans, com és el cas de Griezmann?
1: Per a mi perd per Griezmann, perquè em pareix un jugador que en 2018 va ser essencial, que no sé per què no va guanyar la pilota d'or, sincerament, i que en l'última etapa a l'Atlètic de Madrid l'hem vist com a jugador que va retrasant la seva posició, que juga com a pràcticament un 8,
0: sí.
1: Un 10,
0: sí, sí.
1: I que França és que té molt perfil repetit. Té a un extrem dreta com Olise, que pot jugar com a 10. Té a un extrem dreta com a Cherki, que pot jugar com a 10. Té a Dembélé, que pot ser un 9, que pot ser un 11. Pot jugar on vulga. Mbappé, de què vol jugar Mbappé? De 9?
0: Jo crec que de 9.
1: Pues entonces Thuram, per exemple, per aquesta mateta. És que clar...
0: No, clar. És que tenen molt.
1: És que tenen, per a mi, massa. Li podrien donar algú a altra selecció, perquè estaria molt bé. Però ja te dic, tenen molt perfil similar i per a mi falta un mitja punta creatiu.
0: Has parlat de Mbappé, creus que arriba a este Mundial ja com a la superestrella que s'espera d'ell, que pot ser el Mundial definitiu per a Mbappé, perquè el pròxim Mundial ja són 4 anys més per a un Mbappé.
1: Que tindrà 31, que, no?
0: Clar, 32. Que Mbappé està ara en, si no recordo, el 27, pues sí, en 4 anys més, en 31. És el Mundial ja definitiu per a Mbappé?
1: Jo sí que t'he dit que Mbappé no arriba per a mi amb urgència perquè ja té un Mundial. Mm. Ja va guanyar un Mundial a 2018, sent part important, molt jove, probablement esperàvem més de la carrera d'Mbappé en els següents anys quan, sí, quan va guanyar aquest Mundial. En 2022 no va poder fer més. Va fer 3 gols a la final, va anotar el seu penalti, que més no podia fer. Entonces jo crec que la necessitat d'Mbappé està als clubs, perquè no guanyen ninguna Champions, però sí que té un Mundial. Però, òbviament, quan tu tens una temporada tan roïna com la que ha tingut ell, el Madrid com a club, i Mbappé com ha assenyalat, pues, a marcar molts gols, pues sí que és veritat que guanyar el Mundial li donaria, jo crec, que molta credibilitat, no per a guanyar la pilota d'or, aunque, bueno, tu ja saps que quan hi ha any de Mundial, si tu jugues un bon Mundial, sí, i tens el màrqueting que té Mbappé, pots fer arribar a guanyar el pla pilota d'or. Però, bueno, ja t'he dit, jo crec que el debe perdido d'alguna forma d'Mbappé està a la Champions, que no té cap.
0: Volem que fa la Tortuga en el Mundial, i en este últim bloc anem a encetar per a mi la part de la secció que més m'agrada, que és la de la carpeta del scout, per a descobrir cada dissabte un o dos jugadors. Avui, David, del grup B, sí, en esportes, dos futbolistes.
1: Dos jugadors, un de Bòsnia i Herzegovina, a veure si el puc pronunciar, perquè és, sí, Esmir Bakhtarevich, jugador del PSV Eindhoven, sí, de Jarek Asiolowski, ja saps que la pronunciació, sí, del PSV és complicada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Extrem dret, de peu esquerrà, molt esquerrà, la dreta la té per a
0: poquetes coses. Per a pujar al bus, no?
1: Sí, per a poquetes coses, però és un jugador molt vertical en la conducció, elegant en aquest tipus d'accions, perillós en espais reduïts i amb molta capacitat també per a posar aquest tipus de centre perillós que fa dubtar al porter i a la línia defensiva. A mi m'ha agradat molt el seu partit davant d'Itàlia en la repesca. Entonces crec que, bueno, és un jugador molt especial, molt jove, perquè té 20 anys. I, bueno, bonic de veure. Jo crec que quan la gent vesca un partit de Bòsnia i Herzegovina, si ell juga, atrau, perquè és el que dic, un jugador que cridarà molt l'atenció de l'espectador. Va pagar el PSV a gener del 2025 3 milions d'euros a New England Revolution, perquè aquest jugador és nascut a Wisconsin.
0: I s'estava a la MLS.
1: Sí, va formar-se a Estats Units. Ja t'he dit que és la MLS cada volta té més jugadors jovens bons i que és un mercat que exporta moltíssim a les...
0: Perquè este xic és 0-5, per tant té 21 anys.
1: Sí, 20-21 anys, no sé si se'ls ha complert, sí, ja, però bueno, un jugador,
0: sí, en març,
1: molt jove, que ha fet bons partits al PSV i que és, sense dubte, una de les grans esperances de Bòsnia per al futur.
0: En una valoració de mercat, segons el conegut portal Transfermarkt, de 8 milions d'euros, bueno, pues és un dels jugadors que, evidentment, ficarem el focus d'este jugador de Bòsnia i Herzegovina. Jo vaig a dir-li Esmir, perquè
1: Esmir, sí,
0: en Bakhtarevich...
1: Va ser més fàcil dir-li el 20, sí, el 20 de Bòsnia.
0: Correcte, el dorsal 20. Ixe un, ens portes un altre, també.
1: Sí, te porte a Promise David de Canadà, davanter centre de l'Unió Sant Gilois. Ja va
0: que juga a casa, perquè el Mundial és en Canadà també.
1: Ja va ser un nom que va sonar molt l'últim mercat, perquè l'any passat va fer una molt bona temporada a l'Unió Sant Gilois de Bèlgica. 1,96 calçària, complexió física molt forta, però és que a més és un jugador amb molt bona velocitat per atacar espais.
0: I és davanter centre.
1: Davanter centre que vamos, ja te dic, destaca per tindre un xut molt violent, capacitat per a definir amb ambes cames. 24 anys, és veritat que ja no té 20-21 anys, però bueno,
0: 2000, ha marcat, és 2001, 24
1: sí,
0: anys.
1: Ha marcat 15 gols entre totes les competicions. L'any passat va ser millor any todavía per a ell, perquè va fer 24 gols en 41 partits. I el que crida molt l'atenció d'este xic és que fa 2 anys i pico, 3 anys, jugava a Estònia, jugava el Nome Kalju d'Estònia, l'Unió Sant Gilois, que té per a mi una direcció esportiva espectacular per a detectar este tipus de talent. Va pagar 600.000 euros per ell, i jo crec que ja és un jugador que bueno, estarà valorat en 15-20 milions per així traspassat. En Estònia va marcar 51 gols en 63 partits.
0: Ui.
1: O sigui, que és un jugador amb molt de gol. És veritat que la selecció de Canadà pues, no és una de les grans potències, però bueno, tenen bons jugadors, eh? Alfonso Davies és el que tots coneguem. Jo trac a Promise David perquè em pareix un davanter destacat, però que la gent tinga clar que no és un davanter que va eixir de l'Unió Sant Lluís per 5 milions, per 7 milions i que siga alcançable per a qualsevol equip d'Espanya. No és la realitat.
0: Té contracte llarg fins a 2029. Estava mirant que la seva carrera la va començar a Malta i després pegar el vot a Estònia i valoració de mercat, segons Transfer Market, 17 milions bueno, d'euros. Sí. Que,
1: entre 15 i 20 per així traspassar, sí. Segurament 20, més 20 que 15.
0: Sí, més prop dels 20. Pues, anotem també a Promise David, el davanter de l'Unió Sant Gilois, com a jugador destacat. Penses que estos dos jugadors poden canviar de destí en este Mundial, després d'este Mundial?
1: Smir segurament no, perquè jo crec que li farà falta un altre any al PSV, sent sí. Molt més important. Promise David pot ser que sí. No em sorprendria que no, perquè l'Unió Sant Gilois ara mateix, amb la caiguda de l'Anderlecht, és un dels equips més forts de Bèlgica, òbviament, sí. Amb el Brujas, però bueno, sí que és un davanter que pot ser, si n'hi ha un ball de davanters a Europa, pues pot ser interessant per a equips. Jo el veig molt a la Premier, per el perfil físic, perquè damunt també és ràpid i perquè ha mostrat que té gol, pues bueno, pot ser interessant. Però tampoc em sorprendria que estiguera un any més a l'Unió Sant Gilois.
0: Home, és que encara 24 anys és jove.
1: Sí, per això et dic, perquè damunt crec que l'Unió Sant Gilois l'any que ve té opció de jugar la Champions. Ha estat lesionat els últims partits de Lliga. Va jugar prèvia de Champions. Este any ha jugat Champions per sempre l'Unió Sant Gilois, per el qual és un equip bueno, interessant per a també estar i per a també poder estar un any més, fer gols i a exposar-te per a eixir el següent estiu.
0: Dos bones temporades en el Unió Sant Gilois a Bèlgica i este davanter canadenc, igual que el jugador extrem, dret de peu esquerrà, com és Smir.
1: També està Tània a Canadà. Tania Luguaselli del
0: sí,
1: Villarreal, però ja el coneixem.
0: Sí,
1: el
0: coneixem, Messi, sí, del Villarreal. Doncs, pues, David, arribem a la fi de la secció, són les la 1:29. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, però la setmana que ve tenim més
1: anàlisi. No, la setmana que ve ja estarem en la...
0: En la prèvia.
1: En la prèvia. Ja, sí, sí. Bueno, ja podrem parlar, no?, d'algun partit, inclús. Clar.
0: Sí, la setmana que ve ja és 13-14, farem la sessió el dia 13, el Mundial comença l'11, així que...
1: Podrem parlar de Canadà, que juga el dia 12 també.
0: Estem ja en el Mundial encetat, així que bueno, pues continuarem estos anàlisis i també pendents de la selecció espanyola i el seu debut davant Cap Verd. Moltes gràcies, David.
1: Nada, gràcies a tu, Salva.
0: Fins la setmana que ve.
1: Un plaer, com sempre.
0: Pues en David Ferris, en la secció de El Mundial a punt.
2: La Copa del Món 2026 en... A punt ràdio.
0: Pues continuem en directe, 1:30 del migdia i anem cap a la Fonteta perquè per allà està Luis Urrutia. Com va el matí de pàdel, Luis?
3: Así continuem. Efectivamente, en esta cabina de retransmissions del pabellón municipal de la Font de Sant Lluís, en este moment sense presència valenciana en cap de les tres pistes on estan jugant-se estos encontres de primera ronda de la fase prèvia de este Premier Padel València PU que ha començat fa poc més de 4 hores així en el centre de la ciutat de València. Recordem que la presència valenciana en el dia d'avui ha començat amb la derrota de Salva Oria, junt a l'argentí Agustín Gutiérrez. Han perdut per un doble 6-3 davant de Pineda i García. Després derrota també per a Álvaro Martínez, que junt al manxec José Román Martínez han caigut per un doble 6-2 davant de Meléndez i González. Ara mateix en la pista central el partit està en el tercer set entre González i Abud, l'espanyol, el malagueny i el paraguaià, que estan 3-2 en el tercer set amunt amb break a favor davant del xilè Valdés i de l'argentí Renzo Núñez. A continuació passaran per esta pista central els caps de sèrie número 1, Teo Zapata i Domínguez, l'italià, per enfrontar-se a Pozo i Jiménez, i la jornada en esta pista central continuarà amb el duel valencià entre David Esteban i Volumar, jugadors convidats per l'organització, són un dels dos wildcards que ha donat l'organització a jugadors valencians que s'enfrontaran als també valencians Nacho Alonso, el germà d'Edu, que va formar parella amb Raúl Fernández. Després la jornada conclourà ja en esta pista central amb el duel dels argentins Rivero i de Astoreca entre Mario Huete, que jugarà parella amb el francès Legui. En la pista 2, en la zona ja de l'alqueria del bàsquet, en primera ronda Salva Oria, ja ho hem comentat, en la pista 2, a veure si m'ho col·loque en posició correcta, així és, victòria de Fuertes i Insa per un doble 7-5 davant de Rivas i Sánchez. Després Patiniotis i Lara han guanyat en un doble tiebreak als argentins López i Lacamoire, però fixa't, el primer tiebreak l'han guanyat 11-9 i el segon 12-10, és a dir que han tingut que
0: lluitar molt, sí, sí.
3: Sí, molt d'equilibri en este partit. Ara mateix està jugant Solano junt a l'argentí Pereira davant de Aragón i Roglán. Estan 2-2 en el primer set i en esta pista 2 només tindrem presència valenciana en l'últim partit de la jornada, on Gonzalo Pérez Armona i Adri Rodríguez jugaran davant de el germà de Coelho, que forma parella amb l'argentí Axelson. I ja en la pista 3, en la segona, que està col·locada també en l'alqueria del bàsquet, ja hem vist i hem sentit a Miguel Morales, el valencià, que ha caigut en primera ronda 6-4 en el tercer set. Després victòria per als argentins Mayer i Pupo. Ara mateixa també tercer set en el partit que estan jugant Sánchez i García Trabanco, i a continuació jugaran els mallorquins Miñano i Aliaga davant dels catalans Belmont i Figuerola. Este és el menú per a la jornada d'avui, així que encara alguns valencians que falten per jugar en esta ronda prèvia, ronda preliminar, abans de que comence el quadre final. Recordem, a les 7 de la vesprada és quan es farà el sorteig per conèixer quin serà el camí dels grans favorits per a tractar de conquerir este València Premier Padel PU.
0: Pues Luis, estem pendents de tot el que vaig contant-vos, d'aquestes partides que queden per davant, encara en vesprada per davant en la Fonteta i en aquesta també pistes de l'alqueria del bàsquet. Suposo que ja en el dia esplèndid que fa en València, agafant un poc més de color, menys mal que ahir esteu a protegits del sol, perquè ja fa calor en el dia d'avui també, eh?
3: Bueno, així no te puc dir el que fa fora. A més, està molt fosc el pavelló. El tenen per a que tota la llum vagi cap a la pista central, tota la zona de graderia. Així, no estem en les cabines, està molt fosc. I el gran avantatge és que hi ha aire condicionat així dins del
0: pavelló. Bueno, entonces de meravella.
3: I està fantàstic, eh? Així que en fi, el camí entre la Font de Sant Lluís i l'Alqueria, pues ahí sí que es nota la que cau quan tens que fer, però vaja, són 5 minuts caminant i s'aplega de seguida. Així que continua la bona entrada així en esta pista central davant de l'emoció d'este tercer set, 4-2, prenen avantatge González Blanco i el paraguaià Abud. Tractaran d'enganxar-se Renzo Núñez i el veterà, el xilè Valdés, a esta ronda prèvia per a poder avançar i jugar en la vesprada d'avui segona ronda. Demà és la última ronda de prèvia i dilluns ja començaran els partits del quadre final.
0: Pues gràcies, Luis. De seguida també connectem. Nosaltres continuem en més entrevistes i seccions, però estem molt pendents d'este Premier Padel. De seguida tornem cap allà per a la Fonteta.
3: Fins després, així esperem.
0: Pues Luis Urrutia, que ens porta a aquesta última hora del Premier Padel, quan ja sabeu que en este dissabte pues estem també molt pendents de la televisió d'Apunt, en aquesta cobertura especial de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Ha estat amb els reis d'Espanya i bueno, pues ha agraït la fidelitat que es viu a Espanya, el carinyo en el que han rebut al papa Lleó XIV en la capital, en Madrid. També, bueno, pues, li han preguntat per l'esport i bueno, pues, ha dit que és del Real Madrid, que bueno, ha dit que ell és del Real, que el papa és de tots els equips, però que ell com a persona és del Real Madrid. I bueno, pues ara l'últim punt de visita serà aquesta plaça de Colón a Madrid, així que bueno, pues estem durant tot el matí amb aquesta visita també del papa Lleó XIV a Espanya, a la ciutat de Madrid. Nosaltres anem a continuar perquè tenim tenim ja per a avançar i volíem parlar amb ell perquè és el president de l'Eleman Conqueridor València. Avui volem ficar el focus en un dels projectes esportius que més ha crescut en el panorama valencià en els últims anys. Ens va acompanyar Manolo Clemente, que és el president de l'Eleman Conqueridor València, equip de la Superliga Masculina de Voleibol, que esta temporada pues, ha firmat un any històric, competint en tots els fronts, en la Lliga, arribant a aquesta situació de play-offs per el títol, en Copa del Rei, deixant també una bona imatge, i en Europa, en aquesta participació en la SEB Challenge. Així que volem analitzar amb ell com ha estat la temporada, en la que n'hi ha hagut canvis, en la que n'hi ha hagut situacions que volem parlar amb el president, i ja està per ahí. Manolo Clemente, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Buenas tardes, pues, buenas vesprada. Muy bien. Estoy aquí disfrutando de la playa en la parte de Tomica y muy bien. Un feriado fenomenal con lo malo que hizo ayer.
0: Claro. Cuando empezó esta temporada, ¿imaginaba usted llegar tan lejos en tantos frentes, en Liga, en Copa, en Europa?
4: En Europa tuvimos la mala pata de que tuvo la lesión de los centrales.
0: Sí.
4: Jugamos muy bien contra Kasparov, eliminamos a Kasparov, el club de Kasparov. Pero en el último set se nos lesionó el último central que nos quedaba en grandes condiciones, que era Luis Vidal, que tuvo una rotura de menisco. Y eso nos mermó mucho para la segunda ronda, cuando el equipo jugó en Częstochowa, en Polonia, contra un equipo polaco de primer nivel. Yo pienso que si hubiéramos tenido la plantilla central esa completa, entonces teníamos lesionado a Rubén López, teníamos lesionado a Manu Furtado y a Luis Vidal, que es el que estaba a un nivel extraordinario, yo creo que hubiéramos pasado la ronda. Aquí en Valencia estuvimos muy bien, y allí estuvimos los sets, los íbamos al límite. Nos ganamos por circunstancias y porque nos faltaban los centrales. Lo que para mí no ha sido tan bueno fue la Copa del Rey, que fue en Valencia, y hicimos una primera muy, muy mala. La primera, la de cuartos, cuando estábamos jugando en nuestra casa, después de tantos años, sí que en Valencia se jugó la Copa del Rey. Por cierto, sabéis que, por vosotros lo sabéis, que el año que viene se va a repetir la Copa del Rey de voleibol en Valencia, la masculina. Y intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Y en Liga, pues bueno, después de todo el desastre de muchos lesionados, hicimos estos y estuvimos a punto para que la pasada el playoff contra Melilla, que había sido este año, fuera nuestra bestia negra, ¿no? Pero bien, para todo como estuvo la temporada con tanta lesión, que creo que tuvimos 6 o 7 lesionados, a uno lo recuperamos, otros no. Por ejemplo, Luis todavía está sin recuperar, está más. Luis Vidal está haciendo la rehabilitación para que empiece la temporada, la pretemporada en agosto. Según me cuentan los médicos y los fisios, va a llegar cuando Luis Vidal acabe un nivel de central extraordinario, haciendo una puntuación en ataque. Y bien, eso es lo que hay. Con respecto a este año, pues...
0: ¿Qué nota le pones al equipo de...?
4: ¿A la temporada pasada?
0: Sí.
4: Yo soy muy exigente, yo le pongo un 6, no tenemos que haber hecho más. Pero el 6, pero bueno, el 6 es poco diezmado por culpa de tanta lesión. Si no hubiéramos llegado más arriba. No tuvimos mucha suerte con el entrenador, no acertamos en lo que es una temporada completa con Emanuel Zenini, y bueno, al final hemos llegado a acuerdo con él, hemos procedido a que recibí el contrato, y ahora pues un nuevo proyecto con un nuevo entrenador y creo con mejores jugadores que reforzan bastante el equipo.
0: Ahora te pregunto por la temporada que viene, pero ¿dónde o en qué parte crees que ha faltado algo más en cuanto a plantilla, en cuanto a cuerpo técnico, en cuanto a qué?
4: Las lesiones es lo que...
0: Las lesiones, ¿no?
4: Estas sin centrales, en teoría los tres centrales, teníamos 4 centrales, tuvimos que reforzar la posición del central, tuvimos que traer a Joaquín Montagudo, que lo hizo por cierto fenomenal, pero venía fuera de temporada, le costó acoplarse fuera de forma, perdón, de mala forma, porque como que hicieron, sacamos de la playa, porque eres en Ibiza, uh-huh. y eso costó muchísimo, ¿no? Pero tú tienes tres centrales que estaban siendo a un nivel brutal, que era Luis Vidal, Rubén López y Hurtado,
0: sí.
4: y con la aportación extraordinaria de Maxi, pero Maxi tiene una edad que no puede jugar todos los partidos, que claro. digo yo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero claro, si te quedas sin nada, Maxi es el que respondió y estuvo, pues ahí dale, que te pego, ¿no? Pero en fin, eso es lo que nos falló. Uh-huh. Es lo que nos falló y es lo que no nos ha permitido llegar más arriba. Y luego, en los playoffs, se nos lesiona, antes de los playoffs, se nos lesiona Javier Monfort. Entonces te pides
0: otra pieza clave. Claro, es otra pieza clave. Te pregunto por el Melilla, porque ha sido el verdugo de esta temporada en la Copa y en los playoffs.
4: Y en Liga.
0: Correcto, y en la Liga. ¿Qué tiene este rival? O sea, ¿os han cogido la medida? ¿O es un...? A ver, es verdad que también es un proyecto ambicioso y que tiene buenos jugadores, pero este ha sido el verdugo absoluto del Elemán esta temporada.
4: Bueno, Sadik, que es el entrenador, lo ha hecho muy bien. Uh-huh. Creo que tiene un muy buen equipo. No todos en los momentos puntuales. El primer partido de Liga que estábamos a completo lo perdimos por detalles. Fue un playoff que lo perdimos ganando esperando el partido que digamos 2-1. Nos empataron y perdimos el quinto set. Y lo demás ya viene envuelto en el tema de tantas lesiones. Entonces, si tuvo un equipo que juega muy bien, tienes muchos lesionados y no tienes lesionados, pues caes. Y aparte, pues con Manuel Zanini la gente se empezó a lesionar y empezó a desconfiar con él, porque muchos pensaban que me enteré después yo, que era debido a tal vez la excesiva carga física que les hacía. Uh-huh. Y ahí parece que hay muchas lesiones. Piensa que esto sería primero, se lo lesionan. Facu Funes. Y entonces tenemos que tener a Juan Manuel González. Manu Furtado, uh-huh. que es un central, Rubén López y luego Luis Vidal. Uh-huh. Se nos lesiona el receptor, que es el líbero, que es Aarón. Uh-huh. Y luego, para colmo de los colmos, cuando empiezas a recuperar jugadores, los centrales no, se te lesiona ya para los playoffs una persona fundamental, que es uno de los mejores cuatro de la Liga Española, o receptores, que es Javier Monfort. Entonces, sí. Con tanto desastre, uh-huh. es muy difícil estar ahí. Y encima hemos sido sextos.
0: Sí. Por eso yo creo que un 6, pues, sí, es exigente, pero yo creo que la temporada no ha estado... Yo le he dado un notable a la temporada de Lehmann, es decir, un 7.
4: Pues lo dejamos en un 7, pero el 8 no se lo doy.
0: El 8 no.
4: Yo soy de los que exijo mucho.
0: Lo sé.
4: Mi padre decía, no le digas a Feliz Trabajo cuando te lo hace muy bien, hay que decirle que lo hace muy bien, pero hay que decirle que se lo crea, pues si no, no se supera.
0: Claro, que no se relajen, ¿no? También es un poco la idea.
4: Exacto.
0: A nivel europeo, la competición europea, ¿crees que os ha dejado algún tipo de aprendizaje esta experiencia? ¿Habéis aprendido de esta primera experiencia, ese primer contacto con la CEP Challenge?
4: Sí, porque este año nos vamos a quedar con ganas de jugarla, porque este año quitaron una plaza, uh-huh. en 5 y 4, y había una plaza que es por invitación, uh-huh. y entonces ha concurrido Cisneros por ser quinto, se lo han dado. Y entonces nosotros vamos a con la mina en los labios y no vamos a poder ser partido de Europa. Y entonces este año yo creo que el equipo que se ha montado está para competir en Liga, para competir en Europa y para competir en la Copa del Rey. Siempre te respeto las lesiones, porque tienes la catombe de lesiones que tienes la temporada pasada. Es que es muy complicado. Venancio Costa me decía... si tal equipo tiene uno o dos lesionados, no da resultado que nosotros. Entonces hemos tirado el banquillo ha funcionado a contrarrestar, pero claro, te falta algo para estar ahí arriba y es que pierdes muchos titulares, claro.
0: Es que has exprimido totalmente la naranja, ¿no? Ya no daba más zumo el equipo, la plantilla. Te pregunto, Presi, también por el No Moles, porque supongo que también llegar a este pabellón, tener una nueva casa, también son instalaciones que han ayudado, ¿no? al desarrollo del club.
4: Hombre, Nómoles como pabellón es excelente, porque los que dice tienen de voley y deporte dicen que jugar en parque flotado es lo mejor para evitar lesiones y como se juega al voleibol. Cuando venían a otros clubs decía que había un mejor apartado y para el espectáculo a nivel de instalación del suelo y tal. Es verdad que yo me lo pasé muy bien en la Pube, La Pube me lo pasó muy bien y fueron los momentos que llegamos a llegar a lo que llegaba la temporada aquí, pero bueno, la Pube nos cerró las puertas, ellos sabrán por qué. Y gracias a Dios, que el Ayuntamiento de Valencia nos dijo, vosotros nos quedáis sin casa y tenéis Nómoles para vosotros para que podáis desarrollar el voleibol valenciano. Pues a nivel de Superliga, la mayor categoría masculina y luego pues
0: toda la base,
4: toda la base inferiores, que por ejemplo ahora están en periodo de captación de niños para hacer los futuros equipos de la temporada próxima.
0: Ahora te preguntaré por ese momento de captación, pero también te quiero preguntar por aparte del pabellón, la gente que va al pabellón, ¿cómo ha respondido la afición? Esta temporada hemos visto absolutos llenazos en el pabellón para apoyar al Lelemann,
4: No, bueno, ha habido un par de llenos, el Campos Bar, el partido contra Sechgova y algunos partidos de liga muy buenos, y sobre todo un partido de los playoffs que había pues muchísima gente. Claro, llegamos a 800 o 900 personas, pero que tiene capacidad para 1.200 entrados, está muy bien, ¿no? Yo pienso que nos ha faltado el tirón final de que el equipo fuera mejor y todo ese tanta lesión, el equipo no ganaba y la gente le costaba ganar. Hacía un buen partido, al otro ha sido un desastre y era por eso.
0: Esa irregularidad, ¿no? Sí.
4: Entonces, si el equipo engancha a la gente va más, ¿no? Y la gente lo que quiere es ver buen vóley y sobre todo que el equipo gane, ¿no? Y yo pienso que este año, si tenemos la suerte de no tener lesiones, creo que lo vamos a conseguir. Creo mucho en el entrenador nuevo. Y creo mucho la plantilla que ha montado Venancio Cuesta.
0: Luego te pregunto por el míster, por el del pasado y por el del futuro, por ese cambio de dirección. Pero, ¿qué parte del crecimiento del proyecto del Lelemann, desde que tú te llegaste, te hace estar más orgulloso? ¿Qué es el mayor logro hasta el momento? ¿Qué es lo que más orgulloso?
4: El mayor logro es que yo llego de rebote al voleibol como patrocinador, gracias al Valencia Club de Fútbol, más concretamente a Nil Murphy, no sé cómo le llamaba y tal. Y me engancho con el voleibol. Y entonces, cuando el equipo hace una temporada brutal, el playoff de ascenso asciende, yo no sabía qué hacer, seguir o qué hacer, porque claro, las necesidades en Superliga eran mayores económicamente, ¿no?
0: Claro.
4: Y entonces me plantearon que si apoyaba el tema o si no apoyaba, pues volvíamos para atrás, a la casilla de cero, que era volver a Superliga 2, ¿no? Entonces hay una persona muy determinante en ese momento, muy determinante, que no tenía, que estaba metido en el Levante Unión Deportiva de Fútbol, que era uno de los directores o gestores, o sea, que era Luis Cervera, ¿no?
0: Sí, que ahora es director de deporte.
4: Y Luis Cervera, que yo no lo conozco de nada.
0: Siempre muy vinculado al vóley, Siempre muy vinculado.
4: Sí, bueno, pero es que ha sido jugador de voleibol y entonces, bueno, sí, estás vinculado. Fue internacional, más dicho, lo hizo Juan. Entonces Luis Cervera se pone, cuando hemos conseguido el ascenso, me da la enhorabuena, me saluda y digo, yo no he hecho nada, yo no he jugado. Hay quien se pega los barrizazos y los comentazos de los chavales,
0: son los jugadores,
4: y el entrenador y tal, yo no he hecho nada, yo lo que apoyé, pues ya te digo, de rebote, por culpa del muchacho este, el singapurés este, que bueno, ya ha visto la lastra que nos ha dejado en nuestro Valencia, ¿no? Y de eso, no. Bueno, eso hay para hablar, vosotros habláis mucho capítulos y tal. Y Luis me empieza me acuerdo que iba para allá, para jugar, la gente me felicitaba, no sé por qué, me decía, pues yo no soy el presidente, el presidente, que era Hipólito, y tal, y Luis empieza, no, es que usted, me ha hablado usted, que tiene que pensar, que la apuesta, que estos 35 años no hayamos conseguido llegar a la Superliga 1, gracias a usted, que yo no he hecho nada, que he puesto el dinero, los que han jugado son los chavales, y el entrenador, que entonces era Pablo Díaz, que lo hizo fenomenal, que ahora es el segundo nuestro, y y yo tal, y entonces empieza a machacarme, que tal, que intenta apostar, que tal, que no se mata, que tal, tal, tal. Y al final pues aposté. Pero fue como un pepito grillo, ¿eh? Me cascó el cerebro de mala manera. Y yo decía, pero este quién es, y no, yo, este no tiene nada que ver en el voleibol, porque este, yo lo conocía, lo había visto en el campo Levante.
0: Sí. Sí, sí,
4: que trabaja en todo el campo Levante. Luego me entero que es jugador de voleibol, uh-huh, interesado por España, y un gran amante del voleibol, sí, y un gran amante de todo el deporte en general.
0: Te pregunto por también...
4: Muy levantinista.
0: Sí, pasó por el Valencia, pasó por el Levante, ahora está en la Generalitat como director de deporte, Luis Cervera, y que, bueno, pues oye, nos acabas de contar que fue clave, ¿eh?, en esa continuidad tuya como
4: presidente. Sí, fue un papito grillo, no te puedes imaginar, decía, qué tío más pesado, decía yo con cariño, qué tío más pesado. Y también una persona que también, pero con más discreción, incidió en el... en que la apuesta por el voleibol y que me ayudó cuando la separación con el voleibol Valencia fue también María Jerez. Otra también del voleibol.
0: Sí.
4: Una gran amante del deporte. Pero Luis fue el que más pesado, decía yo con cariño, el tío más pesado. Y también una persona que también, pero con más discreción, incidió en que la apuesta por el voleibol y que me ayudó cuando la separación con el voleibol Valencia fue también María Jerez. Otra también.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
7: De tu a tu.
8: No, I turned wrong. Left your heart torn.
3: Tot l'esport a...

0: Son les 2 i 35 minuts, continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio i anem amb la xarxa esportiva perquè avui tenim convidades així en la taula. Abans recordar que estem pendents de la Liga Futures, dels resultats dels xiquets, dels xiquets valencians. Bueno, pues, ens quedava saber com li anava a l'Elx i al Villarreal. Pues, la bona notícia és que l'Elx li ha guanyat en penals al Barça i que el Villarreal, la mala notícia, ha caigut davant l'Alavés en penals després d'empatar tots dos a 0-0 al partit. Així que, en quant a esport en directe, és el que tenien que actualitzar. I avui en la xarxa esportiva posem el focus en bueno, pues la nova generació. Jo vull incluir-me en aquesta nova generació encara, perquè no he arribat als 30, bueno, pues vull incluir-me. Però bueno, jo no soc creador de contingut, això és de veres. Elles sí, estan trobant el seu espai en les xarxes socials d'una manera diferent per a contar l'esport i avui ens acompanyen Bea Blasco i Inés Miró, que són dos joves periodistes. Inés encara està acabant la carrera, imagineu-vos si és jove. I amb elles pues, parlarem del gran moment que viu el futbol femení espanyol, de l'impacte de la selecció espanyola, del domini del Barça, també de lo més pròxim en la nostra terreta de bueno, pues, malauradament el descens del Llevant, de l'ascens del València Club de Futbol a la Lliga F i bueno, pues, del paper també del Villarreal en aquest creixement del futbol femení valencià. A més, també volem conèixer la seva història personal, com naix la passió pel periodisme, com van arribar a ser amigues, bueno, tot el que té que veure en la seva experiència en el periodisme. Així que benvingudes a la taula, Inés Miró, què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bea Blasco, què tal, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Benvingudes les dos i anem a començar, si vos sembla bé, en com es vareu conèixer les dos, perquè jo crec que té molt a veure el Ciutat de València en esta història, no?
2: Cierto, sí. Nada, fuimos a cubrir el Levante-Barça, que lo hicieron en el Ciutat de València. Y nada, pues coincidimos allí. Inés a mí ya me seguía de cuando yo acabé la carrera, porque yo empecé un blog. Uh-huh. Y nada, pues fue precisamente Inés la que se acercó a mí y me preguntó quién era. En ese momento es verdad que no hablamos mucho.
1: No va a hacer cas, no va a hacer gens de cas en ese partido. ¿Te
0: fumas?
2: Sí.
0: ¿La fumares?
2: Un poquito. Sí, pero bueno, luego ya coincidimos en un curso que hemos hecho juntas, también nos hemos visto más partidos y a partir de ahí pues empezó nuestra relación de amistad, digamos, ya.
1: I hem passat d'ahir a estar tots els dies juntes.
0: Sí.
1: Que la veig més a ella que a la meva família, segur.
2: Sí.
0: Bueno, això també està bé,
1: Fent
0: amistats i en un gremi que normalment te porta, entre cometes, a aquesta confrontació de, bueno, pues de competir per la notícia, de pues, tindre amistats també està molt bé, no?
1: Sí, també jo crec que és cert que en el futbol femení té una cosa molt positiva, que és que tot el món s'ajuda molt entre si.
0: És més solidari, tens raó.
1: Sí, molt, raó. I també en companys, periodistes, ho he viscut en Paula, sempre m'ha ajudat en tot el que necessite.
0: Un abraç a Marolín, esta nit ve al 90 minuts.
1: Pues mira, sempre m'ajuda i no sols ella, també quan hem coincidit amb altres periodistes, tots ens han ajudat un montó i s'agraeix molt.
0: Com esteu vivint el moment actual del futbol femení espanyol? Perquè no sé si esteu d'acord en que l'afirmació seria que estem en el millor moment de la història del futbol femení espanyol. Què és el que ha canviat en aquests últims 5-10 anys per a que el futbol femení, en el cas d'Espanya, es col·loqui a l'elit? Però què és el que s'està fent també i per què estem en aquest moment de futbol femení espanyol?
1: Jo crec que sí que és un dels millors moments, probablement des de que van guanyar aquell Mundial, sí. Que sempre convé recordar-ho, i més ara que ve el masculí, sempre cal recordar que en tenim dos, que van guanyar
0: que
1: el Mundial.
0: Que més enllà de lo que va passar, que guanyarem el Mundial, no?
1: Sí, en el gol d'Olga Carmona.
0: Sí.
1: I crec que l'explicació principal és que és la primera generació de futbolistes que ha arribat a aquestes cites que s'han pogut dedicar al futbol femení de manera professional.
0: Viure d'això, no?
1: Correcte. I poder dedicar-se a això amb un cos tècnic preparat i adequat, amb unes jugadores, un equip que té aquesta meta, no? Perquè al final, antes, jo crec que la meta de la selecció espanyola no era en cap cas guanyar un Mundial, tan sols classificar-se, ja era un repte, i ara no, ara és guanyar-ho, la selecció espanyola és favorita, Correcte. Entonces jo crec que sí que es veu molt, molt ese canvi. Per exemple, en el Futbol Club Barcelona es veia amb jugadores com Melanie Serrano, que va ser una de les pioneres, que ja va començar treballant i entrenant a la vegada en, a les últimes hores del dia en camps que ningú entrenava allí. I després tens a jugadores com Alexia, com Aitana i altres que venen ara que ja no ho han viscut o no tant, no? Perquè sí que és cert que ha sigut una generació que els ha tocat lluitar molt pel futbol femení, no sols dins del camp, desgraciadament també fora, i crec que és una de les explicacions a aquest moment.
0: Bea, tu com ho
2: veus? Sí, no, jo estoy de acuerdo con Inés que al final el Mundial ha sido el punto de inflexión para este crecimiento del fútbol femenino.
0: El escaparate, ¿no?
2: Sí, más allá de lo que pasó, al final es que ganaron un Mundial, que se dice pronto. Y el Barça, a lo mejor también el momento que está viviendo el Barça, también es lo que está arrastrando mucho a ese crecimiento del fútbol femenino y que ahora mismo el fútbol femenino en España esté en la élite. Ahora tenemos récords de asistencia en los estadios. Está claro que se ve en el Barça, pero por ejemplo el otro día en el Puchades se agotaron las entradas en el ascenso. Pues quieras o no, aunque sea un estadio más pequeño, se nota que la gente ahora quiere vivir también el fútbol femenino. Más allá del récord de asistencia, pues está la visibilidad que se le está dando ahora. Aún queda mucho por hacer, pero es verdad que se le está dando muchísima más visibilidad a todo lo que viene siendo el fútbol femenino y ya a las jugadoras, a las propias jugadoras que las hacen protagonistas de muchas historias. Y luego, pues el tema de hacer un álbum de cromos, que eso cuando éramos pequeños, eso era imposible. Yo me acuerdo de hacer.
0: Tienes que comprarte el de la Liga, el de
2: yo me acuerdo de con mi hermana comprarme álbumes de cromos de la Liga masculina. Claro. Y ahora me estoy comprando el de la Liga femenina, y muchos niños pequeños se compran el de la Liga femenina por los referentes que tienen.
1: La quiniela. També.
2: La quiniela,
1: l'entrada t'enguanya.
0: Fa no res, sí.
1: Correcte.
0: Sí, sí,
1: que són al final xicotets detalls, però que creen afició i també seguiment. I també crec que a la gent li agrada molt sentir-se partícips de la història. I així poden sentir-se partícips de la història, perquè vas creixent també.
0: Heu parlat de dos vessants, jo crec, de dos caps visibles de que estan tirant del carro en quant al futbol femení, que són la selecció espanyola i el Barça. Però, clar, estan tirant del carro, però darrere també estan espentant molts clubs, però clar, és que aquestes són, o sea, són una barbaritat, la Serie Espanyola, el Barça, pues, són els equips que de veres jo crec que arrosseguen tot aquest fandom de futbol femení, no? En les Champions, final de Champions, els finals de Eurocopa, de Mundial, vull dir, són l'èlit de l'èlit.
2: Sí, no, al final es eso, la selección, todo lo que se ve de la selección femenina, todo lo que se ve del Barça es lo que está arrastrando al fútbol femenino. Y ya, pues, es que ver una Champions hace no sé cuántos años era imposible, una Champions femenina. Yo me acuerdo de leer un libro donde las jugadoras, ya por el equipaje que llevaban, ya tenían problemas. Los campos horribles, el vestuario que no tenía ni agua ni luz. Entonces ahora tener a dos equipos, bueno, la selección femenina y el Barça, que están arrastrando todo ese fútbol femenino, al final también está haciendo crecer la Liga F. Porque la Liga F ya no es que esté creciendo gracias al Barça, sino también que está creciendo gracias al Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que ahora puede ir a Champions. Al final los equipos en sí también están creciendo mucho, y yo creo que de cara al futuro, más allá del Barça y la selección femenina, se va a poder hablar de los demás equipos.
0: Yo creo que ha canviat inclús el model, no? de futbol femení també.
1: Sí, jo crec que també hi ha una afirmació que es diu molt, no? Que el Barça desvirtua certament la Lliga, perquè sempre saps que guanya el Barça.
0: Home, a veure, vull dir, basant-se en les dades pot ser, perquè és que perden un partit a l'any.
1: Sí, però és que jo crec que el problema no és el Barça.
0: No, clar.
1: O sigui, el Barça estan no pot baixar el nivell, clar, perquè després ve Champions i perds, que va passar l'any passat, va perdre contra l'Arsenal.
0: Cal pujar
1: la resta, correcte. Sí que és cert que ells van apostar molt abans, amb aquella primera Champions que es va perdre contra el Lyon 0-4. Casualment s'ha tancat un poc el cicle guanyant al Lyon, i 4-0, vull dir, s'ha tancat un poc.
0: Estem empatats, no?
1: Ara ja s'ha tancat el cercle, però sí que és cert això, que crec que el que han de fer és pujar la resta. No es pot permetre el Barça baixar, però tampoc cal, és a dir, és la resta el que ha de pujar.
0: Us pregunto per ara les xarxes socials i el contingut, perquè funciona el futbol femení en xarxes socials? Què tipus de contingut és el que consumeix més la gent? Què és el que esteu fent en este moment en el que se va donar compte de que unint les vostres xarxes socials o les vostres idees, què és el que més funciona de cara al futbol femení en xarxes?
2: A ver, yo que empecé ya cuando acabé la carrera, hace 2 años, empecé enseguida con las redes sociales y yo sí que me he dado cuenta pues que es verdad que contenido de fútbol femenino hay poquísimo. Entonces es verdad que
0: Que es un nicho de mercado que puedes...
2: Sí, claro. se diferencia mucho a las personas que hacen el contenido de fútbol femenino. En nuestro caso, yo, por ejemplo, empecé haciendo explainers, que, bueno, para que la gente,
0: para la gente que somos muy mayores,
2: lo entienda, nada, simplemente ponerte la cámara y hacerte un guión y explicar pues alguna información, o yo, por ejemplo, me centro
0: un
2: mucho...
0: Un video selfie,
2: Sí, en las curiosidades, para que la gente pues sepa del fútbol femenino y sepa que existe una Liga F, que existen unos equipos femeninos y que se están consiguiendo cosas en el fútbol femenino. Entonces, nada, entre nosotras, pues... Hacemos también, funcionan mucho el tema de los retos, también funcionan mucho...
0: De hacer partícipe a la gente, ¿no?
2: Preguntar a la gente funciona mucho, porque además es verdad que, bueno, nosotras lo hemos notado en el Puchades, que la gente sí que te deja preguntar, o sea... Tú vas a una persona y le dices, ¿te puedo hacer una pregunta? Enseguida se ofrecen para preguntar. Eso muchas veces yo creo que es el mayor problema para hacer los vídeos, porque al final también no es fácil el plantarte delante de una persona y decirle, oye, te voy a preguntar esto, te voy a grabar, puedes participar, porque hay muchísima gente que te dice que no. Entonces, encontrar ese nicho también en los partidos es lo que a nosotras también nos ha hecho pues juntar nuestros perfiles y decir, vale, vamos a hacerlo juntas. Y más allá de lo que hacemos la una y la otra, pues tirar por algo que a lo mejor no se ve en las redes sociales.
1: També és cert que l'aficionat del futbol femení és molt fidel. I això és un punt a favor. És a dir, sí que és cert que igual de primeres no creixes en seguidors tan ràpid. Jo ara faig un vídeo parlant del València masculí i probablement, per poc que diga, aquest vídeo va funcionar. Perquè hi ha una massa molt gran, perquè...
0: Perquè el mercat ja està molt establit fa molts anys.
1: I també els algoritmes...
0: Potencien més el futbol masculí?
1: Jo crec que sí, perquè saben que... Vull dir, al final associen un contingut a uns perfils.
0: I n'hi ha més perfils, no?
1: Identifiquen que hi ha més perfils, o que hi ha més persones a les que poden obrir aquesta porta. Però... La part positiva és que la persona que tu comença a seguir-te pel teu contingut parlant en futbol femení es queda. Es queda i està. I crec que és una part molt, molt important i sobretot en xarxes, que la fidelitat és clau.
0: Ara continuem parlant de xarxes i del vostre contingut, però parlant del futbol valencià, vull ficar damunt la taula 3 equips que estan un poquet en el panorama, no?, més proper a l'èlit o en l'èlit, com és el cas primer del Llevant, que damunt vos va unir, no?, el Ciutat de València, que és un poc també un dels clubs en més solera en el futbol femení, que ens ha acostumat a estar dalt, que pues, per desgràcia en els últims anys pues, la no aposta en este cas ha fet que el Llevant s'acomiade de la primera divisió i vull preguntar-vos per ahir què explicació li doneu a aquest descens del Llevant i si creieu que el projecte pot tornar a la Lliga F pronte, perquè jo recordo l'altre dia Pablo Sánchez, el president del Llevant, dia que no es ven, ha estat en venda el Llevant femení, però que no van a vendre-lo i que més enllà de no vendre-lo que volen fer un equip per a tornar a primera.
1: A veure, la situació del Llevant és complicada.
0: Estava mirant la cara tot el rato que estava jo fent l'exposició, dic, per algun costat va a tallar-me i va a tallar algun cap.
1: No... Jo és que la situació del Llevant és complicada, al final és un dels clubs històrics del futbol espanyol i veure'l en segona divisió crec que no ho mereix. Llevant com a institució, com a club que va apostar en el seu moment, crec que el seu problema principal és que el Llevant va apostar quan ningú ho feia i quan tot el món està clavant diners,
0: deixa de
1: fer-ho. i és molt complicat quan, quan tots van i tu ja no, és que no va, ja no és que no vagis o és que frenes o no vas tan ràpid. I això té la conseqüència que té per mi. Ojalà pujaren ja, vull dir que no estiguen ni una temporada i baix perquè crec que no ho mereix, i que és un club que dona molt al futbol València.
0: Bea.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo con Inés, la verdad. O sea, es, al final el Levante es un equipo histórico en el fútbol femenino, son las pioneras del fútbol femenino valenciano, y es una pena encontrarse que, pues, que desciende, que se va a segunda y que no va a tener esa cierta visibilidad que le puede dar la Liga F y que se merece un club como el Levante. A ver, ojalá suba a primera el año que viene, al igual que le ha pasado al Valencia. El Valencia parecía que era un proyecto que no daba nada por el femenino y resulta que lo han dado y han subido de un año para otro. Entonces, queremos confiar, las dos queremos confiar que el año que viene el Levante pueda subir a primera división y que tengamos un derbi valenciano, porque...
0: Com ha hagut molts anys, no?, que s'ha estat ixe derbi. De fet, el que ha pujat este any, no deixem la primera divisió sense equips valencians perquè ha tornat el València.
1: Menys mal, perquè en Bella sense feina. Ho estava passant realment mal, en Bella sense res per fer.
0: Què vos sembla l'ascens del València?
2: Uy, yo lo viví, sí, yo lo viví con mucha tensión.
0: No, si estabas darrere de mí, sí. Me recuerde.
2: Muchas taquicardias, pero fue increíble, pero porque yo creo que también fue por cómo se desarrolló el partido. Porque al final...
0: Pero el guión, ¿no?
2: Claro, porque al final tú te lo ves que ya ves que el Valencia va a quedarse en segunda y llega el último minuto y ese gol que marcó Leire Monente, al final dices, ostras... Estaba dando yo aquí por hecho que se queda en segunda y va a subir, o sea, va a volver el Valencia a Liga F.
0: Le valía el empate, es que un gol era clave, fundamental.
2: Exacto, y pues yo creo que lo que ha dicho Inés ha sido épico, el ascenso a primera división del Valencia, y ahora pues esperemos que al final el proyecto continúe así y que siga reforzándose para ello.
1: I ara que esmentes l'empat duríssim per al Villarreal.
0: Sí.
1: Perquè...
0: La cara i la creu, clar.
1: Sí, és cert que el Villarreal, per mi, va eixir al partit molt més posat que el València, sobretot la primera part.
0: Sí.
1: Molt més. Va anar a jugar el partit que havia de jugar. I jo crec que el Villarreal no s'ha quedat en segona per demèrit seu. O sigui, no. Van fer el que havien de fer. Sí que és cert que igual n'hi caldria valorar, no? Ja tens el factor campo, sumar-li també que un empat també el val, no, vull dir, aquestes coses, però al final és el futbol, són les normes, cal assumir-les, i una llàstima, tant de bo haguem pujat els dos. Jo crec que l'escenari idíl·lic haguera sigut el València o el Villarreal, més igual quin. Ascens directe
0: i
1: l'altre play-off. Sí. Però bueno, no ha pogut.
0: Va ser una situació curiosa també, la del play-off, en els filials que es clavaren. I
1: sí, final, la segona és d'estudi també. Clar. La segona femenina és d'estudi.
0: Vos pregunte per vosaltres, en la vessant professional, en la vessant vocació, quan vareu decidir que volíeu ser periodistes?
1: En el meu cas, la història està relacionada des del principi amb el futbol femení. Jo no sabia massa bé, de fet, vinc del batxiller científic de la salut, vull dir, jo vinc de fer química i biologia. I un dia vaig veure el partit de Supercopa d'Espanya que va guanyar l'Atlético de Madrid precisament contra el Llevant, en el que alça la Copa Virginia Torrecilla, que estava travessant pel seu càncer,
0: moment
1: especial, i jo ahí ser el batxiller científic de la salut, vull dir, jo vinc de fer química i biologia, i un dia vaig veure el partit de Supercopa d'Espanya que va guanyar l'Atlético de Madrid precisament contra el Llevant, en el que alça la Copa Virginia Torrecilla,

0: Una periodista esportiva referent.
1: Isabel Fornet.
2: Jo, Sandra Riquelme.
0: Instagram o TikTok?
1: TikTok,
2: Instagram.
0: Partit més emocionant que hàgiu vist?
1: El ascenso a primera del València.
2: La final de la Champions femenina en Bilbao.
0: Un esport fora del futbol que vos agradaria contar?
1: El atletismo.
2: Jo, natació.
0: No, no està mal. I una paraula per a definir el vostre projecte juntes?
1: Complicitat.
2: Complicitat. Sí, sí.
0: Per a tancar, deixeu-me les vostres xarxes socials per a que la gent vos pugui seguir, vinga.
2: El meu és Inés F. Miró i ja està.
1: I el meu, Bea Blasco, con tres es.
0: Pues ahí está, Bea Blasco en tres es i Inés F. Miró per a seguir-les en xarxes. Són les 2:59, se'ns acaba el temps, hauria estat una hora més parlant amb vosaltres, així que gràcies Inés, gràcies Bea.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies.
0: I vos deixem amb els companys dels serveis informatius. Nosaltres tornem a les 3:30, sí, en més Punt a Punt, en A Punt Ràdio.
3: Punt a Punt. Esport en estat pur.
4: Són les 3. Esprada, com estan? Salutacions en este dissabte 6 de juny, primer dia de la visita històrica del Papa Lleó XIV a Espanya, en què recorre Madrid, Barcelona i les Illes Canàries en el seu quart viatge apostòlic i primer que realitza a un país europeu.
5: Mensaje que en cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, tiene un sentido particular, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto por cada ser humano.
4: Primeres paraules del Papa, que ha dit també que vol abraçar el dol migratori, i com ha desvelat avui mateix el dolor de les víctimes d'abusos al si de l'Església. De fet, durant el vol ha admès als periodistes que la pederàstia en l'Església és una ferida encara oberta. Sumari i comencem.

0: El Pontífex està a hores d'ara a l'Anunciatura Apostòlica després d'haver estat amb les autoritats al Palau Reial, on s'ha fet la cerimònia de benvinguda. Lorena Diego està a Madrid. Bona vesprada, eres els nostres ulls. Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Ha sigut un matí frenètic en l'agenda del Papa. Després d'abandonar el Palau Reial, ha vingut en Papa Mòbil pels carrers més cèntrics de Madrid i ha baixat del Papa Mòbil just en l'Audiència Nacional. Ahir ha agarrat un vehicle privat cap a l'Anunciatura Apostòlica, on es troba ara mateix descansant, perquè esta vesprada hi haurà una trobada amb representants de Càritas i també una vigília amb joves en la plaça de Lima. És una agenda que comença així a Madrid, que durarà tots aquests dies, després continuarà a Barcelona i continuarà en Canàries. El dispositiu policial és tan gran, els agents ens diuen que ens han estat preparant durant mesos.
0: Moltes gràcies, Lorena. Agents preparants i molta il·lusió per als més de 1.700 valencians que han matinat avui per viatjar fins a Madrid i acompanyar el Papa en la seva primera visita. La majoria ha fet el trajecte en autobús i tornaran esta nit després d'una jornada històrica. I canviem de tema. Els sindicats de l'ensenyament en vaga demanen temps per analitzar l'última proposta de la Conselleria. Inclou un augment de plantilla i 1.000 milions més del que demanaven inicialment els sindicats.
2: Sí, la reunió d'ahir entre sindicats i conselleria va deixar diversos titulars, entre ells la millora de la proposta econòmica global, també la millora pel que fa a la reducció de ràtios i a l'augment de contractació de personal. Quant als salaris, es manté l'oferta de la conselleria de pujar 200 euros, però concreten que l'augment de l'IPC s'aplicarà tot el sou i no només alguns complements. Mentrestant, es manté la protesta, l'acampada de protesta, així a la plaça de la Mare de Déu i dilluns ja convocada una nova reunió entre educació i sindicats.
0: I el que escolten ara? Són xiulis del públic pel baix volum de les actuacions del Festival de les Arts. Fins i tot artistes com Leire Martínez abandonaren a nit l'escenari per les queixes dels assistents. Arranca així amb polèmica l'edició d'enguany de les Arts protagonitzada per la sentència que obliga a reduir el nivell del soroll. Esta vesprada continuen els concerts. I en els esports, avui el nostre principal argument en futbol és el Castelló. Raül Pina, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada, Imma. Les 9 de la nit a Castalia, partit d'anada d'eixa primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió del Castelló, que s'enfronta a l'Almeria. El tècnic orellut, Pablo Hernández, reconeix així el nivell del rival de l'Almeria.
4: Per a mi, la millor plantilla de la categoria. Y bueno, tienen la ventaja de que han quedado tercero, como dices. Eso les da pues el jugar la vuelta en casa y en caso de empate pues no llegar a los penaltis y sean ellos los que pasen. Pero bueno, ahora no, mismo no pensamos mucho más allá de intentar ser nosotros, de intentar nosotros sacar nuestra mejor versión.
3: Quant a les baixes, Jeremy Melot per lesió i els internacionals Mabil i Sipenga són els jugadors que no estaran en el partit.
0: Més esports després amb tu, Raül Pina. Moltes gràcies. I després de les pluges de divendres, parlant de l'horatge, avui i demà toca temps més estable i amb temperatures més altes que divendres. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
5: Hola, bona vesprada. Efectivament, horatge ben diferent el que tenim avui del que teníem en la jornada d'ahir. Avui les temperatures ja estan superant els valors d'ahir, les màximes estem en valors entre els 25 i els 27, 28 graus cap al litoral, i ja tenim valors que superen els 30 en zones interiors de València i també de l'interior d'Alacant. Vesprada amb més núvols que este matí. Tenim núvols mitjancials que aniran augmentant i també cúmuls que estan creixent a hores d'ara i des del matí cap a les muntanyes d'Alacant i cap a l'interior de Castelló. És probable registrar algun ruixat o fins i tot alguna tempesta punt cap a l'interior de Castelló, serien fenòmens molt locals, però és probable registrar alguna precipitació. Demà diumenge, un dia amb molts núvols de matí. De fet, iniciarem demà la jornada amb un cel ben carregat, núvols baixos cap a les comarques del Golf de València, centrals i també cap al nord d'Alacant, i no descartem alguna precipitació dèbil. I aixòs núvols demà aniran trencant i demà al migdia lluirà el sol, de nou amb núvols que creixeran de vesprada cap a l'interior de Castelló. Demà les temperatures, com les d'avui, o un poc més baixes. Demà màximes entre els 26 i els 29-30. Esta vesprada, com comentem, de moment sol, amb temperatures més altes que les d'ahir, i a mitja probabilitat esta vesprada d'algun ruixat puntual cap a l'interior nord de Castelló.
0: Amb el suport de Sofía Álvarez en el control del so, els parla Inma de la Concepción, i quan són les 3 i 6 de la vesprada, entrem en matèria.
6: A punt. Les notícies del cap de setmana.
0: Primeres hores d'un viatge del Papa per diversos punts d'Espanya, on el pontífex recorrerà prop de 2.500 quilòmetres. El matí ha començat amb una recepció oficial amb el rei i una trobada amb les autoritats al Palau Reial. Xavi Carrau.
7: Entre repic de campanes ha arribat al Palau Reial, que és on s'ha fet la benvinguda oficial a Lleó XIV. Com toca en tractar-se d'un cap d'estat, els reis l'han rebut al pati d'armes amb les formacions de gala de la Guàrdia Reial. Allí ha saludat per primer cop la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Himnes oficials i salves d'honor. No ha faltat de res, fins i tot ha passat revista a la tropa. Ja a l'interior del palau i després de pujar l'interminable escala principal, els reis han fet d'anfitrions i de guies. Primer l'han acompanyat fins al Saló del Tron, comentant cada detall, i després al Saló Gasparini. Allí, primera reunió privada entre el pontífex i la família reial al complet, tot abans de la recepció a les autoritats que s'ha fet al Saló del Tron. Entre ells, el president de la Generalitat, Pérez Llorca. No han faltat els expresidents González, Aznar i Rajoy. En el discurs de benvinguda en el Saló de Columnes, el rei ha destacat que
8: la dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos. Porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia.
7: Y el pontífex ha fet una crida a la civilización del amor.
9: Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor. Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo.
7: Tot un desafiament que obliga, diu Lleó XIV, a l'enteniment i no a la confrontació.
0: Gràcies, Xavi. Primera parada d'una estada a València i a Espanya, que ara s'expliquen Rosa Mateu i Àngel Hernández.
10: A les 6 de la vesprada, el Papa visita un centre d'acollida de persones sense sostre de Càritas. El primer desencontre és amb persones en situació de vulnerabilitat que tenen este viatge amb un marcat vessant apostòlic i social. I a les 8 i mitja de la nit, primer acte multitudinari i un dels més emotius, la vigília d'oració amb els joves a la plaça de Lima.
11: Diumenge a les 10 del matí, el pontífex celebra la Santa Missa a la plaça de Cibeles i després presidís la processó del Corpus Christi. Estos seran, sens dubte, els actes més massius de la visita. Preveu l'arribada de 1,5 milió de persones. De vesprada tanca el dia amb una trobada al Movistar Arena amb el món de l'art, la cultura, l'economia i l'esport.
10: Dilluns de matí, Lleó XIV rep el president Pedro Sánchez a l'Anunciatura i després es desplaça al Congrés dels Diputats en una trobada amb parlamentaris. Ja de vesprada, el Papa resarà a la Catedral de l'Almudena en un acte senzill i a les 7, trobada amb la comunitat diocesana al Santiago Bernabéu.
11: Dimarts arriba a Barcelona al migdia i visita la Catedral. De vesprada a les 8, vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el tercer acte multitudinari d'este viatge.
10: Dimecres visita al centre penitenciari Briançú, una trobada breu però significativa que protagonitzaran les recluses de la presó. Després, res del Rosari a l'Abadia de Montserrat. De vesprada, un acte molt esperat, la celebració de la Santa Missa a la Basílica de la Sagrada Família, on tindrà lloc la inauguració de la Torre de Jesucrist. Un esdeveniment històric que coincidís amb el centenari de la mort de Gaudí, arquitecte d'este temple en procés de beatificació.
11: Dijous, el Papa abandona la península i arriba a l'aeroport de Gran Canària poc abans de les 11. A continuació, té un significatiu acte al port d'Arguineguín, on resarà pels milers de migrants que han mort en la ruta atlàntica, una de les travessies més perilloses d'arribada a Espanya. Allí atendrà migrants i persones involucrades en els rescats i ja de vesprada, a les 6 i mitja, celebra una missa multitudinària a l'Estadi de Gran Canària.
10: Divendres, últim dia d'este viatge apostòlic, es desplaça fins a Santa Cruz de Tenerife i a les 9 i mitja del matí té un nou encontre amb migrants, en este cas amb les 500 persones acollides al centre Las Raíces. Abans del comiat, amb missa al port de Santa Cruz. Així tancarà Lleó XIV estos 7 dies de visita apostòlica a Espanya.
0: actes que de segur seguiran algunes de les 1.700 persones que han eixit este matí de la Comunitat Valenciana per acompanyar el Papa. Han eixit a les 8 del matí i ha estat amb ells Sònia Silvestre.
12: Sí, amb uns 10-20 minuts de retard han eixit els 11 autobusos que iniciaven camí des de l'Avinguda dels Tarongers de València i a Torrent més de 100 persones encara han matinat més perquè s'han citat abans de les 7.
13: Tot està anunciat com un caos, com a molt de tràfic, com a molta aglomeració i molta gent, per això volem eixir pronte.
12: Una vegada més, la gent jove s'ha mobilitzat per assistir a un encontre amb un papa. Els inspira un missatge que senten que els interpela directament.
14: Literalmente lo que dice el lema, alza la mirada y mira quién tienes delante y conecta con los que tienes alrededor tuyo.
15: Un papa que está como muy metido con esta generación y yo creo que pues nos hace mucha ilusión conocerle.
12: Les expectatives, les altes expectatives han sigut l'antídot contra el cansament.
16: Paraules que haig de dir-nos i també el moment d'oració presidits pel Sant Pare, que van a ser moments super emocionants que pense recordar tota la vida.
12: En un dia de compartir una manera de viure.
17: Tanta gent jove, disfrutant, riguent-se, jugant a les cartes, parlant-se, i dius, collis, pues no estic a soles.
18: La festa hecha para compartir-la, para disfrutar-la todos juntos.
12: I també un desig.
19: Que el Sant Pare mos toque el cor, mos faça algo i que vingam en una nova manera de veure la vida.
0: Una manera de veure la vida que ja es viu als carrers de Madrid, on està la nostra companya Lucía Mas. Bona vesprada. Quines són les aspiracions d'aquestes persones amb les quals tu has parlat?
20: Pues bé, aquí a la plaça de l'Armeria on ens trobem hem viscut una jornada carregada d'emoció per als milers de fidels que s'han concentrat des de primera hora als voltants. El primer moment d'emoció ha sigut quan jo 14 ha posat el primer peu a Barajas i així les campanes han començat a repicar, però el gran esclat d'alegria s'ha produït a l'arribada del Papa al Palau Reial, vora les 11:10. L'entrada del seu vehicle ha sigut rebuda entre aplaudiments, crits i càntics, molta emoció entre els assistents que portaven hores esperant, però ha sabut a poc perquè entrava a Palau en cotxe blindat, així que calia esperar al final de l'acte amb els Reis, perquè ara sí el Papa Lleó XIV anava a eixir amb el seu papa mòbil i es deixaria de veure pels seus fidels. 2 hores d'expectació continguda a la plaça de l'Almeria, fins i tot silenci expectant, i vora a la 1:20 començaven les campanes a sonar i anunciava que a la 1 ha eixit el Sant Pare de la plaça amb eixe papa mòbil i la multitud ha tornat a esclatar d'entusiasme en vist en descrit que resaven visca el papa. Fins i tot hem vist nombrosos fidels que han anat corrents darrere de la comitiva per intentar seguir-la. Entre els assistents, centenars de valencians, hem parlat amb un d'ells que ens deia: ha sigut un dels dies més emocionants de la seva vida.
21: Només se va dir la notícia de que el papa venia, seria molt van ficar en marxa, perquè ha sigut en molt poc de temps. Pràcticament en 2 mesos i mig ho han tingut que organitzar tot.
22: No, nosaltres mos ho ha organitzat tot, la diòcesi, entonces teníem l'hotel ja preparat i tot, i hem vingut en l'autobús.
21: En els joves hem comptat en la col·laboració de col·legis i de parròquies que els acollissin per aquesta nit puguen descansar allí i que així pues, no tinguin que gastar-se diners.
23: Nosaltres hem celebrat l'Eucaristia i immediatament ja hem vingut a veure si podem veure per primera vegada el papa, perquè imaginem que el podrem veure esta vesprada en la vigília i també demà en la missa, però ja hem volgut només vingar a Espanya i aplicar-se al Palau Real, pues poder veure-lo i poder manifestar-li el nostre i la nostra esquina.
0: Els sindicats de l'ensenyament demanen temps per analitzar l'última proposta de la conselleria. Dilluns a les 10 del matí ja prevista una nova reunió per a intentar desbloquejar les 4 setmanes de vaga. A nit passada, a les 9, acabava la reunió de més de 6 hores diferida en directe en què la conselleria presentava una nova proposta, vora 3.400 milions d'euros d'inversió en 4 anys. Escoltem la consellera Carmen Ortí.
24: Jo crec que és la més ambiciosa de les que en esta comunitat s'han treballat.
0: Fins i tot el sindicat majoritari reconeixia avanços, com explicava Lluís Navarro, de l'equip negociador de l'STPB.
25: Sí que han hagut canvis significatius, ara cal valorar-los en alguns aspectes, si són adients o si no.
0: Però els sindicats retreien a la conselleria no haver tingut el document abans de la reunió per a poder estudiar-lo com havien demanat. José Seco és del CESIF.
26: Un documento de tanta enjundia no puede ser decidido por dos representantes de un sindicato sin consultarlo en nuestro caso con el comité.
0: I els 3 sindicats majoritaris es mostraven molt crítics amb el format de reunió triat per educació. Txelo Valls és secretària general de Comissions Obreres d'Educació.
27: Els feedbacks que ens han arribat de fora és que s'estava fent
1: un discurs més bé polític de cara a les eleccions.
0: Les novetats de l'oferta d'educació són baixada de ràtios en menys temps, més de 7.000 professors en 4 anys, més diners per a infraestructures, i es va tornar a parlar de salaris, tot i que es manté la pujada de 200 euros. El que canvia és que l'augment de l'IPC s'aplicarà a tot el sou i no s'obre un complement. A pesar que s'acosten postures, encara hi ha qüestions encallades, com la del valencià Maite Tarazona, és secretària d'Ensenyament d'UGT.
2: Saben que hi ha punts que estan ahí atascats i que no pareix que vagin a millorar, com el tema del valencià, per exemple.
0: Dilluns a les 10 del matí, nova reunió, dia en què s'encetarà una nova setmana de vaga indefinida i ja en van 5. I canvien de tema, escolten ara els xiulis del públic pel baix volum de les actuacions del Festival Musical de les Arts a València. Arranca així amb polèmica l'edició d'enguany de les Arts, protagonitzada per la sentència que obliga a reduir el nivell de soroll. Esta vesplada continuen els concerts. Una situació que es veia vindre, Victòria Massó.
3: Sí, perquè la polèmica s'emmarca en la batalla judicial que va guanyar el veïnat de la zona. Una sentència que obliga l'Ajuntament a complir fil per randa l'ordenança del so si no vol afrontar multes econòmiques. El resultat, que tots els festivals de música que se celebraven en la Ciutat de les Arts aquest estiu han canviat d'ubicació, excepte el de les Arts, ahir, primer dia, amb limitació de so. Resultat este.
4: Si pueden poner subtítulos que no se oye.
5: Es que no se escolta res.
6: Es una absoluta vergüenza. Han tenido meses para cambiarlo, sabían que no se va a oír y así no se puede hacer un festival en estas condiciones. Es un engaño de la organización.
3: Hoy la alcaldesa de València, María José Catalá, se explicaba davant el malestar del públic.
8: Han sido pues Caxa y los promotores los que, a pesar de esa situación, han decidido mantener el festival en ese emplazamiento. Yo llevo advirtiendo desde el 25 de marzo que nosotros tenemos una sentencia, desgraciadamente, que cumplir.
3: De moment, la promotora, amb qui ens hem posat en contacte, no respon. Part dels assistents enfadats han demanat la devolució de les entrades. Altres venen les que tenen per avui en les xarxes, perquè sí, el Festival de les Arts celebra esta vesprada nit el seu segon i últim dia. Veurem si de nou amb malestar entre el públic.
0: Gràcies, Victòria. I parlem ara de vivenda, perquè a Alacant hi ha hagut una nova manifestació per a reivindicar ese dret i contra l'especulació. Laura López.
27: Centenars de persones s'han manifestat avui a Alacant per a demanar solucions al problema de l'habitatge. Sota el lema "La vivenda ens costa la vida, ni pel turisme ni pel rendista", han demanat a les administracions mesures efectives per a garantir el dret a la vivenda front a l'especulació. Esta vesprada hi ha previstes dos noves manifestacions a València i Castelló. Elena Bronchalo és la portaveu del Sindicat de Vivenda Carolines.
28: És la sensació d'estar vivint para pagarte un techo y estar viviendo siempre con el agua al cuello mientras ves cómo las instituciones políticas, los dirigentes, gobiernan para el inversor, gobiernan para el rentista.
0: I canviant de tema, continua sense resultat la recerca del menor de 17 anys desaparegut dijous a la platja del Pla de la Torre d'Almassora. El jove veí del municipi havia entrat a l'aigua amb dos amics. Sonia González, quin és l'última hora?
29: Tercera jornada de recerca sense resultat. Este matí ha treballat en la zona un dispositiu de la Guàrdia Civil. Les patrulles ciutadanes han pentinat la costa per terra i per mar. Hem vist una embarcació i també els bussos que es concentren sobretot a les proximitats de l'Espigó. Esta vesprada està previst que s'unisca a la recerca l'helicòpter. És un inici de mes tràgic a les platges de la província de Castelló perquè este matí un home ha mort a Peníscola. L'avís ha arribat de matinada, tenia problemes per eixir de l'aigua, se l'ha atès en unes roques, però malgrat les maniobres de recuperació no se li ha pogut salvar la vida. Recordem que a l'abril un altre menor va morir ofegat a Benicàssim.
0: Gràcies, Sònia. I un temporal que torna a afectar les platges de Tavernes de la Valldigna. Les pluges d'ahir han soterrat novament part de la platja. Es registren danys als accessos i el veïnat de nou demana responsabilitats i solucions reals. Denuncien que no és la primera vegada que passa i que s'arregla només afegint arena, que sempre acaba engolida pels temporals.
30: Empezaron a echar arena aquí por la orilla y demás con los camiones y realmente no sirvió para nada.
31: No hay un aporte de arena todavía, tal y como la alcaldesa dijo en su momento.
32: No hay voluntad o no hay responsabilidad, porque quita la responsabilidad de proteger estos edificios.
0: Al món, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs en el que és una altra prova de resistència per a l'alto el foc. La guerra complix demà 100 dies amb les negociacions estancades. Al Líban, Israel ha matat 3 militars, informa Remei Blasco.
7: Nova matinada d'intensos combats a la regió del Golf Pèrsic. L'Iran ha llançat míssils balístics contra dos bases militars dels Estats Units a Kuwait i contra instal·lacions de la Marina d'aquest mateix país, a Bahrain. És la resposta de la República Islàmica a l'atac previ de Washington, que ha bombardejat el sistema de radars i diversos drons que apuntaven a embarcacions que creuaven l'estret d'Hormuz sense permís.
9: They still have capacity. They have some missiles, they have some drones.
7: Donald Trump reconeix que l'Iran conserva un 20% de la capacitat balística i que encara pot fer molt de mal. A pesar dels nous incidents, els Estats Units consideren que la treva està en vigor. En eixa part del món, diu Trump, l'alto el foc significa que es dispara, però menys.
9: That part of the world sees fires when you're shooting in a more moderate manner.
7: Demà es complixen 100 dies de guerra i l'acord que tantes voltes s'ha anunciat no arriba. Els Estats Units i l'Iran mantenen les discrepàncies sobre la qüestió nuclear. Israel no s'ha retirat del Líban com li exigís Teheran. Avui l'exèrcit hebreu ha matat 3 militars libanesos, inclòs un general. L'atac ha indignat el govern de Beirut perquè fa 2 dies s'havia prorrogat l'alto el foc i perquè se suposa que Israel només ataca els milicians de Hezbollah.
0: Moltes gràcies, Remei. A França, conmoció per l'assassinat d'una xiqueta d'11 anys, presumptament a mans d'un professor amb antecedents per pederàstia, informa Eva Tirol.
10: La xiqueta va desaparèixer divendres passat després d'eixir d'escola en un xicotet poble del sud-oest de França. L'última vegada que la van veure va ser pujant al cotxe del pare d'una amiga. Durant dies la van buscar i finalment el seu cos sense vida el van trobar ahir, prop d'una granja abandonada. L'acusat del crim és un home de 41 anys que acumula denúncies per abusos sexuals a altres menors. Des de Montenegro, el president Emmanuel Macron reconeixia ahir obertament errades en el sistema de protecció. Dilluns ha convocat els fiscals generals per a depurar responsabilitats.
0: I escoltem ara les paraules del president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ahir en l'acte d'homenatge a l'expresident i líder de la Revolució Cubana, Raúl Castro, que acaba de complir 95 anys.
11: Y si intentan entrar, que no quepan dudas, habrá combate decidido y firme.
0: Era la seva primera aparició pública després de ser imputat amb càrrecs penals pels Estats Units. Trump l'acusa de tombar dos avionetes amb exiliats cubans fa 30 anys. Esta setmana l'administració republicana ha redoblat la pressió sobre l'illa amb noves sancions financeres contra Díaz-Canel i el clan del Castro. Obrim de nou la pàgina esportiva per ampliar contingut. Raïl Pina, bona vesprada.
12: Hola, molt bona vesprada, Imma. Pàgina principal, avui per al Castelló, que està a 4 partits de la màxima categoria del futbol espanyol. A les 9 de la nit, a Castàlia, partida anada d'eixa primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera del Castelló, que s'enfronta a l'Almeria. El tècnic orellut subratlla el paper de l'afició en un escenari d'este nivell.
13: És d'agradecer, no?, a la gente de Castelló, en l'afició, todos los mensajes que me mandan, que a uno le llenan, ¿no?, de orgullo el recibirlos. Ya lo demostraron el otro día contra el Eibar. Fue increíble, ¿no?, el recibimiento que tuvimos y el apoyo que tuvimos durante todo el partido. Y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo, ¿no?, como lo han hecho durante toda la temporada, que lo necesitamos y que esto lo conseguiremos entre todos, entre nosotros y entre ellos.
12: Un gran missatge, per tant, de Pablo Hernández, el tècnic del Castelló, respecte a les baixes que tindrà Pablo Hernández. Recordem Jeremy Melo per lesió, el francès, i els internacionals Mavili i Sipenga són els jugadors que no estaran en el partit contra l'Almeria. I en el Mundial ja el tenim ahí, pràcticament a punt de començar. Des d'ahir Espanya ja es troba als Estats Units. Recordem que dilluns a les 4 de la matinada i contra el Perú serà l'últim assaig dels de Luis de la Fuente, i més futbol, i també en este cas playoff d'ascens, però de primera federació a segona el Villarreal B. En les semifinals de l'anada va superar 2-0 el Zamora. Ara el Velda explica com afrontaran demà a les 6 i mitja la tornada al Ruta de la Plata.
14: Sincerament, és afrontar el partit com si fos un partit més, per lo menos de inici, sense pensar en que portem un resultat favorable, no?, en una diferència de dos gols. Pensem inclús en disputar el partit i intentar guanyar i en les nostres idees.
12: Canvi de valor, València Bàsquet ja està a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB. Anides va imposar en el segon partit de la sèrie a Bilbao Bàsquet per 71-88. Esta és la versió de Pedro Martínez del que va fer ahir l'equip taronja contra Bilbao.
1: hemos de celebrar este pequeño triunfo, ¿no? Porque no es fácil, la Liga CB es muy competida, nosotros hemos estado compaginándola con la Euroliga y ser equipo semifinalista de momento, nos tenemos que felicitar por haberlo conseguido y luego ya a partir de mañana ya nos centraremos en lo siguiente.
12: Joventut o Baskonia serà el pròxim rival a batre dimecres i divendres a les 8 al Roig Arena, 8 de la nit. Es jugaran els dos primers duels de les semifinals en funció de si és el rival Joventut o Baskonia, sempre. Independentment d'això, el conjunt taronja valencià és que tindrà el factor pista a favor. En este cas, una sèrie diferent a les quarts de final. El primer que guanyi tres partits estarà en la gran final. En vol, Copa del Rei. León Alacant es va acomiadar a nit de la Copa del Rei després de perdre 31-32 contra l'Osca en els quarts de final disputats al centre de tecnificació d'Alacant. Osca jugarà les semifinals contra Vidasoa i el Barça amb Nava. Tenir Roland Garros, l'espanyol Marcel Granollers formant parella amb l'argentí Ceballos, ha reeditat el títol de campió de dobles contra la parella formada pel finès Elio Vara i l'anglès Patten. I a més, està a punt de començar ja la final femenina de Roland Garros amb Andreeva número 8 del món i entrenada per Conchita Martínez i Maya Walinska, la 114 que no havia jugat mai un Roland Garros i que ni tan sols té patrocinador. Cap de les dues ha guanyat encara un gran slam. I en motor, MotoGP, Gran Premi d'Hongria al circuit de Balaton Park, segona pole de la temporada per a Marc Márquez després de la que va aconseguir a Jerez per darrere de Márquez ha quedat Pedro Acosta i Fermín Aldeguer i acaba de concloure aquesta carrera a l'esprint de MotoGP, Imma i victòria per a Marc Márquez, que no ha tingut rival, així que victòria per al pilot de Ducati.
0: Moltíssimes gràcies, Raül Pina, per aquesta superactualització. Les roques del Corpus presidixen ja la plaça de la Mare de Déu de València. Avui l'oratge acompanya i són molts els que s'han aprofitat i s'han apropat fins allí a fotografiar-les, també el tapís, tot en una edició més que especial. El Corpus de València celebra 700 anys. Verònica Marc.
15: Avui, vespre de la Festa Grossa, el bon ambient a València es nota i la plaça de la Verge és un anar i vindre de persones que volen veure este museu a l'aire lliure que mostra les tradicionals roques del Corpus, els carros triomfals i el bestiari. I quines es poden veure? Les roques dedicades a la Verge dels Desemparats, al Sant Calce i la del Patriarca. I entre el bestiari, la Tarasca, la Cuca Fera o el Drac de Sant Jordi. I des d'esta vesprada, la plaça es plenarà a més de música i cultura popular. A les 7, concert de Tabalidol Saina, a les 11 de la nit concert de la Banda Simfònica Municipal i a les 12 de la nit passa carrer musical per repartir els premis dels balcons i els aparadors engalanats. Com veuen, tot està preparat per al Corpus que complix 700 anys i cap persona se ho vol perdre.
16: Y voy rememorando también y contándole un poco las diferentes épocas que tienen las piezas y la de siglos que siguen paseando también por las calles aquí en Valencia.
17: Súper chulo, sí que me han dicho que hacen procesiones y demás. Alguna iremos a ver.
18: Estan fent preparant la poala i demà, si Déu vol, obre la provesó, que és la Real Custòdia, que és espectacular. Sols és una vegada a l'any.
0: I centenars de persones entre veïnat i turistes participen este cap de setmana en la tercera edició del Festival del Vent de Castelló, entre les quals activitats destaquen les exhibicions aèries o pujar en globus. Teresa Violet en su conta.
19: Entreteniment i espectacularitat és la combinació perfecta en esta tercera edició del Festival del Vent a Castelló de la Plana. Hi participen més de 140 pilots de 22 països diferents. A més, 800 milotxes donen la millor imatge de les platges de Castelló. Centenars de persones entre veïnat i turistes gaudixen ja de les més de 150 activitats que hi tenen lloc. Un festival que ofereix poder volar els catxirulós, exhibicions aèries, pujar en globus o esports nàutics, un festival que combina a més l'esport, entreteniment i el turisme.
20: El paramotor no és un aparato que corregui molt, entonces el camp de visió és molt, molt, molt gran perquè no és com una avioneta que va estancat i la gent baixa superil·lusionada.
21: El monomotor, una avioneta, un helicóptero, esperamos subirnos a los globos también.
0: Treve i Sida des Fogueres de Sant Joan d'Alacant amb el pregó d'anit a càrrec del cantant Adrián Gomis. Funzo va animar la joventut a mantindre una festa de la qual ha destacat el seu sentit de pertinença i la participació.
22: Pero sobre todo, las hogueras son los barrios.
2: esta fiesta no existiría sin los barrios. 143 racós y barracas de alicantinos y alicantinas llenas de ilusión y sentimiento para mantener viva nuestra fiesta.
0: La nit, la festa de les fogueres obri en la cavalcada del Ninot, us ho contarem, com també els donem puntual informació de tota l'actualitat de la històrica visita del Papa Lleó XIV per primera vegada a Espanya, al Superguen. Mentrestant, els deixem amb els companys d'esports del programa Punt a Punt.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal B en el camí cap a la segona divisió. Llevant B l'anuncia definitiu per l'ascens a segona federació. I Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des de la Camp, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
5: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Hola a tots, hola a totes. Així comença el segon bloc del Punt a Punt en A Punt Ràdio des d'ara fins les 12 i mitja de la nit, després d'haver sentit el més important pàdel, moltes coses, este matí des de les 12 del migdia. Avui, una jornada que és històrica per a l'estat espanyol, per al país, per la visita a Espanya del Santo Pare, del Papa Lleó XIV, visita de la que els informarem puntualment, un dia també importantíssim per a l'esport de la Comunitat Valenciana, més en concret per al futbol, perquè a partir de les 9 de la nit en l'Skyfy de Castalia juguen Castelló i Almeria el partit d'anada de la primera eliminatòria del playoff d'ascens a primera divisió. Des de les 8 de la vesprada, una hora abans, i amb la presentació de Luis Urrutia estarem ja connectats amb José Luis Gual i Emili Sierten des de l'estadi de Castalia. Tota la sort del món per al Castelló davant de l'Almeria. La tornada este dimecres i després el que guanyi contra el guanyador de l'altre encreuament, que és Màlaga-Las Palmas. Tindrem la segona semifinal i la primera de la Copa del Rei d'handbol masculí. Malauradament, ahir va caure l'Orneo Eón Alacant. Avui tenim esport de luxe en directe ara mateix i acaba de començar la final femenina del torneig de tenis de Roland Garros, que enfronta a la polaca Maja Chwalińska, una xiqueta que té una història darrere, la veritat és que molt emocionante, contra la russa Mirra Andreeva. I tots els amants del tenis, lògicament, volen que guanyi la xiqueta Mirra Andreeva de Dene Guanyets, la russa, perquè a més de ser molt bona jugadora, molt bonica, la seva entrenadora és la supercampiona espanyola, l'aragonesa Conchita Martínez. Així que tenim ja en marxa el començament d'esta final femenina de Roland Garros. En homes ha guanyat un espanyol, Marcel Granollers, el títol de dobles juntament amb Horacio Ceballos. Marcel Granollers, tenista català, molt vinculat també al tenis valencià. Però com tenim ocasió i oportunitat de parlar d'altres esports, d'altres coses, anem a començar en una entrevista interessantíssima, apassionant, que ha tingut el nostre company Toni Galindo amb Carlos Mollà, el CEO de la F1x3 Experience, és un dels gurús del motor valencià, un dels referents del motor esports valencià, és, entre altres coses, l'amo del Fórmula 1 triplaça, que donen l'experiència i les sensacions del que veritablement se sent un pilot de Fórmula 1, però a l'abast de tots els públics. Després de públics, recorre tot el món exportant valencianía i és el primer gran protagonista, Carlos Mollà, el CEO de la Fórmula 1x3 Experience, al que ha entrevistat el nostre company Toni Galindo.
1: Avui el Punt a Punt a Punt Ràdio està amb Carlos Mollà, no el tenista. És un personatge de les primeres figures del motoresport valencià, també nacional. Ha treballat en els noms principals de tot tipus de vehicles de motor, de competició. I avui anem a saber exactament de què es dedica des de fa 15 anys, perquè és el CEO d'una empresa valenciana que corre per tot el món i porta una experiència única des de fa, com diem, 15 anys, i ell mateix ens ho va explicar. Carlos Mollà, bona vesprada. Què és F1x3? En castellà seria F1x3 Experience. Què és això?
2: Bueno, bona vesprada, primer a tots. F1x3 és una experiència. Nosaltres, jo vinc del món de la competició, sobretot Fórmula 1, monoplaces, World Series, F3 i demés. I clar, nosaltres, jo soc, m'ha dedicat tota la vida a buscar sponsors per pilots i equips i per rentabilitzar les accions i les inversions que fan els equips, sobretot els sponsors en els equips i en els pilotos. Sempre hem tingut que buscar invents per rentabilitzar, no? Jo recordo quan en Minardi, quan sentàvem a Marc Gené primer i després a Fernando Alonso, que teníem biplaces i fèiem molts events també per rentabilitzar les accions en els biplaces. El problema del biplaça és que tu vas darrere, el piloto va pilotant i tu no veus res, però és una experiència única, perquè que te diuen damunt d'un Fórmula 1 és tremendo, no? I bueno, pues fa 15 anys van decidir comprar dos Jordans originals, modificar-los
1: de Fórmula 1.
2: De Fórmula 1. Mm. Un el duia Nick Heidfeld i l'altre el duia Fisichella, i modificar-los a triplaces. La enginyeria que va modificar els cotxes i vam fer dos Fórmula 1 triplaces i portem a dos passatgers cada vegada que fem events. Fem events per tot el món, duem 15 anys i duem 15.000 passatgers ja per tot el món feliços.
1: És a dir, un Fórmula 1 on està el pilot conduint i té un passatger, hi ha un habitàcul a la dreta i un habitàcul a l'esquerra.
2: Correcte.
1: És a dir, té forma una, com una forma de fletxa, entonces el passatger està al costat mentre el pilot està pilotant, valga la redundància, està mirant com són les mateixes sensacions que el pilot.
2: Correcte. La gent, penseu que als costats del pilot en un Fórmula 1, el que van són els radiadors, tot el sistema de refrigeració, l'àuia i demés, radiadors d'àuia i tot el que està, i tot això es va buidar i es van fer dos còpics en moltíssima seguretat, òbviament, que tindrà la mateixa resistència que té el còpic del pilot, i va un que ha costat, i el bo, en aquest cas, primera, en la diferència de les biplaces, la diferència és que van un que ha costat i veus com el pilot va conduint, és la roda de davant ahí enfront de tu, veus molt bé la pista, les frenades i demés, i sobretot el cost, perquè el cost per volta és la meitat, perquè ja que són dos pilots, ja que són dos passatgers, perdó, pues és més, menys costós, perquè un Fórmula 1, motors, frenos, gomes i demés, és, té un cost molt elevat, i evidentment pues, d'aquesta manera rentabilitzant tot. No? I som l'únic equip que hi ha en el món que fem events per tot el món en dos Fórmula 1 triplaça. Al final som un equip de Fórmula 1 tal qual.
1: És la mateixa experiència, en enginyer...
2: Igual, muntem els boxers, fem exactament igual, enginyers, pilots, mecànics, transportistes, camioners, de tot. La diferència és que no competim, que potser m'has convidat i les empreses que m'ho contraten.
1: I has corregut tot el món, perquè hi ha pilotat primeres figures els teus monoplaces, com Marc Gené...
2: Sí, bueno, molts, Marc, Pedro de la Rosa, Dani Clos, Jaime Gersuari, inclús van tindre l'honor de que pilotara Borja García, que mos piloto molt, Antonio García, jo crec que quasi tots els pilots...
1: I el campió del món també, crec, no?
2: Sí, a l'Escafi també, i el recordo perquè quan vam inaugurar el circuit d'Austin en 2012, van tindre l'honor que pilotara Mario Andretti els cotxes, que tu en aquest moment estàs a la tele i donaves una notícia de que l'empresa valenciana de fer una per 3 per allà estava inaugurant Austin, sí, en aquell moment.
1: A mi jo recordo que en aquell moment jo vaig veure les imatges per internacional quan anava a inaugurar el circuit d'Austin en Texas, i dic, este és Carlos Moya, i està en, i va entrar aquesta notícia, i bueno, pues Mario Andretti, campió del món del 78. Anem a veure ara últimament l'últim projecte que tens, perquè la gent es faci una idea. Igual t'estàs en Estats Units, que ara l'últim estàs en la Índia, que tens un projecte brutal, estàs ahí manejant un projecte que pot ser molt, molt descomunal.
2: Al final anem on els clients mos demanen. Tu pensa que som els únics en el món, i a banda que és una activitat cara, perquè un equip de Fórmula 1 és car i els costos de tot això és car, però tens que tancar operacions en grans companyies que fan events corporate i que el que fan és pues, motivar els clients, o sigui, motivar els treballadors o captar-nos clients o fidelitzar clients, i necessites un circuit. Si l'activitat, el més car de l'activitat és el circuit, és que tindre un circuit en tota la normativa FIA, tens que tindre hospital, ambulància, UBI, metge, comissaris de pista, vehicle de rescat i demés, tindre aquest tio tot preparat, i llavors mos toquen d'on mos toquen en el món, pues anem.
1: Perquè també s'ha de dir una altra cosa, els passatgers, els que van a viure l'experiència de Fórmula 1, van completament equipats com un pilot de Fórmula 1, en el seu mono ignífug, en la seva protecció de cap, en el seu casco,
2: tot
1: exactament. Bueno, que alguna vegada també heu tingut alguna sorpresa i alguna anècdota.
2: Bueno, però... en tenim dos, que és per morir-se.
1: Bueno,
2: En Austin li se va volar un al casco, però va tocar el clip i que se la fluixa, i estava allí el pobre engarrotat, i a la velocitat que va el casco li va aixir volant, però bueno, això no...
1: I quan acaben se t'abracen com si fueren a la Mare de Déu.
2: Sí, saps què passa? Que jo crec que la gent que puja primer tenen, estan nerviosos, molt nerviosos, estan, ja s'han vestit en els monos, les botes, estan tots preparats. Quan van a pujar es fiquen els guants, la balaclava, el casco, es lliguen dins del cotxe i pareix que siguen part del cotxe perquè estan allà lligats i tal, i ahí és quan entra l'adrenalina pegant a xuflar, i ja quan el cotxe ix, jo crec que és com la muntanya russa, no? Una vegada ixes ja no pots fer res perquè ja has eixit, encara que en tots els copis dels dos cotxes tenen un botó de pànic, que el pilot, si n'hi haguera algun problema, i s'apreten i el pilot baixaria la marxa i entraria al box, encara que ningú l'ha apretat. Jo crec que s'assusten més en el moment que es lliguen, hi ha gent que li ha entrat un poc de pànic i claustrofòbia i ha volgut eixir, però són els poquets, no? Però el xute i adrenalina que es pega al principi, ixen, la gent es pensa que van a sentir l'espenta de la velocitat, perquè són 800 cavalls l'animal, els dos cotxes tenen 800 cavalls, i es pensen que la velocitat va ser el que més els impressiona, i no és de veres, perquè el cos i el ser humà s'acostuma ràpidament a la velocitat. El que més els impressiona a tots és la frenar. Com frena en 50 metres això, que tu fa una hora que estàs fent un forat i el cop i t'hagin podent frenar, i el pas per curva. El pas per curva, perquè la gent diu, però anem a veure, si jo gire en el meu cotxe aixina, volque. I dius, però és que aquests cotxes van a 2 centímetres de terra, les rodes que duen, quan estan calentes, sembla xicle quan s'agarra, i quan passa per curva, que entres baixen, i diuen, que em fa mal el coll i tot, i pues, si ho pega 2 voltes, imagina 60 voltes, imagina 60 voltes, però a més imagina't en 21 tio que van darrere tu a casant-te, la tensió que tens, no? Clar. I després, què passa? Que quan baixen ja, i noten que estan vius i que ha anat tot bé i no tal, es pega una baixó l'adrenalina i ja se'n van tots a casa pues, absolutament relajat. Sempre en tots els serveis que fem en el món, el pilot de turno que està pilotant en aquest moment, fem un certificat en el disseny del circuit en el seu nom, i el pilot es firma el certificat, que després se'l fiquen en el despatx o se'l fiquen en casa, com a que han pujat i han tingut una experiència de Fórmula 1 i que han vingut les mateixes sensacions que el pilot, no?
1: Perquè és que estem parlant que se superen els 300 km per hora, eh?
2: Sí, l'altre dia en Portugal, l'últim que vam fer en Portimao, a final de recta, que ho miren a tremetia, després jo em cague, perquè dic, bueno, és que no, anem en 2 paratges dins, feu el favor de no matar-los, no? I 327 arribava més o menys a final de recta. En qualsevol cas, n'hi ha que dir que tots els pilots que duen els cotxes són autènticament professionals, que han duit cotxes d'aquestes característiques, que són conscients que duen 2 passatgers, i normalment jo crec que estan anant entre el 75 i el 80% de les seues possibilitats, perquè si anaren al 100% baixarien vomitant, perquè la gent no està acostumada a les barbaritats que fan estos tios, a les frenades que peguen. Entonces van, ja t'ho dic, 75-80%, i ja el que va dalt ja baixa i diu, joder. Però clar, és que si anaren al 100%, bueno, van tindre un cas una vegada, un italià en Monza, un xic italià que no teníem, Antonio García, no podia quedar-se, teníem un event un altre dia, el dilluns, i l'event em va dir, jo tengo uno que ha hecho la 3.000, tal, i vam provar el xiquet, i el xiquet anava loco, i en una de les eixides que va fer en 2 passatgers va vindre una dona vomitant, i li van dir, però tio, que no, que tal, que ha menjat tot tropo, però sí, vas loco. O sea, la gent de l'oficina, la gent és convidada, no estan acostumats a fer el que tu fas, i més en Monza, que vas a 340 per hora, no?
1: Sí, sí.
2: Però bueno, són anècdotes molt gracioses. També en València una vegada vam pujar als consellers d'una companyia, i quan va baixar uno, i el tio, uf, espectacular, i la meva filla Rebeca, que s'ocupa dels hospitalitats i l'hospitalitat, o la meva filla Carla, que estan les dues treballant amb mi també, diu, però mira a veure, que tengo aquí detrás algo, i he notado algo, ahí toda la vuelta, aquí arriba del cuello y en la espalda. I és que el tio s'havia vestit tan nerviós que s'havia oblidat de llevar-se la perxa, i va pegar les 2 voltes en la perxa, no? Però bueno, són anècdotes gracioses que n'hi ha, però bueno, és el que n'hi ha. Ja t'he dit que han pujat a 15.000 passatgers. I tenim una experiència molt xula, una vegada que vam fer en Montmeló un event Adidas, que presentaven les botes de Messi i de David Villa, i bueno, ells van vindre allí, i després clandestinament es van posar 2 monos roxos en sa marca i es van pujar, i clar, duia el cotxe Jordi Genet, germà de Marc, i jo per la ràdio li deia, Jordi, per l'amor de Déu, ves per lo negre, no facis el pallasso, que duen 800 milions d'euros el cotxe. si matem a uno de estos,
1: o sea, dos, Messi i David Villa, en plena efervescència,
2: si matem a uno de estos dos, no, 3 meses en Espanya, si que fa el favor. I bueno, Leo se va passar bomba, al final es van dividir, perquè va vindre Leo en el germà i un senyor del Barça, i al final van pujar a David i al senyor del Barça, no, a Messi i al senyor del Barça, i a David en el germà de Leo. I així van repartir el risc per si acas passava alguna cosa, no? I després, bueno, els monos mos els van firmar els dos, i els tinc en el despatx firmats, i la gent quan ve al despatx, joder, el mono de Messi i tal, no l'hauràs llevat, encara fa l'olor a suor i tal, i estan allí firmats, perquè és una anècdota molt, molt curiosa.
1: I a veure, tu vas la ser en Xàtiva,
3: Jo sí.
1: Exacte, va ser, és un valencià de Socarrel, que s'ha dit.
3: Mon pare de Xàtiva i ma mare de Manuel.
1: De Manuel. Molt bé. Has viscut en Puçol, ara vius en València.
3: En Gandia també. Per la feina, mon pare va anar a viure a Gandia i els meus germans de baix, en menuts, van néixer en Gandia.
1: Com és possible, bueno, i tu eres un valencià de Socarrel, orgullós de ser-ho, i vas escampant valencianía allà per on vas. Com és possible que un tio de Xàtiva, de Xafí, d'un home que nasca en Xàtiva i d'una mare que nasca en Manuel, acaba, crec que és en Abu Dhabi, fent una talla valenciana en Dubai. Acabes fent la televisió de Dubai en el programa Estrella del cuiner de, vamos, el cuiner top, fent una paella valenciana
3: original.
1: Això, explica'm això, per favor.
3: Pues, és que diuen que els de Bilbao són xulets, però els valencians són més xulets que els de Bilbao. Pues resulta que estem fent un event per la companyia Tisalat en el circuit de Dubai i Abu Dhabi, quan vas començar a fer-se el circuit de Yas Marina en Abu Dhabi, i estàvem fent una campanya en Etisalat, que és la companyia telefònica dels Emirats allí, i entonces va vindre el xef Osama, que en la filla, que el va endur com a convidat, jo no el coneixia, i el xef Osama és un tio que té un programa de televisió com el Arguiñano, fa 25 anys que fa de 1 a 2 a migdia, fa pues dos plats, i fa el primer, el segon i tal. I clar, ell emitís des de la televisió de Dubai, des de Jordània fins a Marroc, tot el que parlen ara. I el tio té 7 milions d'espectadors al dia. Jo, la nit anterior, bueno, i entonces estàvem en el circuit i tal, i ell no va poder pujar al cotxe perquè tenia no sé quin problema a l'esquena, duia un corsé i tal, però va pujar la filla. I la filla, ai Carlos, well, thank you so much, wow, beautiful, amazing. Bé, total, que el tio diu, bueno, si vols vindre a... Si vols vindre al meu programa, fas un plat allà, perquè jo li dic, a mi m'agrada molt cuinar i
1: tal. I és de veres, dóna fe.
3: I quan vens del món, pues, t'agrada cuinar en casa i mitjar en casa el que mitges, perquè en el món n'hi ha molts puestos que millor no mitjar, però bueno. I entonces el tio em diu, bueno, si vols vindre a la televisió, pues fas un plat i tal, i jo li dic, bueno, si aconseguixes batxoqueta, garrofó, pollastre i conill, perquè és el ràbit, no mengen conill allí, pues jo t'ho aconseguis i tal, i tot xulet, i entonces ho va aconseguir.
1: I tu ho va aconseguir, batxoqueta, garrofó i tot, eh?
3: El caldero era d'estos de... un caldero en una... un poquet així, en un revestiment d'aixos d'antiadherent i tal, sí, però bueno, era caldero.
1: Tipo ceràmica.
3: No, era així de mate, bueno, però sí, era un caldero.
1: Vale.
3: I el tio va aconseguir la batxoqueta, el garrofó, pues ja estic con ell, i romeret i tot, i allí en directe, i arriba, jo venia al circuit de treballar mort, i el tio diu, no, però en live, però en directe, però com anem a fer una paella? I tens 30 minuts, i però anem a veure, que si n'hi ha que vull que hi va fer caldo, i aquell, bueno, vaig explicar, primer el sofregit, com el sofregit, pel sí, per allà, després me tocaven al plató, hi havia gent que tocava en anglès, va tocar una mexicana en castellà també, i preguntaven, i feia, ¿y esta la paella original? Sí, esta la paella original, pero más original sería si tuviéramos leña de naranjo y la hiciéramos aquí a leña, ¿no? Pero le quemamos el plató a Osama. Y entonces va a hacer la paella, y me recuerdo que el regidor era inglés, un tío inglés, y cuando ya estaba allá, yo preocupat, bollint primer el garrofó perquè no estiguera dur, i després pensava, però si no van a mitjar-se ningú, que és perquè voy a la televisió, ¿no? Però jo volia que la paella eixiera bé. Però clar, després jo estava allí bollint tranquil·let, i el regidor se va tirar damunt de mi, i quan el Ruc va fer una pausa va dir, tira l'arròs ja, tira l'arròs ja.
1: I s'acaba el temps.
3: I jo, però si no està per tirar l'arròs. I aquí, tio, bueno, van tirar, va, fixi la paella, si tu la veus exactament igual, la xoqueta, el garrofoto, el pollastre.
1: Per la foto estava bé.
3: Per la foto estava collona, el coloret, el tal. Però clar, quan la vam provar, jo notava que li feia falta mitja hora més de bollir, no, del saboret. Però bueno, aquí se la van menjar i van voler tot el món com es fa una paella original i que no és el que venen per ahir, perquè de vegades, no sé, han anat al Gran Premi de Singapur, perquè jo antes de tots els triples he treballat en la Fórmula 1, en els World Series, en moltes categories. De tot
1: sí,
3: el món.
1: Sí, ara profundicem en això.
3: I te'n vas a Singapur Airlines i apareix la safata eixa que du la casoleta eixa en el cap ahir.
1: Sí.
3: Diu, de menú hay paella. Dic, paella? I t'ensenya la foto d'un arroz blanc en 4 pesos i 4 mejillos clavats ahí. Dic, t'agarra mi abuelo, t'ha explicat que és la paella. Així, lo de paella és perquè sempre ha sigut molt graciós. El meu apellido és Mollà en dos L's.
1: Sí.
3: Bataller també en dos L's. I, claro, ells fan paella, perquè fora d'Espanya no es pronuncia la L.
1: Sí.
3: I jo sempre he sigut Mr. Mola. I els meus equips, els meus empleats, els meus enginyers, els mecànics, es burlen de mi. Sí que mola, sí, és Mr. Mola.
1: Entre això i Carlos Moya, però el tenista, has tingut que aguantar. Ja, no?
3: A mi sempre que em diuen, tu eres Carlos Moya? I dic, bueno, toca per telèfon. Però el tenista, dic, no, jo toco les pilates d'altra manera.
1: D'altra manera. Bueno, això, un momentet, això, els que s'apunten ara, els que connecten ara en el punt a punt de Punt Ràdio, això no és un programa de cuina, és un programa en un personatge de, en una primera figura del món del motoresport valencià, Carlos Moya. I ara anem a saber un poc, bueno, com comença Carlos Moya, el Carlos Moya adolescent, jovenet, com començar en tot això del motor, o sea, tu, en què arrencares?
3: Pues mira, jo quan vivia en Gandia, mon pare li agraden molt les motos, molt, i jo jugava al futbol, jugava delanter, esquerra, dreta, en tenia igual les dos cames, i m'agradava molt el futbol també, a Kempes, Diarte, Keita. I claro, mon pare li agraden les motos i anava a les carreres els diumenges a Xàtiva, la fira de Xàtiva, que motos en de Xàtiva, Cullera, Guadassuar, Alberic, Algemesí, clar, n'hi havia en carrer.
1: Els carrers de l'època aquells que se corrien en polígono.
3: En el carrer, no, en el carrer, en la festa al poble, en el carrer.
1: En bales de palla.
3: En bales de palla, Escuder, tota aquella tropa que n'hi havia, Benjamín Grau, tot, Víctor Palomo i tal. I bueno, què passa? Que mon pare em castigava no anar en moto a les carreres i no em portava i estudiava i tal, però la veritat és que era una cosa que m'encantava, la oloreta eixa, oli de resina, el castrol, i què tal.
1: Castrol.
3: I després què va passar? Que n'hi havia uno en Canals, que el tio va guanyar dos mundials de motociclisme, i li diuen Ricardo Tormo allà, i llavors jo vaig dir, pues jo vull ser Ricardo Tormo.
1: Clar.
3: I llavors li vaig dir a mon pare que volia que comprara una moto, i deixar el futbol, i mon pare em va dir que anava a explicar-me que ells, com són, nosaltres som sis germans, set, soc bessó i va morir els dos mesos, pobret.
1: Sí, sí.
3: I després què va passar? Que n'hi havia uno en Canals, que el tio va guanyar dos mundials de motociclisme, que li diuen Ricardo Tormo allà, i llavors jo vaig dir, pues jo vull ser Ricardo Tormo.
1: Clar.
3: I llavors li vaig dir a mon pare que volia que comprara una moto, i deixar el futbol, i mon pare em va dir que anava a explicar

0: entonces madrileños que venían, que entonces venían todos chulés que no vean, y yo allí trabajando como un pecado, y después al arroz, al almacén de Toloncho, que no vingues en ningún suspenso, y entonces yo dije, el cabrón este, en vez de comprarme la moto, sabeme trabajar, después le iba a agradecer toda la vida, ¿no? Porque si no te enseñaba lo que era un peine. Y vais a comprar la primera moto, me la vais a Paco Soqueta, una Derby Run de Oliva, Paquito Soqueta, que si mosén desde así, o el fin, nos envía una hora de allí del restaurante Soqueta de Oliva, que corría también Ricardo, y entonces ni bien unos derbis que tenían Derby Run, porque la réplica Ángel Nieto, ni bien en 60, que la venían para el cliente. Y Paquito me la va a dejar. Diu, si saps dur-la, en el càrtic d'Oliva te la dice. I vaig a començar a buscar sponsors, Tano, la pastisseria de Gandia, Brunos Moda, Casalà Joyeros, etc. I vaig fer un pressupostet i vaig a començar fent el territorial. Vaig fer alguna carreta que va d'Espanya, vaig fer una carrera de l'europeu, i ahí vaig coincidir en Miralles, Aspar i demés. Què passa? Que després va vindre la riuada d'Alcira, en el 82, que va ser... I va vindre la Riuà, la Pantanà i tal. Jorge Gaspar tenia un talleret allí, les motos, i corrien les triques, i anàvem molt d'Alcira, tenia molta relació amb Alcira, Gandia-Alcira. I Jorge volia que li buscara sponsor, i jo era més lento que ell, però sempre tuvia més patrocinadors que ell. I entonces, volia que si busquem sponsors per fer el campionat d'Espanya, que és el Mundial, al final ell va guanyar el campionat d'Espanya, Ricardo li va deixar motos, després Ricardo va fitxar derbi i tal. I en aquest impàs, jo vaig conèixer Adrián Campos Uñer. Adrián estava en el Sira, era molt amic de Jorge tota la vida, de menudeig, i ahir el vaig conèixer. I entonces Adrián, en el 1986, per l'Esprà, pues, perquè octubre, novembre, li va tocar el senyor Minardi, Giancarlo Minardi, li va dir, vas a ser pilot de Fórmula 1, he firmat amb una empresa valenciana de pantalons vaqueros, que se llama Lois, ven a l'aeropuerto, me recoges, que vamos a hablar, porque el año que viene vas a ser pilot de Fórmula 1. Adrián ja venia de fer... categories, la 3000 alemana, la 3 tal, ell en això era molt bo, i bueno, i Adrià va dir, bueno, pues ara me tienes que ayudar a buscar sponsors, a ver cómo rentabilizamos la acción de Lois, en Manolo Sáenz Merino, i bueno, se liarem ahí, vaig anar a dos carreres, a Mónaco, a Jerez, vaig a començar un poquet en ell, i després ell va deixar de córrer en el 88, va fer la temporada 87, el 88 va deixar de córrer, jo vaig fer més coses, entonces no se minxava dels sponsors ni del motor esport, però la Fórmula 1 la gent pensava que era una discoteca, no tenien ni idea de lo que era la Fórmula 1 en Espanya. I en 1994, en 93 es fa el campionat d'Espanya Superturismes, i Adrián tenia concessions de cotxe ja en Alcira, i fan el pilot oficial de l'equip Alfa Romeo oficial per promocionar l'Alfa 155 que hi havia en aquell moment, i me'n vaig a treballar amb l'Adrián, i ahir comencem a tancar sponsors, NH, que s'interviu, que s'hi ha Sonda, entonces,
1: i ja te lies,
0: i ahir se liarem. No, i saps què passa? Que després van dir, va guanyar el campionat d'Adrián, el va guanyar el campionat d'Espanya, ahir estava Teo Martín, estava Jordi Gené, estava Luis Villamil, tots estaven, totes les marques clavades, Opel, Nissan, tots volien vendre cotxes en Espanya, que era un mercat en aquest moment molt, molt emergent, i que deixava molts diners, no? I bueno, i a partir d'ahir Adrián deixa de córrer l'altra vegada, però se liem en el 96 a fer el Mundial de Resistència i les 24 Hores de Le Mans en Costa Azahar, que era un projecte que el govern va apoyar a Adrián. Jo vaig dissenyar la campanya per promocionar Costa Azahar i rentabilitzar l'acció, que sempre seu la meva faena. Jo soc especialista en patrocinadors i en... Al final el patrocini és la... Diguem, està la comunicació convencional, que és la ràdio, com en este cas, la premsa escrita, la televisió. Ara n'hi ha redes socials, que jo discrepo de moltes coses perquè se poden manipular i demés, i després està la comunicació no convencional, que és el patrocini esportiu o cultural, no? Dins del cultural pots patrocinar el que siga, bous, quadros, això allà, i en l'esport pots patrocinar el que siga, no? Però clar, les accions de patrocini tenen ganes sempre acompanyades d'accions de relacions públiques, promoció, n'hi ha que treballar molt. Quan va al circuit, fer accions de relacions públiques, dur als clients, que els sponsors es veguen allí, sense tal. Jo sempre dic que quan uno patrocina, lo que fa és comprar-se un caixó de taronges, i nosaltres som els exprimidors. Si tu no exprimixes les taronges, se podrixen. I això és el que han fet tota la vida. Entonces, en aquell moment, en 97, fèrem Le Mans, i a partir d'ahir Adrián deixa de córrer, i Jaime el que suali pare volia fer lo mateix que feien les motos, que feien el Criterium AGV, l'Open Ducados, que va treure Cardús, a Garriga, a Cito Pons, a Cribillé, eren fórmules de promoció en les motos, perquè tenia solo moto, solo auto, tot això, la revista i l'editorial, i volia fer lo mateix en els cotxes.
1: En els cotxes,
0: no n'hi havia pilots,
1: promocionar a noves generacions,
0: dur pilots, xavals, que arribaren a la Fórmula 1. I llavors Adrián el vaig convèncer, ell volia córrer, ell volia que corregués l'Adrián.

0: correguera Luis Pérez Sala, que correguera Jordi Gené, i ells van dir, però si ja esteu tots matxarells per anar correguent, jo crec que els xiquets que venen del CAR van passar per del munt i ho van a matar.
1: I quin xiquet aparegué, no?
0: Bueno, això va ser després, perquè al final vam fer el primer any, vam fer l'equip, l'Adrián Campos Motorsport, en 1998, i vam fitxar a Marc Gené i Antonio García. Van guanyar en Marc, després Marc la sentarem en Minardi, en els diners Telefònica,
1: en
0: la Fórmula 1, en Jaime Algasuali va fer una faena i excel·lent,
1: sí, sí,
0: i el va sentar, i després Marc va firmar en Williams, després està arribar a Ferrari, en Ferrari, que encara continua en Ferrari. Però Antonio García, en aquell moment, en 98, per octubre, que estàs buscant ja pilots per l'any siguient, Antonio mos va dir a Adrián y a mí, oye, yo tengo un piloto que en igualdad de condiciones me gana. ¿Cómo se llama? Fernando Alonso Díaz, pues dame el teléfono y tal. Vam anar a Adrián y yo a parlar amb un pare al Palau Sant Jordi, que estava fent una exhibició de karts. Vam parlar amb José Luis Pare i el Fernando para sentarlo en la Nissan y li van dir, oye, que el pare va dir, pero ¿cuánto dinero hay que pagar para sentar a Fernando? Y bueno, hay que pagar porque tenemos el presupuesto, que es la meva faena, tindre el presupuesto, y si te permitís tancar els pilots ràpids i no els pilots que tinguen diner, i vam arribar, bueno, vam provar en Albacete, vam arribar a un acord amb un pare i vam firmar un contracte en Adrià de per vida i fitxàvem a Fernando en el 98 i guanyà Fernando en el 98, no, no, 99, perdó, en Antonio García que continuava.
1: La Fórmula Nissan. Ell diria 16 anys, per ahí, no?
0: Era l'Open Fortuna i Nissan en aquell moment. En el moment tenia 17 anys.
1: 17 anys.
0: Fernando va treure el carnet de conduir en el Sira. I després la sentarem en la 3000, en l'equip Astromega, que ara és la F2, antes GP2, ara F2 i antes la 3000, i d'ahí ja a Minardi, i de Minardi pues ja, que us teniu que contar, Renault i per arriba.
1: Que conta'm això de que tragueres a Fernando Alonso de dins d'un vàter perquè no podria parlar en la premsa.
0: No.
1: No,
0: no, com he dit, no, quan la Nissan, fem l'hora del pit walk, que el que fan és que obrin el pit lane, els comissaris tiren una corda enorme, sí, i deixen que nosaltres traiem unes taules i gorres i postes i firmàvem, i la gent s'acostava al pit, traiem un poquet de cotxes per agafar oro, i la gent passava per el pit lane, obrien un oro perquè la gent se feia fotos, tiraven gorres, tiraven de tot, i era l'hora del pit walk,
1: ja,
0: l'hora de firmar, que els pilots
1: ja s'aficionats.
0: I entonces sempre, quan arribàvem a l'hora del pit walk, el cabló de Fernando, Antonio no estava sentat firmant i Fernando no estava. I jo dic, ¿este cabló on està? I me recordo en Barcelona que el cabló estava en un vàter que està darrere del paddock, amagat. No, Carlito, no m'hagas ir a firmar. Tira a firmar, me caguen l'hosti. A veure si esperes tu que això només es corre. Així n'hi ha que firmar i estar i atendre els sponsors i atendre tot el món, no? I a la premsa. Era molt tímid. Fernando segur sempre molt tímid, li ha costat molt a obrir-se, ara es comença a demostrar que lo sinvergüenza que és, perquè quan està en casa i dentro de tal, sí, però pa fora sempre no m'has firmat, no m'has, li feia molta vergonya tot això, no?
1: I altres noms, Robert Kubica.
0: Kubica, el que passa que Kubica ja és després, perquè jo recordo quan vam fer el circuit de Cheste, el van adjudicar a Jaime Algasuali, jo vaig tenir un poquet de pique ahí i vaig agarrar, vaig vindre a l'edifici Europa, vaig fer dos carrers del Garbí perquè diuen que no n'hi havia, que en València no n'hi havia promotors per fer carrere, i vaig fer dos pujades al Garbí brutals, internacionals. I entonces ahí va aparèixer el Vilariño padre, que era campió d'Europa, i després va aparèixer el fill, que era Ander Vilariño, que són bascos, són de Fuenterrabía, i jo, a banda d'atendre a l'equip d'Adrián Campos en els carreres, pues feia coses en Fernando, en Marc, en Lisplan i en els bascos, no? En els Vilariño. I al final Ander el van sentar en els World Series, Fernando ja estava sentat i ja quasi totes les comunitats autònomes volien un Fernando, no? En sentat. I bueno, Ander el van sentar en l'equip Epsilon Baigraf.
1: Ojo, que és un mític del món del motor, el Epsilon.
0: El Epsilon Baigraf és de Le Mans, és de Michel Lecomte.
1: Però després ve el...
0: Claro, i què passa? Jo la senté ahí perquè n'hi havia una plaça ahí, la Diputació Foral d'Equipus, quan dones diners, i sentem a Ander ahí. I duíem vam fer una campanya a Guipuzcoa.net per turisme per Guipuzcoa, i bueno, pues, tota la gent del PNV i tota la gent que governava en aquell moment allí, es vaig dur a Monza una carrera i allí vam flipar perquè la Comunitat Valenciana, que duia Adrián també la Palmera, la Comunitat Valenciana, el doctor Guzmán duia Andalusia, l'altre duia Galícia Calidad en Celso Mínguez, l'altre duia Albacete Navarrete i els bascos van dir, bueno, nosaltres què? Nosaltres volem estar així. I entonces en un sopar allí pues mos van liar i van dir, bueno, si voleu fer algo per la competició n'hi ha que fer més coses, formar ingenieros, mecànics, gent de màrqueting, i tindre tot un centre per això. tot aquest diari, em vaig tirar 6 anys en el País Basc, li vaig comprar de l'equip al Michel Lecomte i vaig ficar l'Epsilon Euskadi, perquè estava en Euskadi, el PNV m'apoyant tot el que va poder, i vam fer el primer centre per formar enginyeros de competició, vam fer 3-4 promocions, vaig fitxar a Via del Prat, que me'l vaig endur ahir, que Joan havia deixat Prost en la Fórmula 1 i ell no volia treballar, però el vaig convèncer, perquè solo faltava ja que anara jo a ficar setups en els cotxes, i tenia 6 cotxes, tot el World Series i tal. I vam fer una carrera de World Series també dins de Bilbao, que el Jaime Gasuari era el que de la Nissan va fer més gran el campionat i va fer les World Series, i nosaltres teníem 2 cotxes en la World Series, i un any, l'any 2005 vam fitxar a Robert Kubica, que era un xic de Cracòvia que no tenia pressupost, però sabien que era molt ràpid, venia a guanyar la Renault francesa, i Michel va dir este és boníssim i tal i qual. El vam fitxar en la condició de que per recuperar els diners després si el veníem a la Fórmula 1 mos pagaria. El vam fitxar i efectivament vam guanyar el 2005 en Robert i el vam vendre a Sauber. I després, bueno, desgraciadament va tenir l'accident en el rally i demés, i l'Endacari Barretxe, recorde que en 2005 mos donà el premi a la innovació basca en l'esport, i va ser molt graciós en la Julianea, perquè n'hi havia un home que parlava valencià, sí, major, i jo dic, però este senyor, i va deixar costar allí, però escolta, vostè per què parla valencià? Así, si estos son tots bascos, la hostia. I l'home resulta que era el dueño de Tau, de Castelló, i ell li donaven un premi perquè estava apoyant tal Tau Vitoria molts anys.
1: Claro.
0: I jo dic, però sempre que va parlant valencià així a Julianea, no? I l'home el va saludar, i era un home molt major i tal, i res, i a partir d'ahí jo tenia que decidir, jo tinc 2 filles i una dona, i tenia que decidir si me quedava en el País Basc, si tornava o no, i ja tenia el rum-rum fer, deixar les carreres, perquè les carreres són molt boniques, però quan tu no du tants quilòmetres, tants cap de setmana volant, no saps en quin país estàs, obris l'ull, no saps si estàs en casa, en Xina, en Roma, no saps ni on estàs, és molt bonic per la gent que va a veure-ho, però per quan tu no estàs treballant en la Fórmula 1 i en totes aquestes categories, acaba uno molt cansat d'això, no? I d'allà venia el rum-rum de fer els 2 triplaces. I vaig arribar a un acord en Via del Prat i en Michel, i vaig vendre el meu 80% que jo tenia la majoria en aquell moment de l'Epsilon Euskadi, i me'n vaig vindre a València i vaig muntar F1 Pro Tour Experience per fer això, pujar la gent, fer-la feliç pujant-la a Fórmula 1 i treballant i vivint del que m'agrada, però són events corporatius que normalment se fan entre setmana.
1: Clar. Sí, no, ser un poquet de l'amo de la teua vida, no estar tan esclau
0: ahir. Al final són 260 dies fora de casa, és una palissa, per allà per avall. I damunt, el bo que té l'activitat dels 2 triplaces és que sempre fem la pole, fem la volta ràpida, fem pòdium, guanyem la carrera, i damunt no n'hi ha accidents i tot ho trenquem tot.
1: Competeixes contra tu mateix.
0: Entonces, no, mai fiquem 2 cotxes en pista, perquè el que puga passar, sempre n'hi ha un per seguretat. I bueno, pues hasta fecha d'avui ja el dic, 15.000 passatgers i tota aquesta història que t'ha contat, que és el que ha sigut la meva vida dins del món del motoresport.
1: Com veus el panorama del establec que venen ara en general, tant en 4 rodes com en 2? Està xinxent, eh?
0: Sí, bueno, sempre n'hi ha hagut molta gent que tal. Ara, clar, n'hi ha molta més difusió, n'hi ha molta més afició, n'hi ha moltes redes socials, i entonces, clar, tot això enganxa a molta gent. Jo recorde quan nosaltres veníem a Marc o a Fernando, les audiències que n'hi havia en aquell moment en Hakkinen en Finlàndia i en Michael en Alemanya, en Schumacher, que jo dia, che, que la meva ferramenta, si jo tinguera l'audiència que tenen ells, eren barbaritats de milions de seguidors que veien la televisió tots els diumenges. I clar, si no es veia res, hasta que no arriba Fernando i se fica l'audiència com tocava, que va ser una barbaritat, pues claro, así n'hi havia, no, la Fórmula 1 l'havien 300.000 persones.
1: Clar.
0: I clar, això era un desastre perquè jo no tenia arguments com per dir, oiga, patrocíneme, què tal?
1: Tens aquest volum de gent que te pot potenciar els clients, no?
0: Correcte, pues sí que n'hi ha hagut, pues recorde quan Fernando va guanyar el primer mundial, que entonces mos tocava, tant a Adrián com a mi, mos tocava moltíssima gent, diguem, que pena no haver estat, enhorabuena, gràcies per haver-nos ofrecido el haver estat con vosotros, però bueno, no era el moment i tal, però de veritat, enhorabuena i tal, perquè li venies que podia ser un tio campió del món, que podia estar, que la seva marca tenia una repercussió important i demés, i al final ho van aconseguir, no? Me sento un poquet, un trosset part de la revolució del motoresport, així, perquè ja t'he dit, fora d'Espanya era una barbaritat les audiències i a Espanya no n'hi havia, no?
1: Que... Una coseta, com veus l'actual Fórmula 1, molta polèmica en això de les unitats de potència, no?
0: Bueno, això és la part tècnica, sempre... sempre n'hi ha hagut polèmica, recordeu-se en el pobre Senna que va morir, que ell no volia electrònica, no volia que fos tot manual, l'altre vol que no sé què, l'altre vol que no sé quant. En la part del reglament tècnic sempre hi haurà discussions i n'hi haurà històries. El problema és que la gent sempre, quan Fernando, oi, Fernando, què harà i què no harà? El problema no és el que faig a Fernando, el problema és el que faig el primer, tu tens que tindre, jo crec que Fernando no ha tingut sort, no ha coincidit en l'equip adequat en el moment adequat. N'hi ha que pensar que la Fórmula 1 és un campionat de constructors, no és un campionat de pilots. O sigui, si tu eres del Betis, eres del Betis, si eres de Sevilla, eres del Sevilla, si eres del València, eres del València, perquè si tu guanyes un campionat del món de Fórmula 1, jo, si tu i jo som els propietaris de l'equip, el que volem és que els dos cotxes estiguin davant, perquè mos gastem 1.000 quilos per estar ahí i tindre dos cotxes en la Fórmula 1, però si guanyem el de constructors mos donen 150-200 milions de dòlars l'organització per guanyar-lo, però si guanya un pilot no mos donen res. Entonces, els equips treballen molt per aconseguir els de constructors, i el problema és que l'equip que està Fernando ara, que van 3 anys per darrere, han fet un equip a un xiquet que és el fill d'un multimilionari que li ha comprat un equip de Fórmula 1, han fitxat el millor i han fitxat el millor pilot per avançar, que és Fernando, per fer-lo anar i per tal. Fernando s'ha fet una feina brutal, però d'ahí a que guanyi és complicat. I després, no només és el que faig Aston Martin, perquè Aston Martin, per dir-te un exemple, me ho invente, no? En Spa l'any passat va fer 1:40.02, molt bé, el millor temps el cada setmana, i a lo millor en guany l'Aston Martin fa 1:38.2, que és 2 segons més ràpid, i dius, hosti, pues el cotxe ha guanyat 2 segons, sí, sí, però dic que han fet és de més,
1: a lo millor
0: és el McLaren o el Mercedes, mira els Mercedes com van, el Mercedes van 4 segons més ràpid que tu, entonces clar, només Fernando, jo, pobre, pues sobretot un tio que està acostumat a guanyar i que només vol que guanyar, no vull ni pensar dins del casco el que dirà quan no apreté el botó de la ràdio, perquè clar, deu donar una impotència i una ràbia. Però bueno, al final ell sap que és la seva faena, que és desenvolupar l'equip, a veure si l'any que ve tinguin en sort i encara li queda un tir i poguera guanyar un Mundial, que és complicat, però complicat perquè mira com venen els joves, també. Mira el Kimi Antonelli, qui se ho esperava. Què li ha passat a Kimi Antonelli? Que és un xiquet jove molt ràpid, que ha coincidit en aquest moment en l'equip més ràpid, que és Mercedes, i el que ha fet millor cotxe, perquè els equips de Fórmula 1 dissenyen, fan 5 o 6.000 dissenys de cotxes, i decideixen uno tirar en el reglament, dins d'un reglament, i decideixen tirar-lo a pista. I tu tires a pista i a veure com ho va, no? Entonces, clar, és el que acerta és el que s'endú el gat a l'olla.
1: Les modificacions tècniques, perquè això tot és una competició d'enginyers, de que si l'alero clave d'esta forma, resulta que el vent passa la fluctual.
0: Mira, jo te fico un exemple que li fiquen molta gent en el món. Tu, al cotxe Fernando Alonso, a l'Aston Martin, li fiques 2.000 cavalls més, 2.000 cavalls, Diu, joder, este cotxe va... No, és el mateix, perquè si no passa per el carril, té igual la potència.
1: No és motor, és la fluctuació del vent, és tot
0: és que condicionant. Que les curves, cada curva, si n'hi ha 50...
1: No tens que pelear contra el cotxe.
0: No, el cotxe té que passar per una línia que n'hi ha i té que ser rapidíssim passant per ell, perquè si no, cada curva que passes i vas lento, si perds 2 dècimes, pues al final...
1: Se va sumant allà de 70 voltes.
0: Això és la història.
1: Carlos, anem a acabar parlant de la teua empresa, d'aquesta meravellosa experiència, F1x3, Fórmula 1x3.
0: Experience.
1: Jo te vaig dir, vaig a confessar, jo he pujat, tu saps que jo vaig pujar, Chivo Tamanit i jo, els dos ahir, els dos tombolinos. Tu ja has pujat per fi o què? Perquè crec que eres l'únic que tu no has provat els teus propis vehicles.
0: No, a mi em va pujar Gianni Morbidelli en el Minardi en Roma, en Vallelunga, en un biplaça, sí. I molt bé. I així, no ha pujat, però no ha pujat perquè no... No, és que no sé com dir-te, la gent, i tu no saps agarrar i has conduït els teus cotxes, i jo és que estic molt de respecte perquè són les màquines de fer diners. I entonces, si me pego una
1: sèrie, si me trenque jo
0: o trenque, entonces, no, algun dia pujaré, segur que algun dia pujaré, però és que no sé com dir-vos, és que jo he vist el Fórmula 1, he pujat tantes experiències, he vist tantes coses que a mi no, me fa més feliç voler pujar a la gent que pujar-me a mi. No, I clar, després pensa que jo passe la vida per la ràdio avisant als pilots, no feu el burro, per favor, porteu-se bé, perquè clar, n'hi ha pilots jovenets, puja una xiqueta guapeta, i ens ja se calfen, i... jo vaig sempre parant-los un poc, no? Sí. Si jo puxé, és com... Este,
1: se vengarien de tu.
0: Clar, van a vengar-se a mi i van a fer-me vomitar, no? A fer punyes, no puxé.
1: Bueno, Carlos, a mi me feres feliç aquell dia, has fet feliç a més de 15.000 persones, continuaràs fent feliç en ixe Fórmula 1 per 3 Experience,
0: en els dos
1: cotxes,
0: Hi ha molta gent que diu, oye, no puedes venir con un coche solo que igual más barato. Claro, el problema que tenim és que són cotxes de Fórmula 1. Si tu estàs fent un event i tens a 80 persones vestides, presidents d'una companyia, clients d'una companyia de ment, i li entra un hipo al sensor d'asset de la, no sé què, del canvi del cotxe 1,
1: s'acaba tot.
0: Lleveu-se el mono i anem a la casa. Ja, no pot. No. Tens l'altre calent, clar, perquè tens que estar calents els motors, i ja, mentre reparen uno, estàs traient l'altre.
1: Carlos, estaríem així 2 hores més xerrant, perquè és un plaer autèntic parlar amb tu, una referència del motor esport valencià nacional i també hem vist a nivell internacional, exportant la teua valenciania i la teua sabidoria en el món del motor. Carlos, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Punta Punta Punt Ràdio. Està sempre serà a casa,
0: A vosaltres, i quan vulgueu, me convideu a un bocadillet per almorzar.
1: O dos,
0: que jo sempre pel món almorze i es sento flipat, però vosaltres que no teniu ni idea de què ve l'almorzar, no?
1: Pues moltes gràcies, Carlos, i hasta la pròxima,
0: Moltes gràcies, Toni. Un abraç fort. Adéu-n'hi-do.
2: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Punt a punt.
8: 4:07 de la vesprada. Que xula, que motiva l'entrevista que hem sentit, meravellosa, de Toni Galindo a Carlos Goya, un referent del motor esport valencià. Com emotiva també està siguent al llarg de tot el dia la visita del Papa a Espanya. Està a Madrid, lleó 14, i els anirem informant en la programació especial que A Punt Ràdio va fer en la cobertura de la visita del Papa al territori nacional. Esta vesprada tindrem cites importants, com per exemple en futbol l'ascens a la Lliga Comunitat entre el partit en el Barrio de la Luz i Massanassa. Handbol, les semifinals de la Copa del Rei que es disputen al pavelló Pedro Fernández d'Alacant. Recorden, a les 9 de la nit, Skyfy Castalia, Castelló, Almeria, primer partit anada de la primera semifinal del playoff d'ascens a primera divisió. Recorden també que tenim en directe esdeveniments importants com la final femenina de Roland Garros. La russa Mitja Andreyeva li està guanyant per un 7-0 a Xalisca. Tots volem que guanyi Andreyeva perquè la seua entrenadora és la lletxenda aragonesa Conchita Martínez. També tenim en Andalusia, en Valderrama, el Leaf Golf, on està jugant a un grandíssim nivell el valencià Sergio García. Però per a tornar ara a fer un altre bloc de futbol, saben vostès que tots els diumenges, i este també ho tindrem demà, de 10 a 11 de la nit, parlem del futbol més nostre amb Carlos Gallardo. Però avui encetem una secció dins d'eixe el futbol més nostre, que es diu els protagonistes del futbol més nostres, i que avui té com a gran estrella el president del Roda de Futbol, a Tino Traver, que ha parlat amb el nostre company Carlos Gallardo. Sentim la entrevista de Carlos Gallardo a Tino Traver, president del Roda, són els protagonistes del futbol més nostre.
7: Estem a la Ciutat Esportiva Pamesa de Vila-real. Estem al cor del Club Esportiu Roda, un club de més de 50 anys de... sumament d'uns 50 anys de vida, i que ha viscut els millors en els darrers, en els últims. A mi, el primer equip juga a la Copa del Rei, sent subcampió de Lliga en tercera, i el juvenil consolidat en divisió del juvenil, i en jugadors que han passat per ací, ací les oficines estan les imatges de Rodri Hernández, Baló d'Or. Pocs equips poden dir que tenen un Baló d'Or. Pocs equips, pocs clubs poden dir que per ací han passat les seves instal·lacions jugadors que van a competir en el Mundial esta temporada, Rodri, Borja Iglesias, Jeremy, Alex Baena. I ací estem amb el president, expresident ja, perquè s'ha jubilat fa res, Antino Traver. Diuen que als futbolistes se li diu això de penjar les botes. No sé si el cas del president és penjar la carpeta, penjar el telèfon. Hola, Tino, com estàs dies després de prendre ja oficialment aquesta decisió de la jubilació?
9: Bueno, Carlos, bueno, en primer lloc, benvingut. Gràcies per l'entrevista, gràcies per vindre ací a nostra casa. I, bueno, la veritat que sorprenentment bé. És a dir, jo crec que quan ho dedique tota la vida a allò que estime, com és el futbol, pues ese fet, i a més deixar lo que t'agrada és molt complicat, és una decisió dura i difícil i sempre tens ese dubte de dir, ostres, el dia a dia ja és que passe d'avui a demà, no tindré absolutament, entre cometes, res que fer i tal. Però bueno, la veritat és que te n'adones que n'hi ha una altra vida, a banda del futbol, És a dir, és que també es pot viure sense futbol. També és cert que me pilla un final de Lliga, veurem si quan es comença la temporada que ve te tinc que dir lo mateix. Sí. No, però sí, molt bé, aprofitant. La decisió era una decisió mesurada, era una decisió conscient. Al capdavall, el que jo volia era tindre temps per a mi. El futbol ho dic sempre en totes les xerrades que faig als crios i en alguna entrevista que m'han fet. El futbol te dona molt, però també te lleve molt. I aquesta part que te lleve, jo arribo a un moment que volia recuperar-la i volia temps per a mi, volia temps per a les meves aficions, volia temps per a la meva família i volia que el futbol no me condicionara tant com m'havia condicionat des dels 9 anys que porto jo en el futbol. Però jo dic que quan tu tens la decisió clara, pues probablement és tot més fàcil. Però bé, molt, la veritat que molt bé, Carlos.
7: Si en aquesta entrevista, en el Punt a Punt, en la Punt Ràdio, volem conèixer tota la teva trajectòria, els moments més especials que has viscut ací en el Club Esportiu Roda, però abans de ser president, entrenador, jugador del Roda, com te va vindre aquest amor per el futbol?
9: Bueno, és que realment quan tu te remontes als meus orígens en este cas, clar, tu tenies en compte que jo vaig néixer en l'any 60, entens o no? És a dir, era un altre futbol, és a dir, era un altre esport. Entonces, per exemple, no tot el món, jo recordo que a la quadrilla érem 7-8 amics i no tot el món era capaç de firmar per un equip, perquè equipos n'hi havia, és que n'hi havia i tal. Jo recordo que tan sols crec recordar que dos, tres amics vam aconseguir entrar en algun club i, bueno, pues, en aquella època també sabia que és que no tenien ni ventall d'opcions d'oci. Al final la teua vida era pues, el carrer, jugar a futbol. Que, vamos, hi ha una sèrie de circumstàncies que és impensable. És a dir, no hi havia mòbils, no hi havia internet, no hi havia tal. La teua ocupació era pues, el carrer, el futbol tenia ese tiro popular que seguís mantenint. I, bueno, pues al final te fiques, estàs dins dels equips i tal. Sí que és cert que dins el futbol molt pronte, perquè jo tampoc volia menjar-me, tampoc volia començar a rodar per ahí i tal, i comencé ja després, ja pràcticament en molt jove, a entrenar. Per això t'he dit que el pas del futbol com a jugador, tal, vaig jugar en el segon any, el Roda se va fundar l'any 74, i jo crec recordar que vaig jugar l'any següent, l'any 75, i pràcticament després vaig jugar en el Sant Pere, l'equip d'ací del Grau, i ja després ja me dediqué a entrenar.
7: I una curiositat, com eres tu de jugador? Quina posició ocupaves?
9: A veure, són dues preguntes. Una és més fàcil de contestar. Com era un jugador? Molt roïn. Molt roïn, Carlos, de veritat te ho dic. Però també te dic una cosa. Era tot cor. O sigui, no parar en tot el partit. Quan me havien de marcar a un, la faena era d'aquells. Perquè, vamos, me penjava d'ell colzades, faltes i tal. Però quan me donaven el valor a mi, això era una malesa. O la passava a la primera o, si no, estàvem perduts. Jo vaig començar a jugar d'interior pel fuelle, pel físic que tenia i tal, i el que passava en aquella època, a mesura que els entrenadors se donaven compte de que no funcionaves, pues t'anaven tirant cap arrere. I vaig acabar jugant de central.
7: llegint entrevistes que t'han realitzat, tu vas estudiar magisteri i treballaves en la banca, i com vas passar, crec que va ser en el 2006, a entrar en el món del futbol?
9: A veure, per a mi l'afició al futbol sempre ha estat ahí i ha compaginat, jo sempre he tingut molt clar, és a dir, per a mi el futbol, Carlos, era oci, era una diversió, jo no mai m'havia plantejat ni molt menys el fet que el futbol seria fora el meu mitjà de vida. Jo el que volia, és a dir, treballar en la banca, en el sector bancari, sempre són treballs molt estressants, i per a mi pues, el futbol me permetia ser alliberament, ser contacte amb gent jove, fer esport i... I aquesta era la meva única pretensió en el món del futbol. I en aquest món de base sempre m'ha menjat. Tampoc ha tingut cap pretensió de ser el segon entrenador, de tal, és a dir, bueno, pues més o menys en aquest esport provincial. Sí que és cert que hi ha un moment que hi ha vegades que la vida, no saps com, fa un clic i te canvia totalment l'escenari. I recorde que després d'estar 25 anys en banca, quan tu ja penses que la teva vida laboral pues, vindrà una prejubilació de banca o alguna cosa que s'estila quan està en tot el tema de les fusions i tal, pues, en un moment que precisament jo he vist un moment de fusió on a nivell bancari hi havia una situació d'incertesa i tal, parlo un dia amb José Manuel Llaneza i així hago este mar en la taula parlant i de moment em dic, per què no te penses vosaltres, tino? Y claro, yo siempre contesto, claro, yo digo, yo vamos, cuando ves que aquel hombre me comente ello, yo estoy buscando la cámara oculta, es decir, no sabía, pero aún yo digo, eso no puede ser y tal. Y efectivamente, la conversa, bueno, José Manuel, ¿qué vos que fem? Tal, bueno, pues la intención era buscar una persona que tuviera un cert arreglament en Castelló, socialmente, que pudiera anar a algún tipo de actes on el Villarreal a lo millor no podia arribar en el personal que tenia. I després un altre punt era vertebrar un poquet del projecte social del Villarreal, que és el que se diu, encara funciona, Endavant Esports, l'ajuda que el Villarreal fa a altres deports que no són el futbol. I una tercera pata, diguem, la premissa era pues, intentar, entre cometes, professionalitzar un poquet del Roda. Claro, evidentment, un projecte d'aquesta magnitud i sobretot, treballar al costat d'un monstruo com era José Manuel Llaneza, vamos, va fer que no m'ho pensaré i automàticament li vaig dir que sí. I així comença, això era 2013, tens que recordar, però el primer contacte que jo tinc amb José Manuel data del 2006. Ells estaven buscant un club de Castelló, no havia aconseguit, Villarreal buscava una penetració en Castelló, no acabaven d'aconseguir un lligam tal, sí, subvencionar alguns equips, donar material, però no n'hi havia aquesta relació. Estem parlant 2006, Cuidado, Villarreal no era ni molt menys lo que és ara. I al final, pues, ens vam ajuntar, en aquest moment Jorge Roda era el president, el fill de Pepe Roda, el president fundador, i, bueno, tío, está aquí José Manuel, tal, creo, tal, oye, échame una mano con todo esto y tal. Bueno, y realmente yo voy a ser el que vais a negociar en José Manuel, en este caso desde el otro costat, pues hice conveni que ahora ven, bueno, pues ya porté 21 años, se arriben, vence el 2027, i bueno, s'ha renovat en dos etapes successives per qüestió de 10 anys. O sigui, el conveni ara està en vigor, té un venciment 2007 i entenc que n'hi haurà una renovació per les dues parts, que crec que, bueno, si les dues parts estan contentes, no entenc per què no s'ha de renovar, però bueno, ja el tiempo por venir futuro.
7: I aquest conveni i aquesta relació ha fet possible que el valor d'or Rodri Hernández hagi passat pel Roda, el Roda puga presumir de tenir un valor d'art en la seva història, de tindre jugadors, com comentava a l'inici, Borja Iglesias, Rodri, Jeremy, Ares Baena, jugant del Mundial, tindre jugadors que han jugat fa res la Conference League en ICI Parazón, en Ràtio. Com és la clau per haver aconseguit aquesta estructura esportiva? La clau d'aquest conveni que li va canviar la vida al Club Esportiu Roda.
9: Bé, ahí hi ha diversos punts d'inflexió. El Roda pues, és un club que se maneja pues, un club com altres tants en totes les carències i en totes les dificultats que té qualsevol equip de base. Sí que és cert que la firma del conveni dona un impuls, però un impuls bàsicament esportiu. Ells es comencen a nutrir aquestes primeres línies nostres d'infantil, cadet i juvenil, i claro, això fa que els equips automàticament vagin conquerint les màximes categories. Claro, paral·lelament, n'hi ha un efecte arrastre. És a dir, quan tu tires el teu cadete a una lliga autonòmica, pues, a lo millor en algun jugador que pugues baixar, automàticament el teu cadete B es comença tal. Entonces, n'hi ha un moment de creixement, jo crec recordar que n'hi ha un any que aconseguim, no sé si són 5 o 6 ascensos, o sea, algo totalment inviable. Claro. Entonces, n'hi ha un creixement per una banda de Villarreal i després n'hi ha un creixement subterrani, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest treball subliminal que se va fent ahí. I, evidentment, les categories a nivell de captació marquen moltíssim. Claro, això ha produït que ja te convertisses en un efecte imant. Ja, efecte imant, jo quan comento les xarres sempre dic ja la gent vol vindre. Ja no tens que anar a buscar perquè la gent té que ho dir. Sempre tens que tindre, evidentment, i sa labor proactiva i tal. Però després n'hi ha un altre espoló, diguem, clau, que és la ciutat esportiva. Ja quan 2015 s'inaugura la ciutat esportiva, claro, això ja és un punt i a part. És un punt i a part perquè tu l'estàs veient, és a dir, 40.000 metres, perfectament estructural, perfectament cuidat, tots els detalls i tal, i entonces ja te dote d'una estructura, diguem, que senís de lo que és un club qualsevol. No vaig a dir professional, perquè no aconseguís aquesta professionalització, però sí que li dones ese punt ja un poquet més. I això fa que tots els equips ja te situen a un nivell on pràcticament ja no n'hi ha categoria on puguem tindre un ascens perquè estàs ja a ese màxim nivell. Ahí vos quedeu un poc d'aquest lunar dins del club, que era un poc el primer equip, i perquè enteníem sempre que era una qüestió de base. Tots, bueno, els jugadors de base van eixint i, escolta, arriben a estar a River i després, bueno, pues tal. I dic, bueno, ja que els tenim en casa, per què no els donem també aquesta oportunitat? Jo recordo que quan jo m'incorpore i jo parlo amb Fernando Roig, ell no se'n recordarà, però jo sí, evidentment, i me diu, bueno, Tino, on teniu el primer equipo? I jo quasi avergonyit, claro, i digo, bueno, segons el primer equipo està en segon regional, que era el cul del món, o sea, no podíem descendir, no podíem baixar. I diu, vale, perfecte, Tino. Diu, en 3 anys a tercera. I me pega una palma i se'n va. Mare de Déu, senyor. I, bueno, mos va assentar l'equip de treball, el grup de gent, i diu, bueno, xiquet, en 3 anys que fixar la tercera. Com fem això? Bueno, vam tindre la sort d'acertar el primer any. Només vam fer un fitxatge, el que passa que va ser un fitxatge que va fer 32 gols. Vam fitxar un delanter centro, però el delanter centro va fer Enric Martínez. Està encara jugant en l'Odissea. Sí, correcte. Enric fa 32 gols i això fa que pugem un camí, mos situem en primera. Ja l'estratègia, Carlos, era... ja la vaig a contar, perquè com ja no estic, si algú la vol copiar, que la copie. L'estratègia era ja anar pescant jugadors de categoria superior. Entonces ja en la base que tenies un poquet i jugant, buscant jugadors, escolta, estem en primera, pues buscant jugadors de preferent. Entonces això mos va permetir un altre ascens. I si ascens de segon any a primera, jo recordo que faltava un partit i estàvem fora, érem tercers, i el que és el futbol i el que és la vida, se donen dos caramboles autènticament increïbles, que era el Sant Jordi i no sé quin altre equip, que no havien perdut pràcticament res, i perden. I això mos situa en primera posició, teníem que guanyar en Europesa, i si guanyàvem en Europesa, pujàvem. En Europesa, 1-4, vam guanyar i vam pujar. I ahir ja anem a la tercera. En tercera seguim un poc aquesta mateixa tàctica, però bueno, ja conscients de que el pas cap a dalt ja era algo que era palabra mayor. És cert que l'equip, ja, perquè te facis una idea, i a veure, dic estos tres perquè són els que probablement tal, sense desmereixer a ningú, però la nostra tripleta atacant era Xisco Nadal, Luis Milor o Charlie Gracia. Imagina del panorama. Bueno, encara així aconseguim anar al play-off precisament contra la Xaneta. Venen així, recordo que juguem en el mini-estadi, 0-1, faltant res, mos peguen un xorreo, Carlos, mos peguen un xorreo, però una cosa increïble. Al final, un gol de Luis Miloro, aconseguim fer el 1-1, anem a Xaneta, als 5 minuts 1-0. Jo de mare de Déu la que mos cau així. Futbol. a la mitja part, 1-3. Comencen a passar els minuts, i bueno, diuen, al minut 70 mos marquen el 2-3, al minut 80 mos marquen el 3-3, vamos, allò pareixia que no s'acabava mai aquell partit, però va acabar 3-3. En aquell moment els gols valien doble i és quan pugem nosaltres a tercera i se queda la Xaneta, que si no recorde mal, puja l'any següent perquè juga la promoció en l'Aude, en el Vallussó. I hi ha un camí en tercera, doncs, en certa manera, doncs, bueno, intentem configurar un poc en unes premisses que eren molt clares. És a dir, nosaltres volíem jugadors de la província, jugadors que hagueren pogut passar per Villarreal i que per edat, almenys tenien 26, 27, ja no podien jugar en els filials, i la possibilitat, i donar-los una estructura de poder jugar en un entorn cuidat, i després un poc els jugadors que no tingueren cabuda en el Villarreal C, pues donar-los un poc i s'aixirà. I en aquests paràmetres pràcticament configurem l'equip fins fa dos temporades. Fa dos temporades sí que considerem un canvi d'estructura i al final, bueno, ens plantegem i diem, bueno, anem a veure, si tenim 35 equipos per baix i no som capaços de que el primer equip s'alimente d'aquests jugadors, no serveix de res el treball de fora. Entonces, cert que ahí fem una reconversió important, comencem a incorporar gent jove, això era la temporada esta que hem acabat l'anterior, quart partit, golistes. Quart partit, golistes, Carlos. I bueno, nos hem equivocat, chico, pues hay que apechugar las consecuencias, ya veurem en desembre, tal. Comencem a guanyar, i acabem segons. El fet que el Castelló guanyarà la Lliga ens otorga la possibilitat de jugar la Copa del Rei, que juguem en guany contra el Granada, i la reconversió va ser prodigital. I a partir d'ahir hem seguit aquesta línia. Hem seguit ja pràcticament aquesta línia. N'hi ha pocs jugadors ja d'estructura Villarreal, però per contra sí que tenim ja aquesta pròpia estructura nostra de jugadors que arriben a esta Lliga Nacional, que són els que anem incorporant i planificant. Jo la meva màxima il·lusió de veure este ho dic és... quan veig un jugador que l'ha vist d'ací jugant en infantil, en cadet o algo i que arribi al primer equip. És a dir, per mi és que és el que justifica tot el treball. Si al final tenim que anar al mercat a pagar diners per contratar jugadors, pues, nosaltres no és el projecte, evidentment. N'hi ha altres projectes i n'hi ha altres clubs que no tindreix a base o algo, pues, tenen que funcionar d'una altra manera. Absolutament respectable, per supost.
7: Som els jugadors que més apareixia, abans comentàvem Rodi Hernández, no està la màxima figura per ser valorat, hi ha altres jugadors que han sigut internacionals, però per així han passat molts jugadors que porten molts anys, Alberto Ramos, no? Que el veia així abans, un dels referents del primer equip ja des de fa temporades, té un bloc consolidat de jugadors referents ja, Jorge Ribes i molt més l'equip, i alguns que han anat altres equips, jugadors de tot tipus, que han activat més junt o més, o s'han quedat més en categories més baixes, diguem d'alguna forma. És molt difícil aquesta pregunta, però jugadors que t'hagin marcat per algun aspecte, no sé si per la qualitat o per l'aspecte personal o algo que digues en estos anys d'història i recordes aquesta història, recordes aquest jugador per aquesta evolució de veure-lo o per algo que t'hagi marcat. És molt difícil perquè són molts jugadors.
9: Probablement tinc algun al cap, però és que quedaria lleig, perquè jo sé que van a sentir l'entrevista i després van a dir, no, no me vas dir a mi i tal, però... són molts, és el que te dic. És per mi la satisfacció de veure els creixers, de veure els jugadors que han passat en aquest filtro roda i que després estan en el món professional i que després quan fan alguna entrevista se recorden i tal, pues la veritat és que és el que te dic antes, és el que t'ompli de satisfacció. És que no m'atrevis, Carlos, no m'apretes perquè no m'atrevis a ficar noms ahí. Probablement dels que pogueren vindre del món, diguem, professional i baixar a una estructura com aquestes i, sin embargo, seguint sent tal, és a dir, pues probablement, si tinguera que parlar de tres, parlaria dels tres que t'ha dit. Luis Miloro era un exemple de professionalitat, era increïble, o sigui, li ha vist fer coses increïbles en 40 anys, però no increïbles per la qualitat, sinó increïbles per com jugar i el que donava de si, és a dir, Xisco Nadal, pues tots sabem lo que és i jugadors com Charlie Gracia que venen tal, però bueno, és que són moltíssim. En la pregunta que tu me fes, probablement, mira, una de les coses que jo sempre he buscat, jo el que es diu als jugadors, jo he intentat sempre tindre una relació molt propera amb els jugadors, que que n'hi hagi bona distància, però que confien. Jo no crec que n'hi hagi president que és amic dels jugadors i tal, perquè al final quan has de prendre una decisió complicada és difícil. Però ells sí que tenen que sentir-te prop i saber que tu estàs allà. Entonces, jo el que dic sempre als jugadors és dir, nosaltres anem a crear un entorn perquè tu només te preocupes de traure el millor futbol que tens. O sea, olvida't si el dia 30 has cobrat o no has cobrat, perquè hauràs cobrat. Si tens una lesió, olvida't, perquè ficarem tots els mitjos i tots els serveis mèdics possibles per a que tu te puguis recuperar, i en aquest cas sí que tinc que donar també les gràcies a Villarreal, que sempre està ahí en els temes de lesions. I el teu és jugar a futbol. Olvida't. Entonces dius, on té aquestes carències el jugador? Pues en aquesta inestabilitat, és a dir, un jugador de futbol té en compte que ara en aquests moments acaba de jugar i què fa l'any que ve? Hasta que el quid d'un club, tal. Nosaltres sempre hem intentat donar-li aquesta estabilitat, és a dir, acaba una temporada, escolta, automàticament ja parles en ell, escolta, està renovat, tal. Saps que si tu complices en els paràmetres que te demanen el club, i no estic parlant de paràmetres esportius, de que facis una millor o pitjor temporada, en absolut, és a dir, escolta, lluites, sintonitzes en el que és el club, humilitat, esforç, donar exemple per als jugadors que venen. És el que dic moltes vegades, que dic, vosaltres sou l'exemple de tots els jugadors prebenjamins que estan ahí i que vos veuen a vosaltres. Un mal gest és intolerable. Escolta, i aquesta sèrie de coses, i aquest jugador sap que té una continuïtat en el Roda, encara que no n'hi hagi un document firmat. I ahí tenim aquests casos. Alberto Ramos s'incorpora així, Alberto Ramos i Borja, Borja Gómez se incorporen así en preferent. I d'alguna a la vega són gent de futbol i són gent que pot aportar. De fet, en este cas, ells són els coordinadors esportius del club. En lo qual dius, bueno, pues estic jugant i a la vega és vital. És a dir, pràcticament la teua vida professional gira entorn del futbol. I jo crec que això al final és missatge per a tots. El resto ho entenen i el resto... tal. Evidentment, sempre hi ha jugador pues, que vol volar o que, en fi, o que té ofertes superiors i, evidentment, pues, escolta, i tal. Però la porta del Roda per al que hagi sintonitzat en els valors i en el que és el Roda sempre estarà oberta. Hi ha algun també, no me mires en aquesta cara, eh? Hi ha algun també que quan ells per la porta la tapien per si acaso li corre tornar, eh? Perquè no torni, per si acaso.
7: És la vida, la vida.
9: És broma.
7: Escoltaremos jugadors, entrenadors, molta gent de futbol, però també molts aficionats que veuen només el que es veu la xespa, no veuen pues, lo que és el dia a dia d'un president o d'un gestor. Com ha sigut el teu dia en els últims anys per a que la gent se faci una idea de com és el dia a dia d'un gestor d'un club?
9: Jo és que no estic molt bé del perol. No estic molt bé del perol. Entonces, per a mi tot el que faig és molt obsessiu. És molt obsessiu. I precisament una de les dificultats que té el futbol és que una de les complicacions que té és que quan tu fas el que t'agrada, tu no mai trobes el moment de fugir, no mai trobes el moment d'anar-te'n. És a dir, jo li dic a la meva dona i dic, són les 7:30, salgo ja, voy para allá. A les 7:30 arriba i a les 9:30. Però és que havia parat a parlar o a veure un entrenament o a parlar amb un entrenador i tal. Entonces, quan tu t'entregues d'aquesta forma, diguem, tan a tope, la meva vida, jo pràcticament a les 8 i algo del matí ja estava així, controlava absolutament totes les parcel·les, des de la parcel·la econòmica, des de la parcel·la estratègica, tot el tema administratiu, en fi, tot el que comporta, pràcticament fins a les 2, 3 i algo, el primer equip entrarà a les 4, 3 i algo, pues ja està, espera així per a veure l'entrenament i tal, i després d'així, pues imagina quan així és. Ni te cuento ja quan venien els dissabtes i diumenges, que entonces ja era, vamos, si quedava algun huequet per ahí, pues mira, així l'aprofitaves. I precisament, i tornem, enllacem això un poc en el que parlàvem al principi, precisament un poc una d'aquestes decisions, és a dir, ser capaç, però és que jo no entenc ni el futbol ni la vida, no l'entenc d'una manera que no sigui aquesta. Entregant-te a tope i donant-ho tot. No sé veure els bous des de la barraca. Si fos torero, m'haguen agarrat 20 vegades.
7: Se odis molt d'este futbol, també se patís molt. Fa unes setmanes parlàvem en una persona que tu crec que tens molt bona relació, que és Jesús Soler, el president de la Xeneta.
9: Bon amic.
7: Perquè parlàvem ahir en el punt a punt de la Punt Ràdio després de ser l'últim partit de Lliga, que es quedava ahir en aquesta zona d'incertesa, no?, per a veure si continua o no en aquesta zona de play-out. Has tingut tracte en moltíssims directius, moltíssims gestors. Abans de parlar de jugadors, ara en directius, en l'altra part. Te l'has trobat en gent del futbol de tot tipus. Com és la vida?
9: Mira, Carlos, el futbol no és especial. La gent del futbol no és especialment bona ni roïn, eh? És a dir, en totes les professions n'hi ha... Estan els bons, els mitjanets i els roïns, per no utilitzar terminologia per si usen algun crio malsonante, per dir-ho d'alguna manera. I el futbol no és una excepció. És cert que quan tu te moneixes en aquest futbol més modest, que no estem parlant de gran pes, al final i fíjate els temps convulsos que estem vivint a nivell social i a nivell polític i tal, al final tot el que maneja diners, on hi ha molts diners i tal, hòstia, hi ha una part ahí, no vaig a dir inevitable, però la tentació vive muy cerca. Entonces, tal. En este món és molt diferent, al final, pues, a veure, hi ha gent que sintonitzes més, gent que sintonitzes menys, pues, perquè és més afí a la teua forma de fer, de ser, perquè veus les coses igual. Jo he intentat portar-me bé en tot el món. Me fiques un poc en la mateixa tessitura, perquè nomenar, sí, me ve al cap algun que per a mi és una referència, però és que si en diga algun, l'altre me dirà, hòstia, no m'has nomenat a mi i els amics que som. Entonces, bueno, indudablement, senís un poc d'aquest escaló i tal, però poden haver mil directius, però per damunt de tot sempre estarà José Manuel Llaneta. És increïble, Carlos, és increïble. Jo he treballat colze a colze en ell i lo que ese home dominar el futbol, dominar les relacions, l'autoritat que tenia quan parlava del futbol, el respecte que li tenia absolutament tot el món. Quan te dic tot el món, t'estic parlant de mitjos de comunicació, d'altres equips, de tot. I realment ell és el vertebrador de moltes de les coses que avui heretem com a Villarreal. És a dir, tu tens en compte que el que parlàvem abans d'aquest projecte d'Endavant Esport, que el futbol dona a tot el que són els esports, és una idea d'ell. Totes les relacions que mantenim en universitats i tal, és una idea d'ell. Els clubs convinguts que té el Villarreal, tant el Roda, que és el projecte més potent, però també un poc els que n'hi ha tant a nivell provincial com a nacional i tal, són idees d'ell. És a dir, esta ciutat esportiva, tot això... de les idees de José Manuel, que jo he tingut la sort de compartir i crec que dir en la vida no ho sé, perquè en la vida te passen moltes coses i tampoc vull tindre cap conflicte quan arribi a casa amb la meva dona, és a dir, que és el millor que m'ha passat, però el millor que m'ha passat en el món del futbol, evidentment, és conèixer i treballar al costat de José Manuel i tindre l'orgull de ser la seva mà. Madreta en la mesura de les possibilitats meves.
7: Més de 20 anys en el dia a dia d'un club de futbol base molt important, un club també que s'ha consolidat ja creixent fins a viure la millor etapa de la seva història en aquest subcampionat de l'any passat del primer equip. També formes part de la directiva de la Federació Futbol de Comunitat Valenciana. Entonces, jo crec que és una persona que me pot donar una radiografia molt bona de com està el futbol valencià respecte a fa uns anys. Com veus el futbol valencià, el futbol d'aquestes categories en fa 10 anys o fa 15 o 20.
9: Jo per lo que tu dius, en l'enterro seria el mort, perquè estiguen tots els cacaus. Sí, evidentment, la meva decisió és deixar la relació contractual que m'unia en el Villarreal, en motiu de la jubilació. Creia que l'oportú era desvincular-me del Roda, deixar pas a gent que ve, gent nova, en noves idees, en ímpetu, en ganes i tot són etapes. Però sí que el cert és que jo entre en la federació ja ara s'ha renovat la legislatura, en la legislatura anterior ja està. Entonces, mira, el futbol a nivell federatiu, i això és cert, és una realitat, és molt immobilista. És molt immobilista. És a dir, és un elefant que és molt difícil per fer-lo caminar, tens que pegar molts passos, són estructures, tal. Entonces, el meu desig era innovar, intentar millorar, aportar àrees d'innovació dins del que pugui ser el futbol, agilitzar, sobretot veient aquesta posició des de dins. Crec que han fet algunes cosetes, hem fet alguns avanços i tal. A banda d'assembleista i directiu, jo tinc i ara ha renovat el càrrec ara la presidència del comitè esportiu, i crec que és algo que estic molt il·lusionat en aquest projecte, perquè ara que tinc temps, la veritat és que vull donar-li un enfoque molt diferent. Ahí és on s'analitza, Carlos, el que són les competicions, com se gestionen les competicions, pues, els números d'ascensos, els números de grups, o com un poc, o possibles idees. Jo crec que ahí se pot desenvolupar un bon treball. N'hi ha molt fet, perquè al final, per exemple, tot el que està al Futbol 8, conforme està ara, poques coses n'hi ha que millorar, també a lo millor com s'ha fet experimentalment en guany, aquesta última etapa, aquest segon any de l'E20, pues, probablement se salta Futbol 11, en fi, alguna cosa. N'hi ha algun altre projecte que se tractarà en junta, que no te puc anticipar, i se tractarà en junta el dimecres que ve, i que serà una assemblea, però són canvis i modificacions que seran per a la 27-28. Però tornant a lo que tu me dies, és a dir, jo crec que ha millorat moltíssim. O sigui, a nivell de... A veure, si nosaltres fem en anàlisi, és a dir, quan jo es comença a gestionar el Roda en el 2006, és que no n'hi havia cap entrenador titulat. O sigui, vamos, demanar-li alguna titulació, però de què m'estàs parlant? Una titulació de què? Avui en dia, no és que tinguin el UEFA C, és que tenen el UEFA A, és que tenen... Han fet dos màsters, han fet un curs d'anàlisi, el que no té direcció esportiva, tal. És a dir, la preparació de lo que són els entrenadors és algo brutal. I realment, nosaltres, quan es comencen a créixer, la pedra angular del creixement del Roda passa per lo siguient. És a dir, els primers diners que n'hi ha que invertir, n'hi ha que invertir-los en la gent, en entrenadors. Si nosaltres tenim bons entrenadors, i bon entrenador vol dir un entrenador ben pagat, a partir d'ahí millorarem. Perquè tal, i l'altre dia m'estava despedint dels entrenadors i els ho estava dient, i saben que no és un farol, perquè els ho dic sempre, és a dir, l'actiu més important del club són els entrenadors. Així, en esta taula dissenyem, farem, direm, això, que va així, que va allà. I després l'entrenador ho traslada malament, utilitza un llenguatge no adequat, unes consignes contra el que... Què ha servit? De no res. Doncs, en aquest aspecte, moltíssim. També és cert que en l'aspecte negatiu, en quant al joc, ha canviat moltíssim. El futbol, ahir ho discutia, bueno, parlava, no ho discutia, en una mica, és a dir, el futbol com a joc ha evolucionat a menys. És a dir, avui tots són espais molt reduïts, avui pràcticament no se veu una paret, avui ningú desborda a ningú, tots els gols són molt similars, són detallets que fan tal, però dos corren i corren a la mateixa línia, o no és una època que dius, este li trau 10 metres a l'altre i centre, no. Ahí, en quant a xoc, insistir, com a juego, per dir-ho clar, pues... però bueno, és que entrenamos mucho, ya, pero es que el otro también. Es que hacemos mucho vídeo, ya, pero es que el otro equipo también. Ya, pero es que nos preocupamos mucho, ya, pero es que el otro también. Claro, al final, ¿aún marques la diferencia? Pues la calidad. La calidad... i sobretot la velocitat d'execució de les coses. És a dir, on està la diferència entre segon divisió i primera divisió? En la velocitat d'execució. O sigui, tu veus, el jugador de segon fa el mateix que el jugador de primera. El jugador de primera ho fa infinitament més ràpid. I si baixes categories, doncs encara més. Per mi, jo soc una persona que fugís molt de la polèmica, que no m'agraden els saraus... I cada vegada, Carlos, te ho dic sincerament, en la confiança que mos dona ja el rato que portem parlant, cada vegada suporta menys la mala educació. I n'hi ha molt mala educació en el futbol. En tots. O sigui, jo me faig loco, per exemple, quan veig les sancions a entrenadors. O sigui, un entrenador de base, tu mires les actes de qualsevol club, sí. O sigui, és increïble. És increïble. O sigui, això no se pot consentir. Tu eres el que està... Escolta, si se perd un partit, més se va perdre la guerra de Cuba. És que així parlem, de perdre un partit com si el honor patrio lo hubiéramos mancillado. No, se ha perdut un partit. És part del joc. El joc és guanyar, empatar o perdre. I al final tens que saber treure les conclusions per què has perdut, per què has empatat o què has fet bé per a guanyar. I guanyes, doncs perquè eres millor. I punto pelota, ja està. però sobretot, i en detriment també del comportament, sobretot dels pares, jo crec que ahí tal. I pues és un poc el que parlàvem. I segon de futbol, maneja el que maneja i pues, la gran majoria de pares, i no és ningú segre, pues, se pensen que tenen el nuevo Messi. I entonces quan l'entrenador resulta que per un motiu disciplinari, per el motiu que sigui no fica el jugador, pues ja montem la deu, la crispació que n'hi ha, jo veig partit, n'hi ha crispació, i dius, saps com s'acaba aquesta crispació? I dic, anem 1-0, tots nerviosos, 3-0. Quan fas 3-0 ja s'ha acabat. Ja no n'hi ha polèmica, ja no n'hi ha cristal. Per mi, me'n sent moltíssim, Carlos, me'n sent moltíssim que s'increpe a un àrbit. Un àrbit és algú que és molt difícil. Pitar avui en dia és molt difícil. I avinguda que pot tal. Estàs pitant un partit, veig partit, hi ha crispació. I dius, saps com s'acaba aquesta crispació? I dic, anem 1-0, tots nerviosos, 3-0. Quan fas 3-0 ja s'ha acabat. Ja no n'hi ha polèmica, ja no n'hi ha cristal. Per mi, me'n sent moltíssim, Carlos, me'n sent moltíssim que s'increpe a un àrbit. Un àrbit és

0: O què portem, algú de primera? O és que l'entrenador, és que també està entrenant, també està deprenent. O, si vol, li portem a Guardiola. Portem a Guardiola i que entrena el pre-Benjamín del Roda. Parlem del Roda perquè estem aquí.
1: Sí.
0: Està bé. Ja tenim que tindre... I això intentes ficar-ho al cap, però no ho aconseguis. No ho aconseguis. I jo crec que és un mal endèmic, en general, que li pot fer i li està fent molt de mal al futbol.
2: Tenia dues preguntes preparades per
0: pues,
2: les últimes.
0: Sí.
2: M'he contestat. L'anterior era, ja els que hagin escoltat esta, tota l'entrevista que portem així en el punt de punt de la Punt Ràdio.
0: Tu vols dir que l'ha escoltat algú sencera?
2: Esperem que sí. Sí.
0: Vale.
2: S'haurà quedat en pindoretes, però avui és recordar la teva figura, la teva trajectòria, ara que et jubiles, però també ficar en valor als gestors dels clubs. És a dir, estan els records de Tino Traver després d'anunciar la jubilació del Club Esportiu Roda, encara que, com diem, pues, encara té molt que fer en el futbol, per el futbol valencià, des d'ací en directe, bueno, directe no, però en esta gravació que podeu escoltar ara en la ràdio, des de la ciutat esportiva Pamesa, des de Vila-real, des del cor del Club Esportiu Roda, que tant ha donat, que tant us ha audit, i res, a seguir lluitant per el futbol valencià.
0: Em suposo que sí, Carles. Moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per l'entrevista. La veritat és que m'ha sentit molt a gust i t'agraïs de tot el cor. Mira, mon pare sempre em deia que en els moments importants de la vida de la gent és que estan. I este, per mi, pues, vull dir, és un moment important i t'agraïs moltíssim que hagis estat al meu costat.
2: Un plaer, gràcies.
3: L'entrevista que li ha fet el nostre company Carlos Gallardo al meu amic Tino Trabec, Michael Buch, el president del Roda, i que ha sigut interessantíssima, això és la veritat. Estem en directe en Punt a Punt, estem en directe en Apunt Ràdio, falten 3 minuts per a les 5 de la vesprada, i això ara comença una cita en directe important des del pavelló Pedro Ferrandis d'Alacant. Es juga la primera semifinal de la Copa del Rei d'handbol, i ahí, al Pedro Ferrandis, estan Gonzalo Blanes en la narració i Bet Busons als comentaris. Hola, Gonzalo, molt bona vesprada.
4: Hola, Carlos, què tal? Punt a punt, salutacions. Bona vesprada, és el moment de més ambient perquè és el moment de la presentació oficial dels dos primers semifinalistes de la Copa. Recordem, Alacant és el centre d'atenció nacional de la Copa i avui anem a viure al punt a punt els dos partits de semifinal, els dos partits dels que van a traure el en contra de demà, la gran final de la Copa, on el Barça, òbviament, és el gran favorit. I, de fet, és el que ja està damunt la canxa del Pedro Ferrandis, perquè la primera semifinal, Carlos, es creuen el Barça i el Nava. El Nava, que recordem, i parlarem al llarg de la narració, serà rival d'Agustinos d'Alacant dimecres en el play-off d'ascens per als alacantins i de permanència per als segovians. Així que avui, jugant una semifinal de Copa i dimecres jugant un play-off de permanència. Després, a les 7:15 de la vesprada, arrencarà l'altra semifinal entre Bidasoa Irún i Bada Huesca, on el Bidasoa és el gran favorit. Tot el que no siga una final Barça-Bidasoa, podem dir que serà una gran sorpresa en esta Copa. I, per supost, Carlos, una abraçada molt forta al Orneo Alacant, que ahir va perdre per un gol en els quarts de final. Tenien la gran il·lusió d'arribar a semis, però ahir no van tindre la millor versió davant Huesca i van perdre 31-32. Va ser, sense cap dubte, una gran decepció, però ni molt menys té que embarrar la molt bona temporada que ha fet el Orneo Alacant, que l'any que ve continuarà a la Lliga Asobal. Està ja finalitzant, Carlos, la presentació dels dos equips. Ja estan damunt del parquè del Pedro Ferrandis els dos primers semifinalistes, que arrencaran a les 5 de la vesprada, el Barça i el conjunt del Viveros Nava.
3: I Bet Musons, suposo que està ja Gonzalo al teu costat, no?
5: Així està, escoltant-te.
6: Hola, molt bona tarda.
3: Com estàs, Ivet? Gràcies una altra volta per ser part del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Estic mirant les imatges, Ivet, per la tele de la presentació. Espectacular, eh?
6: Sí, la veritat que ja esperàvem molt ambient i així no ens han decebut. Sobretot jo crec que la gent d'Alacant, encara que l'equip local no s'hagi classificat per

0: semifinal, la gent de l'handbol els hi agrada veure, aquí més no que veure un tot poderós com és el Club Barça.
1: Estic mirant també la imatge del cotxet d'un dels patrocinadors portant la pilota amb la que se jugarà esta primera semifinal. I ve el que deia Gonzalo, curiós que és l'esport en Delhi, que n'hi ha hagut dos casos en esta Copa del Rei, en la que n'hi ha equips que avancen en la competició del CAU mentre o perden la categoria o estan en un play-out per a no descendre.
0: Sí, la veritat que crec que serà un dels pocs casos que s'ha vist així. La Copa del Rei sempre solen haver equips on estan més amunt a la Lliga, i en aquest cas no ha sigut així. Jo crec que ho vaig dir l'altre dia ahir amb en Gonzalo, que cada partit és un món diferent, i no per haver perdut la categoria són professionals igual, i la competició no espera així com així.
1: Allà aquí ve de la vesprada parlarem, per suposat, del Orneo Eon Alacant, la seva fantàstica temporada, tot i que ahir varen perdre. Però tu què esperes d'esta primera semifinal entre Barça i Nava? Gonzalo ha dit, està clar, el favorit és el Conjunt Blaugrana.
0: Sí, la veritat que és l'equip campió de la Lliga contra l'equip que ha perdut no se sap si perdrà la categoria, perdó. I esperem que, jo crec que els primers minuts seran de tu a tu, jo crec que el Nava li podrà plantar cara els primers minuts, però el Barça és molt Barça, i esperem que sigui un partit competitiu, però té els papers que no crec que arribi al final amb encara opció del Nava de poder passar a la final.
1: Per cert, Gonzalo, n'hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció. Els porters del Nava estan forts, eh? Mare de Déu!
2: Sí, no, a tu hi ha molta gent, eh? A més, ahir, curiosament, Carlos, quan va acabar el partit, vaig parlar amb el tècnic de l'Agustinos, que està així fent, sí, com se diu en handbol i en bàsquet, el scouting, sí, perquè tenen que jugar davant Nava, i me va dir, los porteros espectaculares, o sea que també va quidrar l'atenció, no? I a més van fer un partit molt bo. Recorde que Nava, en l'última jornada de la Lliga Sobal, va caure a este play-off de permanència per a ells i d'ascens per a Agustinos per un gol davant Valladolid, en un partit en el que un punt li haguera deixat fora d'este play-off. Per tant, han competit fins a l'últim moment i són un equip competitiu. Els porters que són Mateus Martins, que és brasiler, i l'altre porter del conjunt és Dimitri, que és també un porter de Bielorússia i que és el titular. Tot preparat per a que arranqui el partit. La conta arrere en la prèvia de la semifinal. Posarà la pilota en moviment el Barça, i ahí està, arranca el partit. I nosaltres també, Carlos, tenim que confessar que quan arranca el partit agraïm que la megafonia baixi un poc, eh?
1: La veritat que
2: perquè
1: sí,
2: la megafonia...
1: Oh, la prèvia... Sí, sí, sí.
2: La prèvia és espectacular. Una data que la vaig donar ahir, però la tinc que repetir, Carlos, perquè crec que és important. El Barça porta 29 copes, és el que més, el sí, que més ha guanyat. El segon, l'Atleti de Madrid, ja ha desaparegut en 10. Uh-huh. El tercer en l'escalafón és Calpisa d'Alacant en 5. Per tant, mira que han passat anys, eh? El Calpisa continua sent el tercer millor equip i va guanyar 5 copes, una al Barça en el Palau Blaugrana. Mira com ha canviat la història, però Calpisa va guanyar una copa al Barça i en el seu pavelló. Evidentment, ara el Barça és molt dominador, tot i que la primera opció ha sigut en una bona intervenció de Dimitri, del porter del conjunt de Nava. Jo no sé, perquè en la partit de quart de final Valladolid també en els primers 15 minuts va estar per davant en l'Electrònic. No sé si el Barça, com que comença els partits en el minut 15, o que va a poc a poc mesurant quan té que apretar.
0: Bueno, jo crec que també les ganes del rival de jugar contra equips com el Barça i plantar-li cara els puja l'energia i l'emoció de poder-li competir, però suposo que amb el desgast físic el Barça no pateix per la quantitat de canvis que té, fa que els partits siguin al final molt desigualats.
1: Pues ja tenim en marxa la primera. Sí, Gonzalo.
2: Sí, marca el Barça el primer gol, així que correcte, primer minut de joc, 1-0, li està guanyant el Barça al Nava.
1: I ja tenim ja en marxa la primera semifinal de la Copa del Rei d'handbol masculí entre Barça i Nava. Ja tenim campiona de Roland Garros femenina, la russa Mirra Andreyeva, i tota l'enhorabona tant a ella com al seu equip tècnic, principalment la seua entrenadora, la llegenda del tenis espanyol, Conchita Martínez. Moltes més coses que tenim que contar-los així en directe, en Apunt Ràdio, així en el vostre Punt a Punt.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
9: De tu a tu.
6: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Perquè Punt a Punt és esport, perquè A Punt Ràdio està sempre pendent de l'actualitat, de les coses importants que passen a la Comunitat Valenciana, a la resta d'Espanya, a la resta del món, com per exemple, així a territori nacional, en un dia tan important com el d'avui, perquè estem donant-li tota la cobertura que cal a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui està en Madrid. Recorden que ha aterrat a les 10 i 13 minuts, que el més important del matí ha sigut, entre altres coses, la visita de cortesia als Reis d'Espanya a les 12, i que d'ací a menys d'una hora, a les 6 de la vesprada, farà el Sant Pare, el Papa, la visita als operadors i assistits del projecte social Sèdia 24 Hores de Càritas Diocesana de Madrid. A les 8 i mitja, el Papa presidirà una vigília d'oració amb joves de Madrid en la plaça de Lima. I moltes més coses que ens té que acostar al llarg d'esta vesprada la nostra companya Clara Alcover. Hola, Clara.
10: Bona vesprada, què tal? Com estem? Doncs
1: pues molt bé, i tu? Perquè, a més, avui debutarem amb una secció
10: molt xula,
1: molt
10: nova
1: estiuenca
10: i fresqueta, que és el que ara ens agrada, perquè com ha vingut el calor tan pront, no? I ja no se'n va anar, doncs pues ja anem a arrencar amb ese estiu a punt, però d'ací un ratet.
1: Sí.
10: Hem de començar també dient una gran notícia amb accent espanyol des de París relacionat amb el tennis, i és que Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han tornat a fer història a Roland Garros. Aquesta història t'agrada molt, sí, perquè eres molt apassionat del tennis. La parella hispano-argentina ha revalidat avui el títol de dobles masculí després de superar en la final a Elio Vara i Paten per un contundent 6-4 i 6-2, i sumen així el seu tercer gran slam junts després dels triomfs a Roland Garros i al USA Open de 2025. I per a Granollers, que m'ha sorprès molt l'edat, als 40 anys, i Ceballos,
1: sí,
10: al 41...
1: Marcel.
10: La veritat que m'ha sorprès, perquè està en una condició física
1: espectacular.
10: Confirmen este nou èxit, que continua sent una de les grans referències dels dobles mundial. I a més, entren en aquest selecte grup de parelles que són capaces de guanyar 2 anys consecutius sobre la terra batuda parisenca. Així que París ja té amos una vegada més. Granollers i Ceballos són els campions del Roland Garros del 2026.
1: L'enhorabona al meu amic Marcel. Una volta te vas dir una frase, trobarem en la llotja VIP del camp de Betis, bueno, i ha vingut molts anys a jugar el torneig de València. Un home feliç com una dona feliç, acabem de dir. La jove de Dene Guanyets, Mirra Andreyeva, la Roseta, entrenada per l'aragonesa Conchita Martínez, que acaba de proclamar-se campiona del torneig de Roland Garros en guanyar a la polaca Maya Chiawiska, que, per cert, te contaré la història d'ella en la teva secció, en la teva secció del...
10: La nema tindrà que ampliar,
1: Sí, estarà molt xula. Estem en directe, són les 5 i 9 minuts de la vesprada. Anem a tornar a l'handbol, a la Copa del Rei, que s'està disputant al pavelló Pedro Ferrandis d'Alacant, esta primera semifinal, que ens està comentant Ivet Musons, que està narrant Gonzalo Blanes. Com van les coses, Gonzalo?
2: 5-3, guanya el Barça. Com estava previst, en els primers minuts està plantant cara el Nava. El Barça, que és un equip que té un nivell espectacular. A mi em recorda, Carlos, quan fa un partit d'exhibició els Grover Trotters en bàsquet, és semblant, eh? Hi ha algun capítol del partit en el que veus un equip prou superior, però sí que és de veres, Ivet, que portem 6 minuts i mig, 5-4, perquè està retallant diferències el conjunt de Nava, que és el moment en el que tracta, no?, d'estar més a prop del resultat.
0: Sí, sí que és cert que veiem que el Nava fa atacs més llargs, els costa més ficar gol a porteria i el Barça amb molta més facilitat arriba fàcil, però bueno, està plantant cara, sobretot en defensa estan sent agressius i això és el que compta. Ara sí que és veritat que han exclòs a un i els costarà, ja els costa defensa amb igualtat, ara veurem amb inferioritat.
2: Està jugant el Barça en un atac llarg, que es demana passiu des de la grada, el llançament del pivot i el gol. Havia errat dos consecutius Ludovic, però esta vegada sí, cap a dins, marca el gol del Barça per a situar el 6-3. Estem en el minut 7 de partit, al Pedro Ferrandiz, al voltant de 1.500 aficionats que s'han donat cita per a viure en directe esta semifinal. Recordem que a les 7:15 es jugarà l'altre partit entre el Vidasoa i el Huesca, i recordem també que Nava, l'equip de Segovia, dimecres també en el punt a punt estarem en aquest playoff de permanència per a Nava i d'ascens per a Agustinos. On un altre equip de la comunitat vol estar en Asobal, on estarà l'Orneo, i que també tenim a Sagunt, que ha lograt també l'ascens a la Lliga Asobal, i a veure si Agustinos dona la sorpresa, perquè és complicat que l'equip d'inferior categoria guanyi un Asobal. De fet, mai en la història un equip de segona categoria ha guanyat en els play-off a l'equip d'Asobal. Però hi ha que jugar els partits. Així de moment és el Barça el que controla per mig de Dikamem, un dels jugadors amb més qualitat, amb més talent en el llançament. Apareix Ludovic, que és de la zona del pivot, la circulació ara lenta del Barça, que vol tindre el control del partit. Domen Makuk, ahí la circulació en una defensa de 5-1 per part de l'equip del Bada, però és que en llançaments així des de fora és molt complicat, Ivet, perquè tenen una capacitat per a trobar el camí del gol des de lluny, des de prop, tenen moltíssimes capacitats per a superar la defensa de Nava.
0: Sí, com podem veure, molts llançaments de zona exterior, realment es veu que tenen un llançament molt potent. I a més, sumant que el Nava estarà sent un menys, és molt... Pel Barça els està sent fàcil ficar gol a la porteria.
1: Jo, Ivet, no sé si... Sí. Jo no sé perquè estic condicionat que ho estic, perquè no està jugant l'Orneo i l'Alacant, perquè sempre volen que l'emoció que ens dona la participació d'un equip valencià, però veig un poquet altre entrant el partit i estic tirant un poquet en falta més intensitat, un poquet més d'alguna jugada de contraatac, tot un poquet lento, un poquet passiu.
0: Sí, jo crec que el Barça també està jugant una mica al trantran, com dic jo,
1: això t'anava a dir.
0: Sí, dic, perquè no sé si la setmana que ve juga la Champions i jo crec que està mal dir-ho, però suposo que li donarà molta més prioritat a la Champions que a la Copa del Rei, que jo crec que anant fent canvis no han de tenir cap problema per arribar a la final.
1: I que sembla un poquet, Gonzalo, que està amb el pilot automàtic, el Barça, avui.
2: Saps què passa, Carlos? Que no està jugant al 100% i va 8-4.
1: Però això t'he dit.
2: Ha hagut polèmica perquè el Barça ha protestat a la federació per el calendari. Jo crec que té un poc de raó, perquè el cap de setmana que ve és la fase final de la Champions i evidentment és la competició més complicada i sí que no és tan favorit el Barça. I clar, una setmana abans ficar la Copa en tres partits consecutius igual no era la millor opció.
1: Clar.
2: El Barça havia demanat que primer es jugara la Copa i després la última jornada de la Lliga Asobal, però finalment la federació i Asobal van decidir que no. I avui estan jugant, pues això, la capacitat que tenen, ara tenen penal, el llançament cap a dins, però és que hi ha que dir que Zikusa, que és un dels jugadors importants del Barça, està ara sentat a la banqueta perquè ahir es va produir un esguinç de turmell, i és el que no vol el Barça, perdre efectius per a la Champions. Per això avui encara crec que tenen més prudència i per això ara sí, en aquesta sensació de superioritat, davant un equip com Nava, que jo crec que ja té el premi d'estar en semis, que està pensant en el play-off i que a més recordem que és la primera vegada en la seva història que juga una fase final de la Copa. Per tant, és la millor Copa de l'equip segovià i per això jo crec que el Barça avui no està al 100%. De fet, ara de nou para el porter, estem en el minut 11 de joc. El Barça té qualitat, té capacitat i està guanyant el partit semifinals de Copa, ara cap a dins, per 10 gols a 4, ja més 6 per al conjunt català.
1: Un avantatge important, el partit que ens estan contant des del pavelló Pedro Ferrandis d'Alacant, Gonzalo Blanes i Ivet Musons, però anem poquet a poquet, minutet a minutet també, Clara, a contar tres coses que estan també passant esta vesprada.
10: Vaig a fer-te una pregunta. A veure, Carlos, què faries si te digueren que pots guanyar més de 100.000 euros gràcies a un treballador que ja no ni tan sols està en la plantilla?
1: A veure, explica'm un poquet.
10: Això és el que exactament li pot passar al València amb Comert, perquè el central suís que acaba contracte el 30 de juny és l'únic jugador valencianista que ha sigut convocat per al Mundial d'ara, i la seva participació pot deixar un bon pessic en les arques de més talla, perquè la FIFA repartirà en guany 305 milions d'euros entre els clubs que aporten futbolistes al Mundial, amb una compensació mínima d'uns 4.200 euros per jugador i dia de participació. I si Suïssa avança a rondes i Comert acumula minuts, la quantitat pues, podria superar amb facilitat els 100.000 euros i fins i tot acostar-se als 150.000. Així que la paradoxa podríem dir que és brutal, perquè és un futbolista que podria no continuar al València a partir de juliol, però que encara podria deixar diners al club gràcies al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
1: Un dia tenim que fer un especial, mira, o millor ho incluïm en alguna seccioneta del que ningú els conta del futbol, de les clàusules, els bonus, les bonificacions i tot
10: això. És un sumón, no?
1: En els contractes, buah, no saps el que és això. Per cert, són les 5 i 16 minuts de la vesprada, queden menys de 4 hores, 3 hores i 3 quarts per a que comence a l'Skyfy de Castalia el partidàs de l'anada del primer playoff de ascens a primera divisió entre el Castelló i l'Almeria. Tota la sort del món al conjunt albinegre en el tram d'esta vesprada. A partir de les 8 començarem la prèvia, que ja estarà presentada per Luis Urrutia amb les connexions permanents des del camp de Castalia amb els nostres companys José Luis Gual i en els comentaris Emili i Sierte. Per cert, també n'hi ha golf. Estem visquent el Leaf and Golf d'Andalusia en el camp de Valderrama. Que emocionant està Tyrell Hatton, líder Mains Snow, però sobretot el tercer i el quart són el valencià Sergio García i el basc John Ram, Mains 5 i Mains 4. La veritat és una delícia com juguen i vore jugar a estos que són més cirurgias del golf que no només jugadors, perquè lo difícil que és jugar això, lo bé que juguen a l'handbol els semifinalistes, Gonzalo, d'esta primera tanda, d'esta primera semifinal que està, contamos des del pavelló Pedro Ferrandis de Alacant, Barça i Nava, ara més Barça que Nava, eh?
2: Sí, de fet, Carlos Villagrán, el tècnic de Nava, ha demanat temps mort perquè en 13 minuts ja més 6 del Barça, 11-5, el que passa i ben, no sé què se li pot dir als jugadors en un temps mort quan està guanyant el Barça de 6 gols i veus la superioritat que hi ha damunt la canxa.
0: Bueno, jo crec que més ha volgut que intentar canviar la dinàmica d'aquests primers minuts, a veure si són capaços de, en aquest temps que porten, tornar-se a enganxar una mica al marcador. No dic que arribin a l'empat, però sí que fer que la diferència sigui menor.
2: Recordem que el Barça va guanyar els quarts de final 38-24, ese 38 és de moment la xifra més alta de anotació de la Copa, i que el Nava va guanyar 30-27 al Cuenca. Va ser sorpresa, perquè ahir Cuenca era favorit. Ahir va haver dues sorpreses, una la de Nava guanyant a Cuenca, l'altra la que no es va agradar, la de Huesca guanyant a l'Orneo Alacant, que ja no la teníem prevista sincerament, i que ha deixat esa sensació d'oportunitat perduda, no?, per part del conjunt d'Alacantí, perquè tenim que recordar, Carlos, que l'equip que juga la final, perquè tenim clar que el Barça va ser un dels finalistes, va a Europa. És a dir, que el pròxim partit, el que comença a les 7 i quart, té com a premi una final de Copa i una plaça en competició europea, per a Vidasoa, per a Huesca. Però es dona una curiositat: si Huesca guanya el partit, jugarà a Europa estant en segona divisió, que això no és molt habitual. Però aquesta oportunitat té el conjunt aragonès en la semifinal davant Vidasoa, que segur serà més igualada, perquè tot el món té molt clar abans de començar que hi ha un equip fora de competició, que és el Barça, i la resta. I està notant-se, l'altre dia davant Valladolid, va haver un moment que Valladolid es va situar en 4 gols de ventatge, però quan el Barça va apretar, pues, va guanyar el partit de 14, perquè està un escaló o dos per damunt de rivals. Han guanyat tots els partits de Lliga, és un equip molt ambiciós i vol guanyar també la Copa i després, òbviament, lluitar per la Champions. No sé, Ivet, si un equip s'acostuma a guanyar sempre o sempre hi ha capacitat en un esportista per a millorar.
0: Sí, sí que és cert que el Barça, tant la Lliga com la Copa del Rei, està tan acostumat i porta tants anys guanyant-la que no sé els jugadors com de motivats. Suposo que personalment cadascú sempre vol ser millor i sempre hi ha coses a millorar i jo crec que això fa que intentin no perdre la concentració durant tot el partit i més que res que els serveixi també de cara a la Champions. Està mal dir que sigui com un entrenament, però jo crec que realment és el que poden arribar a pensar.
2: Ha retallat diferències el Nava, almenys el temps mort de Carlos Villagrán li ha valgut al seu equip per a marcar un gol i per a situar el 11-6, però tens tota la raó, Carlos, el Barça, quan ataca no li està posant velocitat.
1: Clar,
2: no?
1: Clar, és que jo el Barça l'he vist amb molta més intensitat, més esperit de lluita. No és que estiguen sobrats, però la veritat, i estan seleccionats, estan siguent intel·ligents, però sí. No em sembla lo atractiu que normalment són els atacs del Barça, Gonzalo.
2: De fet, ahir davant Valladolid el partit va tindre més ritme i més velocitat, contra espectacular la transició del Barça. Jo crec que avui és que està massa desequilibrat. És que Nava, recordem, que va acabar el 14 en la classificació. Clar. I clar, estem parlant del campió que l'ha guanyat tot, que és un equip molt ambiciós. Me comentaven una anècdota, i és que un poc ahí fora de context, però em diuen que quan el Barça femení va perdre davant la Real Societat, així l'equip d'handbol se va alegrar per ser l'únic equip que guanyava la Lliga guanyant-lo tot. O sea, són ambiciosos fins i tot perquè, clar, busquen un repte, no? I el repte que tenien era fer 30 victòries en 30 partits i és el que van fer. Ara sí, bona contra del Barça, bona jugada de Jonathan per a situar el 12-7 després del gol que havia marcat Nava. Havien fet un parcial de 0-2 i mira, que ràpid ha reaccionat. És com que quan han vist que el Nava havia marcat dos gols i Beta, ahir han dit un poc de ritme i ha arribat a ese bon gol en la transició defensiva.
0: Sí, realment quan el Barça posa una marxa més no té rival aquí al par i lo fàcil que ho fan, suposo que des de fora és com es veu, però tot això és un treball fet des de fa anys.
2: Estem, Carlos, al minut 17 de joc i està 12-7, més 5 per al conjunt del Barça.
1: Tu, a més, vete en lo primeta que ha segut tota la vida. Cada volta que la tele en dona un primer plànol del porter que està jugant ara del Nava, telita, telita. És que és molt gran, és que és molt gran.
10: No cap en la porteria.
0: Els dos porters del Nava són grans i el del Barça, més de gran, és molt, molt alt perquè crec que el cap quasi li toca al travesser.
2: El Barça té 18 anys, eh?
1: 18?
2: Sí, té 18 anys. El del Barça, que és el fill de... I tinc que dir també que aquest porter que te quidra l'atenció, Carlos, el dimecres el tindrem en el pavelló d'Agustinos, que és un pavelló molt xicotet, sí. La catedral s'anomena. La sensació és que la porta del pavelló va ser per a ell, no? Va ser una eliminatòria prou complicada. Podem parlar també d'això, perquè mai un equip de segona divisió ha guanyat a l'equip de Sobal, perquè hi ha molta diferència de pressupost, perquè hi ha molts jugadors estrangers que no tenen els equips d'inferior categoria, perquè damunt, en l'acord que es va arribar en la Sobal, el partit de tornada sempre es juga en el camp de superior categoria. Així que, tot i que ara, Ivet, estem veient a un Nava que està patint molt, la sensació és que quan es creuen Agustinos, el favorit clar és el Nava de Segovia.
0: Sí, abans parlàvem de que el Barça s'estava reservant per la Champions, ens hem oblidat que el Nava no sé si també s'està reservant perquè realment es juga en la categoria i crec que és molt més important conservar la categoria que arribar a una final de la Copa del Rei.
1: Te vaig a dir una cosa, Gonzalo, que tu no saps. Sempre apoya Agustinos. Tu saps per què?
2: No.
1: Perquè jo vaig anar a Agustinos, però el de València, no el d'Alacant.
2: El d'Alacant, Carlos, està el meu cosí allí ara, és espectacular el handbol. quan arriben en 4 anys ja estan jugant a l'handbol.
1: I en València també, en els anys 70, quan anava jo a escola, ja estava, i ja era una llegenda, César Argiles, que estava de profe de gimnàsia i va ser entrenador de handbol pues, molts anys, moltes dècades, i era la persona més respectada del Corea. Espectacular.
10: S'aprèn molt en vosaltres dos, eh?
1: Batalletes que contem. A veure, encara estem molt joves, Gonzalo i jo, però ja hem tingut la nostra trajectòria, això és la veritat. Quin marcador tenim ara mateix, Gonzalo?
2: Està en camí del minut 20 de joc d'esta primera part. Està tractant d'estar en partit el Nava. Guanya el Barça de 5, 13-8.
1: A les 7 i mitja està prevista la segona semifinal, que enfrontarà el Badahuesca i el Bidasoa a Irún, també al Pedro Ferrandis d'Alacant, també a les 7 i mitja, però en futbol, el partit d'ascens a Lliga Comunitat, que ens contarà Carlos Gallardo, entre el Barrio La Luz i el Massanassa. A les 9, a Punta Clara, Castelló, Almeria, des de l'Skyfy, Castalia, d'ací, una horeta, a les 6 i mitja, obriré una finestreta per a la piloto valenciana. Matías Oliver ens contarà com va el campionat individual de raspall masculí en les seues semifinals, que enfronten a Ivan contra Murcianet.
10: I ja de pas que estem fent el repàs, anem a repassar també, si te pareix, tot el motor que tenim demà, perquè demà diumenge ve carregat de moltes cites importants entre el Mundial de Motociclisme i les categories de promoció de la Fórmula 1, el Gran Premi d'Hongria, el líder del Mundial de Moto3 i pilot de l'Aspartim, Máximo Quiles, partirà des de la segona posició de la graella després d'una gran classificació dominada per David Almansa, i també estarà entre els protagonistes el valencià Adrián Cruces, que arrencarà des de la vuitena plaça. La carrera començarà a les 11 del matí de demà diumenge, i en Moto2 la pole ha sigut per a Izan Guevara, però l'atenció valenciana estarà posada en Àlex Escrits, que eixirà cinquè, i en Daniel Olgado, que és pilot de l'Aspartim, que ho farà des de la sisena posició. Són dos pilots amb posicions de lluitar per aquestes primeres places en una carrera que està programada per a les 12:15. I ja en MotoGP, el valencià Iker Lecuona, que este cap de setmana substitueix el lesionat Àlex Márquez, ha finalitzat 19è en eixa cursa sprint i arrencarà 7è en la carrera de demà, prevista per a les 2 de la vesprada.
1: Punt a punt, en A Punt Ràdio, 5:27 de la vesprada. Tornem a l'handbol, tornem a la primera semifinal de la Copa del Rei, que s'està disputant al pavelló Pedro Ferrandiz en Alacant, entre Barça i el Nava de Segovia. Gonzalo Blanes.
2: I Temeri, 14-10. Estava perdent de 6, ara perd de 4. Aguanta Nava, almenys està donant la cara en esta semifinal. Primera semifinal a la història de l'handbol per al Nava Segovia, que vol jugar almenys fins a la segona part un partit d'handbol competitiu. I el Barça, que de moment té aquesta avantatge de 4 gols i té la possessió. Ara havia furtat ahí en defensa molt ràpid, però diu l'àrbitre que no, que encara no s'havia llançat la pilota per al Barça, que va a buscar el tir exterior. No, perd, atenció, a veure si Nava té l'opció de situar-se a 3. La contra, el llançament i el gol, perquè no hi ha porter. Marca Josu Arzot. Bé, Ivet, 14-11, almenys el temps mort sí que ha servit per a retallar diferències, tant que ara és el Barça el que demana temps mort.
11: Sí, a part d'apropar-se al marcador, el Barça ha patit una exclusió, i això ha fet que no han jugat bé sense porter, i els dos últims gols han sigut a porteria buida.
2: Pues en inferioritat numèrica no ha estat bé el Barça i ha marcat dos gols el Nava, i tenint temps mort en la cancha, el moment en el que els dos tècnics parlen en els seus jugadors, 14-11, encara resten 9 minuts per a tancar la primera part, però almenys ha retallat diferències el handbol Nava i ha lograt que ja hi ha partit. I ara el que tenim és un joc en el que regalen balons d'handbol als aficionats, que s'han donat cita avui així al Pedro Ferrandiz.
1: Aprofitem per a deixar la conducció ara mateix del punt a punt en les mans, en la veu de Salva Gomis, mentre Gonzalo i Bete anem a resumir de moment el que ha donat de sí estos primers minuts del partit de la primera semifinal de la Copa del Rei d'Handbol.
2: Està la pilota per al conjunt del Barça després del temps mort. Encara estaran infringint numèrica els pròxims segons, minut 21:49, 14-11. Imagine que el Barça ha parlat ahir en el test mort de no perdre el baló en atac, perquè clar, el risc de jugar sense porter en inferioritat numèrica és raonable, i bé, jugar per tindre atac de 6 contra 6, però no pots perdre la pilota, perquè una pèrdua de pilota suposa directament un gol del rival.
11: Exacte, i més si no tens planificat que l'atac acabi cap a la banqueta contrària, on cap al tros de camp que té la banqueta contrària, per poder fer el canvi bé i que el porter pugui sortir a temps.
2: Ha marcat el Barça ara sí, el 15-11, minut 22 i mig de joc d'esta primera part. Estem en Alacant, el centre de l'handbol nacional, en el punt a punt, en esta semi que juga el Barça. Una pena que la de les 7 i quart no està Orneo. Ahí estarà Bidasoa i estarà Huesca, i ara el Nava, que té possessió. Ara bona circulació de pilota, buscant ahí l'opció del llançament. Hi ha un bloqueig antiglamentari, gol. Bon gol, marca Lilian per a situar el 15-12. El Nava està en partit i té molt de mèrit davant el totpoderós Barça, que juga ara de nou en atac. La pilota de Jonathan cau al pivot, és falta. Ludovic ahí entre dos, li han agafat de la samarreta. Finalment serà falta per al Barça. Minut 23, juga el Barça per a situar el marcador en 4 de avantatge, però és de veres que el Nava almenys sí que ha tingut aquesta capacitat, en un moment en què pareixia que el partit es trencava, de almenys estar en la competició en aquesta primera part.
11: Sí, crec que el Nava li ha posat un punt més al seu sistema defensiu, estan basculant molt perquè necessiten moltes ajudes. El Barça és molt fàcil que a l'1 contra 1 se'n vagi d'algú, i sempre ara estem veient que el Nava hi ha algú que els està ajudant, sobretot estan intentant tornar a tancar el pivot, i des dels últims 10 minuts no ha rebut cap pilota.
2: Ahí va el Barça a l'atac buscant el gol, el llançament espectacular. És que quan s'alcen en l'opció d'armar el braç, saps que la pilota va acabar dins de la porta. Ha sigut el Derrat el que ha marcat el seu primer gol al partit per a situar al Pedro Ferrandiz en el minut 23 i 30 de joc, el 16-12, 4 de avantatge per al Barça en les semis de la Copa, així a la ciutat d'Alacant.
12: És pràcticament un David contra Goliat, Gonzalo. És, sí, però està aguantant bé Nava, no està deixant-se anar en el marcador, almenys encara. Estava escoltant-vos de camí a la ràdio, i jo sé que estàvem parlant de també que el Barça no va en la quinta ni en la sexta marxa, que bueno, sí, pues que està temporitzant i que està tractant de com deia Ivet, no? de assajar algunes jugades, de contemporitzar, no? sabent que són evidentment favorits.
2: Sí, el que passa, Ivet, és que ha hagut un moment que la sensació és que ja se trencava el partit, i el Nava està tenint el mèrit de almenys mantindre en esta primera part un poc més apretat el marcador, tot i la superioritat del rival.
11: Sí, ara el Barça ja els està costant més entrar a porteria, i sí que és cert, com he dit abans, que la defensa no està sent res a veure amb els primers minuts del Nava, i jo crec que ara poden intentar plantar-li una mica més de cara i no intentar retallar més aquesta desavantatge.
2: Mira, Salva, que estem dient que el Barça està jugant un poc pensant en la Champions i no al 100%, i van de 7-12. Està guanyant de 5 gols jugant un handbol, junt del que van veure ahir, per exemple. És que la superioritat és molt clara.
12: No? Estan jugant a rateig, i en els moments que... Bueno, és evident la diferència que n'hi ha en quant a nivell, no? La categoria és la mateixa, però el nivell és ixe. La diferència és ixe, no?
2: És que estem parlant d'un equip que va lluitar per la permanència davant d'Agustinos, davant del campió que ha guanyat tots els partits. Per això té mèrit, 17-13, acaba de marcar Nava, i crec que hi ha que posar també en valor el que està fent l'equip de Segovia, que és la primera vegada en la seva història que està en una semifinal de Copa i que estan disfrutant de la Copa, i després ja, evidentment, patiran més en el play-off de la Lliga. Marca el Barça, bon llançament ara de Bazán, i és que quan tenen opció de tir exterior, Ivet, quan tenen una capacitat de trobar l'espai, el llançament és gol, i això que el porter és gran del Nava, eh?
11: Sí, realment la circulació que té el Barça de costat a costat no és d'admirar, realment. Passen superforts, supertens d'un costat a l'altre, i arriba un punt que el Nava ja no sap on posar-se per defensar.
2: Valor que recupera el Barça, que juga la contra, la transició defensa-atac, el llançament i el gol. Marca el Barça, marca Adrián Solà per a situar el DNU 13, el més 6 per al Barça, que és la màxima diferència que ja havia tingut en l'inici de partit, que havia retallat Nava, de nou més 6 per al Barça. Estem, Salva, en el minut 26 i mig, és a dir, resten 3 minuts i 30 segons per arribar al descans de la semifinal de Copa, així, al Pedro Ferrandi de Alacant.
12: Ara de seguida tornem ahir, però Clara té cosetes que contem.
10: Sí, perquè abans de continuar amb l'esport, una notícia d'última hora, el Festival de les Arts acaba d'emitir un comunicat en que ha cancel·lat la jornada prevista per avui, per aquest dissabte, després de que les autoritats no hagin autoritzat la celebració dels concerts. Durant el dia d'ahir vam veure molts vídeos en els que es queixava la gent, protestava perquè no es sentien els concerts. Així que l'organització ha anunciat la devolució de les entrades i ha lamentat esta decisió, que arriba després de la polèmica generada un poc per les limitacions del so durant aquesta primera jornada del festival. I d'esta manera, un dels esdeveniments musicals més esperats i importants per a la ciutat de València, pues es veu obligat a baixar el teló abans d'hora. I veurem què és el que passa ara, perquè ara verdaderament van a començar les protestes, perquè hi ha gent que no sols ve de València, que ve de Múrcia, que ve d'altres zones d'Espanya.
12: Sí, per a veure els seus grups
10: clar,
12: favorits.
10: Clar, que té el seu hotel reservat, ho té tot. Aleshores, que la polèmica acaba de passar.
12: També és de veure que si te tornen els diners de l'entrada, València també és una ciutat que pots acabar de passar el cap de setmana molt bé. Vull dir, també hi ha moltes altres opcions i bueno, pues és de veure que ahir veia la polèmica en Pink Noise també, que ha demanat disculpes, si lo he, en Leire. Sí, correcte. I és de veres que esto, pues, jo crec que aquestes situacions tindrien que arreglar abans, no? No clavar-te ja en...
10: Pensava que ahir suspendrien el concert. Tenia molts amics que estaven i deien, per moments sí que creiem que anaven a baixar el teló i anaven a dir, mira, hasta sí. Pues no ha sigut avui, fa 10 minuts que ha emitit el comunicat del Festival de les Arts, i veurem si per a pròximes edicions ho traslladen a altres llocs. O què és el que passa?
12: La gent cabrejadíssima en este aspecte en quant al Festival de les Arts. Tornem, Gonzalo, a Alacant, perquè continua ampliant la renda el Barça.
2: Està en Messing, però ha recuperat Nava perquè es falta l'atac del Barça. Un minut i mig, a veure com arriba el descans. Nava té la intenció de reduir a 4. El Barça, òbviament, vol ampliar. La possessió és del Nava, que té ara la sensació de que vol arribar pràcticament ja a la recta final d'este primer temps. Té l'opció encara, jo crec, d'un atac el Barça. La circulació de pilota del conjunt segovià, buscant el 20-16, el llançament i el gol, buscant i trobant. Bon llançament d'Alfredo Otero per a situar el 20, el 20-16, 4 de avantatge per al Barça, que perd la pilota, no, la recupera de nou, a punt de trobar ahí, de furtar Nava. Pot ser l'última possessió de la primera part, semifinal, Copa, des de la
12: Quin golaç, este últim de Nava,
2: Sí, ha sigut espectacular, per com ha llançat ahir Alfredo. Sí.
12: És que així arribem en uns segons després, i per això...
2: Imagine.
12: Sí.
2: No, ha sigut una molt bona acció ofensiva, ara ataca el Barça, i clar, el Barça quan troba el camí, ara ha sigut Blatjan, que el que ha marcat el 21-16, resten 20 segons, esta sí és l'última jugada de la primera part, guanya de 5 el Barça, està en partit el Nava i això ja és notícia, ataca el conjunt de Segovia, resten 10 segons, vol un llançament, el tir no arriba, la jugada a l'extrem, el llançament i el gol, marca el Nava, un segon, descans, pues poc a poc ha estat treballant el partit i insistim, té molt de mèrit, arribat al descans en més 4 salva, 21-17 per al Barça, però hi ha que dir que el Nava està, jo crec que fent un molt bon partit i aguantant el totpoderós Barça.
12: Pues arribem al temps de descans, ara vos pregunto per el vostre resum de la primera meitat, és un 17-21 en gestos de, bueno, de no estar molt contents, sobretot el porter del Barça, fer el gest en la cara, de negar, i és que en els últims minuts Nava ha notat ahí 2-3 accions en les que se col·loca 4, que no és una renda com per a tremolar per part del Barça, però parla també molt bé. Ahí veien repetit el golaç també de Silva per part de Nava, i bueno, és un marcador que jo crec que per a l'espectador que ha anat a veure el partit, Gonzalo, Ivet, i ara vos pregunto per la primera part, almenys està seguint entretingut.
0: Totalment. Jo crec que la gent es pensava el millor que seria
12: una pallissa, no?
0: Una pallissa total del Barça, però penso que podem destacar dos tendents d'aquesta part. La primera part, un Nava
11: més amb por, una defensa més tancada, pensant que al Barça els hi costaria més, i una part de, i una segona part de la primera part que el Navas s'ha deformat, està sent molt més proactiu en defensa, i això els està permetent que al Barça li costi un pelín més atacar, i sobretot ara l'atac del Navas, mouen la pilota, ataquen i se'n fan coses més sorpresives, i això jo crec que els està donant resultat.
12: Gonzalo, què t'assembla la primera meitat? I ara li pregunto a Ivet.
2: Sí, la primera part, sincerament, crec que és notable del Nava, perquè sí. No hi ha que amagar la realitat, així tot el món té clar que el Barça va guanyar. No és que vaya a guanyar avui, és que va guanyar la Copa. Però hi ha dos formes, no? Per Patissa, algú en la prèvia media, avui guanya el Barça de 20 de diferència. I no, de moment no, ja veurem la segona part. Però a mi m'ha sorprès, Nava, i em preocupa per Agustinos, va tindre un rival dificilíssim en el play-off d'ascens, perquè Nava és un equip molt, molt potent, i per cert, Salva, el que s'escolta ara també en l'ambient, és un concert de violí en directe, sí. Estan fent així en el descans.
12: Anava a preguntar-te, sí.
2: Sí, hi ha que dir que l'organització està molt, però que molt bé, que la federació i l'Orneo també han treballat per a que siga un èxit, i el que és el tema fanzone, descans, temps morts, llevant que la megafonia està molt alta, de veres que és una organització molt bona, i ara el violí és el protagonista en el descans, i això fa que la gent pues, estiga més entretenguda en este descans del partit entre el Barça i el Nava.
10: Hem de dir, Gonzalo, que entre el bàsquet i l'handbol has vist concerts des de batucada, violí, has tocat tots els palos musicals.
12: Sí, sí, sí.
2: Tot, la batucada és el més molest, però bé, millor el violí, molt millor.
12: Més agradable. Vull preguntar-li a Ivet, de cara a la segona part, quines opcions reials té Nava i on se li pot fer mal a este Barça? Perquè jo crec que el camí de la primera meitat ha estat ja més de tanteig, no? Per part del Barça i d'un esforç gran per part de Nava, però què té que continuar fent o què té que fer Nava per a... tal volta, donar un esglai o acostar-se en el marcador o tractar de fer-li mal a este Barça que sembla que és imparable.
11: Doncs penso que aquests últims minuts de la primera part Nava està jugant a un gran nivell, està a partir d'encreuaments i de moure la pilota d'un lateral a l'altre, el Barça li està fent mal. Sí que és veritat que el Barça està aprofitant també per fer canvis, perquè la gent jove també comença a tenir minuts, i això potser ha fet que el nivell defensiu del Barça baixés un pelín més en comparació amb els primers minuts, que jo crec que ha sortit amb tot els guerrers. I jo crec que el Nava intentarà aguantar fins al final, no sé fins quan li arribarà la gasolina, i esperem que per lo menys segueixi així sent demotivant, encara que jo crec que el Barça, encara que vagi de 4, ell sap que, jo crec que pensen que estan segurs que s'emportaran el partit.
12: I de cara a l'altra semifinal, estava mirant que Bidasoa era una arribat en un moment especial i en molt bona dinàmica de cara a esta Copa, en unes setmanes en les que, bueno, arriben molt forts, i és de veres que, bueno, pues en este cas jo crec que no n'hi ha molt que debatre, no? Mirant almenys la taula classificatòria, Huesca, encara que es va carregar ahir al Eon Orneo Alacant, suposo que arriba com a equip que no és tan favorit com Bidasoa, Irún.
11: Sí, però no crec que sigui com aquesta primera semifinal, un Barça-Nava, que és molt difícil que el Barça perdi en una semifinal, i més contra un equip que també està a punt de perdre la categoria. Jo crec que el Bidasoa contra el Huesca no crec que sigui la mateixa tendència, encara que el Bidasoa té bastants punts també d'emportar-se aquestes semifinals.
12: Bueno, pues ara de seguida tornem, ahí a ese pabelló d'Alacant per a esta Copa del Rei d'handbol, en la que estem pendents de, bueno, pues com li va, no? A la resta d'aquí és una mala notícia, i malauradament no està el nostre Eon Orneo Alacant, però Clara, volies comentar alguna coseta més?
10: Sí, anem a parlar, com ara estem en l'estiu i tenim pues, sí, més temps per a comentar calor, moments, no? Virals, i de més hem de dir que a la Ciutat Esportiva de Paterna hi ha un xaval que estos dies s'ha fet viral i ha decidit que si cal recórrer mig camp per a marcar un gol, pues ho fa i punto, i ha sigut en el prestigiós i famós torneig de la Liga Futures.
12: Sí, sí, que està jugant estos matins, sí. que malauradament el València ha caigut davant del Sevilla.
10: Efectivament, però Álvaro, un jugador de l'Aleví A, de l'Acadèmia del València ha sigut protagonista d'una acció espectacular que s'ha fet viral i que està donant la volta al món per xarxes socials, perquè el comparem amb aquells... aquelles carreres, no, del Piojo López,
13: sí.
10: Estan fent inclús vídeos comparant-los, és un xiquet.
13: Home,
10: però
13: clar.
10: El futbolista va arrencar pràcticament des del seu propi camp, va anar superant rivals en una carrera interminable i va acabar pues, definint amb sang freda per afirmar ixe gol que molts ja qualifiquen com un dels més espectaculars de la temporada, d'eixos gols que veus una vegada i que immediatament pues, busques la repetició, la comparació, d'ací molts anys igual Álvaro arriba a primera divisió i li trauen este gol. Així que de vegades no fa falta pues, estar en primera ni jugar una final de Champions, només necessites que una pilota espai per a córrer i tindre càmeres i participació, sí, en torneixos i Xina.
12: La diferència en aquests torneixos que fa 20 anys no n'hi havia tanta càmera ni tant de protagonisme, n'hi havia molts bons jugadors d'eixe torneig, del mític de Arona també, han eixit jugadors...
10: Que quan veiem imatges és...
12: Clar. De pues el Sergio Canales, Iker Casillas,
10: sí, Jordi Alba,
12: Gerard Piqué,
10: Soler,
12: que han estat en aquests torneigos i que bueno, pues al cap i a la fi han acabat arribant a la primera divisió, però clar, també els haguera agradat tindre tantes càmeres que es feren
10: repeticions
12: en la televisió. És que ara pues també és una ferramenta i una novetat de cara a estos torneigos en els que els xiquets pues, es sentixen també superestreles.
10: Perquè, sí, clar, perquè es fan les entrevistes postpartit.
12: Parlen molt bé els xiquets,
10: sí,
12: ja, A mi
10: sí,
12: em preocupa, em preocupa que parlen com si foren...
10: Després, quan arriben a primera, no els van a deixar fer entrevistes, però bé.
12: No, clar. Bueno, en la tele de pago, sí. En la tele que té els drets televisius, sí, però clar, però parlen superbé. És que els entrenen ja per a parlar. La veritat és que sí.
10: Ara t'ensenyaré el gol i veuràs que xulo és.
12: Pues ara me l'ensenyes. En eixa Liga Futures, on bueno, pues, l'únic que ens està donant alegries és l'Elche, que i el Llevant i el que li ha guanyat el Barça en els penals. Bueno, pues un bon treball dels visitants.
10: I també hi ha bones notícies per a l'automobilisme valencià, perquè l'escuderia Campos Racing continua destacant en les categories abans de la Fórmula 1. A la Fórmula 2 ha aconseguit una victòria en la cursa sprint, mentre que a la Fórmula 3 cal destacar el podi de Bruno Del Pino, que és tercer classificat. A més, el líder del Mundial, a veure si ho dic bé, Hugo Ogochukwu,
12: bueno,
10: va tornar a sumar punts importants per a l'equip valencià, així que tenim un cap de setmana intens per al motor amb protagonisme valencià, tant sobre dues rodes, com hem comentat abans, amb tota la jornada de demà de diumenge que hi ha de motor, com també sobre quatre rodes.
12: Sí, ara de seguida també repassarem com han anat les qualis de Mònac, perquè estava també la Fórmula 1 pendents, bueno, pues de les classificacions en el dia d'avui. Estava veient-ho jo en casa i estava emocionant en quant a Kimi Antonelli, quina aparició del jove italià que està donant molta guerra i molt que parlar en la Fórmula 1. Així que anem a veure ara de seguida, me contes com ha acabat aquesta classificació de cara al Gran Premi de Mònac. Mira, estava per així repassant, perquè he vist que durant la matinada i durant el dia d'avui n'hi ha hagut ja amistosos internacionals, estem ja calfant motors per al Mundial.
10: Tens ganes que arrenqui el Mundial, no?
12: Sí, sí, sí. És dels Mundials, a més, que te fa il·lusió, més que res, perquè anem a fer molts partits així, en el punt a punt. A la gent que estigui escoltant la ràdio, pues, li podem contar que anem a donar prou partits del Mundial, perquè el que caiga en cap de setmana, pues, el podran escoltar, i també els partits d'Espanya, per suposat, en un Mundial on al jugar-se en Estats Units, Canadà i Mèxic, bueno, pues, els horaris pues són els que són. Igual te conviden a veure el partit pues,
10: a les 2 del matí.
12: Clar, en una copeta per mig, no? Clar, ja no és el mateix.
10: És una excusa bé per ajuntar-te també en els amics.
12: Clar. Què fem? Pues, se n'anem a sopar, mos fem algo i després a veure Espanya, no?
10: Pues, uh-huh.
12: és, perquè, per exemple, el Espanya-Uruguai és a les 2 del matí. És una hora en la que, bueno, de normal no estàs davant del sofà per a veure un partit, però com te deia, bueno, pues ja n'hi ha amistosos internacionals. Estava repassant així que esta matinada Paraguai 4, Nicaragua 0. Una Paraguai que jo crec que donarà que parlar en el Mundial, té una bona selecció. Puerto Rico, Aràbia Saudí 0-3, una Aràbia Saudí que bueno, pues estarà en el grup d'Espanya. L'Aràbia Saudita estarà en el grup d'Espanya juntament amb Uruguai i amb Cap Verd el dia 21 de juny a les 6 de la vesprada, i si Espanya-Aràbia Saudí de la fase de grups, pues Willem Analitzada, l'Aràbia Saudita, en la secció de El Mundial a Punt amb David Ferris, i la veritat és que bueno, ens ha comentat ahí un parell de jugadors que estan interessants i bueno, pues ha guanyat 0-3 davant Puerto Rico.
10: Tu eres dels que veu el Mundial i vas apuntant-te jugadors, sí, i després busques, sí, i t'interessa de cada història.
12: Sí, sí, sí, sí. I que si, a més, si puc cridar al seu agent i dir-li oferir al València, te lo juro que ho faig, eh? Si m'agrada...
10: Pues no ho faig és perquè no te van a pagar l'extra.
12: No, si ja no és per l'extra, és perquè jo vull que el València tinga bons jugadors, però clar, una altra cosa és que els fitxen, que n'hi hagin diners. Allà estem entrant en un altre...
10: debat.
12: En un altre tema, sí, en un altre tema. Mira, Canadà-Irlanda. Canadà que va ser seu també del Mundial, es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic, i que, bueno, pues, jugarà davant Bosnia-Herzegovina, Qatar i Suïssa, i 1-1 davant Irlanda. També per ací Haití-Perú, Perú que serà el rival d'Espanya en el pròxim amistós des de Luis de la Fuente. Haití, que li va guanyar 4-0 a Nova Zelanda en l'últim amistós, ha guanyat 1-2 Perú a Haití, així que bueno, pues, victòria per als peruans, que seran el pròxim rival en partit amistós ja en Mèxic, perquè la selecció ja ha arribat a Mèxic, ja està en els Estats Units, ja està en Mèxic la selecció espanyola, i serà el pròxim partit davant el Perú, amistós abans de començar el Mundial. I després també n'hi ha més partits respecte als internacionals. Bèlgica 5-0 davant Túnez, una Bèlgica que estarà també en un grup bueno, facilet per a ells. Jo crec que en Egipte, Iran i Nova Zelanda Bèlgica pot ser perfectament cap de grup, i en un Tomàs Meunier que comptàvem així en esta sintonia, que és el lateral dret que li agrada al València i que el València voldria fitxar de cara a la pròxima temporada. Titular, 5-0, va guanyar Bèlgica a Túnez.
10: Molt necessari per al València.
12: Un lateral dret, sí, que siga lateral dret, no?
10: Sí.
12: I que pugui desempenyar la seva tasca de la manera més normal possible, no? Després d'uns anys on pues, ni uns ni els altres han estat a l'alçada. I després, bueno, pues, per avui encara queden partits, eh? N'hi ha un Portugal-Xile a les 8 menys quart, que no està gens mal. Romania-Gales també a les 8 menys quart. Albània-Luxemburgo a les 8. Estats Units-Alemanya, aquest partit està interessant, 8 i mitja. Panamà-Bosnia-Herzegovina a les 9. Suïssa-Austràlia a les 9. Bolívia-Escòcia a les 10 de la nit. Cap Verd, rival d'Espanya en el grup, davant Bermudes a les 10 de la nit. Qatar, El Salvador, a les 10 de la nit. I per a acabar estos partits internacionals, a les 10 també Inglaterra-Nova Zelanda contra la Nova Zelanda de Tim Payne, que és ja el jugador emblema d'este Mundial, en una història magnífica. Li han fet una cançó els argentins també. Està... Si entres en Instagram d'ells,
10: els argentins fan cançons de tot,
12: sí,
10: també,
12: sí,
10: de dir.
12: Però a Tim Payne li han dedicat una cançó, i bueno, pues a les 10 de la nit davant Anglaterra, i a les 11 Jamaica-Sud-Àfrica és la bateria de partits internacionals ja preparant el Mundial i ja de camí a aquesta fita del 11 de juny fins a, esperem, el 9 de juliol en Espanya en el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic.
10: I parlant del futbol, també en futbol femení tenim partit internacional, perquè la Roja femenina mira ja cap a Brasil després de guanyar a Anglaterra amb una autèntica exhibició de la selecció espanyola femenina davant una de les seues grans rivals. Espanya va golejar a Anglaterra per 4-0 en un partit espectacular a Son Moix, i ja fa un pas de gegant cap a aquest Mundial de Brasil del 2027. Les campiones del món van ser molt superiors de principi a fi, amb gols de Guijarro, Alexia Putellas per partida doble, i de Claudia Pina, i amb esta victòria contundent davant tota una Anglaterra confirma que Espanya continua sent una de les grans potències del futbol mundial.
12: Bueno, pues això en quant al futbol, tant femení com masculí. Quan són les 5:54 minuts, tornem a Alacant, perquè s'enceta la segona meitat. Gonzalo Blanes i Bet en este Nava davant el Barça.
2: Comença la segona part en gol del Nava, Més 3 per al Barça. Ojo, que ja te dic que és un resultat sorprenent. 21-18, ara té la possessió el Barça, que insistim, és molt favorit, i que quan apreta l'accelerador guanya, però igual té que apretar, per a guanyar el partit. Ahí està la recuperació de Nava, la bona intervenció del porter, però hi ha falta i per tant la pilota continuarà per al conjunt del Barça en penal que va llançar Dani Fernández per a situar el 22-18. Home, anava a dir i bé, tampoc anem a demanar als àrbits que no siguin bons, però en cas de dubte podien xiular un poc a favor del Nava, no?
12: Estem fent-nos molt del Nava, no?, en el dia d'avui.
11: Sí, bueno, sol passar. Quan un equip és molt empatices, superior, no? solem anar més amb l'equip inferior.
2: Sí que hi ha que dir que dimecres no, eh? Dimecres són d'Agustinos, que
12: home, clar,
2: estarem també en el punt a punt de dimecres, però avui sí, avui és de veres que el Nava és el que li dona una licenta a esta semifinal, eh? Perquè, clar, si Nava competís, és entretengut el partit. Si no, és un passeig per al Barça. Però 22-18, perquè ha marcat el penal el conjunt culé. La pilota ara la té Nava, que, òbviament, el que vol és estar en partit tot el que puga i, sobretot, demostrar que ha vingut a la Copa per a competir i que està en el play-off simplement per la igualtat. Recupera el Barça, la transició defensa-atac, Fernández a dins. La velocitat, la transició, la capacitat i el gol. 22-18, perquè ha marcat el penal el conjunt culé. La pilota ara la té Nava, que òbviament el que vol és estar en partit tot el que puga i sobretot demostrar que ha vingut a la Copa per a competir i que està en el play-off simplement per la igualtat. Recupera el Barça, la transició defensa-atac,

0: dubte en el que tu tens aquesta oportunitat i apretes?
1: Bueno, jo crec que tenen entrenat des de fa anys que quan a l'equip contrari per la pilota sempre hi ha algú que surt corrent i físicament el Barça està un punt bastant per sobre del Nava.
0: Ara la pilota de nou per al Barça, crec que pot ser el moment, Salva, en què se trenqui el partit, eh?
2: Sí,
0: perquè
2: sembla que
0: ha errat en dos atacs el Nava.
2: Han canviat el porter, el Barça?
0: El Barça, sí, el Barça ha canviat el porter, efectivament. Està en la...
1: És Sari, que creiem que és el fill del... és el fill del mític porter del Barça de fa uns quants anys, Daniel Sari.
0: El baló que finalment acaba dins, per tant, el Nava, que ara veu que la diferència és de 6 gols per part del conjunt visitant. Efectivament, Sari, que el porter que estarà té 18 anys, és molt jove.
2: Oh, quasi res.
0: I és que el Barça té l'oportunitat en una semifinal de Copa, eh? És que estem parlant que pots posar a la gent més jove...
2: Clar, foguejar a la gent en una semi, eh?
0: En una semi de Copa, per això dic el nivell que té el Barça, que la setmana que ve segur que li costarà més, òbviament, però va estar lluitant per ser de nou campió d'Europa. Ara és el Nava el que vol ahir fer la transició ràpida, és falta, havia esbarat el jugador del conjunt de Segovia, que per cert no es queden a Alacant, eh? Quan acabi el partit se'n van cap a Segovia avui mateix i dimecres tornen per a jugar davant Agustinos. La pilota al pivot, la falta i de nou el baló serà per a Nava. Atac llarg del conjunt de Segovia, és Pablo Herranz buscant ahir el llançament, la defensa del Barça que és un mur per al Nava i aquest baló que se n'anirà finalment a treta de banda, la errada de Joao Bandeira. I el baló que és un regal per al Barça. Ara té el Barça un poc més de velocitat en l'acció. 1, 2, 3, el llançament i el pal. Bueno, pues menys mal que ahí ha estat bé el porter, perquè després del pal la sensació és que anava dins, però ha estat àgil Dimitri Patotski, que és el porter de Nava, i s'ha fet en la pilota. 24-18, minut 5 de la segona part. I el Nava, que està lluitant per estar en partit. Aquest és el seu objectiu. I veient el tècnic del Nava també, molt implicat, més tranquil, òbviament, el tècnic del Barça. L'atac ara que acaba en falta, la pressió antirreglamentària ha sigut de Timotei. I per tant, el baló continuarà en possessió del conjunt de Nava. En una circulació, buscant el llançament, ha taponat la defensa i el que comentava en contra, un contra un, cap a dins, 25-18, ara sí, Bet, poc a poc la diferència ja de més 7 del Barça, que dona la sensació que quan té 2-3 minuts bons aprofita per a, com a mínim, augmentar en 2-3 la diferència.
1: Sí, contra equips, contra el nivell que té el Barcelona, no tens el gust de poder perdre tantes pilotes i clares ocasions de perdre com un llançament sense sentit, i això fa que el Barça corri als extrems i posin gol fàcilment.
2: No defensava ningú en aquesta acció.
0: I a més tinc la sensació, Salva, que el Barça ara està defensant. I ja sí. Si el Barça es posa a defensar, ara estic veient el Barça més implicat en defensa. Jo crec que també és de veure que la lectura que fa el Barça probablement és anem a posar ja una diferència bona per a tindre tranquil·litat en la recta final del partit. Però atenció, perquè ara sí, la diferència és bona. Estem en el minut 6 i mig de joc de la segona part. El parcial ja és clar per al conjunt del Barça. 26-18 davant del Nava, és a dir, són 8 gols de avantatge per al actual campió i el gran favorit en esta Copa d'Alacant.
3: I ja tenim nova reina al Roland Garros. La russa Mirra Andreeva, amb només 19 anys, ha conquistat el seu primer gran slam després de superar en la final a la polonesa Walinska per un clar 6-3 i 6-2. Una jove tenista que confirma així tot el potencial que apuntava des de ja fa anys i es converteix en una de les grans sensacions del tennis mundial. A més, és la campiona més jove de Roland Garros des de 1992, i res, París ja té nova campiona i el seu nom és Mirra Andreeva.
2: Pues la campiona en Roland Garros femení. Tornem a Alacant, Gonzalo.
0: Ha marcat Dikamem, que és un jugador que té una capacitat per a trobar l'espai i ha fet un gol que pareix fàcil, no? Jo estic així a nivell i li dic, mare meua, dona la sensació que és molt fàcil, però clar, és fàcil per a ell, no per a la resta de jugadors.
1: Sí, físicament hem vist com el defensor del Nava ja com que el deixava anar perquè no hi arribava pas.

0: anava agafant-lo,
1: que el té el Navas,
0: eh? Anava agafant-lo, sí. I quasi que cau a terra agafant-lo. És que li arrossegava.
1: En alguna acció pareix, en tot el respecte per al Nava, que està fent una gran copa, que és com si estiguera jugant amb el filial, no? Aquesta superioritat que té el Barça. Ha parat ara el porter del Barça, que és jove però que té molt de talent, però la pilota continua en possessió del Nava, que té un objectiu, i és disfrutar, gaudir del handbol, d'estar en una semifinal de copa, i sobretot que el resultat no siga massa quidraner, perquè no és el mateix perdre de 8 que perdre de 20, això és evident. I ara els àrbits que paren momentàniament la circulació, però la possessió continuarà sent de Nava. Els àrbits, òbviament, que no tenen avui cap problema en el partit. L'atac de Nava, el llançament, és que tapona la defensa, continuarà la possessió de Nava, perquè ha tocat un defensor, però tinc la sensació que el Barça ara s'està aplicant més en defensa i li està costant molt al Nava trobar el camí del gol, el llançament i el gol. Ara sí, marca Nava, el 27 de 9, buscant ahí almenys que no hi hagi una diferència gran. El llançament ara taponat per la defensa de Nava, serà valor de nou per al Barça. Estem en el minut 9, perdó, de joc de la segona part, 27 de 9, possessió per al Barça, que està ara buscant el gol 28 del partit. El rècord de la Copa de moment, Ibet, està en 38. Jo crec que avui el Barça sí que pot ser que arribi als 40.
2: Sí, pot ser, sí que és cert que no estan fent un mal partit al Nava i que al Barça els està costant també ficar gols, però jo crec que el Barça ja ha agafat carreria. No sé qui els hi haurà dit el descans, Carlos Ortega, però han posat una marxa més en comparació a la primera part.
1: Marca el pivot, marca Ludovic el gol del Barça, un altre gol jugant ahir en el pivot que està fent Ludovic Fàbregas, un gran partit. Estic mirant també els golejadors del partit, repartidíssim en el Nava, i en el Barça pues, destaca Ludovic Fàbregas, que porta 4 gols, i també 4 gols que porta Nank. Són els jugadors que han estat més encertats, i ara els àrbits que xiulen ahí en aquesta acció d'atac del Nava, i la pilota serà per al conjunt de Segovia des de 7 metres. A veure si pot marcar el gol 20 el Nava des del penal. L'àrbit que li està dient al porter del Barça que es situa en la seua posició.
0: Que ha fet una parada increïble, que... en l'acció, sí, del propi penal. Una parada increïble el porter del Barça.
1: Està fent en esta segona part Philip Saric una gran actuació, però no ha pogut en el penal. Marca Nava el 28-20. 8 de ventatge per al Barça, que ataca, ara amagat en el llançament, i de nou Ludovic, però ara ja falta i penal, 7 metres per defensar dins de l'àrea, però clar, quan ve un jugador en aquesta capacitat física, el defensor o s'aparta o acaba xafant de l'àrea.
2: Sí, i a més han emparellat a Ludovic Fàbregas, un dels jugadors més alts, amb l'extrem pobre del Nava, que jo crec que el doblava amb altura, però bueno, ha sigut valent i ha intentat posar-s'hi davant, però no hi ha pogut res a fer.
1: Són 7 metres. En el partit davant Valladolid, en el quart de final, es va produir una curiositat, és que el Barça no va marcar cap gol de penal, no necessitava els penals, però només va tindre un i el va fallar. Avui no, avui està encertat, i de fet marca ara Dani Fernández el gol de penal per a situar el Barça en 9 gols de avantatge. I ja pràcticament mirant la final, porta 8 gols, Dani Fernández, des de veres, que tira els penals, però és l'home que està més encertat en atac, en les jugades de contra, és el jugador que és corrent, i també, òbviament, en les accions a baló parat, com és el 7 metres, on de moment està espectacular Dani, que va fallar en Valladolid un penal, però que avui ha marcat tots el que ha llançat. Jugant Nava en atac, buscant ahí un resquici en una defensa del Barça que és superior, a punt de perdre la pilota, la recupera Lilian, el baló de nou per al Nava, que vol jugar en el pivot, però no. La pilota per a Saric, per al porter, la pilota per al Barça, que ara fa una transició defensa-atac ràpida per a la circulació, el llançament que amaga, a la primera no, i continua el Barça en la possessió. 29-20, 12 minuts, a 18 de que el Barça siga el primer finalista de la Copa del Rei d'Alacant. Ataca la pilota al pivot, el llançament, i l'àrbit que xiula de nou. 7 metres, és un poc la jugada. Quan no tenen l'opció de llançar des de fora, busquen el joc interior i ahí sempre troben una acció.
2: Sí, la veritat que tenen una combinació amb el pivot, sigui qui hi hagi al pivot, i realment l'extrem estava defensant dins l'aire, per això ha xiulat 7 metres.
1: Va Dani, amaga, llança i gol. És el gol 30 del seu equip i ja són 9 gols de Dani Fernández, que és, crec que el que es va aportar-se avui el premi al millor jugador d'este partit. Estem salvant el minut 12, camilla del 13 de joc de la segona part, són 10 gols de ventatge. El parcial en este moment és de Barça 30, Nava de Segovia 20.
3: Salva, què creus que és més difícil? Trobar diners en una jaqueta vella o tornar a llegir el nom de Racic en més talla?
0: sé, però més, perquè ha vist la història de Racic, però jo crec que estarà a la part, eh? A la part. Encara que a Racic li agrada molt València.
3: Molt.
0: Molt. I la nit. I altra cosa.
3: Bueno, no ho sé, jo he de dir que està rondant un poc per les xarxes socials el que el migcampista serbi ha reaparegut en l'actualitat valencianista, perquè ha pujat a Instagram un history en el qual deia munt amb la rata penada que simbolitza el valencianisme, i la gent deia, però què fa este de vacances així? Perquè està Racic altra vegada amb Mestalla. És un missatge.
0: Por, no? A la gent entra por,
3: clar,
0: no?
3: La gent estava compartint.
0: València busca mi centre, clar, apareix
3: amunt, nombrant el València.
0: Malsonis.
3: Sí, però no, avui s'ha descobert el perquè, i és perquè tenia la boda d'un amic en Javia, faria parada en València abans, i avui ja està de boda, així que pot estar tots els nostres oients que estiguen tranquils,
0: Espai,
3: que no és que torna Ràfic, sinó que simplement està de boda en Javia.
0: Espai esta nit en Molí, Javia i en els voltants, perquè si està Ràfic sol per ahí, cal tindre molta mesura. Sí, 7 minuts, tornem a Alacant perquè amplia rendes el Barça, nat de 10, acaba de marcar Nava.
1: I ha parat el partit Nava. En la primera part l'ha eixit bé, perquè quan el Barça havia posat la directa ha demanat un test mort el tècnic de Nava, Carlos Villagrán, i després del test mort ha segut quan Nava ha retallat diferències i ha millorat en defensa. Imagina, Ivet, que sobretot el que vol el tècnic de Nava és que el resultat no siga massa abultat, no? Estan perdent de nou i busca que el seu equip continuï concentrat en el que resta de partit.
2: Sí, jo crec que vol intentar que la diferència no sigui tan abismal. Sí que és cert que si esteu veient el partit, el Nava quasi no ha pogut fer canvis, no té el mateix equip que ni els canvis que té el Barça.
0: El fons d'armari del Barça cada
2: 10 minuts canvia els jugadors, i això, vulguis o no, és competir l'elit i rendir al 100% quan jugues.
1: El test mort que s'ha aprofitat per a fer un joc en els llums dels telèfons, el que està en els test morts animant és Mr. Barceló, que és un conegut animador de festes d'ací de la ciutat d'Alacant, i que també porta la megafonia del Rico Pérez quan l'Hércules juga com a local, i que avui està així animant a la gent.
0: Barceló serà per lo de després, no?
1: imagine, sí, perquè és un conegut també de la nit a la cantina, Mr. Barceló, que està així donant-li un poc d'ambient, i de veres que en ese treball la federació està prou bé. A més, el centre de tecnificació, recordem que així juga el Lucentum, que normalment l'Orneu juga al Pitiu, que algú preguntava per què no en el Pitiu, per la cabuda. El Pitiu són 2.000 persones.
0: No?
1: Correcte, la capacitat era la clau, i han tingut que improvisar un parquè. Els marcadors, que són espectaculars, que s'exporten desafortunadament quan acaben els partits, perquè així fa falta millorar això, però han convertit un pavelló de bàsquet en un pavelló d'handbol per a 3 dies.
0: Després pues te vaig a dir una cosa, queda superbé, queda molt bé.
1: Fins i tot diria que queda millor que a vegades el del bàsquet, que hi ha que millorar de cara a l'any que ve per al Lucentum Alacant. Crec que ara que té propietari nou, un dels assignatures pendents és millorar també, no?, el tema publicitari i el tema de tot el que envolta, que València Bàsquet el fa també, i que jo crec que també és clau, no?, per a l'esport modern. No sols és el partit, sinó tot el que envolta el partit. Hi ha una fanzón també fora del pavelló, la gent té l'opció de l'entrada eixir i entrar sempre que vulga, perquè recordem que ahir van ser 4 partits, i jo crec que tot això està perfectament organitzat. Està jugant Nava, buscant ahir condient tindre un resultat per a la història en la seva primera semifinal de Copa, que sempre recordarà que es va jugar en el pavelló d'Alacant. Estem 31-21, només resten 14 minuts per acabar el partit, 14 minuts per a conèixer el primer finalista, que evidentment va ser el Barça. Baló dividit, guanya el Nava, el Barça, madre meva, el porter, espectacular. És que el tenen tot bo, eh? Philip Saric ha fet una intervenció doble espectacular, i ara el Barça, que en l'atac no encerta, recupera Nava, és 1 contra 1, està té que ser gol, el llançament i el gol de Josu Arzóz per a situar el 31-22. Està tot el segon temps ahí mantenint els 9 gols de diferència Nava, que evidentment, Ivet, no està, jo tinc la sensació que no està reservant res per al play-off amb Agustino. S'estan prendre el partit com un partit històric i ja tindran temps a partir de demà de pensar en aquest play-off.
2: Sí, suposo que no s'esperaven realment passar a les semifinals, i per elles, per l'equip del Nava, ja és un premi jugar a una semifinal de la Copa del Rei, més ser un equip que d'aquí uns dies es juga la permanència a Sobal.
1: 32-22, perquè ha marcat el Barça. Són més 10. A veure, aquest atac del Nava, si té la capacitat per a reduir diferències. Estem en aquest punt en el que el Barça està trencant totalment el partit, però el Nava vol almenys continuar competint, continuar concentrat. Crec que aquest era l'objectiu del test mort que ha demanat el seu tècnic. El llançament ahir al pivot, la errada. Si regalem balons al Barça anem mal. La contra espectacular i el gol del Barça. Atenció, perquè Dani Fernández marca 10 gols, que no està, marca de penal, però també marca molts gols en aquesta transició defensa-atac, Ivet.
2: Sí, realment el veiem a una velocitat espectacular quan el Nava perd la pilota. És que el Nava no els hi dona temps ni a baixar.
1: Pues ara sí, la diferència salva és de 11 gols. Recapitulem que estem a 12 minuts de la fi de la semifinal al pavelló d'Alacant. Recupera el Barça, que està guanyant el partit per 33-22.
0: Sí, 13 minuts. Ara de seguida tornem al pavelló d'Alacant, però abans temps de pilota, perquè clar, ahir n'hi hagué partides, demà també, i de la d'avui. Ara en seguida anem a parlar amb Matías Oliver.
3: Així és, perquè el campionat individual de raspall masculí ja té el seu primer finalista. Tonet Quart va superar a Marraí per 25-10 a Oliva i tornarà a defensar el títol del mà a mà. El Vicent campió continua allargant una ratxa històrica des de que va començar el seu domini en l'individual en 2020. No ha deixat escapar cap títol i enguany tornarà a estar en la partida decisiva, i el seu rival eixirà de la partida d'avui, que es juga a partir de les 6:30 a la Llosa de Ranes, entre Ivan i Murcianet, que ens contarà el nostre company Matías Oliver, i on Ivan partix com favorit i busca reeditar aquestes finals de les últimes edicions contra Tonet Quart, i si guanya seria una nova final entre els dos grans dominadors recents del raspall masculí. I en les Escala i Corda, també hi ha novetats importants, perquè la final entre Giner i Salva Palau no es jugarà demà com estava prevista, sinó que s'ajornarà al pròxim dissabte 13 de juny a les 6 a Pelayo per les molèsties físiques de Giner. I abans, este dissabte a les 6:30 a Pedreguer es disputarà la partida del tercer i quart lloc entre Marc i José Salvador. I la Copa Diputació de Castelló també ha començat a moure's, i en raspall femení el trio d'An Anabel i Marina va guanyar este divendres a Villarreal per 25-10 a Àngela, Natàlia i Amparo, i ja estan classificades per a la final. I en escala i corda, este dissabte a partir de les 7:45 a Borriol es juga el primer quart de final amb Puigol segon i Javi contra Julio Palau, Pere i Guillem Palau. I el Puig serà l'última parada, on es resoldrà també el 23 trofeu Durà de frontó en la categoria B. Facceca i Jorge es van imposar a Zacarías i Lemay per un ajustadíssim 41-40, i en la categoria A, Moro i Adrián van guanyar la final davant a Saúl i Puma per 41-27. Així que tot este context de pilota ens ha ajudat a fer-lo Matías, en el que crec que ja tenim connexió en ell, no?
0: Sí, sí. Estàs per ahí, Matías?
4: Hola, molt bona vesprada, companys. Així estem en la Llosa de Ranes.
3: Un gran poble.
4: Com, perdó?
3: Un gran poble, la Llosa de Ranes.
4: Un gran poble, exacte. Un gran poble com tots els que acolleixen la pilota valenciana, que és un esport que, a més de ser cultura, vertebra tot el territori. I ara mateix està disputant una partida el dia a dia que és prèvia a aquesta semifinal, com bé deia Clara, del campionat individual de Raspae. Ara mateix estan jugant Borona, Montparler i Arnal contra Diari i Alejandro. De seguida s'acaba, perquè ara mateix s'acaba de fer pel Ros la parella, i a continuació tindrem aquesta semifinal del campionat individual de Raspae masculí. Van contra Murcianet. Com deia Clara, ja tenim un finalista, com és Tonet Quart, i ara descobrirem el segon que cobrirà aquest cartell de la final del diumenge, que ve per el matí a Xeraco. Serà Ivan o serà Montxeret? Ivan és el favorit, és una fase de grup impecable, ha sigut primer del grup B amb 3 victòries en 3 partides sobre Marraís, Seve i Lorja, i si aconseguís arribar a la final, reeditarà el gran clàssic dels últims anys, en el que seria la quarta final consecutiva entre els dos pilotaris. I Murcianet, en canvi, arriba com a segon del grup A, el grup on estava Tonet, amb una lectura molt interessant, perquè després de perdre precisament contra el que és el vicent campió, ara mateix conclou la partida del dia a dia amb victòria per a Diari i Alejandro, i com ve deia Murcianet, que va perdre la primera partida contra Tonet, després va reaccionar guanyant-li a un res converger, guanyant-li a Bocio, que també és mitjer, en un individual molt atípic, que està marcat per moltes baixes de restos importants i que ha deixat una dada clara, que els mitjers estan tenint molt de pes en aquesta edició. Així, si Murcianet guanya, tindríem una final entre dos mitjers, com seria Tonet contra Murcianet, i si guanya Ivan, doncs el campionat recupera aquest duel marcat per les últimes temporades. Antecedents entre els dos, 2023 es van creuar en l'individual, victòria clara d'Ivan, i la clau jo crec que estarà en el ritme, on Ivan necessita imposar la seva condició de resta, allargar la pressió des del fons i no deixar que Murcianet es faça fort en la partida, que agafi espai, que es situa en la seva posició de mitjer, i Murcianet el que ha de fer és incomodar Ivan, que recordem sempre als nostres oients és un jugador 10, el que va de menys a més, i si comença a fer-li xous des d'un principi pot tombar-li un poc aquesta confiança, i sinó que la Llosa de Ranes tanca per tant el quadre de finalistes. Ivan per a tornar a desafiar a Tornet i Murcianet per a trencar el guió i completar una final inesperada. Ara mateix és el jugador sac al far, no sé jo si començaran exactament a les 6:30 en punt, però sí estan en contacte, així que va de bo i que la pilota li diga el millor.
0: Te pregunte la última, Matías, en quant a ambient, has dit que no està mal, però fes-me un poquet la foto de com està el trinquet.
4: No, el trinquet està absolutament de gom a gom. De fet, entre els espectadors que tenim està precisament l'altre finalista, Tonet Quart, que ve a veure
0: fer scouting, no?
4: Rival.
0: A fer scouting, ahí.
4: Disculpa, Salva, no t'escolta, és que n'hi ha tanta gent a fer que n'hi ha molt de rebombori.
0: A fer scouting, a pegar-li un ullet, a veure
4: exacte,
0: qui...
4: Exacte, a vigilar, a veure quin dels dos pot ser. S'han enfrontat mil vegades, se coneixen bé, però no està mal saber quin és l'estat de forma de cadascú, així que... No fa mal, Tonet, estar així avui a la Llosa de Ranes.
0: Pues de seguida tornem per ahí. Matías, un abraç, gràcies.
4: Fins ara, Salva.
0: Tornem cap a la canta, salvo que Clara Alcover vulgui afegir alguna cosa.
3: Pues ja tenim graella per a la carrera de demà, el Gran Premi de sí. Mònaco, i la sorpresa d'un nom i cognom, perquè la primera posició, el jove pilot italià Kimi Antonelli, sí, de Mercedes, ha aconseguit la pole position després d'una classificació espectacular i serà des de la primera plaça. Al seu costat estarà Verstappen, mentre que la segona fila serà completament per a l'escuderia de Ferrari, amb Hamilton tercer
0: i
3: Charles Leclerc quart, i pel que fa als espanyols, Carlos Sainz arrencarà des de la 12a posició amb el seu Williams, mentre que Fernando Alonso ho tindrà molt complicat després de classificar-se en la posició 21a amb l'Aston Martin, i amb la notícia de Fernando Alonso, això és una curiositat de xarxes, ha sigut que ha tornat a treballar la seva dona Melissa Jiménez, després de tota la polèmica que va haver amb que no donava entrevistes i no estava la seva dona ni per a Dazón, que són els que
0: els
3: drets de la competició. Però bueno, recordem que Mònaco, que a Mònaco avançar és sempre pues, una missió quasi impossible, i sí, demà la classificació pues, acostuma a ser diumenge a les 3 en un dels circuits més mítics i exigents del Mundial, i que seguirem també en directe així al punt a punt.
0: És pràcticament impossible avançar pilots, i de fet de les últimes 7 vegades 5 dels que han eixit primers han acabat guanyant la carrera, així que demà les 3.
3: Estarem pendents.
0: Veurem el que passa en Mònaco. Tornem a Alacant, perquè com estan les coses, Gonzalo?
1: Anem a cantar ja que el Barça és finalista de la Copa d'Alacant, guanya de 12, resten 4 minuts, ha resistit el cap on anava. Recordem que ha estat a 3 gols en la segona part, que té molt de mèrit, però ha apretat un poc el Barça, és molt superior, i ara ja anava el que vol és maquillar un poc el resultat, però no pot, de nou, pèrdua de pilota, i l'afició que està ja festejant, l'afició culé, que també s'ha desplaçat i que està disfrutant en el joc del seu equip, perquè, òbviament, el Barça va estar demà en la final de les 5 de la vesprada. Atacant el conjunt del Barça, resten 4 minuts, ja pràcticament Ivet és simplement tancar el partit sense que hi hagi cap problema, no?
2: Sí, estem escoltant sobretot l'afició del Nava, que està orgullós del seu equip, realment han arribat fins aquí, com he dit abans, no era el previst i a més jugar contra un club com és el Club Barcelona no és res fàcil i jo crec que tot el partit quasi han pogut donar la talla.
1: L'afició del Nava, que té una curiosa història, que contarem també en el play-off Salva, sí. El seu president, Nava és una localitat de Segovia, sí. Va apostar per el handbol, però no hi havia pavelló, i el va construir ell. Va construir ell el pavelló per
0: això,
1: a que això
0: sí que
1: en el
0: apostar,
1: seu poble...
0: Eh? Això sí que és apostar. Sí,
1: i mira que ha trobat... estan en Asobal, estan en una semifinal de Copa, i jugaran davant d'Agustinos, i ja veurem si continuen o no en Asobal, però... És un projecte que té, òbviament, una història prou curiosa i un president que està darrere, que és la clau del Nava. El llançament, la bona intervenció de nou del porter del Barça, la recupera Nava, estem en la recta final, són 2 minuts i mig per a tancar, el porter és espectacular, este xic. Filip Šarić, que torna a fer una doble parada impressionant. A la segona part, el que ja li ha faltat al partit, mira, ara també molt bona la parada del porter del Nava, el partit està trencat, ara el Barça que busca parar.
0: Espectacular, sí. Els porters, eh?
1: És que, Ivet, si ja el Barça està bé i li poses a un porter que para com este xic, pues encara ja més potent.
2: Sí, és doble dificultat. Primer, superar la defensa tan contundent que té el Barça i un cop estàs sol, fica el gol a la porteria davant d'un dels porters segur que millor de la Lliga.
1: El que s'escolta, com comentava Ivet, darrere de nosaltres és l'afició del Nava, eh?
0: Estan orgullosos,
1: eh? Estan orgullosos del seu equip, que insistia que és un poble de Segovia, que està en Asobal i que està en semis de Copa i que no esperàvem estar així, perquè per estar així, a més de classificar-se, perquè van jugar, evidentment, 3 rondes prèvies per a trobar el camí de la Copa, és que van guanyar els quarts de final 30-27 a Cuenca, que en principi era en ese creuament el favorit. Ara marca Nava per a felicitar de la seva afició i atenció perquè ara sí estem en el últim minut de la primera semifinal d'Alacant. 38-26 perquè el Barça no perdona i marca Marcos Silva. 52 segons, Nava que juga en tranquil·litat, 38-26 a la fi més 12. De moment està calcant el Barça el resultat del quart de final, que va ser 38-24. Uh-huh. I ara està 38-26. Pràcticament el mateix resultat, tot i que aquest dia en la primera part va estar millor Valladolid i en la segona molt bé el Barça. Ataca Nava, la parada com no del porter, la jugada del Barça per a marcar el 39... I no, para el porter. La contra de Nava, que vol un altre gol. Llançament, gol. 39-27 a 11. Té mèrit. 15 segons. Esta sí és l'última jugada de la primera semifinal. 10 segons. Té la pilota el Barça, que guanya 38-27. Igual ja paren així el partit en la victòria del conjunt culé, que ja no va llançar a porta. Final del partit. 38-27. Ha guanyat de 11 el Barça, que estarà demà, sin de la vesprada, recorde, demà en la final. Ja veurem si davant el Vidasoa o davant el Huesca, que és el partit que es jugarà ara per ser Salva la segona semifinal a les 7:15, no a les 7:30. Ens comenten que per motius televisius. Així que sí. Eixe partit s'avança un quart d'hora, ¿vale? A les 7:15 arrencarà el partit entre el conjunt de Irún i el Huesca, i ara el Barça que saluda al Nava, el Nava que ha fet una copa per a la història, i el Barça salva, que ja està 38-27 en la final.
5: Bueno, lo que podíem esperar, que el Barça estigués a la final. Nava ho ha intentat, ara vos demana ixe recull, però com bé dies, avisem de que ixe Huesca Bidasoa Irún va ser a les 7:15, d'ací a un ratet, a menys d'una hora ja, per a que comenci ixe segon partit, que també estaran Gonzalo Blanes i Bet per a contar-nos, i vos pregunte un resum, un recull, quan ara vegem ahir els jugadors en imatges saludar-se, despedir-se per part del Nava, i també els del Barça, que ja saben que estan a la final, 27-38, en una primera part en la que, bueno, n'hi ha hagut més igualtat en el marcador, 17-21, s'ha anat el partit al descans, però després ja 10 gols del Nava, però 17 del Barça, que han fet la diferència. Vos pregunte per el resum del partit, Gonzalo, Ibet.
1: Pues jo comence per a dir que el partit ha sigut el esperat, però en una molt bona imatge de Nava, que se'n va en el camp molt alt, i recordem, insistim, estarem dimecres en el punt a punt, además coincidim en el València Bàsquet, que Agustinos va jugar amb aquest equip el play-off d'ascens. Va estar molt complicat perquè el Nava ha demostrat que té nivell, però la victòria final en la semi ha sigut Ibet per a un Barça que és molt superior.
2: Sí, totalment superior, com has dit el Gonzalo, Nava ha d'estar molt orgullós del partit que ha fet, ha donat la cara en molts moments del partit, i això és d'admirar d'un equip que la setmana que ve juga a la permanència. Jo crec que han de tenir la suficient confiança com per seguir lluitant, i encara que fos que es juguen contra Alacant, que esperem que Alacant passi, però serà difícil, els hi donem els millors desitjos.
5: Mira, veiem ara les llàgrimes en la cara d'un dels col·legiats, pense que és... A veure, estan allà...
2: Sí, és Soria, crec que és l'àrbitre que avui, jo crec, ja va anunciar la seva final de carrera com a àrbitre, i
5: s'acomiada avui, no?
2: Sí que és. Sí. Jo crec que ho havia fet pensant, però no, quan l'he vist avui pintat també he dit, doncs llavors avui jo crec que sí. A més, a la seva terra, que és la Comunitat Valenciana, i què més que pitar una semifinal de la Copa del Rei.
5: Pues ahí veiem les llàgrimes a la cara de l'àrbit, que com diu Ibet, pues s'acomiada de l'arbitratge, que era el seu últim partit, i ara moment també de celebracions, d'entrega d'alguns premis ahí al mig de la pista, i bueno, pues de seguida tornem allí per a aquest segon partit, quan continua la entrega de premis. Vos deixe apuntar i descansar, i després anem ja en aquest segon partit. Gonzalo, Ibet, gràcies.
1: Ara tornem de seguida a narrar aquest partit del Vidasoa. En res, continuem al punt a punt. Una abraçada, Salva.
5: Fins ara. I nosaltres el que anem a fer és connectar amb Matías Oliver, perquè sembla que ja ha començat la partida, Matías.
6: No, s'estan encara calfant els jugadors, com dèiem, la partida abans s'ha allargat una miqueta més de lo que esperàvem. Tenim a Ivan ahí, que està estirant la cama en l'escala, Murcenet també, que està colpejant en una imatge molt característica, que és que els jugadors calfant, i al seu costat tenim a Xiquet Joan contra la paret, en un trinquet que podem dir que té noms importants. Tenim així a expilotaris com Coeter II, tenim al Moro, que és un dels homes bons, altre que habitualment és home bo, que ha sigut campió de l'individual de raspall masculí, però que avui està com a espectador, com és Juan del Genovés, i a banda, com dèiem, tenim a Tonet quart, tenim també representació femenina a l'escala, com és el cas de Natàlia, que va jugar ahir d'aquesta semifinal del Diputació de Castelló, que havia comentat Clara. I així estem, doncs, esperant a que comence així en el trinque de la Llosa Ranes. Ara mateix estan Murcianet i Ivan passant-se la pilota un a l'altre, o sigui que jo crec que d'ací uns 10 minutets començarà la partida i descobrirem el que és el segon finalista del campionat individual de raspall masculí.
5: Pues estem pendents, Matías. Ara de seguida mos contes, perquè estem ahí en aquesta partida de semis de raspall masculí. Ivan contra Murcianet, ara de seguida, en uns minuts, arranca aquesta partida. El que anem a fer és una xicoteta pausa. Al tornar, continua Carlos, perquè també tenim més coses per davant. Futbol, més handbol, més futbol. Ha una vesprada nit interessant, sobretot en el cap de molts ficat en el partit del Castelló davant l'Almeria.
7: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Barça.radio. De tu a tu.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
12: De tu a tu.
9: Tot l'esport a punt a punt.

0: Això sí que no me ho esperava jo, sí que és la veritat. 6:32 de la vesprada. I per què esta música? Perquè encetem una nova secció que es diu L'estiu a punt i que és un invent de Clara Alcover.
1: Bueno, de Juanjo Romero, es que... hem de dir-ho. Que ell confia molt en la parella, que som la dupla del cuore. Aixina que convé l'estiuet i ja fa coloreta.
0: Jo, Antoñita la Fantàstica, i tu eres...
1: Sí, bueno, jo m'unisc a Roda, jo m'apego a Roda, com diuen. I en esta música volem relacionar-la per a guardar per un moment, no, pues, este mes esportius i també pues, donar, mirar vore, no, que es juga fora d'este res de xoc, on se'n van de vacances els futbolistes, qui passa per l'altar, qui es converteix en pare...
0: De Bad Bunny.
1: Efectivament. Així que durant els pròxims minuts pues, anem a obrir les nostres xarxes socials també als protagonistes del nostre futbol i de l'esport en general per a descobrir com estan vivint aquestes setmanes de descans. Així que arranca l'estiu a punt. I la primera parada ens porta a més de 12.000 quilòmetres de Mestalla perquè hem pogut veure durant esta setmana a Hugo Duro i Gaya, que han canviat pues, València per Bali, i els dos futbolistes junt a les seues parelles pues, han compartit imatges de les seues vacances en una de les destinacions més espectaculars que hi ha, amb platges, temples, desconnexió, inclús hem pogut veure com han gravat algun TikTok. Hem de dir,
0: sí,
1: és lloc espectacular, com sempre.
0: Te vaig a contar una cosa d'Indonèsia. Tu saps...
1: No he estat mai.
0: No, jo tampoc, dels pocs països que encara no he estat, i això no vol dir que no hagi enviat jo gent cap allà, eh? Perquè dels futbolistes que jo he enviat a Indonèsia, tu te'n recordes de Momo Sissoko,
1: claro,
0: el pivot del València que sí, va guanyar la Lliga, també de la Juve, Paris Saint-Germain, Liverpool, etc. Pues jo en les acaballes de la seva carrera vaig fer la del parabrises, vull dir, la part dreta del món, a l'esquerra. La part dreta, a l'esquerra. Primer l'enviï a Hong Kong. D'ahí a Mèxic.
1: No està mal.
0: I d'ahí al Mitra Kukar, me'n recorde, d'Indonèsia, no era Bali. I de Bali te vaig a dir una cosa, perquè n'hi ha valencians que estan fent negocis, sobretot d'Airbnb i de...
1: d'explotació d'apartaments turístics, no?
0: I hi ha una gent de futbolistes basc, molt amic meu, que està fent hotels i resorts ahí. I n'hi ha molts jugadors i algun que entre entrenador que sempre han tingut curiositat. I Carlitos, no me podries firmar pel Bali United? Bali United, te dic una cosa, no ha tingut mai una estructura massa potent, massa forta, però la veritat és que, tot i pagar poc, és un paradís. Ja saps, pues... això de la vida pirata.
1: Efectivament, us hem pogut veure durant esta setmana. És curiós perquè, bueno, a mi m'ha sorprès que anaren junts de vacances, la veritat, perquè, bueno, sí que sabem, no?, que els dos són uns descapitans que es coneixen molts anys, però m'ha resultat curiós i he estat com molt pendent, no?, de cada foto que anaven pujant. Així que, res, en veja pura, sana, de veure tot el que estan allí disfrutant i seguirem informant a veure que pujem més i d'ahir se'n van a un altre lloc o no. I també hem de dir que si n'hi ha una paraula que definís aquestes setmanes en esta parada de futbol, hem de dir que és el si quiero, no? I això és si vull, perquè és temporada de bodes, sempre. Quan acaba la lliga, setmana següent, boda.
0: Quants futbolistes n'hi hauran que s'hauran casat en juny, en anys impars, i en maig, en anys pars, perquè és any o d'europeu, o d'Eurocopa, o de Mundial.
1: Sí, perquè hem de dir que, per exemple, hem tingut un poc de tot, no? Ahir, per exemple, va ser la boda, va ser el torn de passar per l'altar de Vicente Iborra, una de les cares més estimades, podem dir, del futbol valencià, un emblema per al llevantinisme, que va juntar a, vamos, un poc el mesclaillo de tota la lliga, perquè vam veure... Sí.
0: No, no he estat molt atent, però tampoc he vist galeries ni en Superdeporte.
1: No, però te vaig a contar alguns dels convidats que vayan a veure, perquè són molt curiosos. Sí. Varen veure que estava Paco Alcácer, Ever Banega, que me va sorprendre.
0: Paco Alcácer me va trobar l'altre dia caminant pel riu. Banega... manté, després de la casa que tenia en Torrent, la casa que té en Monasterio, en Pusol.
1: Sí, també va anar Iago Aspas, Escudero, Quique Femenia, qui més, Soldado, òbviament, perquè són veïns i les dones són amigues. Teníem també com altres esportistes, també varen veure el mític president d'honor del Llevant, que estava super pagat i super orgullós quan va veure a Vicent entrar per l'altar. Es va casar per la iglesia en Santa Catalina, que és molt bonic també. I un altre jugador que ha passat per l'altar, però farà com dues setmanes, és l'ex-valencianista Guillamón.
0: I a qui no saps on està de luna de miel?
1: A on?
0: Al Chapó.
1: Molt bé, molta gent, se'n va, si ho he vist. Jo també me'n vaig anar al Chapó, sí. Ells tenen un xiquet en comú, que haurà fet ara un anyet, i me va sorprendre un poc aquesta boda, perquè no la vaig voler vindre, no?, durant les setmanes anteriors, però sí que vam veure també fotos de Jaume Domènech, de Folquier, de Cristian Rivero, i sempre m'agrada, no?, en xarxes, quan es casa algú i demés, m'agrada veure los de guapos, no?, i veure que es duen bé dins i fora del terreny de xoc.
0: Recordem Google, que això hacen en Hajú, que expliquen Croàcia, en guany.
1: Mm-hmm. I també, pues, parlant de moments especials, pues, l'arribada d'un fill, no?, perquè tenim un jugador del Villarreal que no sabem si va a continuar o no, però que està vivint un estiu molt diferent, junta a una influencer molt famosa d'Espanya, com és Ana Moya Calzado, perquè han tingut un xiquet que es diu Paolo, i amb només 10 dies de vida, una de les primeres excursions que han fet com a família de 4, perquè ella ja té un altre fill, ha sigut al Passeig de la Malvarrosa, que els agrada molt anar, inclòs a un posat ahir en l'arena, i la veritat que hi ha pocs llocs millors per a estrenar-se com a família, com el Passeig, no?, de la Malvarrosa, menjar-se una bona paelleta,
0: En
1: Ana Moya Calzado es va casar el any passat.
0: Ah, però en qui? En qui? Que no sé en qui se va casar esta chiqueta. Quan digo això, jo és que d'influencers...
1: El Diego Condé, el porter del Villarreal. Sí. Han tingut ara un xiquet. La seva història és famosa perquè es van conèixer i als mesos es van prometre, i en un any o any i poc s'han casat, i en un anyet més han tingut un fill. Així que ho han fet tot foc i flama ràpid. I és un dels jocs que més els agrada i acostumen molt també a publicar en les seues xarxes socials, en la Malvarrosa, en el Passeig de la Patacona. Sempre els agrada molt, pues, com disfrutar d'ahir. I com no, també no podíem deixar esta secció sense parlar de què és el que més està parlant en xarxes socials en els últims dies.
0: A veure.

0: La casita.
1: Clar, no? Si parlem de l'estiu 2026, hi ha un nom obligatori que és Bad Bunny i els seus tropecents concerts que està fent en Espanya, perquè no acaben mai, hem de dir. Cada dia jo dic, encara li queda uno més, encara li queda uno més.
0: Em vaig a contar una cosa. Fins la Super Bowl de l'any... Jo no sabia qui era el tal Bad Bunny.
1: No pot ser, Carlos. Dun molts anys pues a primera línia del reggaeton.
0: El nom que me sonava, però ja, perquè jo, si n'hi hago que ha prohibit a les meves filles tota la vida del cotxe, el que vull dir, menys reggaeton. Reggaeton està prohibit. Que fer l'altre dia li vas cridar, estava amb ma mare i va fer una videocrida a Candelita, la meva filla xicoteta que viu a Madrid, i de cop i repet m'agarra i està en un concert de Bad Bunny.
1: De Bad Bunny, com no, clar, perquè és un acte social l'anar al concert de Bad Bunny.
0: Però vas veure lo de la casita i després sí que ha llegit i tot això, la rèplica de que la casita se la porta als concerts i ahí van els VIPs.
1: Clar, ara la polèmica està ahí. Hem de dir que quan la cosa dura tant, pues sempre sorgeix alguna polèmica. De fet, hi ha vídeos d'influencers que estan pegant-se per estar a aquesta primera línia per eixir.
0: Ja, a més, ha vist també, Clara, que n'hi ha crítiques o haters, o com se diguen, que fiquen en internet. Però si Bad Bunny no sap ni qui eres, que això de la casita es vips es munta l'agència, un dels promotors...
1: És que han eixit vídeos en xarxes socials com desmunten aquesta casita, perquè s'han publicat molts vídeos de com seleccionen a les xiques, perquè majoritàriament són xiques. Si no eres futbolista, són xiques, ¿vale? Aleshores, en les hores prèvies, la que pareix més escandalosa o pot ser la que més crida l'atenció és la que seleccionen per a poder estar en la casita de Bad Bunny. Hi ha molts vídeos en xarxes socials i ja polèmica, no? Però bueno, nosaltres volíem parlar d'este fenomen que està passant en Madrid, perquè com no, tenien que tindre algun jugador dels nostres. No la casita, hem de dir. La casita és per als del Barça, és del Rayo i no sé qui més. Però hem pogut veure com Jesús Vázquez no ha volgut perdre's un dels esdeveniments més importants de l'any i també ha pujat vídeos del concert disfrutant, però no a primera fila ni a segona, sinó a la grada normal i sense la casita.
0: Fotos de Lewandowski en la dona, de Griezmann en la dona.
1: Això està en la primera línia.
0: Però no en la casita, en el backstage, o com se diga en això. La Minya Mal sí que estava, però sense ballar, no?
1: Bueno, en Inés va ser també polèmica. Inés és la seva nova nòvia, que és una influencer de 20 anys, que cada vegada que parla puja el pa.
0: Sí,
1: però bueno, ja ha aconseguit el que volia, que és reconeguda, no? I no crec que es casi en ella, però bueno, si se casa, pues parlarem així a l'estiu a punt de la boda. I per tancar un poquetet el nostre estiu del verano de a punt, acabem amb una curiositat que ens ha cridat molt l'atenció en les hores prèvies al Mundial, perquè s'ha fet viral un rànquing amb els futbolistes més guapos del Mundial 2026 i atenció, perquè entre els elegits apareix un nom amb ADN valencianista i valencià. No sé si l'adivines qui pot ser.
0: A veure.
1: Ferran Torres. Ferran, el xiquet de Foios.
0: I què dius que ha fet? Què dius?
1: Està en el rànquing dels xics més guapos.
0: Ara que s'ha deixat el moño llarg.
1: Clar, és que està parlant-se molt d'aquest canvi.
0: I per això fiques la cançó de Inhumanos, del Me duele la cara de ser tan guapo.
1: No, perquè s'ha fet molt viral este rànquing.
0: Jo el scroll i ser d'Instagram també ho faig, que Inhumanos té un concert preparat i l'any que ve crec que en maig Seguridad Social també, que són dos dels grups més divertits i més èpics que n'hi ha.
1: Pues t'escanaré. No és la casita, però tens cara.
0: Si és un grup valencià, normalment aniré.
1: Però Ferran no està soles en aquest rànquing, perquè en la llista també apareixen altres cares ben conegudes de la Lliga, com Gavi, el jugador del Barça, a més d'altres futbolistes internacionals, com també Rodri de Paul. Bueno, hi ha com un mix ahí que estan causant furor abans de que comenci el Mundial. Així que, si nosaltres ens quedem amb el nostre, amb Ferran, perquè entre tantes estrelles internacionals hi ha un valencià i exvalencianista representant a la Lliga en aquest 11 de guapos, i volíem destacar-ho així al punt a punt.
0: Saps el que te dic? Que no, que vaig a ficar-me en un toll, vaig a ficar-me en un lío, però ni Ferran ni eso, res.
1: Escolta, qui és el més guapo per tu?
0: No, de lo que ha sigut tota la vida de futbolistes guapo, a banda, per suposat, del número 1, que és David Beckham.
1: Efectivament.
0: Així, en Espanya hem tingut Aitor Ocio, te recordaràs d'ell, el de Sur, Quique de Lucas, el de Sur, però escolta, estos, per l'amor de Déu, que com se diu? Que bajo hemos caído.
1: Que baix hem caigut.
0: Lo del esto, com és això?
1: Pa lo que hemos quedado.
0: Pa lo que hem quedat. Mare de Déu.

0: Pues, escolta, jo m'he quedat tenint des de més. Quan,
1: la setmana que ve anem a comptar més.
0: La setmana que ve, l'estiu a punt, amb Clara Alcover, què, i clar.
1: I que ens envien, si no, a les nostres xarxes socials del Punt a Punt, de què volen que parlem.
0: Claro.
1: I ho farem.
0: Les 7 de la vesprada, menys 15 minuts, de 7 menys quart, això és el Punt a Punt, això és A Punt Ràdio. Moment de connectar amb els nostres companys de la redacció d'informatius per a que ens abasten el més important de l'actualitat general tant a nivell nacional, local, territorial, la comunitat valenciana com mundial. Moment de donar-li pas a la nostra companya Imma de la Concepció. Hola, Imma, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Carlos. I com estem contant-los al llarg de la jornada, el Papa Leo XIV està a hores d'ara camí dels actes centrals de la seva estada a Espanya, que avui l'ha dut a Madrid, després a Barcelona i finalment a les Illes Canàries en els 7 dies de visita. Entre els actes més multitudinaris, una vigília juvenil a la plaça de Lima. A més, també hi ha una visita al Centre per a Persones Sense Llar, CEDIA 24 Hores, gestionat per Càritas, al barri madrileny de Carabanchel. Amb esta parada, el Leo XIV vol posar l'accent en la dimensió social de l'Església i en l'atenció als col·lectius més vulnerables. Seguint els seus passos està la nostra companya a Madrid, Carmen Monteagudo.
3: Sí, el Papa Leo XIV acaba de visitar el centre d'acollida de Càritas CEDIA 24 per a les persones sense sostre, un gest del pontífex cap als més vulnerables, i a partir de les 8:30 s'espera l'acte més multitudinari del dia. Més de 500.000 de persones de tot el món, 500.000 de joves compartiran amb el Sant Pare la vigília de l'oració, un moment de reflexió conjunta. Es projectaran quadres del Museu del Prado que reproduïxen els misteris que van a rezar. Una creu blanca de grans dimensions se situa ja a l'escenari, però ja hores abans de l'arribada del Sant Pare, ja des de les 6 de la vesprada, els pelegrins celebren el que diuen és el Festival de la Fe. La visita del Papa a Espanya ha començat este matí al Palau Reial, en el que ha sigut l'acte més institucional del seu viatge a Espanya. Esta nit toca l'encontre, la vigília amb els joves.
2: Moltes gràcies, Carme, i d'aquest acte institucional al Palau Reial, Xavi Carrau en té els detalls.
4: Entre repic de campanes ha arribat al Palau Reial, que és on s'ha fet la benvinguda oficial a Leo XIV. Com toca en tractar-se d'un cap d'estat, els reis l'han rebut al pati d'armes amb les formacions de gala de la Guàrdia Reial. Allí ha saludat per primer cop la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Himnes oficials i salves d'honor. No ha faltat de res, fins i tot ha passat revista a la tropa. Ja a l'interior del palau i després de pujar l'interminable escala principal, els reis han fet d'anfitrions i de guies. Primer l'han acompanyat fins al Saló del Tron, comentant cada detall, i després al Saló Gasparini. Allí, primera reunió privada entre el pontífex i la família reial al complet, tot abans de la recepció a les autoritats que s'ha fet al Saló del Tron. Entre ells, el president de la Generalitat, Pérez Llorca. No han faltat els expresidents González, Aznar i Rajoy. En el discurs de benvinguda en el Saló de Columnes, el rei ha destacat que
5: la dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos, porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia.
4: Y el pontífex ha fet una crida a la civilización del amor.
6: Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor. Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo.
4: Tot un desafiament que obliga, diu Leo XIV, a l'enteniment i no a la confrontació.
2: Moltes gràcies, Xavi. I a casa nostra, el Festival de Música de les Arts es cancel·la. Així ho ha anunciat l'organització després de les queixes per restriccions del volum. S'han queixat tant el públic com els artistes perquè no se sentia mínimament la música. L'organització ha fet un comunicat en què explica que la decisió ha sigut atenent caixa. L'última hora, al Palau de les Arts, de la mà de Victòria Massó. Quina és la situació? Bona vesprada.
7: Bé, a aquestes hores els escenaris del festival ja estan desmuntant-se. Pràcticament no queda ningú de les persones afectades. L'organització, com deies, ha comunicat al públic que cancel·lava els concerts d'avui dissabte. Ho ha fet en un comunicat a les xarxes, vora les 4, quan s'obrien les portes. I això ha pillat a molta gent ja en la cua per entrar. Hem parlat amb molts d'ells, són de diferents llocs d'Espanya, també de la Comunitat Valenciana, i ens han dit que estaven indignats. La promotora ha hagut de cancel·lar els concerts després que les medicions d'ahir superaren els límits establerts per l'ordenança de som municipal. Així que l'Ajuntament ha demanat a CACSA este matí que cancel·lari els seus concerts, com ha passat. L'organització, la promotora, s'ha disculpat amb el seu públic, han dit que tornaran els diners de les entrades d'este dissabte i el 50% de la resta dels abonaments, sí que en breu habilitarà un canal per a poder tramitar totes aquestes devolucions.
2: Moltíssimes gràcies, Victòria, per aquesta última hora des del Festival de Música de les Arts. I també continuem a València perquè la Federació Veïnal ha convocat manifestacions també a València, Castelló i Alacant. L'objectiu, exigir mesures enfront del que anomenen crisi habitacional i la pressió turística. L'acte de València recorre ara mateix el barri de Russafa, dient que no volen un barri de turistes ni gentrificat i desplegant pancartes gegant des de les façanes. Russafa no està en venda és el lema d'esta vesprada. Demanen declarar també València sencera com zona tensionada per a limitar el preu de lloguer. Demanen la creació d'una agència municipal de lloguer, controlar els apartaments turístics i protegir a les persones davant els desnonaments. I més coses, els sindicats de l'ensenyament en vaga demanen temps per analitzar l'última proposta de la conselleria que van rebre a nit. Inclou un augment de plantilla i 1.000 milions més del que demanaven inicialment els sindicats. Anna Moure.
8: Sí, la reunió d'ahir entre sindicats i conselleria va deixar diversos titulars, entre ells la millora de la proposta econòmica global, també la millora pel que fa a la reducció de ràtios i a l'augment de contractació de personal. Quant als salaris, es manté l'oferta de la conselleria de pujar 200 euros, però concreten que l'augment de l'IPC s'aplicarà tot el sou i no només alguns complements. Mentrestant, es manté la protesta, l'acampada de protesta, així a la plaça de la Mare de Déu i dilluns ja convocada a una nova reunió entre educació i sindicats.
2: Gràcies, Anna. I pel que fa a l'oratge, avui hi ha hagut més de 30 graus a l'interior i demà més núvols de matí i menys calor a l'interior. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
9: Hola, bona vesprada. Més núvols esta vesprada que este matí. Núvols que tapen el cel en moltes comarques i que continuaran circulant des de ponent cap a llevant al llarg de la pròxima nit i matinada. De fet, demà de matí diumenge també tindrem molts núvols també baixos, abundants cap a les comarques centrals, o no descartem que puguen deixar alguna precipitació dèbil a primeres hores del dia, deixar el terra banyat en algunes poblacions de les comarques centrals. Però en general, demà diumenge els núvols aniran a menys al llarg de la jornada. De fet, a mig matí ja veurem que van trencant i al partir del migdia i la vesprada demà en general lluirà el sol. Les temperatures demà, les mínimes com les d'avui, un poc més altes, al voltant dels 17 a 20 graus cap al litoral. I demà les màximes no seran tan altes com les d'avui, que avui han pujat de manera notable cap a l'interior, on s'han superat els 38-32 de màxima. Demà al litoral es mantindran en valors similars a les d'avui i baixaran cap a l'interior. Per tant, en general, demà diumenge màximes entre els 25 i els 29 graus, amb tendència a pujar de nou l'inici de la setmana que ve dilluns. Però de moment, com comentem, esta vesprada Prada i sobretot esta nit i demà de matí molts núvols, diumenge migdia vesprada més sol, amb unes temperatures que demà les màximes entre els 25 i els 29 en general.
2: Moltes gràcies, Joan Carles, i ara amb això tornem la connexió als companys de Punta a Punta endavant amb tota la informació esportiva.
0: Gràcies, Sima de la Concepció, companya de la redacció d'informatius de Punt Ràdio. Així continuem en directe en el Punt a Punta, les 7 de la vesprada, menys 6 minuts. Queden 2 hores i 5 minuts per a que comence la gran cita de la jornada d'avui en el Punt a Punt. El primer partit del play-off d'ascens a primera divisió que acollirà en el Skyfire de Castalia l'encontre entre Castelló i Almeria. Ens ho contaran el nostre company José Luis Gual, Emili Isierte, sota la coordinació de Luis Urrutia. Però abans tenim més coses. Tenim la segona semifinal d'handbol, tenim el play-off d'ascens a la Lliga Comunitat en futbol, però abans tornem a connectar amb el nostre Matías Oliver per a que ens conte com va la partida de piloto d'esta vesprada. Hola, Matías.
10: Hola, Carlos. Molt bona vesprada. Doncs així, a la Llosa de Ranes ja ha començat la partida d'aquestes semifinals del campionat individual de raspall masculí. Ara mateix el marcador és favorable per a Ivan, 5 per cap. Ha començat guanyant el xoc en el repte. Era, la reballada era per a Murcianet. Feia una declaració d'intencions amb una primera treta que li esclafava la mà a Ivan en un xoc igualat, amb dos errores forçades per a cadascú, amb Murcianet pujant a la seva posició natural del mig, mentre que Ivan estava guardant el rebot, tractant de buscar-li l'esquena a Murcianet, i així ha trobat dues vegades la llotxeta en el moment que alça la pilota. Ara mateix estem en el segon xoc, està Ivan en el dau, el marcador és 30-30, i ara mateix Ivan s'encara en la zona del 4 i li la fica en un costat a Murcianet, pegant en la muralla i situant el pal per 30, un 15 més d'Ivan, i se situaria 10 per cap en el marcador. Però ara mateix el marcador és de Ivan 5, Murcianet 0.
0: Gràcies.
10: En el dau el marcador és 30-30 i ara mateix Ivan s'encara en la zona del 4 i li la fica en un costat a Murcianet, pegant en la muralla i situant el pal per 30, un 15 més d'Ivan, i se situaria 10 per cap en el marcador. Però ara mateix el marcador és de

0: Gràcies, fins ara 3 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. Moment de fer la primera comunicació amb el camp del barri de la Luz a Xirivella, amb Carlos Gallardo, Chuen, playoff d'ascens a la Lliga Comunitat, barri de la Luz, Massanassa. Hola, Carlos.
1: Molt bona vesprada, Carlos. Bona vesprada a tots els amics del Punt a Punt. En últim cap de setmana del futbol regional. Este cap de setmana, dissabte i diumenge, juguen molts partits de play-off d'ascens a segona Federació Valenciana, primera Federació Valenciana, i a Lliga Comunitat. A Lliga Comunitat juguen este Atlético Barri de la Luz, Xirivella i Massanassa Club de Futbol. Per primera volta en la història, un dels dos equips d'ací unes dues hores aproximadament estaran a la màxima categoria regional del futbol valencià. Recordem que el resultat de l'anada va ser 3-1 favorable al conjunt de Santi Espósito del Massanassa, i ja tenim alineacions per a un partit que va començar a les 7 i quart de la vesprada i on es juguen això, i sa classificació i sa ascens a la Lliga Comunitat per part del Massanassa. Eixan Izan, Simón, Chiclana, Kevin, Pareja, Rubén, Mati, Quique, Buba i Tamarit i Kento. Per part del conjunt local de l'Atlético Barrio de la Luz, de Juanchi Sanabria, Kim, Mario, Cerpi, Ramón Martínez, Emilio, Villa, Santa, Iván, Badi i Sisterra. Ja es podeu escoltar de fons lo animats que estan així els aficionats. Està ple de gom a gom, tota la minigrada que té així este camp està plena i no paren d'entrar aficionats, molt joves que volen viure este partit del futbol regional, que anem a estar molt pendents així a partir de les 7 i quart. Arranca este Atlètic Barrio de la Luz, Xirivella, davant el Massanassa Club de Futbol.
0: I de seguida tornarem amb Carlos Gallardo, però ara se n'anem fins al pavelló Pedro Ferrandiz d'Alacant, perquè en poc més d'un quart d'hora està previst el començament de la segona semifinal de la Copa del Rei d'Handbol entre el Badajoz-Huesca i el Bidasoa d'Irun. El Pedro Ferrandiz continua des de ben pront esta vesprada el nostre company Gonzalo Blanes. Gonzalo.
2: Ja estem així, efectivament, preparats per a la segona semifinal, Carlos. Una segona que, en principi, també té un clar favorit, però no tan clar com en la primera, que recordem, ha guanyat el Barça 38-27, tot i que anava, ha estat un moment a 3 gols. El Barça ha demostrat la seva superioritat. Demà juga a la final. Si guanya, tindrà ja 30 títols de Copa el Barça per davant de la resta d'equips, òbviament, d'handbol. Però la semifinal que tenim ara té un premi gros i és Europa. El que guanye, passe el que passe en la final, tot i que siga subcampió, perquè el Barça ja és campió de Lliga, l'any que ve anirà a competició europea. Per tant, doble objectiu per a Bidasoa i per a Huesca: guanyar el partit, estar en la final i classificar-se per a competició europea. Molt favorit el Bidasoa Irún, que recordem, ve de guanyar en un partit molt bo, 32-26 a Torrelavega, per a mi el més competit dels quarts de final, junt al de l'Orneo, que va perdre 32-31 davant el Bada Huesca. La curiositat del partit, que Huesca ha baixat. És a dir, que és un equip que l'any que ve ja no estarà en la Lliga Sobal, però que està en les semis així de la Copa i que està un partit d'estar en Europa. És una història curiosa, però el Bada Huesca, que va donar la sorpresa al guanyar l'anfitrió, al nostre Orneo Alacant, i que avui vol donar, Carlos, la segona sorpresa davant el Irún. Diu així l'electrònic del centre de tecnificació que en 6 minuts començarà la presentació oficial dels jugadors i a partir de les 7 i quart arrencarà la segona semifinal entre el Irúdec Bidasoa Irún i el Bada Huesca.
0: I en la que estarà també present en directe el Punt a Punt de Punt Ràdio. Moment, a falta de 2 hores per a que comenci el Castelló Almeria. De fer, amb José Luis Gual, la primera comunicació amb l'Skyfall Castalia, l'Skyfall Castalia, Skyfall és la pel·lícula de James Bond, de 007, però podria ser una pel·lícula d'espies o podrien fer això de Sin tiempo para morir, perquè té que estar viu i mantindre's el Castelló. Castalia, José Luis Gual.
3: Què tal? Salutacions. Molt bona vesprada, Carlos, també família del Punt a Punt, des d'ací ja, des de la zona de comentaristes de l'Skyfall Castella, que avui estarà atapida, eh? No hi ha ni una cadira buida. Hi ha hagut moltíssimes peticions perquè, lògicament, estem en estos play-offs per a l'ascens cap a la primera divisió, estes semifinals i el que ens pertoca, no? I sa eliminatòria i sa partita a 180 minuts. Els primers 90 seran avui davant de la Unió Deportiva Almeria, un equip que representa, jo diria, que tot el contrari que este Castelló, no? Que s'ha guanyat el mèrit i s'ha guanyat la possibilitat de lluitar per la primera divisió a base de tindre un futbol coral, col·lectiu, en automatismes, un equip valent que juga a un ritme molt alt, però que no té grans individualitats. És cert, no?, que tenim allà Calatrava en 14 dianes i que està fent una temporada fantàstica, però sense grans noms, i davant una Unió Deportiva Almeria, que segurament és el president

0: supòs més alt de la categoria, que l'altre dia escoltàvem en el postpartit preguntar-li a molts companys d'Almeria, el tècnic, Rubi, perquè l'equip no acaba de funcionar, com si hi haguera certa decepció, no?, per haver acabat com a tercer de la segona divisió, però ara comença una altra lliga, no? Això són play-offs, és anada i tornada, i evidentment Rubi té jugadors de moltíssim nivell a les seves ordres. Però el factor Castalia, que té que pesar, Carlos, falten, com dies, 2 hores per a que doni començament esta primera part de l'eliminatòria. Si a l'Skyfy Castalia, m'imagine que escolteu de fons, eh? Estic en la zona alta de la tribuna. A la meua dreta està el carrer Huesca, que és la zona d'accés per on vindrà l'autocar del Castelló, i a poc se van ja afegint aficionats albinegres que han vingut a donar-li de nou la benvinguda en la rebuda al conjunt albinegre. Jo crec que hi haurà ja centenars i centenars, quan s'arrime l'hora en què vaig a aparèixer el bus de l'equip, que serà al voltant de les 7:30, com l'altre dia, si no més. S'espera una gran rebuda per a que s'enxufen definitivament els homes de Pablo Hernández. És un partit històric per al Castelló. Fa 35 anys que aquest equip no juga en primera divisió. Cert és que encara queden 4 partits per aconseguir aquest somni, però sense avui i sa possibilitat. I anem a contar-ho, com sempre, en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio.
1: I estic segur, José Luis, que la rebuda a partir de les 7:30 més menys del bus del Castelló serà èpica, serà espectacular, i estarem pendents de què ens demanes pas, José Luis.
0: Perfecte, doncs així estem atents i vos demanem passe quan veiem ahir des de la distància, perquè no és fàcil des de la nostra zona assomar ese autocar del Castellón, els jugadors, la convocatòria de Pablo Hernández dins. Recordem que Melote continua de baixa per esa lesió muscular i que no tenim ja els mundialistes. No estan ni Jauer Mavín ni Brian Zipenga, per tant, són les 3 absències que té el Castelló per a fer front a este partit. I també, en quan coneguem l'alineació de Pablo Hernández, demanem pas en el Punt a Punt per a que estiguen ben assabentats els oients del nostre programa.
1: A les 9, Castelló, Almeria, i en l'altre primer partit de semifinal del play-off d'ascens a primera divisió, demà, diumenge, a les 9, Las Palmas, Màlaga. És a dir, que tant Almeria com Màlaga tindran el factor camp del seu costat per a la tornada, que serà el dimarts 9 de juny als Juegos del Mediterráneo, a Almeria, Almeria-Castelló, mentre que dimecres, el dia 10, serà el partit de tornada del Màlaga-Las Palmas. Tornem al handbol, tornem al Pedro Ferrandiz d'Alacant i Beth Bussons, comentarista del Punt a Punt en aquestes semifinals de la Copa del Rei de handbol. Quina és, Ivet, la teua previsió del que puga ocórrer en este Badahuesca Bidasoairú? Qui és el favorit per a tu?
2: Hola, bona vesprada. Doncs sí, tot apunta que com a equip favorit, equip preferit i que passi a la final és el Bidasoairú. Sí que és cert que el partit encara s'ha de jugar i jo crec que el Huesca no té res a perdre ja ha perdut la categoria i jo crec que sortiran tranquils i confiant en que és un partit més i que poden donar la sorpresa.
1: La veritat, Ivet, és que la superioritat del Barça jo no la tinc prevista per molt que pugui ser el Bidasoa més favorit, però no crec que vagi a granar el Badahuesca.
2: No, exacte, que no crec. Esperem no veure un partit igual que de la gran diferència que ha guanyat el Barça. Jo crec que no passarà, però bueno, s'ha de veure. Està clar que el Bidasoa ha jugat aquest any a Europa i està un punt per sobre del Huesca.
1: Encara, Gonzalo, estem un poquet tristos per la eliminació ahir de l'Ormeo i el Maracant, però dels 4 semifinalistes en Barça, Nava, que ja ha caigut de Segovia, i ara el Bada i el Bidasoa. D'on han vingut més aficionats? De Huesca, d'Irún, de la ciutat condal o de Segovia?
3: Pues mira, el primer, el guanyador de aficionats, Torrelavega, que va caure en el quart de final. Espectacular l'afició de Torrelavega. Segon classificats i els tenim darrere d'on estem nosaltres, en el bombo, ens ha tocat la loteria, els aficionats de Bidasoa. Espectacular. De fet, ahir el Bidasoa a Torrelavega va ser el partit en millor ambient, Carlos, en moltíssima diferència. Així que els aficionats que més han estat així és de Torrelavega i és d'Irún, sense cap dubte. Més que, per exemple, del Barça. L'afició de Torrelavega, espectacular. L'afició de Bidasoa, que escoltarem perquè està darrere, també espectacular. I sempre ho dic, Carlos, però és molt important, cap incident, estan junts, estaven ahir dinant junts en la prèvia dels partits, no hi ha incidents, hi ha bon rotllo, hi ha bona dinàmica, en això l'handbol és espectacular i l'afició d'Irun, per exemple, és un exemple d'afició que està animant el seu equip, però que després aplaudixen els altres i que ja crec que un ambient prou sa en esta copa que s'està disputant així en el Pedro Ferrandiz, en la ciutat d'Alacant.
1: En 8 minuts i mig comença la segona semifinal, pautada per a les, programada per a les 7 i quart entre el Badagüesca i el Bidasoa Irún, i Ivet Mussons, Gonzalo Blanes, en seu contaran des del pavelló Pedro Ferrandiz d'Alacant, i la veritat és que sí, la imatge del senyal televisió de la realització mostra una grada plena, espectacular, amb molt de colorit, com suposa també estarà la grada que està vibrant Matías Olivert en el gran partit de pilota d'avui, i van contra Murcianet en aquestes semis del campionat individual de raspall masculí. Matías, com va la partida?
4: Doncs així s'està decantant ja molt clarament per a Ivan. Són tres xocs guanyats per al jugador d'Ontinyent. Com dèiem abans, hi ha aquests deberes que tampoc estava guardant molt l'esquena en el dau, i això li estava donant aire i il·lusió a Murcianet, però això és insuficient contra un Ivan que és finalista en les quatre últimes edicions. I ja ha tornat al res en dos tocs d'avantatge i així ha demostrat una gran capacitat per alçar la pilota des del nou. Eren moltes situacions ofensives, encara que Murcianet estava sorprenent en la treta, però no acaba d'estar ben col·locat. Ivan el Mareixa amb mentides amb el mur i careta, i així s'ha situat el marcador actual, que és Ivan 15, Murcianet 0. Ara mateix estem en el quart toc. Està Ivan amb la treta, amb 15 d'avantatge per a Murcianet. Ara mateix igual a Ivan, perquè Murcianet s'esbara en un rebot i no pot tornar la pilota. Veiem el jugador de Castelló que està agenollat en terra. Està un jugador amb molt de caràcter, amb molt de nervi, i està atemperant-se perquè veu que se li està escapant la partida, però era el que dèiem abans. Ivan era el favorit i segurament siga el que enfronte a Tonet en aquesta gran final del diumenge que ve a Xeraco, però de moment Ivan 15, Murcianet 0.
1: Bé, pues sembla que Ivan és el que serà guanyador davant de Murcianet. Gràcies, Matías. Després tornarem amb tu. Anem altra vegada a l'handbol, al Pedro Ferrandiz. Gonzalo Blanes, estem esperant que puga connectar ja a la tele i sent ja els protagonistes a la pista.
3: Sí, sí, és el moment que la megafonia guanya la veu. És el moment en el que estan els seus protagonistes. Recordem, Irudek Bidasoa Irún, que va guanyar el quart de final 32-26 a Torrelavega. Aquí tenim el senyor del bombo animant a l'equip en un ambient espectacular del conjunt d'Irún, que a priori és el favorit, i enfront el Badagüesca, que ha baixat de categoria, però que és la revelació de la Copa i que ahir en el quart de final va guanyar sorpresivament i desafortunadament a l'Orneo Alacant per 31-32. Ja estan i sentes jugadors d'uns i d'altres, el pavelló que està en este moment alentant els seus. En exactament 6 minuts i 40 segons arrencarà el partit, la segona semifinal de la Copa d'Alacant entre el Bidasoa i el Badagüesca.
1: Protagonista a l'handbol, protagonista també al futbol, al camp municipal del barri de Luz, a Chirivella, Carlos Gallardo. Prolegòmens, quin ambient hi ha ja a pocs minuts que comença este barri de la Luz Massanassa, partit d'ascens a Lliga Comunitat.
5: Absolutament ple el camp, ara estan els jugadors tant de l'Atlético Barrio de la Luz de Juanxi Sanabria com de les Massanassa Santi Espósito a punt d'eixir. Estan en un cantó, escolteu el so de la música i mira, escolteu ara mateix els jugadors comencen al terreny de xoc en aplaudiments de la seva afició. Este és el futbol autèntic i un cartell gran que fica el barrio Somos Nosotros, un altre, la història ens espera. Así ple de aficionats de l'Atlètic Barrio La Luz de Chirivella, que vol aconseguir el seu primer ascens en la història a la Lliga Comunitat, a la categoria top regional. També el Massanassa. Es dona la curiositat que molts jugadors del Massanassa han passat per ací, per l'Atlètic Barrio La Luz Chirivella. De fet, el seu entrenador, Santi Espósito, que em deia que porta 5 temporades al capdavant del Massanassa, es va criar ací, es va formar ací des dels 4 anys fins als 21 anys. I després ja se'n va marxar a dirigir a este conjunt de Massanassa. Així que moltes històries relacionades entre els dos equips que han ajudat esta vesprada. A partir de res, perquè el partit està a punt de començar, per ese ascens a la Lliga Comunitat. Así ambientats espectaculars, así está el punt a punt del futbol regional, a punt de començar este Atlético Barrio La Luz, Massanassa Club de Futbol.
1: Carlos, recordem que demà a partir de les 10 de la nit en el futbol més nostre contarem tot el que ha passat, però tot el que comença a passar ara, este és l'últim cap de setmana continu del futbol regional, els ascensos a Lliga Comunitat, de Lliga Comunitat a Tercera Ref, de Tercera a Segona Ref, per suposat tots els equips que tampoc hi han anat bé i han descendit, però este cap de setmana és el de les grans i últimes emocions.
5: Així és, última setmana de play-off d'ascens, de tornada d'ascens a segona Federació Valenciana, primera Federació Valenciana, a Lliga Comunitat. Demà, en el punt a punt, serà protagonista i narrarem des del Guillermo Amor i se Benidorm Torrevieja, dos grans ciutats que busquen l'ascens, el retorn al futbol nacional a tercera i per la nit. Parlarem de tot això, parlarem també del Villarreal B, del Atleti Llevant la Nucía, que es juga a avançar en aquest període d'ascens a segona federació, i de les novetats que hi ha importants de cara a canvis en la competició per a la pròxima temporada, canvi en formats de play-off. Tot això ho contarem demà a partir de les 10 de la nit.
1: I per suposat, així estarem als estudis centrals de Punt Ràdio del Punt a Punt, en Carlos Gallardo, que ara està al Barri de la Luz, a Xirivella, per a contar-nos este partit d'ascens a Lliga Comunitat entre Barri de la Luz i Massanassa. Però tornem a l'handbol, a punt ja de començar esta segona semifinal, Gonzalo.
3: Sí, ja, en la grada ja poden dir que guanya per golejada Irún, eh? En el moment de la presentació dels jugadors d'Irún ha sigut un espectacle. Molt poc públic desplaçat de Huesca. Imagina també per la decepció del descens i perquè igual no confiaven, eh? Pensaven que jugant també l'anfitrió era molt complicat, però mira, estan donant la sorpresa. Recordem que José Francisco Nolasco, que és el tècnic del Bada Huesca i Xilicità, és a dir, és tècnic de la comunitat, també Charlie, el jugador dorsal 21 és d'Elx i que juga al conjunt de Huesca, i ara s'està fent també la presentació oficial dels àrbits, que són Andreu Marín e Ignacio García, que són catalans i que seran els encarregats de xiular de moment en els partits de Copa. Este va ser el partit 6 de la competició, són 7. Els àrbits han estat prou bé i no han sigut protagonistes. I en el cotxe, Carlos, que arriba la pilota, sí, oficial de la Copa, tot preparat per a que comence el partit entre el conjunt del Bidasoa i el conjunt del Huesca. El Huesca que busca la gran sorpresa, el Bidasoa que és el favorit. Els dos volen jugar demà a les 5 de la vesprada. Recordem la final de la Copa, que serà davant el conjunt del Barça, que en la primera semifinal, que hem narrat també així al punt a punt, ha guanyat 38 a 27 al conjunt del Nava. Moment de la salutació dels jugadors d'un i d'altre equip. Jo crec que en un minutet arrencarà, Carlos, així el partit d'esta semifinal al Pedro Ferrandiz entre Bidasoa i Huesca.
1: És la segona semifinal de la Copa del Rei d'handbol. Ivet Mussons, la nostra comentarista. Que important és, a més de lo que sí és el partit quan comença, tots els prolegòmens que se faça, com han dit tota la vida, a l'americana, en so, en llums, en què pues la piloteta eixa en el patrocinador, que siga tot el més espectacular possible per tal d'atraure gent, però sobretot, Ivet, a la gent de formació, a la gent d'acadèmia, a la gent jove.
2: Sí, realment estem veient molts nens i molts joves venint a veure qualsevol equip pel simple fet de venir a veure el que és l'esport a l'handbol i de veure un alt nivell al seu esport, i sumat a l'espectacle, la mascota, l'afició, tot és un plaer veure com la gent jove segueix animant aquest esport.
1: A punt de començar el Bada Huesca Bidasoa Irún, com va les coses a futbol a Xirivella, Carlos Gallardo?
5: Primers atacs per part de l'Atlètic Barrio La Luz Xirivella per banda dreta, ho intentava el seu dorsal del 16, Emilio, que alçava els aficionats que no paraven d'animar al seu equip. Primers segons en este encontre, en esta tornada final per l'ascens a la Lliga Comunitat. Recordem el 3-1 a favor del Massanassa en el partit d'anada, i així la veritat és que no cap ningú, eh? També una pancarta s'ha obert, una pancarta gran que fica "Bienvenido a casa, Santi", com comentàvem, el tècnic del conjunt visitant del Massanassa, Santi Espósito, es va formar així, és del barri, i que ara avui intentarà l'ascens en el conjunt visitant. Així que primers minuts amb moltíssima tensió i amb moltíssim suport per part de les dues aficions, principalment de la nombrosa afició del barri de l'Atlético Barrio La Luz Xirivella. 0-0 el marcador en els primers minuts, este Atlético Barrio La Luz Xirivella Massanassa Club de Futbol.
1: No te vaig a dir qui vols que guanyi, perquè sé que voldràs que guanyi el millor, però qui és el favorit per a tu, Carlos?
5: Pues per el resultat del Massanassa han jugat de dos lligues diferents. Els dos han estat molt a prop, tant un de l'Aldaya, que ha aconseguit l'ascens en el grup 2, en el grup de l'Atleti Barrio La Luz, com el Massanassa, que ha sigut una de les revelacions en el grup 3, jugant davant el Gandia fins les últimes jornades per l'ascens. I si n'hi ha que dos equips que han mostrat un nivell molt, molt, molt bo aquesta temporada.
1: Tenim ja en joc el barri de la llum, el barri de la luz de Massanassa, amb empat a zero perquè acaba de començar. I comença ja l'handbol, Gonzalo.
3: Comença ja l'handbol en el gest protocolari de donar-li la pilota al contrari, la mira, la toca, tot perfecte. Jo sempre que comença així un partit d'handbol, Carlos, pense en futbol, si li donaren el paló al rival per a provar, jo crec que te marquen un gol, Però així, esta imatge curiosa, tots els jugadors d'un i d'altre equip que s'estan passant la pilota, i ara sí, és la primera jugada de la semifinal de la Copa d'Handbol. Ataca Bidasoa en el suport també del públic, el primer llançament i el gol. Sempre és important avançar-se en el marcador. Bidasoa, que es situa 1-0, marca el primer gol i ara té l'oportunitat Badahuesca, que insistim, així és l'equip que ve després d'un descens i que vol reivindicar-se, ser molt professionals i demostrar que el que va passar ahir davant torneo no és un espejisme i que pot lluitar per estar en la final. Bona defensa d'Irún i el públic visitant, que a més, Kidra i So, defensa, dic visitant perquè per l'organització local és el Huesca i el visitant és l'Irún, anem 0-1, la pilota que la té el conjunt aragonès, que ara té el passiu dels àrbits i hi haurà falta de nou, per tant, possessió per a Huesca.
1: I perdona, Gonzalo, perquè ens demana pas des de Castalia, José Luis Gual.
0: Així és, Carlos. Estan arribant els futbolistes del Castelló ara mateix a l'autocar que porta tota l'expedició albinegra. Han baixat pràcticament a uns 50 metres del que és la zona d'accés d'Ise Parking, per on entren habitualment els futbolistes del Castelló, i a peu pues, s'han emportat evidentment el recolzament, l'ànim de milers d'aficionats del Castelló, les samarretes albinegres que estan apostades a tots dos costats d'este carrer Huesca. Ara ja sense jugadors dins l'autocar que busca la zona del pàrquing. Bueno, està Usman Camara, en el moño ahí tintat de blanc, en unes ulleres de color blanc, fent ahí de mestre de cerimònies, votant davant de la tanca, impressionant, les imatges d'Usman Camara, que està enxufadíssim. L'ambient és excepcional, hi ha molt de fum, hi ha molta gent, hi ha moltes banderes i dos colors, Carlos, el blanc i el negre, l'albinegre de la camiseta del Castelló. Ja tenim els protagonistes dins del vestidor. Des d'ací estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio. Recordeu, a les 9:07 el partit, el Castelló ja està ací. Ara queda l'arribada del autocar rival de la Unió Deportiva Almeria. Així canta l'afició albinegra.

0: Impresionant la rebuda de l'afició del Castelló a la plantilla albinegra, a l'Snow, Skyfy, Castalia, Castelló, Almeria. Anem a la pilota, anem a Matías Oliver per a certificar el final de la semifinal de l'individual de Raspall.
1: Sí, com ja estàvem avançant, Ivan és el finalista d'aquest campionat individual de Raspall masculí. Ivan, que com comentàvem abans en la prèvia, és un jugador dièsel que va a poc a poc i ja estava calent. A més, se veien les actituds gesticulars de cada jugador, eren totalment diferents. Amb Mursonet, a més de derrotat, Ivan robava la llotxeta fàcil, li dia la pilota. Ja han sigut un total de 40 minuts de partida, partida sabatera, és a dir, 25 per cap en favor d'Ivan contra Murchenet, i partida que significa aquesta quarta final consecutiva contra Tonet quart. En un costat tindrem el Mitxer, que des de 2020 no n'hi ha qui li guanya una partida. Totes les partides que ha jugat de l'individual les ha guanyat i que per a mi ja és una autèntica llegenda, és un jugador intergeneracional. I per l'altre costat, el que classifica avui, Van Esparza, d'Ontinyent, l'eterna aspirant al Fris Grec, que no és poca cosa, és el número uno de res i que sempre planteja batalla, no la refusa. Així que el diumenge que estarem des del Trinquet contant-vos qui serà el nou campió d'esta edició del campionat individual de Raspall. Després d'esta partida d'avui, recordem, semifinals, Ivan 25, Murcianet 0.
0: Bon dia, s'ha sigut Sabatera, això és la veritat. Cap de setmana que ve hi haurà més coses. Demà, no? Demà descansarà la competició de pilota, no?
1: Malauradament no tenim la final d'escala i corda demà per unes molestes de Xiner. Té aquesta opció del jugador per normativa de poder ajornar la partida si no es troba en les condicions físiques. Serà el dissabte per la vesprada, el Trinquet de Pelayo a les 6 de la vesprada, on descobrirem el campió individual d'escala i corda entre Xiner o Salva Palau.
0: Ja saps que t'ha promès que dissabte a Pelayo, si tinc un huequet entre presentació i tot el que tenim, aniré en tu.
1: Sí, però jo vaig a demanar-te acreditació, eh?
0: Ahí te veig, company. Gràcies, Matías.
1: Una abraçada, adéu, company.
0: Ho sent per Murcianet, però l'enhorabona per Ivan, que ha guanyat les semifinals de l'individual de Raspall masculí. Tornem al futbol, tornem a Xirivella, Barri de la Luz, Massanassa, Carlos.
2: Pues buen intento el conchul local Athletic Barrio La Luz Xirivella en un balón que ha ficat en l'àrea, però l'àrbitre ha assenyalat que havia falta sobre Izan, sobre el porter. Ara ho torna a intentar l'Atlético Barrio La Luz, juga per banda dreta, ho intenta Ivan, que intenta continuar, que ve en marxa, continua, però el balón se li marxa per fora de banda i si ho considera el líner. I així la gent molt damunt del seu equip, eh? Celebra un córner pràcticament com un gol quan arriba a aquest balón, a aquesta opció de llançament des de treta de cantó. I com deia, ple este camp per a gaudir de l'últim partit, de l'últim cap de setmana del futbol regional, en xoc l'esforç de tota una temporada en la lluita per l'ascens, ara en esta ocasió, en este partit, per l'ascens a la màxima categoria regional, a aquesta Lliga Comunitat, que ja té l'ascens del Aldaia, del Gandia, de l'Odissea, del Santa Pola. Demà jugarà el Nules Almoradí, l'altre partit de play-off d'ascens. Y así este partido entre el Barrio La Luz, Xirivella y Massanassa, que ya tenemos los primeros 8 minutos de choc, 0-0 en el marcador.
0: En directo, fútbol desde Xirivella, en directo, handball desde el Pedro Ferrandiz de Alacant, Gonzalo.
3: Acaba de marcar el primer gol Huesca, que ya tengo que demanar un test more, porque atención, el primer parcial de 5 minutos era de 5-0, porque Ivet Vidasoa ha sido el partido muy implicado en una defensa espectacular y estamos muy superior.
4: Sí, realment una defensa superagressiva, sí que és cert que el Huesca no l'estic reconeixent, crec que no és el mateix equip que jugava ahir, moltes imprecisions, molts errors, molts tontos, i jo crec que per això ha demanat temps molt José Nolasco.
0: Això t'anava a dir, és que sembla que va de Huesca ha eixit totalment, a dir, acollonat, però molt tímid, no?
4: Sí que és cert, però bueno, millor que passi pel Huesca ara que no al final del partit. Encara queda molt partit i és el començament.
3: Estava pensant, Carlos, en el partit d'ahir, eh? Perquè ahir Huesca va fer un partit brutal i mira que ara arribar a semis i si no pot competir en Vidasoa seria una pena, eh? Perquè estic convençut que Orneo haguera estat en partit, eh? Davant Vidasoa, perquè ha estat, eh? Tota la lliga el conjunt de Roy Sánchez, però mira, el Sport és així, en un partit igualadíssim, se va portar 32-31 el creuament de quarts de final, i ara està així, que per a ells és un premi, òbviament, semifinal, 5-2 guanya Vidasoa, l'atac del conjunt d'Irún i es falta, bloqueig antirreglamentari en la jugada d'Òscar García. Serà, per tant, falta i la pilota continuarà en possessió d'Irún, que està guanyant 5-2, però que, insistim, havia fet un 5-0 i després del test mort de José Francisco Nolasco, del tècnic il·lícita, almenys Huesca ha reduït en 2 gols la diferència i ara gol, bona acció, marca Xavier González, que és un extrem molt ràpid, que ha marcat, i ara bon gol també de Huesca, la resposta ràpida de Morgan per a situar el 6-3, partit que té ritme, ataca de nou Irún i ara recupera Huesca, pareix que a poc està entrant Huesca en el partit.
4: Sí, crec que ha sigut molt bo demanar el temps mort, està sortint efecte que Huesca ha espavilat una mica més.
3: Estem 6-3, però ha perdut l'oportunitat de Huesca de situar-se a 2 perquè s'ha precipitat en la jugada, massa velocitat i el valor que finalment serà de nou per a Irún, i com escoltem en l'ambient té una afició totalment volcada perquè per a Irún, també per a Huesca, òbviament, el partit és la prefinal, però també anar a Europa. Gol de Huesca, gol d'Irún, torna a marcar en un bon llançament de mà dreta per a situar el 7-3, perquè estar en la final és estar a Europa al tindre el Barça com a rival. Defensa, defensa, diu el públic, perquè el que té la pilota ara és el Bada Huesca, que està perdent per 4 gols, que ha començat costera per amunt el partit. De moment en la primera línia el llançament i el gol. El llançament que finalment no ha entrat i per tant recupera la pilota el conjunt d'Irún, que ara està sent superior, que ara està controlant. I des de la banqueta d'Irún, moltíssima intensitat, tot el món en peu. Estan jugant el partit com... Este que jugar una semifinal de Copa, no? En la màxima intensitat. 7-3, juga Irún. La pilota que la té el conjunt Vázquez, Gorka Nieto. I marca el 8-3, situant de nou la diferència per al conjunt d'Irún de més 5. La sensació, Ivet, és que Huesca vol, però de moment no pot en el nivell que està oferint el Bidasoa Irún.
4: Sí, per ara estem veient un Irún molt, molt superior al Huesca. Sí que és cert que crec que la defensa del Huesca no està sent del tot contundent, no es produeix cap ajuda i simplement estan deixant que Irún faci el que vulgui amb la pilota.
3: Ara els àrbits paren el joc, són 7 metres a favor de Huesca, que tindrà, per tant, l'oportunitat de reduir diferències. Estem de nou en més 5. Recordem que el primer parcial del partit ha sigut 5-0 i que ara estem 8-3, és a dir, que es manté aquesta diferència de més 5 per a Bidasoa, que va a camí d'estar demà en la final davant del Barça, però queda molt. Penal per a Bada Huesca, Dani Pérez, que ahir va marcar tots davant de l'Orneo, llança, ho sabia, para el porter. Baló que ha errat, però el Sarvi diuen que en el rebuig havia xafat i, per tant, la pilota continuarà en les mans de Huesca, que ha desaprofitat l'opció del penal. La circulació de pilota, Xar, jugant ahí el conjunt aragonès, permís d'Alfonso Rodríguez. Té un jugador com és Morgan, que té un molt bon llançament i que és clau per a que Huesca estigui en el partit. La circulació de pilota, que bona defensa d'Irún, la pressió, és falta, bloqueig antirreglamentari, groga. La targeta groga per al jugador d'Irún, per a Dani García, però és de veres que el públic demana defensa, defensa, i de moment, Ivet, estem veient una intensitat espectacular en la defensa d'Irún.
4: Sí, realment una defensa molt proactiva, encara que és una defensa 6-0, però sempre amb algú més amunt demanant el contacte, i sí que és cert que el que té bo el Huesca, que és el joc combinatiu amb pivot, no, a l'Irún no els està permetent fer-ho.
3: Ara hi ha 2 minuts perquè aquesta intensitat defensiva li ha costat l'expulsió a un jugador del conjunt d'Irún, concretament al dorsal 32, a García, que es quedarà 2 minuts en inferioritat numèrica. Està perdent de 5, a veure si Huesca pot aprofitar la superioritat numèrica, perquè si no el partit se li va posar molt costera per amunt. Anem a veure aquest atac, que pot ser important per a reduir diferències. Falta De nou pilota per a Huesca, que està molt a prop del passiu. Encara no alça el braç l'àrbit. La pilota de nou per a Huesca. Morgan, que està buscant però no troba l'oportunitat del llançament. La pilota per a Sar Amhat, el llançament i el gol. Marc, ara sí, aprofitant la superioritat numèrica. Minut 11 i 30 segons de joc. A la segona semifinal de la Copa d'Handbol en Alacant. De moment dobla el marcador el conjunt de Bidasoa, que guanya 8-4 al Bada Huesca.
0: En seu estan comptant Gonzalo Blanes i Bet Musons des del Pedro Ferrandiz del pavelló d'Alacant. Tornem al futbol, per cert, en directe ara mateix el partit de play-off d'ascens de Primera Federació a Segona Divisió, 0-1 per l'Atlètic de Madrid B davant de la Ponferradina al descans. Recordem que demà és el torn del Villarreal B a partir de les 6:30 de la vesprada de demà diumenge. Abans també demà, a les 4:15, el Celta B davant de l'Europa. La veritat és que està emocionantíssim el pas de segona a primera, de primera a segona divisió, o el pas de ascens a la Lliga Comunitat, com està contant-nos Carlos Gallardo, i ese barrio de la Luz Massanassa.
2: A balón parado, el barrio de la Luz Chiribella está en tres ocasiones para retallar distancias en esta eliminatoria, que es 3-1 favorable en el global al Massanassa. Guanyet a través de treta de cantó en un remat de Mario, que ha tocat en el seu remat en un altre jugador del conjunt del Massanassa, i s'ha evitat que fora gol. Així que aproximacions perilloses per part d'un Atlético Barrio de la Luz Chiribella, on el seu míster, Juanchi Sanabria, no està en la banqueta, està en la zona d'aficionats perquè va ser expulsat en el partit d'anada que es va disputar a Massanassa. Així que màxima emoció, espentant de buscar les seues opcions el Atlético Barrio de la Luz Chiribella per a retallar distàncies a l'eliminatòria. El Massanassa, que de moment està defensant-se, està ordenat, està intentant també que passen els minuts que li van al seu favor. I comentaves el play-off d'ascens a segona divisió, sí. Va guanyar este divendres el Sabadell al Real Madrid, que seria el rival del Villarreal. Si passa el Villarreal, esperem que sí, davant el Zamora, seria un duel entre el Sabadell i el Villarreal B, i se duel final per l'ascens, esperem que siga així.
0: La veritat és que seria importantíssim que fora el que fora el Villarreal poguera abastar l'ascens a segona divisió. De moment el primer obstacle és el Zamora. Tornem a l'handbol, tornem a Alacant, Gonzalo.
3: Està més 4 Bidasoa. Si fora ciclisme direm que Huesca està fent la goma, està ahí tractant de que no se vaya a Bidasoa, però és que ha entrat
0: i ve... Està intentant contindre la hemorràgia, Gonzalo.
3: Sí, sí, correcte. No, és que ha entrat Bidasoa en aquesta sensació de que era el partit de l'any i que no anaven a deixar-li a Huesca cap resquici per a que tinguera opció.
4: Sí, sí que és cert que juguen molt, encara que no només és una final, juguen, com ha dit Gonzalo, un lloc a Europa, i per això hem vist aquesta intensitat d'Irún, realment molta diferència entre un equip i altre a nivell d'intensitat.
3: Atacant Bidasoa, llançament del gol. Marca Gorka Nieto el gol per a Irún, 10-5, torna a doblar i torna a ser màxima diferència, 10-5 per a el conjunt de Bidasoa. Ataca Huesca, la pilota que la té el dorsal 9, que és Rafa Paulo, jugador brasiler. La pilota per a Morgan, és la primera línia que la completa ara Darson, buscant el llançament de Huesca, però quina intensitat defensiva d'Irún, que està taponant el tir exterior. I com comentava Ivet, el joc del pivot de Huesca és molt bo, va fer molt de mal ahir a l'Orneo Alacant, i no sé si el tenien molt clar, però el marcatge és espectacular, i avui Ivet, el pivot de Huesca, no està trobant l'espai que trobava ahir.
4: Correctament, no, crec que només ha rebut una pilota en 15 minuts, quan ahir realment en 15 minuts era el màxim golejador. Sí que és cert que no estan gaire acertats Huesca de cara a porteria, i jo crec que entre això i l'aportació del porter d'Irún està fent aquesta gran diferència de 5 gols al marcador.
3: De moment, Carlos, està més desequilibrat este partit que el del Barça, eh?
0: Sí,
3: en el 10-5.
0: Jo li diria a Ivet, jo crec que no agranarà el Bidasoa al Huesca, pues pam, mira si no.
3: Va camí d'agranar, però ara ha errat en la jugada ofensiva, però diu l'àrbit que ha xafat el dorsal 35 de Huesca, és Dasko Nenadic, que li diu a l'àrbit que no, però els àrbits 2 minuts davant de les dificultats damunt, un dels jugadors importants de Huesca queda excluït i tindran que jugar en inferioritat dos minuts.
4: Sí, el jugador de Huesca estava reclamant que no l'havia tocat i el d'Iru crec que també ha dit que no, però l'àrbitre ja havia aixecat aquests dos minuts.
0: Actualitzem el marcador, Gonzalo.
3: Pues va el penal, el llançament i el gol, actualitzem, minut 15, és a dir, estem en el Equador d'este primer temps, atenció perquè el marcador és Kidraner, Bidasoa Irún 11, Bada Huesca 5.
0: 7 i 35 minuts de la vesprada en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio. De seguida continuem els dos focus d'atenció que tenim ara mateix en directe, handbol i futbol.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
5: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
9: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
10: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
9: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
12: Los 11 que salgan a morder como perros.
13: Tornarem al 4-4-2
14: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
15: Al mando.
16: Tu li has donat les claus.
15: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
18: De tu a tu.
7: Tot l'esport a Punt a Punt.
0: Hem viscut en directe fa uns minuts l'espectacular rebuda de l'afició albinegra al jugador i al cos tècnic del Castelló, que a partir de les 9 juga el partit més important de la temporada davant de l'Almeria al Skyfy de Castalia, que ens contarà José Luis Cual, que ens comentarà Emili i Sierte, que ens coordinarà Luis Urrutia, sí, en directe en l'estudi central de Punt Ràdio, en este Punt a Punt, que parlant de futbol té un focus en directe, Carlos Gallardo, en el barri de la Llum, al municipal de Xirivella.
2: Sí, hi ha que lamentar la substitució d'un jugador de Martínez que es marxava, crec que lesionat, i entrava al seu lloc Calderón, el dorsal d'Èsser per part del conjunt local de l'Atlètic Barrio de la Luz, Xirivella, en un partit que els primers portem 22 minuts de xoc, els primers minuts sí que ha sigut dominats per part del conjunt local, però els últims minuts sí que s'està aproximant més l'equip de Massanassa, l'equip de Santi Espósito, en faltes laterals, ara té una al seu favor des de banda dreta, això sí, molt llunyana, però va penjar el baló segurament el jugador del Massanassa sobre l'àrea, i estan els seus rematadors, Rubén, Buba, Quique, per a intentar fer ese gol que li fique per davant en este partit. Allí penja el baló, però rebutja bé la defensa, l'Atlético Barrio de la Luz, que intenta eixir a la contra, atenció a ese baló que li va al cap d'Ivan, continua Ivan, però i s'esferi va arribar sense problemes, sí, a Mizan, bueno, ara Sinisterra, que s'ha tirat damunt d'ell, i l'àrbitre i el porter que reclama targeta per al jugador del Atlético Barrio de la Luz. Chirivella, digo el árbitro, que continúe el choque y no ha pasado res. Ahí sigue Portem, estem en el Ecuador de la primera part, minut 23 cara al 24 de encontre, continúa el partit sense gols, este Atlético Barrio de la Luz 0, Massanassa 0.
0: De moment la superioritat per aquí, Carlos.
2: Pues partim molt igualat, sí que els primers 15-20 minuts han sigut per l'Atlético Barrio de la Luz, però portem uns 5 minuts que les aproximacions, sobretot també a baló parat, està sent un partit on el baló parat està sent fonamental perquè hi ha moltes interrupcions, però les últimes aproximacions han sigut per al conjunt visitant de Santi Espósito, per al Massanassa.
0: És la tensió, és la emoció dels play-offs d'ascens que ens pertoquen cada volta que s'acosta l'estiu al calendari de futbol o cada volta que tenim un gran esdeveniment com la Copa del Rei d'Amol que s'està celebrant avui ara la segona semifinal en directe des del pavelló Pedro Ferrandiz d'Alacant on estan Ivet Busons i Gonzalo Blanes. Gonzalo.
3: I la importància, Carlos, d'encetar bé un partit. El primer parcial 5-0, els altres 15 minuts 8-8, però continua el més 5 per al conjunt d'Irun, que guanya 13-8, està pagant car Bada Huesca el mal inici de partir i els 5 gols de ventalla que havia fet Irun, perquè en este perfil de partit, si ve, començar en un parcial de 0-5 te condiciona molt, perquè després hi ha que remar molt per a ficar-te de nou en partit.
4: Sí, és cert que han tingut bastant mal inici, més que res a l'hora d'intensitat i d'efectivitat de cara a porteria. Ara estem veient un Huesca que no té res a veure, han tornat a forçar una exclusió i aviam si amb aquesta exclusió poden tornar a enganxar-se al marcador.
3: Estan 13-9 ara, és a dir, 4 de ventatge per a Irún, que té ara inferioritat numèrica. Això vol dir, Carlos, que estem jugant ara en un 6-0 en atac sense porter. Així que ja sap Irún que esta pilota té que acabar en gol o en un llançament, perquè si no tindrà un gol Huesca a la contra. Pues acaba en gol, molt bona acció individual per a situar el 14-9 i de nou més 5 per a Irún. Ataca ara Huesca en superioritat numèrica. Té que aprofitar cada opció que li dona el partit Bada Huesca si vol encara lluitar per estar en la final. La pilota per a l'extrem, el llançament picat a dins, bon gol de Charlie, del jugador d'Elche, de Carlos Pérez, que marca el 14-10 per a situar de nou 4. És molt important esta defensa per a Huesca, jo crec que també psicològicament és important reduir un poc la diferència per a tindre la sensació de que estàs en partit, no? Quan estàs perdent de 4, de 5, reduir diferències.
4: Sí, és difícil, però bueno, no és un marcador molt avoltat i encara queda molt partit. I com hem vist amb el Barça, també anava guanyant de 4 o 5 i al final ha acabat guanyant de molt. O sigui que el partit pot donar moltes voltes.
3: Acaba de marcar ara des de fora Piotr, que recordem que era la estrella del Benidorm en la Lliga Sobal i que ara està jugant al Bidasoa a Irún, errada no forçada de Huesca, que buscava ahí un baló lateral que s'ha anat directament fora. Regal per a Bidasoa, que torna a guanyar de 5. Pareix que siga un poc... s'ha quedat ahí el marcador. Marca un equip, marca l'altre, però clar, per a Bidasoa és un marge important de 5 gols de ventatge. Està jugant ahí el conjunt basc, tractant de controlar sempre que tenen l'opció de l'atac. És Nacho Vallès deixant la pilota per a Marco Jettic. Pillor la pilota per a l'extrem. No, ara ha sigut dos errades d'uns i d'altres perquè aquest baló s'ha creuat massa i s'ha anat per línia de fons. Així que Paulo té la pilota de nou per a l'atac de Huesca. Que és ràpid, que és frenètic. Falta, els àrbits crec que paren el joc perquè la falta ha sigut molt clara, però no hi ha dos minuts, només falta. Està atacant Huesca per a tornar a reduir a 4, que és el millor que ha fet en este partit des del primer parcial. Rafa, la pilota per a Òscar García. Òscar García jugant en Nacho Suárez. De nou Nacho Suárez, Rafa Paulo. Nacho, el llançament i el gol. Bona acció de Nacho. Jugada de talent, de qualitat en la definició per a situar el 15-11. Ataca ara Bidasoa i la pilota va acabar dins després de una falta prèvia, però ha continuat la jugada en eco per anotar el 7-11. Bidasoa s'agafa el partit i vet i no vol deixar que Huesca reduïga diferència.
4: Exacte, en atac del Bidasoa no està podent parar la defensa del Huesca, jugant a una velocitat que el Huesca no està sent capaç d'aturar-lo.
3: El baló de nou per a Huesca, que torna a jugar per a situar-se a 4, per a estar en el partit, per a tindre opcions de fer final. I ara ja falta, estan buscant el pivot com ahir, però no el trobem.
2: Gol en el barri de la Luz, marca el Massanassa. Ara anem a descobrir qui, perquè hi havia un tumult de jugadors en un centre a l'àrea i finalment en un rebuig l'ha rematat un jugador del Massanassa per a ficar el 0-1 en el marcador. Pràcticament en el minut 30 d'encontre s'avança el conjunt de Santi Espósito, fica el 0-1, recordem el 3-1 de la nada, aixina que el Massanassa dona un pas important de cara a aconseguir avui el seu ascens per primera volta a la història a la Lliga Comunitat, a la categoria top regional del futbol valencià. Minut 30, s'avança el Massanassa. Atlético, Barrio La Luz, Chirivella 0, Massanassa 1.
0: En seu està contant en directe Carlos Gallardo des de Chirivella. N'hi ha molts esdeveniments en directe ara mateix, com també en bàsquet de seguida. Actualitzarem perquè s'està jugant el partit del playoff de la Lliga ACB entre el Real Madrid i el Canàries, però tornem a l'handbol, tornem a la Cant. Gonzalo Blanes, Isa, segona semifinal de la Copa del Rei.
3: 16-12, és a dir, de 4 està guanyant el conjunt d'Irun, que té possessió per a tornar a posar el més 5. Resten 4 minuts per arribar al descans. Ahí està l'est del Benidorm, el central. Es falta i per tant la pilota de nou per a Irun. Bidasoa, Bidasoa, anima el públic que està darrere del punt de narració de Apunt Ràdio. Treta de banda per a Huesca, que atenció, té l'oportunitat per primera vegada en molt de temps de reduir la diferència a 3. Rafa Paulo vol fer la jugada individual, el llançament i el gol. Es situa a 3. Tenim partit, Ivet.
4: Sí, realment crec que ara han donat un punt més a la defensa del Huesca i estan generant que no sigui tan fàcil per a l'Irun atacar, i mira, ara acaba de fer que demani temps mort a l'equip d'Irun.
3: Pues al final, Carlos, sí que tenim partit.
0: Sí, sí.
3: Per al joc, demana temps jocs Àlex Mozas, que és el tècnic d'Irun, perquè ha vist que ha reaccionat Huesca, que s'ha posat 17-13, resten 3 minuts i mig per acabar este primer temps, 3 gols de ventatge, però Huesca s'ha ficat de nou en la lluita i ara Carlos estarà ahí en el test mort. Imagina també que el tècnic d'Irun, tractant de que el seu equip estiga concentrat i trobar la fórmula per a que no continue reduint diferències el Bada Huesca.
0: Ben segur que serà així, en aclarar el cobert. Diem, tenim en directe play-offs a bàsquet.
13: I n'hi ha sorpresa en els quarts de final de la Lliga Endesa, quan queden poc més de 7 minuts per al final del partit. La Laguna Tenerife està guanyant al Real Madrid per 79-83 i la jornada de play-off continuarà esta nit a les 9 amb l'altre gran focus del bàsquet espanyol, el partit entre l'UCAM Múrcia, que rep el Barça en aquest tercer partit de la sèrie, amb empat a una victòria i amb el bitllet per a les semifinals en joc.
0: És l'últim quart en directe d'eixe Madrid Gran Canària, 79-83. Tornem al futbol, tornem al barri de la Luz, al municipal de Chirivella. Carlos Gallardo, val el gol de Massanassa.
2: Sí, en el minut 29 ha marcat finalment Kento, me diuen, el dorsal número 66. Hi ha un tumult de jugadors en aquest centre des de banda dreta a l'àrea, que finalment en diversos rebots finalment l'ha agafat Kento, que li ha espentat a res en l'àrea xicoteta cap a dins de la gàbia i ha ficat ese 0-1 en el marcador des del minut 29. Així que resultable molt a favor ara mateix del conjunt de Santi Espósito, el conjunt visitant, quan ara el partit està parat per l'atenció a un futbolista de l'Atlético Barrio La Luz en el mig del camp després de rebre una falta. Alguns jugadors que aprofiten per anar a la zona de les seues banquetes per a beure aigua, per a refrescar-se un poc, encara que la vesprada és prou agradable després d'uns dies de molta calor. La veritat és que esta vesprada està sent prou agradable per a gaudir del futbol. I estem en el minut 33 en contra i de moment este 0-1 a favor del Massanassa en el gol de Kento. Atlético Barrio La Luz, Chirivella 0, Massanassa Club de Futbol 1.
0: Tornem a la Can, tornem Gonzalo Blanes a la bol.
3: I estem ja en la recta final de la primera part. 3 minuts per a la fi. Després del temps mort ha marcat Irun, que torna a posar-se més 4 i a més té possessió perquè Huesca no ha aprofitat l'atac. Moment clau del partit, perquè si Irun torna a posar-la directa abans del descans pot ser clau. Falta després del llançament ara de Gorka Nieto, seran 7 metres. Ara és el moment, no? Després del temps mort, està el partit, Ivet, o per a que Irún torni a posar diferències o per a que Bada Huesca se fique de veres en la lluita.
4: Sí, estem veient que Irún no està deixant el Huesca entrar a partit i vol que el partit sigui tranquil i que no, i no tenir problemes.
3: Anem al penal, el llançament, amaga de nou i a dins marca Rodrigo per a situar el 18-13, més 5 per al conjunt de Bidasoa, i el seu públic festeja perquè sap de la importància també d'encertar des dels 7 metres. 2 minuts, 20 segons per al descans. És la Copa, és Alacant, el centre nacional de la Copa de l'Handbol. Desafortunadament no està Orneo, que va caure per un gol en el quart de final, però està l'espectacle de l'Handbol i en joc una final i una plaça europea. Guanyant Bidasoa 18-13, que continua mantenint eixe 5-0 de parcial de 5 primers minuts. La pilota de Huesca, el canvi de lloc de banda a banda, el llançament i eixa pilota que finalment no ha entrat en el llançament de Charlie. Per tant, serà baló per a Irún, que vol anar-se'n al descans en més 6. Jugant en tranquil·litat, perquè resta un minut i mig i volen també apurar l'atac. És Mario tocant la pilota, botant el baló per a Gorka Nieto. Gorka Nieto que vol amagar el llançament, la pilota al pivot, és falta. I els àrbits xiulen la falta ahí davant Salinas, que agraeix l'acció dels seus companys, i de nou 7 metres. És el moment, insistint, clau del partit. Resta 1 minut 12 segons, canvi de porter, que a vegades és per a veure si el que entra troba el camí de parar un penal.
4: Exacte. Sí, ja porta el Huesca dos canvis de porters i realment és, jo crec que també la diferència, el porter d'Irún està tocant alguna pilota, en canvi el Huesca crec que ha aturat una al principi i ja està.
3: Ahí va Rodrigo, ara sí, el canvi ha sortit a fer, tan parat el penal, la contra de Huesca, necessitava Huesca, com comentava Ivet, que apareguera el seu porter. Últim minut, Carlos, està en camí del descans, ahí està Rafa Paulo, la pilota per a Huesca, Nacho Suárez, la circulació lenta, buscant apurar que siga la última jugada del partit. En la primera part, Charlie para Paulo, Paulo para Charlie, la passada al pivot, insistim que ahir era un mal de cal per a Orneo. Això està treballant-lo molt bé, Irún, perquè ha taponat perfectament i no ha deixat ahir el llançament del jugador del conjunt de Huesca, concretament de Fabricio de Sousa. Han parat el temps en service, resten 32 segons, pot ser l'última jugada del primer temps. Recordem que continua ese més 5 a favor d'Irún, que la pilota la té Huesca. Ara sí, se renuda el joc, 30 segons. El service diuen que de nou la circulació lenta de Huesca. De moment no hi ha braç alçat, no hi ha acció de passiu per la pilota Huesca. Recupera Irún, que pot encara obrir més la finestra, obrir més la distància, perquè té baló per atacar la primera part en un més 6. Nieto donant indicacions, el líder d'orquestra del conjunt d'Irún. Ahí va Nieto, se la juga a ell, no? La pilota per al pivot, el control i el travesser. Ahí sí que no hi ha gol. Descansa el Pedro Ferrandiz. 13 per a Huesca, 18 per a Bidasoa. El que hem comentat, la importància de començar bé. Eix parcial de 5-0, s'ha mantingut tot el primer temps. Així que a vestidors, en un avantatge de 5 gols per al conjunt de Bidasoa-Irún.
0: I Ben Mussons és curiós, és original haver estat pràcticament des del segon, tercer minut de partit, sempre mirant a veure si 5, si 4, si 5, si 4, i la tensió i l'emoció d'esta primera meitat ha sigut ixa.
4: Exacte, no estan deixant, com he dit abans, apropar-se al marcador, al Huesca, i quan té l'oportunitat el Huesca d'apropar, l'Irún posa una marxa més i manté la distància dels 5 gols.
0: Gràcies, Ivet, Gonzalo. Descanse en esta segona semifinal de la Copa del Rei d'Handbol entre el Bada Huesca i el Bidasoa Irún. De seguida tornem, però anem a pegar una passada per el municipal del barri de la Lluma, Xirivella, Carlos Gallardo.
2: Pareix que revisca l'Atlético Barrio de la Xirivella després de rebre ese gol en el minut 29. Ara ha tingut una bona oportunitat des d'una falta lateral que a punt ha estat ahí de rematar un dels seus jugadors ofensius, però ha defensat bé defensa el Massanassa. I segona substitució per part del conjunt local, pareix també per lesió, s'ha marxat el terreny de xoc Martínez, ha entrat en el seu lloc, no, s'ha marxat Zerpi i ha entrat en el seu lloc Arnau Cortijo, germà de Fer Cortijo, que va jugar a l'Alcira en el València, que ara està en els Estats Units, i que Arnau, el seu germà, pues, està forma part d'este Atlético Barrio de Luz, que pareix que reviscola, que encara té esperances d'una remuntada que li doni opcions d'ascens, però ja estem en el minut 39 d'encontre, continua este 0 en el marcador, Atlético Barrio de Luz, Xirivella 0, Massanassa Club de Futbol 1.
0: 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Moments està tota la vesprada també pendent de la pilota en deixes semifinals del campionat individual de raspall en masculí de sentires. Protagonistes han parlat Ivan i Adrián amb el nostre company Matías Oliver.
16: Punt a punt parla amb el finalista del campionat individual de raspall masculí. Ivan, ja estem així una altra vegada.
18: Sí, ja estem en una altra i la veritat que molt content, perquè això a plegar així costa molt, és molt, molt de treball al llarg de l'any i molt content per haver aplegat a un altre final.
16: Parlem de la partida d'avui, perquè no sé tu com t'ho plantejaves, què és el que t'has trobat enfront i sobretot pues, eixa tranquil·litat, no? En la que sempre afrontes les partides. Jo sempre t'he dit que eres un jugador i és el que vas de menys a més, però avui des d'un principi has deixat clar que volies estar en la final.
18: Sí, a veure, m'esperava el que he vist, un Murcianet que ix en moltes ganes, però bueno, jo sabia que tenia que ixir igual per a contrarrestar l'energia que té ell. Per sort, pues, he pogut aconseguir-ho, he fet dos jocs i això sempre l'individual pesa, perquè el que es fa pues, li dona molta tranquil·litat i el que va darrere ja se ho veu més coster amunt. I a partir d'ahir, pues, bueno, la partida ha sigut la mateixa dinàmica i jo m'he trobat còmode, també Murcianet, pues, té mala sort, alguna pilotada que trenca, que això també fa que te frustres un poquet, però bueno, content i animar-lo també.
16: T'ha deixat l'esquena un poquet i enseguida t'he vist calçades la pilota, eh?
18: Sí, a veure, és que així no pots perdonar ni una, perquè si no el fas tu te'l fan i se ho veu més coster amunt. I a partir d'ahir, pues, bueno, la partida ha sigut la mateixa dinàmica i jo m'he trobat còmode, també Murcianet, pues, té mala sort, alguna pilotada que trenca, que això també fa que te frustres un poquet, però bueno, content i animar-lo també.
16: T'ha deixat l'esquena un poquet i enseguida t'he vist calçades la pilota, eh?

0: són quatre finals consecutives, mos aneu a donar un gran espectacle, això estic segur.
1: Sí, esperem que sí. Al final, esta rivalitat sempre sana que tenim Tonet i jo, sobretot és bona per a la pilota, per a la gent que va a veure les finals. I crec que bueno, el fet que estem els dos altra vegada pues, indica que estem fent les coses molt bé. Jo la veritat que l'admire molt com a jugador perquè sempre manté el seu nivell i per a mi això és el que defineix un número 1. I bueno, jo pues, a intentar aplegar a aconseguir el títol que me falta i amb moltes ganes.
0: Que no m'escolte Tonet, que apaga ara la ràdio, però ja toca, Ivan, eh?
1: Sí, ja toca. Després...
0: Almenys per il·lusió.
1: Sí, a veure, il·lusió la mateixa, però jo crec que ell també la té per sumar-ne més, jo per aconseguir el primer, i bueno, després de l'any passat que ho vas tindre ahir, pues, espero que siga com a mínim una final igual i ja després pues, que guanyi el que meu se mereixca, encara que a aquestes altures pense que els dos serien dignes guanyadors.
0: Doncs enhorabona per aquesta classificació a la final i ahí estarem, en el trinquet de Xeraco, per a veure qui és el nou campió de l'individual de raspall. Tal volta siga Ivan Esparta, eh?
1: Moltes gràcies, esperem que sí.
0: Punt a punt parlem amb semifinalista de l'individual de raspall masculí, que no és poca cosa, Adrián López Murcianet. No és poca cosa, eh?
2: Bueno, no és poca cosa, però jo crec que avui, aquesta vesprà sí, no? No he tingut una bona vesprà i contra un jugador com és Ivan, que està resolent la perfecció en quasi tots els cols, no pots permetre-te fer tan erro i fer tan mala partida en aquest sentit.
0: Però què ha passat quan estaves ahí? Perquè te pegava la muralla i te trobava el huequet, l'esquena és de veres que tu tens que anar per acabant perquè eres un mitger i és on més natural et trobes, conta'm.
2: Res, a veure, que sempre s'ha dit i pense que és de veres, no? La pilota sempre li diu també el que va per davant, però no me queda més que felicitar a Ivan, ha fet una grandíssima partida i ha sabut aprofitar el nivell que he donat jo avui.
0: Però també te podem felicitar a tu per el campionat que has fet, perquè semifinal no és poca cosa, i encara que jo sé que ara no ho veus, jo estic segur de que en temps ho veuràs amb més calma i podràs somiar en un futur individual en arribar més junt.
2: Bueno, no, a veure, sí que estic content del nivell oferit en altres partides, no? Però sé que sí que ha plegat a demostrar en algunes partides de molt exigents el nivell que pugui mostrar, però el dit més ara en calent no val la pena traure cada decisió, però això aprendre de partides com aquesta ja està.
0: Te dic una cosa, m'ha sorprès en la treta, eh?
2: Pues és una de les coses que més malhumorat estic d'avui.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Per què? Per què?
2: Res, a veure, venia tot el campionat fent unes tretes, pensa que molt millors, a part de més potents, molt més col·locades, i avui que era el dia que més tocava demostrar el que hi havia a la treta, pues pense que no, com t'he dit abans, no sigo capaç de demostrar-ho i ja està.
0: Bueno, lo importante es que saps les errades que has pogut cometre, que se poden aprendre, i de nou, felicitats per el campionat que t'has marcat, Murcianet.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a Matías Oliver, les 8 en punt de la vesprada. És hora de conèixer els noms dels herois. En 60 minuts en Castalia, és el primer dels 4 passos que li resten al Castelló per estar en primera divisió. Esta és José Luis Gual, l'alineació albinegra.
4: Pues per part del Castelló va jugar d'eixida un dia més el belga Roman Matis, línia de 4 en defensa, n'hi ha novetats. Avui jugarà com a lateral dret Beñat Guere Navarrena. Recordem que està lesionat Jeremy Melote, l'habitualment titular durant tot l'any. La banda esquerra torna a ser titular el futbolista Lucas Alcázar. Per tant, avui juga en 4 darrere Pablo Hernández, perquè la parella de centrals no varia, amb el capità Alberto Jiménez i amb l'italià Fabrizio Brignani. Per davant, una novetat obligada, Guere juga de lateral, per tant, el seu lloc espera Ronaldo Pompeu, que estarà avui fent d'escorta de Diego Barri, indiscutible en el centre del camp d'este Castelló. Per davant, línia de 3 mitges puntes, amb Pablo Santiago per la dreta, amb el danès Adam Jakobsen per l'esquerra, la mitja punta, com no, per al màxim golejador, 14 dianes, Àlex Calatrava, dalt Usman Camará. Recordem, Luis, que en este partit, a més de la mentada de Meló per lesió, té altres dos baixes, perquè estan ja en les seves seleccions, cas de Mabil, cas de Cipenga en Austràlia i la República Democràtica del Congo, respectivament. I també tenim 11 de la Unió Deportiva Almeria.

0: que va a jugar en el veterà porter Andrés Fernández en portería. Col·loca també Rubi quatre homes en defensa. Lateral dret, un ex del Castelló, Daigiro Chirino. Costat esquerrà en defensa per a Àlex Muñoz. La parella de centrals que serà per a Federico Bonini d'Itàlia i per al brasiler Rodrigo Eli. Per davant a la sala de màquines, un doble migcentre molt fort, molt físic, però amb poc de futbol, com el que conformen Stefan Jodic, el serbi, i el senegalès Dion Lopi. I a partir d'ahí per ell, la línia de 4 de dalt, amb Adrián en barba en la dreta, amb John Morcillo Morci en l'esquerra, la mitja punta per al màxim golejador de segona, Sergio Arribas, i dalt, com a referent, Miguel de la Fuente, en un partit que xula. El àrbitre balear de Palma, per a ser més exactes, Luis Bestard. Tindrem en el bar al canari de les Palmes Raúl Martín González. Poquet a poquet el públic que ja busca el seu seient. En cada seient, Luis, n'hi ha una bandereta del Castelló. Per a m'imagine fer un tifo espectacular quan els jugadors estiguen preparats ja per a compareixer damunt del terreny de xoc. Senceta avui, el somni al vinegre, a partir de les 9 en el punt a punt en Apunt Ràdio, l'anada de les semis per l'ascens a primera divisió, Castelló-Almeria.
1: En un instant ho analitzem amb Emili Sierte, per abans estem pendents del que està ocorregent en Madrid. Semifinals, per quarts de final per la Lliga, el Real Madrid, que està a punt de caure eliminat. Falta un minut i 9 segons per a que conclogui l'encontre. 92-101, està perdent per 9 punts el Real Madrid, el Tenerife, que té peu i mig en les semifinals d'esta Lliga CB. Li esperarà el guanyador de l'altre enfrontament que es disputa en la nit d'avui i que enfrontarà a UCAM Murcia i Barça. Recordem, factor camp a favor de l'equip Murcia. Per l'altra branca d'esta Lliga CB, València Bàsquet ja és semifinalista i jugarà davant del guanyador del Kosner Baskonia. Assís a Joventut, l'encontre es disputa demà i d'ahir serà el rival de València Bàsquet. Totes les semifinals empat a un, excepte la de València Bàsquet, que ha sigut 1-1 en una jornada en la que...
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! En el barri de la Luz, marca Mario! En un balón parat, en un centre que ha arribat a l'àrea xicoteta. Y el central altísimo, el dorsal número 29, Mario, que marca el gol del empate para el Atlético. Mario, la luz Ciribella para donarle esperanzas de una remontada que le porte la ascenso a Lliga Comunitat. Un celebra sin la afición en el campo municipal, que diu sí se puede, sí se puede. Estem en el minut 49, apunte l'àrbitre de Xiular, el descans. Atlético Barrio, la Luz Chiribella 1, Massanassa Club de Futbol 1.
1: Esperança, perquè la enada va concloure 3-1, encara necessitaria 3 gols més el conjunt local, l'equip del Barrio de la Luz, per a eliminar el Massanassa i aconseguir l'ascens cap a la Lliga Comunitat. Deia que només falten 5 dies, 5 jornades per a que comence el Mundial, i en la jornada d'avui hi ha seleccions que disputen els seus encontres. Acaba de començar el partit de Portugal, que juga davant de Xile. A les 8 i mitja tenim un Estats Units-Alemanya. Anglaterra jugarà a les 10 de la nit davant de Nova Zelanda. A les 12 tenim un Brasil-Egipte i a les 2 de la matinada una Argentina-Hondures. Avui juguen Portugal, Alemanya, Anglaterra, Brasil i Argentina, 5 de les clares candidates a aconseguir el títol. Entre les destacades tenim un marcador definitiu ja en la jornada d'avui, que és la victòria de Bèlgica, que ha superat per 5-0 a la selecció de Tunísia.
2: Descans.
1: ¿En quin marcador?
2: Descansa amb el marcador de 1-1 en ese gol en el minut 29 de Kento per part del Massanassa, i en el temps afegit de la primera part en el 48 que ha marcat Mario per a l'Atlético Barrio La Luz, Chiribella, que li dona, com deies, esperances de cara a una remuntada a la segona part. Així la gent molt animada perquè s'havia vingut un poquet a baix en ese primer gol del Massanassa, però ese tan de Farres, ese gol de Farres de Mario, que li dona esperances al conjunt local. I mira, per així tinc a Mario, el que ha fet el gol. Mario, enhorabuena. Bueno, ¿cómo recordes ese momento del gol?
3: Bueno, muy feliz, pero encara queda molt per a jugar i tenen que guanyar, tenen que anar-ho tot.
2: Ha sigut anar al segon pal, no? I anar en tota, aquell se valor tenen que entrar sí o sí.
3: Sí, sempre ens donen per morts i ahí és quan ens creixem. Tenen que anar per tota, per tot.
2: Has escoltat l'afició, si se puede.
3: Sí se puede, sí se puede.
2: Mira, ahí está el jugador protagonista d'ese gol en el temps afegit per part de l'Atlético Barrio Luchirivella, els seus aficionats que li canten a Imari o Mario, i així, pues, molt emocionant, se preveu esta segona part en l'últim cap de setmana del futbol regional en esta lluita per l'ascens a la màxima categoria del futbol regional de la Lliga Comunitat. En el descans, empat a un entre l'Atlético Barrio Luchirivella i el Massanassa Club de Futbol.
1: En l'ascens cap a la segona divisió tenim un partit en marxa. El filial de l'Atlètic de Madrid està perdent 0-2 davant de la Ponferradina en l'anada 0-0. Així que la Ponfe va camí de jugar la última eliminatòria a ir en un partit super emocionant. El Sabadell va eliminar el Real Madrid B en l'anada 2-0 per al Madrid. En la tornada, amb gol en el 90, el Sabadell li va guanyar 3-0 al filial del Real Madrid. Per tant, el Sabadell ja classificat, el Ponferradina ho té a 20 minuts, guanya 0-2 en l'anada 0-0. Demà juguen els altres dos partits, el nostre Zamora Villarreal B, que serà el partit en què el nostre partit de la jornada de demà, i l'altra eliminatòria la juguen l'Europa i el filial del Celta, empataren a un en l'encontre d'anada. Actualitzem el marcador en bàsquet perquè conclou el partit i la sorpresa que vota en Madrid, ha guanyat Tenerife 95-107, victòria per 12 punts per a el Club Bàsquet Canàries. L'equip de la Laguna, que va estar en semifinals, el Real Madrid posa punt final a la temporada després de caure en la final de la Supercopa contra València Bàsquet, després de caure en la final de la Copa del Rei davant de Baskonia, després de caure en la final de la de l'Euroliga davant de Olympiacos i després de caure en les semifinals de la Lliga Endesa en esta eliminatòria de quarts de final. Així que, com l'equip de futbol, l'equip de bàsquet també porra per a esta temporada. Les 8 de la vesprada i 8 minuts, estem en el descans, en futbol ascensa, Lliga Comunitat, Barrio de la Luz, Chirivella 1, Massanassa 1. Estem també en el descans, en les semifinals de la Copa del Rei, a la Camp 2026. Va a començar este segon acte, Gonzalo Blanes.
4: En este moment, Luis, comença la segona part de la semifinal, que no volíem perquè soniàvem que estigués així l'Orneo, però és la realitat que tenim. Recordem, Luis, que el Barça ha guanyat el primer partit de semifinal clarament 38-27 i que espera en la final a Bidasoa o Huesca, que este partit té premi perquè arribar a la final també és tindre competició europea. Arranca la segona part en errada ofensiva d'uns i d'altres. Recordem que guanya de 5 Bidasoa, que és el favorit. Estem en el primer minut de la represa. Bidasoa i un 18, Bada Huesca 13.
1: Li anulen el gol al Ponferradina i sí que 0-1. És el mateix gol, mateix marcador del global de l'eliminatòria, 0-1, guanyant la Ponferradina davant del filial de l'Atlètic de Madrid. Quina olor que fa Castalia en el dia d'avui, olor a victòria o no, José Luis Gual?
0: Bueno, pues sí, jo vull que faci aroma. A triomf, aroma a bon resultat, però bueno, n'hi ha que tindre respecte per al rival. Durant tota la setmana s'ha parlat molt, no?, de que l'Almeria, dins de tot, és un equip que no se li ha donat gens malament al Castelló. Cert és que en l'actual temporada van perdre allí 1-0, va marcar per cert de Giro Chirino, però així a Castalia el Castelló va fer un partit molt complet i va guanyar ben guanyat, com sol dir-se, a l'equip de Rubi, que té la sensació, no?, de que no li troba el puntet a este Castelló a nivell tàctic. Avui li ha pegat una volta també a Ise 11 el tècnic català, molt discutit, per cert, allà en terres andaluses. I davant un Castelló que el problema que té són les baixes, no? Avui, si mirem a una eliminatòria o a un partit llarg, que li falten dos jugadors que poden, o haguerem pogut ser dos revulsius molt interessants, i després segurament el millor defensa que té, que és Melot. Però bueno, és normal, són 42 partits, el d'avui serà el que fa 44 oficials, si col·loquem ahí també l'eliminatòria coopera jugada a Lebrija. I n'hi ha que tirar del que n'hi ha, que fins ara li ha donat al Castelló per estar entre els millors de la segona divisió, i això sí, Luis, el factor Castalia pot ser determinant, eh? Hi ha un ambient espectacular, jo crec que va estar totes les cadires avui completes, perquè han vingut a Almeria 500 aficionats per acompanyar també al conjunt visitant, i així s'ha venut tot. N'hi ha que dir que hi ha hagut algun problemeta de revenda que ha detectat el club, i pot ser que per ahir a lo millor falte alguna cadira perquè s'ha ficat mans a l'obra el Castelló per evitar aquestes coses, però ja dic, l'ambient extraordinari, la rebuda ha sigut, l'han pogut escoltar en el punt a punt, impressionant, te posen els pèls de punta, no? Com cantaven, no?, els aficionats del Castelló, i Camarac ha fet ahir la seva primera actuació, i ara falten els gols, ara falta guanyar Luis, que és el més important.
1: Hola, Emili.
5: Hola, Luis, bona espera.
1: I sí,
5: sí. Sí, home, sí. Sí, home, sí. Bueno, estem ahí a propet. Jo crec que és partit igualat, partit de dos equipos que tenen molt de potencial. L'Almeria té molt de potencial, però també té carències, també li ha costat molt guanyar el Castelló i crec que té moltes opcions de partit. És un playoff, serà segurament igualat i l'únic dubte que tinc és a veure el que farà Rubí, si va apretar el Castelló com va fer en casa o esperarà molt enrere la defensa de 5, jo crec que ja no la posa, i a veure si s'atreveix a buscar el Castelló molt a dalt i això ho podeu aprofitar el Castelló, no té les bandes ràpides, no té les bandes de velocitat, però bueno, un bon partit, un magnífic partit de playoff i que de luego, gent de molta qualitat de mig del camp que van en els dos equips.
1: Si li pega una ullada a un planter i a l'altre, per a mi no hi ha color, és molt millor el planter de l'Almeria, però si mirem en un equip de futbol, hi ha molt més equip en Castalia que en els Juegos del Mediterrani.
5: Sí, i més complet dins de casa i fora. L'Almeria ha tingut molts problemes estany fora de casa, ara els últims partits també ha tingut problemes i al final inclús se va parlar de la institució de Rubí fa dues setmanes i bueno, ells no estan contents en jugar el playoff, ells volien pujar directes i al final se'ls ha escapat i a vegades pues, bueno, el boi és Rubí, no? Jugar contra un rival que estigui tocat en molts moments, jo crec que moralment l'equip no li afectarà al Castelló qualsevol cosa, sí li pot afectar a l'Almeria, però està clar que la tornada és en casa i en l'Almeria cap molta gent, però des de logo, bueno, el Castelló al final, Pablo tenia el dubte de tornar a fer el que estava fent, a mi m'apareix bé, perquè al final si jugues en Lucas, que és un lateral llarg, no pots deixar una eixa defensa de dos contra el que té davant l'Almeria, contra Arribas en barba i Morcillo, que l'ha posat para córrer en banda esquerra. Jo crec pensant que podia jugar Pablo Santiago i al final serà Guerre el que marcarà. Bueno, ha fet algun canvi Pablo i em sembla bé.
1: Que des de que existís el playoff d'ascens a primera, l'equip que més voltes hagi posat hagi sigut el sisè, ni el tercer, ni el quart, ni el quint, el sisè, és casualitat o no?
5: És demostració clara de que no és el favorit i de que és el que entra sempre a última hora, que la pressió és pels altres, i això és un punt important en qualsevol competició. Acabes de dir lo del Madrid de bàsquet, que és tremendo, no? Que el Madrid de bàsquet no es classifique, i així passa en estos play-offs, en qualsevol play-offs de qualsevol esport, no? Que tu entres, no tens la mateixa pressió que l'altre, però tens la mateixa il·lusió o més que els que van de davant teu, i això és molt important. I els grups humans, els grups d'esportistes que juguen, a vegades és més important que les individualitats. I possiblement és una de les coses que això canvia el factor de tercer a sisè i puja el sisè, no?
1: Sí, la derrota per cert del Madrid de bàsquet col·loca València Bàsquet com a gran favorit per aconseguir el títol. Va quedar segon en la Lliga,
5: sí.
1: El primer està fora, així que anem a veure si ho aconseguir això o no.
5: Gran alegria pel València Bàsquet, no? Perquè València Bàsquet...
1: Bueno, ara cal primer superar les semifinals, després arribar a la final. Sí. En fi, encara queda molt per a que concloca la Lliga i que València pugui aconseguir la seva segona Lliga de la història. Quina és la fotografia que ens ensenyes, José Luis Gualdes, de la teva posició en Castalia?
0: Pues la fotografía es que Operaris están colocando ya, la publicidad ahí en el Rogle Central de Castalia, que el herba está fantástica, está impresionante, es una auténtica moqueta l'herba, la superficie de joc, que els aficionats de l'Almeria, pràcticament la gran majoria, estan ja ben aposentats ahí en la zona que afegís el que és la preferència alta en el gol nord de l'estadi de Castalia, que no està ple a hores d'ara, encara hi ha molta gent fora perquè encara queden molts minuts per a que arrenqui el partit, però bueno, estem en una zona en la que no fa tant, Luis, no hi havia tants mitjans de comunicació i avui això sembla una llandeta de sardines, eh? Així no cap ni un. Emili està ahí contra un pilar, té que fer una miqueta de força per a contar i per a parlar, però bueno, així estem preparats. I per cert, sí que m'agradaria apuntar una cosa, Luis.
5: Però nosaltres som titulars, eh?
1: Home, estem ahí des de la primera jornada,
5: Sí.
0: Nosaltres portem el carnet este, el tenim tot picat, està tot ple de forats.
5: Som titulars i estic traient el col sempre si a casa, si m'has lloc en el puesto.
0: Jo el que volia dir, Luis, que estic mirant la taula de golejadors i tal, el nostre màxim golejador, Calatrava, 14 gols, 8 assistències, el segon Camara, 12 més 3, en l'Almeria, Arribas, 25 més 7, en Barba, 16 més 9. Ells tenen pólvora, Així que no se poden cometre errades en el dia d'avui.
1: Les 8 i quart, avui anem a tirar en falta en Castalia Juan Frarroca. És el nostre col·laborador, per damunt de tot el nostre amic des de fa molts anys. Està bé, però avui, Jolis, anem a tirar en falta a un albinegre de cor com és Juanfran Roca, eh?
0: Sí, la veritat que jo també li envio un abraç molt fort perquè sap que l'aprecio molt, hem compartit moltíssimes coses, no?, en molts anys. I a més, tinc que dir-te, Luis, que l'última volta, l'últim partit que va jugar el Castelló així davant de l'Ibar va tindre algun problemeta i estava al meu costat justament, no? Vull dir que compartim moltes coses, ell és un albinegre de pro i segur que està escoltant-nos i que està fent força per a que guanyi el Castelló.
5: Sí, mos, aquest, bueno, ja m'acaba d'entrar ara a pujar les escales.
1: És un amic, és un xicotet esglai, està bé, està bé.
5: Sí,
1: està ingressat,
5: sí, mos acaba de dir Charlie, que és amic nostre, i bueno, li desitgem que en seguida que estigui francament bé i en casa, i una abraçada forta.
1: De segur, que per a la final estarà Juanfra ahí. I té que celebrar l'ascens del Club Esportiu Castelló en tots nosaltres. Bueno, l'abraç ben fort per a Juanfran Roca, per a un gran tipo. Estàvem parlant de la jornada d'avui i del tennis, perquè mira, Andreeva ha guanyat Roland Garros femení 6-3-6-2, la seva victòria davant de Joalinska. És el primer Grand Slam per a Andreeva. Recordem que en dobles victòria espanyola, perquè Marcel Granollers junta Horacio Ceballos ha aconseguit de nou la victòria. Impressionant el palmarès que té el tenista català en Marcel Granollers en els dobles. Demà tindrem ascens des de la tercera cap a la segona federació. Llevant bé la Nusia en l'anada 1-0 per a l'equip alacantí. També tindrem ascens des de la Lliga Comunitat fins la tercera federació, Benidorm Torrevieja, amb l'empat a un en el marcador. Avui estem vivint el Xirivella Massanassa. Recordem el marcador en el descans sense Lliga Comunitat, Carlos.
6: 1-1 en el marcador, minut 29, marcava Kento per al Massanassa. En el minut 49, en l'afegida primera part, marcava Mario per al conjunt local. El partit, la segona part, està a punt d'arrencar i els jugadors acaben d'eixir al terreny de xoc i falten els àrbitres, per cert. Destacar, avui que estem en l'últim cap de setmana al futbol regional, el paper dels àrbitres, especialment en aquestes categories, que és molt difícil xiular, i la veritat és que estan fent un bon partit i tenen molt de mèrit tots els àrbitres en aquestes categories, que durant tota la temporada van a camps que a voltes és molt difícil. Així que així a punt d'arrencar la segona part, falta que isquen el trio arbitral per a que doni inici.
1: Demà, en esta mateixa categoria, a les 6 de la vesprada, es jugarà el Nules Almoradí. En bàsquet, ja ho hem dit, el Real Madrid està eliminat de la Lliga, ha caigut davant de la Laguna Tenerife i jugarà semifinals davant del guanyador del UCAM Murcia-Barça, que comença en 40 minuts. En automobilisme, Gran Premi de Mònac de Fórmula 1, pole position per a Antonelli, segon Verstappen, tercer Hamilton, els espanyols, lloc 12 per a Sainz, 21è ha quedat Fernando Alonso. Punta a punta punt ràdio, les 8 i 20 de la vesprada, tornem a la semifinal de la Copa del Rei, a la Camp 2026. Vidasoa continua per davant, Gonzalo.
4: I anem camí d'un Barça-Vidasoa, que esa sí era la final que tot el món esperava, perquè Ivet, estem en meset per a Vidasoa i la sensació és que vol Huesca, però no pot davant la intensitat de Vidasoa.
7: Sí, jo crec que no quasi, però sí que estan ja començant a baixar els braços a l'equip del Huesca i Vidasoa només fa que pujar la intensitat i pujar i no té res a veure al minut 10 de la segona part un equip amb l'altre. Vidasoa està molt fresc, molt contundent en defensa i sobretot tot allò que pot córrer ho corre.
4: Hi ha que recordar, Luis, que el partit ha començat en un parcial de 5-0 i a partir d'ahí Huesca ha tractat d'alçar-se, però que Vidasoa no només ha mantingut aquesta diferència, sinó que l'està ampliant, ja és més 8, estem en el minut 11 de joc d'esta segona part, Vidasoa té una contra per a marcar un altre, i encerta i marca el gol Salinas, que a més és el màxim golejador del partit, té que parar l'encontre el tècnic il·licità de Huesca, José Francisco Nolasco, perquè veu que Vidasoa està molt a prop de la final. Estem en joc parat, 11:31 de la segona part, Vidasoa 27, Huesca 18.
1: Trencant el partit, l'equip irundarra, Vidasoa en esta semifinal de la Copa, en el dia en el que ha començat el Premier Padel de València, en el pavelló de la Font de Sant Lluís i també en l'Alqueria del Bàsquet. Hem vist els primers valencians en canxa amb una jornada no massa bona per als nostres. Salvadoria ha perdut junta Gutiérrez per un doble 6-3. També derrota per a Martínez junta Latre Martínez. 6-2, 6-2, derrota davant de Meléndez i González per a José Román Martínez i per a Álvaro Martínez Espi.
6: Arranca segona part.
1: També derrota per a Volumar i Esteban, que ha perdut per un doble 6-4 davant de Nacho Alonso, el germà d'Edu, i Raúl Fernández, que han ocupat la plaça de Gustavo Núñez i Tonet Sanz, que no s'han presentat al torneig. A més, victòria per a Gonzalo Pérez Arbona i per a Adrián Rodríguez Manzaneque, derrota per a Lucas Orduña i Daniel Beneito, i demà serà el torn de les xiques en la prèvia amb quatre valencianes en joc, Mar Munera junta a Coral Álvarez, que jugaran davant de la francesa Godalier i Ariadna Canyelles, Lucía Peralta, tot i nàixer en Saragossa, que fa molt de temps que viu en València, formant parella amb Rebeca López, davant de Bàrbara Laseras i Carla Mesa, Madira Martínez Lobo, cap de sèrie número 3, junta a Julia Polo, que s'enfrontaran a Alba Gallardo i Alba Pérez, i finalment l'ala cantina a Ida Martínez, que al costat de Camila Facio s'enfrontarà a Marta Arellano i Mònica Gómez. Tot això serà demà, i demà li ho contarem des de el pavelló de la Font de Sant Lluís i també des de l'Alqueria del Bàsquet, segona jornada del València Premier Padel P1. Punta, punta, punt ràdio. A més, tenim que anotar que en la jornada d'avui es disputen les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala. A les 9 de la nit comença el Barça-Inter, demà 7:30 de la vesprada per al Pozo de Múrcia davant del Palma. 8:23, tornem a Castalia, tenen que estar a punt d'eixir els jugadors a calfar.
0: Ho han fet ja els porters, xiulada en este cas per als dos porters de la Unió Deportiva Almeria, entre ells com no el titular Andrés Fernández. Ja veterà porter, però molt contrastat, però això sí, n'hi ha que recordar que així en Castalia, en el partit de Lliga, ara després ho recordarà Emilio Isierte, va tocar la guitarra, jo diria que fins i tot la bandúrria, va ser un gol que li va donar servit, crec que va ser a Pablo Santiago, si no recorde malament, que va ser Pablo el que va fer aquell gol, i també estan calfant els porters del Castelló, tenim Roman Matis, que també li agrada la marxa, també li va el rock and roll, i Amir, que està pràcticament inèdit, és el moment previ a que d'ací uns minutets comença ja el temps d'activació, el temps d'escalfament per als components de camp de les dues formacions, tant del Castelló com de l'Almeria, i ahí sí que a bon segur va esclatar per primera volta a Castalia per a donar-li calor a este partit.
1: Mentre tant, en handbol continua la pallissa de Bidasoa, Gonzalo.
4: Sí, ara més 10 és la màxima diferència a l'Electrònic. De fet, el temps mort de Huesca tampoc ha canviat el sentit del partit, i ara més té 7 metres Bidasoa per ampliar la diferència, per a certificar que va estar demà en la final davant del Barça i per a tindre bitllet per a Europa per a la temporada que ve. Ahí va el penal cap a dins, se torna a marcar el gol de Gorka Nieto. La sensació, Ivet, és que és el moment en el que ja s'ha trencat definitivament el partit, tot i que resten 16 minuts, la diferència ja és molt gran, i també el joc.
7: Totalment, crec que només el Huesca ha jugat els 10 minuts 15 de la primera part, i ara tot el partit porta intentant remuntar la gran diferència que porta, però Irún no li està deixant les coses fàcils, i crec que el partit està ja quasi trencat.
1: És que la sensació, Ivet, és que juga un equip que jugarà en Europa i un equip que ha baixat.
7: Aquí està la principal diferència, i que realment em portaria el Huesca avui no està tenint el dia, i Irún amb León Marciel i l'altre porter han tancat la persiana.
1: El que no és normal és lo d'Air.
8: Sí, dona ràbia, no? Sí. Que no estigui així l'Orneo, Ivet.
7: Sí, abans ho comentàvem amb el Gonzalo, que l'Orneo, no sé si van ser els nervis, el primer partit, jugar a casa, intentar demostrar que podien passar, i és això potser el que els hi va fer no poder estar a aquesta semifinal.
4: Una pena, Luis, perquè de veres que l'afició està, De fet, avui hi ha bona presència de públic així al Pedro Ferrandiz, però clar, en la decepció de que no estiga Orneo, que ha completat una temporada prou bona, però que bé, s'ha deixat ahí ese regust negatiu de perdre el partit, i veient ara al Bada Huesca, que com bé li han definit, Luis, és un equip que ja ha baixat de categoria, dona un poc més de ràbia, no? Perquè l'equip de Huesca no pot ni competir en Bidasoa, que demà té un duríssim partit davant el Barça, però que sap que el seu partit és este, el que li fica en la final i en Europa. Estem en el minut 15, Luis, és a dir, que resten 15 més i la diferència és de 9 gols, 29-20, d'un Bidasoa Irún que està demostrant que és prou superior al conjunt del Bada Huesca.
1: Mentre el Nascens cap a la segona divisió, falten 3 minuts el descompte. L'Atlètic de Madrid B continua perdent 0-1 davant de la Ponferradina. Mentre el Nascens cap a la primera federació necessita 2 gols el barrio de la Duz Xirivella. El veus en condicions d'anotar-los, Carlos?
6: Pues ahí sí, en tota la intenció, eh? Ha tingut 2 ocasions claríssimes. Cisternas, una que en un rebut s'ha quedat a soles davant de la porteria en el segon pal, però increïblement ha llançat per damunt del travesser. I després Cisternas s'ha plantat davant del porter per banda dreta i el porter del Massanassa, Izan, ha fet una autèntica parada espectacular. I ara mateix estic escoltant la megafonia perquè està dient que els aficionats no llancen res sobre el terreny de xoc. L'àrbitre ha anat al delegat a dir-li que sonarà este missatge per la megafonia. I atenció, ara que té una treta de cantó xiclana per part del Massanassa, va penjar i se valora el valor al segon pal. Pot arribar el remat, el 2 al 33 del Massanassa, le remata un company, agafa el valor, la línia de gol. Ha agafat el baló Quim després del remat de Tamarit. Oportunitat ara per al Massanassa. Primer 5 minuts de xoc de la segona part. Continua l'1-1 el marcador. Atlético Barrio de la Luz, Xirivella 1, Massanassa Club de Futbol 1.
1: Ben a prop de l'ascens l'equip del Massanassa. Mentre compta enrere 32 minuts, només 32, per a que comence el gran partit de la jornada en Castalia, el Club Esportiu Castelló que vol el primer passet cap a la primera divisió, José Luis Gual.
0: I tenim ja començant a calfar al rival, a la Unió Deportiva Almeria. Ni si ets, han emportat la corresponent xulada per part dels aficionats de Castalia. Ara sí que poquet a poquet va agafant color i tots són camisetes albinegres, Luis. És increïble, eh?
1: Sí, sí.
0: N'hi ha pràcticament tota la gent, cadascú ven la seva camiseta.
1: És la costum de Sant Mamés, eh? Igual que en Sant Mamés.
0: Sí.
1: És la costum l'agafar a Castalia.
0: Li dona un colorit espectacular. Algú aposta, no?, per la segona, perquè també a mi m'agrada molt la segona d'enguany, i sa que és de color gris fosquet en tonos blau clarés, però evidentment l'albinegra triomfa, l'albinegra mana, i ja dic, l'ambient va ser segur espectacular. Estan escalfant ja els futbolistes de la Unió Deportiva Almeria, també han eixit alguns dels components de la banqueta. No veig assomar en este cas a Rubi, tampoc encara a Pablo Hernández, però poquet falta, per a que salte ja i se 11 del Castelló, que segurament se va emportar i sa tronadora ovació. L'altre dia l'ambient, Luis, va ser espectacular, va empentar Castelló d'una manera increïble per a poder guanyar a l'Eibar, que en la segona part no es va rendir i va complicar les coses.
1: I si era en tromba o no? Emili, anar amb molta cura, sí, o no?
5: L'eixida sí, i després anar amb cuidado. L'eixida sí, jo crec que és bo, sempre eixir en lo que te porta l'ambient, jo crec que és bo. I l'altre dia va ser l'eixida bona, recordem un pal, te recordes, dos, tres ocasions. Jo crec que l'eixida sempre pot ser sorprendre al rival, no? Eixes ganes que tens quan estàs en la caseta, en l'escalfament, que tot el món té ganes de que se comence, pot ser bo i sorprendre al rival, no? Jo crec que al final l'Almeria eixirà també en contenció, no sorprendre els primers minuts, però després el partit és molt llarg i hi ha que madurar-lo. I no és fàcil jugar contra l'Almeria perquè té potencial en el mig del camp i defensivament gent gran i molt forta.
1: Cal jugar amb intel·ligència en el dia d'avui, efectivament, com ens diu Emilio, sí. Isierte. 30 minuts per a que comence el partit de Castalia. Actualitzem marcadors en futbol a sense Lliga amb Comunitat. Carlos Gallardo.
6: Estem en el minut 8 de la segona part, així en el municipal del barri de la Luz Xirivella. Atlético Barrio de la Luz Xirivella 1, Massanassa Club de Futbol 1.
1: En el 2-4 en el còmput global de l'eliminatòria, amb vols semifinals de la Copa del Rei Alacant 2026, Gonzalo Blanés.
4: Camí de la final Bidasoa, minut 18 i 30 segons, és a dir, resten 11 i mig per a la fi. Guanya 31-22 Bidasoa al Bada Huesca.
9: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.

0: José Bisbal.
1: Estem flipant, he dit mal i pront, Lluís, perquè estan totes les banderetes. A Vallès 17 hem explicat també ja fa un ratet que en cada seient de Castalia havien deixat una bandereta i ha segut apareixen els components de l'11 del Castelló i tota la gent que hi ha, que no està ple, però ja hi ha molta gent dins de la graderia, ahí alentant els jugadors del Castelló en les banderetes. Bueno, és espectacular. Això és un camp de primera divisió, Emilio.
2: Sí, anem camí de primera. L'altre dia eren les bufandes que se demanava a la gent, avui les banderetes. A mi m'agrada més la bufanda, però bueno, també és bonico.
1: Per cert, Lluís, hi haurà un altre acte molt emotiu avui en els prolegomes del partit, perquè se va fer un homenatge a tres absolutes llegendes, diria jo, del Castelló. Cadascú ha ascendit dos voltes a primera divisió. Estem parlant de Juan Bautista Planelles, possiblement el millor jugador en la història del Castelló. Estem parlant de Pepín Ferrer, també molt important en el seu moment, i de José Ignacio Viña. Així que tots tres van a estar minutets abans de que comenci el partit i van a rebre ese corresponent homenatge. Me pareix perfecte, perquè se ho mereixen, per part del club, abans de que arranque este importantíssim partit, que tant de bo siga també històric com ells.
0: En el moment en el que conclou el partit, Atlètic de Madrid 0, Ponferradina 1, no és la temporada dels filials, perquè ahir va caure en este ascens a segona divisió el filial del Real Madrid. Avui cau l'equip de Fernando Torres, el filial de l'Atlètic de Madrid. Classifiquen Sabadell i Ponferradina. Demà coneixerem els altres dos equips. A les 4 i quart es jugarà el filial del Celta de Vigo davant de l'Europa, 1-1 en l'anada, i a les 6 i mitja l'encontre entre el Zamora i el Villarreal B de David Albelda amb 0-2 en l'encontre d'anada. Mentretant, en handbol entrem en els últims 10 minuts de la semifinal sense història, Gonzalo.
3: Sí, el que escoltes darrere de nosaltres és la gent de Bidasoa, que ja està festejant perquè té molt clar en el OE que l'equip va estar en la final. Marca el 33-23 a falta de 9 minuts. La sensació, Ivet, és que sempre ha tingut el control Bidasoa i quan Huesca ha estat a 4 gols ha apretat un poc els dents i de nou s'ha anat en el marcador.
4: Exacte, no hi ha res més a dir. El Bidasoa Irún ha fet un partit supercomplet amb rotacions en tot moment i tots han aportat, en canvi el Huesca ho ha intentat, però no ha pogut estar a la mateixa altura que el Bidasoa.
3: El que podem confirmar, Lluís, és que l'afició de Bidasoa és la que millor ha disfrutat i s'està passant en la Copa. Ahir va estar animant el seu equip davant Torrelavega, que va ser un partidàs, i avui està disfrutant de la victòria i de que el seu equip l'any que ve va estar a Europa. Marca Huesca, que vol ara ja decorar un poc el resultat, perquè el partit està totalment encausat per a que Bidasoa estiga en la final. Estem ara a 7 minuts i mig per a la conclusió del partit. Més nou per a Bidasoa, que li està guanyant al Badaguesca per 33-24.
0: Mentretant, en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat l'esprint de MotoGP en el Gran Premi d'Hongria, que s'ha disputat en Balaton Park. Es posa a 97 punts de Bezzecchi, que és el líder del campionat del món, però anem a veure demà en la carrera si és capaç de aconseguir el triomf. Marc Márquez, que sembla que poc a poc millora en el seu aspecte físic. Punta a punta, punt ràdio, tornem al futbol, perquè necessita dos gols el barrio de la Luz Chiribella, Carlos Gallardo.
5: Y ho intenta, la falta llunyana des de banda dreta, és Víctor Villanueva. Villa, el dorsal 8, qui alça el braç esquerre per a ficar-hi se balón l'àrea. Allí va el balón al segon pal, a veure si troba rematador. Pareix que sí, però defensa bé el conjunt del Massanassa. El balón per a Ivan, per al dorsal 11 i per a Arnau Cortijo en banda esquerra. Torna a ficar el balón l'àrea, però torna a rebutjar la defensa del Massanassa, que intenta ara muntar la contra, però li fan falta un dels seus jugadors que ho intentava. Estem en el minut 14, així, buscant més el gol en la segona part. El Atlético Barrio de la Luz Chiribella defensant este bon marcador que el té al seu favor el Massanassa. Continua l'1-1. Este resultat li donaria l'ascens al conjunt de Santi Espósito.
0: En futbol internacional, a punt de començar el partit entre Estats Units i Alemanya, mentre tenim ja descans en el Romania-Gales i estem ja en les acaballes de la primera meitat. Han anul·lat un gol a Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Chile 0. Pablo Hernández, en la tele.
6: Y hoy pues aún más gente, la verdad es que te agradecer, ¿no? Cómo se vuelca la gente, cómo está la gente ilusionada. Y vamos a intentar devolverle ese cariño, ¿no? Hoy ofreciéndoles una victoria. Esperemos que así pueda ser y nos vamos a dejar la vida para que así sea.
7: la ilusión del Castellón contra la experiencia de la Unión Deportiva Almería?
6: Bueno, sí, es verdad que ellos tienen jugadores más experimentados, pues los últimos años ellos han estado en primera, vienen también de jugar algunas promociones de algunos ascensos, y nosotros pues lo que es la primera división hace 35 o 36 años, ¿no?, que este club no sabe lo que es la primera división, y la verdad que sí, muy ilusionados por la temporada que llevamos, por la fase regular que hemos hecho, y ahora pues sabiendo la dificultad, ¿no?, que conlleva el jugar un playoff con los otros tres equipos que hay en él, por su calidad y por el talento que tienen todos los jugadores de estos equipos, pero con mucha ilusión y sabiendo que tenemos nuestras posibilidades y vamos a intentar hacerlo.
7: Y ya por último, cambios importantes en el 11, hay bajas importantes, sobre todo oportunidad para esos jugadores que tienen menos minutos, ¿no?
6: Bueno, sí, tenemos alguna baja obligada, por el tema de Cipenga, por ejemplo, que, y Mabil, ¿no?, que están en el Mundial con sus selecciones. Pero bueno, este equipo me ha demostrado todos los jugadores que todos están preparados, que durante la temporada hemos tenido muchas bajas por sanciones o por lesiones y el que ha entrado pues ha estado al mismo nivel y ha cumplido, así que estoy tranquilo en ese aspecto porque sé que pusiera el que pusiera hoy iba a darlo todo y iban a cumplir.
7: Pablo, que haya mucha suerte.
6: Muchas gracias.
7: Las palabras
0: de... ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Del Massanassa en el campo del barrio La Luz Chiribella. Marca Matías Rodríguez en una contra per part del Conchum visitant. Que dona un altre passet important de cara a l'ascens a la Lliga Comunitat. En el minut 16, la segona part, marca Matías per al Massanassa. Atlético Barrio La Luz, Chiribella, un Massanassa Club de Futbol 2.
8: És el gol de la sentència. El Massanassa serà l'equip que jugui la propera temporada perquè ja és quasi missió impossible en el temps que resta que anote 3 gols el Barrio de La Luz, Chiribella. En un instant tornem. Abans estàvem parlant del Portugal-Xile, l'amistós que està jugant-se. Hi ha roja per a Portugal, roja per a Xile, no hi ha cap nen en bobaes, ni els uns ni els altres, així que es queden els dos amb 10 jugadors per a la segona meitat. Encara no ha acabat la primera, mentre en handbol, últims 4 minuts en Alacant, Gonzalo Blanes.
3: Està la gent de Bidasoa, la gent d'Irún, disfrutant del partit i festejant que el seu equip està en la final i que el seu equip està en Europa. Ara la qüestió, Ivet, és si en este nivell, que està jugant molt bé, que va a jugar también muy bien davant Torrelavega, se li pot o no se li pot plantar cara al todopoderoso Barça en la final.
4: Aviam, jo crec que una final és una final i el partit jo crec que serà exigent. El Barça ja no és el mateix jugar una semifinal que una final, i una final sempre emociona jugar-la, encara que sempre l'hagin guanyat quasi tots els anys consecutius. Però jo crec que serà, o esperem, que sigui un partit competitiu de principi a final.
3: A la final, és el que estan quidrant els aficionats d'Irún, resten 3 minuts. Recordem, Luis, que després d'este partit ja només quedarà per a tancar la temporada la final de demà i el play-off d'ascens per a Agustinos i de permanència per al Nava, que així ha arribat a semifinals, que arrencarà dimecres a les 8 i mitja en el pavelló de la Catedral d'Agustinos i que també viurem per suport en la sintonia del punt a punt.
8: Un instant perquè parla Rubi, l'entrenador d'Almeria en la tele.
9: De los dos equipos, de las dos entidades, por hacer parte del top 20 élite el próximo curso en el fútbol español. Queremos escuchar a Joan Francesc Ferrer Rubi en el micrófono de la Liga Hipermotion TV con Isaac Fouto.
7: Sí, turno ya para escuchar a Rubi, al técnico de la Unión Deportiva Almería. Rubi, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas tardes a todos.
7: Bueno, ¿cómo llega el equipo? Fecha 43, partido 43 de Liga.
10: Sí, 11 meses trabajando ahí duro para llegar a momentos como estos. Pues bien, animados, con mucha confianza para afrontar una eliminatoria muy difícil y con muchísimas ganas de disfrutarla y de vivirla y que ojalá nos salga bien.
7: ¿Puede ser un plus para tu equipo, Rubi, la experiencia que ya tiene el equipo en estos partidos tan importantes, tan trascendentes al final de temporada?
10: Bueno, yo creo que eso es un poquillo relativo porque al final una cosa son las entidades, que es verdad que la Almería lleva años haciendo playoffs o algún ascenso a la primera división, pero al final jugadores veteranos tenemos los dos equipos y las categorías más o menos, el fútbol, la experiencia, también está en primera ref, está en segunda ref con jugadores que llevan años jugando. Por lo tanto yo creo que ahí es como cuando decimos el historial de un equipo le hace subir a primera división y no es verdad. Hoy en día puedes estar muchos años, haber estado muchos años en primera, pero no tienes garantía de nada. Por lo tanto, yo, esa es una faceta que creo que estamos igualados.
7: Anunciabas cambios, entra Morci, es una de las novedades en el 11 de la Almería hoy.
10: Sí, sí, sí, entre Morci, obviamente buscamos cosas. También es verdad que Leo ha tenido un proceso vírico de última hora. Uh-huh. Y sabiendo, pues bueno, que al final van a pasar muchas cosas en dos partidos, pues hemos preferido apostar también por él, que también tenía opciones de jugar, y vamos a ver si nos puede ayudar.
7: No es un partido de 90 minutos, es de 180 y se afronta de otra manera diferente.
10: Yo creo que de inicio no. De inicio has de intentar, pues, ir a sacar ventaja, con lo mismo pensará el Castellón, sacar ventaja lo antes posible, y a partir de que se vaya acercando, pues, ese minuto 150, 60, 70, 80, pues ahí, si quien lo tenga mejor, pues tendrá que manejar la situación.
7: Rubi, que haya mucha suerte.
10: Muchas gracias.
8: Rubi, el tècnic de l'Almeria, mentre marca Alemanya als 3 minuts, Havertz col·loca els Estats Units 0, Alemanya 1, partits de amistosos de cara al Mundial que comença en 5 dies. Últim minut en Ambol Gonzalo.
3: I va acabar en Meset per a Bidasoa, Irún, que va estar en la final perquè paren el partit. I això que encara resten 20 segons, la pilota està en el mig del camp, els jugadors que ja saluden, per tant, donen per bo el resultat final, salten des de la banqueta de Bidasoa al centre del pavelló, final del partit. Demà Barça, Bidasoa, les 5 de la vesprada, acaba Luis en victòria, Bidasoa Irún 37, Bada Huesca 30.
8: Els dos encontres d'avui i Bet Bussons, les dues semifinals les han guanyades els millors, no? El Barça i Bidasoa.
4: Sí, realment estava tot, era un pronòstic que tant el Barça com el Bidasoa guanyés. Sí que és veritat que m'esperava una mica més de competició en aquest últim partit, però bueno, han estat intentant-lo al Huesca i realment el Bidasoa no ha deixat en cap moment del partit opció d'enganxar-se.
8: Ara el que anem a fer és desitjar que l'any vinent tinguem tres equips masculins en Lliga Sobal, no? Després de la permanència d'Orneo Eón i de l'ascens de Fertiberia Puerto Segundo, a veure si este Badahuesca que acabem de veure s'estavella contra Agustinos Alacant i tenim a tres.
4: Sí, aviam, jo crec que també serà una jornada molt, molt interessant de veure i esperem que Agustinos intenti donar la talla, tot i així és complicat, hi ha molta diferència entre les dues categories, ja només a nivell de joc, sinó a nivell de pressupost i sobretot econòmic.
8: Un abraç molt fort, Ivet, moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins demà.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a Ivet Bussons, la jugadora internacional amb Espanya, exjugadora internacional, ja volia ja continuar, però en fi, i aquests genolls no li han permès continuar la seva carrera. Avui, bueno, l'ambient en el pavelló ens hauria agradat, Gonzalo, que hauria sigut una miqueta millor, no?
3: Sí, evidentment, si hagués estat torneo estaríem al voltant de 4.000 i hem estat en 2.000 en el Barça i 1.500 en este partit. És un poc decepcionant que Orneo no estiga, però bé, també hi ha que dir, Luis, que l'organització i l'espectacle ha merescut la pena i que demà crec que sí tenim la final esperada entre Barcelona i Bidasoa a les 5 de la vesprada. Esperem que demà siga un partit competitiu i que tinguem també un bon ambient així al Pedro Ferrandi d'Alacant.
8: Gràcies, Gonzalo Blanes. Tanquem la comunicació amb el Centre de Tecnificació d'Alacant, amb el Pedro Ferrandi. Demà, 5 de la vesprada, la gran final entre el Barça i Bidasoa Irún. 15 minuts per arribar a les 9 de la nit. Com li ha sentat el partida sense Lliga Comunitat el gol del Massanassa, Carlos?
11: Pues s'ha reviscolat un poc l'Atlético Barrio La Luz, ha tingut ahir un remat ara mateix al Faro en un baló parat, un dels jugadors que ha entrat, perquè ha fet una triple substitució la banqueta de l'Atlético Barrio La Luz durant l'entrada d'Andrés Eugenio Alfaro per a intentar donar-li la volta i aproximar-se en un gol a l'eliminatòria, però s'està defensant bé, està intentant a la contra marcar un gol més i ja matar de totes l'encontre. Ara torna a intentar l'Atlético Barrio La Luz per banda dreta, però es defensa bé el Massanassa, apareix Tamarit per a evitar aquesta progressió per part del jugador local. I sí que estem en el minut 69 d'encontre, ja hem superat l'Equador de la segona part. A més, té Massanassa Club de Futbol 2, Atlético Barrio Massanassa Club de Futbol 1, Atlético Barrio La Luz, Chirivella 2.
1: Catorze minuts en Castalia per a que arranque el partit d'anada semifinals per l'ascens a la primera divisió. Estes són les alineacions. Per part del Castelló, juga sota els pals de la porta albinegra el belga Román Matis. Línia de 4 en defensa, avui en el costat dret per al pequeño Gattuso, per a Beñat Guerre Navarrena. Banda esquerra per a Lucas Alcázar com a centrals. la parella formada per l'italià Fabri Brignani, per el capità Alberto Jiménez, per davant Uy a la sala de màquines, acompanyant Diego Barri, el brasiler Ronaldo Pompeu, línia de mitges puntes amb Pablo Santiago a la dreta, el danès Adam Jakobsen a l'esquerra, la mitja punta, per al màxim golejador Calatrava, dalt Usman Camara. Per part de la Unió Deportiva Almeria juga Andrés Fernández en porteria, col·loca Rubí també quatre homes en la rereguarda que seran de dreta a esquerra, Daigiro Chirino, Federico Bonini, el brasiler Rodrigo Eli i Àlex Muñoz. Per davant un doble mig entre fort amb Dion Lopi i amb Stefan Jovic el serbi, i a partir d'ahí també tres mitges puntes que seran per Adrián Embarba, per a John Murphy i per a Sergio Arribas, que va jugar per darrere del referent, el punta Miguel de la Fuente, xula el balear de Palma Luis Bestard. Ambient fantàstic, extraordinari en Castàlia.
0: En què tenim que fixar-nos de l'Almeria, Emili? Quin és el punt fort de l'equip de Rubí?
2: El enganxe, sobretot, que és Sergio Arribas. Si enganxa Sergio Arribas, perill segur, i després les dos bandes. Jo crec que en Barba ja ha posat... no juga Leo Batistao, que estava dient Rubi, que estava en un procés, però jo crec que busca velocitat i busca sorprendre també per les bandes, no? Ha canviat el delanter en este mercat d'hivern, Miguel de la Fuente, que ve del Leganés, que és un home molt gran i molt fort, molt treballador, però sobretot l'enganxe, i Sergio Rivas, que és el màxim golejador de la categoria. Si ell participa molt del joc, l'Almeria tindrà moltes opcions, perquè és l'home perillós, no? També li donem molt de valor a Embarba, l'experiència d'Embarba, i com te dic, crec que busca velocitat i tindre molt en compte, no? Crec que defensivament se li pot fer mal, però a nivell ofensiu té molt de material.
0: Fa molta calor en Castelló, no?
2: Fa caloreta, però no tanta, perquè estava el dia avui així un poc nublós, però en opcions inclús fa un rato pareixia que inclús podia ploure, però no, de moment no fa molta calor, no?
0: L'ambient impressionant. Mira, ja retiren els jugadors.
1: Sí, sí, se'n van ara mateix els jugadors, se'n van a fer ixa pinya final, no? L'últim sprint, els components de l'11 que estan col·locats al costat del córner, mirant cap al gol nord de Castàlia, i bueno, hi ha moltíssima gent ja, i les banderetes, que no paren de menejar-se amb el blanc i el negre, amb els colors del Castelló. Cada volta agafa més temperatura Castàlia també. A poc a poc busquen zona de vestidors els suplents del Castelló, van a fer-ho de seguida. Els components d'ICE 11 que acabem de contar per als oients del Punta Punt en Apun Ràdio, els 11 escollits per a encetar el partit per part de Pablo Hernández.
0: Anem a veure si és capaç el conjunt albinegre, el Club Esportiu Castelló. D'ací a 11 minuts comença el partit, de tindre la millor de les sorts en la jornada d'avui, perquè avui la sort d'Emili Sierte també compta, I ese balonet que va al pal i va cap a dins, en vol d'anar cap a fora, i esa espenteta que l'àrbitre no te veu i que te permet fer el gol, tot això també compta en estos playoffs.
1: L'àrbitre, per cert, té 32 anys, Lluís. És un àrbitre molt jove. Lluís Bestard, tinc per ací les dades d'ell. Enguany ha xulat 22 partits en segona divisió, i en el que respecta a Castelló i Almeria, ha xulat dos voltes a l'Almeria, el 4-2 al seu camp davant del Saragossa, i la derrota també al seu camp, 1-2 davant de Las Palmas, jornada 40, i al Castelló únicament un partit, el que va jugar al Nuevo Los Cármenes, en el que va acabar el partit empatat a 0 davant de l'equip de Pacheta. Així que aquestes són les estadístiques, en este cas, ja dic, un àrbitre molt jove, i té pinta en la joventut que té, i xulant ja un partit de transcendència, no, Lluís? Que este pot ser candidat, no sé si en guany o més endavant, a ascendir a primera divisió.
0: Segur que sí. El que passa és que l'oscurantisme en el món arbitral és tan gran. A aquestes altures sabem quasi tot de primera divisió, excepció feta de quins són els àrbitres que baixen a segona.
2: Cada dia som els joves, Lluís. Dentro de 6 anys, de 7, 18 anys, de 9 anys, estaran en primera. Ja. Sí. Esta marxa... Falta quilòmetres, igual que a tot el món li falta quilòmetres, jo crec, que a l'arbitratge, però són molt joves, 1,90, 2 metres, prims, tal qual, atlètics, però després l'experiència no se pot comprar.
0: A mi em sembla espectacular físicament com els tenen, des del comitè arbitral als àrbitres.
2: Sí.
0: És que mires és de segona divisió, però és que mires és de primera federació. És que estan també, de veres, per a competir ells,
2: Sí, la seva obligació, no és... És quan jugàvem nosaltres fa 35 anys, que és que estàvem...
0: Que teníem més panxa que jo.
2: Gómez Marco i tots els que n'hi havia, doncs eren xucoteig, gordeig, tal qual. El perfil d'avui en dia jo crec que es busquen en ese perfil de 1,90, atlètics, forts, o sea, es tremendo, está. A mí me parece magnífico, me parece, pero os falta la experiencia de pitar y de estar unos años en la mejor en tres categorías en cara.
0: Claro, que es el que es el que dona la edad y vaya, pero eso uns anyets en primera federació, uns anyets en segona, i quan ja aquesta experiència ja està acumulada, és el moment de pujar a primera divisió.
2: Ahir, sí, ahir per exemple, l'àrbit del Sabadell Castilla, que sí, està molt criticat avui per part del Madrid i sí, del Calegit per ahir, crec que va pujar un any en segona i el van baixar ràpidament perquè va estar francament mal, si no recorde malament, aquest any en segona, el van baixar i ara porta diversos anys en primera ref i fent play-off, però va pujar molt jove, és un àrbit ja en experiència, però ja t'he dit que l'any següent el van baixar.
0: Pues anem a veure si és capaç l'equip de fer-ho. Mentretant, quan li resta al Massanassa per a pujar, Carlos Gallardo?
11: Pues estem en el minut 31 de la segona part, és a dir, resten uns 14 minuts per arribar al minut 90 en este resultat de 1-2 per al Massanassa en un partit que pareix tindre controlat, encara que ara té una falta lateral perillosa per banda dreta, Villa, per part del Atlético, de l'Atlético Barrio de Luz, del conjunt local. I per cert, en aquests play-offs que estan disputant esta vesprada, destacar el resultat d'un històric com la Vila Chollosa, que ha competit en segona B, que ha passat anys duríssims en l'aspecte econòmic i que va guanyant 1-2 en Cullera, ja va guanyar 2-0 a casa, que té molt a prop l'ascens a primera valenciana. Això és un dels històrics del futbol valencià, el Vila Chollosa Club de Futbol, que està molt a prop de celebrar esta vesprada un ascens. I ara res, el valor que intentava penjar l'Atlético Barrio de Luz en l'àrea del Massanassa, el defensa del conjunt visitant. Estem en el minut 32 ja de la segona part. Atlético Barrio de Luz, Chirivella 1, Massanassa 2.
0: En esta mateixa categoria, recorden que demà es jugarà el partit de tornada entre Nules i Almoradí en ascens cap a la Lliga Comunitat. En bàsquet està a punt de començar el UCAM Múrcia-Barça, quarts de final de la Lliga, 1-1. En la sèrie eliminatòria, el guanyador s'enfrontarà en semifinals a la Laguna Tenerife, que ha guanyat en Madrid i que és semifinalista con València Bàsquet, que tranquil·lament a casa espera el guanyador demà del Cosner Baskonia a Sisa Joventut per a tancar l'altra semifinal que començarà dimecres i que viurem com tots els partits de València Bàsquet esta temporada en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. També a punt de començar, 9 de la nit, per a les semifinals en la Lliga Nacional de Futbol Sala. Va començar el partit entre Barça i Inter, demà a les 7:30, l'altra semifinal entre el Pozo i Palma. Punt a Punt, A Punt Ràdio. Quan li resta minut i marcador en el Barrio de la Luz, Carlos?
11: Estem en el minut 33 i queden 12 per a finalitzar el partit, per arribar al minut 90. Continua el 1-2, que l'inicia molt a prop al Massanassa de aconseguir l'ascens a Lliga Comunitat.
0: Les mirades cap a la graderia de Castalia.
1: I la graderia de Castalia, que bueno, ja està pràcticament plena. Té una zona ahí en la preferència alta, en la que ara va molta gent a buscar aquests seients, però poquet a poquet ja està plenant-se i ara estan anunciant-lo per megafonia i també per la videopantalla, que se va a hacer ese homenaje a los tres yechendes que apuntaban en el Punt a Punt: José Ignacio Viña, Juan Bautista Planelles y Pepín Ferrer. En el sacte previs a que arranque el partido, también ya está prácticamente plena en la zona acotada a los aficionados de la Unión Deportiva Almería. El ambiente es absolutamente espectacular. Se estrena el Castelló en estas cosas de un playoff de ascens modern, evidentemente, a la primera división. Ni a gestionar bien las emociones, pero el ambiente es increíble, Luis.
0: Efectivament, absolutament espectacular. Mentre sabem que el Papa està a Espanya, està a Madrid, acaba de plegar a la plaça de Lima, on li acompanyen milers de joves en la vigília que està a punt de començar. L'arquebisbe de Madrid, José Cobo, està donant-li la benvinguda.
1: I ara mateix...
0: Un instant, José Luis, anem a sentir el cardenal de Madrid i ara el tornem a Castelló. Pues ahí está el ánimo cap al Papa León. Moments de molta emoció en esta vigília que es prepara.
12: Santidad, los jóvenes que han preparado esta vigília desean tener un encuentro con usted, como hijos con su padre. Quieren compartir esta noche ilusiones e inquietudes. En primer lugar, vamos a abrir esta
0: vigilia. Es la veu de José Cobol, arquebisbe de Madrid. Espectacular, la imatge que tenim d'esta zona, d'esta plaça de Lima, de la capital d'Espanya. En el descans del partit de Castalia tornem a donar les més novetats de la visita del Papa. Abans s'agenollem d'abans de les llegendes de l'albinegrisme, José Luis Gual.
1: Sí, que s'han fet la foto després de ser recordats i ser homenatgeats en Castalia. Quin tifo, eh? Quin tifo, no sé si tens imatges de televisió, Luis.
0: Les tinc, sí.
1: Però quin tifo tenim en el gol sud de Castalia, en la imatge de l'escut del Castellà, la nostra patrona, la Mare de Déu del Lledó. I ara sí, ja Castalia que canta. Castalia que coneix...
0: Viem davants de les llegendes de l'albinegrisme, José Luis Gual.
1: Sí, que s'han fet la foto després de ser recordats i ser homenatgeats en Castalia. Quin tifo, eh? Quin tifo, no sé si tens imatges de televisió, Luis.
0: Les tinc, sí.
1: Però quin tifo tenim en el gol sud de Castalia, en la imatge de l'escut del Castellà, la nostra...

0: la compareixença ja dels protagonistes en directe en el Punta Punta en Apun Ràdio. Així sona Castàlia.
1: En un instant sentirem el pam pam orellut a capella des de la graderia del camp de Castàlia. Imatge del túnel de vestidors. Veiem els jugadors roig i blancs, els homes de Rubi, els futbolistes de l'Almeria, preparats per a eixir al terreny de joc. Passen al seu costat l'àrbitre, també l'àrbitre assistent, que es dirigeixen cap a la primera fila. Els jugadors del Castelló a l'altra banda, mentre els milers de banderins que s'han acostat. Sona el pam pam orellut en Castàlia.

Impossible, si eres del Castelló, si eres albinegre, no emocionar-se. Escoltant i veient com està Castàlia, el que es juga avui el primer equip del Castelló després de tot el que s'ha sofrit, de tot el que s'ha patit, d'anar muntant poquet a poquet de la tercera divisió i ara en el projecte de la mà de Bo Bulgaris, evidentment, pegar-hi ese salt. Continua cantant Castàlia!

0: Sempre amb tu, Pompa Morellut. L'aplaudiment, l'ovació també amb les bufandes, els seguidors de la Unió Deportiva Almeria. És un partit gran, no n'hi ha dubte. I anem a contar-lo en el punt a punt de Napunt Ràdio. Recordem, la Unió Deportiva Almeria amb els seus colors habituals, és a dir, el pantaló i les calces de color roig, la camiseta en el fons blanc, allistes verticals de color roig, les mànegues completament roges i també bona part de la part posterior, en la zona de l'esquena, el Castelló, com no, d'Albi Negre. Ja tenim ahí els àrbitres esperant que apareguin els capitans. Alberto Jiménez per part del Castelló, Adrián Embarba per part de l'Almeria. Això està a punt de començar.
1: Tot a punt per a que comence l'encontre. Actualitzem minut i marcador en Ascensa Lliga Comunitat en el barri de la Luz, Carlos.
2: Estem en el minut 84, continua la victòria 1-2 del Massanassa. Recordem el 3-1 del partit d'anada per al conjunt del Massanassa, i sí que està molt a prop el conjunt de Santi Espósito de celebrar el seu ascens a Lliga Comunitat.
1: Es sortegen terreny de joc i treta inicial en Castalia.
0: Sí, també retiren ahí una de les tanques que hi havia de publicitat en el Rogle Central. Inicialment se col·loca a l'esquerra el Castelló, a la dreta ho fa l'Almeria. Tots dos equips esperant que aparega el capità per a fer el clàssic Rogle, la clàssica pinya, per a donar-se ahí l'últim suport entre ells. Abans de que rode el baló, s'ha efectuat ja el sorteig. També es feliciten els àrbitres per a que tot es vagi bé, i ho desitgem tots, que es vagi bé, especialment el del Bar, si té que entrar en acció. I a partir d'ara ja, el protagonista al futbol, el protagonista a la pilota, fa la pinya l'equip de Pablo Hernández. Com està bullint Castalia, Emilio?
3: La gent té ganes de un gran partit i d'animar i de que n'hi haguen ocasions i n'hi haguen gols, no? El que diem sempre, si l'equip dona coses i bon joc i ocasions, Castalia segur que se'ns entra en flama moltes en este partit, no? Moltes vegades.
0: Va a menejar d'ici de la Unió Deportiva Almeria, com diem, col·locada a la dreta de la zona de tribuna, a l'esquerra ho fa el Castelló. Se va a col·locar clarament, com diem, no? Que era Navarrena de lateral dret, de lateral esquerra Lucas, és a dir, no hi ha ningun canvi. Ronaldo Pompeu farà de doble mig entre el costat de Diego Barris. Són les variacions. Comença el partit amb enetxada i Sibel Almeria. La pilota que ve per a Jovic, apreta Camarà, toca darrere, se la lleva de damunt Rodrigo Eli, busca el costat esquerrà. Ahí ha prolongat de Camp Morcillo, venia la caiguda de la Fuente, cau a terra el futbolista. És Ronaldo Pompeu, falta per al Castelló. Comença fort, inicia duel també el partit. Hi ha moltíssim en joc, ni més ni menys que superar aquestes semifinals cap a l'ascens a la primera divisió. I t'ho conta el punt a punt en directe a Napunt Ràdio. 30 segons de partit, Castelló 0, Almeria 0, l'anada de les semis. Pilota per a Brignani, encara en camp propi, tocant en horitzontal. La pilota que ve al Rogle Central per Alberto Jiménez, alça el cap el Canari. Ahí està el capità, tanca per dins, molta gent en l'Almeria. Troba el passadís per la banda dreta.

0: Palo per a Pablo Santiago, que topeta a Camarà, la volia col·locar dins de l'àrea, allunya el Lopi. El balón que ve per a la disputa entre Brignani i De La Fuente, acaba en el pide Alberto. Alberto que la rifa, balón que se perd per la línia de banda. Serà pilota per a l'Almeria, que ja han pogut veure com tanca molta gent per dins, eh?
1: Sí, no vol que passen passes per ahir a Cala, però bueno, al final el Castell avui no té els extrems de fora, el que té que fer és donar-li amplitud. Quan vols jugar per dins i te tanquen, hi ha que jugar per fora, i la primera acció de Pablo Santiago ja ha pogut entrar per aquesta banda dreta.
0: Pues ara ha tret allà les Muñoz, ha complicat una miqueta aquest valor el conjunt de Rubi, encara així no tocarà amb el cap de nou, era Jovic, el valor que acaba tocant-lo en llarg Federico Bonini, valor que acaba en els peus de Roman Matis, avui vestint de groc amb el 13 a l'esquena. El porter belga del Castelló que juga ja per baix per Alberto Jiménez. Això ha començat, de moment, en pausa, eh? Iniciant el joc des de darrere l'equip de Pablo Hernández. Balón que ve per a Lucas, toca Lucas per a Alberto, pressió alta ahí en un 4-4-2 prou clar en fase defensiva de l'Almeria.
1: Sí, jo crec que apretarà, ara estava Morcillo intentant apretar els tres centrals i el Castelló, el que havíem parlat al principi, Lucas molt llarg, fent una eixida de 3 i Jacobsen posant-se dins per intentar que el lateral Chirino tingui dubtes entre eixir fora o dins, no?
0: Jugant de nou Alberto Jiménez, toca a la dreta, la pilota ve per a Guere, Guere per dins en Ronaldo, Ronaldo el tercer home per a Pablo Santiago, triangula Bel Castelló, balo que ve per a Ronaldo, posició d'extrem dret, la vol col·locar dins de l'àrea, Ronaldo que aguanta, ha aconseguit el córner, treta des del cantó, el primer córner per al Castelló, i com aplaudís Castal, i este balo parat, perquè això va permetre que el Castelló posi en marxa la estratègia en la que ho hem comentat durant tota la temporada. És un equip que destaca de la mà de Rudy Hodge, que és el tècnic del baló parat, i especialment en la persona de Fabri Brignani, que porta 6 dies en l'italià. Va penjar la pilota Ronaldo Pompeu, el brasiler, novetat en el 11. Ho va fer a l'esquerra de la porta que defensa Andrés Fernández, que vestís de gris fosc. Tot l'Almeria pràcticament defensant, excepte Arribas, que està a la curta ahir en precaució, per si juga en curt Ronaldo sobre Calatrava, la resta defensant dins de l'àrea, aplaudint Castalia. 3 de partit, 0-0, el punt a punt en directe, ahí ve el córner per baix, la estratègia que buscava ahí a Lucas, i demanen que hi ha hagut, què?
1: Un agarró a Lucas, però bueno, és difícil que pitgen aquest penal, que estan agarrant-se tots, però l'acció era perillosa, si arriba a passar el primer pal.
0: I ara treballant en defensa Morci, Morci tocant ahí en curtet, ho ha fet per al futbolista del conjunt almeriengue, De La Fuente, que atreu la falta, protesta Castalia.
2: L'agarró és escandalós,
0: pressió, que és normal.
2: Però està sí? Permès, sí, però està permès, eh? L'agarró, vull dir, els dos braços per davall dels sobacos del jugador del Castelló,
1: sí, sí.
2: L'alce de terra, impossible que pugui controlar, vull dir, és claríssima l'acció. Li agafa pel coll, eh? Li agafa pel coll, el tomba a terra, però això és que està permès. És que agafar sí, Aixina en un córrer està permès.
1: Però la sensació és que l'ha agarrat i el moment que li arriba el baló no pot ni agarrar, el cau en terra, és veritat, és veritat.
2: Està completament
0: a punt de sorprendre, eh? En ese baló parat el Castelló ningú no esperava, eh? Que anara la pilota tensa, raseta ahí al primer pal i torna a recuperar el Castelló. Falta comesa per part d'Arribas a Ronaldo Pompeu, que és gat vell, eh? Jo crec que està mitja falteta se l'ha tret a ell, eh?
1: Bueno, té molta experiència, el que té que fer és no protestar. Que faig això, però que no proteste tant, perquè a vegades li treuen la targeta per tant de protestar, no?
2: La falta és...
0: Se desplega...
2: La falta és clara, comença en la Lliga ACB, la el partit de quart de final, el partit decisiu, UCAN Murcia 10, Barça 8.
0: I ara pilotada buscant l'esquena de Grena Barrena, ahir per aquest motiu ha tret Rubi a Morci. Ara acaba xafant-lo Groga per a Morci. Groga per a Morci, per aquest xafó a Guerena Barrena, la primera del partit. Entenc que l'àrbitre no vol que això se li descontrole.
1: No, però és que és innecessària. Guere tarda un poquet en passar el baló a Matis i després passa per damunt, el xafa, el rechafa, i al final és que és innecessària, que pot saltar i no xafar a Guere.
2: La primera és de Groga, sembla... i per a mi la segona sí, sí. De Roja.
1: Sí, sí, digo que el xafa i el rechafa, sí. Sí. I el remata.
0: Li ha fet mal, eh? Jo no sé no, si l'ha... L'ha xafat en el genoll, Luis? Tu que tens la imatge ahí per a veure-ho, és que...
2: No, li xafa no sé si és en el taló i després quan està enterrat... Esta jo crec que és involuntària, li torna a xafar.
0: Bueno, pues la groga per a Morci, que anotem, i pilota per al Castelló, però Isa apretant, la Unió Deportiva Almeria. I ha vist Isa Groga, el futbolista de banda esquerra, l'ex de l'Albacete, John Morci. Va a col·locar el baló directament cap amunt, diu als companys que se'n vagin a buscar posicions ofensives. Roman Matis, el porter belga, fora de la seva àrea, escorat a la dreta, dissa àrea el vinegre en esta primera part i en el gol nord de Castalia. Patés allà en la cama dreta, el balón que vola, busca territori Almerien, ahí el que rebutja contundent és Bonini, ve el balón al pide de la Fuente, descarregava però torna a guanyar-lo el Castelló, balón que espera Lucas, alça el cap Lucas, vol córrer, vol dividir, es clava en zona de mitges puntes, perdint, s'ha equivocat en l'entrega per ell, perquè recupera Morci, buscava el pit ahí, crec que era en Barba, no ha fet mal control però estava molt pendent, eh? La vigilància ahí, Virignani, recupera el Castelló que està molt intens sense balón, balón per a Lucas Alcázar, atacant de nou per la banda esquerra, la té Jakobsen. Jakobsen que tira l'horizontal per a Ronaldo, apretava en Barba, baló finalment per a Cala, Cala en el pique de l'àrea, anem a veure Cala que trau d'ahí, està ja dins de l'àrea el català, el tanque en dos homes, continua Cala, la centrava al segon ball, espera Càmara, ha col·locat el cap ahí Rodrigo Eli, a tres petróleos, no hi havia pràcticament res que la trava, eh? I ara lluitant ahí en defensa, finalment guanya el baló Chirino per ell, és a la contra de l'Almeria, el baló llarguet per a en Barba, ha estat ahí de nou, molt atent Brignani que guanya i sa pilota. Però el partit té electricitat absoluta.
1: Sí, crec que el Castelló té millor, el centre del camp el té millor i tindrà possiblement la possessió del baló en les contres i ahí patirà perquè al final són gent molt ràpida, però crec que tindrà la possessió del baló. La Maria tampoc el vol, els dos migcentres no són de manejar el baló i crec que tindrem la possessió. Cuidado les perdues, cuidado no perdre el baló fàcil perquè no puguin eixir a la contra, no?
2: Estem camí del set de la primera meitat, partit d'anada d'esta semifinal, playoff per l'ascens a primera divisió, empat en a 0 Castelló i Almeria, mentre quan li resta al Massanassa per a cantar l'ascens, Carlos?
3: No res, perquè estem en minut 92, des de la banqueta el Massanassa preguntant al Linier quant ha afegit l'àrbitre, estem ja en el temps afegit el Massanassa, molt a prop d'un històric ascens a Lliga Comunitat.
2: Així que en un instant de línia oberta ens avises per a celebrar amb el Massanassa el seu ascens cap a la Lliga Comunitat. Mentre en Castàlia, crec que Emili va ser impossible per dins, que Rubi ha col·lapsat la part central en aquest doble pivot tan físic que ha col·locat i que el Castelló té que anar per fora,
1: Sí, l'únic pega que la millor que l'equip se tanque molt i al final no tindrà Cipenga i tindrà Mavil, que al final tu mateixa te tanques i no puguis eixir per fora, no? És la possibilitat, quan no han tingut al final estos dos jugadors, l'equip sempre se tanque més, perquè ells estan tancats per dins. Entonces, Pablo i Lucas tenen que estar molt obert per tindre possibilitat de jugar per fora, no?
0: Bueno, pues ara a punt de furtar la pilota a Ribas, li ha faltat tensió a Ribas, diu al seu company Morci, havia recuperat Guere que la col·locava en llarg, canviant-la a l'altre costat, balón molt complicat per a que poguera controlar-lo Lucas Alcázar, per tant servirà de banda Daijiro Chirino, que és contínuament xiulat per part del públic, que no oblida tot el que va fer en l'últim partit a Castàlia, no? Jo crec que s'ha de passar de frenada ahir, molt contundent en alguna acció, pegant més d'una patada que sobrava, quan fa 4 dies era jugador del Castelló, però bueno... Colpecha cap amunt Andrés Fernández, li pega fatal el baló que no acaba d'eixir de la zona d'àrea de l'Almeria. Ara toca de cap Chirino. Chirino per Arribas. Arribas que volia contactar en De La Fuente. Guanya i se duela Alberto. Toca amb el cap Lopi. El baló que no baixa a terra. Ara sí ho aconseguís fer Jakobsen. Jakobsen barallant-se en Chirino. Encara aixina es posa ràpidament de nou en marxa. Jakobsen, el baló que eix per la banda. Serà treta per al Castelló, que intenta, intenta apretar dalt i jugar el més a prop possible de l'àrea de l'Almeria.
1: Demà sí, la demostració de poderío, poderío físic ha posat, els quatre centrals són molt grans, els dos migcentros són molt defensius, deixa gent despenjar, però això sí, jugadors són molt forts físicament i al principi del partit està costant.
2: Dic que demà a les 3 de la vesprada juga la final de Roland Garros, jugaran Coboli i Esbrev, avui Andreeva li ha guanyat a Chualinska i Granollers junt al argentí Ceballos han sigut campions de dobles.
0: I ara la lluita entre De La Fuente i Brignani, que són els que estan emparellant-se. Alberto està de moment lliurant i bueno, esperem que Brignani mantinga un poc aquesta línia. No és un jugador ràpid, lògicament estem parlant de 2 metres d'alçada.
3: Final, ascens del Massanassa.
2: Tira-li, Carlos.
3: Ascens del Massanassa, ara mateix ho celebra Santi Espósito en els seus jugadors, el camp d'esports de Massanassa, el Vicente Moreno, reconstruït per la Dana. Ara fa més d'un any que tindrà partits de la màxima categoria de la Lliga Comunitat. I ara atenció, que hi ha un moment de tensió, hi ha alguns aficionats que han botat la gespa i ara intenten ficar pau, però el Massanassa celebra que per primera volta a la història en este 1-2 al camp del barri a la Luz competirà en la màxima categoria regional en la Lliga Comunitat 2026-2027.
2: Li ha guanyat els dos partits al Barrio de la Luz l'equip del Massanassa. En un instant estem a veure si podem parlar amb algun protagonista ràpidament. Abans ataca el Castelló.
0: I ha tingut ahir una bona oportunitat la centrada i se canvi d'orientació. Al que sí que ha arribat Lucas Alcázar, la passada dins de l'àrea, buscava càmera per han tancat dels centrals de l'Almeria. Continua atacant i jugant en cap contrari l'equip de Pablo Hernández. 11 minuts de partit, empat a 0 en Castelletto, compta en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Recorda que és la nada. Semifinals per l'ascens a la primera divisió, Castelló 0, Almeria 0. La pilota en el roble central per a Fabri Brignani. Ja espera replegat en un... bueno, jo diria que un 5-3-2, en este moment ahí el conjunt de Rubi, que, bueno, està entregant-li molt de camp al Castelló i que espera això, en transició, poder sorprendre fonamentalment en Morcillo o Arribas, no? O el propi en Barba, perquè de la Fuente no és molt ràpid. Baló de nou per a Brignani. Ara juga en calma el Castelló, tenint la pilota des de darrere en zona defensiva. L'italià, que pega unes quantes passes, toca a la seva esquerra per Alberto Jiménez del Canari. Torna a posar-li pausa. Ara Brignani per a Barri, creua la divisòria Barri, l'apretava Jodic, és treta de banda per al Castelló. Dissarà Barri per a Lucas, Lucas li atrau ja des de la banda per al Salmantí. Diego Barri, tocant en curtet per Alberto Jiménez. I se veu clar, jo crec, no?, que el que no se vol és equivocar-se en alguna passada d'estes en les que l'Almeria te pugui robar molt a prop d'aèria i generar-te problemes, Emilio.
1: Sí, normal, al principi del partit no vols que passi ninguna cosa rara ni que tinguis alguna errada greu. Totes les disputes estan sent molt fortes per un equip i per l'altre, i la primera vegada que ha pogut Lucas pràcticament estava jugant per damunt de la línia, arribar per fora, per banda, donant-li amplitud a l'equip, i ha vingut una ocasió que Camaraca s'hi arriba, i és una de les solucions, no?, jugar per fora en Lucas.
0: Atenció a l'errada de Brignani, més mal que no hi ha hagut entesa entre De La Fuente i Arribas, I ara ho aprofita el Castelló, balo per a Pablo Santiago, la col·loca baix, s'ha tocat allà en la cama dreta per enviar-la al cantó. De nou Federico Bonini, nou córner per al Castelló, 12 i mig de la primera part amb el 0-0. Traurà de nou des del mateix costat, és a dir, a l'esquerra de la porta que defensa Andrés Fernández, atacant el gol sud de Castalia. I ara amb el baló, al costat el banderita, molt a prop també a Ronaldo Pompeu, però en principi va pegar-li Calatrava. Calatrava que marca la jugada, de nou molta gent dins de l'àrea, s'ha sumat ahí Alberto, també està Brignani. Toca la curta Calatrava, Calatrava per a Ronaldo. Ronaldo que la va col·locar, la penja Ronaldo, vol molt passat al segon pal. Ve botant la pilota, evitarà que es perca per la línia de banda Alberto. Posició d'extrem esquerra del Canari. Anem a veure perquè vol encarar-se, en va de primeres, no de segones, ahí de l'home que el tancava, que era Rodrigo Eli, encara aixina la pilota, la té el Castelló, la té Barri. Barri que tira de cos, tira de finta, per a quedar-se la pilota, jugant per a Calatrava, terra Calatrava, això és falta. Falta per al Castelló, escorada però fantàstica per a penjar-la a l'olla.
1: Sí, tots els contactes que no te donen res, estan sempre tocant, sempre fent... Bueno, difícil d'eixir d'aquestes situacions, però és falta clara. Anem a veure si s'aprofita alguna. Dels poquets minuts que portem, Cala té que entrar més. Està eixint poquet a les bandes per buscar el valor, però fa falta que ell participi més en les accions, no?
0: Va ser de nou, sembla, Ronaldo Pompeu en la cama dreta, la pilota que està plantada ahí pràcticament en el corredor del 10. Uns 15-20 metres per davant del piqué de l'àrea. Ve Ronaldo, ve Calatrava, va ser Ronaldo, la penja Ronaldo, bon balo al segon pal, la bola Alberto. Ha tocat de nou Bonini, hi havia fora de joc.
2: Fora de joc. Serà pilota per a l'Almeria, mentre està jugant-se partit amistós. Portugal marca davant de Xile. La diana de Gonzalo Guedes, el jugador de la Real Societat, empata els Estats Units davant d'Alemanya. En bàsquet, Lliga CB, encara en el primer quart, el Barça se'n va de 8 en Múrcia, Camp Múrcia 17, Barça 25. En la Lliga Nacional de Futbol Sala han transcorregut ja 8 minuts del partit. Barça 0, Inter 0. Són les semifinals, lluita pel títol. Tornem a Castalia, camí del quart d'hora, 0-0 al marcador.
0: I jugant ara des de darrere l'Almeria, Rodrigo Eli, el brasiler, per Andrés Fernández, la xira a l'altre costat per a que siga Federico Bonini, l'italià, el dorsal número 18 de l'Almeria, toca a la seva esquerra la pilota que ve, però l'home que tanca, que és Àlex Muñoz, Àlex Muñoz cap arrere, cap a Andrés, bueno, tocant d'un costat a l'altre, basculant, obligant ahir a treballar sense valor al Castelló, i sense ninguna pressa els homes de Rubi, que són sabedors, no?, de que tenen el partit de tornada al seu estadi. Quan ara volia progressar Chirino, un poc de fortuna, però perd la pilota. Balo per al Castelló, arranca Jacobsen, toca per fora, el baló no és bo, venia a rebutjar a les Muñoz, fa la pilota un globus, li diu Bonini a Lopi que ell la va rebutjar, però el baló recupera ràpidament el Castelló. Guere per a Brignani, aplaudís Castalia, li dura poquet la pilota a l'Almeria,
1: Sí, com te deia, el mig del camp no és un mig del camp que pugui jugar, són molt treballadors, però no tenen, si no tenen Sergio Rivas, no tenen bona eixida de valor, però sí, són molt consistents, sí, són molt consistents.
2: Sí, Emili, si jo siguera seguidor de l'Almeria, jo estaria molt enfadat en aquest equip. En sí, tot el talent tota que té, estan tots arrere, sí.
1: I a part Lluís, que tot l'any juguen en dos migcentros sempre defensius, no han buscat solucions a nivell de dir, no sé quin migcentro poden posar ahí, però des de luego volen defendre i que la tingui a Ribas o la tingui en Barba, i perquè no juga Leo Batistao, no? Però és un equip sempre molt consistent, i per això fora de casa ha tingut tants problemes per a guanyar i puntuar, si no estaria en primera divisió.
2: Super defensiu.
0: Lopi i Jodic, bueno, pràcticament són dos centrals més, no? Balón que recupera en Barba. Este sí que té perill, és del Rayo, cau a terra, li trau la falta ahí a Ronaldo, que almenys s'ha interromput i s'ha possibilitat de transició per part de l'Almeria, encara que havia hagut molt retorns per part del conjunt albinegre. I aplaudint, animant Castalia, clar que sí, n'hi ha que fer valer el factor Castalia. En este partit anava bé les semis, Pablo Hernández, aquí està l'ara tècnica, però quina tranquil·litat mostra, tot i el que hi ha en joc en el dia d'avui i l'atmosfera que se genera, eh?
1: Sí, bueno, és diferent del partit de l'altre dia, que tot el món estava molt més nerviós per la necessitat de guanyar. Avui, bueno, saben que hi ha un altre partit, de moment és normal que estigui molt més tranquil, però bueno, els minuts passaran i passaran moltes més coses i falta un altre partit encara, claro.
0: Ara perill, de nou se la volia jugar en llarg, que Ronaldo, Baló que recupera les Muñoz, la té l'Almeria, ara jugant en camp contrari, Baló per a Jodic, Jodic que filtra, la buscava ahí Sergio Arribas, però li ha pegat una melona terrible, era impossible que poguera arribar el mig a punta de l'Almeria, màxim golejador de la categoria, almenys en este punt, encara queden per alguns jugadors 4 partits més.
1: Sí, anem a veure si Cala entra, continua dient Cala, té que entrar més el xoc, té que ajudar, per fora mos està costant, per dins mos està costant, una de les claus és que Ronaldo pugui trobar més a Cala, no?, i enganxar en ell.
2: Són 10 minuts de la primera meitat, continua l'empat a 0 al marcador, i passe el que passe, José Luis Gual té ja el cotxe preparat perquè estarem en Almeria, en els Jocs del Mediterrani, per al partit de tornada.
0: I ara sí, sí, en efecte. I ara el que hi ha és una espenta lletja, per part de Bonini, per a intentar intimidar a Pablo Santiago. Hi ha hagut una intentona de mitja tangana, entre uns i altres. Ha ficat Pau l'àrbitre, veurem això com és resolt. Crec que no va treure targeta, No va treure targeta, però li ha pegat una bona empenta a Pablo Santiago. Clar que sí, Luis. Ah, ja saben que és guanyar, La temporada passada 2-5 li va cascar el Castelló d'Almeria,
2: Sí, sí.
0: O sigui que no seria...
2: Com les sensacions són bones, pues tenen que estar allí, no? Per a de segur classificar al Castelló per a la final per la sense primera divisió. Conclou el primer quart mentre en bàsquet 17-27 el Barça guanya per 10 a l'UCAM Múrcia.
0: I ara sí, la pilotada en llarg de Ronaldo, la volia Camara. Ui, la roda d'Eli! 3-1, Camara! Camara pot acabar, Camara! Fora! No m'ho crec! 3-1, la passada de Cala perfecta per a Camara, estava pràcticament tot
2: la parada,
0: sol dins de l'àrea. Ha tocat!
2: La parada del porter, és una parada extraordinària. El xut de Camara anava dins, raseta, pegadeta al pal, però la parada és extraordinària.
0: Ocasió claríssima per al Castelló, que ha desbaratat en efecte Andrés Fernández en la punteta de la manopla dreta, i ara de nou córner per al Castelló, canvia de banda, el primer que va votar a la dreta de la porta que defensa Andrés Fernández, Ronaldo Pompeu, l'autèntic especialista en el balo parat. Estem en el 19 de partit, 0-0 en el marcador, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio de Nouña. Molta gent del Castelló dins de l'àrea que busca la rematada, però es queden 3 homes en... fora de l'àrea, Calatrava a prop de Ronaldo, 2 en vigilància en el rebuig, la va penjar Ronaldo el brasiler, esperant de nou Brignani, al primer pal Jacobsen pegant-se espentes, ahí en Alex Muñoz, n'hi ha de tot, també cau a terra, nom de l'Almeria en este cas, el baló que ja vola, no val, ha votat Camara com si fora un pivó de bàsquet, però l'àrbitre havia parat abans el córner. Emilio, què passa ahí?
2: És que no es poden
1: caure... Sí, només fan que caure jugadors, però al final l'àrbit pare, però és que és difícil per un i per l'altre, Estan espentejant-se un i l'altre, perquè els de l'Almeria se deixen caure, no?
2: Clar, el tema és
1: gran este. Gran parada, Andrés Luis, a l'altura del turmell, a més, que és difícil, o la traus en el peu, o és difícil posar la mà i arribar ahir a posar una poqueta la mà i la treta.
0: Ara sí, la penja Ronaldo, ve molt tocada. Uah, com se l'ha quedat ara Andrés Fernández, demostrant que és porter de primera divisió, clar sí, que sí. Pues. Andrés que la pega en llarg, que el baló vindrà directament per a Matis. Matis que té que recular, però Isas d'ell. Isas del belga, li ha pegat massa fort Andrés, baló per al Castelló. Aplaudís Castalia. Ja trau la pilota des de darrere, l'escala trava. el català que creu a la divisòria, replega poquet a poquet l'equip de Rubi, Calatrava, Obrincam a la seva esquerra, baló per a Lucas, Lucas que se'n ve per dins la conducció, frena, se li queda llarga la pilota, però ahí està Ronaldo. Ronaldo volia jugar per a Camara, Guayachite, Bonini, falta de Camara, falta de Camara cap a Bonini. Tots també tenen experiència, eh?
1: Ah, molt bon central Bonini, a més està agarrant el mando, està... Bueno, és molt bon central, no? Jo crec, la jugada anterior volia dir que és la primera vegada que se roba en de veritat, no? El primer robo que li fan a tres quarts en l'Almeria i el primer perill serio, no? Que és el que fa falta, robar un poquet més. També té superioritat en l'eixida de valor a l'Almeria i fins ara no ha pogut robar només d'eixe valor i quasi sigut gol, no?
2: Però has vist, Emili, la primera que ha tingut Andrés Fernández, no s'ho pensa, eh? Sí, sí. Pilotada i que s'apanyen els punters, eh? Ells no volen circular la pilota.
1: Ells ho tenen clar. Tenen les tres de dalt que no se menegen i no baixen pràcticament. Sempre tenen tres estirats per a poder eixir ràpid a la contra.
0: I ara que ve tapat ahí, de nou el Castelló. El intent de profunditat per part de... en el desmarc de Miguel de la Fuente. Crec que ha estat ara Alberto Jiménez, sí, el que, bueno, li ha ficat el cos. Le ha fet la pantalla i era impossible per a De La Fuente. Però és el que dius, Luis, al final ells no tenen jugadors per a poder contactar en Arribas i en Barba, no? Quizás la clau per a que li pogueren fer mal deberes al Castelló. I crec que té que aprofitar-ho l'equip de Pablo Hernández.
1: I està arriscant algú, és el Castelló, que en moltes moments està 3-3, perquè Lucas està tan alt que darrere tenen que estar 3-3 ajudant Barri de quan en quan, però el que arrisca està ara més el Castelló sempre, eh?
0: I ara se col·loca entre central Ronaldo per a donar Isida. N'hi ha que tindre counter Brignani, n'hi ha que tindre counter Brignani, ni els controls que necessitem de més per a jugar cap arrere. Està a terra Ribas queixant-se. I ara a veure què passa, perquè l'àrbitre para el partit quan tenia la pilota Lucas Alcázar. Imagina que va interessar-se a veure què li passa al mig a punt de l'Almeria, que està a terra queixant-se. 22 de partit, 0-0.
2: No es pot parar el partit ahir. No es pot parar.
1: Jo crec que toca valor i a la millor després, sí, vale, arriba, es posa el peu i toca, però toca valor, dona el pas darrere.
2: Cada volta que jo hi ha un xoc, Luis, tenen que parar el partit.
0: O xules falta o en
2: això és. O que continuen jugant, vull dir, cada volta que hi ha un tio en terra que això és perquè hi ha hagut un xoc, cal parar el partit.
0: Si és el porter, me pareix correcte. I si hi ha una topetada en el cap, és dins del protocol. Però aquestes coses jo no ho entenc.
1: La nova norma, a veure, en el Mundial de les caigudes i totes les històries, a veure com funciona. Sí, a veure.
0: Bueno, pues ara Matis, que no sap què fer. Finalment acaba colpejant en llarg. Buscava Calatrava, però reacciona, es fa fort Jodis. Valor que ve a la cuixa de Lopi. Lopi que la perd. Valor que té Jacobsen. Ara atacant pel costat dret. Jacobsen en càmera. La deixa darrere, més mal que ha rectificat. Ha corregit ahí Barri. Barri en Calatrava. Perseguit per Jodis, la té mitja punta del Castelló, màxim golejador, 14 dies en el que portem de temporada, toca per a Lucas que se'n ve cap a dins, ja ha replegat tot l'Almeria, excepte De La Fuente, la resta defensant, baló dins de l'àrea, la pentinada de la bona de Jacobsen, però no se va creu Camarà, i colpeja en llarg l'Almeria, que el pobre Ribas ahí està veient melonades, i ara comet falta Alberto Jiménez, que s'ha fet mal.
1: El colze, a millor sense voler, però sí que li pega. Jo crec que en el colze Alberto salta, Arribas no salta i al final li pega, crec que sí.
2: És groga, eh? Per a Arribas.
0: Sí, la té la mà i l'àrbitre i la notem. Pues la vista prèviament Morfi i ara Sergio Arribas, ara l'espenteche Ronaldo. Una pica baralla ahí, mentre Alberto està a terra. I a l'àrbitre se li està amontonant la faena, eh? Sí. Parlem molt bé d'ell, però estos partits tenen molta tensió.
2: Claríssima, eh?
1: Bueno, és un playoff a primera divisió, així a tot el món ja no va en bobaes, no?
2: Claríssima la groga, com tanca el puny i li busca la cara al jugador del Club Esportiu Castelló. El joc interromput, estem en el 24 d'esta primera meitat. Castelló 0, m'està encantant el Castelló, eh? Només li falta el gol. Però molt superior a l'Almeria,
0: Sí. Clarament dominant el partit. Ja ha tingut una ocasió ja clara. A més d'aquesta situació des de l'àrea, en el córner que ha tret Ronaldo i en el que, bueno, pues ahí Lucas ha estat a punt de rebre penal. De nou la pilotada en llarg. Valor per a Pablo Santiago, que per cert, mentre estaven atenent a Alberto, aquí era Pablo Hernández a Pablo Santiago. Desconec, lògicament, el que li ha pogut dir. No sé si donar amplitud, si a lo millor tindre una miqueta més de mobilitat per dins i mesclar bé en Calatrava, però algo li ha dit Pablo al seu tocallo. A Pablo Santiago, l'ex del Baracaldo. Ja juga el Castelló per la banda esquerra. Valor per a Lucas. Lucas, que avui torna a l'11 inicial, juga en curtet per a Barri. Barri, ahí sempre buscant l'esquena, equilibrant l'equip per sacar alguna pèrdua, tocant de nou a la banda esquerra. Valor per Alberto, ja es planta tot el Castelló, tot l'equip de camp dins del terreny de xoc dels homes de Rubi, que estan clarament a l'espera, aguantant este marcador inicial. Caia a terra, n'hi ha falta de nou de Jodic, moltes faltes i també se queixa molt, en este cas, Barri, eh?
1: Sí, no deixa que se gire Barri. La segona o tercera falta, ja que Jordi fa a un jugador d'esquena, és innecessària la falta, entrar en aquesta agressivitat. Però, bueno, cuidao.
0: Atenció, que a tres ràpid no val. No val. L'àrbitre ordena que n'hi ha que tornar a traure. Aixina que queda en res esa acció de pilleria de Lucas, que està molt enxufat, eh? Mira que portava ja dos o tres setmanes sense jugar, però a mi és un xic que s'ha guanyat clarament esa titularitat en banda esquerra defensiva, eh?
1: Sí, va tenir alguns problemes físics i en Barba li toca baixar molt a defendre, eh? És un home que no li agrada molt treballar, però està baixant molt a defendre, no? A veure si millorarem un poquet l'estratègia. Hasta ara no hem rematat pràcticament ninguna perquè fa falta millorar en el saque, no?
0: Pues palmeig a Castalia, perquè estem en un moment important. Seria fantàstic, eh? Cantar el primer gol de la nit en el punt a punt. 26 de la primera, 0-0.
2: Pilota parada.
0: La va pensar que la pilota parada. Rebutjat Andrés. El valor que queda per a Embarba. Tampoc valia. Un altre fora de joc. Diu Camarà que no. Però també bandereta alçada per part de l'assistent d'ací de la tribuna. 26 de partit, 0-0 en el marcador. Valor per a l'Almeria. Tot i les protestes de Camarà. És la segona volta. Crec recordar que li xulen fora de joc en una acció molt semblant. Serà Andrés Fernández finalment el que posarà la pilota en marxa. Ells perdem molt de temps, paran el ritme, que el partit no tinga continuïtat, eh?
1: Sí, normal. I ara sí era una falta molt ben saca per Camarà, molt valent Andrés, però sigo fora de xoc, però la falta ha estat fantàsticament tirada.
0: I des del costat dret, Rodrigo Eli colpejant en llarg, valor el rebuig a Lucas, no arribava Jacobsen a la primera, va posar la puntera a Chirino. Atenció que el valor ve per a De La Fuente volia jugar en Arribas, més mal que ha guanyat ese valor Barri. Valo per a Ronaldo, la col·loca en llarg, bon control de Camarà, control orientat, se'n ve Camarà com si fora l'extrem dret del Castelló. Camarà que va encarar, Camarà en el pique de l'àrea, alça el cap, el punta de Guinea, juga a la frontal, valo per a Barri, Barri perfila cap a porteria pròpia, acaba perdent el való. Aranya que tindre per ella ahí perquè volia eixir a Ribas, no està participant a Ribas i això és una bona notícia perquè està molt ben marcat per part del Castelló, que fa una fantàstica pres després de pèrdua. Valo per a Ronaldo, li pega Ronaldo, el valor que se'n va a la dreta d'Andrés, que es cabreja perquè no hi havia ningú tapant-lo. Té un autèntic fusil Ronaldo en el peu dret i n'hi ha que provar.
1: N'hi ha que provar, hi ha que tirar, no està mal, eh? Tenia passe, però com dius, arriba, està participant poc i cala un poquet més, però són els dos jugadors franquícia que intenten tapar-los en seguida, no?
2: Que raca, no, l'Almeria. Quina decepció en este partit per a l'Almeria, de veres, que esperava el tercer classificat de la segona divisió, esperava un equip realment important. Però està mostrant-se, vaja, com un equip de la zona baixa. No m'estranya, que volgueren destituir Robi fa 15 dies.
0: Sí, la veritat és que està proposant pràcticament res en baló. I, bueno, pilotar des dalt per a veure què és capaç de fer De La Fuente. Ara el baló de Morci. Morci volia filtrar, no s'entra el López, recupera Guerena Barrena, ahí ve Guere. Guere, com si fora el centrecampista habitualment, ha tocat per a Cala, li han fet falta, deixa seguir l'àrbitre. El baló queda per a Pablo Santiago en Guere. Ja pressiona ahí l'Almeria, el baló és dels albinegres, de nou Guere, volia filtrar el baló, anticipa bé ara Àlex Muñoz, Lopi que la deixa, demanava entreta de banda, no hi ha res, i hi ha falta de Brignani a De La Fuente. El partit amb molts nervis, jo ha pogut eixir de banda, no ho sé, però bueno, hi ha que creure en este cas en l'assistent, que és el que està més a prop.
1: No me pareixia, estar així davant de vosaltres, no m'ha paregut que hagi eixit del tot. Bueno, una llàstima perquè les pèrdues del Castelló al final se converteixen en una falta que pugui eixir a treballar l'equip. És quan tenen el valor, quan se passen els quatre centrals o els quatre de darrere i en el porter. A partir d'ahir no tenen ni a continuïtat de valor. Es costa molt si no és un valor llarg als tres de dalt, no?
2: Sí que, 29... sí que és falta de Brignani, eh?
0: Sí, la falta, jo crec que no hi ha dubtes. S'havia protestat abans, Luis, que si havia eixit o no de banda, no? Això protestava el públic, que el valor haguera pogut eixir des de la banda i per tant tot el que va passar després que no valia, no? Però per això diem, no?, que jo crec que sí ha encertat l'assistent i, bueno, de moment l'àrbitre està portant bé el partit. Esperem que no se li complique. Jugant de nou en defensa, i 5 de 3 l'Almeria, l'equip de Rubi. Ja de moment molt raca, no?, el plantejament del tècnic català del conjunt andalús. Valor que ve per a Morci. Morci que la volia girar, buscava l'esquena d'Alberto, que es fa fort. Guanya el valor el canari. Toca al rol central per a Barri. Barri tot sol conduint. Té que tocar en curter per a Ronaldo perquè ja l'havia saltat a pressionar Jodic. Filtra en el baló, per a Camarà, que ve a girar Camarà per a Lucas. Alça el cap Lucas, la penja al segon pal, ve tot sol Pablo Santiago. Pablo Santiago que la posa, li ha pegat en el turmell. Pablo Santiago, baló que se perrina de fons. Aplaudís Castalia, el Castelló que vol. De moment no està trobant massa situacions com li agrada, no?, en l'àrea contrària.
1: Ha xutat fatal. Sí, bona combinació. és difícil el que vol fer Pablo, passar-la de primera. Jo que volia centrar, no volia xutar, però li pega en l'espinilla pràcticament. Era millor controlar-la i després passar-la, però la combinació ha sigut bona, d'un costat a l'altre, i ells dos mitjentros no deixen a pressionar, deixen jugar de sobre, i fa molt bé Barry i Ronaldo, i quan poden obrin molt bé a banda, no? A partir d'ahir se complica més el tema.
2: En la preparació per al Mundial, Portugal fa el segon, anota Bruno Fernández, el primer l'havia fet Guedes, per al Portugal 2, Xile 0. S'aplega el descans en el partit d'Alemanya, que està empatant a 1 davant els Estats Units. Robinson ha marcat per a l'equip americà, Havertz per a l'alemany, i en bàsquet estem en el segon quart, quarts de final, partit definitiu. Un dels dos se'n va avui a casa, retalla UCAM Múrcia, Equador del segon quart, 32 per UCAM Múrcia, 36 per al Barça. Tornem a Castàlia, últim quart d'hora de la primera meitat, això continua 0-0.
0: I ho estem contant com sempre en el punt de puntena punt ràdio. Mira, mira que ve Lucas, Lucas lateral de l'àrea, bona centrada, venia que la trama, ha tingut que tirar-se a terra les Muñoz, que ho havia xit, perquè estava apareixent pràcticament al punt de penal com si fora el nou, a l'escalatrava. L'ha enviada fora el lateral esquerra de la Unió Deportiva Almeria. Va traure ahí 10-12 metres per darrere del que és el banderí de córner. Costat esquerra, segons ataca Lucas Alcázar, la treta lateral de banda. 0-0 en el marcador, Castelló 0, Almeria 0. La penja Lucas, valor que ja vola, botava Camarà. Després del bot per Andrés Fernández. La té el porter de l'Almeria, que va jugar en el peu. Directament per a que córrega De La Fuente, que és una illa dalt, eh? El control de la Fuente. Té davant a Brignani, se vol anar de Brignani. Brignani que li furta la pilota. De moment Brignani està fenomenal, eh? I ara li ha tornat a deixar un recau i groga per a De La Fuente. Bueno, pues estan ja pràcticament els 4 de dalt en targeta, només resta en barba. I el pobre Guere li estan...
2: Prop de la roja també, eh? Entrada
0: tots els palos a Guere.
2: Sí. Però és que esta és molt lleja, eh?
1: És que és innecessària.
2: Sense valor de permís.
1: Sí, d'esquenes és necessària. Al final, no sé si el poden avisar del VAR, perquè al final l'altura, no sé quina altura és, però és innecessària, merescuda, des de luego.
2: El VAR no es complica la vida en aquestes accions, però és una patada per darrere sense opció de plegar a la pilota, molt prop de la roja, eh? Així que són ja tres jugadors de l'Almeria, els tres de la zona d'atac, els ja amonestats.
0: Sí. Sí, només resta en barba, dice quarter de dalt. Els altres l'han vist a tots. Morcillo, Arribas i ara mateix a Miguel de la Fuente, que és el centre davanter. Ara hi ha una altra falta, el públic que protesta. Pues, esa actitud, no?, de l'Almeria, d'aquest joc lleig, no?, d'interrompre, de fer moltes faltes. Balo per a Calatrava, cau a terra Ronaldo, l'han agranat, eh? Ronaldo deixa seguir l'àrbitre, balo que ve per a Lucas. Lucas que la vol penjar, decidís jugar en curter per a Cala. Alça el cap Cala, li tira la mago a Lopi. Lopi que l'aguanta, toca per dins. Bon valor per a Barri en el lateral de l'àrea. A veure què treu d'ahir Barri, Calatrava la passada darrere. Fora Pablo Santiago. Quina ocasió per al Castelló. Que bé. Ha teixit i s'acció d'atac. Temporitzant, topetant-se fins a 4 jugadors del Castelló. Esperant el moviment de ruptura de Calatrava, que ha entrat en la línia de fons pràcticament molt a prop de la porta d'Andrés, i la passada darrere que no ha aconseguit embocar entre pals Pablo Santiago. Comença a mereixer el gol el Castelló.
2: Dins l'àrea menuda, xic sí. Empeine.
1: Obre massa el tobillo, massa tou, i al final se'n va el valor fora. Ocasió claríssima. Ells no volen que el Castelló combine, a la mínima fan falta, a la mínima agressivitat, però en esta s'ha combinat molt bé l'arribar i al final l'ocasió és claríssima, anaria pràcticament menuda, eh?
0: A 3 de nou Andrés, el balón que ve dalt, botava Guerin de la Fuente. Uau, ara sí, alça la cama Ronaldo cap a Ribas. I a veure com acaba Sonia, falta, però de moment no hi ha res més, eh? Afortunadament. I per tant, pilota parada per a l'Almeria, així que ara tindrà l'estratègia a favor el conjunt de Rubi, que més enllà d'accions d'aquest tipus a valor parat, en quant a futbol i a atac combinatiu, de moment res de res l'Almeria. Eh?
2: Està que no, això, diguent, esta no és amarilla, esta és amarilla, xic, si ni el toca.
1: Sí. És indirecte, és perillós l'Almeria, perquè té gent molt gran, també ha de defendre millor, ha de defendre bé la falta.
0: 35 van a ser de la primera, 0-0, valor parat per a l'Almeria. Sembla que va ser o bé Morcillo o bé en barba, qualsevol dels dos que van a penjar la pilota dins de l'àrea. S'han sumat ahir els centrals, va ser Morci. Marca jugada Morci, la penja segon pal, la rematada d'Eli a les mans de Matis. Ha rematat el brasiler, hi ha un home del Castelló a terra i no sé on va Matis. perquè no hi havia ningú. Protesta Matis, que li han fet falta, però anem a veure. Si no tens ningú company davant, calma.
1: I a més, la falta, no sé si de Vinícius de la Fuente o de... O arriba, pot ser targeta, quan
2: pot
1: tu
2: ser,
1: no deixes
2: sí.
1: sacar el porter, quan tu no deixes sacar el porter és targeta, eh? És la segona d'un dels dos, no sé qui ha sigut.
2: Pot superagressiu ser la targeta, no, l'Almeria, superagressiu
1: sí, sí, sí,
2: l'Almeria.
1: Sí. No vol que combine el Castelló, no vol que donin més de tres passes, en seguida es falta, en seguida, i a més en agressivitat i faltes dures en molts moments.
0: Pues ha que jugar... Com s'està fent, intentar tindre una miqueta més de punteria.
2: L'acció per a mi no és de groga, eh? Molt light per part del jugador.
0: Peri, Lluís. Arribas en la frontal, balón des de l'àrea per a De la Fuente. Ha tocat, crec que ha estat en Guere Navarrena. I és baló per a Matis. La primera volta que apareix Arribas a proper de l'àrea, eh?
1: Bon passe a Miguel De la Fuente, pareixia córner, però bueno, ja de fet molt bé l'equip, però la primera acció que recibeix en tres quarts de l'esquena dels mitjentres, i ahí és perillós.
2: Ha xutat fatal.
0: I ara acaba a terra, groga per a Barri. Ara sí que hi ha groga per a Barri, que jo crec que, no sé si és Jovic el que està a terra, crec que sí, que és el serbi, però la groga per a Barri, la primera
2: claríssima.
0: Per als jugadors del Castelló.
2: Claríssima,
0: sí, la granat, sí, sí.
2: Va a terra...
0: Sí, sí. És la típica, Luis, és la típica que està fart de que li aventen i diu, ara veuràs. És la típica, eh?
1: Sí, a més volia dir que en estos 5 minuts ha digut falta, lío, tal, no interessa. El Castelló no li interessa, que li interessa jugar, i no, a l'Almeria sí, lío, pèrdua de temps, parar, falta, parar, no mos interessa este tipus de joc.
0: Pues s'està prenent el seu temps l'Almeria, que està encantadíssim de la vida d'anar-se'n segurament al descans en el 0-0, però queda partit, eh? Queda partit, n'hi ha que jugar, ho hem explicat, no? Abans de començar en coneixement, ara 3 minuts que l'Almeria vol estar en camp contrari.
1: Estic veient, no sé si és novetat o no, hi ha dos àrbits de quart àrbit, un és Arcediano Molestillo, i me pareix que és la primera vegada que en un pla...
0: Espera, que ve la seva entrada de l'Ovis de l'àrea, i si Matis l'agafa bé.
1: Que n'hi ha dos quarts àrbits, no? No sé si és novetat, o... però n'hi ha dos quarts àrbits en la banda.
0: Sí, sí, és de veres. 5 àrbitres en total, xulant este partit, esperem que no s'equivoquen. Baló per a Camarà. Camarà que juga en curtet per a Pablo Santiago, ja està en l'extrem de que vés en anar d'ell. Dins de l'àrea Santiago, ha tancat molt bé Àlex Muñoz, eh? Ja, jo crec que havia ensenyat massa, no?, el que anava a fer. I hi ha una de dos, o li pegues al segon pal per a veure si tens algun company, o obris amb més claritat, perquè si és per baix te la trauen, eh?
1: No tenia moltes més eixides. El primer pal no hi havia ningú a buscar darrere. Àlex li ha ensenyat molt que poguera tirar el primer pal i l'està esperant al segon. Té molta experiència, Àlex. És del Llevant i les Palmes.
2: Mèrit també a la defensa de l'Almeria, eh?
1: Sí. Està molt ben col·locat.
0: Bueno, i tindries que veure Luis a l'Opi, eh? Les espentes sembla que siga això... Una baralla d'estes nocturnes. Bueno, el lobby este no ho entenc. A veure si posa una miqueta de pau l'àrbitre i amonesta ja d'una vegada algú, no? Perquè és que és continu, eh? Lo de lobby en Lucas és continu. Hay una xuleria al tío impressionant. Bueno, l'àrbitre està davant, eh? A veure si pren alguna decisió.
2: És el quart córner a favor del Castelló. Cap altre... És que no prega. És impossible que traga córner a l'Almeria.
0: Sí. Camí del 39, això sí, de la primera part. Esta nada de les semis per l'ascens a la primera divisió que té com també en el punt a punt en Apunt Ràdio des de Castalia 0-0, Castelló 0, Almeria 0. La va penjar Ronaldo des del cantó, baló que ja vola obert, la volia Alberto, ha rebutjat de nou l'Almeria. Baló que quedava solte per aquell pentinar arriba, és l'avantatge, és tota de Calatrava que està a punt d'equivocar-se, tira la mà i jo crec que ara sí que l'ha tocat en la mà Morcillo, eh? No sé en quina força, però sí que hi ha hagut ahir contacte. En qualsevol cas, la pilota és del Castelló, Lucas per a Jacobsen. Jacobsen encarant ahir a Chirino, l'aguanta Chirino, que ve a filtrar per a Calatrava, la passada de Calatrava, quedava molleta, però li torna la pilota al català, va a col·locar el baló des de l'àrea, baló per a Lucas, la centrada de Lucas, venia Alberto, ha ficat el cos ahir Bonini, i estreta de porteria, diu l'àrbitre que l'últim en tocarà assegut el Canari, apreta el Castelló, vol el gol abans des de descans, però de moment defensa molt sòlida de l'Almeria de la seva àrea.
1: Sí, té un de potencial, però l'equip s'està mereixent, sense grans ocasions que no han llegut, però moltes arribades, estem contínuament dins de l'àrea de l'Almeria, ja se mereix, per lo menos, este 1-0, no? Jo crec que està buscant-lo amb molta intensitat i l'Almeria defenent, i està defenent amb molt d'ordre, no?
0: Se pren de nou el seu temps Andrés Fernández abans de colpejar el baló.
2: És cert que també té mèrit defensar bé, eh? Té mèrit fer-ho, però en fi, és un xoc d'estils. El que et dona la sensació és que en estos futbolistes, en esta camiseta com la de l'Almeria, alguna coseta més se li pot demanar a Rubi.
0: Des de luego. Però bueno, això és problema de Rubi. I ara de nou falta de Chirino. Almenys això demana el públic. L'àrbitre li dona la pilota, crec que al conjunt andalús. La lluita ahí, entenc que legal, de Daigiro Chirino en Adam Jakobsen. I abans havien llegut una... I ara li ha tret groga a Jakobsen, me pareix, per protestar. Groga a Jakobsen per protestar al danès.
2: Sí.
0: Aixina, que és la segona per al Castelló. Volia dir que abans d'esta acció de Chirino en Jakobsen ha hagut una indecisió i el Matis, que no sé per què no pega, no parla. Való per Arribas.
2: Pues van ja sin grogues.
0: Sí, sí, sí. I és treta de porteria. Era en Barba, jo crec, el que estava per aquella banda demanant la falta. Bueno, és que li estan protestant tot, eh? Li estan ficant el partit molt complicat.
2: Sí.
0: A l'àrbitre en cada acció, perquè tot es protesta. N'hi ha molt de contacte, molts duels, molts disputes, molta gent a terra i, lògicament, molts colps.
1: Normal, agressivitat deportiva en el camp i tot el món. Cada disputa és una lluita per part dels dos jugadors i al final t'estàs jugant molt, t'estàs jugant un descens a primera divisió i passar l'eliminatòria. I l'Almeria no està posant fàcil, està posant el nivell molt alt, no?
0: Ara inicia en curt el Castelló en cert risc perquè estava apretant en molta gent cap amunt l'Almeria, però Isbe, valor per a Barri. Barri ha avançat ahí el peu, a punt de recuperar l'Almeria, afortunadament a Jovic se la queda llarga, valor que ja espera Calatrava, arranca Calatrava, Calatrava en la mitja punta, perseguit per Jovic, tocava per dins de l'àrea per a Jakobsen, que ve la treta, Lucas, valor a terra, queda solteta, venia Pablo Santiago i de nou a parir Lopi. Valor de nou que trau l'Almeria i havia jugat bé el Castelló, i ara la filigrana en barba que no li és. Valor per al Castelló, que continua lo seu. Continua tenint el valor, continua picant pedra, com sol dir-se.
2: Perquè són set tios de l'Almeria dins l'àrea constantment.
0: I a nosaltres, Luis, es costa molt fer gols. Sí. Es costa molt. Eixa és la realitat. Estem farts de parlar de los expected goals i tal. És que el Castelló, gols esperats, Luis, són 90, eh? 90, abans de jugar este playoff. N'hi ha fet 70. Estàs 20 per davall. Valor per a Pablo Santiago. És bona dins de l'àrea, Jakobsen. La tornada a traure Rodrigo Eli. El balón que vendrá para Lucas, venga Lucas. Nueva opción de colocar el balón desde el área, de generar perill. Barri, Barri para Ronaldo. Ronaldo la aprieta Lopi a punt de pedre. Balón que recupera la Almería, balón para Arribas. Arribas que no te compañía propera, pero finalmente descarga para Embarba. Embarba tira el slalom, la tira, pero va a anticipar. Molt bé, quiere Navarrena, recupera el Castelló, la Tel Bas, la Tel Keito. Coloca en la frontal, balón para Cala, Cala, Cala, Cala. Ha caigut a terra, buscava la falta, però el balón caraixina serà per a Camarà. Camarà que pega la volteta, està en el vèrtex de l'àrea, se clava dins d'ella. Camarà que acelera, buscava la centrada, toca la pilota en Àlex Muñoz, perdó, en Morfi. Nou córner per al Castelló.
2: 5-0 en córners.
0: Tota són el 43. I en els aficionats apretant i cantant, animant al Castelló. En busca del primer de la nit. Tenim ganes de cantar-lo, Emilio.
2: Morfi lateral.
1: Posa fitxes, posa fitxes. Posa fitxes.
2: Morfi, extrem esquerre, defendent en línia de fons pròpia.
0: Sí, senyor. 43 i mig de la primera, el córner, que va pensar Calatrava, Calatrava que li pega el primer pal, ve molt tocada, balo que queda soltet. I què passa? Gol! El paró parat del Castelló, ha marcat, marca el Castelló, 44 de la primera part, el deliri, crec que ha estat Brignani, crec que està Brignani, encara que me diu Emilio, que pot ser Alberto, en qualsevol cas el gos del Castelló, a valor parat, la centrada era boníssima, han hagut com una xicoteta melé en l'àrea menuda, no sabia ningú si rebutjava o tirava porteria i al final ha aparegut un peu i la tirava dins de la gàbia, ha marcat el Castelló.
1: Pareix que sigui Alberto perquè l'estan felicitant a ell, però bueno, no sé.
2: Ara t'ho diré. L'embolic dins l'àrea menuda és monumental.
1: De tacó, Pochel, Luis. De sí, tacó, Pochel.
2: És monumental. Allí la pilota tracta de jugar-la. Brignani. És Brignani. Brignani de tacó. El gol és de Brignani de tacó.
1: Té raó, José Luis.
2: Si el 3 és Brignani, el gol és de Brignani.
0: Pues se'n de porta ja, Brignani. Set ne porta ja en el de avui, eh?
2: En les jugades tan boniques que ha fet el Castelló i ha fet el gol més lleig de la temporada, eh?
0: però me val, eh?
2: Hàbil, sí, home, que sí, val. Un d'afegit donen per esta primera meitat.
0: Sí. I ara recupera Camará. Camará li furta la pilota a Lope. Continua Camará. Camará. Camará, que la vol col·locar al segon pal. Arriba tard Jakobsen. El galó que ve solte per a Chirino. Volia jugar en llarg. Chirino l'envia fora Jakobsen. Com està ara Castalia? Emilio està al·lucinant, eh? I mira que Emilio coneix Castalia, eh?
1: És que, bueno, el conec i el que li fa falta a Castalia és molt poquet per a que faci això, no?
0: Uah, el gol de Brignani. Que efectivament no segon ni molt més un gol per a recordar per la seva bellesa, però que val, suma, posa per davant en esta eliminatòria el Castelló davant de l'Almeria, que no ha proposat absolutament res, que ha vingut a especular i que ara no li queda altra, que tindrà que pegar un passet endavant. Quan Aranyà, descans, 46 minuts, jugadors a vestidors, guanya el Castelló, ha marcat Brignani, Castelló 1, Almeria 0. De moment la cosa va fenomenal, el Castelló llamant en esta eliminatòria.
2: Bueno, Emilio, bona primera part del Castelló, eh?
1: Molt bona, molt sèria, molt posada en el partit, molt intensa, difícil, perquè l'Almeria no està posant fàcil dins de que no està intentant atacar, però és un partit de molta lluita al mig del camp. Ells estan sempre, els quatre defenses i els dos migcentros dins de l'àrea defenent, i és molt difícil, són molt agressius. Però molt bona primera part en un playoff que a vegades hi ha poquet futbol i n'hi ha poquetes ocasions, però merescut l'1-0, i crec que és molt merescut aquest gol, que sigui en el tacó, en l'orella o com sigui, però que és molt merescut.
2: Li estaven agafant del coll a Brignani, completament, sí, immobilitzat, i tot i això és capaç, en una habilitat tremenda, de col·locar el tacó.
1: Claro, 22 jugadors o 15 jugadors, sí, dins de l'àrea xicoteta. Castelló ha fet algun gol així, no, poquet, en l'àrea xicoteta també, però clar, és que n'hi ha tanta gent que ja no saps al final què és el que passa ahí dins, no? Però de l'ou merescuda la primera part, i bueno, queda molt, però la primera part ha sigut fantàstica.
2: Pues 1-0, està guanyant el Club Esportiu Castelló. En un instant tornem a Castalia. Com està Castalia? Recolzant el seu equip, el Club Esportiu Castelló. I anem a recordar com estan les coses en el món de l'esport en tot el món a aquestes hores, 11 minuts per arribar a les 10 de la nit. Ascens a primera divisió, descans en Castalia, el gol de Brignani, Castelló 1, Almeria 0. Demà a les 9 de la nit, també en contra de nada, en l'insular Las Palmas Málaga. Recordem, la tornada dia 9 de la nit en los Juegos del Mediterráneo, Almeria Castelló, dia 10 en la Rosaleda, el Málaga Las Palmas. En futbol, ascens cap a la segona divisió. Ahir es va classificar el Centre d'Esport Sabadell, que va deixar fora de combat el Real Madrid. Avui classificat per a la final la Ponferradina, que ha superat en el Cerro del Espino 0-1 l'Atlètic de Madrid B de Fernando Torres. Demà a les 4 i quart el filial del Celta de Vigo jugarà davant l'Europa en l'anada 1-1 entre el Celta Fortuna i l'Europa. I a les 6 i mitja de la vesprada, amb cobertura punta a punta en Apunt Ràdio, per al Zamora Villarreal B, en l'anada l'equip d'Albelda va guanyar per 0-2. Recordem que fins la segona divisió, fins la segona federació, ja van concloure les eliminatòries d'ascens. Van aconseguir-ho Jaén, Ourense, Àguilas, Coria i Logroñés. Més eliminatòries d'ascens ara cap a la segona federació. Demà 11 del matí en la ciutat esportiva de Buñol, Llevant B, La Nucía. En la nada, l'equip de Vicent Mir, La Nucía, va guanyar per 1-0. Ascens cap a la tercera federació demà a les 12 del matí. També en el punt a punt d'Apunt Ràdio, el Benidorm jugarà davant del Torrevieja. En la nada, empat a 1. Esta vesprada hem viscut l'ascens cap a Lliga Comunitat del Massanassa, que ha guanyat per 1-2 en el camp del Club de Futbol Atlético Barrio de la Luz Chirivella. Ha guanyat els dos partits. Demà, nules al Moradí, 6 de la vesprada, també amb una plaça d'ascens en joc. En tenis, demà jugarà la final de Roland Garros a les 3 de la vesprada. La jugaran Kovoli i Zverev. Avui, Mirra Andreeva ha guanyat 6-3, 6-2 a Jualinska. D'esta forma guanya el seu primer gran slam. però hi ha hagut triomf espanyol en dobles, perquè Marcel Granollers, junt al argentí Ceballos, han aconseguit la victòria. Estem a 5 dies per a que comence la Copa del Món, el Mundial, que per suposat també viurem ací en el punt a punt de Punt Ràdio. Avui juguen 5 dels màxims favorits a aconseguir el títol. Un d'ells ja ha jugat Portugal, que li ha guanyat a Xile per 2-0. En este moment acaba de començar la segona meitat en els Estats Units 1, Alemanya 1. A les 10 de la nit, en 8 minuts, comença el Anglaterra-Nova Zelanda. A les 12 de la nit, en 2 hores, el Brasil-Egipte, i a les 2 de la matinada jugarà l'Argentina-Honduras. Adeu a la temporada per al Real Madrid de bàsquet, que ha caigut davant de la Laguna Tenerife i queda eliminat de la competició. No guanyarà cap títol, tampoc en bàsquet, el Real Madrid en esta temporada. Espera rival la Laguna Tenerife i serà del partit decisiu que ara mateix estan jugant UCAM, Múrcia i Barcelona. En el descans guanya per 16 el Barça, 36-52. Demà, en l'altra branca, amb València Bàsquet, ja en les semifinals, Kostner Baskonia, Assis a Joventut, eliminatòria empatada a 1, i serà l'últim semifinalista d'esta Lliga Endesa ACB. València Bàsquet comença dimecres el seu camí en semifinals cap al títol. Este playoff ja serà el millor de 5. En el món del motor, Gran Premi de Fórmula 1 de Mònac, on Antonelli ha guanyat la primera plaça i, per tant, la pole position. Segon lloc per a Verstappen, tercer per a Lewis Hamilton. Els espanyols, Sainz, Carlos Sainz, 12, Fernando Alonso ha acabat en el lloc 21. Futbol sala, estem en el descans en la primera de les semifinals de la Lliga Nacional. El Barça està guanyant per la mínima 1-0 davant d'Inter Movistar. Demà a les 7:30 de la vesprada es jugarà el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta a El Pozo de Múrcia i Palma Futsal. I recorden que també ha començat en el dia d'avui en pàdel el València Premier Padel P1, on la representació valenciana ens deixa la victòria de Nacho Alonso i de Rubén Fernández, i la victòria també de Gonzalo Pérez Arbona i Adrián Rodríguez Manzana, que la resta derrota espera Salvadoria junta Gutiérrez, derrota també per a Martínez, Álvaro Martínez, fronta Martínez Sánchez, i derrota també per a David Esteban i Voluma. Això sí, els principals favorits de la prèvia han aconseguit passar cap a la següent ronda eliminatòria. Demà, prèvia femenina amb 4 parelles amb representació valenciana. Mar Munera, junta a Coral Álvarez, s'enfrontarà a la francesa Godalier i Ariadna Canyelles. Lucía Expósito, junta a Rebeca López, es veuran les cares davant de les cap de sèrie número 7, Carla Mesa i Bàrbara Las Heras. Martina Martínez Lobos, cap de sèrie número 3, junta a Julia Polo, i s'enfrontarà a Alba Gallardo i Alba Pérez Momma, mentre que la lacantina Aida Martínez, al costat de Camila Facio, es veurà les cares davant de les caps de sèrie número 8, Mònica Gómez i Marta Arellano. Este es el repàs a l'actualitat de la jornada en este dissabte. Recorden que a partir de les 11 ho analitzem tot, ho resumim tot en el punt a punt, en els últims 90 minuts, en el dia en el que hem conegut també els finalistes de la Copa del Rei Alacant 2026. Bidasoa, Irún i Futbol Club Barcelona jugaran demà a les 5 de la vesprada la gran final. A més, demà en rugbi tindrà una nova oportunitat el Túria femení per aconseguir l'ascens. Tindrà que jugar davant del Cisneros per a tractar de tindre un equip més femení de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria. Yeah.
4: Demà punt a punt des de les 12 del matí amb el pàdel des de la Font de Sant Lluís, amb l'ascens en la ciutat esportiva del Llevant, des del Trinquer de Pelayo. Queda suspesa, queda ajornada la final del individual d'escala i corda. Estarem en futbol en Benidorm per el partit davant del Torrevieja, per suposat en la final de la Copa del Rei en Alacant, i en el partit entre Zamora i Villarreal B per a tancar esta jornada. 3 minuts per a les 10 de la nit. Què està passant en Castalia, José Luis Gual?
0: Pues el que està passant, Luis, que el que s'ha portat bocata està aprofitant per a agafar forces, per a recarregar energies. Ha sigut molt tensa i molt intensa esta primera part, i que tenim el camp, com sempre, ple, perquè ara que les banquetes són tan nombroses, pues estan pilotejant tant els jugadors de banqueta de Rubi com és de Pablo Hernández. Jo, pel que veig, crec que no hi haurà canvis, almenys per a encetar la segona part, ni en una banda ni en l'altra. I bueno, pues la gent contenta, perquè crec que el gol de Brignani ha donat una miqueta de justícia al que estava sent el partit. Estava mirant estadístiques, Luis, el Castelló estava en un gol de expected goals, perquè ara que les banquetes són tan nombroses, pues estan pilotejant tant els jugadors de banqueta de Rubi com és de Pablo Hernández. Jo, pel que veig, crec que no hi haurà canvis, almenys per a encetar la segona part, ni en una banda ni en l'altra. I bueno, pues la gent contenta, perquè crec que el gol de Brignani ha donat una miqueta de justícia.

0: però és que l'Almeria 0.06, és que és el que hem vist en la primera part, vol dir, només hi ha un equip que ha atacat. També te dic, jo li dono mèrit a defendre bé, i avui l'Almeria no ha permès grans oportunitats de gol del Castelló, amb la qual cosa podem dir que ha defensat bé, però clar, és que en l'equipàs, en el plantilló que té, tirar a tots arrere, en fi, pues, anem a veure si reaccionen o no en la segona part. Perquè és que, clar, Emili, com reaccionen i li donen espais al Castelló, com es posen a córrer els davanters del Castelló, això pot ser una aquelarre, eh?
1: Jo vaig dir la setmana passada que Rubi tenia molts dubtes sempre de com jugar-li al Castelló. Jo pensava que avui apretarien un poc més, no el deixaria jugar, però està fent un partit no tan defensiu com l'últim en Castelló, perquè va ser defensa de 5, però que al final t'estàs posant cap darrere i quan tu tens el valor, l'únic que se t'acorrig és pegar-li llarg a buscar a Miguel de la Fuente a veure si pot arribar, i és impossible arribar, està clar que en estratègia o alguna contra si hi ha alguna errada del Castelló, però a nivell de futbol és molt difícil sorprendre el Castelló, i el Castelló al final el que té que fer és continuar en esta línia, des de logo, veus la banqueta de l'Almeria el que té i té molts canvis en totes les posicions, des de logo, però és una de les coses que se li està criticant durant tot l'any fora de casa Rubi d'esta manera de jugar, no?
0: Sí, i és normal, eh?
1: Clar, sí, sí.
0: Els jugadors que té, dius...
1: Tu tens...
0: Torrere, sí.
1: Tens que eixir alguna vegada, tens que assustar alguna vegada, te val l'empat en l'eliminatòria després en casa, si fas un gol a millor així, tens molt de guanyar, no sé, té moltes possibilitats de fer moltes coses diferents del que està fent i ha fet en els altres partits contra el Castelló, però bueno, millor aixina.
0: El gol ha plegat en el millor moment possible, José Luis, perquè jo donava la sensació que la graderia de Castalia començava a baixar una miqueta als braços, eh?
2: Sí, és que és normal, no? Perquè al final intentaven ahí col·locar balons dins de l'àrea i la defensa de l'Almeria s'ha mostrat molt sòlida, la veritat. Ha sigut, jo crec, que l'única ocasió en la que no han encertat, no? A treure el baló i s'ha muntat i s'ha xicotet a melee, i de nou el Castelló, que ha tret molt de partit. No tinc per ací la captura, però fa algunes setmanes l'entrenador del baló parat del Castelló va treure que el Castelló era punter en Europa en quant a la diferència de gols aconseguits a baló parat i els evitats, no? I està tirant molt d'això. Evidentment no té davanters en el nivell com per a de dos fent un, i per tant és que es primer a tres tipus de recursos, no? Com són el baló parat, on hem vist que té un repertori ample, no? Avui, en la primera acció de Ronaldo en el córner, està a punt de sorprendre Lucas Alcázar. Bueno, pues ahí, a base de treballar aquestes coses, pues, un home com Brignani està lluint. Lamentablement, en la part de darrere ha generat també pràcticament els mateixos dubtes, però avui està complint en aquesta marca a De La Fuente. I jo el que pense, Luis, és que si al Castelló li dona per fer el 2-0, ahí la cosa sí que pot ser molt perillosa per a l'Almeria en tota la pressió que té, perquè l'Almeria sí que té molta pressió per pujar i, per supost, per superar un equip de les característiques del Castelló en esta primera eliminatòria.
0: Per a mi està molt complicada la situació ara mateixa per a l'Almeria, perquè a veure què decideix Rubi. Mentre Alemanya fa el segon en Estats Units, el gol de Sané, 1-2 dels Estats Units davant d'Alemanya. Perquè, clar, ara té moltes coses que decidir, Rubi. Per a mi el partit ara està en la pissarra de Rubi. Com
1: no
0: tria jugar?
1: No va canviar, Luis. Sí, no va canviar. Al final canviarà home per home. Té a Leo Batistao, Nico Melamed, té moltes possibilitats.
2: A Soko, que era un canó en la Huesca.
1: Sí, però ja li vaig dir malament a Soko en el partit de Castalia, que va voler jugar en Soko, i al final, si no t'aguanta algun valor, és difícil en Soko que guanyi valor. Entonces, té possibilitats i al final anirà canviant home en home, si no n'hi ha algun tema de targetes, però, des de logo, si no canvia la mentalitat d'anar un poc més cap avant, de pressionar el Castelló més cap a dalt, i fer-li mal més cap a dalt d'esta manera, tancant-se tant que barrera és difícil.
0: Pues sona el Sweet Caroline en l'estadi de Castalia, mentre en futbol sala eixida fulgurant del Barça en el Palau Blaugrana col·loca el 3-0 davant d'Inter Movistar en esta semifinal de la Lliga. Recordem que en bàsquet també el Barça està jugant el seu encontre en Múrcia i està guanyant 36-52 en el descans, més 16 per al conjunt del Barça, que vol enfrontar-se a la Laguna Tenerife en la gran final de la Lliga ACB. Veig els jugadors de l'Almeria ja en el túnel de vestidors de Castalia. No estan tots, encara el falten, per allí pel fons veig com van acostant-se també alguns dels seus jugadors, i ahí estan José Luis Gual i Cinta al terreny de joc.
2: Sí, el Castelló espera ja que

0: ha eixit el conjunt de Pablo Hernández sense canvis, els mateixos que han encetat el partit van a donar començament a la segona part. I també salta l'Almeria, crec que no hi ha ningú canvi. Bueno, estic veient Àlex Muñoz, que s'acosta així a la banqueta, però imagina que és per a pegar dos globs d'aigua abans de buscar ja el terreny de xoc. I bueno, veurem quina és la resposta per part de Rubi, si és que hi ha resposta, no sé si posicional, tàctica o no sé, algun tipus de correcció davant d'un Castelló que ha fet més o menys el que
1: o
0: fa sempre, no?
1: O d'idea de partit. Vull dir, és que jo crec que la idea o la pregunta és si Rubi canvia la idea de partit, si va per l'empat o si se conforma, entre cometes, amb l'1-0 i ja ho resoldré en Almeria.
2: Sí, jo crec que l'1-0 de moment no canvia res. A més, en els dos mitjans que té és difícil, perquè al final no tens el valor, no vols el valor, no vols dominar el joc en el valor, i és molt difícil en aquests mig centros combinar i jugar en les tres de davant. Jo crec que al final se converteix en un equip molt pla, no?, a nivell ofensiu, buscant la contra pura i dura, o que la tingui Sergio Rivas quan la té, que l'ha tingut molt poquet, no?
0: Ha començat la segona part. Ha començat la segona part, valor que ja roda, que té Matis. Havia menetjat ici d'Àlex Calatrava, però ara colpeja en llarg el belga per a que rebutge de cap a Àlex Muñoz la pilota que ve al centre del camp. No ha arribat en barba. Sí que farà Lucas Alcázar. La col·loca per dalt per a que córrega, esprimisca i la seva velocitat a Calatrava. Mira, força la treta de banda lateral perquè ha tancat Jodic. Serà valor per al Castelló molt a prop del banderí de córner. Veiem ja que hi ha alguns jugadors s'escalfant per part de la banqueta de Pablo Hernández. Echa due, crec que està Raúl Sánchez i algú més. De moment activant-se, no? Per si fora necessari la seva participació. Mentretant va traure el Castelló des de la banda. Veurem si la penja dins de l'àrea Lucas. S'acosta Usman Camarà, entrega per a Barri. Barri, Lucas, de nou Barri. Alça el cap el salmantí. Toca en curtet per a Calatrava. Calatrava que filtrava. Quin valor per a Lucas. La pot penjar Lucas. El valor que ja vola molt. Passat al segon pal. I se valor és per a Morci. Morci que la col·loca en la zona de la Fuente. De la Fuente volia el control oriental i furta la pilota de nou Brignani, que està molt bé. I ara quina patada de Lopi, eh? Deixa seguir l'àrbitre, valor per a Barri. Barri que es presenta a la frontal, Barri que dubta. Té que recular i jugar de cara per a Ronaldo. El brasiler busca la velocitat de Pablo, però no és tan ràpid, era impossible que arribara. Treta de porteria per a l'Almeria. I jo crec que li ha perdonat la groga a Lopi, perquè ha pegat una patada ahí a l'aire. Jo crec que ha contactat el jugador del Castelló, eh?
2: Ja ha merescut la primera part alguna targeta. Per a mi molt accelerat i provocant-me al final de la primera part, que té que anar amb cuidado perquè acabarà perquè té quatre targetes, buscant-li a la millor, que saben que té la 4 i treure la quinta, però ha sigut per a targeta, me dona la sensació, sí.
0: Però així, pel que tinc entès jo, comencen de zero, eh? Comencen de zero.
2: Pues canvi, error mío, sí, sí.
0: Sí, ara l'única manera de perdre la final seria veure una groga, cada dia són tres. Les tres són acumulatives, evidentment la roxa com sempre, no? Si ho veu la roxa, se perd el següent partit, això no canvia. Estem en el 2 de la segona part, en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio. Així a Castalia, comptant el 1-0. Vale, el gol de Brignani, quan recupera Guerena Barrena. Volia i sol contra tots. La replega Camarà, la idea era boníssima, eh? Però ha reaccionat ahí Chirino per a tancar-li el camí a Jakobsen. El Almeria continua en lo seu i el Castelló igual. O sea que jo veig el partit més per al segon del Castelló que per a l'empat de l'Almeria. Va a traure la pilota des de la banda, des de l'altre costat, Guerena Barrena. Ui, com a lateral, tapant i sa banda. En este cas de Morci, que pràcticament no ha aconseguit la profunditat en el que portem de partit. Juga el Castelló en complicacions per a Cala, no ha aconseguit quedar-se-la al mitja punta de Barcelona. Serà valor per a l'Almeria, valor que traurà Àlex Muñoz, ja juga darrere. El valor que el col·loque en cap amunt per a que la lluite de la Fuente, de la Fuente que la deixa botar entre Alberto i Brignani, li furten el valor. Torna a impulsar-lo Jodic. El guanya Barri. Barri volia anar-se'n, apareix en Barba. Bueno, en Barba està jugant, Emilio.
2: Sí, però està molt pendent de defendre a Lucas i d'ajudar al mig del camp, i al final és un home que si té que jugar així se li trau poquet profit, però està defendent, intentant defendre, que Lucas està francament bé la primera part.
0: I quina falteta li acaba de donar l'àrbitre, baix el meu punt de vista, eh? A Morci, que reclamava la empenta de Guere. En qualsevol cas, la pilota que està pràcticament a la divisòria, des d'ahir va traure l'Almeria, que continua, jo crec que tàcticament continua igual, en aquest doble migcentre per a Jodic i per a Lopi, els dos centrals, i després si són dos laterals en els que en teoria Chirino és més ofensiu, però tampoc s'ha prodigat molt en atac. Ara volia anar-se'n de Lucas, ha tancat bé el lateral madrileny del Castelló, valor que se perd per a línia de banda. 3 per a 4, ve la segona, 1 a 0, val el gol de Brignani, que ha marcat en el 44, 7è gol de l'italià en el Castelló esta temporada. Quan perd la pilota en barba, mira, Ronaldo, Ronaldo que la té, Ronaldo que pensa. què fer? Tocar en curter per a Barri, Barri en camarà, demanava la falta, no hi ha res, diu l'àrbitre, però a mi la primera sí era, la segona no ho sé.
2: Una de les dues és falta segur, para que està posant l'àrbit també els contactes. Bueno, la primera part ha tingut molts moments que no pita aquest tipus de contactes, però una de les dues és falta.
1: Té que deixar jugar, és que estan tirant-se tot el rato.
0: I ara falta que li dona de la Fuente de Brignani. També molt protestada per part del públic. A l'Òpera, l'Almeria. Jugarà de nou Lopi, Sion Lopi. En Arribas, Arribas, Muñoz. A l'altre costat per a Jodi. Jodi que juga més vegades cap al porter que cap a davant.
1: Sí, sí.
0: Se veu que no s'ha fet molt més. Molt gran i tal, però bueno. Andrés, jugar a futbol jo crec que és una altra cosa. Andrés Enllar, per a que la pentina ve la Fuente. El valor ve per a Guere. Guere que tapa ahí la possible pressió de Morci. I és Alberto el que juga darrere per a Brignani. De moment ve Brignani, eh? I tal com està el partit, el Castelló té que jugar en pausa, en calma, perquè al final tindrà les ocasions. El que no pot fer és cometre ninguna errada de les habituals, per desgràcia. Quan ara recupera, recupera l'Almeria per ell. Valor d'Embarba. Embarba que retalla, la volia col·locar dins de l'àrea. Esperava de la Fuente, demana ben fora de joc. Embarba que demana falta, diu l'àrbitre, que no hi ha res. Ha rebutjat la defensa del Castelló, però el valor continua sent de l'Almeria. Valor de Àlex Muñoz, obrint a la banda esquerra. Per ahí retalla Morci. Morci és molt perillós, ha tocat des de l'àrea. Valor per Àlex Muñoz, cau a terra Àlex Muñoz. Este buscava el penal, Emilio,
2: Sí, jo crec que no hi ha res. Àlex ahí molt listo a fer el retall, però me dona la sensació que no hi ha res.
0: Peric torna a perdre la pilota, que era Navarrena. Li pot pegar de la Fuente que retalla. El valor per Arribas. S'ha esbarat més mal Arribas, que es lamenta. Però ara ha tingut ahí un parell d'errades molt perillós, escondia jo el Castelló. Quan ve Chirino per la banda dreta. Chirino que retalla. Demanava la falta. Està molt a prop l'assistent, diu que no hi ha res. Valor per a Jakobsen. Jakobsen colpeja en llarg. Ahí es fa fort Bonini, que trau de cap, i la té Lopi. Bueno, sembla que ara sí que l'Almeria vol estirar-se, no?
2: En estos dos jugadors, que un que has parat i el robo, bueno, s'ha animat un poc més a atacar.
0: Ja. Bé, Embarba per Arribas, per ell, alça el cap Arribas, balo al segon pal, molt passat, no pot arribar a Àlex Muñoz. Està tot el rato cabrejat, m'imagino que en si mateixa, perquè no té ningú la culpa de que la centrada d'Arribas no sigui bona.
2: Sí, dolenta, bueno, el Castelló té que tindre el valor i té que estar altra vegada tranquil. Ha tingut una errada i una esbarada de Barri, però que a base de tindre el valor i de que l'Almeria, si vol animar-se, que vingui i poder eixir a la contra i sense perdre aquests balons fàcils que ha perdut ara en aquests 5 minuts.
0: Sí, però a mi, com dia aquell, Luis, que s'arrimen tant a la nostra àrea en Barba o Sergi Arribas, em donen molta por.
1: Sí, no és una bona notícia, no.
0: No.
1: Millor
0: no,
1: que estiguen en el mig del camp, com en la primera part.
0: I cabreixar, si pot ser, de que no entren en joc. Valor per a Calatrava, no, perdó, era Pablo Santiago, la juga enrere, podia ser falta.
1: Tu saps el que ens vindria a veure? Ens vindria a veure una expulsió d'un jugador de l'Almeria.
0: Sí, això seria fantàstic, sí. Sí, sí, sí. No sé jo si l'àrbitre, a no ser que sigui algo molt clar, se va a mullar en aquest tipus de situacions, en un partit de play-off. No ho sé. Tu com ho veus, Emilio?
2: Jo, si està, el que està allí de quartari de Cediano Monestillo, penal, expulsions, i que n'hi hauria alguna. Sempre n'hi ha... Sí que n'hi hauria, però bueno, no, lo normal, ells també se juguen molt, és un playoff i també poden pujar a la primera i normalment no se compliquen la vida, té que ser molt clar.
0: Ataca el Castelló per la banda esquerra, Camarà volia anar-se'n de dos, se'n va la pilota fora, l'àrbitre que mira el seu assistent i diu que és pilota per a l'Almeria en la banda dreta. Sembla que s'ha equilibrat una miqueta la tenència de la pilota, almenys en este arranc del segon acte. Estem en el 7 per avui de la segona part. Recorden els amics que sintonitzen el punt a punt en Apunt Ràdio, que guanya el Castelló, marcat en el 44 de la primera. Fabri Brignani, a valor parat, acció molt estranya, però bueno, afortunadament ha acabat en gol per al Castelló. Valor de Lopi.
1: Diríem que golàs de tacó.
0: Sí. Golàs de colatge, de pati de colatge de tacó, però de pati de colatge. D'esto segur que és d'una feta en l'escola. Sí. A traure Lucas.
1: Esos equips anglesos que tant t'agraden.
0: Sí, sí. Però esto es segur que algun seguidor, algun aficionat ha fet algú en escola, eh? Bueno, sí, això que eren 25 contra 23 i aquestes coses, no? Palo per a Brignani. Juga Brignani per a Matis. Matis, mira, quina sobrietat, de Roman Matis. Emilio Isierte, el nostre comentarista, que el mira atentament. De moment, tranquil. En el 1-0, juga Guere. Guere per a Ronaldo. Ronaldo en Calatrava. El control orienta ser en bala una miqueta. Li furten la pilota, palo per a Lopi. Lopi tocant en curt per a Embarba. Sap que està clavat dins del rondo de jugadors del Castelló i té que treure el valor d'ahir. Ho fa per a Chirino. Chirino darrere per a Rodrigo Eli, el brasiler. Pues sí, està tenint més la pilota a l'Almeria en este moment del partit. No li queda d'altra, està perdent. I jugant en llarg ahir, crec que era Bonini, el baló, s'ha confiat Bonini, demanen falta de Bonini en Calatrava, l'àrbitre que deixa seguir i ara això acaba en falta de Calatrava. Sol passar, eh?
2: Hombro en hombro i és un molt bon central, és dels, per a mi, els millors centrals de la categoria. A vegades se passen algunes coses, però...
0: No li van pitar un penal en Burgos. Sí. Bah.
2: Però és molt bon central. Se van gastar molts diners en ell, me pareix que va ser. I cal anar, ja ha anat fora a la jugada, però en Caixina s'hi ha rebotat.
0: Periqueis, arribes per la banda. Que ve Aixeta tancar ahí, Alberto Jiménez. Ve Alberto, com li agrada, eh? Fer de jerarca ahí en la línia de quatre defensiva del Castelló, enviant la pilota fora perquè venia ara sí a Ribas, eh? En molt de verí. Per este extrem dret, li deixa la pilota a Chirino, l'ex del Castelló, que juga de nou en curter per a Ribas i la torna al de Curaçao. Este per a Jovic, juga a l'Almeria, orientat al costat dret, ja en el camp del Castelló, encara que ara juga en arrere per a Eli, i Eli darrere per a Andrés Fernández, el porter del Almeria, que juga per baix. Caló per a Eli, Eli cap amunt, ahí vota la Chirino, la guanya Lucas, allunya Barri, baló de nou per a l'Almeria. Ara, i esos balons que van per ahí pel cel estan agarrant los tots ells, eh?
2: Sí, perquè han tirat els laterals molt més alts que estan en la primera part. Tirat en Barba i arribes més cap al centre.
0: Mira, mira, mira, Camarà! Camarà dins de l'àrea! Que llàstima, i se controla encara que refàs, fa fort ahí Camarà. Quin duel, eh? Entre Camarà i Bonini. Se l'ha quedat a Camarà, Camarà que es falca, jugant curter per a Barri. Barri que guanya espai, jugava per a Lucas. Pot entrar dins de l'àrea Lucas, la centrada de Lucas. De nou Bonini, eh? Bonini evitant que se baló entrar a dins de l'àrea, ara es deixa caure a Ribas, topeta la falta, baló per a l'Almeria, que llàstima, eh? Perquè el baló per a Camarà era boníssim.
2: I el contacte de Bonini en Camarà ha sigut diferent al de Cala, no? Ahí ha aguantat el xoque, ha aguantat la pressió de Bonini i llàstima al final el centre de Lucas, però era molt bona recuperació ahí en tres quarts pràcticament en l'àrea de l'Almeria.
1: Són 10 de la segona meitat, 1-0 està guanyant en Club Esportiu Castelló en bàsquet, Lliga ACB, el Barça 20 amunt, té peu i mig en les semifinals, li està guanyant 67-47 al UCAM Múrcia. Futbol sala, reacciona Inter després del 3-0 del Barça, anota dos gols consecutius l'equip de Madrid i col·loca el Barça 3 Inter Movistar 2, pilota en moviment en Castalia, 1-0 guanya el Castelló a nada de les semifinals pel ascens a primera.
0: I buscava Grenabarrena Calatrava, recuperat el baló, no en sense dificultat en este cas Bonini, però el baló torna a ser per a l'Almeria. Baló en el centre del camp, Jovic, que obri la banda dreta, per ell, ve en molt d'espai Chirino, Chirino que va somar a l'àrea, Chirino calça el cap, Chirino la col·locava, el baló que ha vingut mossegat i que bé li ha tapat el camí ahir Alberto a Embarba, eh? Que venia per si de casa a l'esquena de centrals. El partit està ara una miqueta conforme l'esperaven, no? L'Almeria arribant de quan en quan i la pilota pues, més repartida. És que la primera part ha sigut un monòleg en una Almeria super reservó.
2: Sí, ha canviat un poquet tàcticament, però que dia, tirant els laterals més alt, posant gent més per dins de Sergio Ribas i en Barba i està agarrant més segones jugades i poder eixir a la contra i en els laterals molt llargs té eixida per fora també.
0: De nou enganxa la mitja punta Ribas. Arriba jugant a la dreta, baló per a Embarba, ve a doblar Chirino. Embarba li l'entrega a Chirino, Chirino que busca la centrada, baló a baix, se la rebutja Alberto i se la queda Jacobsen, que la rifa, bueno, la rifa. Baló amunt per a que lluita Camarà. Dins de l'àrea Andrés. Bueno, Andrés que no és ningú expert en el baló en els peus, però bueno, ara lamentablement li ha eixit bé. Baló de nou en defensa per a l'Almeria, que efectivament ha pegat un passet endavant, no li queda d'altra a Rubi. I ara, d'ací poquet, bueno, pot entrar el partit en la dinàmica aixa de menetjar les banquetes, no? A veure qui pot traure profit. A mi me pareix un bon resultat per anar a Almeria a l'1-0.
1: Extraordinari. El marcador, per a mi, extraordinari.
0: Sí. A mi, abans de jugar el partit, me diuen, firmes l'1-0, oh, en sang, la guerra firma.
1: Quan els gols valien, millor. Quan els gols fora de casa valien doble, era millor encara.
0: Sí. Sí, però és un resultat que allà a l'Almeria se li pot enverinar, eh? Mm. Perquè si no marca pronte i t'equilibra, ahí els nervis i el Castelló va tindre opció de transitar, eh? I ahir el Castelló està molt còmode, però bueno, veurem si s'aconseguís un segon. El que seria important és no encaixar, eh? Baló per a Jacobsen, Jacobsen que se'n va, li ha fet falta ahir Jovic, una més, de Jovic i de Lopi. Jo he perdut ja el counter de les que han fet entre estos dos, eh?
2: Sí, és una falta per parar el joc, per parar la contra, el Castelló va fer un canvi, no? A due, possiblement.
1: Sí.
2: A Ronaldo.
0: Va entrar due per Ronaldo i bueno, perdré en peu, però jo crec que Ronaldo ja va en la reserva, eh?
2: Portem 10 minuts de la segona part, eh? Tampoc portem tant.
1: Molta però intensitat.
2: Bueno, Sí, la intensitat d'anar i tornar al final és el que li va a este jugador a Dué, no? El partit és anar i tornar. Sí, Ronaldo.
0: Bueno, anar i tornar, ahí está el canvi. Se'n va Ronaldo Pompeu, entra Marco Dué, que cree que porta 3
1: no,
0: o 4 gols.
1: No pot ser més gran el cartelló, eh?
0: Sí, sí. En Dué, box to box, sí. Si el partit se trenca, li pot anar bé a Dué. Si n'hi ha que pensar, jo preferís Ronaldo cansar que Dué al 100%.
1: Però sí, ara cal córrer, eh? Bé.
2: Exacte, el que està bé és tindre que córrer molt cap atrás.
0: Espera, que ve Jakobsen. Jakobsen lateral de l'àrea, a veure què trau d'ahir el danès. Jakobsen acelera, la col·loca. Han tancat els dos centrals, eh? Han tancat entre els dos i el valor que l'envien al cantó serà córner per al Castelló. Va complir-se el quart d'hora de partit. Prepara doble canvi també Rubi. Va entrar el punta i va entrar Nico Melamed. Això de seguida, però abans ve el córner per al Castelló. Que bonic seria fer el segon, eh?
1: Que
0: bonic seria cantar el punt a punt. El segon del Castelló en esta nada de les semis per l'ascens a la primera divisió. Un Castalla pràcticament ple de gom a gom. Ara atacant el gol nord, marca jugada Calatrava, va pegar-li amb la cama esquerra, molta gent dins de l'àrea, tanca en tots l'Almeria. El baló que ja vola molt centrat, ha rebutjat de punxe Andrés, baló que ve per a Dué, el control de Dué, jugada de cara per a Matis, que està ahí en el rogle central, amaga Matis, m'agarra un atac a mi en este xic, de veres. Eixe retall que m'ha posat una miqueta nerviós, ara torna a recuperar el Castelló. El baló que espera Pablo Santiago. Pablo Santiago caigut a la banda esquerra, el carril del 10, té molt oberta Calatrava, li l'entrega ja al català. Cau a terra Pablo Calatrava, penja, baló molt passat, veurem si arriba Camarà, crec que no. Ven molta força, serà treta lateral de banda per a l'Almeria, que aprofitarà per a fer, com diem, i se doble canvi, crec que va eixir de la Fuente perquè va entrar Talis i va entrar també Nico Melamed, veurem si per en Barba o per Morci, no?
2: Sí, una de les dues bandes, possiblement Morci.
1: Jo crec que
0: la Fuente
1: va llevar els jugadors amb droga, jo crec, eh?
0: Sí, se'n va de la Fuente i entra Talis, que és el que solia ser titular, no? Abans de l'arribada de la Fuente en l'Almeria, bàsicament.
2: Bueno, des de que va vindre Nadal, de la Fuente ha jugat molt, eh? Ha sigut més titular que Talis. I Nico Melamed té molta, l'ex de l'Espanyol, molta qualitat, pot jugar en una de les dues bandes i és Morcillo que se'n va, és més natural, és un dretà, però que juga en banda esquerra, que se'n va acabar dins i té un tir important de fora l'àrea, jugador de qualitat.
0: Més mitja punta que Morci, no? Morci és un jugador més exterior, posa unes entrades, passa que avui no l'ha tocada, però...
2: Sí, a més Morci, si no corre en el baló i li dones balons al que corre, que és un jugador que no participa en el joc, no?
0: Pues ara lluitava Dué per la pilota, baló per a l'Almeria, vol infiltrar el baló més mal, que se li ha quedat arrere en Barba, però estava fora de joc. Bandereta alçada per part de l'assistent.
1: Diríem que l'actuació de John Morcillo, per a ser un jugador que venia de l'Atlètic, jugador de primera divisió, ha estat absolutament discreta, eh?
0: Sí, sí, sí. Tampoc està el partit per a un extrem. Vull dir, quants valors han donat Luis en cert avantatge per a posar una centrada com toca?
1: No, canvi un.
0: Sí, l'equip ha jugat en camp propi en la primera part. Vull dir, és que en Barba tampoc ha fet res i en Barba és un jugador de molta qualitat.
2: Sí, el que passa que està defendent molt, està molt pendent de Lucas. Tindre a un lateral que puja tant i que te fa superioritat i que tens que pràcticament defendre, al final l'extrem està...
0: Mira, Camarà dins de l'àrea, la passada d'Alberto. Camarà volia traure el remat a porteria, tocat en el futbolista de l'Almeria i va ser córner. Nou córner per al Castelló. Bueno, pues serà 3 Camarà, Petroli,
2: Jo firme el 2-0. Vosaltres dos el 1-0 i jo el 2-0.
0: Vosaltres també el firmem el 2-0,
2: Vosaltres heu firmat el 1-0 i jo vaig pel 2-0.
1: Hem dit que el resultat d'un 1-0 és extraordinari. Clar, el 2-0 és millor, clar.
0: Claro. Bueno, a veure si arriba. De nou el córner. Ara vindrà a l'esquerra de la porta d'Andrés Fernández. Van a ser 10 de la segona meitat en Castalia. 1-0 guanya el Castelló en directe el punt a punt. A veure si arriba de nou a baló parat, com ha passat en el gol de Brignani. La va pinxar. Crec que és Calatrava, queda la curta ahí Pablo Santiago. Està l'àrbitre ahí pendent de les agarrades de baló que ve al primer pal. Se l'ha quedat Andrés Fernández, eh? Que el baló parat estava mostrant-se molt sòlid, el veterà porter de l'Almeria.
2: Molt bé, molt sèrio l'agarrat, a més, que és lo difícil pel porter. Massa fàcil va porter, els corners un poc més curteig, millor.
0: I ara el control, ui, quin valor li donava a Ribas, més mal que ha tallat ahir bé Brignani, eh? El valor era perillosíssim per a Melamed per part de Ribas i torna a recuperar l'Almeria, que se'n va acabar amb un perill. Valor de Melamed, li pega Melamed, el valor que se'n va per damunt del travesser, des de molt lluny, li ha pegat.
2: El primer que ha dit, que té un tir de fora l'àrea, ho prova moltes vegades i cuidao, perquè aquests tirs que fa des de llarga distància a vegades són sorpressius per als porters.
0: Pues traurà de porteria Román Matís. Ja ganarà a fer el segon, però sobretot no deixar espais a l'esquena. Vull dir, no m'agradaria ninguna excursió d'Alberto Jiménez que no fora necessària, no? I Brignani, Alberto, que t'eix ahí, si possiblement Guere pot ser també millor, eh?
2: No perdre balons ahí per centre. Al final tenen molta gent per dins. Intentar jugar per fora i no perdre balons, que no roben ahí.
0: I Salberto, precisament pel costat esquerre, busca la falta. I és falta. Falta de Arribas. L'ha espentejat ahí Sergio Arribas a Alberto Jiménez, el capità del Castelló, que trau ràpidament i l'entrega ahí a Calatrava, Calatrava, amb molta participació en el joc ofensiu, com sempre. Busca la trena, baló en Jacobsen, Jacobsen, Calatrava, quin control de Calatrava, Calatrava, Camarà, que llàstima! La última passada! Li ha faltat una miqueta de precisió perquè la jugada era espectacular. Quan ara recupera l'Almeria, està jugant molt oberta esta banda en esta segona part d'Arribas, eh? Arribas per a Jovic.
2: No, que està més participatiu, buscant més el baló, ajudant més els del mig del camp. És que si no és impossible, per això li està dient que se meneixi més i ara està parlant en Rubi, però és un jugador que si no participa no ajuda a l'equip i ell ara està buscant el baló per tots els puestos.
0: Torna a eixir des de darrere el Castelló per este costat d'Alberto Jiménez. Alberto Jiménez que té justament davant a Sergio Arribas. Ara tracta de pressionar a Parés, com se diu ara, i l'Almeria per a dificultar que estiga còmode en la pilota l'equip de Pablo Hernández, que guanya 1-0. Brignani colpeja en llarg, buscava ahí la cavalcada de Dué, ha interceptat la pilota Bonini, baló que torna a ser per al Castelló, i entre Pablo Santiago i Guérez juguen darrere per a Matis.
1: Estem Matis, en el 20 de la segona meitat. 1-0 guanya el Castelló a nada de les semifinals a sense primera divisió.
0: I ara Barri tirant el slalom, ha telegrafiat la passada, baló que se queda Lopi, que torna a perdre. Era Barri, però ha rectificat el mateix Jodi. I de nou baló per a Nico. Nico que arranca la mitja punta per ell. Nico l'entrega per a Embarba. Embarba la passada per a Ribas. Gol. Gol de Ribas. Acaba d'empatar l'Almeria. La passada d'Embarba per a Ribas. Este no falla. La primera que té la tira dins. Empata l'Almeria. Marca Ribas en ese toc sutil que havia guanyat l'àrea menuda i havia guanyat la posició, crec, als centrals del Castelló per a empatar el partit. 21 minuts de la segona meitat. Així en Castalia, marcat Arribas. Castelló 1, Almeria 1.
1: El VAR deu de confirmar que és posició correcta, però ha marcat Arribas. La entrada de Nico Melamed, excel·lent per a l'Almeria, eh?
2: Sí, sí. I les pèrdues del mig del camp, el Castelló si estava quedant ja massa la gent de fora, estàvem perdent massa balons ahir per dins. I al final una bona contra, qualitat en el centre, qualitat en l'arribar, velocitat. Una llàstima perquè portem 3-4 balons esta segona part innecessaris de jugar i perdre per ell.
0: Bueno, pues ara Rubi, que està aprofitant per a donar instruccions. Jo...
1: Anem a veure la posició.
0: Sí?
1: En el primer passe sí, estem fora de joc. En la segona, no. Posició correcta, el gol és d'ara.
0: Bueno, pues empat a un. El que volia dir, Luis, que el que hem comentat en el doble mig centre, que al final tens el planter que tens, però Barri, que té una groga, en Dué al costat va tindre que assumir riscos a partir d'ara. I Dué no és un jugador posicional. Bueno, ara ho hem vist, no? Que Nico ha tingut ahí massa soltura. Bueno, ve el Castelló, ve Lucas. Lucas des de l'àrea per a Jacobsen. A veure si marca per on el Castelló. Jacobsen li vol pegar. Ha pegat ahí en un dels centrals, crec que era Eli. Eli que ràpidament es pica les mans darrere. No sé si és que per si acas, no?
2: No me pareix, si sigo penal, pega en el pit, me pareix.
1: No,
2: no me pareix.
0: Bueno, dic que és una reacció de Gat Vell, no? El que ha fet Eli. Baló per a Brignani. I no té que baixar la temperatura ni molt més en Castalia, que això és futbol, que te pot empatar un equip que té bons futbolistes com l'Almeria. Que no és fàcil pujar a primera divisió, que n'hi ha que patir molt. I n'hi ha que estar encertat i cometre les mínimes errades davant d'un equip d'aquestes característiques com l'Almeria. Brignani. Brignani per Alberto Jiménez. Alberto ara atacant, torna a carregar el Castelló al camp contrari. Alberto volia filtrar, la idea era bona, passe al tendido que se diu, però en tota l'avantatge per a Andrés Fernández. I ara que té que estar cavilant Pablo Hernández, n'hi ha que fer alguna cosa, n'hi ha que tindre tranquil·litat per afrontar este moment del partit, que n'hi ha que fer, Emilio?
2: Dona frescura a l'equip, jo que ja fa 5 o 6 minuts que per a mi en el canvi de Dué podíem haver fet també un altre canvi més. Frescura. Jacobsen està molt cansat, Pablo està molt cansat, bueno, Lucas ha pujat molt i al final arriba un moment que ja que està ordenat, ja que està, va fer algun canvi més. No sé si posarà Suero, si posarà Un altre punta, Camara me pareix que està bé, però algo de frescura té que fer.
1: El joc interromput en Castalia, en bàsquet, Lliga CB, últim quart ja en Múrcia, el Barça guanya per 10-7 i si tot és normal, si no hi ha super remuntada del Camp Múrcia, jugarà la semifinal de la Lliga ACB davant del conjunt de la Laguna Tenerife, que avui ha deixat fora de combat al Real Madrid. Estem en el 68, Equador de la segona meitat en Castalia, el punt a punt que busca el gol de la victòria al Vinegra.
0: I ara ho ha intentat que la trava en acció individual. Crec que ara s'ha emborratxat de valor perquè tenia opcions, tenia alternatives dins de l'àrea. Ho ha vist i clar, imagine. I després del retall, amanint-se la pilota per al colpeig amb la seva cama esquerra, l'enviada per damunt del travesser de la porta d'Andrés Fernández. Una bona recuperació de Guere, que haguera segut a lo millor una altra alternativa. Buscar un altre home de lateral dret i col·locar Guere al costat de Barri.
2: Pot ser, jo l'havia pensat també, podria ser. Anem a veure, va portar a Raúl i a Suero. Una banda i possiblement les dues bandes vaig a canviar.
0: Esperem que tinguin tota la sort del món. Un Suero que, havent jugat molt poquet, també és dels golejadors de l'equip en 6 dianes. Valor per a Due i 5-2 per este costat esquerra. Voldria filtrar la pilota entre Lopi i Jovic. Li furten el valor al Castelló. Valor per a Nico. Nico ara se queda sense camp, que ve la tancar Guere. Valor per a Barri. Accelera Barri, carril del 8. La obertura a la banda dreta, valor per a Pablo Santiago. Retalla Pablo, la col·loca per baix. Valor que ve solter, pega-li Barri. Pega-li Barri, desapera Due. Ni tu ni jo. De nou Barri. Barri en el piqué de l'àrea, anem a veure. Barri toca darrere per a Brignani. Brignani la xira. Ve de nou tot sol, com si fora l'extrem esquerrà Lucas. En el mà, amb Chirino. Alça el cap Lucas, toca per a Calatrava. Calatrava en Lopi, Lopi agranant com sempre. Calatrava que fuix d'ell. Se'n va cap a la banda, la vol penjar. Calatrava forçava l'acció. Volia anar-se'n dins de l'àrea. Tingut que apareixer ahí de nou Lopi, que l'envia fora, servirà el Castelló. No, n'hi ha fora de xoc, me pareix, no? O n'hi ha treta de porteria.
1: Sí, sí.
0: Perquè estava tan a prop...
1: Així per línia de fons.
0: Val. És que estava tan a prop en la bandera recta l'assistent, que al final m'ha fet dubtar i ara demanen el canvi en el Castelló. Mira, se'n va... Va entrar Raúl Sánchez i va entrar Suero. Un dels que se'n va és Pablo Santiago. I veurem qui és per Suero. Jakobsen. Jakobsen i Pablo Santiago, és a dir, Raúl se col·locarà en teoria en la banda dreta i Suero de mitja punta. Bueno, veurem com reubica tot això, no, Emilio?
2: Sí. Jo crec que Cala el posa en banda dreta, encara que pot canviar en Suero d'aquesta posició, i Raúl en banda esquerra, no? M'hauria agradat un poquet antes. Anem a veure si se confirma, si se conforma ara l'Almeria en este empat i se queda altra vegada darrere i ha fet el més difícil, que és empatar. Ojalà se torni cap darrere i ojalà no busque el buscar el segon gol, però des de luego un canvi més ofensiu, de més frescura per bandes i que pugui ajudar al mig del camp que estava patint l'equip.
0: De moment, com diu el nostre comentarista en el punt a punt, Emilio Iserte, que la trava oberta a la banda dreta, Suero en l'enganxe, clar, com a mitja punta per darrere de Camarà, i Raúl en banda esquerra. És l'hora de Raúlito, que ha vingut en el mercat d'hivern. De moment ha fet molt poquet per al que va fer la passada temporada.
2: Sí. Anem a veure si està bé. I Rubi, em veig que va traure un central i un lateral.
1: I l'Almeria per
0: Raca, Rubi.
2: Un central i un Xumi, que és central, i Arnau, que és lateral dret, no sé si farà defensa de 5, a la millor, podria fer-lo, però per això dic jo que ha aconseguit l'empat, a la millor ja li val.
0: Bueno, Arnau, o és per en Barba o és per Chirino, veurem com és de barraquero Rubi en ese canvi, perquè si damunt traba Xumi, pues bueno. De moment el partit que el tenen empatat, havent fet molt poquet en atac, això és l'autèntica realitat, eh?
2: Han tingut 10 minuts en esta segona part, que han robat 4 o 5 balons, i més intenció en els canvis l'ha vingut bé del punta i sobretot de Nico Melamed, que ha robat 2 o 3 balons ahir, ha fet 2 o 3 passes bons, i la participació de Sergio, no, que ha participat més.
0: Ha recuperat la pilota al Castelló entre Raúl Sánchez i Suero, acompanyant-se ahir de Lucas Alcázar, 3 per a 2, Lucas Alcázar, línia de fons, el tanca arriba, les entrades, bona, el valor que volava, però ha tret la pilota Bonini, ve de nou ahir a l'esquena, cau a terra, crec que és Suero, no? No, és Raúl Sánchez. Penxava la pilota Suero i el valor que se'n va directament per la línia de fons. No sé Suero què volia fer, però Raúl estava a terra. Ja s'ha emportat Raúl el primer colpet, eh? Ja li ha donat la benvinguda al partit.
2: Suero volia centrar i Raúl ha anat a xocar i veig que s'ha emportat una colçada o en l'ombro li han pegat. Anem a veure el que fa Rubi, el que fa l'Almeria, però dona la sensació de que pugui fer defensa de 3 i jugar en 5 de darrere.
0: Pues anem camí de la mitja hora de partit en esta segona part, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. La veritat que s'han quedat una miqueta xelats, Lluís, amics.
1: Normal, normal, no esperàvem l'empat de l'Almeria perquè no se ho han mereixut.
0: Per a res, el gol d'arriba, és que això si se te planta en àrea menuda no li pots donar aquestes facilitats perquè este no perdona, eh? 26 gols d'Arribas en el que portem de temporada en segona divisió. I ara el baló que s'ha perdut per la línia de banda, riny Alberto en Embarba, que volia traure la pilota ràpid. I ara es demana el canvi des de la banqueta de l'Almeria. Veurem qui són els que se'n va, crec que és Chirino, no? Me pareix que és el 22 el que han mostrat. Ai, Chirino que se fa el longuis. Chirino que aplaudeix al públic d'Almeria. El xula Castalia. Des de luego així no crec que vingui ja molt en Madalena, eh? Mira que xalada ell en Madalena, eh? Però ja no tornarà.
2: És absurd un jugador. És innecessari les coses que ha fet.
0: Però hi ha jugadors que tenen lo justet, eh? Sí, per a, sí. Per a...
2: No vindrà.
1: Bueno, bueno. Es queden 4 partits per a fer això, eh? Si després del Mundial es manté que són 10 segons per eixir del camp i si no un minut en un home menys, els queda 3 partits de fer això, perquè portem sí, sí. 40 segons per eixir del camp, eh, Marva?
0: Però Lluís, una altra cosa és que s'apliquen i se regles, perquè en segona divisió igual estic equivocat, eh? Però igual ha passat en algun altre camp, però en Albacete jo crec que el Castelló és l'únic equip que li han pitat els 10 segons al porter, eh? En un córner en contra.
1: Al València també.
0: Ah, sí?
1: Sí. L'únic en primera divisió al València.
0: Pues yo creo que en segunda el único es el Castelló, o sea que la tienen contra nosotros, contra Valencia. La centrada de Arnau Perí, balón desde el área que buscaba de nuevo Talis. Talis a trompicons, descarrega Nico, més mal. Més mal ha pegat en el cos de Guere Navarrena y n'havia fuera de joc. Uf, ara sí que he tingut la por en el cos. Emilio, ¿qué estás apuntant?
2: No, la col·locació de Xumi Arnau, doble lateral. Xumi és un central, posa de lateral dret, i Arnau, que és un lateral, posa d'extrem banda dreta. Bueno, reforça esa banda dreta. Més defensiu, lleva en Barba, lleva Chirino, que és més ofensiu, i posa dos defenses.
1: En futbol internacional conclou el partit, Alemanya guanya 2-1 els Estats Units, qui no pot és Anglaterra, eh? Està jugant contra Nova Zelanda en el 33 de la primera meitat i continua el 0-0.
0: I així en Castalia, el 1-1, el empat a un gol entre Castelló i Almeria. S'havia avançat Brignani per al conjunt albinegre en el 44, però l'Almeria ha apretat una miqueta i ha trobat molt pront el premi. És l'autèntica realitat, això és futbol. I la passada d'en Barba, que l'ha aprofitada també, en este cas, Arribas, com estem comentant, per equilibrar l'eliminatòria. Rep de nou Arribas. Arribas, que està jugant clarament ahí de mitja punta, molt de llibertat, tocava per a Arnau Puigmal. Ha tancat Lucas Alcázar, el que comença a veure cansat. I esperem que aguante estos 15-20 minuts que queden de partit, perquè per així està apretant molt l'Almeria i ha col·locat una banda totalment nova.
1: Quants canvis li faltarà a Castelló per fer?
0: Pues ha fet 3, Dués, Raúl y Suero. Uh-huh. Li queden 2, sí, li queden 2. Li queden 2, el que passa és que està molt mermat entre Melot i els dos extrems. Ara tindries, per exemple, la possibilitat de Mavil, no? Però bueno, lo de Jodis la col·loca en l'àrea, ficava el cos Talis, es falta en atac. Falta en atac de Talis a Alberto Jiménez, való per al Castelló. I de nou ja... En Bolica y en Alberto y en el punta de la Almería. Mira que sagrada la marcha estos de Almería, ¿eh, Emilio?
2: Bueno, es un playoff y es un despartit que todo el mundo intenta traure cosas y al final Alberto es listo y tú me espenteixes, pues yo me hice caure.
1: Si cal traure pues l'experiència, es ara.
0: Sí. Sí, yo el que digo es que estem entrant ya en un territori, Lluís, que sobretot el Castelló el que té que mirar és de no equivocar-se. Que evidentment és millor guanyar que empatar, per supost, però ves a guanyar, però sense equivocar-te en defensa, perquè ara l'Almeria sí que està acumulant molta gent així, a prop de l'àrea, i han vist que són futbolistes absolutament letals, eh?
1: L'Almeria ha canviat de l'àrea contrària absolutament de la primera part de la sèrie.
0: Totalment, sí. Bueno, ve Raúl, a veure què treballa Raúl Sánchez de banda esquerra, doble Suero, Suero que la pot col·locar, Suero que la posa per baix! Venia en toca, ara queda sol, d'estirar la cama i Bonini, i al final se perd la pilota per la línia de fons. Que bo, Suero. Que bo, Suero, quin valor a col·locar Suero dins de l'àrea, eh?
2: Y Lucas Atrevegas está fartando de puchar y centrar. Falta, pues bueno, arriba. Han perdido, el equipo ha perdido en el cambio de Ronaldo. Han perdido fútbol, el cansamiento de Barry. No lo mateix en tindre a Guere. Es un descambio a lo mejor que podría hacer y posarlo ahí al mig del campo. Pero ya te adue, eso no lo hará. Pero han perdido fútbol. Al final, la parella... A mí no me ha parecido más apronte ese cambio, ¿no? Podía esperar menos de un minuto de la segunda parte. Creo que al equipo ahora le falta un poco de poso. Si no entra Cala, no entra Suero, ayudar a los dos mil centros es difícil de enlazar.
0: Pues estan calfant, alguns jugadors d'atac. Està Álvaro García, que és un centre davanter, també vora dos metres, que va molt bé en el baló aèric, com és normal. També Dini Poti, que està pràcticament inèdit des de fa molt de temps. Veurem què fa Pablo Hernández fent esta recta final de partit, perquè el partit continua madurant. És la nada, encara quedaran molts minuts, molt que contar així en el punt a punt, en A Punt Ràdio. Estarem allà en Almeria el proper dimarts, per supost, per estar al costat del Castelló, com hem fet durant tota la temporada en el punt a punt en A Punt Ràdio. De moment 1-1 a 100 Castalia en la nada. Suero que la lluita, queda per a Adué. N'hi havia falta, no deixa seguir l'àrbitre, i això és el que protesta Castalia. Tampoc ha anat en molta decisió Adué, aquest baló,
2: No, però és falta, és falta.
0: Trau ràpid el Castelló, pilota per a Barri. Barri en càmera. Camarà li posa una miqueta de pausa, toca darrere per Alberto. Alberto obrint, fent llarg el camp pel costat esquerrà. Rep Raúl, pegat a la línia de cal, molt a prop de la banqueta albinegra. Toca Raúl de nou per Alberto. És atac posicional clarament, replegat a l'Almeria. I rebent per dins-se Dué. Dué que vol accelerar, juga de nou a la banda esquerra. Baló per a Raúl Sánchez. Doblava Dué, la passada de Raúl no és bona. Allà guanyat, crec que era Jodic. I el baló que el punxa Arribas, bueno, a punt està de treure un baló a l'espai. Demana entreta de banda, diu que no en línia, cau a terra Arnau. I Alberto, que li diu de tot, l'àrbitre diu que no és res, però a mi no era res,
2: Res, res. Sigan, sigan.
0: Sigan, sigan. Baló per a Calatrava, vora Calatrava. Calatrava, la cama canviada, Calatrava, Calatrava, Calatrava. Suero, suero, suero, suero, se la pisa darrere. Continua el Pere, baló per a Raúl i pega Raúl. El porter Andrés a córner. Ha tocat Andrés, li havia pegat ahí una mitja volea, baló a terra. Crec que ha tocat Andrés, no?
2: Pareixia ser, però diu que no. Però una demostració clara de quan entra Cala, entra Suero, a participar en el baló, poden passar coses, ja que buscar-los molt més de lo que estem buscant, lo Dué i Barri, buscar a aquests dos jugadors per entrar més en xoc l'equip.
0: 35 minuts. Jo crec que l'ha tocada, sí.
1: És claríssim.
0: A més, li ha pegat molt bé, Raúl, Li ha pegat una volea ahí a terra que se fa, que agafa molta velocitat i se baló. I a mi m'havia paregut que havia tocat Andrés.
1: Jo crec que l'àrbitre assistent li assenyala a córner, l'àrbitre,
0: Pues mira, jo d'això no m'he donat compte, però sí que en el viu m'ha donat sensació que era córner, sí. Bueno, Andrés, fenomenal, Emilio, en el colpés des de la seva àrea,
2: Està posant-se de moda tirar-la fora per a pressionar, no? Igual de si...
0: Tu creus que ho fa aposta, no?
2: No, el PSG ho fa, que la tiri fora i així n'apressionem, Això jo que... No crec, una broma.
0: Mira que eres bona persona, Emilio, de veres. Va a traure Guere. Guere des de la banda, Guere que dubta, finalment la col·loca a l'espai, corre Camarà a posició d'extrem dret, a veure Camarà. Camarà volia retallar-li a les Muñoz, que li aguanta l'enví, toca darrere Camarà per a Guere, Guere que retalla, Guere continua, Guere que va guanyar línia de fons, el baló dins de l'àrea, ahí torna a aparèixer Bonini, els dos centrals de l'Almeria, excepte en el gol de Brignani, jo crec que no han tingut ninguna errada,
2: Són molt sobrios, bueno, tampoc porten un any perfecte perquè al final han tingut molts partits que han tingut alguna errada, però són bons centrals de la categoria, molt bons centrals.
0: I avui fins ara també bon partit de Brignani, Molt correcte i sense cometre cap errada. Ahí assistim perfectament com ara Alberto Jiménez. Alberto que creu a la divisòria, vol entrar per dins. Ja que tindré counter i ni ses pèrdues si és que es produeixen, però finalment ha tingut èxit Alberto. Alberto, Raúl, Raúl Lucas, passe lateral de Lucas, baló que buscava l'àrea. Ve molt forta, però l'agarrarà Guere. Guere que centra, baló a l'àrea, torna a traure l'Almeria. Ara ha tornat a replegar l'Almeria, el baló que ve solter per a Brignani, li guanya el duel Brignani a Talis. Va haver un nou canvi, crec que va entrar Leo Batistao.
1: Però ara està jugant molt bé el Castelló,
0: Sí,
1: estos
0: sí,
1: minuts
0: sí.
1: Ho està fent molt bé el Castelló.
0: Està dominant clarament el partit de nou, l'Almeria, que no té l'opció d'eixir, Havia tingut ahí un moment en Arribas i en Nico, en donaven por, i això és la veritat. Però ja porten un raté des de l'empat, el Castelló torna a ficar-se a jugar, Sí,
2: per això dia ja veure què feia l'Almeria, si se conformava en l'empat o anava més cap avant per la victòria i s'ha anat cap arrere a conformar-se en l'empat, no? Sí, si se conformen i l'equip torna a tindre el baló, torna a tindre ganes de marcar i esperem que d'ací al final puguem fer el 2-1.
0: Imagina que ara eixirà Sergio Arribas, sí. Se'n va Arribas, no en quedava d'altre, Des 4 de dalt i per tant va entrar Leo Batistao. Home, físicament estarà bé per afrontar aquests últims minuts de partit, però ja ha vingut molt a menys, Mira que un futbolista que ha sigut extraordinari, que ha jugat en molts equips de primera divisió, però ja està en la recta final de la seva carrera,
2: Molta experiència, ha fet els seus gols en la categoria i ha jugat prou, Sempre l'ha posat en banda o l'ha posat dalt, però o és el primer recanvi o és titular en molts dels partits que
1: Sergio Arribas, jugador cridat fa uns anys a ser una superestrella en el futbol espanyol quan estava en la cantera del Madrid i que s'ha quedat,
2: Sí, sí. I en els gols que ha fet és raro que no són no traspassen. Bueno, la Maria sempre fa algun traspàs d'estos milionari després de fitxar algun jugador així, i és traspassable.
0: Ataca el Castelló de nou per la banda esquerra, ve Suero. Suero vol anar-se. Ui, com se l'ha canviat de peu. Suero dins de l'àrea, Suero contra 4. La volia col·locar arrere, a treure la defensa de l'Almeria. Tenia dubtes si s'havia perdut la pilota o no per la línia de fons. Ha fet una jugada Suero increïble, a nivell tècnic. Una dificultat, una acceleració. És que juga molt poquet este xic. Jo crec que tindria que tindre més participació en el Castelló. Valor per a Barri, continua lo seu el Castelló, buscant el segon almenys. Guanyar el partit així en Castàlia i anar en avantatge a la tornada del proper de maig, que contarem com avui en el punt a punt en a punt ràdio. Empata un gol, 39 de la segona. Va tocar la pilota en el braç de Jodes, tot el públic protesta. La tenia pegada, no?, en teoria.
2: Me la sensació que sí.
0: I ara és Dué de costat a costat, ajudant-se en Calatrava per atreure esa pilota de la pressió de Lopi i companyia. Cauen a terra, n'hi ha falta. Falta, i crec que ha enxafat a Calatrava, eh? Crec que l'ha enxafat el turmell a Calatrava de la cama esquerra.
2: I Lopi sense targeta en les que ha repartit. Mare meva.
0: La dona de Lopi dorm en espinilleres.
2: Bueno, és un jugador fort, potent i marca terreno. Al final és marcar terreno contra jugadors de qualitat. Cada vegada que passa és falta. Y falta en posibilidades de tarjeta.
1: Y ha fregado en el tacos la zona del talón de Aquiles.
0: Y ahí fa molt de mal,
1: ¿eh? Sí.
0: Sí, sí. Esos jugadores saben, ¿eh?, que eso rasque y fa pupa, ¿eh? Eso lo tienen clarísimo. Bueno, pues palo para ti. La va a colocar Suero. Que le pega molt bé este tipo de acción. Se anem a confiar de nou. ¿Por qué no? En els homes que van bé, en el xoc aeri del Castelló. A 5 per al final. 40 de la segona part. Empata 1 en Castalia. Con tanto el punt a punt en Apunt Ràdio. S'ha sumat Brignani, que ha fet el primer gol del Castelló. Veurem si és capaç de fer el segon. De moment Suero, que la va col·locar ahí en el carril del 8, pràcticament a 20 metres de l'àrea. La penja Suero, ha tret Eli, el valor que no és. Valor per a Camara, Camara que li vol pegar, li pega baix. Ha pegat la pilota en un defensa de l'Almeria i se'n va a córner. Jo crec que anava dins, eh?
2: Sí, Andrés estava tirant-se i possiblement anava ajustada, però anava dins, sí.
0: I de nou córner per al Castelló. No es podrà dir que no ho intenten els homes de Pablo Hernández.
1: I quasi gol en poc meta, I se va dins, sí. I és gol.
0: I va haver un canvi de seguida. En el Castelló va entrar Tincho i no puc veure qui és l'altre. Crec que de Nipoti, però avança el córner. La va penjar Suero, a la dreta ve la porta d'Andrés. Valor al primer pal, ha tocat Nico. El valor que no acaba d'hi sirve per a Dué. Dué que li pot pegar, Dué que se la prepara. Dué que s'equivoca, perill a la contra. Més mal, hem tingut sort que li ha pegat a... Crec que era Jodic, perquè així a tot sol Nico en la contra. I el valor que ve rebutjat per a que l'allunyi Lopi. I l'entrega de nou a Raúl. Nova centrada de Raúl. Valor passat al segon pal. Issa és d'Àlex Muñoz, que allunya la pilota. Valor per a Cala. Allunya la pilota com ha pogut l'Almeria, però mira, ara té sort en el retruc. Valor en banda esquerra. La espera Nico en mitja punta. Nico que gira davant de Guere. Alguns jugadors del Castelló estan cansats. Ara costen molt els retorns. La té Lopi. Lopi que juga en el cos. Lopi... que tira de recursos per a quedar-se-la. Lopi que juga a la seva dreta, per ahí ve tot sol. En este cas Xumi, Xumi que la vol posar, el valor que ve passat al segon pal, vota Leo Batistao. Venia amb molt mala intenció el brasiler, I ara mira, guanya el duel, en este cas Calatrava, que llàstima, que llàstima. No hi ha falta, valor per a Camara. Camara pot acabar, Camara, Eli. Ui, Eli, quin creuament d'Eli. Vaya maniobra d'Eli. Perquè era clau, Camarà se n'anava ja com una fona cap a la porteria.
2: Que llàstima, tenia l'avantatge i al final Eli per darrere. Sí, sí, sí, està lento. No sé si el valor li va botant i li complica la conducció i al final li complica i arriba al central.
1: Futbol sala, semifinals, final de l'encontre en el Palau Blaugrana. El Barça li guanya 4-3 a Inter.
0: Pues estava ahí, I serà boníssima per a Camarà, que se'n va, Se'n va Camarà, entrarà Tincho, entrarà Douglas... Aplaudís Castalia Cámara, no que como siempre...
1: No, se buida, pero hoy no ha fet un buen partido.
0: No, anaba a decir que ho ha intentat, pero que ha tingut davant dos centrals que l'han parat. Esa es la realitat, no ha pogut en els dos centrals. Hoy Bonini i Eli han fet un partit, jo crec que han segut de lo millor de l'Almeria.
2: Molt dur, molt sobrio, sense facilitat. No és fàcil per un delanter en centrals de tant de poderío lluitar. A veure Douglas, que és un altre perfil de lluitador, de... més de qualitat en aquests pocs minuts, a veure si pot recibir, ahí sí és bo dins de l'àrea, si recibeix algun valor, perquè té qualitat en els dos canvis i pot fer algun gol.
0: Bueno, pues els canvis han segut, Lucas Alcázar ha entrat en el seu lloc Tincho, és a dir, lateral per lateral, encara que Tincho és més ofensiu que Lucas, i Douglas que se va col·locar en lloc de Camarà. Valor per a Suero, ha favor es Suero, que bola serena en la mitja punta. A ver Suero, ay, le ha dado a la barrera Raúl Sánchez, que corría por la banda izquierda. Encara Aixina, se queda el balón Raúl. Que ve Raúl, pero Suero, desde el área, Suero, balón barrere. Torna para Iser López, que están totes en esta segunda mitad. Y vol traure el balón, Nico, ya falta. Falta en ataque de Barry, y que no proteste porque te groga, eh. Que no proteste justament Barry perquè està amonestat i és un jugador, tal com està l'equip, fonamental per Almeria, eh?
2: Sí, i al final no és per a groga, però bueno, en estos partits no tot la traba, però podria ser.
0: No, jo sobretot parlava de la desconsideració, que per una tonteria d'estes no tens que protestar, perquè tens groga i de no res te pots complicar, no? I ara hi ha un jugador, el de sempre, no? Rodrigo Eli, que està ahí, pues això, en rampes.
2: Una altra vegada, una jugada per banda que m'ha arribat pràcticament a l'àrea menuda, i el passe d'enrere sempre ha estat ben tapat per la defensa, no? Sempre ha faltat algun més o algun bon passe, però s'han arribat moltes vegades en el passe enrere de l'equip, no?
0: 44 minuts de la segona part, així en Castalia, empata un gol. Andrés Fernández, que perd una miqueta més de temps. Juga a la seva esquerra, la pilota per a Bonini. Alza el cap Bonini, la coloca ràpidament buscant l'esquena de Tincho. Fica el cos ahí Arnau. Arnau, que no se la queda i no val, perquè n'hi havia fora de joc. Quan ara vol traure ràpid Raúl, se'n va Raúl d'ahir, fa bé. I ara apareix Nico, que perfectament per allunyar el baló haguera pogut ser amonestat. Però bé, l'àrbitre vol deixar seguir el partit tal com està. Brignani, de seguida atensa el temps que afegirà l'àrbitre. Quan ataca el Castelló de nou buscant la banda de Raúl, el baló que li bota Raúl, Raúl que encara aixina la punxa. Té davant Arnau, Arnau que li aguanta en el cos a cos, se'n va Raúl, va a terra Raúl, no hi ha falta, torna a posar-se ràpidament en peu. Sí, la bola de l'àrbitre. Falta Bernau, aplaudís Castalia. Mira, tenim un baló per al que no esperàvem. Quan anem a conèixer de seguida el temps afegit, perquè s'ha complit el 45 de partit. Ahí s'acosta un dels tres àrbitres que està. 5 minuts. 5 minuts de prolongació al partit.
1: Cal aprofitar-los, eh?
0: Sí, 5 minutes que n'hi ha que aprofitar. I sense anar més lluny, hi ha que aprofitar esta falta. Este baló para que va penjar Israel Suero. Es queda únicament com a tanca en el lateral de la seva àrea Nico Melamed. El baló vindrà des del costat esquerrà, segons ataca el Castelló, que col·loca molta gent des de l'àrea en busca de la rematada. Ahí va Suero, la penja a la cama esquerra. Empentinava baló que queda sol, Brignani. Li ha pegat Brignani, però li ha pegat fatal. I el baló s'ha perdut a l'esquerra de la porteria de l'Almeria.
1: Té un imant.
0: Té imant. Sí, sí, és de veres.
1: Brignani le cau en totes.
0: Totes, 7 gols, eh? 7 gols a baló parat. I crec que la temporada passada, crec que anem a fer 10 en Itàlia, eh? Si damunt fora ràpid, Luis, així tindríem una mina, eh?
1: No pot tindre-ho tot.
0: No, n'hi ha que posar-hi queroseno, a veure si ahí corre una miqueta més.
1: Ara... Falten 4.
0: Sí, no, està perdent temps l'Almeria, tirando fisi. Bueno, a veure si es queda una. Emilio, diro, que això és la ràdio.
2: Tarxeta per Àlex Muñoz. Jo crec que és per Àlex. No, Luis?
1: Sí, groga per Àlex Muñoz, per l'altra esquerra de l'Almeria.
0: Pues anotada, queda una més en este partit per a Luis Bestart, l'àrbitre de Palma de Mallorca, que està impartint justícia en este encontre d'anada de les semis de l'ascens cap a la primera divisió, quan corre Alberto, que vol incrustar-se ja pràcticament en zona de mitges puntes. Continua Alberto en la pilota, espera obert Raúl. Alberto, com si fora l'extrem esquerrà de l'equip. Excursió Alberto Jiménez, a veure què trau de profit. Alberto per a Tincho que la penja, baló a l'àrea, rebutja Bonini, baló per a Duel, i pot pegar Duel. Ha aparegut Lopi. Quina segona part de Lopi, eh? Encara que ara li dura poc la pilota a Talis. Baló que torna a ser per al Castelló, baló que té Tincho. S'han complit ja 2 minuts de prolongació, queden 3. De nou Tincho, creuant divisòria. Tincho, carril central pràcticament. Tincho, se'n ve per dins Tincho. La gran a Lopi, diu l'àrbitre que això és futbol. Baló finalment per a Andrés. Bueno, és que Tincho li arriba el melic a Lopi, eh?
2: No, damunt va des a dir-li que no se tire i amenaçar-lo que no se tire, però bueno, els dos mig centros en el que han corregut i el que han fet i no s'ha canviat, al final això tres, la base que és els dos centrals i dos mig centros és la base de la Almeria defensiva i ahí estan.
0: Pues ara ha provocat ahí en oficial Àlex Muñoz la treta de banda per al seu equip davant de Douglas, que ve d'una lesió molt complicada, molt dura, i que bueno, necessitarà un temps lògicament per agafar confiança, sobretot en els duels, no? En jugadors forts en lo físic com són els futbolistes de l'Almeria. Juga l'Almeria, de nou Lopi en la zona de mitjos, en fortuna Lopi, baló per a Nico, apretava en molta contundència en este cas Alberto, que ha furtat el baló per a Raúl se'n volia anar de Arnau, no ho aconseguís, per la pilota Raúl, protesta Castalia, però el baló espera l'Almeria, recta final de partit, són 48 de la segona, busca la pilota Leo Batistao, bota Matis, se la queda Matis, Balón del belga baix per a Suero. Ara sí que el partit és anada i tornada.
1: Falten dos minuts.
0: Suero. Suero arrencant per la banda esquerra. Suero per a Calatrava, el salcà Calatrava. Se menejava l'espai Douglas, Calatrava. Tira un parell de fintes, juga en curtet per a Suero. Tercer home darrere per a Tincho. Ja ha retornat tot l'Almeria, eh? Balón per Alberto Jiménez. 48 i mig. Alberto Jiménez, baló en banda per a Suero. Quin protagonisme de Suero, des de que ha estat en el camp i ara fora de joc de Suero.
1: Bàsquet Lliga CB, conclou el partit en Múrcia, 76-100, servida la primera semifinal, la jugaran la Laguna Tenerife contra el Barça.
0: Pues estava en posició incorrecta, Suero, sembla, alça la bandereta l'àrbitre de preferència per a indicar-li al principal. Bueno, hi ha molta gent que se'n va de la zona de la llotja. Imagina que són alguns components de... que han quedat desconvocats, no? Perquè es veig ahí en l'equipació oficial de passeig del Castelló.
1: Baixaran ja al vestidor.
0: Sí. Bueno, alguns aficionats també se'n van. A mi és que això no m'agrada, Xes, Lluís, de veres. No, els partits no. Duren el que duren, claro. I hi ha que estar en el teu equip fins al final.
1: Vinga, últim minut.
0: Baló per Alberto Jiménez, que està incomensurable en la segona part, eh? Tirant de casta, has tirat la cama a Lopi. El baló que ve per a que el rebente Rodrigo Eli. 30 segons li queden al partit. Ara Alberto s'ha equivocat, eh? Encara que ha tingut sort, perquè l'espenta l'han vista fins i tot en Almeria, Emilio, que se riu.
2: Si és que l'assistent no marca, l'àrbit no marca, és falta claríssima. Alberto va xocar i al final, però bueno, no l'han pitat.
0: Bueno, i la banqueta a l'Almeria, que ha passat justament davant, pues estan dient-li de tota l'assistent, no? Dient-li, bueno, i n'hi ha una groga, no he vist per aquí, si per a Rubi...
2: En barba.
0: Pues groga per a en barba. Traurà la pilota des de la banda, Tincho. Com s'encanta molt, el partit s'acaba, eh? I ara, a veure, és roja, no? Espera. Que algún jugador le ha dicho al árbitro algo, se ha colocado
2: Arcediano,
0: la mano.
2: Arcediano está liando la... ¿no? Al final no.
0: No sé pero, qué ha pasado pero, ahí, pero he visto...
1: ¿Pero algo de la banqueta o no?
0: Yo he visto una groga, pero he visto un momento en el que el árbitro posaba la mano a la butxaca de la Rocha, ¿eh?
1: Liga,
0: el que pasa que después...
1: Ha tret la butxaca de la groga y la ha tornado a guardar.
0: Sí, sí. Y era una espenta de tal y, bueno, así están pegándose. Ara Talis li ha tornat a Alberto.
1: Està acabat.
0: Alberto, que ràpidament ha volgut tornar-la. S'ha acabat. S'ha acabat el partit. Final del partit en Castalia. Empat a 1. Tot es decidirà, com estava previst, evidentment, en cas de que no hi haguera un partit molt trencat, en el partit de tornada allà en Almeria. Empat a un gol. El Castelló ha sigut millor en la pilota. Ha tingut més situacions d'atac, més oportunitats. Però l'Almeria ha sigut molt pràctic. Ha aguantat com ha pogut. Ese joc ofensiu dels homes de Pablo Hernández i de nou en Arribas ha aconseguit equilibrar el partit i tindre un avantatge molt clar per a resoldre en la tornada.
1: Pablo es queixa de que no donen un minut més després de que no s'hagi jugat este últim minut del descompte per les pèrdues de temps de l'Almeria a qui li han consentit a Munto. A la fi, empat a un, pues el Castelló es jugarà estar en la final d'este playoff d'ascens en el Juegos de los Mediterráneos de Almería. Y sí que yo creo que, sí. Emili, hem vist un bon partit de futbol.
2: Bon partit.
1: Un típic partit de play-off d'ascens de dos bons equips,
2: eh? Sí. Competit. Ha tingut 10 minuts la segona part de l'Almeria en els primers canvis, que ha robat 4 balons i ha fet el gol. S'ha conformat en això. L'Almeria ha defès, ha vingut a defendre i a pillar una contra i no perdre el partit. I l'equip ha competit molt bé, sense grans ocasions, però moltes arribades a porteria en el valor pràcticament en la posició de tot el partit. Crec que, bueno, és injust, l'1-0 era més just en el resultat, i crec que en un playoff que ara no val el gol doble pot passar qualsevol cosa. L'Almeria jugarà més o menys igual, possiblement no vagi a arriesgar més, intentarà buscar alguna contra i robar-li, i se pot aprofitar també el Castelló d'aquestes possessions, bueno, al final de l'Almeria no crec que varia molt la seva forma de jugar, està clar que jugarà en casa, el seu públic, però és un partit també molt igualat, allí segurament serà molt igualat i moltes possibilitats de fer algun gol.
1: A veure
2: també,
1: què no? Diu Arribas, el golejador de l'Almeria.
3: Ellos, donde se deciden por pequeños detalles, yo creo que la primera parte ha sido suya, la segunda ha sido nuestra.
4: Sacáis un buen resultado porque es verdad que ha sido un partido incómodo, sobre todo en la primera parte.
3: Sí, ya sabemos que este equipo aprieta mucho arriba, que le mete mucha intensidad los 90 minutos. Sí que verdad es que la primera parte yo creo que nos ha costado tener un poco el balón, pero bueno, yo creo que en el descanso hemos arreglado cosas, hemos arreglado matices y yo creo que se ha visto.
4: Mucho
1: pero
4: choque,
1: a mí,
4: mucho
1: Emili Sierte,
4: ¿no?
1: Comentarista
3: bueno, al final,
1: de Punt Radio,
3: fútbol,
1: y han tres conclusiones en este partido. La primera, que si el Castelló va per tot, el Castelló és millor que l'Almeria. Segona, que si el Castelló es tira arrere, la Almería es un gran equip. I tercera, que el Castelló al contraatac avui no l'ha eixit. No sé si és que no sap jugar o és que no té equip per a jugar al contraatac.
2: No, home, ha fet gols al contraatac, però Castelló el que té és manar en el baló, manar en el partit, dominar en el joc. En contraatac també ha fet algun gol durant la temporada, però jo crec que al final tu dius, a veure, com juguem així, però Almeria no volia jugar, no volia el baló, volia jugar al contraatac, que al final ha fet el gol quan ha tingut 10 minuts el baló, no? Perquè veig com són les coses, però el que està clar que al final en un partit hi ha moltes variants, i la variant del contraatac i de robar de l'Almeria no és el que pensava la primera part. Castelló crec que tindrà possibilitats, també ho tindrà més difícil, però té possibilitats encara, perquè al final és un equip que no se deixa dominar, és un equip que és valent, és un equip que voldrà tindre el baló, i si aprofita, el problema és que ens costa també moltes vegades tindre el baló, si aprofita alguna de les que pugui tindre, li pot complicar el partit a l'Almeria també, i que li costi guanyar el partit. Li val l'empat a l'Almeria, però cuidao, tindrà possibilitats, també ho tindrà més difícil, però té possibilitats encara, perquè al final és un equip que no se deixa dominar, és un equip que és valent, és un equip que voldrà tindre el baló, i si aprofita, el problema és que ens costa també moltes vegades tindre el baló, si aprofita alguna de les que pugui tindre, li pot complicar el partit.

0: Però non passa nada, l'importante è seguire así y creo que podemos ir ad Almería a ganar este partido.
1: Por ocasiones que habéis tenido, ¿creéis que el resultado podría haber sido mejor, que es injusto?
0: Para mí sí, pero sabemos que más el nivel era alto, más tienes que concretizar las ocasiones que tienes. Y esto se nota en el Almería, que han tenido una ocasión y han marcado y... Entonces, se puede aprender también de ellos y para ir a ganarlos.
2: És la veu de Brignani, el golejador del Club Esportiu Castelló en la jornada d'avui. Emili Sierte, un abraç molt fort, moltes gràcies. Ens sentim dimarts.
3: Bona nit.
2: Gràcies i molt bona nit a Emili Sierte, comentarista punta a punta en la jornada d'avui. No te'n vagis, José Luis, perquè en un instant comencem el resum de tot el que ha corregut en la jornada d'avui en el món de l'esport. 11 de la nit, els últims 90 minuts d'este punta a punta que començava a les 12, que conclourà a les 12 i mitja de la nit i que tornarà en tots vostès demà des de les 12 del migdia. Últims 90 minuts en un no res amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
4: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
6: T'ho contarem tot.
7: Però tot, tot, fil per randa.
6: Te'n vens?
5: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: L'economia per a totes i tots.
13: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
12: Cadena de valor. Amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
9: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
14: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
9: Amunt i avall.
14: El magazín que et fa viure el territori.
9: Amb Sergi Olcina.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
9: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
12: En Apunt Ràdio.
9: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
16: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
9: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
17: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
18: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
17: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
19: Descansa la vista.
20: Què és la inspiració per a tu?
21: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
22: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
19: Obri la ment. Eres creient?
23: Depèn de l'estació de l'any.
24: Com les carxofes.
19: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
25: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
26: Ara sí que me l'espera.
27: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha un

0: estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb els partits claus per l'ascens, Zamora Villarreal B en el camí cap a la segona divisió. Llevant bé la Nucía, definitiu per l'ascens a segona federació. I Benidorm Torrevieja per l'ascens a tercera A. A més, la final de la Copa del Rei d'handbol des d'Alacant, la gran final de l'individual d'escala i corda des de Pelayo i els primers partits del Premier Padel de València. Més de 12 hores d'esports en directe este diumenge al Punt a Punt.
2: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
3: I tu i jo.
2: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Manolo Palomar, el control tècnic de la nau, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, i des de ja fa uns dies, ara n'hi ha una novetat més, i és que ja no és divendres i dissabtes Carlos Urrutia, ara és dissabtes i diumenges Carlos Urrutia i Salva Gomis en este... Bueno, 90 minuts, i en aquests últims 90 minuts del Punt a Punt. Bueno, lo de més no canvia, evidentment. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per als dispositius mòbils. Si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt, últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, el 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio i en TikTok @90minuts, el 90 també en xifra. Àudios al WhatsApp, molt fàcil, molt senzill, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. El dia d'avui la pregunta és: quins migcampistes et quedaries per a la 26-27? En contracte, Javi Guerra, Ugrinić, Pepelu, Santa Maria i Almeida. Es negocia la continuïtat de Guido i arribarà lliure Aliu Dieng. Arranquem este Punt a Punt, últims 90 minuts, en el postpartit del Castelló 1-Almeria 1 i viatgem cap a l'estadi de Castalia perquè en les seues entranyes està José Luis Gual. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit. Bueno, pues, home, podíem estar millor, perquè sí, crec que el Castelló ha merescut clarament.
0: Pintava millor, no? Pintava millor.
1: Sí. Sí, ha merescut guanyar el partit. Bueno, és futbol, davant hi ha un equip amb molts bons jugadors, i és l'autèntica realitat. I bueno, en les poquetes ocasions que ha tingut, pues, ha topetat el seu màxim artiller, no?, que és Sergio Arribas, i que ha equilibrat el partit. Després de l'empat a un gol, bueno, pues, Pablo Hernández també echa la banqueta. Crec que li ha funcionat, no?, l'entrada de Suero, de Raúl, li ha donat dinamisme a l'atac. Ha tingut oportunitats, però bueno, entre unes coses i altres, el Castelló que no ha aconseguit fer el segon gol. Així que bueno, pues, veig ara mateix com la gent se'n va, bueno, pues, contenta pel Gavi, satisfeta del seu equip, però una miqueta de baixonar, no?, perquè el partit ha sigut un partit clarament per a guanyar-lo, i lamentablement no té aquesta victòria per a fer front al partit de tornada. Però bueno, ningú va dir, no?, Salva, que pujar a primera divisió tinga que ser fàcil.
0: No, no,
1: ni
0: no.
1: Que guanyen en Almeria.
0: I és un camí llarg, eh? I és un camí llarg.
1: Sí, sí, sí.
0: So, només
1: sí, però bueno, la il·lusió, l'eufòria, la primera part ha sigut una primera part extraordinària per part de l'equip, parlant com estem parlant del rival que tenies davant i de la transcendència, no?, d'un duel com este, no?, ja d'un playoff cap a la primera divisió. Però bueno, has tingut, crec que són 15 rematades, dos entre pals, i s'han xutat molt poquet, i han tingut, no sé si s'ha qualitat, si s'ha fortuna, una miqueta de tot per a empatar.
0: 15 rematades, sí. Es diu... 15 per sí. 4, d'Almeria. I en el...
1: Clar, clar, però entre pals, dos cada un. Entre
0: sí.
1: Pals n'hi ha empat,
0: sí, sí.
1: Entre Castelló.
0: Correcte.
1: Això és molt cridaner, no? Però bueno, esteu tot l'any dient el mateix, no? Que
0: I el que a tu t'agrada,
1: de gol,
0: els expected goals.
1: Directament.
0: Els expected goals que a tu t'agraden també, els gols esperats, en eixa
1: sí.
0: 2,12 per part del Castelló, 0,56 per part de l'Almeria.
1: No tinc la dada després del partit d'avui, però jo esta setmana la comentava. Durant tota la temporada regular en segona divisió, expected goals de l'Almeria 81, i ha fet, tenia 81,70, ha fet 81 gols l'equip de Rubi. El Castelló tenia 90, algo, no sé si 70 o 60, tal. El Castelló ha fet 70 gols, vull dir, el Castelló està 20 gols per davant per davall dels gols esperats. És a dir, ahí està un poc i se mancança, que jo crec que ha evitat que aquest equip pujarà directament, perquè per futbol, evidentment, jo crec que ha estat al nivell del Deportivo de la Coruña, com a mínim. És cert que el Racing està per damunt de tots, però bueno, estem ara en el playoff. Fa una miqueta de dol, una miqueta, això és la veritat, Salva, això és el sentiment, no? Este empat a un gol, es deixa a tots una miqueta xof, n'hi haurà que recuperar-se i n'hi haurà que confiar en que este futbol, com també diga Luis Urrutia durant el partit, li permet al Castelló guanyar en Almeria. Ja ho ha fet, la temporada passada va guanyar 2-5, així que si n'hi ha una, també poden haver dos.
0: Pues, Welcome, sé que tens que baixar la roda de premsa, te fas l'última, i és com estan els ànims en l'afició, en la parròquia, en l'estadi, en la gent, què és el que notes després d'este 1-1?
1: N'hi havia molta eufòria, n'hi ha molta il·lusió, però evidentment el desig dels aficionats d'ací era pues, això, tindre un resultat positiu per afrontar la, la tornada. L'empat de Arribas, pues, això no ho ha permès, no? Però bueno, jo crec que n'hi ha confiança en l'equip, que segurament avui no estarem tan contents com haguerem pogut estar, però que a partir de demà continuar confiant en estos jugadors i anar a per totes a Almeria. S'han venut totes les entrades disponibles per a l'afició visitant per al partit del proper dimarts, és a dir, l'equip estarà recolzat i bueno, ja que anarà allà en tot, i un Castelló que va per totes, però bueno, si té una miqueta de fortuna i d'efectivitat, jo crec que li pot complicar molt la vida a l'Almeria, que tinc que dir una cosa, per futbol no he vist jo gran cosa avui, del conjunt de Rubi,
0: No.
1: És normal que estiguin cabrejats l'entrenador català, és normal.
0: Pues igual, te dice que baixes a sala de premsa i ara de seguida també estarem escoltant a Pablo Hernández.
1: Perfecte.
0: Un abraç. Fins ara.
1: Igualment. Pues,
0: espera ahí per la tele també Pablo Hernández, aprofitem per escoltar al míster del Castelló i ara després també escoltarem les primeres respostes en sala de premsa. A veure, Pablo Hernández als micros de la Lliga, ahí está.
2: Sí, obviamente, yo creo que hemos sido bastante superiores a ellos, hemos creado muchas más ocasiones, ellos creo que entre los tres palos solo han tenido el gol. Y bueno, tengo la sensación de eso, ¿no? De que hemos hecho un gran partido, de que hemos competido muy muy bien. Con esa sensación de que podíamos haber sacado un resultado positivo para la vuelta, pero al mismo tiempo me voy muy orgulloso y muy tranquilo, ¿no? De ver cómo ha competido mi equipo, cómo han competido estos chicos, y me deja eso tranquilo para saber que en la vuelta vamos a salir igual que hoy y vamos a plantearle un partido igual que hemos planteado hoy a Almería y bueno, si conseguimos tener un poquito más de acierto, creo que hoy nos hubiéramos llevado al partido y hay que intentar pues ganar allí, ¿no? Que es lo único que nos vale.
3: Lo mejor, la personalidad del equipo, que en partidos así tan importantes que tú decías, el Almería es el mejor equipo de la categoría. ¿Hemos visto a este equipo competir también como hoy?
2: Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Este equipo, si algo lo ha caracterizado esta temporada, es que ha competido cada partido, que este equipo, juegue quien juegue, se deja la vida, tiene muy claro a lo que jugamos, no renunciamos a nuestra filosofía y a lo que queremos jugar. Hoy se ha demostrado, ¿no? Ante un grandísimo rival, sabíamos de su peligro, sabíamos que ellos necesitaban poco para hacerte gol, como así ha sido, pero bueno, yo creo que es el camino y la línea a seguir, ¿no? En la vuelta, plantearles un partido como el de hoy, imponiendo nuestro estilo, imponiendo nuestro juego, jugando en campo contrario mucho tiempo, y eso nos acercará a ganar y estoy convencido que podemos hacerlo.
3: Y además solo vale ganar en la vuelta, eso para la mentalidad del equipo también y por cómo juega, por lo que propone, también es una ventaja.
2: Sí, al final nosotros salimos a ganar todos los partidos, sea en casa o fuera, sea cual sea el rival, y no va a ser diferente esta vez. Como comentas, pues solo nos vale ganar, lo tenemos claro, y bueno, ahora recuperar lo mejor posible, que solo tenemos 2 días para entrenar y para recuperar, y el martes a por ello.
3: Impresionante Castalia hoy, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que se acaban las palabras, ¿no? De agradecimiento a esta afición, como hasta hoy, el recibimiento otra vez. El martes en Almería seguro que hay unos cuantos bastantes allí con el equipo, y este equipo, como ha demostrado hoy durante toda la temporada, se va a dejar la vida por esta camiseta y el martes será lo mismo.
3: Pablo, que haya mucha suerte.
2: Muchas gracias.
3: Las palabras del técnico.
0: Las palabras de Pablo Hernández, el técnico del Castelló. Ahora de seguida también estén pendientes de quan isga a la sala de prensa del estadio de Castalia para escoltar esas primeras respuestas después del 1-1 entre el Castelló y l'Almeria. Durant la setmana, el pròxim de març, pues, el Castelló tindrà que viatjar cap a Almeria per a aquest partit de tornada. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, no hi ha fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja en bueno, els temes, la informació que tenim que contar, alguna prèvia que encara queda, com el Villarreal B i la tertúlia, per suposat. Així que són les 11:15 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Radio. De tu a tu.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
14: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: 11 i 17 minuts de la nit. Estem pendents de que aparega Pablo Hernández en sala de premsa, però ja tinc per si. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, tot bé, i tu?
0: Bueno, bé, encara que ens haguera agradat que el Castelló haguera tret una victòria, els deures que l'empat a 1, bueno, pues el deixa viu, però millor era el 1-0 o el 2-0, no? Que l'ha merescut,
1: És que he parlat molt d'este play-off d'ascens a primera divisió, perquè tampoc te creus que pot haver-ne cap favorit clar entre Las Palmas i Màlaga, que després juguen la tornada a la Rosaleda a Màlaga. Vull dir, el factor camp, a veure si és determinant o no, perquè n'hi ha hagut ascensos a domicili, però és que això és la semifinal, després s'enfrontarà, és que només pugen 3 i 2 ja han pujat, només queda una plaça.
0: Sí, sí, sí.
1: I el Castelló és el que menys pressió té en principi, el que més l'Almeria, després Las Palmas, el que millor efectivitat està tenint el Màlaga, però pot passar qualsevol cosa.
0: Són els play-offs, ara també en temps de tertúlia s'endinsarem en el que els ha aparegut als convidats d'avui, que seran Pablo Lerín i Miguel Martínez.
2: Ah,
0: i...
2: vale.
0: Que ja estan per així, com ja ha desvelat Miguel Martínez, però estava pensant en que abans volem contar un parell d'informacions respecte al València, i és que Menier i el València negocien, ja n'hi ha converses entre Menier i el València, que el jugador vol estirar al màxim per veure què passa al Mundial, però que el València li agradaria deixar-ho fet abans de que arranque el Mundial. Són uns dies, no queda molt. Així que Menier no té l'urgència de signar ja, però el València està jugant les seues cartes amb això de que, bueno, pues, igual passa algo en el Mundial, no tens res signat i te quedes sense equip, una lesió, una situació que bueno, que puga impedir a Menier pues tindre un contracte ja signat, i en este cas el València pues està jugant les seues cartes. Veurem què és el que passa en els pròxims dies, però és ara mateix el lateral dret que vol Carlos Corberán. Avui, per cert, un altre dels laterals que s'ha vinculat al València en les últimes setmanes és el nom de Pablo Maffeo. En Mallorca ja parlen d'acord entre Mallorca i Olympiacos per al traspàs de Pablo Maffeo per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros i que faltaria l'okay final en quant a contracte ja per part de Maffeo amb l'equip grec. Ara de seguir que estem en sala de premsa, quan ens avisen si està Pablo Hernández, apareix Pablo Hernández, anem a escoltar les primeres respostes de Pablo Hernández i continuem en més informació en el 90 minuts.
3: Hola Pablo, Víctor de Marcino, Radio Castellón. Una primera valoración del partido, una muy buena primera parte que se ha resuelto con ese gol de Fabricio, y una segunda donde habéis encajado ese gol. Igual habéis bajado un poquito el nivel de la primera.
4: Sí, yo creo que la primera parte donde hemos conseguido el gol en los últimos minutos hemos merecido y deberíamos haber estado por delante bastante antes, por ocasiones, por juego, por dominio. Segunda parte sí que es verdad que nos ha costado un poquito más, pero aún así creo que en cuestión de creación, de llegadas, de acciones de peligro, hemos seguido siendo superiores. Ellos prácticamente la única que han tenido pues la han aprovechado, o sea, digamos que este equipo vive mucho de eso, ¿no? De su calidad, de su talento, y que necesita muy poco para hacerte gol. El equipo ha hecho un trabajo muy muy serio defensivamente hoy ante estos jugadores de tanta calidad. Y bueno, me voy con la sensación de que merecíamos ganar, de que merecíamos llevarnos hoy una ventaja de aquí, pero bueno, no ha podido ser. Al mismo tiempo me voy con la sensación de tranquilidad y de ver que este equipo ha competido muy bien, que este equipo se ha dejado la vida, que este equipo ha dominado durante la mayor parte del partido a un gran rival como Almería, y que este es el camino que tenemos que seguir el martes, hacer un partido como el de hoy, y eso nos acercará mucho a poder llegarnos a la eliminatoria.
5: Buenas noches, Pablo. José Luis Gual para el Punta Punta Pun Radio. Decías en la previa que tenía que ser el equipo como siempre, ¿no? Teníais que ser vosotros mismos, ¿no? Para hacer frente a un reto como este, ¿no? Donde el Castellón es nuevo ante equipos mucho más poderosos como el Almería. Yo creo que no se puede poner ningún pero, ¿no? Al partido que ha hecho el Castellón, ha generado muchísimo, y no sé cómo calificas, porque para mí es frustrante chutar 15 veces y al final que de esas 15 veces, por unas razones o por otras, solo han ido entre palos dos y acabar empatando a un gol contra un equipo que ha llegado 2-3 veces en todo el partido.
4: Pero bueno, lo que comentaba, ¿no? Por una parte, orgulloso de que el equipo sea capaz, ¿no? De imponerse en juego, imponer su, su juego, su estilo ante un rival como el Almería, y que haga, que haya hecho un grandísimo trabajo tanto ofensivo como defensivo. Y al final es un poco lo de siempre, ¿no? Pues si no tienes ese acierto cara al gol, esa pizca de suerte en algunas acciones, pues bueno, puede pasar esto. Ellos tienen mucha calidad, mucho talento arriba y necesitan media ocasión para hacerte un gol, pero nada que reprochar, todo lo contrario. Yo creo que es para estar orgulloso, y orgulloso es todo el mundo del partido que hemos hecho hoy, que han hecho los chicos hoy, y al final tenemos que intentar ir a Almería con la misma mentalidad, intentar hacer un partido parecido al de hoy, que es lo que nos va a acercar a ganarlo, e intentar tener ese poquito más de acierto, ¿no?, que nos ha faltado, y eso estoy seguro que nos acercará a llevarnos la eliminatoria.
2: Hola, buenas noches, Pablo. Salva Campo, Radio Nacional. No sé si estarás de acuerdo que el partido ha tenido muchas similitudes como el de la última jornada frente al Eibar. Es decir, un equipo que inclina el campo, el bagaje ofensivo es corto para los méritos. En la segunda parte ellos con un chispazo empatan el partido y luego vienen los cambios. Contra el Eibar, pues al final lograsteis decantar la eliminatoria. Aquí es donde ha faltado la guinda, ¿no?, para ser justo el encuentro.
4: Bueno, los cambios yo creo que en general han dado frescura al equipo. Es verdad que la segunda parte nos estaba costando un poquito más, y yo creo que nos faltaba un poquito más de piernas y hemos hecho los cambios por eso. Y bueno, es que te diría que no solo al Eibar, es que te diría muchísimos partidos de esta temporada donde el equipo ha sido superior, donde el equipo ha creado mucho más que el rival, y al final si no tienes acierto pues se te escapan los partidos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que ha pasado hoy. Pero repito, más allá de esa falta, ¿no?, cara al gol, de acierto cara al gol, que no hayamos estado del todo finos cara a portería, creo que el equipo hoy no se puede poner ningún pero. Han competido como animales, han corrido, han presionado, han impuesto su juego y han sido muy superiores a un rival como el Almería. Y tenemos que intentar el martes hacer un partido parecido al de hoy, que repito, creo que es lo que nos va a dar muchas posibilidades de ganar el partido allí.
0: Pues son las palabras de Pablo Hernández en la sala de prensa del estadio de Castalia después del empate aún entre el Castelló y el Almería. La setmana que ve, en uns dies, el Castelló se juga la tornada davant l'Almería, pues en l'ambició de passar de les semis de playoff i poder clavar-se a la final. Estàvem parlant de mercat i continuem en alguns detalls que podem puntualitzar en el dia d'avui. És que el València, diguem que ha fixat els paràmetres o els límits econòmics de cara al mercat, on la prioritat és evident, com cada estiu, jugadors lliures o cedits, això no canvia, però on no se tanquen a traspassos, però per lo que em deien alguns dels agents que treballen amb el València en este estiu, en este mercat, el València fixa el tope en traspàs a dia d'avui, en juny, això pot canviar evident en agost, però vora els 3 milions d'euros, és a dir, no es gastarien més de 3 milions d'euros en un traspàs. Després pot arribar el 30 de juny i que per el sàdic de turno pues el València pague 5, com va passar en l'hivern, però bueno, com diguem, això és evidentment ara a dia d'avui. En quant a salaris, lo que ens hem pogut assabentar és que la mitjana estarà en els 3 milions bruts, és a dir, 1.5 nets, i el tope que es marca el València en quant a, bueno, lo que podria oferir com a màxim per a un jugador que considere que ho mereix o que té que guanyar esos diners, i que és més o menys per lo que estan parlant en Guido Rodríguez, són els 4 milions bruts, que són 2 milions nets per temporada, que com diguem és lo que sembla que estan tractant d'arribar a un acord en Guido Rodríguez. Això en quant a mercat, i vull preguntar-li, perquè evidentment està molt clavat en el mercat, Carlos Urrutia, què te semblen aquestes xifres, i sobretot també, ara en tertúlia parlem, però el perfil de Menier per al lateral dret?
1: Mira, Menier és un jugador al que jo no he seguit, perquè jo la veritat és que jugadors belgues normalment no faig massa cas, i mira que jo estic molt a prop d'una agència que es diu Quadrans, que la veritat és que és de les més fortes jugadors que hagin jugat en França. Tampoc, però està clar que un xiquet que té 6 milions crec que té 6 de valor de mercat.
0: Bueno, ara menys, però
1: té 34 anys.
0: Sí,
1: clar. Vull dir, com a model de negoci, com a rendiment immediat, no ho sé, n'hi hauria que veure-ho. evidentment és un jugador que enguany crec que ha jugat 25 partits, un gol, dos assistències, sí. Dir, ho ha jugat tot, però...
0: I que va jugar al Mundial, en Bèlgica. Sí.
1: Que està convocat per al Mundial, no jugarà al Mundial. Normalment jo crec que no.
0: En els últims partits ha estat titular, en els últims partits de Bèlgica. Jo penso que...
1: És que no sé si Tomàs Foquet està convocat ara mateix.
0: Ah, ja me pilles, només a la memòria la de Bèlgica. Però jo sí que sé que Menier està i que en els últims partits ja tinc minuts. En els últims amistosos. De fet, guanya 5-0 l'últim partit de Bèlgica i Menier va ser titular. Però sí que és de veres que, bueno, tal volta en l'edat que té, pues igual no és super titular o no juga tots els partits els 90 minuts. Però...
1: No el ves com a lateral dret titular, sí, com a fons d'armari, però continuem. Ugrinich, Leo, el xic d'este... com li diuen?
0: Almeida?
1: Al cedit argentí, al davanter que no és davanter.
0: Lucas Beltrán.
1: A Lucas Beltrán, a Santa Maria, jugadors sense experiència prèvia en la Lliga Espanyola.
0: Sí.
1: I això moltes voltes es paga car. Perquè Guido, que ha rendit, ve del Betis.
0: Sí.
1: Que l'has fitxat, l'has agarrat cedit del West Ham. Però este s'ha fet futbolista en el Betis.
0: Sí, és de veres que en aquest sentit pues, l'experiència en la Lliga, no? Que és una de les característiques que valora també el València en el
1: mercat. I mira, als oients els convidem, per exemple, que agarren el que és la Bíblia per a molts agents, molts periodistes que estan fent market i facin el criteri de búsqueda, jugadors lliures o jugadors que acaben contracte i n'hi ha una restricció a laterals drets i per valuar de mercat o per nacionalitat. S'entendran, segur.
0: Sí, home, jo crec que aquesta búsqueda l'han fet en el València.
1: La fan els directors esportius també.
0: Clar. Aquesta búsqueda l'han fet segur. En quant a prèvies i cròniques, tan sols demà juga el Villarreal B, el filial groguet, que se la juga en les semis del playoff d'ascens a la Lliga Hypermotion davant un Zamora que ja va vèncer 2-0 en l'anada i que, bueno, pues li deixa a un pas de l'ascens, a un pas d'estar en aquesta final de l'ascens al futbol professional. El seu tècnic, David Albelda, valorava de la següent manera eixa prèvia davant el Zamora en els dos gols de ventatge que té el Villarreal.
6: És algo diferent a lo que és la Lliga, està clar, i n'hi ha un resultat que pot marcar un poquet la idea de partit, no?, per als dos equips, però és veritat que tenim un bon resultat, però tenim davant un equipo, un bon equipo, en un entrenador que té experiència, que coneix també tot el tema playoff. I la nostra idea, sincerament, és afrontar el partit com si fos un partit més, per lo menos d'inici, sense pensar en que portem un resultat favorable, no?, en una diferència de dos gols. Pensem inclús en disputar el partit i intentar guanyar i en les nostres idees, sobretot perquè considere que per les característiques dels nostres jugadors i de la nostra plantilla no podem anar únicament a defendre el resultat.
0: Eren les paraules de David Albelda en ixa prèvia davant del Zamora. Tant de bo, pues, demà puguem contar també així en directe, en el punt a punt, de la Punt Ràdio, ixa victòria i se passa la final per part del filial groguet. Fem una pausa i ja s'endinsem de totes en el temps de l'opinió, del debat, de l'anàlisi de la tertúlia.
7: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
11: Punt a punt. els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: 11 i 32 minuts i estem ja per a començar esta tertúlia. Ja estan per ací en la taula. Està ja Carlos Urrutia, que porta des del principi del programa i pràcticament des del principi dels temps també, fent ràdio, perquè és un mític, és una llegenda de la ràdio. I també està Pablo Alerín, Agència EFE. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Pobre Carlos. Però jo parlo d'experiència.
1: Ja, bueno.
2: Tu sí que t'ha defensa.
0: Tu saps que funda una ràdio?
2: Sí, és veritat.
1: Però perquè és un crack.
0: Bueno, ja.
2: Ahí.
0: I té molta experiència, o no?
1: Sí, però la teua risa...
3: L'experiència és un grau.
2: És que ara, Salvador, no s'havia inventat la ràdio i Carlos estava fent programes. Nota, no.
0: Sí. Miguel Martínez, Dazón y Sport Base, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, ¿cuántas cosas?
0: Tenías muchas ganas de hablar hoy, ¿eh?
3: Muchas. Llevo media hora esperando decir algo y es que he escuchado el análisis de David Ferris de Arabia Saudí y me ha encantado.
0: ¿Sí?
3: Muy bien.
0: Es que fue muy bien, David Ferris.
2: Lo has escoltado en la camiseta de Guatemala, fica.
3: Sí, en Guatemala. Y tú también lo haces muy bien,
0: está,
3: Salva.
0: Es que está... Gracias. Es que está parlant-se molt dels teus outfits de cara al Mundial y ahora después parlarem del Mundial.
3: Sí, claro.
0: Y de cómo estás convoyando a todo el mundo para hacer esos vídeos. Pero, abans, ya comença ya Carlos en el seu análisi y anem per ordre de cronològic de lo que ha passat en la nit d'avui, però veieu opcions per al Castelló després de l'1-1 avui davant l'Almeria?
1: Per supost, però perquè jo crec que ha sigut millor, sincerament, però és de veres que l'Almeria jo crec que ha sigut molt pràctic, que ha sabut jugar el partit, malgrat que no ha sigut millor, i crec que clar que té opcions. A més, a mi m'agradava molt veure avui aquesta sensació a Castalia, no? de partit gran, de la il·lusió de tota l'afició albinegra i clar que sí, jo confie molt en el Castelló de Pablo Hernández.
0: Miguel?
3: Hay que recordar que el Castellón hasta hace bien poquito estaba jugando en tercera división y por poco no bajaba preferente. Entonces, es como decía Paula, una de las noches grandes en Castalia, se lo merecen después de la gran temporada que han hecho. Sí que es cierto que quizás un sabor algo amargo después de incluso rozar el ascenso directo durante varias jornadas consecutivas, pero una sexta posición que en cuanto a los playoffs de ascenso a primera división siempre ha traído buena suerte y quién sabe si en la vuelta, ¿no?, en los Juegos del Mediterráneo en Almería, el Castellón consigue pasar a la final después de merecérselo esta noche.
0: No sé si... Clar, és que el camí de l'ascens en segona divisió és molt llarg, no? I poden passar moltes coses, com ha dit abans Carlos. N'hi ha favorits que tenen més pressió, en este cas el Castelló no parteixen en pressió perquè és el convidat a esta festa, però el que moltes vegades se parla de que el que arriba a sisè i escola sí. I última hora és el que més opcions té de pujar.
2: El que passa és que n'hi ha coses molt importants, sí. Una que és impresentable, però absolutament de vergonya, que es faça coincidir la concentració per al Mundial en els periodos d'ascens, perquè
3: també
2: el Castelló no té cap culpa ni té que quedar-se sense Aguer Mabil i sense Cipenga. Brian Cipenga. Una, dos, el moment...
0: I Cipenga important per al Castelló, eh? Mabil menys, però Cipenga és molt important per al Castelló.
2: El moment dels playoff, avui arriba Sergio Rivas, que és el millor jugador de llarg de la segona divisió, ni l'ha olorat.
1: És un jugador de primera en segona, totalment.
2: Però és que és un jugador de Wii. De Wii. Millor per al Castelló, però crec que Gessé, per exemple, sé que ser fonamental. Demà el Màlaga té molta eficàcia cara a gol, però tampoc té molta jerarquia, té molta joventut, i la veritat és que són factors determinants, factors claus, però a la fi és veritat que en un playoff fa un partit la recompensa és molta o molt miserable segons el que te passe i no val de res el que ha fet en les altres 40 jornades. Que per cert, recordem la norma, que quan n'hi ha empat, és a dir, per exemple, 1-1 entre Almeria i Castelló en la tornada, n'hi haurà pròrroga i si es manté i s'empat, no n'hi ha penals. Es classifica el que millor s'ha classificat en la lliga regular.
0: Salva. Perjudicaria al Castelló.
3: El dato és que des que s'instauró el format actual de playoff d'ascenso a primera divisió, la temporada 10-11, el sexto classificado ha subido en 5 ocasiones.
0: ¿Te gustan los datos?
3: Sí, ahí está el dato.
2: No, pero es que yo lo del tema del playoff, no sé si es esportiu, comercial, de marketing, pero yo, lo millor, lliga regular, puja els tres primers. Au, a casa.
0: Sí, bueno, jo crec que li dona molt més gràcia, no?
1: Jo crec que és el més xut, però
0: Pero la gracieta del playoff, sí, ¿no? La deixa,
3: atención.
1: La emoción.
2: Sí, sí, la gracieta. Si tú fueras el presidente del Castelló, la gracieta que te faltaría.
0: Bueno, pues justamente el del Castelló, yo creo que habent quedat sisè, pues li convé jugar el playoff. No, no, yo creo que ahí el que tendría que enfadarse es el tercer. Pero bueno, volen que es el que pasa. Comença d'ací no res l'estiu, també el Mundial, però vos pregunte per lo que habitualment és l'estiu i lo que acompanya l'estiu, que és la rumorologia, els noms, el mercadeo. ¿Vos agrada esta época? Porque el otro día a Pablo Leiva que ahí no le agrada.
3: A ver, a mí me gusta, a todo el mundo que le guste el fútbol y además sea periodista, le tiene que gustar el mercado, que suenen nombres y,
1: no estoy de acuerdo,
3: y demás.
0: Bueno, me gusta.
1: No estoy de acuerdo.
0: Bueno,
1: me gusta.
3: Al final he hecho. He generalizado, he dicho todo el mundo, y Pablo ha dicho que no está de acuerdo, por lo que siempre hay una excepción que cumple la regla. Y a partir de ahí, en el Valencia no me gusta, porque yo recuerdo un año que llegaron a sonar 100 nombres, y creo que de esos 100 nombres, a lo mejor.
0: Mingue uno o dos, ¿no?
3: Sí, dos o tres. Sí, sí.
0: Paula, ¿por qué no te agrada?
1: No m'agrada massa perquè, per exemple, és de veres que jo treballo a agència EFE, o sigui que nosaltres no, jo no treballo el mercat de normal.
0: De l'exclusiva, no?
1: Sí, pot ser sí en la part femenina, sí que més, però és de veres que no. I jo crec que, per exemple, per a nosaltres portes tota la temporada treballant i arriba l'estiu i es vaig a descansar. No vas a descansar, yeah. No vas a descansar. A mi no m'agrada moltíssim, sí que és interessant, no, pues vas un poc llegint, escoltant, però és de veres que també penses en el València i és com que no il·lusiona res, que contes i me dona més.
3: A ti t'il·lusiona Meunier?
1: No me sembla mal jugador Meunier.
0: Tú vols reventar la
2: tele. Te he preguntado a Paula si te ilusiona.
3: Claro, es que no ha respondido a mi pregunta. ¿Te ilusiona?
1: A veure, millor que el que n'hi havia.
0: Sí, que era res, sí.
1: És. No. Però bueno, il·lusionar-me, pues no.
0: Ara vos pregunto per mercat i per noms propis, però abans, per tancar lo que deia, cronològicament parlant, València Bàsquet, que està en playoffs de la Lliga, avui la sorpresa és que
1: això m'ha il·lusionat a mi.
0: Clar, que ha caigut el Real Madrid.
3: Eso sí.
0: Ha caigut el Real Madrid en els playoffs davant la Laguna Tenerife, la Laguna Tenerife que s'enfrontarà al Barça, que és l'altre costat del quadre, i per el costat de València pues espera rival, perquè demà tenen que jugar el desempat Baskonia i Joventut. Però què vos sembla este final de temporada de València Bàsquet, i sobretot jo crec que el que li ha despertat a la gent més il·lusió és que ja no està pensant ni en Baskonia ni en Joventut, és que en la final no estaria el Madrid.
1: Clar, que és la seua bestia negra d'aquesta temporada, i un Real Madrid que amb el pressupost ell ha dit que és el major pressupost de la seua història i no ha guanyat res, o sigui, per a mi ha sigut una...
0: I el futbol?
1: Tampoc. Ha sigut una sorpresa i jo crec que és el moment de València Bàsquet.
0: Nada,
1: o sigui,
0: plete, eh?
3: Nada, sí. Plete, i el domingo
1: és
3: elecciones.
1: És la seua oportunitat. A mi m'ha il·lusionat, i quan ho he vist he dit ui, que se está ficando muy bien eso.
3: Ha salido el entrenador del Laguna y ha dicho que era como...
1: Ha dicho, estoy flipando,
3: esto es un sueño.
2: Y ahí sí te el entrenador del Real Madrid, que ha dicho, que te interesa este contrato, porque ya... Pero no ni a ningú per a carregar-se-lo esta nit, claro. Perquè demà són les eleccions del
3: claro,
2: de Madrid.
3: Claro.
0: Quina situació esta setmana en les eleccions del Real Madrid,
3: S'ha juntado todo en Madrid,
0: Riquel, sí, el Papa, les eleccions, està tot en Madrid.
1: Jo vaig estar també...
0: Ah, mira.
3: A Balbuni.
0: Claro. Estava tot, En Madrid ha passat moltes coses en esta...
3: Estava Paula també.
0: En esta setmana, Paula Lerín, importantíssim també que estiguera a Madrid. S'ha parlat molt, de la visita de Paula a Madrid. Però esta setmana de lo que s'ha parlat també molt és del nom i la renovació de Dimitrevski. Ja entrant en clau València Club de Futbol, què vos sembla la renovació de Dimitrevski i què faríeu en la porteria? Perquè el València busca porter... per a competir en Dimitrevski, però ha renovat 2 anys Dimitrevski, executant la clàusula, pagant-li, crec que és vora mig quilo que tenia que abonar el València a Dimitrevski per a executar aquesta clàusula, però el València ha apostat per Stoli Dimitrevski per 2 anys més en la porteria.
1: Per a mi és un encert, perquè el final de temporada que ha fet Dimitrevski, a més, li ha donat la volta a la seva situació al València. Recordem com va començar amb aquestes declaracions polèmiques del contracte de Julen Aguirre Zabala, que va ser multat amb una sanció econòmica. I jo crec que gran part de la culpa de el creixement del València en les últimes jornades ha estat en Dimitrievski. A més que m'agrada, és un porter que m'agrada, me sembla molt bon porter. Crec que el València òbviament ha de fitxar a un altre, però ell ha de ser el titular per a mi. És de veres que ha de tindre competència i sobretot per alguna lesió, per sanció, el que siga, per a la Copa. Però per a mi és que s'ha guanyat ser el titular i és que ha acabat molt, molt bé el Norma Seda.
0: Carlos, tu veus igual?
2: És un debat interessant perquè, Dimitrievski ha sigut el millor jugador del València juntament al xiquet de l'Atlètic de l'altre
0: poster. Sí, Julen.
2: Dos, ha jugat i ha jugat a un nivell grandíssim quan no confiava en el Corberà al principi, perquè ficava fins a la lesió
1: a
2: Julen.
1: Això.
3: Tres, coses de Corberà.
2: Clar. Ara, no li toques els nassos al porter i firmes un suplent o tractes de... Perquè jo tinc claríssim, hi ha dos porters valencians d'un nivell espectacular, en primera divisió, sí. és el que faria jo, o que competisca. Vull dir, és un debat interessant per a veure què és el que faria, però...
0: Dos porters valencians són Sibera i Escandell?
2: Sí, però cap dels dos està lliure.
0: I val, en el cas d'Escandell, 5 quilos, clar. I Sibera pues, estarà per ahí.
3: Jo pensava en altres dos.
2: Valencians en primera divisió?
0: En Raúl i en Vicent Abril?
3: Sí.
0: Però van a Sedic.
3: Els dos?
0: Jo pense que sí, encara que segur Vicent Abril i
3: sí,
0: Raúl,
3: Abril, sí.
0: Si no hi Sedic, serà el porter de Mestalla. Tens a Rivero en contracte, que també
3: sí,
0: és València.
3: Sí, és veritat, que no m'acordava d'estar a Rivero en plantilla. Sí,
0: clar, clar, és que també té contracte.
3: Tienes razón.
0: Però què faries tu en la porteria?
3: Jo me quedaria a Dimitrievski, perquè ha renovat hace nada. Rivero creo que també està en plantilla. I subiria a Raúl Jiménez o a Vicent Abril.
0: O sea, tu no fitxaries un altre?
2: Que no passa res si no fitxa porter, eh? Per a mi no passa res.
3: No passa res.
2: La fàbrica de porters de l'acadèmia és molt bona. Pues ja està. Jo lo que evitaria, perquè és un càncer molt roïn per al vestidor, tornar a la de fa 20 o 30 anys de Cañizares Palop. Dos porters totalment titulars, com ha sigut enguany.
0: No, ja ens agradaria tindre un dels dos.
1: I no tan lluny, eh? O sea, Guaita, Diego Alves, també sí, és la situació... Sí. És una situació que històricament al València en els últims anys s'ha donat, però jo crec... És que jo sempre soc més de... un porter titular i l'altre...
0: Claro, de que el rol siga molt diferenciat, no?
2: La gestió del vestidor és molt important.
1: Per a mi, sí. Per a mi, sí.
0: Volem què és el que passa, però el València vol signar un porter. És que...
3: Volem que hacer tantes coses que jo crec que no l'harà.
0: ¿Tú penses?
3: No, lo hará, lo va a hacer, però creo que el València tiene que...
0: És massa faena, no?
3: Sí. I tiene que fijar sus tiros también. No es tan importante un portero.
2: Y después hay una cosa, torne a Menier, no al Lenguado, el lateral de Bèlgica. Ahora, porque no han comentado eso, el Valencia le agrada, vol firmarlo ya, Menier, la gente vol esperarse al Mundial. Claro, es que es normal.
3: Es lo normal,
2: un jugador con Menier, vol jugar en el Valencia, sí. A ver, un jugador con en su día Anglomar, pues el Anglomar de hoy no vendría al Valencia, pero ni a un pool de jugadores,
0: sí.
2: Bons, vale. Pero,
0: que en pero, 34 para 35, dius, pues
3: al Valencia.
2: La de Estiu, la de siempre. Y si el chiquet, en lloc del Fulham, o chua tot en Bélgica, chua de categoría, y li ve de ma, pues el Inter de Milán, y digo, yo también necesito un lateral, ¿sabes lo que te voy a
3: pues
2: decir?
3: Inter, claro,
2: o el Crystal Palace, que son equipos contra los que hoy en día... Pero sí, no pot competir el València. Entonces, és normal. Entonces, este estiu, lo que dilata molt el fitxatge...
0: El Mundial.
2: No, ara mateix, el Mundial és una excusa, però el jugador se vol revaloritzar o no, i aleshores jo estic en un davanter que va a jugar el Mundial i me diga, Carlitos, què fem? M'espere o no m'espere? Pues, si no t'esperes, millor, però si t'esperes, millor que millor.
0: I si te lesiones?
2: Perquè és un... Clar, això és el que me deia d'ell, perquè és un davanter, i un davanter que a més fica gols, vull dir, són coses complicades. Després,
0: però d'este Mundial?
2: D'este Mundial.
0: Ah, vale, que això és actualitat. Vale, pues després m'ho
2: contes. Que no juga en cap selecció europea i parla perfectament castellà. No ho acertarà.
0: És que n'hi ha moltes seleccions.
1: Més que mai.
0: Li pegarem una volta, a veure si el puc endevinar. Què vos sembla Menier, va? Ja que ha tret el nom Carlos.
1: Jo crec que és un jugador amb experiència, és un poc... no perfil, però... tipus Guido, no? Que és un jugador que té experiència, sí. Que ha jugat competició europea, que és molt millor que el que tenies, perquè estem parlant que tenies Thierry i tens Fulquier.
2: A però més... que Renzo Sarabia, Paula, ni la nomeneu.
0: No, però bueno,
3: no lo hizo mal, ¿eh? La cosa es que...
0: Però Renzo acabava contracte, sí. Va vindre 6 mesos, ja s'ha acomiadat del sí. València, però és que els partits de Renzo a la gent li agradaren.
3: Claro,
0: no?
3: Sí.
0: Que compares en lo que n'hi havia i espera on vas tu.
1: Sí, clar, és que comparant el València eixiria guanyant, i és de veres que ha sigut un jugador que ha tingut els seus moments, i a mi sí que, bueno, me sembla una bona opció, me sembla una bona opció. A més, també es pot incorporar a l'atac, o sigui, pot ser ofensiu, també crec que pot jugar de central.
0: Sí,
1: no?
0: A veure, planta't.
1: Sí, o sigui, que sí que crec que te dona certes garanties, malgrat la seva edat, que no és super jove, però és que és de veres que pues mira, con Guido, com va passar amb Guido, i jo també entenc que el jugador vol esperar-se, però també entenc que el València vol firmar-lo ja, que és el que hauria de fer, seria lo ideal per al club.
2: I un apunt, ara que dius lo de Guido, n'hi ha dos models de fitxar, bueno, n'hi ha molts, però dos, una, fitxe a un tio jove, me gaste diners o no, per a després vendre'l, o faig un equip de veterans, de lo que deia jo en la finestra d'hivern, de malotes, i aixina te mantens. Guido, Unai, potser que rascava, xerarquia,
0: sí, sí.
2: Ara a veure els que ja s'ha fet de fa molts anys. I al final és així, i probablement és el mode, si passa per un jugador de 3-4 anys, que li queda només un any i mig o dos de futbol, rendiment immediat.
3: El valencianismo sempre ha pedido veterania, ¿no?, al equipo, sí. que le faltava gente con experiencia, y Meñé tiene esa experiencia de la que hablaba Paula, sobre todo también en ligas élites y en competiciones élites. Ha jugado en el PSG, ha jugado en el Borussia Dortmund, se acaba de clasificar a Champions y ha jugado Europa League. Creo que es un lateral al derecho que puede cumplir tanto arriba como en zona defensiva, y yo creo que encaja bastante bien en ese lateral derecho.
2: Un veterano, el último veterano, súper veterano ilustre que va a fichar el Valencia, Cavani, y va a rendir molt millor que pitjor.
3: Pero, sí, pero 6 meses.
2: Claro, sí, pero y abans, laterals, Anglomà, Carboni, veterans, rendirem fenomenal. Alain Roig, Djukic, en sa època, rendirem perfecte. Pellegrino també, jugadors que estaven fregant o superant la barrera dels 30 anys. Jo sóc molt partidari de no mirar el DNI, sinó el rendiment.
0: Recordeu-vos de Casey Duqueita també, que arriba al València en una edat, entre cometes, però que ja havia passat per el Barça i demés, i van donar un rendiment tan bo que se'n van anar a Roma en comptes de quedar-se. Esta setmana també s'ha parlat molt de Javi Guerra, un nom que jo crec que este estiu estarà evidentment en boca de tots. S'ha parlat de Javi Guerra perquè ha debutat amb la selecció espanyola també, però ell, li preguntaven per el futur i deia que, bueno, pues que ell vol quedar-se perquè ha renovat el seu contracte i que no té idea d'anar-se'n. Una altra cosa és que arriben ofertes per les que el València li diga te obri la porta.
3: A ver, yo pienso que el València tiene que hacer ya dio el primer paso renovando los tres canteranos el año pasado, pero pienso que el Valencia tiene que hacer de Javi Guerra su proyecto. Tiene que hacer un equipo en torno a Javi Guerra, y Javi Guerra tiene que demostrar también que está al nivel de que sea la figura del Valencia Club de Fútbol, porque es internacional español, se ha visto en las últimas jornadas que cuando está muy bien es el mejor del equipo de cara también al ataque. Y entonces yo pienso así, Javi Guerra intuyo que por ser del Valencia, quiere quedarse aquí, pero su nivel sí es alto y es el que ha mostrado en las últimas jornadas. Obviamente habrá equipos que toquen a la puerta, pero ahí ya es cuestión de Javi Guerra y de un Ron Gurley que dijo en una rueda de prensa que no había necesidad de vender.
2: Fes-ho fàcil, o el vens o el fas el jugador franquicia, la pedra angular
3: es.
2: I intransferible.
3: No puedes dar
2: l'únic intransferible de la plantilla, ya está.
0: A nivell contractual ja és un jugador entre cometes important, no està en l'escalafó de Gallà, però és un jugador que té un bon salari, que renova.
3: Sí, però no hace falta subirle el sueldo para hacerle ver a un jugador que és el més important de tu equip.
0: O sea, tu parles de...
1: Sí, per exemple, que siga titular, per exemple.
3: Ajuda.
1: No el que ha passat aquesta temporada.
0: O sea, parleu de l'aposta esportiva.
1: Claro. Es que yo esta temporada...
3: Sí, Javier, esta temporada...
1: Había cosas que no tenía.
3: Ha habido partidos donde no ha jugado. Ha estado en el banquillo, la gente lo pedía y no ha jugado. Y otros,
0: que hasta del primer cambio.
3: Y eso lo iba a decir. Y otros partidos que lo ha cambiado en el minuto 60.
1: Sí, Corberán fa algunas cosas que yo no entenc, no vaig entendre. Lo de Mitreski no vas a entendre lo de Javi Guerra, porque a mí Javi Guerra es un jugador que honestamente me agrada moltíssim, es una de les meves debilitats. Crec que es un jugador amb molt de futur i que ha de ser molt important, i també el València ha de demostrar que és de veres que vol anar-se'n al nou Mestalla amb un projecte europeu.
3: Ja estan les dues banderes, ahí, ja.
1: I si vols jugar a Europa, has de tenir jugadors com Javi Guerra al teu equip. O sigui,
2: tu vols fabricar un jugador que vinga del filial, Tàrrega, exemple, a jugar. I si ho juga mal, a jugar. Suplen molt pocs partits. I no és el millor central del món, ni de lluny, però en consistència i en confiança fabriques futbolista, fabriques jugadors, que el feia el València en l'època de Mendieta, de Farinós. Què penseu? Que Farinós jugava de tots bé tots els partits, o Mendieta no, però el fiques. I després de jugar el fiques.
1: Javi, necessita consistència i confiança. Necessita també que estiga en la part d'atac, que se senta lliure, que tenga al costat gent que li ajude a esa millor versió.
3: Que mire más hacia adelante que hacia atrás.
2: Paula, com has fabricat a Miquel Merino a Zubimendi? Ficant-los. És aixina.
0: Es que yo creo que el modelo es ese.
3: Es un jugador que gusta mucho en la Federación Española de Fútbol, ya se ha visto también, por eso por eso lo han llevado.
0: Sub-21, en este también está convocatoria, o sea, de entrenamiento.
3: Hay mucha gente que confía en Javi Guerra, pero creo que también es él quien debe confiar en sus actitudes en el campo, porque las tiene. Y muchas veces yo creo que no ha estado al 100% porque no ha confiado en sus actitudes.
0: ¿Qué vos sembla el debut en España?
3: A mí me pareció buen debut de Javi Guerra. Cuando salió, lo poco que jugó, creo que lo hizo bien, valiente, de cara al ataque. También cuando tenía que defender, lo hacía. Así que yo pienso que el debut de Javi Guerra fue óptimo.
1: Sí, va a participar en jugades de ataque. A mí sí, me va a agradar para ser la seva primera
3: participación. De los mejores jóvenes que juegan en ese partido.
2: Va a donar el nivel.
3: Sí, por eso. En un partido contra Irak, que Irak se estaba jugando un partido en el Mundial y España no.
0: Ya. Que la intensidad de España era la que era.
2: Pero bueno. Es un amistoso, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Es un amistoso,
3: sí,
2: para que ninguno se lesione y para rodar. Que la pelota comienza de veres en 5 días.
0: Sí, sí, claro. Y no ni a que jugársela, que Ixan, no sé si la recordeu, y es per fer un paréntesis, pero la entrada que le fan a Baena.
3: Bueno, y a Jesús Rodríguez la hacen otra también. A tobillo.
0: Pero Jesús no va al Mundial, pero Baena, yo creo que yo soy Baena y demana el canvi, ¿eh? Vull dir, és que...
3: Sí, sí.
0: Y eso que pense que Baena no va a ser titular en España.
3: No, en Paraguay Enciso se ha lesionado. El solo.
0: Es que es el risk de estos partidos también amistosos.
1: ¿Cómo está el día, Miguel, de todo?
0: No, no, es que Miguel fa cosas en el Mundial. Ahora después pararé de las seves secciones del Mundial. Per a finalitzar en Javi Guerra, perquè ara s'endinsem en desgranar un poquet el que és la pregunta del dia avui. Penseu que van arribar ofertes importants per Javi Guerra aquest estiu?
3: Jo crec que
0: és important, no?
1: Ja.
0: Sí.
1: Jo crec que alguna, però és de veres que any de Mundial i que Javi Guerra no va al Mundial, jo crec que es centrarà molt més en jugadors que destaquen, que facin una bona actuació en el Mundial, però sí que jo crec que òbviament arribaran ofertes, perquè és un jugador molt interessant i ja ha tingut equips que sempre pregunten per ell i tornen i ja el tenen en el seu radar. Exacte.
0: Villarreal
2: i Real Societat, que són els tres equips espanyols que fan ofertes i que gasten diners en traspassos. El lleves a Barça i Madrid perquè és un altre model, una altra cosa.
1: El Inter també va ser?
3: El Milan.
2: Sí, hi ha 5 equips de Itàlia i tota la Premier League que pot fer una oferta de 25 o 40 milions. És aixina.
0: Però sí. Penseu que poden arribar aquestes xifres per Javi Guerra?
2: Jo crec que no.
3: Jo concordo con Paula que van llegar ofertes, però no pot ser diner, o sea, no pot ser cifra. Es difícil.
0: ¿Per quina cifra?
3: 25 o 30 millones de euros, que es por lo que yo vendería a Javi Guerra si es que llega una oferta.
0: ¿Tú el per 30 el vendrías?
3: En el Valencia actual, el Valencia lo vendería 100%. Si yo soy del Valencia, yo trabajo en el Valencia, yo vendería a Javi Guerra.
1: Es que después también hay dineros que fan, porque es que después...
3: Claro.
0: Yo es que no vendería a Javi Guerra.
1: Yo tampoco.
3: Yo tampoco.
0: No, pero ni per 30.
3: No, porque tampoco, pero el Valencia va a recibir 30 millones y si un día se levanta Ron Gurley y dice "Hi, good morning, I want to sell Javi Guerra", pues lo vende. Ya está.
2: Es que si el Valencia no atén una oferta de 30 millones, pero después se gasta 40 en reforzar deberes la plantilla, te compre.
3: Correcto.
0: Pero no
3: va a pasar, claro. Ya lo conocemos. Al Lobo ya lo vemos venir.
0: En cara que están en la cançó esta de que la que ve Europa,
2: que desde Singapur o desde fuera me explicaren por qué el Valencia, que te caixa, porque no ni a un amo bilionari, porque así que pequeño se gasta.
0: Pero este debate si
2: un porter, va a 5 millones como estos. Y un davanter, 15. Pues 15.
3: Pues 15, ya está. Sí, sí.
1: Ya, pero es que tienes un propietario que está bien.
2: Espera, ¿qué? Espera, que el Valencia. ¿Qué dios del padel?
1: No, que tienes un propietario que está por ahí.
3: Jugando al padel.
1: Sí,
0: en Alkelaifi, ¿no? Y en el Seus Amics Milenaris. Sí,
3: pero con el pantalón del Valencia. Ese detalle.
0: Sí, sí, sí. Y el seu fill puja a fotos en Mestalla.
3: Sí, sí.
1: ¿Vale? Ey, va a pujar del femení, que yo vas a decir, sab que existéis el femení. Porque cuando va a vindre no va a.
3: Y con mensajes motivacionales.
0: Pero
3: Keep going y todo eso.
0: Es que pensé que pucha él. Això vull dir...
1: Jo crec que sí.
3: Hombre, jo crec que és una cuenta que se sube... Sí.
0: O penseu que és algo que li diu, sube esto, no. Toma, te paso la publicació.
1: No, jo crec que a lo millor té les notificacions activades del que puja el València, a lo millor, o se'n recorda durant el dia i diu, a veure que ha pujat el València.
3: Ai, el València ha guanyat, ui, ai, puja imatge.
0: I ho dirà així, no?
3: Sí, sí, sí.
0: En valencià, no?
3: Sí, sí, en valencià, en valencià.
0: Vale, vale. Sí, sí, sí, estarà aquí al LIM aprenent el... Estarà per examinar-se del mitjà, segurament.
3: Sí.
0: Aquí al LIM. Entrant en el... En la pregunta de l'opinió de què, i ara de seguida anem en l'opinió de la gent, però... quins migcampistes vos quedaríeu per a la 26-27 i anem a entrar nom per nom. De Javi Guerra ja hem parlat, té contracte, però vos fiquen en la taula el nom de Ugrinich. Què faríeu en Ugrinich de cara a la pròxima temporada?
3: A mi me parece que ha cumplido. Creo que es un centrocampista muy completo y yo me lo quedo de cada año que viene.
0: ¿Encara que arriba alguna oferta?
3: Sí. O sea, es que no, el Valencia no puede estar cambiando jugadores año tras año. Tiene que montar un equipo basado en la estabilidad y se tiene que quedar varios jugadores, porque es que si no, cada año, caras nuevas, nombres nuevos, y eso desestabiliza también.
0: I més que Filip Ugrinich va arribar l'any passat, necessitarà també no?
1: I
0: que no
1: creixi
0: la lliga, no?
3: Le faltó, o sea, le faltó al principio, le faltaron minutos porque no llegó, sí, creo que bien de forma, pero cuando se le ha visto,
0: ya tengo problemas al Xenoi también.
3: Sí, y cuando se le ha visto, que yo creo que ha rendido bien, Ugrinich, a mí personalmente me gusta.
1: Yo sí me el quedaría.
0: Sí.
1: Sí.
2: Yo no. 27 anys, 6 millones de valor de mercat, has pagat 4 millones per 6 servents. Au.
0: Però te van a pagar 6?
2: Per si se'l vens. Per menys no. Si vols, per 4. Però tens que pensar.
3: On col·loques a Ugrinich? On? No.
2: Pues mira, és un jugador que jo crec que en França és molt atractiu, eh?
3: Sí.
2: Per a un Lille. Sí, sí, sí. Per a un Olympique de Marsella.
0: Però això no te paguen 6 quilos.
2: Sí, home, sí. I tant, sí? Home, te diré tant.
0: Per Ugrinich? Sí.
2: Au.
0: Però te van a pagar 6?
2: Per si se'l vens. Per menys no. Si vols, per 4. Però tens que pensar.
3: On col·loques a Ugrinich? On?
2: No. Pues mira, és un jugador que jo crec que en França és molt atractiu, eh?
3: Sí.
2: Per a un Lille. Sí, sí, sí. Per a un...

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mig centres per a 3 posicions. Vull dir, és
1: Santa Maria se va, no?
0: És el següent nom que anava a ficar.
1: Si sí, llega a Lidian...
0: Ja, però Santa Maria se'n va perquè ho dius tu o perquè...
1: No, lo digo yo y está claro que se va a ir.
0: Claro, perquè tendrá que haver una oferta.
1: Hombre, sí, claro.
0: Ah, es que ahí está el tema.
2: A ver, ahora que oferta no, arriba. No, yo no me quedo. Vamos.
1: Hombre, a ver.
0: Santa María, damos sí. La tabla. A ¿qué fem?
1: Pues el highlight de Santa María es hacerse una foto con Fer el Tomate Azul. Y a partir...
3: ¿Qué dices,
1: a partir de...
0: Explícale, por favor. No le conteste.
2: Santa María o Boa.
0: No, pero Oboa es adiós en francés, ¿eh? Claro.
1: Ah, vale, es que digo Oboa, digo constrictor, ¿no? No sé. Santa María se hizo una foto con un tuitero que se llama Fer el Tomate Azul. Porque
0: que
1: Fer el Tomate
0: una
1: Azul...
0: máscara de caball.
3: Y... ¿Vale? ¿Eso es en serio?
2: Sí, sí, sí, pero si el Valencia va a anunciarlo...
1: Claro, lo subió el Valencia, el Valencia.
0: El Valencia va a hacer
2: el
0: sufichache.
2: Pero que ahí le
0: agraden
2: el...
1: Tiene un familiar que...
3: Una versión de tomaca, ¿verdad?
0: Una fish... No, un de tomaca no. Que le diuen Fer el Tomate Azul.
1: Sí.
0: Eso le va a arribar este tall de audio, ¿eh?
1: Un saludo.
3: Está mirando Manolo desde la peixera técnica.
1: Y el Valencia.
0: Pero todo eso es porque Miguel ha dicho que el highlight de Santa María sí.
1: Es verdad.
3: Vale, pero avanza un detalle de Aliu Dieng. Y yo, por ejemplo, podría para mí, igual lo faig esta semana, en Momo Sissoko, que es de Mali, igual, sí. Para preguntar. Pero firmes un jugador que sí que es veritat, que sembla que siga un animal, un postmúsculo y tal, que acaba contracte. Pero la veritat es que mai ha jugat a Europa.
1: No.
3: De Mali se'n va a Argelia, de Argelia se'n va a Egipte, d'allí a Aràbia Saudí i torna a Egipte. És a dir...
0: I té ja 27 o 28 anys.
3: El xiquet té ara mateix...
0: El xiquet ja no és.
3: 28
0: tinc jo i ja no som... Ja
1: no, tu és el xiquet també. El xiquet a punt.
3: A mi me recorda el fitxatge del Simão Mate pel Levant fa 15 anys.
2: Ahí tens. Tens el Tomate Azul.
3: Pues es que porta una careta d'un
2: claro,
3: caball.
2: Clar.
1: Sí, sí, és que és eso. Ara busco jo la foto i...
0: És eso, Bueno, estàs aprenent molt, avui, Carlos, en esta xenxola.
3: Era més feliç sense dependre d'això.
0: Sense saber-ho, no? Estaves més tranquil sense saber-ho.
2: Bueno, que Santa Maria, fora.
1: O guà.
3: No ha demostrat ni ha rentabilitzat.
0: Però fora és rescindir.
3: Ni s'ha comptat en ell.
0: Rescindiríeu a Santa Maria?
3: La segona part.
2: Pues a ver, lo ideal es
0: sí, perquè si jo soc, però vos dic una cosa, jo soc Santa Maria, jo pressa per anar-me no tinc,
2: No, clar.
1: Hombre, claro.
0: A mi m'has firmat un contracte, m'has signat un contracte, visc a València superbé, tinc ja vora 30 anys, no? Si no estic ja...
3: Batiste, 31 anys.
0: 31 anys.
2: El problema és que qui va pagar-te per Santa Maria?
3: 2 milions pagares. Sí, sí. Tío passat a l'estat de Reims.
0: Eren en variables, perquè és un traspàs que és per número de partits, vas pagant per diguem fases, però igual no has pagat els 2 milions, però igual has pagat 1,5 o 1,2. Però, clar, qui te paga aquests diners ara per a no enviar a pèrdues el fitxatge de Santa Maria, que en 31 anys els ratets que ha jugat, perquè comença jugant, però després desaparegué.
3: Enviar a pèrdues. Eixa frase és molt de CEO, eh?
0: Home, és que jo crec que un club té que mirar això, no?
3: Això jo cada volta, si tenim que opinar, este que ha fet, que ha costat, està amortitzant, no ha rendit.
2: A veure qui enganyes. Que clar.
0: És que, a veure qui enganya ell. Miguel està buscant...
1: No, ja lo tengo.
3: Tampoc, perquè ha jugat el 22% dels minuts possibles.
0: Començar jugant, eh? Recordeu?
1: Sí.
0: Que la temporada...
1: Marcó gol contra l'Athletic Club de Bilbao.
0: La temporada de Santa Maria no comença mal.
2: No.
0: Se l'havien vestit com un pitbull del mig del camp, que tal. És de veres que els dos primers partits...
3: No és un jugador senzill de col·locar, perquè este no té midelis massa mercat. Tornar a França és a un equip mig baix, ja ni està de res, ni Niza, ni això. Vull dir, no és... Ixe foto de col·locar. Suïssa pot ser, però Suïssa...
0: Suïssa, Bèlgica, no?
3: Zúrich, li pagarien una quinta part del que cobra... És complicat.
0: És que és difícil, però espereu-vos perquè en canvi queda un parell de noms per ficar damunt la taula.
3: A veure.
0: El Mago Almeida.
2: El Mago sin trucos.
0: Què fem en l'Almeida?
1: Bueno, pues no sé com se dice adiós en portuguès, però igual, no? Se podria dir, no? Adeu.
0: Però clar, adeu, té contracte fins 2028, si no recorde mal, perquè el renovares.
1: Sí, claro, porque ese es otro truco de Almeida.
0: Que ha renovat.
1: Claro.
0: És que renovó Almeida, eh?
1: Renovó. Sí, sí.
0: Per a guanyar... Perquè és de veres que guanyava molts pocs diners. Sí, el penúltim, no l'últim.
2: Exacte.
0: Perquè tornar a canviar d'agents. Sí, sí.
1: Ah, sí? No sabia
3: Almeida,
1: que era
3: tampoc, eh? Almeida... Ara
2: sí.
0: Bueno, fa no res, se'n anà a Aswan.
3: No, això és... Sí,
0: vale, vale, però és que... Però és que... No, però l'anterior és el de O'Lyron.
1: O'Lyron, sí.
0: L'anterior és el de O'Lyron. Que són renovar, que és, bueno, pues... Eixa situació en la que jo crec que és de veres que guanyava pocs diners en el València perquè arribava en un contracte molt baixet al València, que li prometeren eixa renovació, però clar, des de que va renovar no ha aparegut.
2: Però és que vosaltres recordeu un partit d'Almeida que...
0: O sea, direu, de 90
2: quin partit
0: minuts...
2: es va fer André Almeida?
1: Jo uno.
0: Algun.
2: Jo cap.
0: Bueno, el del Betis.
1: El del Madrid que ganó el València en el Bernabéu el año pasado.
2: Pues mira, no, yo estaba al Bernabéu y no me recuerdo de Almeida.
0: Però no va ser titular, no?
1: Sí.
0: Sí?
2: Jo no me'n recordo.
1: Sí, sí, que fa.
0: És que jo recordo bons minuts d'Almeida.
2: Té coses, però...
1: Té coses, coses té.
3: Almeida enguany ha jugat en el València 90 minuts?
0: Uf, te diria que 5. Menys?
3: 3.
0: Pues mira.
3: Contra el Rayo Vallecano.
1: Vale, meu.
3: Contra el Athletic de Atlético de Madrid i contra el Celta.
0: És que, clar...
2: I contra el Celta el del 4-1.
1: Contra el Atleti creo que no jugó mal.
3: No, contra el Celta 2-3.
1: El de Mestalla.
3: Ah, no, 60, no, perdón. 90, contra el Celta el 4-1.
0: El 4-1, el de la...
3: Contra el Atleti Madrid el 2-1 de derrota. Y contra el Rayo Vallecano el empate a 1
2: a
3: Vallecas. Sí.
0: O sea que es podría decir que en Almeida de titular...
3: 3 partits.
0: El Benzano ha guanyat un pati.
3: Sí, que es verdad que ha jugado 80.
1: Se puede decir, no, es un facto. Salva, dilo otra vez, por favor.
0: No, no, que per lo que ha dit, els resultats, pues el Benzano ha guanyat en Almeida de titular.
2: A més, per a mi és un jugador... sense sang, té molta qualitat, és de veres, sí, però sí. És que no la ensenya, o sigui, és que no...
1: Jo de veritat que no m'acordava que Almeida estava en la plantilla quan l'has dit, eh?
2: Jo sí, perquè jo sí. És que és un jugador que no...
0: El últim que vos fiquen en la taula, perquè...
1: Acá hay otro.
3: Sí. 8 milions, eh? Així que se rascava la butxaca.
0: Home! I per el 80%, no per el 100%.
3: Ojo.
0: I per el 80%, no per el 100%. En un apanyo gràcies a Jorge en el Vitoria Guimarães.
1: Sí.
0: Dani Raba.
1: Madre mía.
0: Perquè, clar, xuga la mitja punta. I Dani Raba...
1: A mi Dani Raba me gusta. Me gusta como jugador. Creo que puede sumar al Valencia, pero también... No sé por qué, pero a Corberán no...
0: Jo pense que és un jugador, entre cometes... maltractat,
1: sí,
0: esta temporada per el club, per Corberano. Jo crec que el fitxatge de Raba
1: era una bona oportunitat de mercat. El València, sí, crec que ja acertó.
0: Els primers partits de pretemporada és de lo millor,
1: sí,
0: i arriba el dia d'Osasuna,
1: lo canvien
0: i fora
1: i ja està,
0: i s'acaba Raba. Però ara el tens que traure, perquè és que vols fitxar un mitja punta, és que no, vull dir, no compta, Corberano no compta en Raba, però què fem en Raba? Perquè, clar, arriba gratis. Este sí que, entre cometes, es pot regalar.
1: Sí.
0: Però...
2: Sí, però és un jugador que pot ficar també paper clar, en altres equips.
1: Sí, pots ficar-lo en altres
2: equips. En el
0: Racing, ell se cria en el Racing.
3: Ahí va. Si jo fora l'Elx, el Llevant, el Racing, el Rayo...
0: ell és de Santander.
3: El Depor, jo me llançaria com un llop per ell. Pagaria un millor, que crec que
1: és un millor mig, o...
3: que el València demane, perquè ahir ja vas en positiu, perquè ho has fitxat de Baez. I el xiquet ha pogut cometre errades, la del estar mal,
1: sí,
3: dios, és una,
1: sí, sí.
0: Però és que jo això...
1: Tampoc per a sentenciar-lo, no?
0: Clar, és que jo crec que qualsevol jugador s'enfada, no? En quan el canvi és perquè han expulsat,
1: no,
0: un altre.
1: És algo normal.
2: Jo penso que ahir algo se'ns escapa, perquè si no...
1: Després
3: ha tragat quina, és veritat, sí. Tampoc ha rajat.
1: No, no, però això és després se parla llau, no? Salva?
0: Jo penso que sí, estava mirant a veure el contracte fins a quan el signa, perquè...
1: Jo me lo quedo.
2: Jo crec que hasta el 27, no? Clar,
0: 27, és que no el pots cedir.
1: Jo me lo quedo.
0: Tu te'l quedaves.
1: Sí, però jo no sé Corberán, entonces, fuera.
2: Ja, però és que com el recuperes... Bueno, no sé, a lo millor. Te iba a dir com el recuperes, però és que pues ficar-lo...
1: Porque tiene que hacer una pretemporada también muy buena como la anterior y luego llega a la liga y no juega.
0: Jornada 2 y fuera.
1: Porque hay que decir que contra la Real Sociedad fue uno de los mejores. Yo recuerdo ese partido, el primer partido.
2: A
1: ver,
2: a mí me va a agradar, pero yo vas a ver que le agradaba más al balón en muchas ocasiones.
1: Sí.
2: Le agradaba más. A ver. Yo creo que a lo mejor a Corberán, no sé, pero... Sí, claro, no vas a dejar toda la temporada en la banqueta un jugador per a aquest motiu. No sé. Pensé que algo se escapa ahí, que yo no...
0: Sí, sí,
2: no,
0: algo ha passat.
2: Jo no ho sé.
0: És evident.
2: Però... És que no va a jugar a Corberán.
1: Sí, claro, ah. És que és esa.
0: Pues entonces es que...
2: Aunque bueno, de vegades, no sé, Almeida tampoc jugava i de sobte el fica...
1: Claro, llega a rueda de prensa y dice que cuenta con Almeida, iba a decir, que cuenta con Raba y que va a jugar el fin de semana y lo pone. O sea, es algo... Son cosas que de Corberán, corberanada, se podría decir.
0: 12 i 14 minuts, anem amb l'opino de què, perquè anava en la línia de so, és què faries en el jugadors del mig del camp. La pregunta era quins migcampistes es quedaries per a la 26-27. Anem amb l'opino de què. Yo...

0: Anem amb algunes de les respostes que ens han arribat al nostre perfil. Ahí està Raconet de Rob, que diu: Guerra, Ubrenich, Guido, si no tiene pretensiones económicas muy altas y si me apuras, Pepelu y gracias, a fichar algo mejor y de calidad. Arcadio Pérez Sanz diu: Guerra y Guido, Ubrenich, si no encuentras nada mejor, me los quedaría. Los demás los cedería al equipo de Ibai o al de los terraplanistas. Estos si me los puedo sacar de encima. No, yo creo que a Arcadio no le agraden, la resta de mis entres, queda evidente. Y diu Juan Galera también, pero así que se quedaría a Guerra, Guido y a Ubrenich.
1: Molt bé.
0: Son los tres migcampistes que es quedaría Juan Galera. Así que son las respuestas que ens han arribat al Opino de Què en esta pregunta, en el que, bueno, pues volíem parlar de la planificació del mig del camp, on jo pense que va ser un dels principals problemes per al València en este mercat. Parlant de valor i de mercat, esta setmana eixien els nous valors, l'actualització, no? Millor dit, de Transfer Market, l'anomenava abans Carlos, i el València no creix en quant a valor de mercat, no creix cap jugador.
2: Sorpresa.
0: Del València, i molts d'ells es devaluen, no és que es quede igual, és que es devaluen. Què vos diu, i ara li pregunto a Carlos també, perquè jo crec que treballa molt en esta ferramenta, però quan Transfer Market parla de que no me quede com estic, sinó que damunt baixen molts jugadors, parla també de la inestabilitat de la temporada del València.
1: Pues, a ver, ya no es la inestabilidad del Valencia, es la realidad del Valencia durante muchos años. Y bueno, sí que tenemos en cuenta que Transfermarkt, como bien has comentado, es un ejemplo, ¿no? Para muchos scouts, para muchos clubes.
0: Perjudica, ¿verdad?
1: Sí, sí. O sea, pero es que es la realidad. Es que, ¿qué podemos hacer? No podemos falsear datos.
3: Hay unas métricas, al final. Creo que Bishoker también tiene una valua de mercado, sí, pero al final la universal es la de... Porque los parámetros son diferentes, pero la que es realista es la de Transfer Market. Y al final es un... ¿Cómo se dice? ¿Las métricas o el
0: sí, mercado? Es orientativo.
3: Pero es lo único que tenía. Però realment normalment és fiable. Què passa? Que quan tu complis els anys te devaluen segons els que participes, en quin equip estàs, quina és la competició, com és de forta la lliga, és això.
0: Paula?
2: És que no me sorprèn.
1: Claro.
2: És que la temporada del València ha sigut una cosa...
0: Per a que cap jugador es revaloritze?
2: A veure, clar, és que el problema que jo veig és que n'hi ha jugadors que han acabat molt bé la temporada però que tampoc han tingut moltíssima regularitat. Estem parlant de Dimitrievski, però ha jugat al final de temporada, bueno, no, des de gener. Val. Javi Guerra ha tingut partits en els que no ha jugat.
0: Crec que és el que més valoració té.
2: En els que no ha jugat i no ha jugat i ha sigut la seva temporada també irregular en quant a minuts. Per exemple, Diego López, no?, que ha baixat.
0: Clar.
2: Però clar, és que Diego López no ha jugat. Dani Raba no ha jugat.
1: Almeida.
0: Danjuma.
2: Danjuma.
0: No.
2: Bueno,
0: Danjuma. Això del
1: no està en escaleta, no?
2: Bueno, Danjuma.
0: O sea, ho hem parlat del mig del camp, però
2: no,
0: un altre dia analitzarem...
1: No. Bueno, Danjuma és banda,
2: I també tens...
0: Sí, però atacant.
2: També tens jugadors que han passat d'estar a l'ostracisme, per exemple, Ramazzani, és que és un poc... Clar, és que Corberan poques vegades ha repetit un 11 inicial, o sigui... És que és molt, molt complicat, a més de la temporada, el que no han tingut regularitat.
0: En este sentit, i parlant de ja altres equips, en el Llevant sí que s'han revaloritzat prou jugadors, però el que més s'ha revaloritzat és Carlos Espí, perquè ha estat el nom de la temporada, la mitja temporada que ha fet, perquè clar, parlem de la temporada, però en el cas d'Espí és mitja temporada. Perquè
2: sí, perquè Julián Calero tampoc el
0: ficava. Calero no comptava
2: amb ell. És que de 2,5 a 20.
0: Claro.
2: Es una pasada.
1: Sí, sí. Y por eso hay que tener en cuenta los números que ha hecho Carlos Espí.
0: Es una
2: pasada.
1: En media temporada.
0: Es que... ¿Qué vos sembla la temporada de Espí? Y sobre todo también, porque es una venta clara marcada en el Levant, pero ¿qué penseu que pot arribar? ¿O quines quantitats? ¿Qué pot passar en Carlos Espí?
2: A ver, es que els gols es paguen. O sea, yo no sé, aquí el profesional y el que sabe es Carlos, pero els gols i els davanters, a més, amb l'aspecte físic que té Espí es paguen. O sigui, jo crec que arribarà una oferta suculenta per Espí, que ha fet un final de temporada increïble, que ha sigut la taula de salvació del Llevant i que és un futbolista, un tros de futbolista. Però és que, a més, el Llevant s'ha revaloritzat tot l'equip. O sigui, ha sigut l'equip que més s'ha revaloritzat. Sí. És una
3: passada.
2: Excepte
3: Taillon.
2: Excepte Taillon, que també...
3: Que sí. A la venda ja no va ser tan espectacular. Mira, el cas d'Espí és molt senzill. Jo t'he dit que el que faria si fora el Llevant. La clàusula que té, que és la que té, són 25 milions, és absolutament raonable, sensata, d'entrellat i justa per un jugador en eixa edat, en eixa rendiment d'enguany en este semestre i en eixa proyección.
1: El Levante que al público se remite a la clàusula.
3: Sí. Pues yo te digo lo que faría. Yo no el vendría per 25. Yo el vendría per 20 o 22.
0: ¿Y un percentatge?
3: Exacte. I me quedaria, si pot ser el 30, si no, el 20 de la següent venda. Perquè si el xiquet li da por anar al Fulham o al Brighton i la trenca ahí, perquè és un jugador de Premier total...
0: I el venen per 40.
3: Pues això te dic, Pues igual que ir a Olarat al Liverpool, pues el xiquet no saps quina progressió va tindre, perquè jo el xiquet te dic una cosa, en les condicions que té, perquè no n'hi ha cap davanter espanyol que siga armari, que siga tan, que recordes.
1: I que tinga gol.
3: Clar, perquè té coses millors de les que tenien els altres grans, com Morata, com Fernando Torres, com el...
2: Llorente.
3: El de Ulles Blau, Llorente. I té coses que són millors. I que aquest xiquet no només necessita fer quatre coses bé, però fer-les molt bé. No necessita fer 35 coses bé. No, en quatre ja tens un futbolista de 50 milions d'euros.
1: Sí, totalment.
3: Ahí... tens que pensar en això i en la progressió que pot tindre de Premier o d'Alemanya.
0: Sí, és molt també per fer Bundesliga. Què penses que passarà en Carlos Espí i què te sembla aquesta revalorització?
1: Jo conozco i sé que el Levante se remite a su cláusula públicamente, però que també està escuchando ofertes per Carlos Espí en les últimes setmanes des que ha acabat la Liga. El Levante, gràcies a que se queda en primera divisió, no tiene tanta urgència en vender a Espí. Pero es lo que dice Carlos, que al final si llega una oferta cercana a la cláusula, intuyo que el Levante puede vender al jugador.
3: Es más, yo aceptaría una oferta en la cláusula, pero a partir de ahí a Lesbones negociaría,
1: claro.
3: Que me entraren pues, 23 meses, dos condiciones y tal, pero en el de show, en el porcentaje de futura venda.
1: Y creo que todo el mundo, incluida Paula, que sea del Levante, ellos querrían que Carlos Espí no saliese del Levante ni esta temporada ni la que viene.
2: Claro, pero es que pero es el seu president complicado. Va dir, somos un club vendedor.
0: No, es que, vamos, es
2: y es que la situació
1: realmente lo que querían hacer
2: es la que es.
1: Es lo mismo, o sea, esto que van a hacer lo querían hacer con Eta y Young. La idea era esa.
3: Sí.
1: Que Eta y Young fuese el salvador del Levante y que sacasen un buen provecho.
0: Pero poder. Pero qué te ponen donará per Eta y Young.
3: Un mes de 6 8 millones, muy complicado,
2: Es que no hace tres.
3: I els 30 bueno, que havia que donar els russos.
2: Va marcar un gol.
0: No sé. Sí, però
2: al final...
0: un gol des de novembre, no? Sí. Del... És que...
3: No, és el cas totalment diferent al de Cipenga, que ha anat sí. com la bromera i ha tingut ofertes. Mare de Déu, s'ha tingut sí, ofertes. De mi món.
0: Però... Per al Villarreal, tocar tema mercat del Villarreal, se busca porter també en el Villarreal perquè no compten en Diego Conde. Que per a Marcelino no va existir pràcticament quan venia de fer una molt bona temporada.
1: Sí, a mi me parece mal portero.
0: En el Leganés. I sobre la taula, no? Estan encara els noms i el debat en Luis Junior, Arnau Tenas, què farà el Villarreal en ells, perquè clar, ja no està Marcelino, està Íñigo Pérez, i jo crec que això moltes vegades canvia tota la planificació d'un club.
2: Si jo fora Íñigo, a mi m'agrada més Arnau Tenas. A mi personalment.
1: Jo,
3: saps què passa, Paula? Arnau Tenas té coses de boníssim porter, però per a mi no transmet la seguretat tant a la defensa com a la grada, que jo crec que hauria de transmetre un porter.
1: Yeah. Però estic d'acord amb tu.
2: Arnau
1: Tenas és un bon porter.
2: Però que necessita, jo crec, minuts, més partits. Jo crec que el titular ha estat
1: Junior. Tu no pots posar Arnau Tenas en Champions.
2: Marcelino va acabar amb Arnau.
1: És que creo que Arnau Tenas es muy buen portero, pero le falta sangre y le falta también liderazgo en la portería.
2: Ya, pero es que a mí Luis Junior me deja dudas.
0: Es que Luis Junior te 10 de sí, 10 de
1: Déu. No, ya, es que... 10 de Déu.
0: Pero y 10 que el vols matar.
1: Pero el rendimiento de Arnau Tenas, ¿cuál ha sido este año?
0: Ya, pues...
1: Porque creo que...
0: Ha jugat setmana sí, setmana no, setmana sí, setmana no, i durant dos mesos no, i després acabar la temporada sí. Jo no sé, jo és que en el Villarreal tinc dubtes de què faran, encara que jo...
1: Tu piensa en Íñigo, a què porteu li gusta
0: més? Jo me quedaria els dos.
1: Què porteu li gusta més a Íñigo Pérez?
0: Jo...
3: Dimitrievski.
1: Sí, totalment.
3: Que va tindre, és veritat.
0: Però jo crec que li pega més per estil de xoc Arnau.
1: Per peus?
0: Per...
3: És que a mi l'il·lusió no m'agrada molt, que són conceptes diferents, perquè el tema dels porters... Una cosa, jo fora a Villarreal, m'anava per a Julen.
0: Ja.
3: I pagar el València.
1: Sí, sí, totalment.
0: Sí,
3: Sobrió, els que van fora no se les tira cap a dins, vull dir...
1: Bon porter.
0: D'ací no res comença el Mundial. Què espereu d'Espanya? De la selecció espanyola de Luis de la Fuente? Què espereu? Quines expectatives teniu en Espanya?
2: A campionar.
0: A campionar.
2: Home,
0: Espanya campiona.
1: Al mínim semifinales.
2: És el que m'agradaria, el que pense que pot passar.
0: Després acaben en un tallet.
2: El que pot passar. És el que m'agradaria i el que pot passar.
0: Tu penses que Espanya opta a la segona estrella?
2: Sí.
1: És favorita.
2: Sí.
1: Sí. Però vamos, con mucha diferencia.
2: A ver.
0: En molta defensa...
1: Espanya i Portugal, les més favorites del Mundial.
0: Més que França.
2: Portugal.
0: Uf. Més que França, és que jo crec que...
2: Jo
0: França...
2: la que crec que se va pegar Brasil. Una llet és Anglaterra.
1: Ah, bueno.
3: Pues jo no.
1: No?
2: Jo crec que
0: qui
2: sí.
0: Pensa, qui pensa... És que...
3: 8 seleccions poden guanyar el Mundial, o 10. Jo crec que és el Mundial més obert de mai.
1: Hi ha alguna sorpresa.
2: La llista d'Anglaterra, Carlos, la llista d'Anglaterra és raruna, eh?
3: Sí, però té igual. Jo, Anglaterra, i la generació que ve de baix és molt bona. Que recordeu, sí. Va guanyar a Espanya fa un parell d'anys. De Sud-amèrica, jo crec que arriba en bon moment en Argentina, en la despedida de Messi. Brasil sempre
0: en Ancelotti,
3: és,
0: jo crec que millorarà.
1: No sé jo,
3: Brasil.
1: Jo a Brasil no tinc
3: molta estima. Units no guanyarà, però pot platar-se en quarts, en semifinals. Algun africà en alguna volta,
1: sí.
3: Tenen un poquet de trellat, sí. Tiraran cap endavant. Jo, per exemple, crec que Senegal és una selecció impressionant. I després, d'Europa, és que...
0: Bueno, Itàlia no i d'Àfrica t'has deixat el Marroc, que en els últims anys també...
3: Per a mi no seria una sorpresa que Marroc guanyar el Mundial. Mira, així no t'ho dic.
1: Para mi, també... mi selecció revelación és Noruega.
3: És que és Haaland, 4-5 jugadors bons, però... No sé, no, però no està mal tirada.
1: Que va llegar a lejos.
3: Però, xiquet, no està mal tirada. Això no està mal tirada. No és... Però, Alemanya, Alemanya, dir, Alemanya, Espanya, Espanya.
1: Sí, Portugal. Sí, claro. Però jo digo que llegarà lejos, que sorprenderà Noruega.
0: La meua pedrada és Països Baixos.
1: Te lo iba a decir, Como te conozco, Salva.
3: Tu creus?
0: La meua pedrada.
3: Pues yo en la que menys crec.
0: Sí?
3: Sí.
0: Paula?
3: Crec que més en Chapó que en Països Baixos.
0: En Chapó?
3: Me pot enganyar.
1: No, en Chapó, ojo,
2: No tinc pedrada per a bé, tinc pedrada per a mal.
0: Per a mal?
2: I és bueno, Anglaterra.
0: A qui vols maleir?
2: No, jo crec que Anglaterra, no sé.
1: No, jo, sí, jo a Brasil, Maleir a Brasil.
0: Sí?
1: 100%.
0: I vos agrada la llista d'Espanya? Tireu en falta algú?
1: És quasi perfecta.
0: Com seria perfecta?
1: Com Fermín.
0: Vaja, però seleccionat.
1: Ja, per això no és perfecta. Salva.
0: Dels que podrien anar?
1: Podria haver metido a Moleiro, que creo que se lo merece, i a Spi. Sí.
0: En contra de Borja Iglesias?
1: Sí.
0: I en contra de Baena?
1: O en contra Jeremy Pino.
0: En contra de Jeremy Pino, Moleiro.
3: Sí. Podria ser, però no n'hi ha cap injustícia.
1: No. Jo a tope con los que van.
3: Sí, a tope con los que van, exacte.
0: Bueno, pues veurem què és el que passa en el Mundial. El Mundial, per cert, que va deixar així l'anèdota de la colònia de Cañizares.
1: Sí, lo vi.
0: Que en esta taula n'hi ha una persona que l'ha rebut.
1: Sí.
2: A
0: ver,
2: anava
1: jo
2: a traure-la, però és que no la tenia...
0: Eres tu?
1: No l'has traído?
2: No la tenia a mà. Però jo me compromet a traure-la.
0: La
2: pròxima
0: vegada.
2: Clar. La colònia que la...
1: És que és exclusiva, però la tiene Paula Lerín, Esto poco se habla de esto.
0: Es exclusiva. Y Miguel Martínez, ¿qué estás fent en el tema del Mundial? Rápidamente, que era
1: nada, una tontería, nada. Estoy haciendo historias en mis redes sociales curiosas sobre selecciones del Mundial.
0: ¿Sí?
1: Y todos los que me sigan y los que no, que me sigan, pueden votar. Pueden votar también. Hola, chiquita, para
3: mira hacer cómo se fica lo de seguir hasta.
0: Mira, os voy a dar un follow.
3: Que yo soy cometido en Pascas,
1: Está, claro que sí. Pues así es el oficio del vendedor.
0: El oficio del vendedor. Pues Miguel Martínez, moltes gràcies, bona nit.
1: Gràcies a tu.
0: Pablo Arín, moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I Carlos, bona nit, fins demà.
3: Demà matí més.
0: Dime coses.
1: Bé.
0: El què?
1: Ho fas molt bé.
0: Gràcies, bona nit. Ara vos deixem amb els companys de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast disponible. Doneu-li like i comenteu. També compartiu. Recordeu fer-vos subscriptors més esports en esta sintonia. Demà a les 12:05 del matí en una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà diumenge a les 11 de la nit. 12:30 acaba el Punt a Punt d'últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este primer cap de setmana del mes de juny. Moltíssimes gràcies per estar ahí cada setmana escoltant-nos. Sabíeu que el dia 6 de juny és una data vinculada a diverses figures destacades de la música clàssica i contemporània? Entre els compositors nascuts en este dia destaca Aram Khachaturian, en 1903, compositor soviètic d'origen armeni que va aconseguir una gran popularitat gràcies a obres com la famosa Dansa del Sabre, del ballet Gayané i la música del ballet Spartacus. També va néixer el neerlandès Louis Andriessen, en 1939, una de les personalitats més influents de la música contemporània europea, reconegut pel seu llenguatge avantguardista i per la seva vinculació amb el minimalisme. Així mateix, cal esmentar a Vicent Persichetti, en 1915, compositor, pianista i pedagog estadounidenc que va destacar especialment per les seues aportacions a la música per a banda i a la formació de noves generacions de músics. Pel que fa a les efemèrides de defuncions, el 6 de juny de 1826 va morir Carl Maria von Weber, compositor i director alemany considerat un dels principals precursors de l'òpera romàntica alemanya. La seva obra més coneguda és El caçador furtiu, una peça fonamental en la història de l'òpera del segle XIX. Doncs, fet este xicotet recordatori, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Ja vos dic que serà molt, molt xulo. Tot seguit continuarem amb el rebost de la banda i parlarem de la prestigiosa marca d'instruments de ben metall, Stombie. Després seguirem amb la primera secció de l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, rebrem a membres de la Societat Musical L'Artística de Bunyol, que ens contaran moltes cosetes dins d'una altra secció del rebost de la banda. I acabarem el programa amb més agenda musical. Així que ara sí, comencem fent banda on la música intentem que soni a glòria. Anem a començar el concert d'avui, que tinc moltes ganes de que l'escolteu. I aneu a escoltar quatre obres interpretades pels protagonistes que tindrem avui en res en el programa. Anem a escoltar la primera obra, que és l'ària, la cantinela, de les Bachianas Brasileiras número 5, que és una de les obres més emblemàtiques del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos. Esta composició forma part d'una sèrie de 9 obres en què l'autor combina la influència de Johann Sebastian Bach amb els ritmes, les melodies i el caràcter de la música popular brasilera. La Bachiana Brasileira número 5 va ser escrita per a soprano i un conjunt de violoncels, una formació poc habitual que crea una sonoritat càlida i expressiva. L'ària, també coneguda com cantinela, destaca per la seva bellesa melòdica i pel seu caràcter líric i evocador. La veu de la soprano s'entrellaça amb l'acompanyament dels violoncels per a crear una atmosfera plena de sensibilitat i emoció. Però sent nosaltres no anem a escoltar esta versió, sinó una ben diferent d'esta obra. Es tracta de la Bachiana Brasileira número 5 en una interpretació de l'Orquestra Sinfònica de Porto Alegre que acompanya el reconegut trompetista Pacho Flores. Així que anem a escoltar-la.

Esta obra que acabem d'escoltar té una bellesa temporal que continua captivant al públic de tot el món. I més escoltar-la per el gran trompetista Pacho Flores. Acabem d'escoltar la Baquiana Brasileira número 5 del compositor Heitor Villalobos. I seguim el concert d'avui, escoltant un concert per a quatre trompes de Hubler. El concert per a quatre trompes de Carl Heinrich Hubler és una de les obres més singulars del repertori romàntic per a trompa. Hubler va ser un destacat trompista de l'Orquestra de la Cort Reial de Dresden. Va escriure esta composició entre 1854 i 1856, inspirat per l'impacte que li va causar escoltar el famós Concertuc per a quatre trompes i orquestra de Robert Schumann. L'obra destaca per convertir les quatre trompes en un autèntic quartet solista, una formació molt poc habitual en la literatura musical. En lloc de donar protagonisme a un únic instrument, Hubler explora les possibilitats expressives, tímbriques i virtuoses del conjunt de les quatre trompes, creant un diàleg constant amb l'orquestra. El concert s'estructura en tres moviments. El primer, allegro maestoso, presenta un caràcter brillant i solemne, amb passatges virtuosos i fanfàrries que ressalten la noblesa del so de la trompa. El segon moviment, adagio quasi andante, és líric i expressiu, amb amples melodies que evoquen l'estètica romàntica alemanya. Finalment, l'allegro vivace adopta la forma de rondó i recupera el caràcter cinegètic tradicional de la trompa, amb evocacions de caceres i crides de bosc que condueixen l'obra cap a un final espectacular. Doncs, anem a escoltar ja esta peça, però interpretada per l'Orquestra Simfònica Ciutat de Saragossa, dirigida per Miquel Rodrigo, i amb els trompistes Bernardo Cifres, Amadeu Català, Pablo Castanyer i Miguel Àngel Gràcia. Escoltem el concert per a quatre trompes de Hubler.

espectacular esta versió de l'orquestra i els quatre trompes que acaben d'interpretar del concert per a quatre trompes de Hummler. Esta obra és important per la seva originalitat i brillantor. És considerada una autèntica joia del repertori per a trompa i una magnífica mostra de les possibilitats tècniques i expressives d'aquest instrument. I continuem el concert i anem a escoltar l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol, que van a interpretar l'obra de Polar Express. De Polar Express és una de les bandes sonores més conegudes del compositor nord-americà Alan Silvestri, autor també de la música de pel·lícules tan populars com Forrest Gump, Regreso al Futuro, Los Vengadores o El Náufrago. La música va ser escrita per a la pel·lícula d'animació de Polar Express al 2004, dirigida per Robert Zemeckis i basada en el famós conte infantil de Chris Van Allsburg. La partitura combina el llenguatge simfònic propi del cinema amb melodies plenes de màgia, emoció i espírit nadalenc. Silvestri crea una atmosfera de fantasia i aventura que acompanya el viatge d'un grup de xiquets a bord d'un tren misteriós que es dirigeix al Pol Nord, la nit de Nadal. La música contribueix de manera decisiva a transmetre sentiments d'il·lusió, esperança i màgia. La peça, coneguda com a Suite from the Polar Express, reuneix alguns dels temes principals de la pel·lícula en una sola obra de caràcter simfònic. La versió que aneu a escoltar és un arranjament fet per Jerry Brubaker. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol l'obra de Polar Express.

Aquesta combinació d'emoció, aventura i fantasia fa que The Polar Express continuï sent una obra molt present en concerts simfònics i programes especials de Nadal arreu del món. I acabem el concert d'avui escoltant una obra del mestre Pere Vicalet, L'arbre blanc. L'arbre blanc és una obra per a banda simfònica del compositor Pere Vicalet, inspirada en una llegenda popular de Gata de Gorgos, relacionada amb la Guerra del Francès de 1812. La composició pren el nom d'un antic àlber blanc que, segons la tradició, va protegir els habitants del poble durant l'assetjament de les tropes franceses. Conta la llegenda que quan els soldats es dirigien cap a l'ermita on s'havien refugiat els veïns, l'arbre va començar a emetre una llum intensa que va espantar els cavalls i va obligar els atacants a retirar-se. A partir d'este relat, Pere Vicalet construeix una obra de gran força narrativa i expressiva. La música recrea l'ambient de tensió del conflicte, l'enfrontament entre els dos bàndols i el caràcter quasi miraculós de l'aparició de l'arbre blanc. Un dels elements més originals de la composició és la disposició espacial dels músics, sovint distribuïts en grups oposats per representar musicalment la batalla i el diàleg entre les forces enfrontades. Estrenada l'any 2017, L'arbre blanc és la primera obra original per a banda simfònica escrita per Pere Vicalet i s'ha convertit en una de les seues composicions més reconegudes. El seu impacte dins del món bandístic va quedar confirmat quan va ser seleccionada com obra obligada de la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any 2024. Escoltem ja L'arbre blanc del compositor Pere Vicalet, interpretada per la banda simfònica de la Societat Musical Artística de Bunyol, dirigits pel mestre Mario Ortuño.

0: Amb esta obra, Pere Vicalet combina tradició, llegenda i innovació musical, creant una partitura plena de contrastos sonors, efectes tímbrics i una gran càrrega emocional que transporta l'oient a un dels episodis més emblemàtics de la memòria popular de Gata de Gorgos. Acabem d'escoltar l'obra de Pere Vicalet, L'arbre blanc. I fins ací el concert d'avui. Recordeu que el podeu tornar a escoltar una vegada acabi el programa. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Rapidet, rapidet, estem ací.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
4: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
5: De tu a tu.
6: Amunt i avall. Cada matí recorrem la comunitat valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
7: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
8: Som A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

Molt bon dia en este primer cap de setmana del mes de juny. Benvinguts a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fent Banda. I moltíssimes gràcies per estar ahí cada setmana escoltant-nos. Com he dit abans, el dia 6 de juny és una data vinculada a diverses figures destacades de la música clàssica i contemporània. Entre els compositors nascuts en este dia destaca Aram Khachaturian, que va néixer el 1903. Compositor soviètic d'origen armeni que va aconseguir una gran popularitat gràcies a obres com la famosa dansa del sabre del ballet Gayane i la música del ballet Spartacus. També va néixer el neerlandès Louis Andriessen en 1939, una de les personalitats més influents de la música contemporània europea, reconegut pel seu llenguatge avantguardista i per la seva vinculació amb el minimalisme. Així mateix, cal esmentar a Vincent Persichetti, en 1915, compositor, pianista i pedagog estadounidenc, que va destacar especialment per les seues aportacions a la música per a banda i a la formació de noves generacions de músics. I pel que fa a les efemèrides de defuncions, el 6 de juny de 1826 va morir Carl Maria von Weber, compositor i director alemany, considerat un dels principals precursors de l'òpera romàntica alemanya. La seva obra més coneguda és El caçador furtiu, una de les peces fonamentals de la història de l'òpera del segle XIX. Doncs, fet este xicotet recordatori, seguim així en Fent Banda, on acabem d'escoltar el concert d'avui. A partir d'ara, continuarem en el rebós de la banda i anem a parlar de la prestigiosa marca d'instruments de vent metall, Stombi. Després seguirem a la primera secció de l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem a membres de la Societat Musical Artística de Bunyol, que ens contaran moltes cosetes dins d'una altra secció del rebós de la banda. I acabarem el programa amb més agenda musical. Així que seguim fent banda, així, en A Punt Ràdio, La Pública.

0: I entrem en la primera secció del rebost de la banda. En tinguem avui dos. I vos, vaig a dir-vos una veritat com un temple. Ja fa temps que a Vicent Honorato Ibáñez, o don Vicent Honorato Ibáñez, feia molt de temps que jo anava darrere d'ell per a que vinguera així a fer banda al programa. Per a parlar d'Estombi. I què és Estombi? Estombi és una empresa valenciana fundada l'any 1984 per Vicente Honorato Ibáñez i dedicada a la fabricació d'instruments de vent metall. La seva seu es troba a Xirivella, on es dissenyen i elaboren instruments reconeguts per la seva gran qualitat. El fundador, Vicente Honorato, que havia treballat anteriorment en el sector de la joieria, va aplicar els seus coneixements artesanals a la construcció d'instruments musicals. Gràcies a aquesta combinació d'artesania i innovació, Estombi s'ha convertit en una marca de prestigi internacional. L'empresa col·labora amb músics professionals per millorar contínuament els seus productes i oferir instruments amb una afinació i un so excel·lents. A més, recentment ha renovat les seues instal·lacions incorporant sales d'estudi i un showroom perquè els músics puguen provar els seus instruments. I jo tinc així, a l'estudi de Punt Ràdio, l'estudi 3, tinc a Luis Martínez Martínez, que és, perteneix al Departament Comercial i Relacions Públiques. Bon dia, Luis.
1: Hola, bon dia.
0: I com no, tinc a Vicent Honorato Ibáñez, que és creador, president, gerent, tot, l'alma mater d'Estombi. Bon dia, Vicent.
2: Bon dia a tots.
0: Ja feia temps que no es veiem,
2: Ja feia temps.
0: Ja feia temps.
2: El temps passa ràpid.
0: Sí, ja ho pots dir que sí, Igual estem en hivern, que ara ja comencem pràcticament a l'estiu i ja comença la calor a apretar. Però jo tinc la primera pregunta, Vicent, va, Luis va per a ell, perquè és com això d'un xiste, no? Però en què es pareix una joia que tu feies a un instrument de vent metall?
2: Bueno,
0: que es pareixen? Algo tens que tindre...
2: És una bona pregunta. És una pregunta que realment, en principi, pensem que està totalment diferenciat, però un instrument és una joia.
0: Perquè, no, ja.
2: Perquè n'hi ha una part que és vital i és l'artesania.
0: Sí.
2: Les mans de les persones i l'art de les persones. Tot això està considerat dins de lo que és un instrument musical perquè són peces úniques. Nosaltres fabriquem joies que tenen una virtut comparat amb les joies de lluïment, com són les joies pendientes, collars, pulseres, no? I és que fa música. I això sí que és la verdadera joia. La joia que a mi me representa el valor és el cor de lo que és la música.
0: Vicent, eres una persona passional, perquè quan el vaig conèixer ja ho vaig notar, i aleshores, tu no eres músic.
2: Bueno, no soc músic en interpretació, però soc músic de cor.
0: Correcte. I d'oïda també.
2: Dona, Déu m'ha donat alguna cosa. Déu sempre regala alguna cosa.
0: Sí, perquè saps si un instrument funciona bé o no funciona. És a dir, que l'oïda sí.
2: I aquest aspecte el tinc.
0: Com se va ocorrir crear instruments, fabricar instruments de vent metall, exactament? Bueno.
2: Jo tinc que dir, per començar aquesta conversa o aquesta dissertació, que quan era xicoté segurament ma mare me caigui de cap. No estic molt bé. Diguem que la problemàtica no és que ha sigut algo raonat i racionalitzat, sinó va ser algo intuïtiu. No existia, pensi que era algo fàcil de fer, pensi. I me tiré al
0: Luis
2: ruedo.
0: Luis diu
2: me tiré al ruedo.
0: I com van ser aquests inicis? És a dir, seria molt complicat al principi.
2: Bueno, el començar és el món de la ignorància i és el món d'obrir portes que tu penses que val la pena obrir. En el meu cas, pensa que jo fer això, ni idea. Ni sabia com se feia, ni tinguia ningú que m'ensenyara. Pensa que Espanya, l'Espanya d'entonces no és l'Espanya d'avui. Entonces no existia internet, no existia la comunicació d'avui. Tu, si volies parlar en algú, li tenies que enviar una carta, i si era de l'estranger, pues ja esperarà que torni, si és que torna. I quan es comencí, pues no existien programes de com se hace o com... No, oblidat.
0: Nosaltres que hem nascut en una època que les tecnologies ens han acoplat, no? Ens han acoplat ahir.
2: Sí, hem anat guanyant en comunicació, han perdut altres coses, però hem guanyat en comunicació.
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿qué n'hi havia que posar-li? Pues lo que no se tenia. No n'hi havia ninguna fàbrica en Espanya, no n'hi havia tradició. Reparar-os n'hi havia, però sí. Reparar no és fabricar. I pensé que podia ser un sector per les bandes nostres, que són una, vamos, és una meravella.
0: Que tenim un tresor.
2: Jo volia, pues, arribar a xiquets.
0: Sí.
2: Perquè no volia fer instruments de primera línia. Jo volia simplement un espai que no estava molt ocupat, que era el de l'ensenyança, el fer uns instruments mitjos perquè els xavalets pues, pogueren fer música.
0: Uh-huh.
2: Claro, tot això, en principi, com no tenia ni idea, en el 83, uh-huh, pues, vàrem estar un any veient com se feia això. I vàrem veure que la part més vital d'aquesta història és que deprengueren realment a investigar, a veure com se feien les coses. I era algo que no n'hi havia una tradició familiar en aquest aspecte, encara que en percussió sí que n'hi havia, i simplement, pues això, entrarem a veure què passava. Després de 10.000 hores fèrem un instrument que no tenia marca, lògicament era una trompeta, i quan la donia a provar, pues vingué el gran fracàs. Això no està fet, en mis lates, això no val res.
0: Perquè els fracassos venen...
2: No, anem a veure, el que a mi me tombe no vol dir que no marxi, existic. I així es comença, com un xoc, on guanyava uns dinerets en la fabricació de joieria en or,
0: sí,
2: i es perdia en un vici que era el fabricar un algo que ja veuríem on anava. La veritat que va ser un moment d'ignorància i per sort continua sent el mateix ignorant.
0: Però d'aprenentatge. Tot en la vida, mentre continues aprenent, sí, teixa màgia que és captiva.
2: Totalment d'acord. Diguem que deprenguérem a dependre.
0: Mm-hmm.
2: No és fàcil la paraula.
0: Sí,
2: n'hi ha
0: sí,
2: que
0: sí.
2: pensar-la. No? Dependre sí, sí, a dependre. Sí. Tots els dies dependre a dependre i tots els dies buscar i xafar espais que ningú ha xafat. Perquè tu no podies ser uno més.
0: Mm-hmm.
2: Tienes que ser tu.
0: Sí.
2: Això qui m'ho va ensenyar? Els professionals. Professionals no volien res que no fora lo mejor de lo mejor. I lo millor de lo millor era que ja tenien lo millor, segons ells, i tu tenies que ser una alternativa a lo millor.
0: Sí.
2: Entonces la còpia no valia. Això me costa molt de comprendre i quan jo vaig entendre, pues, vull dir ser jo, humildament vaig fer coses que no varen ser acceptades lògicament,
0: uh-huh,
2: foren acceptades després de 20-25 anys, perquè tenien sentit, però no tenien el sentit útil de lo que era el professional, perquè ja tenien els instruments que eren els habituals, sí, d'ells.
0: Vicent, i aquesta trompeta primera que vas fer,
2: sí,
0: quanta gent tenies allí fent d'aquesta trompeta? Quants éreu?
2: Sotres van ser 10.000 hores, compta és.
0: Però vas estaves fer... tu i t'ajudava algú, no?
2: Claro, 5 persones més. 5 persones... 6 persones vàrem estar un, sí, any veient com se feia això. Cada una de les parts va ser un ret, perquè, sí, una trompeta no és algo que es comença i acaba sent lo mateix.
0: Sí, sí, sí.
2: Ahí
0: sí,
2: n'hi ha,
0: sí, sí,
2: molt d'ofici i, sí, cada ofici és un espai.
0: Ara.
2: Per això, la fàbrica nostra és una xicoteta factoria on, sí, cada persona és un artesà especialista en fer alguna
0: cosa. Ara en seguida parlarem de tota eixa cadena, no? Eixa cadena de fabricació. Lluís, Vicent, d'Estombi, què és? És l'alma? Què és? El seu cap no para? Tu alguna vegada li dius, Vicent, ja està bé?
1: És complicat això, parar-lo és molt complicat. No, Vicent, en la fàbrica és tot. Podríem dir que és tot perquè té el control absolut de lo que és la fabricació d'un instrument. Com hem dit, ell no és músic com a tal, ell no toca, no genera música.
0: No sap, però quan escolta un instrument, una trompeta, una, sí, trompa, un trombó, perquè això ho he vist, sí que sap, sí, si, sí, l'instrument... Sí.
1: Jo sempre partís de la premissa de que tots entenem de música. Uh-huh. El que passa és que a vegades no saben com dir-ho.
0: Sí.
1: Jo puc dir, això m'agrada o no m'agrada, el que no sé, uh-huh, és potser les paraules per a dir-ho. Vicent sí que les ha pogut trobar i ha trobat uns espais en el que és la música que altra gent no és capaç al millor de trobar-los,
0: sí,
1: i ha sabut plasmar-ho. No és fàcil perquè en la música tenim molt de lèxic que pues, això és més alegre o més fúnebre, o sigui, n'hi ha molts adjectius que ens poden ajudar, però el que és l'essència del so,
0: sí,
1: és complicat a vegades, i a vegades agafem paraules d'altres arts. Per exemple, de la pintura, per exemple, va fer molt, mm-hmm, el que és, pues, per exemple, pues, quan vols donar més color, vols donar més textura, tot això associat a l'instrument,
0: sí,
1: Vicent ha sabut portar això a aquest punt. I al final el que està fent és això, estàs plasmant, estàs plasmant en la música, estàs plasmant pues, diferents textures, que és al final l'essència i un poc la personalitat també dels nostres instruments.
0: Vicent, les primeres trompetes, els primers instruments que vas fer, ja estaven la fàbrica, o era allí en el mateix on fes les joies, en el mateix lloc, o vas començar en un altre lloc, en Xirivella? En Xirivella.
2: No, això es comença en la moreria de Mislata, que és un espai preciós, ignorat per els valencians, però en aquest espai nasqué, que és l'espai que jo vaig néixer, el meu carrer, no? Allí se funda la primera fabriqueta, o figa-li primer talleret, on ja agarra personalitat la empresa com a empresa. Va ser on iba. Tota la investigació se desenvolupa en el talleret que teníem de fabricació de joieria, perquè, clar, n'hi havia que veure si això valia la pena o no valia la pena. Se funda en 5 persones, i en eixe espai es comença un procés de convèncer a la gent que el que fem mereixia la pena. Ixe local en què assistix, després ja passarem a un altre espai en Mislata Major, ja era més consolidada la fàbrica, i després ja passarem a Xirivella, que ja és la fàbrica.
0: Bé, tu continueu el camí, i este àudio que anem a escoltar és un... era un gran trompetista, bueno, és, perquè mentre parlem d'una persona sempre està, és un gran trompetista que estava tocant en una trompeta d'Estombi.

0: Esteu escoltant a Maurice André. Maurice André. Suposa que seria un curs d'estos de... No sé, si era en Benidorm, eh? Estic pensant.
1: Sense veure les imatges, no estic segur si és un curs o va ser això en la fira de Frankfurt.
2: De Frankfurt, sí, és Frankfurt.
1: Que, això, si veus les imatges, és impressionant. O sigui, era com si fos un artista pop.
0: Sí.
1: O sigui, tota la gent d'alrededor, una barbaritat. Sí.
0: I allí vau conèixer a Maurice André i allí va provar.
2: Esta història és... Estombi és una història plena d'històries. Diguem que Estombi, per poder ser el que és, tingui que anar-se'n d'Espanya. És normal. Per què? Pues normal, perquè Espanya som espanyols i voler-nos això a poc. I és valencià menys.
0: Menys.
2: Valencià menys.
0: Mira, tu abans has dit el lloc on vas començar, eixa joia de Mislata, que és on vas nàixer,
2: sí,
0: i que és valencià, no ho sabem.
2: No ho sabeu.
0: En la música passa el mateix.
2: El mateix.
0: Passa el mateix perquè...
2: No es volem.
0: No sabem.
2: No.
0: Ho vegem, ho tenim.
1: Normalíssim.
0: Però no arribem a ser conscients. Jo no. Que cada setmana preparé agenda, jo dic, això és barbaritat.
2: Anem a veure, lo de la comunitat és algo fora de la norma. No està dit de lo normal, encara que en tots els països del món se fa música.
0: Sí.
2: Però la comunitat té un perfum que no tenen altres puestos, i són les nostres bandes. Totes.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No n'hi ha banda gran ni xicoteta. Totes són grans. Perquè cada persona que fa música dona igual que sigui llaurador, que sigui químic o que sigui astronauta. És el mateix.
0: Sí, sí, sí.
2: La música no es fica tots al mateix nivell. Uh-huh. I el que té València és ixa grandea en quanta persones. El desarrollo de publicar i dir el que són fora d'Espanya, pues no s'està costant. En el meu cas, tingueren que anar-se'n d'Espanya... I el cas de Maurice André, per puntualitzar el tema, va ser en un moment determinat, un gran amic, era Vicente López, alumne de Maurice André, diu, anem a parlar amb ell, i se n'anarem a Montpellier. I a Montpellier, parlant amb en Maurice, jo no el coneixia, no tenia el plaer, pues bueno, sona per primera vegada una pícola Estombi en l'orquestra d'Estrasburgo, no sé, va ser la consagració o quina va ser, no recordo exactament quina va ser. La qüestió és que quan sona l'instrument, Maurice alça el cap i diu, ui, la trompeta espanyola. I a partir d'ahí va haver unes converses i a través d'aquestes converses un interès. I ahí nasqué una relació de 5 anys que per mi va ser algo apassionant.
0: I al llarg de tota aquesta història que porteu, això seria un punt important, però... va haver més punts importants, de punts d'inflexió que te donen ganes, que vos donen ganes de continuar, de dir, estem fent-ho bé.
2: És així. Diguem, els instruments que van fabricar primers en tots els defectes, resulta que avui els mateixos instruments estan plenes de virtuts. Entonces, ahí n'hi ha algo que no encaixa.
0: Això és el passar, eh?
2: L'instrument és el mateix, però les persones no.
0: Sí.
2: Què passa? Pues el que estiguera en mediatitzat per ser una marca que arriba, tu no pots arribar en la vida a l'últim i ficar-te el primer. Tu ho tens que guanyar. Això és un treball d'una vida. I un projecte que plantes avui a l'arbre i demà replé de fruta, això és un arbre de Nadal. Això no existeix. N'hi ha que ficar la llavor, regar, i un dia, si tens sort, et donarà fruta.
0: Jo he plantat 7 tarongers... I enguany he collit algunes tarongetes. Ara, espere que l'any que ve...
2: Jo planti un cirerer i este any m'ha donat 2 cireres.
0: Però tens la parella, perquè té que tindre parella.
2: Bueno, buscaré la parella. És que deia...
0: El cirerer és complicat,
2: De camp...
0: Sí.
2: Bueno, per resumir-te este pas en esta vida, doncs estos 5 anys tingueren ventatges i inconvenients. Per què? Perquè Maurice André tenia... les grans persones apassionades per ell i els grans detractors, perquè la vida és així.
0: Sí.
2: I entonces, què passa? Estigueres o no estigueres, pues la qüestió no era fàcil. Que tocara Maurice André també va ser un somni, i per altra part jo deprengui molt. I com depren uno? Escoltant. Ben el que feia l'home, que és de més no fem en aquí temps. Ui, sí, eh?
0: Sí.
2: Temps, és un altre temps, i és, i avui el que feia Maurice André ja és música tècnicament que avui ja no se porta.
0: Correcte. No heu caminat molt, heu avançat molt, fins en pel·lícules sonen trompetes estombi, com per exemple en esta pel·lícula que anem a escoltar, que és La Land Lad. Sabeu quina és, veritat que sí? Doncs, escoltem.

0: Esteu escoltant trompetes valencianes, ho sabeu? Fabricades en València. I estem escoltant una pel·lícula que la sabeu quina és, La Land Lad. Que, com va ser això, és a dir?
1: A veure, ahí és més la qüestió de que el propi artista és el que ha triat el seu instrument i bueno, afortunadament nosaltres som... el nostre nom és global i arriba, pues, estem pràcticament en tots els continents, no? Ara mateix. I en Estombi tenim en Estats Units, pues, sí que és de veres que tenim una distribució potent i que allà hi ha gent que està tocant en els nostres instruments, no? Però clar, et mereixa algo per dins el saber que ahí està tocant aquesta trompeta que fica València en la trompeta, sí. Perquè tots els nostres instruments porten la marca València en l'instrument gravat.
0: M'has acabat d'aborronar. és veritat.
1: Sí, és algo que...
0: De tots els països que exporteu, quin és el on més veneu? És a dir, on més exporteu?
1: A veure, exportem a tots els països, evidentment hi haurà alguns més que menys. A mi el que me crida molt l'atenció és en Àsia.
0: En Àsia?
1: Curiosament, sí, que el que és el mercat xinès i el mercat japonès.
0: En Xina?
1: Sí.
0: Els xinesos...
1: Sí, sí, ells fan molts instruments, sí? Saben que copien, que dissenyen, bueno, estem invadits, no? En certa manera, en tots els aspectes. Però sí que és de veres que quan busquen qualitat la busquen de veres, i la busquen fora, si cal, i tal, i la veritat és que tenim molt, molt d'interès i en fi, tenim ara mateixa també allí molts artistes tocant en els nostres instruments, en les principals orquestres, els principals conservatoris.
0: Sí. Bé, aneu caminant i arriba el 2024, fa dos anys enrere, que rebeu un premi, que és este.
2: Decreto 147/2024 de 1 de octubre del Consell, por el que se concede la distinción de la Generalitat al mérito empresarial y social a la empresa Oniva Sociedad Anónima. La empresa Oniva Sociedad Anónima se dedica en sus instalaciones de Chirivella a la fabricación de instrumentos musicales de viento metal con la marca Stombi, conocidos como los Stradivarius de metal. Su presidente, Vicente Honorato Ibáñez, creó con 28 años su propia empresa dedicada a la...
0: Uno, quan rep això, y poco después puso en marcha, si jo em poso els pèls de punta, un quan rep ixe premi, 9 d'octubre, al mèrit empresarial i social, i pensa per tot el que ha passat,
3: en Nuremberg, cuando los talleres orgullo. De instrumentos musicales ahí no. Se formaban... No existien paraules.
0: Sí.
3: Això és un sentiment i és el que el teu poble o la teua comunitat o el teu president
0: sí.
3: Te donaré gràcies.
0: Sí.
3: I donar gràcies no costa. Dir gràcies no costa. I no tenim hàbit de donar gràcies. No reconeguem la valia de les persones que tenim alrededor simplement en unes gràcies. El premi és un orgull, però és lo de menys, és la emoció del premi, on realment representa que n'hi ha una família, que som tots els que treballem en Estombi. Som 35 persones, 35 famílies, 35 vides que estan alrededor d'una idea, i això és un orgull el que en un moment determinat te diguen des de les institucions, en este cas te diguen gràcies, i te vincula, te obliga a realment ser més de lo que eres, perquè tu representes en el món lo que és València.
0: Parlant fora de micro, em comentàveu, perquè estàvem parlant de la pel·lícula La Land Land, però també heu escoltat, perquè vosaltres mai sabeu en un acte si va sonar un instrument Stombi o no va sonar, i estaves comentant-me, per exemple, que en la pel·lícula es vau enterar veient la pel·lícula.
1: Sí.
0: I per exemple, estaves també comentant-me en les Olimpiades de Pequín, que sonava una trompeta
3: en el centre de l'estadi, i era una trompeta Stombi. Realment també te dona un orgull. Està clar que el que veu la trompeta des de lluny no sap el que és això, però bueno, per nosaltres sí que ens representa el que podia haver sigut una altra marca i va ser la nostra.
0: Doncs anem a parlar, bueno, vos recordo que estem parlant amb Vicent Honorato i també estem parlant amb Lluís Martínez de Stombi, instruments de vent metall que es fabriquen així a la nostra terra, i anem a parlar de la fabricació. Com combineu la tecnologia en l'artesania? Perquè teniu un procediment artesanal i damunt no sé com ho has fet, però has ficat també més joiers, és a dir, més no sé si és per l'orfebreria, no ho sé, eh? Jo estic parlant des de la meva ignorància. Com aneu combinant? Com és ixe procediment, ixe procés de crear una trompeta, una trompa, que tinguem així, que farem les fotos, les veureu en les pàgines de les xarxes. Com és ixe procediment?
3: Bueno, realment, nosaltres partim d'una premissa, i és que antes de l'instrument està la música i antes que l'instrumentista està la música. I n'hi ha una simbiosi. On realment el músic, igual que l'instrument, se posem al servici de la música. Això és un raonament invertit a la tradició. La tradició és que el músic és l'important, és el que ho fa tot i el que ho sap tot. Doncs pues no. Al final de la carrera...
0: Si tinguera un subratllador groguet, diria... Subratlleu-ho.
3: És així. És així. I no parle pa mal, parle pa
0: bé.
3: Parle pa bé.
0: Sí.
3: Per què? Perquè tenim molt que dependre. La música ensenya molt. La música te diu... És com el paisatge que tu tens que dibuixar. I tu tens que entendre com vols dibuixar-lo, en què colors vols dibuixar-lo, i pensem que en un pinzell no se pot pintar un quadre. Fan falta molts pinzells. Una, se pot pintar una paret en un pinzell, però un quadre no. Això és una mentalitat invertida a la tradició del món de l'instrument. Jo en aquest instrument, que és molt bo, ho faig tot. Pues no, no pots anar de soterrari de festa portant el mateix traje. Tot això és una inversió que ha hagut que treballar, s'ha desenvolupat, s'ha aconseguit, ja parlarem d'aquest tema si vos petits, però verdaderament l'artesà està combinat en algo que se diu tecnologia. Entonces estombi és estombi i fica baix art i tecnologia. A una unim lo que és l'alta tecnologia, la informàtica, màquines revolucionàries, i tot acaba en les mans. On n'hi ha un artesà que és especialista en fer un algo puntual en l'instrument.
0: Quant tarda un instrument en fabricar-se? Quant tarda? I si procés, un, jo dic només un, en estar acabat. Per exemple, si tinguem la trompa, preciosa, i la trompeta, però quan digueu, ja està acabat, quins són aquests controls que passeu, ja està, bé.
1: No és fàcil. Jo allí sempre dic que ho medis tot en trompetes. I més o menys...
0: Tu eres músic? Eres músic?
1: Sí, jo soc trompetista.
0: En quina banda?
1: En el Centre Artístic Musical de Vetera. Soc de Vetera.
0: Ah, en Vetera?
1: Sí, sí.
0: I coneixes a Inda? Inda també és de Vetera?
1: Sí, el conec.
0: I fa poc estaven en el Ibras de Vetera.
1: Sí. El seu fill tocava al meu costat.
0: Ah, sí?
1: Sí. Pues bé, el procés en una trompeta, més o menys podríem dir que pues una trompeta professional millor són 90 hores, però d'aixes 90 hores hi ha que pensar que és entre tots, i a lo millor de les 90 a lo millor poden ser 100 o poden ser 110, perquè fins a que no està con tu vos que estiga passant els controls que té que passar, etcètera, pues no gastar. Sí que és de veres que tota aquesta tecnologia que tenim per a fabricar, això sí que ho hem tingut que tindre molt en compte, perquè és el que ens dona certesa per als instrumentistes.